0: El TNC arrencarà la nova temporada amb Sílvia Pérez Cruz i la tancarà amb Angélica Liddell. Serà la sisena i última de Carme Portacelli al capdavant de la institució.
1: Per la nova temporada, Portacelli ha triat Barcelona com a símbol de la llibertat creativa que va trobar a la ciutat quan va arribar de València al final del franquisme amb companyies com De Goll de Gom o El Juglars. Així ho ha explicat aquest dilluns durant la presentació del seu programa de comiat del Nacional.
2: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor, parlava d'una sèrie de coses i per mi era el que m'interessava. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no? I per això dedico aquesta temporada.
1: El TNC anunciarà la nova direcció artística el juny.
0: Esports. El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de l'entrenador Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
1: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Daniel Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
0: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Catalunya
6: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
7: Aviam què passarà avui.
8: El pare, quan jo estava desorientada i em preguntava, escolta, tu, què voldràs ser de gran? I que jo li deia, bueno, clienta, jo vull ser...
9: No està mal.
7: Sí, sí.
8: Home, tu diràs.
9: Clar, clar.
8: Tu diràs, jo veia que si jo deia, mare, vull un got de llet, em deia, vés-la a buscar. Un client deia, porti'm un tallat.
9: Que li portava.
10: I amb bona cara.
8: I portava amb bona cara. Es quedaven...
11: L'Anna Parellada.
7: Ui, gran cuinera.
10: Tinc ganes, m'hi he de fer un parell de preguntes.
7: I la nevera, parlarem de la nevera.
11: També parlem de la nevera.
7: Jo tinc 4 cases de nevera.
11: Va, que calla, xic, que arriba el jefe.
12: Déu vos guard.
13: Déu.

0: Les primeres neveres apareixen al segle XIX, però l'ús del fred per la conservació dels aliments és una tècnica molt més antiga. El primer llibre monogràfic sobre aquest tema el va escriure Francisco Franco.
1: Què dius, ara no fotem?
2: Franco era un expert en neveres, Peyo, què
0: bueno,
2: dius?
0: Per guardar els salmons que pescava. Bueno, que pescava, que feia veure que pescava, perquè, pobret meu... No sé si heu vist mai un vídeo d'en Franco pescant. Jo, de veritat, mira que sóc humorista i poques coses em fan tanta gràcia.
2: A veure.
0: Ni comèdies, ni monòlegs, deixa't estar. Quan necessito riure, fots al YouTube Nodo Franco pescando. Jo, no hi ha res que em faci més riure que aquell senyor de 70 anys desorientat, que el veus que el riu és a la dreta i fot la canya a l'esquerra, que va, pobret, que, bueno, va, sap, com el Joe Biden els últims dies que anava saludant gent Ostres, invisible, sí. Pues lo mateix, el veus amb la mirada perdura, bueno, fa gràcia, no sé, és una...
1: Ja m'ho miraré.
0: Mira tu.
2: El que és bo és el que explica, veu que va explicant.
0: Nodo, sí.
2: O sigui, aquella pesca és
3: aquí
2: com
3: esport. Aquí està el senyor Francisco Franco. El caudillo.
2: Hòstia, te l'has escoltat molts cops, Peyu?
0: Bueno.
4: El seu vídeo de...
5: Però què dius, que Franco va inventar la nevera?
0: No. Que el primer escrit dedicat al tema del fred en l'alimentació és d'un metge originari de Xàtiva que, pobrot, es deia Francisco Franco.
5: Ai, pobre, quina creu, no?
6: Però no és el nostre Francisco Franco.
1: A veure, quan diu nostre...
0: Home, nostre, jo no me'n sento cap de nostre.
1: Quan diu nostre...
6: El nostre...
0: El de tota la vida.
6: Bueno, the one and only.
2: El que ens estimem.
0: Bueno, escolta, Francisco Franco, aquest, el del que parlo jo, era un metge del segle XVI. Vull dir que va escriure un llibre titulat Tratado de la nieve y del uso de ella, en què es parla de com emmagatzemar la neu i el gel per conservar el menjar.
1: Carai, els pous de glaç,
0: sí, senyor,
1: que n'hi ha per totes les muntanyes.
0: A Catalunya, a tot arreu, construccions subterrànies, on es guardaven les barres de gel.
1: O no tan subterrànies,
0: O no tan subterrànies.
1: En llocs obagues.
0: Sí.
1: Vols que es faci el programa, això?
0: Les primeres neveres, evidentment, no eren elèctriques. Eren com uns armaris hermètics on es posava la barra de gel,
1: sí.
0: I llavors amb el temps s'anava desfent.
2: Molt pràctic.
0: És el que hi havia, noi. Sí.
5: La gelera, no?
0: Sí,
5: que
0: en deien. Exacte. Hi ha cardamandra treure un iogurt caducat. Imagina't haver de treure la barra.
5: Els iogurts no caduquen, home. Jo me n'he menjat de 2 mesos caducats.
1: I així estàs.
5: Què vols dir?
2: Has quedat ben beneita, Mercè.
0: Hi ha coses que no trobes al moment de treure-les de la nevera.
1: No, fa molta mandra.
0: Que ja saps que són caducades i estan fetes malbé.
1: Sí.
0: Normalment són les que a la porta, les de les prestatges de la porta. Jo hi ha un pot d'anxoves allà, aquell potet d'anxoves.
5: Les anxoves no caduquen.
1: I així estàs, Mercè.
5: Avui n'he menjat un parell d'anxoves.
0: Hòstia de Déu.
1: Jo hi foto tots els mitjons.
0: Els mitjons? A la nevera?
1: Sí, per l'estiu, va molt bé.
5: La meva àvia hi guardava les claus. Quan no les trobava, les anava a buscar a la nevera.
2: Jo a la nevera hi he tingut gairebé 3 anys un pot d'espàrrec.
0: Ah, sí?
2: Sí. Els vaig llançar quan vaig canviar la nevera.
0: I no els treies, eh?
2: No.
0: Per què? Per...
2: Bueno, perquè també...
1: Hi ha un sentiment.
2: Te'ls estimes.
5: Sí. Però, a veure, allò dels espàrrecs sí que és de guarro.
2: No, és de guarro, és de que et sap greu. Veus aquell... Hi ha a dins el pot aquell espàrrec petit, prim, que dius que em pren...
5: Per què? Per l'espàrrec que et sap greu?
2: Perquè te'ls estimes, els espàrrecs, que no m'entenc jo què, per ser fa mitja hora que ho estic dient, que m'estimo els espàrrecs.
0: A mi saps què em fa gràcia? Els que, quan obres la porta, es tiren dalt a baix. Hi ha una sèrie d'aliments que se suïciden. Que tu obres la porta de la nevera, hi ha una rajola de xocolata que... Sí. Pam! Terra.
5: Sí. Veig que teniu uns vincles afectuosos molt estranys amb els aliments de la nevera, però...
1: Sí. Si has de xocolata... El problema és si són... Que caigui mitja dotzena d'ous.
0: Això em prenya una mica més. Carles Soriguera, Fel Faixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Sí.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, Peyu. I una boja coneguda d'aquelles que ha fet que la seva passió i la seva professió siguin un tot. En el seu cas, això passa entre els fogons de la cuina del Semproniana. Defensora dels bons hàbits alimentaris i en lluita contra el malbaratament alimentari, és una xef que també transmet les seves idees a través de llibres i receptes que s'han de guardar ben a prop per poder-les tenir a mà quan vulguis impressionar els teus convidats.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ada Parellada! Bravo!

0: fet una... Si entres així, has... ja tens mitja...
1: Has fet una entrada triomfal.
0: Home, t'ho diràs.
2: Has gastat més energia tu ara que això en tot l'any.
0: Veus? Ens anem compensant-ho, jo. Escolta'm.
1: Què?
0: Dijous paella.
1: Dijous paella.
0: Ara et vull descol·locar.
1: Per què?
0: Perquè has parlat de neveres.
1: Sí.
0: Bueno, més aviat de geleres.
1: Sí.
0: I la gelera i que mengem... paella el dijous,
1: tenen
0: relació.
1: Ah, sí, explica'ns-la, explica'ns-la.
0: La cosa va així, sí. Mira, estem en l'època de la gelera, diguéssim, sí. I llavors aquestes geleres, a diferència de les neveres, que hi pots deixar un iogurt i unes anxoves una dècada,
3: s'havien de... Ja us ho he dit, jo.
1: No passa res, eh?
0: S'havien de netejar.
1: Sí.
0: Llavors es netejaven dimecres.
1: El dimecres es netejava la nevera.
0: Es netejaven dimecres. Per què? Perquè llavors, ja, comencem al revés. Comencem per divendres. Divendres es rebia la setmanada.
1: Arrenca bé l'entrevista.
2: Sí.
1: Ja veureu.
2: No hem fet cap pregunta encara.
0: No, bueno. Tinc una segona entrada, però bueno.
2: Foli.
0: Divendres es rebia la setmanada. D'acord?
1: Ah, sí. Es pagava la gent,
0: sí,
1: el personal.
0: Sí, es rebia. Llavors, s'anava a comprar el dissabte mercat.
1: Sí.
0: És el conte de la masovera una mica adaptat, eh?
1: D'acord.
4: No cobrem pas el programa avui.
0: No. Sí. I es menjava peix dissabte.
1: Dissabte peix.
0: Bueno, divendres es menjava peix, perdona, m'he equivocat. Ara m'he equivocat.
1: Divendres, som a divendres.
0: No,

0: Era una cosa d'en Franco, també. Que...
1: també, bueno, lo del dijous paella...
0: Sí.
1: Bueno, no sé, però a mi m'agrada més aquesta versió.
2: A mi també.
3: A mi també m'agrada.
1: N'hi ha més, de versions. També una cosa de les minyones, que el dijous a la tarda feien festa i després li deixaven només havia de tirar l'arròs la senyora. Bueno, sí. Però això no m'agrada tant. M'agrada més aquesta de la gelada.
0: Bé. Ada, ara que portem ja 4 minuts d'entrevista, anem per la primera pregunta, si et sembla. Que és, què has menjat avui per esmorzar?
1: T'interessa, això?
2: Sí. Oh, sí.
3: Realment.
0: Ho preguntem a tothom.
1: Jo faig un ritual que l'esmorzar és la meva hora. Ja fa molt... Des de que tinc canalla,
0: sí.
1: L'esmorzar és la meva hora, perquè em llevava molt abans per poder esmorzar
0: des
1: tranquil·la.
0: Des de que tens canalla, a veure, el més petit deu tenir 20 anys.
1: 30.
0: 30, imagina't. Llavors, perquè ho dius que sembla una cosa molt recent.
4: Jo he estat a punt de felicitar-te. Jo, carai, l'Ada ha sigut mare. Però escolta, fa 30 anys...
1: Però encara me'n recordo.
0: O sigui, fa 30 anys que esmorzes el mateix.
1: Que... sí, perquè una cosa molt curiosa és que ens cansem de menjar sempre el mateix menú, però mai ens cansem d'esmorzar el mateix.
3: És veritat.
0: Sí, senyora.
1: És una cosa molt sorprenent, això. Sí. O sigui, tu pots menjar, tu pots fer el mateix esmorzar
0: sí.
1: tota la teva vida i sentir-te reconfortat cada matí.
0: És veritat, això.
1: En canvi, si cada dia menges paella, tindràs un atipament de paella.
0: Jo a vegades intento ser original i acabo tornant al...
4: Però què, original com? Què?
0: Pernil dolç. O sigui, normalment...
4: Pernil dolç original?
3: No ens ho hem preguntat mai entre nosaltres.
1: Cada dia pernil cuit.
0: Jo normalment... Normalment parlo... Ai, menjo entrepà de pernil salat i formatge. Entrepà petit.
1: Coincidim, eh?
0: Sí.
1: Entrepà de pernil.
0: Pernil salat
1: potser, i formatge. Faig una combinació que us la recomano molt. Aviam. Feu aquesta aventura, que tampoc us farà variar tant l'esmorzar.
2: A veure.
1: Que és, en comptes de pernil salat i formatge, que em sembla que no lliga.
0: I tant que lliga, Ada.
1: És boníssim. Bueno, sempre formatge lliga amb tot.
0: El formatge amb tot.
1: Lliga amb tot, perdoneu.
5: Sí. Està amb nocilla.
1: Entrepà de pernil salat i pernil cuit. Les dues coses juntes.
0: Dolç i salat.
1: Sí. Proveu,
0: proveu,
1: és extraordinari.
0: No ho he provat mai.
1: Això sí, un tomàquet, el tomàquet, l'oli amb abundància.
0: Sí.
1: I llavors aquesta combinació pernil salat i pernil cuit és una explosió, bueno, és una cosa que des de que l'he descobert ja hi soc addicte.
0: Sí.
2: Tinc gana.
1: Tinc poques addiccions. Tinc poques addiccions, aquesta però aquesta és una. Llavors el ritual comença amb...
0: Creieu que arribarem a la segona?
2: No cal.
1: No, és veritat.
0: No passa res,
2: No, foliada.
0: Digues.
1: No, que no he acabat d'explicar què esmorzava.
0: Acaba.
1: Jo a mi m'agrada contestar les preguntes.
0: I tant. I a mi fer-les també m'agradaria. No, endavant.
1: Però a mi m'agraden més els micròfons que les teves preguntes.
0: Tira. Què has menjat per esmorzar?
1: Els micròfons es diuen carxofes, que m'agrada molt, això.
0: Sí, ara se'n va a un altre cantó.
2: Aquest és més pastanaga que carxofa, però bueno.
1: Tens raó. Aquest no és estàndard.
0: Vinga, va.
1: Bé, és que és de la Renaixença. Bé, escolta'm, una taronja. Començo amb una taronja. Faig una taronja, faig aquest entrepà de pernil de segona i llavors faig el cafè. Escolta, aquí s'ha acabat.
0: Ja està. Fa 30 anys que fas exactament el mateix.
1: Exactament el mateix.
0: Escolta, ara et veia aquí contestant. Ja et coneixia, ja sé com ets, i se't veu que el cervell et va a 1000 per hora i que tens una energia...
2: I les cames.
0: Tot. Ets igual a la cuina? O allò és el teu lloc de pau i allà et transformes i tens una serenor i una tranquil·litat?
1: No. Tu saps quin és l'animal més ferotge de la fauna urbana? No.
2: Enfeixades.
4: Perdona.
0: Quin?
4: De la fauna urbana, jo.
0: El cuiner.
1: L'animal més ferotge de la fauna urbana es diu... client amb gana.
0: Sí, clar.
1: Client amb gana.
3: Sí.
1: Coneixes dues coses, que és el client, que diu, aquí mano jo, perquè sóc el client,
0: sí.
1: I l'assumpte visceral.
0: Sí, sí.
1: Llavors, quan tu tens un client... Jo he après a moure'm arran d'aquest neguit de tenir-lo allà més de 8 minuts. Però nosaltres treballem en directe total, o sigui, és un directe estricte, no. I, a més, amb aquesta cosa de dins, de la gana i del moment, que s'ha de satisfer immediatament. Tu no li pots dir, escolti, ja li portaré a les 6 de la tarda, li has de portar en 8-10 minuts. I això genera, doncs, que tinguis aquest... que t'inoculin aquesta mena de neguit que ja sempre t'acompanyarà la resta de totes les activitats.
0: Tu vens d'una família del món de la restauració de molts i molts anys. Una mica de pressió quan eres jove, de dir, em dedico a això... o em vull dedicar a una altra cosa, realment? Et va passar pel cap fer una altra cosa?
1: Bé, home, el meu pare, quan jo estava desorientada i em preguntava, escolta, tu, què voldràs ser de gran? I que, bueno, no quan estava desorientada, quan era molt menuda, perdona, i el pare em deia, què vols ser de gran? I jo li deia, bueno, clienta, jo vull ser...
0: No està mal.
2: Sí, sí.
1: Home, tu diràs.
0: Clar, clar.
1: Tu diràs, jo veia que si jo deia, mare, vull un got de llet, em deia, vés-la a buscar. Un client deia, porti'm un tallat.
0: Que li portava.
1: I
3: amb bona cara.
1: I portaven amb bona cara i es quedaven allà i deia, alguna cosa més?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors jo veia, jo semblava un escenari. Una
3: injustícia.
4: Ah, clar, clar.
1: Un escenari, jo deia, com ells, o com ells.
0: Jo vull ser clienta.
1: Clienta.
2: Sí.
0: Està bé.
1: Clienta.
4: El tallat i la galateta aquella al costat, saps què vull dir?
1: Sí, sí, no paraven amb atencions, clar, clar, no s'acabaven mai les atencions. Però, llavors deia un got d'aigua i li portaven. O sigui, el client continuava demanant i continuava portant. No sabia jo, al final, doncs, que pagaven i tal, no? Però això potser no estava tan atenta. I el pare em va dir, no, doncs per ser client has d'estudiar. Llavors, vaig anar de... El pare, això de que em dediqués a la cuina no ho acabava de veure clar. No ho acabava de veure clar. S'ha de ser metòdic i ja va veure que això no anava amb mi. I bé, i al final em va dir, fes dret.
0: Dret?
2: Vas fer dret?
0: Vas estudiar dret o no?
1: Sí.
0: Hòstia.
1: Sí, i a quart de dret vaig anar de dret a la cuina.
0: Ja
1: perquè jo no me'n sortia.
0: Que no, eh? No, però tens algun coneixement d'advocada, digues.
1: Res.
0: Molt poc.
1: Vaig estudiar molt, eh? Però no va sedimentar. No,
0: ja,
1: va
0: ser, ja,
1: és
0: ja,
1: que
0: ja.
1: No vaig pair prou bé.
0: Déu-n'hi-do. Deia que vens de família de restauradors, de la Font d'Europa, de Granollers. Sí. Que, de quin any és la Font d'Europa? És una bestia.
1: 1771.
0: 1771. Sí, sí.
1: I sempre la mateixa família.
0: Clar,
1: eh?
0: Clar, és com per dir-li al teu pare, no, mira, jo vull ser influencer.
2: Sí.
0: No. I si fas de cuina, què et sembla? Perquè, clar,
1: sí, sí. És sempre això. De la mateixa família, que això ens impacta molt.
0: Clar, clar.
1: I, de fet, doncs...
2: Mítica, eh?
0: Bueno, és que si parlem de la teva família, la gent no ho sap, però tu tens al cap, més o menys, quants parents tens que tinguin restaurants i quins restaurants tenen? Pots fer una mica de
1: avui.
0: Llista? A dia d'avui?
1: Bueno, avui hem minvat una mica, sí. Però, bueno, tenim les set portes, els fills del cosí portaran
0: teu,
1: ara...
0: Els fills del teu cosí porten, sí, els set portes de Barcelona. Sí. Mm.
1: El Ramon tenia el senyor Parellada, el va tancar amb la pandèmia i ara està a la fonda. Llavors tinc una germana que d'una manera molt casual, té una casa on fan convits i fan una quantitat de gent impressionant, que es diu Can Ribes, que està a Vigues.
0: Vigues i Riells.
1: I Vigues i Riells i Semproniana.
0: I el Semproniana. Sí.
3: I els teus fills?
1: No, els meus fills no són...
2: Advocats.
3: Ara, per ara, no. Advocats tots.
1: Advocats. Són advocats. Ara encara no. Però saps què passa? Que per això el pare, doncs, em deia, home, fes una estudi alguna cosa, perquè a casa s'ha mantingut la figura de l'hereu tota la vida. O sigui, uh-huh. La fonda ha passat a l'hereu. I això el pare deia, per això ens conservem la casa pairal, diguéssim, saps? Sí, sí, perquè sí. L'ha mantingut l'hereu i, per tant, la resta, nosaltres som 8 germans.
0: 8 germans, déu-n'hi-do. El 2025 vas entrar a una llista de les 100 dones més influents de Catalunya, segons la revista Forbes, i el 2016 et van donar la Creu de Sant Jordi.
2: Home!
0: Què tal, això?
1: Dos impactes importants i sempre amb aquesta sensació de per què... Vols dir que anava per mi, això? Vull dir que potser n'hi ha un altre que d'això. Sí, mira, quan em van dir això de les dones influents... em van trucar per telèfon, que és una cosa que ja no s'estila.
0: Sí.
1: O sigui, s'envien mails i...
0: És veritat.
1: Però trucada per telèfon.
0: És maco que et truqui.
1: Sí, i llavors jo no podia agafar el telèfon i l'agafen i em diuen, escolta, estava a la cuina, em diuen, que diuen que t'han fet una dona i la dona més influent, bueno, una de les dones, que estàs en una llista i tal. Dic, home, vem, i això que...
0: Què vol dir?
1: Deixa't estar, això deuen voler, segurament et deuen voler vendre un seguro, entera també,
0: sí.
1: Darrere d'això que hi ha, no? Deuen voler vendre, diuen això i després et col·loquen el seguro, sí. No? És a dir, entera també, sabent-te també. No, que diuen que va en sèrio, que volen parlar amb tu, que això doncs va de debò i tal. Dic, escolta'm, jo ara no m'hi puc posar, que estic fent una beixamel, que s'esperi...
0: Clar,
1: que
0: clar, home, el primer és el primer. Ah. Oi, la beixamel no pots despistar.
4: Es va parir de la beixamel.
0: Llavors queda espès com una mala cosa.
1: Grumolls,
2: els grumolls. Ui, no.
1: Saps? I doncs aquella persona va dir, que està fent una beixamel. I ara no s'hi pot posar. Aquest és el nivell d'influència meu.
0: Ahà, saps? Molt bé.
1: El nivell d'influència és que jo no puc deixar de fer la beixamel, saps?
0: Clar, clar.
1: No sé si... Està ben
0: bueno, els premis estan molt bé, però al final l'important és el dia a dia, diguéssim,
1: sí, sí, sí.
0: La feina. El dia
3: a veure,
0: dia.
3: Parlant de dones, jo tinc una pregunta, Ada. O sigui, jo tinc entès que feu una trobada de dones. Què passa que no em convideu a mi? Em veus competència perquè tinc aquest bar o com va això?
1: Mercè, mira, no havíem coincidit prou, però ja està, ja
0: estàs convidada. Ja ets
1: una davantalera...
3: Home, és que clar...
1: És una davantalera retroactiva, o sigui, honorífica. Ja et dono el títol des de...
0: Davantalera, us dieu,
3: eh? És que com que veu que tinc el bar de la Renaixença, potser em veu com a
0: competència
3: de la
2: Renaixença. De què va aquesta?
0: De què va, això?
1: És molt important que... O sigui... Com ho deia allò, els adversaris no són enemics i la competència tampoc.
3: Ah, ja.
1: Saps?
3: Està bé.
1: Has de tenir bons adversaris i bona competència.
3: Si per seguir progressant.
0: Si t'obren un local d'aquests de branja al costat del Sempronianà, què?
2: Fot-li
1: fort. Perdut. No, Barcelona, malauradament, no ho té tot perdut, eh?
0: No, ens en sortirem, eh?
1: Sí, i tant.
0: Això que hi ha molts...
1: Tot això.
0: Sí? Sí, tot això dels branys i els d'allò...
1: Això són onades i marees i al final...
0: El sushi i tot això,
1: va... Sí, jo ara veig molta... molta falera o molta gana d'escudella, eh? Jo veig que ara tenim un moment d'escudella.
0: Veus? Sí. Que torna, eh? Que torna.
1: L'escudellòmetre d'en... Ostres, qui ho deia, això?
2: Escudellòmetre.
1: Sí, a tu també, eh?
2: Ah, merda.
1: Merda, bé.
2: Coses els haig de saber a l'acte.
1: Ah, exacte.
3: A l'edat també.
1: Va ser...
2: En Cruyff.
1: No.
2: Que puguis tutuir un Cruyff.
0: Escolta, hem passat molt per sobre d'aquesta trobada de les dones. Mentre en Xuriguera intenta recuperar l'escudellòmetre, a veure qui ho deia, en què consisteix aquesta trobada que dius de les davantaleres?
1: La veritat és que no té cap objectiu clar. És una mena de calarra, de trobada de dones, doncs que moltes d'elles sí que és veritat que han hagut de sacrificar molta part del seu àmbit, de la seva part... o sigui, sobretot del seu... No han pogut conciliar de cap manera.
0: Uh-huh.
1: Han hagut d'estar sempre al peu del canó, sempre han hagut de tirar endavant, sempre han hagut de lluitar moltíssim per poder mantenir els seus llocs destacats, i per tant han hagut de penjar el davantal.
0: Sí.
2: Rossinyol, Ada.
1: Gràcies.
0: Ara sí. Ara sí. L'escudellòmetre, que torna. L'escudella torna.
1: Santiago Rossinyol va idear un escudellòmetre.
2: Sí.
1: Que era una mena de... canalització per la qual totes les cases obrien l'aixeta i sortia escudella.
0: Això seria preciós.
2: Home, això és perfecte.
0: Això. I calenta, eh? Calenta, eh?
4: Però per dutxar-te, també.
0: Per dutxar-te.
2: Ah, que vulguis. Fàstic.
1: Fàstic,
2: per favor.
1: I aquest era el gran projecte, diguéssim, d'enginyeria civil d'en Santiago Rossinyol.
0: Que has estat bé. Escolta, acabes de treure un llibre que es diu Els plats del dia.
1: Bueno, total, acabo amb la festa del davantal.
2: Deixa acabar la pregunta.
3: A mi m'interessa, i a la Laia també.
0: És que em despista, aquesta dona.
2: Mil programes que portem i no saps entrevistar.
0: No, ja ha anat així. A l'Ada és impossible entrevistar-la.
4: Deixa-la parlar una mica, l'Ada, que no ha parlat.
1: Penjar el davantal, diguéssim, era o penjaves el davantal o no et podies incorporar de ple dret i tirar endavant la teva ambició professional. Llavors, el que reivindiquem és que podem fer tot sempre i quan no hem d'estar sempre defensant i sent molt més que els homes. Estar a casa també i gaudir de l'àmbit domèstic, i ens posem el davantal quan volem, i aquell dia ens el posem i cuinem juntes.
0: Ara sí, fixa que és la primera autora d'un llibre que just quan vas a parlar del seu llibre et talla i et diu que no.
1: Doncs ara ho he trobat, tot. Ara ho entenc tot. He fet 30 llibres.
2: 30?
1: He escrit 30 llibres.
0: 30?
2: Oh, 30.
1: He escrit 30 llibres.
3: I d'on treus el temps?
1: Però n'he venut poquíssim.
0: Home, aquest últim
1: cas... Potser per això. Aquest... Perquè quan
0: et pregunten pel llibre vas a parlar d'una altra cosa...
1: No vull vendre llibres.
0: És un llibre que recull els menús del dia una mica, no? Les receptes per fer en el menú del dia a dia, que és una cosa que reivindiques tu, que torni als restaurants el menú diari.
1: No, que el mantinguem, perquè és una eina que cohesiona barris, és una manera de donar servei als veïns, i en ciutats amb tantíssima pressió urbanística i tan gentrificades com, per exemple, Barcelona, i sobretot l'Eixample, doncs, de seguida que el restaurador, l'empresari, ens suma que aquells clients doncs poden pagar una mica més, diguéssim, doncs el que fas és vendir el menú.
0: Uh-huh.
1: I el menú, és veritat, que està molt desacreditat, i que els menús de batalla i tal i qual, però però de veritat que el menú doncs és una eina, és una taula de salvament d'aquests veïns que tenen, doncs, quan volen quedar, doncs els va molt bé tenir aquests menús i també doncs, la gent que treballa, és a dir, la gent que viu i treballa al barri, no?
0: Com ens hem d'imaginar? Un diumenge al vespre a casa, a l'Ada Parellada, cobres la nevera i tens tres coses. Què menges?
1: Trenyines hi ha moltes. Ara que els fills tenen 30 anys, trenyines, però quan els fills eren petits, diumenge a la tarda el dedicava a cuinar tota la tarda.
0: Per fer el menjar tota la setmana.
1: Exacte, per preparar-me totes les bases, per tenir-ho tot a punt, perquè la resta de la setmana, que era absolutament caòtica, doncs sempre pogués tibar d'alguna cosa. D'ençà que els nens van marxar de casa, i a més el diumenge al vespre a casa era un ritual, fèiem aquest sopar de família, de trobar-nos.
2: Sí, senyora.
1: Perquè com que el diumenge al migdia no podíem, doncs el diumenge al vespre sopàvem plegats i fèiem un gran festival gastronòmic, diguéssim, eh? Sí. I això va passar quan els fills van marxar, van anar a fer estudiar fora, etc, van marxar. Primer diumenge el Santi, el meu home, em diu: "Què? Què hi ha per sopar? Què soparem avui?"
2: Casos l'home, eh?
1: Vaig dir, pam nocilla, tio, pam
3: nocilla. No hi ha res.
2: Vols que sopi?
1: No hi ha nens, no hi ha sopar, tu.
0: Fora.
1: I el pobre nano va caure la vena dels ulls. I va dir, això no ho feies per nosaltres.
0: Es veu que era pels nens, eh?
1: Per les criaturam.
0: Ada, tens clar quan et jubilaràs? Perquè aquests que...
1: Mai. No em jubilaré mai, Peyu. No? No em penso jubilar mai.
0: O sigui, faràs de cuinera tota la vida.
1: Faré... Treballaré tota la vida, però tancaré el restaurant aviat.
0: Ah, sí? Oh. Cuidado, aquest titular.
2: Sant Bruniana tanca?
0: Què dius?
1: Hòstia. Tancaré tan aviat com pugui.
0: Per què?
1: Perquè ja està, ja ho he fet, els fills no tinc relleu, no sembla que això... I, per tant, ja està. El que no vull morir és amb les botes posades al Sant Bruniana, eh? Allà no, amb aquesta... exigència, amb aquest neguit, amb aquesta... Saps?
0: Però
1: ara, treballar, penso treballar sempre.
2: Ostres, però si ve algú, Ada, sóc admirador teu, ensenya'm a...
1: Ja ho farem, això ho farem. Farem...
2: No dic jo, eh?
1: Divulgació...
4: No n'ets pas, tu, d'admirador.
0: Divulgació, informació i...
1: Farem el que sigui, voltarem... Però amb un altre ritme, per descomptat. Un altre ritme que no sigui aquest ritme diari.
2: Perdona.
1: Per tant, Sempruniana, sí... té els dies comptats. Malauradament, els anys comptats. Uh-huh. Encara queden anys, però sí, sí.
2: És de les notícies tristes que s'han sentit en aquest programa. Sí.
1: Bueno, o alegres, depèn
2: exacte,
1: de quina, exacte, des de quin clar, prisma, saps?
2: Exacte.
1: Perquè tancarem amb tota la...
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Tancarem.
0: Ada.
1: Ben amunt!
0: No calla, no calla.
2: No.
3: És que no porta els auriculars, l'Ada. I no,
0: Ada,
3: no,
0: clar,
3: no sap...
1: Havia de posar...
0: Sí, és igual.
2: No passa res.
0: Ara ja és igual,
2: no passa res.
0: Igual. Escolta, una última cosa abans de que marxis. Un concurs que fem, que et pots emportar una llonganissa Ral d'Avinyó. Gentilesa de...
6: Vera!
0: Et dic una paraula en català, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes a la llonganissa. La paraula d'avui és cruix. Cruix. A, cruix. Crucifix típic de l'edat mitjana, on es representa Jesús amb un tall de fusta poc detallat, però molt icònic.
2: A l'església de Santa Maria de Taüll hi ha un cruix de 7 metres d'alçada que és impressionant de veure.
0: B, cruix. Seguit ràpid de petits sorolls que fan certs objectes enfregar-los, prema'ls o esmicolar-los.
4: Caminava pel bosc i em van estar a punt d'atracar. Vaig sentir el cruix de les fulles seques darrere meu i pam! Li vaig fotre un cop de puny?
0: C, cruix. S'utilitza de manera col·loquial per parlar dels genitals femenins. Què passa, Mercè?
3: Ah,
0: que no vols llegir la frase.
3: A vegades em poseu unes frases. La iaia de la patata sempre n'havia dit cruix. I quan l'avi fotia el cap entre les seves cames, deia que li olorava l'entrecruix.
0: B o C?
1: La C no és.
0: La C no és.
1: La C no és. Això ho escrius amb I-X?
0: C-R-U-I-X, cruix.
1: Aviam, és veritat que a mi penso que ve de cruixir.
0: Ve de cruixir.
1: I llavors, doncs, possiblement és la B.
0: És la B, ve de cruixir, oh, correcte! Molt bé, s'emporta la llonganissa. Escolta, avui dediquem el capítol a la nevera. Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
1: És un dels punts febles, és un dels punts complicats, sí, perquè l'has de tenir molt endreçada, t'ho dic de debò, perquè...
0: Molts tàpers.
1: Sí, sobretot... has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
0: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
4: És que fos cada pregunta, no, tallo, de veritat.
2: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
4: Jo, avui soc...
1: Perdona, estic... Perdona, t'ho capir, això, però... Cal organització. És que no tinc una resposta.
4: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. És que no ho vulguis contestar.
1: No.
2: Quan es fan desgana el programa, passen aquestes coses.
0: A mi em sembla de les coses més complicades d'un restaurant.
2: És que ho és.
0: Que la nevera aquella t'hi puguis aclarir.
1: Sí, té dificultats, però al final s'organitza.
0: S'organitza.
2: Les dates, la caducitat...
4: Això ho acabareu contestant al final, aquesta merda de pregunta.
0: Mercè, què més podem dir de la nevera?
3: Parlem de la nevera.
1: Perdoneu, però...
3: Diversos personatges durant el segle XIX doncs, van anar fent avenços, no?, en la invenció de la nevera.
0: Sí.
3: Les primeres, com dèiem abans, eren simples armaris on s'hi guardava la barra de gel, allò que dèiem de la gelera.
0: Sí.
3: I després va arribar la refrigeració mecànica, que s'aconseguia amb la compressió de gasos. Normalment era amoníac.
0: Ai, Déu.
3: I era molt tòxic.
0: Ai, ai.
3: Molt.
2: És ben bé que som vius de casualitat.
1: Sí. Ara.
3: De fet, les fugues d'amoníac de les primeres neveres van provocar bastantes morts per intoxicació. Una de les coses que van fer avançar la investigació en la refrigeració i va ser, atenció, la gran demanda de cervesa fresca. O sigui, la gent volia prendre cervesa freda tot l'any i això va fer que els fabricants es posessin les piles per inventar sistemes més eficients.
0: Hem d'inventar una nevera per guardar l'insulina de la iaia.
1: Ja està
4: la iaia.
3: La cervesa. Als anys 30 es va canviar l'amoníac per un altre element, el freó, que era molt menys tòxic.
2: Molt bé.
3: El que passa és que anys després es va veure que havia fet una foradeta a la capa d'ozó.
0: El freó,
3: Però, bueno,
2: és molt tiquis-miquis,
3: És que també...
2: Volem cervesa fresca o volem una mica de foradet?
4: A mi no m'ho preguntis, que te contesto ràpid, Vull dir que no... Saps?
3: El 1987 el freó es va prohibir.
0: Prohibit.
3: Sí. I ara s'utilitza...
1: Jo ja tenia 20 anys.
0: Mira, doncs vas estar 20 anys amb el freó, anar respirant freó pels puestos.
3: I actualment s'utilitza el tetrafluoretà, que es veu que és menys contaminant. Ara et pot agafar un ictus d'intentar pronunciar-lo, Com m'ha passat? Tetrafluoretà.
0: Ada, gràcies per venir a la Renaixença, amb aquesta alegria i aquesta energia, que tot i que ens emportem aquest titular trist de que el Sempronian ha atacat...
2: Bueno, ha dit que potser no és tan trist.
1: Falten 10 anys.
2: 10 anys?
0: Home!
2: Potser ja no hi serem, 10 anys.
0: Hòstia, tancarem abans nosaltres. Ada Parellada, fort aplaudiment.

0: Sí, senyor, hòstia.
1: Ara, home.
0: Ara, hòstia. Ara.
1: Hi ha un tio emocionat avui, hòstia. Aquí.
2: Què? T'agraden aquests, eh?
0: Home, són els meus, aquests.
2: Sí? Ah. Qui són, Fel? Què?
1: Bon Jovi.
0: Dire Straits.
2: Dire Straits.
0: Dire Straits.
3: Hòstia. Es pronuncia així, això.
0: Dire Straits. No.
2: Jo diria que Straits, però vaja.
0: Dire Straits.
3: Que faci ell això avui, doncs.
2: Sí.
0: Bueno, Money for Nothing, que us haig de dir Money for Nothing, una cançó dels anys 80.
3: Any 1985.
0: 1985, sí. Aquesta cançó ve de que... Explica l'història, Arnau.
3: Me l'ha comentat abans, per això ho
2: sé.
3: En una ocasió, en Mark Knopfler...
0: Mark
3: Knopfler?
0: Mark Knopfler.
3: Era el líder d'aquesta banda. Estava a una botiga d'electrodomèstics de Nova York buscant alguna cosa quan de sobte va sentir un dels repartidors de l'establiment rondinar de valent. Mirava... Sí, podria ser. Mirava una tele on hi havia posada l'MTV que anaven passant videoclips. I el repartidor es queixava de veure aquells músics a la tele fent el pallasso mentre ell havia de guanyar-se la vida carregant neveres ben pesades. I va dir que aquells artistes feien diners per no fer res.
2: Hòstia, amb el Mark Knopfler davant, eh?
3: Exacte. No, no, però és que encara no havia compost la peça. Aquelles reflexions de cunyat el van impressionar tant que va agafar paper i llapis i va anotar-les, i d'aquella filosofia d'obrer cremat pel capitalisme va sortir... aquesta cançó, Money for Nothing.
2: Money for Nothing.
0: Em si ho portes un dia amb Mark Knopfler aquí.
2: Sí, home, sí.
0: Costa,
2: sembla que xerra català i tot.
0: Sí.
2: Escoltem Dire Straits i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui tenim la riba de la Gare d'Occitane.
1: Però això és el nom del gos, això.
0: Sí, la riba de la Gare d'Occitane.
1: Occitano.
2: Això és el poble.
0: No, és el nom del gos.
1: El nom,
0: és el nom del gos. Sí,
3: però
0: no
3: n'hi cognom.
0: I
4: llinatge.
0: I llinatge, i bueno, i t'explica moltes coses. És molt complicat.
1: Noms molt llargs.
5: Estic en contra. Sí. Ja està.
0: Li direm Riba de la Gare d'Occitane.
2: I quan el criden, què?
0: Riba de la... Ja està.
5: Riba.
0: Li direm Riba perquè és més fàcil. És un pastor holandès de 5 anys, veiem-lo.
1: Aviam. Oi.
0: Preciosa.
1: Preciosa, Mercè.
0: Ai, no sé, és que a mi m'agraden els gossos, que vols que et digui.
2: Què porta la mà, aquell home?
1: Té com... Sembla una hiena, això, no?
0: No. La Riba és de Tona.
5: Bravo!
0: Sí, i a més, és una gossa molt intel·ligent i molt útil.
1: Per què?
0: Perquè es dedica a la recerca de persones perdudes.
1: Està bé.
0: O sigui que, ojo amb la Riba.
5: Aviam si em troba.
1: Aviam. No, home, però no...
0: Has de desaparèixer, primer.
5: Estic molt perduda.
1: No es tracta de jugar a cuit i amagar, diguéssim. Val. És per buscar gent que s'ha perdut de veritat.
5: Val.
0: Una cosa, un fet característic de la Riba, que és de Tona, és
5: Bravo.
0: Que no té por de res. Però de res vull dir de res. Ni dels petards.
1: Bueno, és com si ets de Tona o ets així o et mors.
5: Ah, sí?
0: Sí.
4: De Tona som així.
0: Por tots. Sí.
1: L'Arnau no té por de res.
4: Jo no tinc por de res, ni d'en Xuriguera.
5: Tenir por de mi és molt gros, vull dir.
1: Vinga, va.
4: És una bona notícia que la Riba no tingui por dels petards, perquè justament el llançament d'un petard serà el protagonista d'aquest capítol.
1: Avui passegem el gos per Barcelona, Catalunya. És febrer de 1946.
5: Això és gros, avui, eh?
1: Sí.
5: Avui serà molt ben parit, això, eh?
1: Barcelona.
5: 46, eh?
1: Sí.
5: Vull dir, en una època molt fosca,
1: eh? Sí, senyor.
5: Vols que faci el programa jo sol?
1: No, ja ho vaig fent.
2: No, digue-li que sí.
1: Ah, sí, fes-ho tu, va.
5: Estem en un moment molt delicat a Catalunya.
2: Fins aquí,
1: ja ho vaig fent jo, ara.
5: Sí.
1: Sabeu que ara emprenya molt quan vas a Barcelona, us emprenya, que no us entenen en català.
2: Hòstia! Vaig anar-hi, vaig entrar en un bar, dic, posa'm un tallat.
1: Sí.
2: El cambrer van ingressar, va agafar un ictus.
5: No sabia fer el tallat?
2: No.
1: Tombat a terra.
2: Un ull li va caure.
1: Espuma per la boca.
2: No t'entès, una cosa...
1: Doncs en l'època en què ens situem també costa sentir parlar català al carrer. Això sí, en aquest cas la gent té un motiu més justificat que l'actual. La gent no parla en català perquè està totalment prohibit. El panorama és depriment. Ens trobem en plena dictadura franquista. Franco governa Espanya amb mà de ferro i ha col·locat el seu seguici als diversos estaments del país. La repressió franquista és present arreu.
6: Dada important aquesta, tenim com per les properes eleccions.
1: Sí, senyor.
6: No sé de quina manera, però tinc en compte.
1: En què no torneu a votar en Franco, n'hi ha prou.
6: Exacte.
0: Ah, doncs mira, això és fàcil.
5: Potser no surt amb les sigles de Franco, eh?
0: Potser surt amb les altres.
5: Us asseguro que
1: hi és.
5: Hi és, eh?
1: Heu de saber llegir entre línies.
5: Ara.
6: Sí.
5: I no gaire bé, tampoc,
6: no.
5: Eh?
6: No.
1: La història d'avui transcorre a la Universitat de Barcelona. I aquí el català també està tocat de mort. Com a la resta de llocs, la llengua viu un moment delicat. Però hi ha organitzacions clandestines que treballen des de l'ombra per mantenir el català en vida. Nosaltres en coneixerem una, el FUC.
5: Ep, paio.
1: Què?
5: Jo, de l'anglès que sé, FUC vol dir follar.
1: No, home, no.
5: Sí. FUC, no, de veritat,
1: no,
5: eh?
1: És FAC, el teu és FAC, FAC. FAC. S'escriu FUC, però es diu FAC.
5: Què collons, si s'escriu FUC, com s'ha de dir FAC?
1: No, bueno, són coses de l'anglès. És així, és. Es diu FUC, FAC.
5: Aquest programa no va bé, eh?
1: No. La FUC és les sigles de Front Universitari de Catalunya. FUC. FUC. És una organització fundada durant el franquisme que vol recuperar les llibertats democràtiques que s'han perdut per culpa del règim franquista. Estan treballant en un pla d'acció, però abans d'explicar-ho, cal repassar uns fets que van succeir a Barcelona fa 3 anys, el 1943, i que són els que van animar els estudiants de la Universitat de Barcelona a crear el FUC.
5: Que no és follar.
1: No ho és.
0: No.
1: No ho és. Que els estudiants de Barcelona fullessin és una altra cosa.
0: Això segur. Segur. Segur.
5: Bueno, segur.
1: Bueno, no ho sé.
0: Depèn qui.
1: No ho sé.
5: Sí.
1: En castellà, però segur.
5: Follar en castellà.
1: Sí, perquè en català estava prohibit.
2: Era, hòstia, si
1: trobaves una de molt, molt atrevida, de tant en tant et deia...
5: Dame más.
1: No, home, en català t'ho deia.
5: Ah,
1: lo agosarat era dir-ho en català.
2: Però a casa podia ser en català.
5: No.
2: O t'hi havia algú allà que et mirava i vius en castellà.
1: Hòstia,
2: no en sabria.
1: En Franco mateix.
2: En Franco venia...
1: En Franco allà al capçat del llit.
2: Hòstia, em fotria
1: gràcia. Com que ell només tenia un ou i no es posava calent, ell doncs estava allà... controlant que la gent follés en castellà.
2: No veus, això no, és molt interessant.
1: Això al col·legi no ho expliquen, no. Però és així.
5: Veus, ara ha millorat el programa.
1: Bueno, no em despisteu. 1943, en plena Segona Guerra Mundial estem. Franco no és l'únic dictador feixista a Europa. Ja sabeu que també hi ha Mussolini, Hitler i, bueno, com ja sabeu també, l'un i l'altre compten amb l'admiració de Franco i el seu suport, que és poquet.
6: Però... Els diaris de dretes diuen que tot era una estratègia de Franco.
1: Sempre s'ha parlat de que Franco no va entrar a la guerra perquè no va poder i perquè els altres l'odiaven. Vull dir, els altres deien que tu és tonto. De
6: segur?
1: Fet, quan es van reunir, hi ha una trobada entre Franco...
5: A l'Himalaya.
1: I Hitler. No. Andaya.
5: Andaya, això.
1: El País Basc.
5: Això.
1: Es troben a dins un tren.
5: Sí, a dins d'un tren.
1: I, bueno, diuen que...
5: Vam estranyar un tren a l'Himalaya.
1: Els que deia l'Àlex, els dels diaris de dretes, i els historiadors de dretes sempre diuen que, bueno, allà el va deixar Hitler, Franco, meravellat, i que per això no va entrar en el conflicte i tal. I el que expliquen els biògrafs alemanys és que van tornar trastocat d'aquella trobada amb Hitler.
2: Com van veure?
1: Li va explicar a Mussolini. Bueno, de fet, li va dir Mussolini, abans que tornar-me a reunir amb Francisco Franco, prefereixo perdre 3 o 4 dents.
2: Collons.
0: Mare meva.
1: Això és real, eh? Sí. Si busqueu biografies alemanyes...
2: De lo curt que arribava a ser aquell
1: home. De lo curt que arribava a ser.
2: Ja veus?
1: Sí.
2: Tio tan curt.
1: Sí, sí. I on te va arribar? Doncs imagina't com som els altres.
5: No, exacte. Això t'indica el nivell químic sota...
1: Sí. Bueno, escolta'm, on estàvem? Aquí.
5: No se sap.
2: A l'Himalaya, no sé què ha dit aquest de l'Himalaya.
1: Vinga, va. Sí, com a exemple de com el de calents es fotien els franquistes amb els nazis, hi ha el que va passar al cinema Metropol. Resulta que si està projectant Cinema Metropol, una pel·lícula de propaganda antifeixista, i a mitja pel·lícula uns falangistes es colen al cinema i fan el mateix que aquella vegada va passar... Sabeu allò de la Blanquerna a Madrid?
5: Sí, sí.
1: Que van entrar aquells...
0: Doncs els fets dels... Testosterona.
1: Ah, exacte.
0: Va ser molt maco.
1: Els fets del cinema Metropol són similars. Uns franquistes es colen al cinema i aixafen tot el que troben, agradeixen els assistents i els amenacen amb un crit que demostra com sí que admiraven els nazis. Sabeu què criden?
3: ¡Viva Alemania! ¡Bajo Inglaterra! ¡Abajo Inglaterra! ¡Y arriba España!
2: Tios més ignorants, a part de fatxes,
1: sí.
2: Burros, eh?
1: Per què?
2: Abajo Inglaterra i arriba España. És al revés, collons. Si tu mires un mapa...
1: Sí.
2: Hòstia, ja es ve.
1: Sí.
2: Hòstia, que és més curt. Jo
1: arriba... És més arriba.
2: Espanya, hòstia.
1: Sí.
2: I
1: massa arriba a Noruega.
2: Clar.
5: I el Polo Norte.
2: Itàlia, on està Itàlia?
1: Abajo.
2: Hòstia, en sèrio.
6: Espanya està a la dreta.
1: Eh?
6: A la dreta.
1: De Itàlia. Ah, no. A la dreta, no. A l'izquierda d'Itàlia.
5: Depèn de com diguis l'Atlas.
1: Clar.
0: Exacte.
1: Aquells fets empenyen els estudiants catalanistes a fundar el FUC i els que venen en els anys posteriors només fan que reafirmar que era una bona idea. Com, per exemple, el fet que els universitaris catalans estiguessin obligats a inscriure's al Sindicato Español Universitario per poder obtenir el títol.
5: Hòstia, això sembla una agrupació sardanista.
1: Sí, ben bé. Té nom de Torroella de Montgrí.
5: Sí.
1: Sindicato Español Universitario.
5: Ciutat Pubilla de la Cerdana l'any 1975.
1: Molt bé. El Sindicato Español Universitario no és una entitat sardanista,
5: no?
1: Sinó que és l'entitat precursora de la Falange.
5: Oh,
1: i té la finalitat de perseguir la llengua catalana. És un estament purament repressiu. Per això la FUC està organitzant un cop contra ells. I aquest és el motiu pel qual som aquí amb la Riba, la nostra gossa de Tona. Volem veure quina entramen. Escoltem-los.
7: A veure... Txt, canalla.
1: Què?
7: Canalla, avui no podem fallar. Hem de tenir present que el món ens mira.
1: Avui sí, eh?
7: Avui sí.
1: Avui sí que el món ens mira.
7: Sí.
1: Som a 9 de febrer de 1946 i l'ONU acaba de condemnar el règim franquista i de prohibir-li l'ingrés a l'organització per tenir un caràcter feixista i vincles amb els nazis i els feixistes italians. Què et fa tanta gràcia?
0: Què li passa, Friera? Aquest?
5: L'ONU.
1: L'ONU, home.
5: I quina conya...
1: Home, l'ONU.
5: Què ha fet l'ONU?
1: Home, de tot, sort en tenim.
5: Què ha fet l'ONU?
1: Home, si no, ara tot el món estaria en guerra.
2: Si no, aquesta és bona.
5: Si hi ha un xiste bo, és dir ONU.
1: Aprofitant la clatellada de l'ONU... Ja està. Aprofitant el fet que els franquistes fan com si res, la FUC... vol aprofitar la missa diària que se celebra a la Universitat de Barcelona per fer un atemptat que els permeti fer-se veure.
6: Has dit missa a la Universitat de Barcelona?
1: Sí, senyor.
6: Això
1: sí,
6: encara es fa?
1: No ho sé. Ahir vaig passar-hi per davant i no em va semblar que fessin missa. No? Vaig veure.
4: Hi ha un rector, no?
1: Hi ha una capella, diria.
8: Home, hi ha el rector de la universitat.
1: Ah, sí?
8: Hi ha una capella.
1: Bueno, però...
0: És capellà, el rector?
8: A vegades es reparteixen hòsties, últimament poques.
6: No heu anat a la universitat, vosaltres?
1: Jo poquet, al bar.
0: No.
1: El dia en què ens situem sí que se celebra una missa i el cop que preparen els membres de la FUC es produirà justament a mitja cerimònia.
7: Ai. Companys, què? Heu sentit el narrador, no?
1: Sí.
7: El pla s'ha d'executar a mitja missa, d'acord?
8: A mitja missa.
7: No abans, no després, a mitja.
8: A l'Eucaristia, més o menys.
7: Sí, tu no has arribat, sí.
8: No, no, arribat.
7: No, encara no.
2: Però, doncs, jo ara pregunto, quina hora arriben els dos explosius?
7: Ara.
8: Sóc jo els dos
7: explosius. Sí.
2: Si ell te la conversa, aquesta pregunta de guió, quin sentit té?
8: No, tens raó. Ei, ja sóc aquí.
7: Hola, què tal? Ah, ja és aquí, goita'l. Sí,
8: porta't els explosius.
1: Bé,
8: I els afotarem a mitja missa.
1: Va. Cuidado,
8: Vale.
1: Arriba la tarda.
8: Anava una mica tard.
1: Sí, no passa res. El tema és que portes explosius, vull dir que això serà gros.
7: Sí.
1: Això serà gros. Arriba la tarda,
8: arriba
1: que
8: era un moment...
1: No, arriba la tarda. Espanya ja ha arribat fa temps. Moment en què està programada la missa i, per tant, moment de l'atac, de la FUC. De mica en mica, la capella s'omple de gom a gom. Ai. Nosaltres estem amagats a la part superior de la capella amb els nanos de la FUC i l'arriba la nostra gossa, que està ben tranquil·la. Sort que no té por de res, No. Recordeu que és una gossa que, si no, una altra es fotria a bordar i fotria el pla Norris.
0: Sí.
1: Però ella està allà, callada, i mentrestant els estudiants manipulen els explosius. És un moment molt tens, Qualsevol error ho pot engegar tot a rodar.
8: Molt bé, canalla?
7: Sí.
8: Faig el conto enrere i he engegut els petardos. Va, i...
7: Faràs de conto enrere?
8: O endavant?
7: No sé, és igual, però va, fot-li.
8: O conto els parells i imparells.
7: No, fot-li, va.
2: Fes-ho fàcil, fes-ho fàcil. Que almenys aquests curtots, fes-ho fàcil.
1: Va. Comença.
8: 5, 4...
1: 3.
7: És de matemàtiques,
1: aquest? Ai. El capellà...
7: És universitari, no?
8: Voleu que llàstic?
7: No, fes-ho.
8: Marxa.
6: Ja està. Què ha sigut aquesta merda? Què és això?
1: Això era? Ha fallat. Que ha fallat.
7: No, és
1: que no ha petat la dinamita.
6: Explosiu.
1: La dinamita no ha petat.
8: Bueno, dinamita.
7: Dinamita.
1: Què?
7: A veure, dinamita... Qui ho ha dit, la dinamita? Això... No? Una mica... No.
1: Ah, potser dinamita... ens havíem creat unes expectatives massa altes, doncs. Resulta que els estudiants no han posat dinamita a la capella.
8: No.
1: I han posat... un petard.
2: Perdona?
8: Bueno, un xiu.
7: Sí.
2: Hem posat un petard? O sigui, tota aquesta comèdia per fotre un petard?
7: Es veu
1: sí,
7: que sí.
1: Heu posat un petard.
8: He portat...
2: Una sabeta.
8: He
2: portat... Ens has portat aquí.
8: Una 9 de 5.
2: Eh?
8: Un pelícano.
1: Un pelícano.
7: Una piula.
2: Però...
7: Una piula.
1: Un petard d'aquests de Sant Joan.
7: De xino, aquell verd.
1: Hòstia santa.
8: D'aquests...
7: Sí.
1: Petard de tots, dels de tota la vida.
7: Sí.
8: Sí,
7: no,
8: bueno.
7: Però amb la metxa més llarga.
1: Es
7: no
1: veu?
7: Sé si has sentit la metxa.
1: Sí, la metxa era llarga.
2: Una mica de traca.
1: Alga.
2: Una mica de traca.
8: Foto pinta valencià.
2: No.
8: Foto pinta valencià.
1: Es veu que l'atemptat era això, eh? Era fotre un petard a una missa. Fer una mica de merder i cap a casa.
8: Bueno.
6: Sí, no xano.
1: Aviam, pot semblar una acció poc espectacular, però cal tenir en compte que la situació i el moment en què es dona són complicats, eh? Recordeu que estem en plena dictadura franquista.
7: Sí.
1: I parlem estudiants molt joves. Cal
7: tenir... Fes-ho tu, eh?
1: Ara.
7: Fes-ho tu, això, a mitja missa.
1: Ara no tiren ni un petard, ara.
7: No.
8: Home.
2: És que no van
7: ni un paper terra, nois?
2: És que no van a missa,
1: Molta valentia, Un acte de valentia que l'endemà surt a la portada a tots els diaris. De fet, la premsa franquista el titlla d'acte terrorista. I la catalanista clandestina que el recull el defineix com un acte heroic.
2: Llençar un petard, eh?
1: Sí, llençar un petard.
2: O sigui, des de quan llençar un petard és un acte terrorista?
1: Sí, des de quan pujar sobre un cotxe de la Guàrdia Civil és un acte terrorista?
7: Ara.
1: Aquí estem. Lluny de ser una gambarrada de jovenalla, el petard llançat a la Universitat de Barcelona provoca l'inici d'un dels actes repressius més desproporcionats duts a terme contra els estudiants catalans durant la dictadura franquista. I tot amb l'ajuda del Sindicato Espanyol Universitario.
8: Els sardinistes.
1: No, eren sardinistes. Era la prefalange, diguéssim. Això, el mateix al qual tots els estudiants s'han d'afiliar tant sí com no. Aprofitant que ho saben tot d'ells, els militants del sindicato es dediquen a torturar els qui van cometre el llançament i a les seves famílies. I de pas també els qui parlen català. els que són comunistes, els anarquistes. O si un dia posaves la sabata al revés, em sembla que també qualsevol excusa és bona. Qualsevol que formi part d'aquests col·lectius és torturat.
8: Bueno, a mi em sembla que l'acte ha sigut un acte...
1: Sí, encertat. Encertat.
8: Ha sigut ben parit,
1: això. La repressió que comporta el llançament d'aquell coll d'artefacte resulta tan desproporcionat com insuficient per contenir la resistència universitària. Malgrat les pallisses i les tortures que van patir, els estudiants van continuar lluitant contra el franquisme durant un parell de dècades.
8: Ui, sí, i vam guanyar.
1: Sí, i tant.
8: I vam guanyar.
1: Hem votat, hem guanyat. Mercè, tenim un gos del que depèn la seva vida, una persona que avui està de pública a la Renaixença, que és...
9: És la... Laura.
1: Laura.
9: La Laura, i d'on ets, Laura? De la Bisbal, bueno, originària de Mallorca.
1: Oh, mira! De Mallorca. Molt bé, Laura.
8: Ja has vingut a l'Empordà?
9: No. Penedès.
8: Toma!
1: La Bisbal del Penedès.
8: Toma!
1: Ah, sempre penses que tot és l'Empordà.
2: L'Empordà. Bisbal d'Empordà.
1: Vinga, la pregunta d'avui és: quin dels següents personatges van formar part activament i no només per obligació del Sindicato Español Universitario? A. Joan Miró. B. Joan Manuel Serrat. O C. Juan Antonio Samaranch.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
10: Pensa-t'ho bé, eh?
9: La B?
11: La B.
9: Ara no me'n recordo qui.
11: La B. A la B.
10: Joan Manuel Serrat.
11: A la B. A la B. De... A la B.
8: Pots canviar-ho?
1: Pots canviar-ho, si vols.
9: És que no me'n recordo quina era la primera.
8: No.
7: Torna a repetir les opcions, que no, no se'n recorda.
1: No, perquè està entre l'A i la B. Doncs és la C. Juan Antonio Samaranch. La Riba és morta.
10: Oh! No!
1: La pobra Riba de la Gare Occitan, la gossa de Tona, ha estat una de les que li ha tocat el rebre del xarop de bastó del Sindicato Español Universitario i no ho ha superat. Això sí, que sapigueu que ha aguantat com una valenta, tal com era. No ha delatat a ningú i ha aguantat estoicament davant dels franquistes. Segur que a Tona sabran valorar un comportament tan heroic com el seu. Ja ens informaràs, Arnau, si li fan una estàtua al poble.
4: Sí, a dalt al castell.
1: Ha valgut la pena. Bueno, hem llançat un petard que l'ha liat una mica, nois.
8: Sí, eh? Noi.
1: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
12: I el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, ha obligat a tallar la via durant hores aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions, tot i que no hi ha hagut ferits. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat i una empresa propera al lloc de l'accident s'ha desallotjat de manera preventiva. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, en declaracions al Catalunya Nit.
2: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
1: L'accident ha estat a 9:45 del vespre. El trànsit en sentit Tarragona s'ha pogut restablir al cap de 2 hores. En sentit Barcelona, l'aturada ha durat més de 3 hores fins que s'ha pogut reobrir un dels carrils. Molts conductors s'han quedat atrapats als vehicles i s'han queixat de falta d'informació. Alguns afectats ho han explicat a la nit als ignorants de Catalunya Ràdio.
3: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
4: Tots els primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
5: Quanta estona t'has passat tu allà?
4: 3 hores i mitja.
1: L'AP7 encara no s'ha reobert completament i de moment continuen les tasques de neteja i de retirada de les restes de l'accident. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
6: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions a l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca.
1: Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons la USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. La protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant 2 hores.
6: L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla, Andalusia, líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE, eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es pugui comparar amb el de les futures eleccions generals.
1: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i hi participaran una 20ena d'autors de tots els gèneres. Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. La cantant sempre havia defensat que aquell any no li tocava ni fer la declaració de la renda ni pagar l'impost de patrimoni.
6: L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 Shakira no va passar prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absou de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Carlos Cruzados, el portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
7: Están titulando victoria definitiva, esto no es así, solo en relación con 2011 ni siquiera es definitiva porque hay posibilidad de recurso y la abogacía del Estado seguramente recurrirá ante el Tribunal Supremo.
6: La sentència d'aquest dilluns analitza exclusivament l'any 2011 i no el període entre el 2012 i el 2014, pel qual la cantant ja havia admès frau per no haver complert amb les seves obligacions tributàries.
1: Esports. El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de l'entrenador Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura del dit petit del peu dret que, a més, el farà passar per quiròfan. El mantindrà 3 mesos sense jugar.
6: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que reunir l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del club. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Daniel Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar a Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça.
0: Fins aquí les notícies.
8: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
9: La Rior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
8: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
10: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
8: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
12: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
12: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
13: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
8: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
12: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
12: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: ara sí, ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabem, us portem la solució. Com sempre, el meu 50% part de la solució. Es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Avui, mira, la meitat d'aquesta peixera... No, la meitat d'aquest estudi sembla que estiguin dins de la peixera.
1: Escolta'm, avui explica a l'audiència què has esmorzat.
0: Avui he esmorzat...
1: No!
0: No?
1: Fem una cosa.
0: Ah, o com ho has fet, cosa. Això? És un cliffhanger de manual.
1: És que ho vas explicar i no ho sabies, que te l'estava jugant en directe. No fem teatret.
0: Ai, senyor, va.
1: Però avui, si voleu saber què ha esmorzat Elisenda Carot...
0: Com si fos important.
1: No, és important. És important perquè forma part d'un joc que hem penjat al canal de WhatsApp de la solució, el que en diem la comunitat de la solució. Si encara no en formeu part, envieu-nos un WhatsApp demanant que us enviem l'enllaç i allà trobareu un petit joc. Un petit joc per saber què ha esmorzat Elisenda Carot i què no ha esmorzat. I a les dues, quan acabi el programa, farem la resolució.
0: Sempre farem la resolució a partir de les dues i sempre us dic, connecteu-vos a aquest canal de WhatsApp, hi ha coses interessants més enllà del que he esmorzat, contingut en exclusiva per tots els oients i oientes de la solució. Només cal que ens envieu un WhatsApp al 677-38-77-19, us retornem un enllaç i allà entrareu en exclusiva en aquest canal de WhatsApp. Si avui és dilluns, vol dir que la Solucionet té un nom i el sap tothom. Estel Soler, molt bon dia!
2: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
2: Una mica molla i no en el sentit eròtic.
0: Passada per aigua.
2: Literal, Passada per aigua.
0: Ai, filla meva, has arribat aquí, de veritat, sense paraigua, sense botes d'aigua... Sí. A pèl, has vingut?
2: A pèl, jo.
0: Avui farem un tema que t'agrada i t'encanta especialment, ja
2: sí,
0: ho veuràs.
2: Sí, sí.
0: El control tècnic, mentre Albert Jodar, el mestre Albert Jodar, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. I avui, ja ho sabeu, nova jornada de vagues del col·lectiu de mestres. Ja sabeu que els programes informatius d'aquesta casa us mantenen al dia de l'evolució de les converses, de les demandes del col·lectiu. Nosaltres, però, sabeu que som la solució. I avui farem les coses a la nostra manera. Avui farem un homenatge als mestres, una oda als professionals de l'educació, perquè avui ens demanem com s'ho fan els mestres per deixar aquesta empremta. Mestres que t'han marcat. Pot un o una mestra canviar la vida d'un alumne? Recordarem aquells mestres pel que ens ha ensenyat la persona o el recordarem més aviat per com ens han tractat? Com influeix un mestre en l'autoestima dels alumnes? Quines qualitats comparteixen els mestres que ens marquen a tots plegats? La d'ensenyar és una feina 100% vocacional. Estel, tu tens dues criatures...
2: Sí.
0: Tu ara, jo et podria demanar, digue'm un mestre que recordis que t'hagi marcat, però suposo que també a través de les criatures has tornat a retrobar-te amb el col·lectiu de mestres i algun mestre o alguna mestra que ha marcat a les teves criatures.
2: Sí, bastants, però jo penso que potser la meva criatura petita, que va néixer en ple confinament...
0: 2020?
2: 2020, el 9 d'abril. Jo la vaig escolaritzar a l'escoleta, a Molins, al Molí, jo crec que en un dels moments més difícils per l'educació, especialment per l'educació de 0 a 3, perquè aquell equip de mestres meravellós anaven constantment amb mascareta. De fet, la meva filla no va veure les cares de tot l'equip de mestres, jo diria que com a mínim fins al cap d'un any, un any llarg, no? Veia ulls i s'havien d'expressar, buscar altres maneres d'expressar-se i comunicar. I ella va començar a anar-hi als 5-6 mesos, per tant, des que era una boleta, i en concret aquí la Meritxell Cabrera, que va ser una de les seves, la mestra referent, perquè allà doncs enteníem que les mestres eren un equip sempre i anàvem en bloc, però la seva era la Meritxell, i ostres, jo crec que un lligam per sempre.
0: T'anava a dir, encara la recorda, entenc, la Bruna.
2: La Bruna encara recorda, ara li passa aquella cosa, ja té 6 anys, clar, han passat 6 anys de la pandèmia, sí, sí, i ara li passa aquella cosa que també és molt de relació mestre-alumne, que fins que no creixes, passes de ser com la teva figura preferida, però quan la veu pel carrer ara li fones vergonyes.
0: Ai, li fa vergonyetes,
2: fins que no tornes a ser adult i et retrobes ja de més gran, que llavors pots tornar a parlar. Ara fa aquella, sempre, no?, la Meritxell i Bruna, que ja no em recordes, no? Però sí, una referència. Moments molt durs, però molt bonics, també.
0: I ara, si tinguessis a la Meritxell davant, què li diries?
2: Doncs que moltíssimes gràcies per l'esforç que fan sempre, però en especial per la lluita que va suposar, jo crec, que justament aquella generació dels nascuts al 2020-2023, aquell període de 3 anys, perquè si sempre hi posen vocació i amor, aquells 3 anys jo crec que encara més.
0: Meritxell Cabrera, molt bon dia.
3: Hola.
0: Com estàs, Meritxell?
3: Molt bé.
0: Ara això no t'ho esperaves, eh? No t'esperaves aquestes boniques paraules per part de l'Estel Soler, oi?
3: Uf, déu-n'hi-do. Són molt importants, la veritat. Són molt importants i ens arriben al cor, perquè la veritat és que van ser temps difícils, ben certes.
0: Sí.
3: I ho vam fer doncs, com vam poder, la veritat, perquè tot ens anava una mica com atropellant, saps? Vull dir, va ser com complexa, però
0: Meritxell,
3: també va ser molt bonic.
0: Ara ha estat molt bé que l'Estel parlés d'aquest període de l'educació de la seva filla, de la Bruna, del 0-3, perquè sovint, entre moltes de les reclamacions que fan els mestres, no, jo ara que experiencio de primera mà aquesta etapa 0-3, veig la importància, no, d'aquesta etapa formativa i que s'entengui també com a part de l'escola, aquesta 0-3, i sovint no esteu prou reconegudes, no? Tampoc no et demanaré ara que em diguis quines són les reivindicacions, perquè això, insisteixo, ja ho estem fent en els programes informatius, però així perquè la gent ho entengui, Meritxell, digue'm tres coses que les criatures aprenen, bàsiques, tres coses

0: La veritat és que com la més superimportant seria com aquesta, o sigui, la gestació de la persona, de la creació. Uh-huh. A banda, també entenem que ells tenen com, o aprenen el fet de relacionar-se, de relacionar-se amb l'entorn, d'aprendre aquest entorn. Realment els aprenentatges més vitals també generen aquesta etapa. I és molt important que estiguin cuidats aquests tipus d'aprenentatges que els oferim, d'acord? Mm-hmm. Per tant, aquí vindria molt amb el que anava lligat, no? Que no som una etapa assistencial, sinó que eduquem, eduquem i som mestres, i això és importantíssim. I després, altre punt clau també, a nivell emocional, també és una etapa molt, molt potent a nivell d'emoció. És una etapa que realment aquesta gestió s'ha de poder acompanyar. I també, tornem al mateix, és molt complexa acompanyar-la quan et falten mans.
1: A més,
0: sé si no, et diria Meritxell, més coses, eh?
1: No, jo te'n diria moltes més, perquè a més jo estic just en aquesta etapa, no? Però a mi em fa molta gràcia quan hi ha gent que no entén, no?, segons quines reclamacions del col·lectiu 03, i penso, jo moltes vegades ho dic a meu alta, dic, a veure, Conxita, però si som tres aquí, amb un fill, amb meu, i ja ens falten mans, tu imagina tenir les ràtios, com esteu dient vosaltres, que ens esteu inflant les ràtios, no? 9 personetes que depenen de la vida de dues educadores, de dues mestres, com carai s'ho fan, a la que et superen amb número, no? Això per començar. Però ara has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant. En aquesta escoleta, jo li dic l'escoleta del 03, no només aprenen els infants a respectar-se, sinó que ens ensenyen, també, ens eduquen els pares, de com dirigir-nos a les criatures, no? Jo recordo de les primeres coses de Elisenda, però acomiada't del nen, no? I jo pensava, però si té 4 mesos, no? Bueno. I comences a entendre, i realment dius, clar que m'he d'acomiadar, que no deixa de ser una persona en miniatura, però és una persona, i allà vas quallant, no? Això que dius del respecte, del autorespecte, de tenir en compte aquesta persona com una personeta, que és una persona petita, però no deixa de ser una persona, no? I respectar les seves necessitats des del moment zero, que a vegades ens qüestionem. Quan comencem a parlar de sexualitat i del només sí és sí? Des del moment que tu li demanes permís per canviar-li un bolquer, no?
2: Sí.
1: Que molta gent dirà, no,
0: si
1: això
0: puc,
1: que és hippie,
0: no? I si puc fer un incís, disculpa'm, si puc fer un incís també, vosaltres com a famílies també apreneu, però nosaltres com a mestres també. Jo no hi ha un dia que no me'n vagi de l'escola sense dir, uah, saps? D'aquí m'emporto coses, vull dir, constantment. I això realment és el que ens fa vibrar, és el que ens fa seguir, és el que ens dona com aquesta energia com per poder defensar aquesta etapa fins on faci falta. Ja us ho dic ara.
1: Fins on faci falta, així m'agrada. Fins a les últimes conseqüències, Estel.
2: No, que jo, per descomptat, no dubtava que 03 educa, però ho vaig veure encara més clar en petits detalls, com per exemple que això, la Bruna no tenia ni un any i la Meritxell li canviava el bolquer i li ensenyava dos bolquers.
1: Quin vols?
2: I li deixava triar entre un dels dos. I evidentment aquí ja estàs posant la mirada, a diferència com era l'educació infantil antigament, com hem avançat, i especialment el Molí, que posa molta cura doncs, en aquests nous preceptes i en la renovació i en la comunicació constant amb les famílies, que ja estàs... La criatura no és un objecte, ja és una persona que pot senyalar amb el dit, encara que tingui 8 mesos, i dir aquest o aquest.
1: Perquè no ens som conscients, ens pensem, no, com que és molt petit, petita, és molt petit, petita, ja ho farem en el futur. No, des del zero, primer, perquè ells se n'assabenten de tot, i segon, com volem tenir criatures crítiques capaces de decidir per elles mateixes si nosaltres decidim per ells fins que en tenen 7, 8, 9, 10. Per tant, fomentar-ho des de zero. Però, en fi, això valdria un programa sencer. Jo només voldria agrair la Meritxell Cabrera que hagi fet una part en aquesta escola lliure de mòbils per agafar-nos el telèfon, per atendre aquesta trucada de la solució. Meritxell, gràcies i felicitats per la feina a tu i a tot l'equip del Molí. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres i gràcies per tenir-nos en compte. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Adéu.
0: Molt gran. Adéu.
1: I avui, l'Estel Soler, servidora de vostès, i en Fran Domènech, no estem sols, però, com sempre, participació activa, a través de les vies de contacte habituals.
3: Activíssima. De fet, el WhatsApp ja està traient fum, la gent està votant de què t'has pres l'entrepà avui, i la gent està esperant que digui les vies de contacte habitual, tot i que se la saben de memòria, lògicament. Una és parlar amb nosaltres, el 93207474, que és el telèfon del directe, i després hi ha el WhatsApp del programa, que és aquell que teniu guardat com a La Solució, amb Elisenda Carot, al 677-38-77-19, per explicar-vos avui doncs, una cosa molt senzilla. Quin mestre us ha canviat la vida? Per la manera que tenia d'ensenyar, per tot allò que us ensenyava, perquè potser us va potenciar l'autoestima. Expliqueu-nos quina és la mestra o quin és el professor que us va canviar la vida. Una professió eminentment femenina, en segons quines etapes, també.
1: Sí, és veritat, la majoria.
3: Ara tu parlaves de 03, vés a buscar homes, segurament, en aquest tram, o infantil, per exemple. Però bé, en tot cas, expliqueu-nos quin és el mestre o mestra que us ha canviat la vida.
1: Ens podeu trucar, també, ara ho ha dit el Fran, el 93 201 93207474. Sé que avui hi haurà molt allau de trucades. Mira, la Susana ja n'està rebent. Per tant, demaneu tant de 93207474 quin mestre us ha canviat la vida, ha marcat la vostra vida i per què. I avui, us deia, no estem sols en aquest estudi, a part de l'Estel Soler, i ens acompanyen persones molt interessants. Mireu, d'una banda, Neus Montsant, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Com estàs, estimada?
4: Molt bé.
1: La Neus està molt nerviosa. La Neus és oient habitual de la solució.
4: Sí.
1: Nosaltres vàrem fer una crida a través de les diferents vies de contacte i la Neus va dir, jo vull parlar d'aquest tema. La Neus és oient, ha estat alumna i ara és mestra d'educació infantil a Mataró. Tu ens has d'explicar el teu testimoni després d'una crida ara deia que vam fer i el teu cas és particular perquè no només t'ha influït moltíssim una mestra, sinó que has acabat convertint-te en mestra. De seguida anirem al teu cas concret, però així d'entrada, Neus, tu per què vas voler dedicar-te a aquesta professió?
4: La veritat, quan ho vaig escollir, no recordo ben bé el moment, però sé que a casa em van dir, sí, tu estàs segura? Sí. No?
1: Què fan a casa? Què estudien?
4: Res, mi mare és administrativa i el meu pare és mecànic. Per tant,
1: res a prop de l'ofici d'educar,
4: Que va, sí, sí. I la veritat em van dir, sí, sí, tu necessites molta paciència, I jo, sí, sí, sí, mama, sí.
1: Volem dir, no la tens,
4: Jo crec que es van sorprendre i tot, I sí que és veritat que la meva experiència, la que vaig viure, és jo crec que el que em va donar aquestes forces de dir, vull que tots els alumnes que estiguin a l'escola passin per una escolarització feliç, no per una escolarització agobiant i a vegades una mica patidora.
1: Neus, ara anirem al teu cas concret, però deixa'm saludar també a una persona que tens a la teva dreta, també oient de la solució, Txell Llorenç, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Com estàs, estimada?
5: Molt bé.
1: Què tal és veure la solució des de l'altra banda?
5: Interessant, divertit, diferent. Poses les cares a la gent.
1: Ah, però no ens havies posat cara?
5: A tu sí.
1: El Fran no, No. Mira quina cara és més guapa,
2: Escolta, i això és molt interessant quan només sents una veu i te figures sense voler una cara, no? Com us l'imaginau?
1: Com us imagineu el Fran? Com us imagineu el Fran? També avui la crida és aquesta.
3: No, perquè llavors... No, que només em falta això ja, aquí, hi ha molta gent.
1: El 677-38-77-19, com us imagineu en Fran, avui i cap tot. Escolta'm, Txell, tu ets oient, ara ens explicaràs el cas concret, però així en general, dels i les mestres que t'han marcat, quina qualitat en destacaria si és que pots dir, mira, aquest és el fil conductor entre els mestres que a mi m'han impactat?
5: Que et despertin la curiositat, no? Que estiguin, bueno, que t'activin, no? Que siguin gent que et facin voler saber més coses, voler conèixer, que et motivin, no? Que et reptin.
1: És tan bàsic, això de la curiositat. Estel, què aixeques el braç?
6: No estava saludant el meu pare.
1: Ah, val.
3: No pot ser això. Sí o no?
1: Però entrarà el teu pare o el deixes aquí la pluja? Per favor, acrediteu el pare de l'Estel.
3: Increïble, no?
1: Per favor, us ho demano.
6: Pensava que no m'estaves veient i que tot Catalunya no sabria això, ara.
1: Ara, entre bambolines, dèiem, això sembla un reality de la Cubana, és que cada vegada ho sembla més.
2: No, però et puc dir alguna cosa, si vols, tinc coses a dir.
1: No, mira, deixa'm dir-li a en Josep, que el tinc al telèfon. Josep, bon dia.
7: Hola.
1: Com estàs, Josep?
7: Hola, bé, molt bé.
1: Que portes el mans lliures, estimat.
3: Sota un xàfec.
7: Sí,
1: treu-me
7: sí,
1: el mans lliures, que si no despagarem tots i arribarem a Antequera.
7: Estic conduint.
1: No, estàs conduint. Fem una cosa. Agafeu el telèfon d'en Josep i t'anem que pari, perquè avui, com que estem parlant d'un tema emotiu, el vull sentir a prop, no el vull sentir amb mans lliures. Ara de seguida hi anem, en Josep.
3: Jo per un moment pensava que anava a dir Houston, tenim un problema. Però hi ha una tercera pota, has presentat a la Neus i has presentat també a la Txell, però vull saludar una tercera pota i la saludaré jo. És el Manuel Moxico. Manuel, bon dia.
8: Hola, bon dia.
3: Perquè el Manuel...
1: Ara, és el programa que estic més nerviós és que hem començat la temporada.
3: És professor de secundària, actualment. El Marista és la Immaculada, però va ser professor de l'Elisenda Carot quan ella feia primer de BUP, el que és actualment tercer de l'ESO. O sigui, anem, Manuel, fa 30 anys, com era l'Elisenda Carot com a alumne?
1: Això està pensant molt,
3: No, pots dir la veritat, encara que la tinguis davant.
8: Sí, i diré la veritat.
1: Ah, per favor.
8: Sí.
1: Jo no m'amago res de l'audiència.
8: No, recordo a l'Elisenda a primer de BUP, que li vaig fer llengua. Era una alumna molt aplicada, molt rigorosa, amb una cal·ligrafia en aquells moments molt maca.
1: L'he perdut.
8: Jo també. I després també la recordo a segon de BUP, a la matèria de periodisme, i a tercer de BUP ja amb la ràdio.
3: Però escolta'm, ella sempre diu que li vas canviar la vida. Tu eres conscient d'això o t'ho va dir més endavant?
8: M'ho va dir molt més endavant.
3: I fins i tot explica que tu la vas redirigir a fer un programa de ràdio a Santa Coloma. Molts oients saben això perquè ho ha explicat diverses vegades, però com va ser això?
8: Doncs va ser al seu tercer debut, que en la EATP que existia en aquells moments de periodisme, doncs com que a segon debut havien fet premsa escrita, doncs van decidir fer un programa de ràdio i, bueno, vam aconseguir-ho, de fet.
1: I crec vam anar a vendre el projecte a moltes ràdios locals,
8: sí,
1: eh?
8: Sí, sí. I bueno, finalment ho varen aconseguir i penso que va ser una experiència molt enriquidora per a tots els alumnes, no? que van gaudir de l'experiència, i en concret l'Elisenda, la seva veu va captivar el Jordi el primer dia, i a partir d'ahir, doncs, Elisenda i la ràdio.
1: Clar, jo vaig, de fet, perdona, Fran, no, no. Clar, jo començo a fer el projecte, que vam buscar nom i tot, vam fer el Trànsfuga, no? Que s'emetia al 99.0, i si t'has fixat, un detall que potser no t'ha passat desapercebut, és que jo obro la solució amb la mateixa frase exacta que obria el Trànsfuga ara fa 30 anys, que deia: falten 5 minuts per les 9 del vespre, som al 99.0 de la FM, això és Trànsfuga. T'has flipat, ara, sí, sí, amb el link.
3: Per tant, el Manuel hauria d'anar a l'ESGAE
1: a
3: demanar drets d'autor.
8: No, perquè... no, ho feien tot ells.
1: Fèiem tot nosaltres, Fran, si et penses.
3: Bueno, però ell també va ficar la llavor. De fet, clar, allò era un instrument, formava part de la signatura.
1: És que s'està fent el modest. Ens portava cada divendres a les 9 del vespre, liava alguns pares perquè agafessin els cotxes.
8: Sí, sí,
1: el meu pare sempre pillava, pobre, i ens portava a Santa Coloma, al carrer Serrano número 10, a tota la canalla, a fer un programa de ràdio setmanalment. Jo després em quedava, perquè com que al Jordi li va agradar la meva veu i la meva manera, jo ja em van fitxar de molt joveneta. Però això és un profe habitualment, no sé fins on arriben el seu àmbit d'actuació, però vaja, un divendres a la nit. Quants anys tenies tu, Manel?
8: 20 i pocs, 30.
1: Vint i poquíssims. Sí. O sigui, hipotecaves tots els divendres per nosaltres.
8: M'ho passava molt bé, eh? El programa de ràdio, saps que havia fet jo ràdio abans, no? Tot i que, bueno, en aquells moments ja no em feia, però m'ho passava molt bé, i les converses amb els vostres pares mentre vosaltres fèieu el programa de ràdio eren molt divertides, i sí, sí, reconec que és una experiència que penso que per a vosaltres valia molt la pena.
3: Però tu veies que ja s'hi dedicaria o no, Manuel? Digues la veritat.
8: Aviam, jo reconec que quan vaig veure com el Jordi el segon dia la va portar al seu programa i escoltant la seva veu, sí.
1: Ah, sí, eh? Sí. Això no m'ho va dir mai, eh?
8: Sí, sí, jo... Aviam, no sabia si se dedicaria o no, però que podria fer-ho, sí. Uh-huh. Em vull dir, per capacitat i per la soltura que tenia i per com parlava, la veu ja la tenia.
1: Tenia més o menys la mateixa veu, eh? Una miqueta més aguda. Però allà estava, allà estava.
3: N'hauríem de posar un dia...
1: No,
3: això a la gent li agrada molt, la nostàlgia.
1: Us ho prometo, un dia ho farem.
3: I ara què penses, Manel, quan la veus aquí?
8: La veritat és que jo he gaudit moltíssim els primers minuts del programa, escoltant-te, la teva soltura i com parles. És fantàstic.
1: Bueno, ja prou de mi. Jo t'agraeixo molt que siguis aquí avui. El Manel va ser un dels mestres que a mi clarament em va marcar. Jo era un buit d'atenció, un forat d'atenció amb els meus companys, i en Manel ho va redirigir cap a on tocava i on realment m'apassionava, i és una de les persones que ha marcat la meva vida, sens dubte. I avui és el que us estem preguntant: mestres que han marcat la vostra vida, perquè en un moment de reclamacions també volem que s'entengui a l'inici de tot això, que és dignificar la professió que al final té entre les seves mans les personetes del futur. No? I avui la solució va dedicada a tots i totes les mestres que ens marquen, que es prenen la seva professió tan a pit que fins i tot de vegades va extra horaris, com en el cas del Manel. Ara sí, tenim en Josep. Josep, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Gràcies per parar, nen, que si et fots un hòstia a l'EP7 tindria un susto jo, ja veuràs. A veure, va, digue'm, quin és el profe?
9: Nosaltres, es deia senyor Sant Pau. Bueno, aquest senyor vivia a Martorell. I, esclar, nosaltres vam sortir de l'escola amb 14 anys i quan vam fer 40 vam fer una festa. I llavors va haver-hi un que diu: no, si aquest home està viu i està a Olot. Hosti, doncs a mi m'agradaria veure'l. I vam anar quatre amb un cotxe a veure'l, i a mi em va impactar molt tornar a veure aquell home, no? I vaig pensar: hosti, hem de fer alguna cosa, no? I vaig anar a veure l'alcalde de Martorell i vaig dir: escolta, a aquest home li hem de fer un carrer. Què s'ha de fer? I ell em va dir: doncs mira, recull signatures. I, bueno, llavors vam fer un sopar, i va haver una festa a l'escola, i vam recollir 700 signatures. I amb allò es va fer una plaça amb aquest bon home a vora l'escola.
1: Epa, de veritat, ho vau aconseguir?
9: Sí, sí, sí, i tant.
1: I com es diu, la plaça?
9: Francesc Sant Pau.
1: Doncs la plaça, sí, Francesc, sí, sí. Sant Pau, sapigueu que respon a un profe que va marcar els seus alumnes tant, que van anar fins i tot a l'Ajuntament a aconseguir que li dediquessin una plaça. Josep, gràcies, correcte, estimat, per haver aturat el cotxe.
9: a mi em coneixes per una altra cosa.
1: Epa,
9: jo vaig enviar un llibret petit amb un bolet que es deia 3 milions de bolets i jo sóc el que el va escriure, que eren anècdotes de boletaires i de
1: he
9: coses.
1: He de recuperar no sé si aquest recordes, llibre. No sé si doncs ara mateix no em ve al cap, Josep, però no et preocupis que miraré en el meu arxiu.
9: Era un llibre petitó i posava 3 milions de bolets. El vaig enviar per correu i sé que ho vas anomenar, però no,
1: ah, ho vaig dir.
9: No hem pogut parlar.
1: Menys mal que sóc bona gent i ho vaig dir per la ràdio. Gràcies, sí. Josep, una abraçada, això. Bonic.
9: Igualment.
1: Fins ara.
9: Gràcies.
1: Adéu, adéu. Avui estem parlant de mestres. Avui volem fer un homenatge als mestres. Aquell mestre, aquella mestra que us han marcat l'existència. El 677-38-77-19-93-201-7474.
3: És curiós perquè tu, Manuel, et va portar a la ràdio, però a la Dolors, de Torroella de Montgrí, li va marcar una mestra que, mira, concretament va ser l'Anna Colomer, a tercer de GB, diu... em va transmetre la passió per la lectura, en aquest cas. I diu, moltes gràcies allà on sigui. Entenc que no deuen tenir contacte. I la Sílvia diu, a mi em va motivar molt una professora de Ciències Naturals a primer de BUP, que em va motivar a estudiar Biologia i dedicar la meva vida a l'estudi molecular del càncer.
1: Ostres!
3: Més de 30 anys després, soc doctora en Biologia i treballo per l'Institut Català d'Oncologia. Diu, no em penedeixo gens de la decisió que vaig prendre gràcies a aquella mestra, diu la Sílvia.
1: A veure, Neus... l'hem deixat votant. La Neus Montsant, oient de La Solució, avui ha decidit venir a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. Tu, Neus, tens especial admiració a dues mestres que t'han marcat, la Montse i l'Anna. Comencem per la Montse. Què va fer per tu, la Montse?
4: Doncs, mira, jo quan tenia 7 anys em van diagnosticar dislèxia. Uh-huh. Llavors, clar, moltes mestres, jo notava que igual eren sensacions meves, però que no confiaven en mi, que, clar, sabien com també m'havien de treballar molt, perquè al final... com que no entenia les coses, de seguida em despistava, no? Estava absent.
1: Eres un d'aquests PIs, plans individualitzats, que diuen ara que malauradament no hi ha prou mans per atendre com s'hauria de fer, no?
4: Exacte. I notava que no hi havia suficient comprensió. Potser que els mestres no m'estaven com entenent, no? I sempre m'exigien molt d'esforç i al final... era esgotador. O sigui, la meva vida d'infància va ser una mica esgotadora.
1: Per això a l'inici deies, no?, que voldries sí. Una infància feliç i tranquil·la, no?
4: Exacte. I quan vaig arribar a quart de primària, vaig conèixer la Montse, perquè la vaig tenir de tutora, i ella va ser vocació, perquè també tenia un fill dislèxic. Mm. Llavors, mantenia el 100%, que és el que em passava, i com em havia d'ajudar...
1: Aquí t'interrompo perquè veieu, i quan parlem de dignificar també parlem de posar noms i cognoms al que passa a les aules, no? És evident que la Montse s'ho va prendre com una tasca seva perquè empatitzava des del seu fill, no?
4: Exacte.
1: Però, clar, si avui es reclamen més persones a les aules és precisament per fer això sense la necessitat de que hi hagi una implicació extralaboral.
4: Exacte.
1: En aquests casos, no?
4: Sí, com, perquè és el que ens mereixen. Trobem, A l'aula és el que ens trobem, que al final tu com a mestre has de fer com d'especialista, has de fer de tot. I sí que és veritat que bueno, la Montse em va ajudar molt. A nivell d'autoestima ho vaig notar perquè va tornar la confiança en mi mateixa. I clar, els anys anaven passant, no? I la Montse al final doncs, es va quedar a primària. Mm-hmm. I quan vaig arribar a l'ESO vaig conèixer l'Anna, mm-hmm. també una altra mestra, i una passada. Mm. Però jo crec que és la típica mestra que parles amb tothom... i et diu que és vocacional perquè és una mestra superentregada amb els infants. Mm. O sigui, sigui qui sigui, no cal tenir un diagnòstic, no, per empatitzar.
1: I l'Anna té a veure amb que tu ara et dediquis a ser mestra?
4: Jo crec que sí, perquè és que és superbona. Jo tinc molt bons records d'ella. Mm-hmm. Sí,
1: què és el que recordes així principalment?
4: Doncs tota la motivació i les ganes que mm-hmm. li posava perquè tothom aprengués.
1: Què li diries ara si tinguessis a l'Anna davant?
4: Ai, que la recordo sempre i que a casa també la recorden.
1: Doncs la ràdio és màgia. Anna Sanyudo, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Com estàs, estimada?
10: És que estic emocionada, estic sentint.
1: Quan feia que no parlàveu ara, tu i la Neus? Perquè teniu contacte?
10: Doncs hem tingut així per xarxa, però res més. I fa doncs, 15 anys, potser.
1: Mare de Déu, mare de Déu. Anna, tu ara ja estàs jubilada per algú que s'ha dedicat a...
10: No.
1: No estàs jubilada. Encara segueixes ensenyant, 40...
10: No, jo tinc 43 anys.
1: Però tan jove? Per favor. Sí. Per tant, fa 15 anys. Per tant, vas començar tan jove com el Manel, no? A fer classes molt jove.
10: Sí, només acabar la facultat.
11: doncs vaig començar a treballar i vaig coincidir, bueno, amb la Neus. Sí, sí.
1: Ostres, doncs aleshores encara et queda un munt i per sort molts infants o adults o adolescents que passaran per les teves mans. Anna, què significa per tu rebre aquest feedback com el que reps ara mateix de la Neus?
11: Doncs mira, a mi és un reconeixement a una tasca que faig perquè m'apassiona, és a dir, a mi ensenyar m'agrada molt. De fet, jo soc filòloga clàssica, jo he estudiat llatí i grec, i si ho vaig fer, entre altres perquè m'encanta, és perquè ensenyar des de petita tenia molt clar que era la meva passió.
1: És a dir, has sigut vocacional des de sempre, sempre, eh?
11: Sempre, sempre. I a més vaig trobar la branca d'humanitats que m'encantava i, clar, jo gaudeixo molt.
1: Deixa'm obrir la pregunta a la taula, perquè ara tinc aquí el Manuel. Manuel, tu també ets mestre per vocació 100%?
8: Jo crec que el meu és més de casualitat. Aviam, vaig començar a donar classes de música amb 16 anys o així, i després quan... Aviam, casualitat, eh? Quan tenia 23 em van donar una beca per anar a Amsterdam a fer un màster, i mentre estava allà, doncs, el meu pare es va quedar sec, la meva mare va tenir un problema a la feina, vaig haver de tornar i posar-me a treballar.
1: Wow.
8: I n'hi havia com la possibilitat d'anar a una escola de música i la possibilitat d'anar a un col·le, no? Tenia... Bueno, un dia havia de decidir quina de les dues ofertes de feina acceptava. Vaig veure més clara una que l'altra i la vaig acceptar. Donar classes, sí, des dels 16 anys, classes de música estic donant, però ja et dic, va ser una miqueta casual.
1: És que aquí on el veieu, el Manel, ell és gallec i toca la gaita, de fet. Que era una cosa que ens encantava a tots els alumnes, el fet que toqués la gaita. Us anava a preguntar, tant a la Neus com a l'Anna com al Manuel, pregunta del milió, com ho feu per crear un vincle especial amb els alumnes? Neus, tu com a profe.
4: La veritat, és algo que s'ha de treballar diàriament. És a dir, només el rebre l'alumne, somriu-li, perquè a vegades hi ha infants que... Jo estic a infantil, però em trobo en casos que tampoc no parlen, no? No hi ha aquesta comunicació verbal, però sempre hi ha comunicació no verbal. I aquesta és la més important, la que s'ha de cuidar. I al final és una mica el dia a dia, interessar-se què ha fet, i a vegades les petites cosetes són les que més t'apropen, no? En aquell infant.
1: Ara parlàvem d'infants, en el cas d'adolescents, com és el teu cas, Manel? Com pots, no?
8: Sí, una miqueta com puc, vale. Hi ha alguns amb els que molt bé i altres que m'imagino que si parlessin ells dirien que no tant.
1: Ho fem com podem. Anna, escolta'm, ara quan has sentit la Neus, m'imagino que tenir tants alumnes agraïts a la teva professió és una mica la sensació com tenir diferents fills repartits pel món, no?
11: Totalment, totalment. I a més, tot i que passen els anys... tens un vincle, perquè la sents i se te remou tot per dins.
1: El recordes a tots, Anna?
11: Mira, jo sóc sincera, hi ha vegades que m'he trobat al carrer i m'han dit, Anna! I m'he girat i he pensat, espera't, ubica-la. I de sobte et ve el nom, però per un moment te queda en blanc. I sí que és veritat que hi ha personetes que passen per la teva vida que et calen molt més. I és veritat, és així. És a dir, tu intentes lluitar per tots, però el vincle del que estem parlant tu l'intentes generar amb tots, treballes per tots, però són persones, hi ha vincles especials. I això, existeixen.
1: Anna, si tu haguessis de donar un consell a una persona que avui és el seu primer dia de feina com a mestra, a quin consell li donaries?
11: Jo que escolti i que vegi el context de cada nano, perquè al final el nano és, bueno, doncs la resolució d'un context que viu. I moltes vegades la comprensió és molt important i a partir de la comprensió pots aconseguir molt més del nano o de la nena.
1: Escolta, amb amor i activa, eh? Ai, Anna Senyudo, mestra de la Neus, que avui ens acompanya, la Neus Montsano, i en de la solució. Avui estem fent aquest homenatge als mestres i les mestres que ens han marcat i hem volgut parlar amb tu, Anna. Gràcies per atendre'ns al telèfon. Una abraçada molt gran.
11: Moltes gràcies a vosaltres i un petó molt gran a la Neus.
4: Adéu, Anna, gràcies.
11: Adéu, adéu.
1: 677-38-77-19. Podeu dir la vostra, el mestre que us ha marcat, la mestra que us ha marcat.
3: Doncs mira, l'Eva, que també tenia dislèxia de petita, diu que la tractaven de tonta i així li ha explicat la seva mare, però als 12 anys, el primer any de l'institut, la meva tutora de primer de l'ESO, que m'ensenyava llengües, m'ho va detectar i em va posar a fer classes en un centre especialitzat i em va salvar la vida. I la Montserrat recorda el senyor Ferrer, professor de llengua espanyola, de sisè en aquest cas, diu, va descobrir que jo tenia molta imaginació, però poques ganes de treballar. I llavors el que va fer és suspendre'm l'assignatura perquè em passés tot l'estiu fent redaccions perquè pogués practicar. Diu, gràcies al senyor Ferrer, ara m'encanta escriure i faig petits escrits.
1: I tu, Estel, recordes algun mestre, alguna mestra que t'hagi marcat especialment?
2: Jo vull dir que, i el que vaig a dir és en defensa dels grans mestres, però també ens poden marcar per mal, alguns mestres. Jo he patit molt en la meva etapa escolar i d'institut, no per culpa d'alguns mestres en concret, sinó per culpa d'un sistema. Jo tinc altes capacitats i em vaig sentir
1: desatesa.
2: Molt fora de l'hegemonia sistèmica, no? Aleshores, jo crec que això va posar en valor que, malgrat que alguns mestres, en aquest cas, a nivell personal, i són el menor dels casos, em van fer molt mal, això va posar de relleu la grandesa d'altres mestres, no? Aleshores, jo crec que el que més em va marcar, en aquest cas, per exemple, de la Luisa, que era la meva professora de filosofia, i d'altres mestres, sobretot ja en l'etapa institut, era la qualitat humana del que ells ensenyaven sense adonar-se que ens estaven ensenyant o que jo veia que ens estaven ensenyant. No ho sé, la meva professora d'història, dues, n'he tingut molt interessants. Aquell retall de diari que et portaven, que això no estava establert en el pla docent, com et vinculaven la matèria amb la realitat, no? Aquelles coses que veies que les feien més enllà del que se'ls estava demanant o del que tocava, i la qualitat humana, si de cop et parlaven d'una cançó, el que anava més enllà del que se suposava que havia de passar en una classe. Jo això és el que destaco més.
1: Ara m'has fet pensar, en la meva etapa preinstitut, abans de conèixer el Manel. Jo anava a una escola de la que em sento molt orgullosa, l'escola Aleluia, que recordo tots i cadascun dels mestres que vaig tenir allà, no? Recordo el Miguel, la Núria, la Mercè, Eva Xauli, en Jaume, però recordo molt ara, arran d'això que deies, en Miguel, jo sempre havia detestat la història. I era perquè jo ho havia entès com un recull de dates, d'esdeveniments, que no tenien res a veure amb mi, no? Fins que no va arribar aquell profe, el Miguel, que realment ens va fer entendre què era la història, què explicava de nosaltres, per què l'havíem de conèixer i per què havíem d'entendre-la, no? Més que memoritzar dades. Vull dir que és aquesta actuació individual la que fa petja en nosaltres, perquè moltes vegades ja estem veient en un sistema saturat, malauradament hem de tirar d'esforços individuals de molts mestres i moltes mestres. Txell,
12: hola.
1: Estaves aquí escoltant molt atentament. La Txell Llorenç és oient de La Solució. A tu també et va marcar moltíssim una mestra. Quina, Txell?
12: Doncs a mi em va marcar la meva mestra de segon DGB.
1: I segon DGB estem parlant de 7-8 anys.
12: 7-8 anys.
1: 7-8 anys.
12: Parlem de 84-85, perquè m'ho ha confirmat ella i perquè encara guarda les llistes.
1: Ostres.
12: Clar, vull dir, estem parlant d'una mestra que guarda les llistes, que sap quin dia, o sigui, sap a quin curs vas guanyar el premi dels Jocs Florals, no? I que recorda molts dels seus alumnes, no? Que era una escola, bueno, era una escola que tenia, que era molt xula, la veritat, es deia Residència Escolar Belllloc.
1: On era?
12: Era la Roca, bueno,
1: la Roca, sí, del Vallès,
12: terme municipal de la Roca, però més a prop de Cardedeu. I era una escola que ja fa, doncs això, fa 42 anys, tenia mort.
1: Uau, éreu pioners, no?
12: Sí.
1: La Neus està fent uns ulls com jo, això avui pel meu col·le,
12: tenia
1: no?
12: Tenia mort. Sí, ara em deia que hi havia un moment que hi havia gallinetes i tal. Fèiem la música al Prat, no? O sigui, bueno, jo què sé, si el pagès explicava les estacions.
1: Però tu, escola rural, eh?
12: Però era molt gran. O sigui, era una escola molt gran amb molts alumnes, però sí que era tot molt cuidat. I aleshores jo crec que, bueno, aquestes coses són les que et marquen després, no? Perquè tens, bueno, gent que té molta cura de les coses.
1: En concret, la Isabel, per què et marca la Isabel?
12: per tot, perquè bueno, va ser amb la mestra que jo vaig aprendre a llegir, perquè encara hi tinc relació, perquè el meu pare, per exemple, era el psicòleg de l'escola i aleshores quan no ens podia portar ell ens tornava la Isabel. Llavors jo anàvem tot de mestres al cotxe, no? Doncs tenia 7 o 8 anys i t'anava tot de mestres que explicaven coses que a mi m'interessaven molt perquè no era un altre abast, no? I perquè sempre ha estat molt propera, molt curiosa, si al final és algú amb qui tens relació, els meus pares també són amics, al final.
1: Abans has dit, recordo a l'inici, tenien en comú tots els mestres que m'han marcat que m'incentivaven la curiositat. Mm. Tu li has dit mai que et va marcar aquesta manera d'incentivar-te la curiositat? Li has dit mai a la Isabel?
12: Directament així no, vull dir, no, sí, directament no, suposo que ho sap, no? Però directament no.
1: Digue-li.
12: Isabel?
1: Isabel, molt bon dia.
12: Sí? Oh, bon dia.
1: Com estàs, Isabel?
13: Bon dia. Mira, molt bé i emocionada per les coses que esteu explicant.
1: Isabel Vidal és la mestra de la que parlàvem ara amb la Txell. Digue-li, la tens davant, ara,
12: eventualment? Doncs sí, sí. Isabel, jo crec que sí que... Bueno, que t'hem, bueno, jo crec que t'haig de dir, i suposo que molta gent també, que vas incentivar la curiositat de molts per la cura, no?, que sempre tenies en tot el que feies, no?
13: Des de la lletra lligada. Érem nosaltres i tots els mestres que estaven a l'escola, perquè el que deies, vull dir, nosaltres estàvem en un entorn privilegiat que podíem fer una sèrie de coses i això d'activar la curiositat, que la podíem activar cada dia. Mira. El que no... Perdona.
1: No, tu primer, que estaves parlant tu.
13: Que em sentiu.
1: Et sentim perfectament, Isabel.
13: Ah, és que sentia una música. No, que dic que per l'entorn que estàvem, activar aquesta curiositat, clar, la teníem cada dia, que precisament, clar, depèn de quina escola clar. Estàs, doncs a lo millor has de fer una excursió per anar a veure el bosc, per anar a veure, i en canvi tot ho teníem allà.
1: Isabel, del teu ofici, què és el que més t'agrada?
13: Ai, mira, o sigui, poder estar, a veure, estar amb les criatures i, no sé, viure amb els nens i, a part, doncs, veure com van evolucionant, no? Perquè el que és molt bonic quan tu tens els nens et venen el primer dia, doncs, veure tota l'evolució. Sobretot jo, perquè he tingut nens petits, Vull dir, jo parlo d'aquestes edats, Llavors no puc parlar dels grans, de secundària o així, però és clar, des de pàrvols fins a quart de bàsica és el que havia fet. Però és clar, estic parlant de 40 anys enrere.
1: La bona època, que era la nostra també, Txell.
13: Sí, no, i era la meva època també, potser l'època més feliç, no? Això sí.
1: Isabel, un consell per a... Mira. Abans li he fet la mateixa pregunta a un altre mestre que ens ha atès. Un consell que li donaries a una persona que avui sigui el seu primer dia de feina com a mestre?
13: A veure, avui com a mestre, sobretot, que escolti molt les criatures.
1: Mira,
13: que,
1: heu dit
13: que
1: el mateix.
13: Que les tingui. Oh. Que les tingui en compte, no? No és el grup, sinó que cada nen és un. I a veure, i escoltar-los, i saber interessar-se per ells, també.
1: Isabel Vidal, t'agraeixo moltíssim aquest últim consell que coincideix amb el de l'altre mestre que ens ha dit abans. Ara farem una pausa per la publicitat. Abans, però, Isabel, agrair-te moltíssim que hagis agafat la trucada. Un petó, bonica.
13: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: I ara, adéu.
3: I ara hem ajuntat la Isabel Vidal amb la Meritxell Llorenç, però hem rebut un missatge del Gerard Jusbany.
1: No m'ho crec.
3: Del Matí de Catalunya Ràdio, que diu literalment això. La Meritxell Llorenç anava a la meva classe.
1: No.
3: Estic flipant. Doneu-li records.
1: No, donem-li records, no. Anem a la publicitat. Truqueu-me al Jovany, per favor. Ara tornem.
14: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Heu de saber que falten menys de dues setmanes perquè l'anella olímpica de Montjuïc a Barcelona s'ompli de programes d'entreteniment en directe en la celebració que fem a casa nostra, el 3CAT en viu. El cap de setmana del 30 i 31 de maig podreu veure, entre d'altres, un espectacle especial del Polònia o càstings en directe de l'Atrapa'm si pots.
3: No, és que també hi haurà una marató d'entrevistes encadenades en el set del Col·lapse, on, atenció, hi haurà cares conegudes de la casa com Toni Cruanyes, Elena García Malero o Elisenda Carot.
1: Home, i la Maribau Huguet, eh?
3: Ostres.
1: I en Xavi Grasset.
3: Quin dream team.
1: No vull fer més spoilers. També hi haurà la PM, la gent del Cuines, que recrearan el programa amb la participació del públic, tots vosaltres.
3: Sí, i hem de dir que Catalunya Ràdio tindrà també un espai en aquesta plaça del 3Cat en viu. El Roger escapa i farà el diumenge el suplement. I també hi seran la Juliana Canet, el Roger Carandell i la Marta Montaner, del que no sortirà aquí.
1: Les invitacions exaurides, em sap greu, però si en voleu obtenir d'addicionals, trobareu més informació a 3cat.cat/enviu.
14: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: No en té prou. A veure, Gerard Jubany, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Que ens escoltes des del cotxe?
15: Sempre, us escolto des del cotxe cada dia. L'altre dia em deies que paties per si us havia deixat d'escoltar. No?
1: Així m'agrada, que m'escoltis els missatges que tiro en directe. Escolta'm, ara senties la Txell, senties la mestra, la Isabel, que la va marcar. Et va marcar de la mateixa manera, la Isabel, Gerard?
15: Home, potser de manera no tan intensa perquè a mi no em tornava a casa. Però sí, sí que me'n recordo. Tinc un molt bon record tant de l'escola, del bell lloc que us explicava ara la Meritxell, com de tots els professors. Me'n recordo de tots, des de primer de GB fins a vuitè.
1: Perquè els teus fills, és a dir, aquesta escola segueix en actiu?
16: No.
1: Ja no segueix en actiu. Per tant,
15: no, no, ja no.
1: I els teus fills han anat a una escola d'un model similar, Gerard?
15: Han anat avant a una escola... Vaig buscar l'escola més semblant possible a la que jo havia anat i molts pares, bueno, que són de la meva edat que havien anat a aquella escola, també han anat a aquesta altra escola que van anar els meus fills, que és el que més s'assembla, com a mínim, de per aquí on vivim.
1: I ho estàs veient des de l'altra banda, de dir, els teus fills fent un vincle xulo amb els mestres de l'escola?
15: Sí, sí, sí. De fet, és un aspecte que cuiden molt i que també fan moltes activitats perquè es troben un entorn, com el que explicava ara la Meritxell, en un entorn, digue-li, rural, amb molta natura, una cosa d'aquestes, i això ho cuiden molt. I ja vam buscar que els nostres fills tinguessin una experiència el més semblant possible a la que vaig tenir jo al bell lloc.
1: Doncs escolta'm, Gerard Jubany, gràcies per seguir-nos escoltant com sempre, per participar com sempre a través del WhatsApp i per trucar-nos per dir, jo també vaig tenir la Isabel, vaig ser companya de classe de la Txell. Una abraçada, bonic!
15: Apa, un altre
1: per tu. Adéu, adéu, adéu. Va, i parlem amb l'Elisabet, del 93-201-7474. Intentarem encabir un parell de trucades més de gent que ens vol dir quin va ser el seu mestre o la seva mestra que els va marcar, el 93-201-7474. Elisabet, bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: A veure, tu et va marcar una mestra.
17: Jo és que era una escola molt familiar, perquè era feta la van muntar pares i mestres, va? I llavors era, sí, ara és pública, a Vallvidrera, i llavors es va fer com moltes, era molt familiar tot. I, per exemple, aquesta profe, la Piti, estava casada amb un altre profe que també teníem, i eren la Piti i el profe Enric, i era, saps? era un paquet de la... I penseu que, clar, era molt familiar i, jo què sé, l'estiu o les èpoques del meu avi que tenia pomes que li sobraven a la Masia, anàvem tota l'escola a buscar pomes, per exemple. Coses així.
1: Concretament, la Piti, en què et va marcar la Piti, Elisabet?
17: Jo penso que la proximitat, no sé, el carinyo, no sé, no et podria dir res concret, perquè era la del P3 o P4, vull dir que no recordo gaire.
1: Mira, aquí és que entronquem amb el que dèiem al principi, Estel, no? Aquesta etapa de 0-3 i la mestra del Molí, ara que trucàvem, ens dèiem, treballem molt el tema de l'emoció, no? Sí. I ben bé l'Elisabet no sap el què, no? No et pot dir una cosa en concret des de l'aspecte racional, però l'emoció la porta a dir, a mi em va marcar i em vaig sentir còmode, em vaig sentir segura, no? Aquell era un espai de seguretat, que és el que imagino que notes de la Piti. Ai, s'ha penjat l'Elisabet. Doncs és una llàstima, ens queden 3 minutets, però ha quedat clar, Elisabet, i m'ha agradat molt entroncar-ho amb aquest comentari que fèiem al principi. Anem a l'Anna, i serà l'última trucada. Anna, bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Anna?
18: Molt bé, molta il·lusió aquí al telèfon.
1: Ai, Anna, escolta'm, quina edat tens tu, Anna?
18: 33, ara.
1: 33 anyets. Quina profe o quin profe t'ha marcat a tu?
18: Jo, la Victòria Álvarez, de l'Institut Ramon Casas i Carbó, de Palau Solità i Plegamans.
1: M'agrada, eh? Noms, cognoms i lloc de feina, per si l'han d'anar a buscar. I escolta, i la Victòria, per què t'ha marcat tant la Victòria Álvarez?
18: Em feia llengua castellana, llengua i literatura, i em va marcar perquè anava més enllà del purament... de l'ensenyar i ja està. Anava, era... Bueno, és viva, eh? És molt humana i és com molt entregada, molt apassionada i transmet aquesta passió pel que fa. i et transmet passió a fer el, és a dir, a tenir passió amb el que tu fas.
1: I tu, t'has acabat dedicant alguna cosa relacionada amb la llengua castellana que t'impartia ella?
18: Ara mateix no, però he de dir que he sigut professora de secundària 4 anys.
1: Ostres, doncs déu-n'hi-do.
18: Si ara mateix no m'hi dedico. Sí, sí, sí, no, no, vull dir, amb llengua catalana, per això.
1: Amb català.
18: Bueno, i estrangeres, sí, sí. I, però bueno, va ser molt xulo perquè amb ella vam anar d'intercanvi a Itàlia, vam anar de ruta literària, vull dir que anava molt més enllà de l'aula.
1: Si ara mateix la tinguessis davant, et demanaré amb una frase curta que em diguis què li diries ara mateix a la Victòria, Anna.
18: Que gràcies, gràcies per ser com és i per ensenyar... Ostres, és que és molt difícil. És que això no és... Ser professora no és només ensenyar, és pensar en la persona que tens al davant i, per tant, gràcies per pensar en nosaltres i en el que ens faria feliços.
1: Doncs no se m'acut millor paraula per resumir tot el que estem intentant fer avui a La Solució, que és aquest homenatge, posar en valor la feina dels mestres. Anna, t'agraeixo moltíssim que ens hagis dedicat aquesta trucada. Una abraçada.
18: A vosaltres, fins ara.
1: Avui n'hem parlat amb la Neus Montsant, amb la Txell Llorenç, amb en Manuel Muxicó, amb l'Estel Soler i amb en Fran Domènech. Manuel, Neus, Txell, gràcies per venir fins aquí.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
16: Gràcies a tu.
1: Torneu quan vulgueu, eh? Us acrediteu aquí a la porta i ens expliqueu què tal el dia. Estel Soler, ens sentim la setmana que ve, estimada.
2: I tant.
1: Gràcies per posar-nos en valor la feina del 03. Gràcies per compartir també aquest testimoni necessari, aquesta crítica al sistema, de quan el sistema no arriba a tot. De vegades tenim la sort de trobar-nos en mans dels mestres, però de vegades, malauradament, el sistema no els dona prou eines perquè puguin desplegar aquestes mans, i d'aquí les reivindicacions que estan fent al llarg de tots aquests dies arreu de Catalunya. Gràcies, Estel.
2: A vosaltres.
1: Senyor Fran Domènech, que ens sentim demà.
3: Ens sentim demà, que el programa d'avui corri per tots els calaixos i taules de les escoles de Catalunya.
1: Ara, mira, avui us encarreguem una cosa. Enviarem l'enllaç a la nostra comunitat i l'heu de passar mínimament a un mestre o una mestra que conegueu. Avui, que corri la veu, aquest homenatge de La Solució als mestres. Nosaltres, com cada dia, a la 1 demà ens hi tornem a posar, fins que ens acabin les respostes. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat a les 8 del matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa, tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, s'ha obligat a tallar la via durant hores aquest dilluns al vespre. No hi ha hagut ferits, però els dos camions han quedat completament calcinats. Molts conductors s'han quedat més de 3 hores atrapats als seus vehicles. Per ara continuen les tasques de neteja a la via, que encara no s'ha pogut reobrir completament, tot i que ja hi ha 3 carrils oberts en sentit Tarragona i un en sentit Barcelona.
1: Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia. Una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons la USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el govern.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat als seus aliats del Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de tots els gèneres. Cau la venda d'habitatges. Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost de l'any passat.
2: Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ho atribueix a la falta d'oferta.
3: La demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació. És a dir, si no pots optar a habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no?
2: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
1: Esports. El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de l'entrenador Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
2: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Daniel Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: L'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
2: El pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió mundial serà baixa per al pròxim Gran Premi a Itàlia de finals de mes.
0: Fins aquí les notícies.
4: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Oh!

0: Ja sabeu que existim per explicar-vos tot allò que fan les dones. Hi ha molts dies que toca queixar-se, però hi ha moments per creure que les coses estan canviant per bé i per molt bé. Avui parlarem amb l'actriu Maria Rodríguez Soto, que interpreta aquests dies Per Magel a l'Espai Texas de Barcelona, una obra escrita per Eva Baltasar i dirigida per Victoria Spumberg. Que escriptora, directora i actriu s'ajuntin en un muntatge teatral hauria de ser normal i habitual, però encara no ho és. Volem ser també extraordinàries cada dia, estem fent passes i alguna cosa sembla que està canviant.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Una cançó tan senzilla com aquesta, però tan meravellosa, són les cançons que fa Ray. Aquesta dona que ens té enamorades, Ray és una artista anglesa, s'ha dedicat a composar cançons, per exemple, per Beyoncé o Charlie XXX i d'altres, però durant anys les seves cançons van fer pols a una discogràfica. Va decidir treure les seves cançons per la seva banda i ara se la rifen. Potser la vida només fa que demostrar-nos que ens hem d'estimar més.

0: Cançó meravellosa per aquest dia que no ha parat de ploure, eh? Però ara ja estem una mica a recer aquí a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio quan passen 9 minuts de les 9 de la nit. A punt d'entrar en aquest estudi també Maria Rodríguez Soto per parlar-nos de Permagel, que serà l'Espai Texas fins al 28 de juny, però de moltes altres coses segur, perquè ens encanta estirar en la llengua a les convidades. També després passarà Marta Pallarès, que també ens parlarà de música, i anirem al metro de París. Tot això en aquesta hora, amb aquest programa que us encanta, que ja ho sé. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.
1: Bajo el paño de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color.
0: Quan va sortir Permagel la novel·la, molta gent, entre la que m'incloc, va haver de buscar al diccionari què significava la paraula. No sabíem que allò que d'entrada no entenem ens pot emocionar. Amb la Maria Rodríguez Soto ens passa una mica el mateix, que ara protagonitza l'Espai Texas, l'obra de teatre basada en la novel·la Permagel, i ens passa el mateix, però ens passa una cosa al revés, que l'entenem tant dalt de l'escenari que el text ens va directe al cor. Sí. És així. Mira quina cara ha fet.
2: Oh, wow.
0: Maria Rodríguez Soto, com estàs?
2: Molt bé, estic molt bé. Molt contenta d'estar aquí amb tu.
0: Escolta, tu també vas haver de buscar la paraula, eh?
2: Evidentment.
0: Què és això?
2: Què és això? Què és aquest fenomen? Això és un fenomen
0: que és? Jo vaig pensar que era una cosa de les neveres.
2: Sí, jo vaig pensar que s'ha inventat. Perquè realment, vull dir que és una imatge molt clara després quan ho busques, no? Veig, sí. Però sí, vaig pensar, no, era zero conscient que això existia.
0: I escolta, ara que no en sent ningú, tu t'havies llegit el llibre abans o no? Te'l vas llegir per fer l'obra de teatre?
2: Jo no me l'havia llegit, llavors quan em van trucar, que em va trucar la Victòria per proposar-m'ho, vaig dir, bueno, jo si és amb tu, endavant, Victòria, amb tot, però deixa'm llegir-me la novel·la, perquè clar,
0: a veure si no...
2: un monòleg, tots aquests mesos, vull dir, m'ha d'agradar, perquè si no em tornaré boja.
0: I com, sí. com ha estat la relació amb el text? És a dir, és diferent per la gent que vagi al Texas i vegi l'obra de teatre? S'han triat uns punts, uns sí. moments? Perquè era impossible?
2: Era impossible encabir-ho tot. I clar jo, la Victòria i l'Albert, que són els dos que han fet la dramatúrgia conjuntament, sempre ho diuen, que van fer una feina de buidatge. O sigui, ells van llegir la novel·la, se la van tenir molt clara i a partir d'aquí van anar buidant temes i es van quedar com amb l'esquelet que més els hi funcionava. I realment han fet com un gir, no? Perquè a l'espai de l'obra de teatre és el final de la novel·la i a partir d'aquí s'articula, diguéssim, com tota la història ficcionada. I s'ha quedat molt amb el reflex de la família, no? Vull dir que en el fons seria un mirall de la societat on ella no se sent acceptada, que és el que ens va explicant al llarg de tota aquesta novel·la, no? Però jo crec que a partir d'aquestes figures de la mare, de la germana, de la neboda, del pare absent, tot això fa que l'entenguem molt a la Permi, que li dic jo, perquè no té nom.
0: Tu li dius Permi, eh?
2: Sí,
0: ens agrada. Escolta, com es fa una obra on tot passa dins el cap quan entenem sempre que el teatre és acció?
2: Mm-hmm.
0: És a dir, sí, toques una mica les taules, et mous, i suposo que sues, jo...
2: Sí, sí. I cada cop més.
0: Exacte. Però, clar, no hi ha molt de moviment.
2: No hi ha molt de moviment. Llavors era, bueno, tant quan la llegeixes, no?, que et penses realment l'Eva aconsegueix que entris dins d'aquell cap. Llavors nosaltres vam partir, diguéssim... vam seguir molt la dramatúrgia en el sentit de fer els retrats, que és quan surto de l'escenari, que és quan segurament sóc més Maria que Permi, no? Que hi ha un punt d'explicar com són aquestes persones des del judici de la mateixa protagonista, però qui em puc permetre ser més jo, ser més la, diguéssim, la que maneja el cotarro en quant a directora d'orquestra, no? Puc sortir una mica de la interpretació i jugar-ho, fer més joc. I llavors després vam diferenciar molt entre el present, el relat i el record. I quan entren altres personatges, que també els interpreto. Llavors, tots aquests canals s'han hagut d'anar cosint entre si i jo crec que això és el que dona la viva, que l'obra estigui viva i que no pari mai, perquè hi ha una cosa que el relat se t'emporta i a mi em passa com a actriu que quan entro els tres primers minuts sí que estic com molt concentrada perquè veig encara la muntanya aquesta que he de conquerir, però després no me n'adono i estic al final de l'obra. Vull dir que hi ha alguna cosa de les paraules de l'Eva i de com han traspassat això al paper i a l'escenari la Victòria i l'Albert que crec que han fet una molt bona feina, perquè rarament a mi m'ha passat que una cosa se m'emportés tan forta.
0: Jo ara no sé, és a dir, tu estàs vora els 40, encara no? O sí?
2: El setembre.
0: El setembre, tu també ets el setembre, ens agrada aquesta noia. Doncs encara estàs en aquesta fase. Jo no sé quina edat té la protagonista, però sí que es pregunta moltes coses. És una obra que parla de salut mental, és una obra que es plantejar sobre la família, com és la família, l'estructura de la família. Com t'ha mogut a tu aquesta obra amb temes teus també? T'ha portat a una Maria Rodríguez Soto potser més jove, en la que es plantejava que era l'amor? Sí. Jo crec que les dones totes tenim algun moment de la nostra vida, jo crec fins i tot quan som més joves, la idea de... el mandat aquest de gènere o el que representa que he de fer com a dona, no sé si acabo de sentir-me còmode aquí.
2: Sí, clar, hi ha algú de, sí, hi ha algú de mirall, de veure les seves incomoditats, crec, però que les incomoditats d'aquest personatge són molt extremes. Jo no m'hi sento representada en aquestes...
0: Tu ets més llum.
2: Jo sóc més llum, sí. Sí, crec que sí, vaja. I jo també, bueno, vull dir, també el ser hetero i totes aquestes coses, vull dir que hi ha algú que sempre m'he sentit com recolzada o dins del sistema, mai m'he sentit exclosa, com molta gent s'hi pot sentir, no? Que en aquest sentit... pues he tingut un privilegi.
0: Llavors... però tots tenim rols entre les famílies. Sí. Ella també parla dels rols. Tu, per exemple, la teva família, que era una família de mestres,
2: sí,
0: gent treballadora, com Déu mana,
2: sí,
0: carreres de profit.
2: Exacte.
0: Tu com t'has sentit a la família? Quin és el rol de la Maria
2: Rodríguez? Bueno, jo és veritat que sóc la germana gran, també.
0: Quin és el rol?

0: t'hi posen o el fet de no sé, de sentir-te però... responsable davant d'alguna cosa, de que se sentin orgullosos, no ho sé.
1: Potser també ve de venir de classe de treballadora, que pensem que hem de complir unes expectatives, és a dir, que d'alguna manera el camí que tu triaves no era el camí que tocava per família, sinó que tocava que traiessis unes oposicions i et fessis, treballessis a la corpo, per exemple.
0: Exacte.
1: Però sí, tu vas fer una carrera... Jo
0: recordo quan vaig estudiar a l'institut, no del teatre, sinó a l'institut del meu barri, que era molt bon estudiant i tots els mestres i professors em deien: no, Maria, teatre no, tu has de fer una carrera, però si se't dona molt bé estudiar, ja veuràs, és que serà increïble, tu has de fer filosofia o alguna cosa. Jo em vaig apuntar a periodisme, per si no entrava a l'Institut del Teatre.
1: Al tanto.
0: Per sort vaig
1: sempre
0: entrar a l'Institut.
1: Sempre seguretat, eh?
0: Sempre... Por si acá.
1: Clar, les verres ja ho tenen, això.
0: Cosa. Però és veritat que mons pares, en un primer moment, clar, ells mateixos també van dir: bueno, teatre, llavors sí que ets... Bueno, si entres a l'Institut del Teatre, endavant, Maria, no? També aquesta cosa com de poder estudiar. Per exemple, mon pare és l'últim germà de 7 i és l'únic que ha pogut estudiar. Vull dir que és una cosa com molt valorada, també. I llavors, bueno, la por fa també que vulguis coses segures. Ara hem vist que el món evoluciona i tant és si tens una carrera o no. Ara sembla que si no la tinguis, segurament, no? Pots fer més diners, fins i tot. Jo no sé.
1: Aquest és un altre tema. Sí. Però suposo que a casa teva estan orgullosos perquè t'has après la lliçó, perquè una hora i mitja d'obra amb aquest monòleg, és que en riu tant tu d'un examen de revàlida, no?
0: Totalment. Jo porto... Mira, perquè abans vaig fer una obra que es deia La reina lloba, que també tenia molt de text, i jo porto estudiant des de l'octubre, que ara, bueno, des que vaig estrenar per Margell, que ja no estudio cada dia no sé quantes hores, però tinc la sensació d'haver fet unes opos.
1: Clar.
0: Absolutament.
1: I tot això fent d'actriu i fent de mare.
0: Fent de mare i fent d'amiga i fent de filla i fent de... Però bueno...
1: Del que convingui.
0: Del que convingui. Sí, jo vaig tocar amb fusta tot arreu on vaig, eh? Vull dir que estic molt, molt, molt contenta de com em va la vida, la veritat, de moment.

0: Parlant amb Maria Rodríguez Soto, aquesta dona que ens agrada tant, fent per Magel i tot el que faci, perquè tu ara ja tens al cap, m'imagino, Rabalejar, que s'estrenarà d'aquí dos dies a HBO, aquesta història que passa al Raval, mm-hmm. i que parla de la gentrificació de la ciutat, dels problemes que tenim per trobar pis i, sobretot, mantenir-lo.
1: Sobretot mantenir-lo, sí.
0: Exacte.
1: Perquè depenem de la bona fe del propietari i, realment, no n'hi ha gaire de bona fe amb els propietaris. Ja, llavors, ja. Clar, no estem avalats per absolutament ningú.
0: I tu vius al Born, m'han dit.
1: Jo visc al Born, però...
0: I com ho portes, això? Bueno, has de sortir una pinça al nas cada dia o què?
1: Déu-n'hi-do. I, a més, últimament m'ho noto molt, que jo sóc una persona que sempre està com bastant de bon humor i, a vegades, quan passejo per certes zones del Born, se me'n va tot el bon humor que tinc. I parlo malament als guiris i faig com, saps, una senyora gran, el típic de, és que clar, aquesta gent per aquí, llavors dic, uau, he de com intentar revertir tot això perquè en el fons va en contra meva, però bueno... A veure, jo al Born estic molt contenta i molt feliç perquè la meva filla va molt feliç a l'escola, perquè hi ha realment molt barri i perquè he fet una vida molt bonica i perquè tinc la sort de viure en una finca on la propietària cuida els seus inquilins i respon quan passa alguna cosa.
0: Uh-huh. O sigui que vius gairebé en una illa exòtica, exacte. Pràcticament.
1: Exacte, sí, sí, sí. No tinc ni pisos d'aquests d'Airbnb, no tinc co-livings a prop. O sigui, és una fantasia, existeix. Vull dir que encara podem lluitar encara mm-hmm. perquè això segueixi passant. Mm-hmm. Sí.
0: Parlaves ara de la maternitat i de tot el que has fet. Moltes de les obres i pel·lícules que has fet han travessat el tema de la maternitat. Mm. També per Magel, d'alguna manera, ser filla, ser mare, la idea aquesta d'això, el mandat que tenim totes les dones, de fer-ho d'una determinada manera, de quan no encaixes amb això, com vius tota aquesta pel·lícula?
1: Per tu
0: era una cosa que volies molt, el tema de ser mare, no?
1: Jo ho tenia molt clar. A veure, vaig començar-ho a tenir clar segurament quan vaig començar a ser gran. Vull dir que jo, d'adolescent i amb 20 anys, ni em plantejava si volíem ser mare. No era un pensament recurrent en mi. Però quan vaig començar a tenir 25 o així, jo, per com estan les coses ara, vaig ser mare relativament jove, perquè em vaig quedar embarassada amb 29 anys, vaig parir amb 30... I a partir dels 25 o sí, vaig tenir-ho com molt clar. Em sembla una revolució ser mare, em sembla que passen moltíssimes coses i a més a mi m'ha passat que aquesta dècada meva dels 30, que estic a punt de tancar, ha sigut molt revolucionària per mi a nivell emocional, a nivell personal i a nivell laboral. Vull dir que jo he viscut tantes coses a la trentena, he apostat tant per la meva filla, per la meva família, per la meva feina, que traspassar tots aquests temes i alhora fer art d'això m'ha servit molt també com per reflexionar i per agafar una posició. És que és política, en el fons, no? Vull dir, perquè tot el que fem acaba sent una mica polític, perquè acaba transformant.
0: I en quin sentit
1: ho
0: dius que és polític? Perquè...
1: Doncs, per exemple, jo sóc una mare separada, visc amb la meva filla, tenim la custòdia compartida, i jo he apostat per treballar del que m'agrada, per ensenyar-li a la meva filla que això és possible i que pot fer les coses ella sola, no? També tinc la sort de poder fer això, perquè tinc una família que em recolza i uns pares que estan allà sempre que ho necessito, que sol ser cada cap de setmana que tinc funció.
0: Clar, això t'anava a dir, saps? Perquè...
1: Vull dir que
0: fas, no?
1: En aquest sentit uh-huh. tinc també molta sort, perquè si no, la meitat del meu sou doncs s'aniria en cangurs o també en buscar aquestes noves xarxes, no? que jo a vegades també intento com explorar, que és apropar-te a la gent que t'estimes, que també té fills, i criar des d'aquí, no? Avui te'ls quedes tu, avui me'ls quedo jo, i anar fent com aquesta cosa, no? Perquè també la meva filla a vegades m'ho diu, clar, és que jo no tinc germans, llavors a vegades a casa m'avorreixo sol, no sé què, aquesta cosa, i penso, clar, és que ara...
0: És una mica teatrera ja, o què?
1: Sí, deixa. Ella diu que no, i que no li interessa gens, però, mare meva, em ven unes motos ja que, de moment no li compro, però jo li dono 3 anys més, eh? I m'ha passat la mà per la cara, total. Però llavors aquesta xarxa que també com... que em sembla també com molt revolucionari, perquè... Bueno, a mi em passa que, per exemple, compro menjar i se'm posa dolent a la nevera. Vull dir que la vida no està feta perquè una persona estigui sola amb la seva filla meitat i meitat, no? Llavors, poder... Que no només, diguéssim, la família clàssica funcioni. Llavors hem de buscar alternatives. I jo, per sort, visc en un edifici, també et dic que dintre, o sigui, d'aquest oasi
0: ja...
1: davant una de les meves millors amigues i a sota un dels meus millors amics, i aquí pues, anem fent coses i anem recolzant amb els nens i les nenes.
0: Ja eren amics i han vingut en aquesta escala fantàstica on ara et demanaré el telèfon? O
1: ja eren
0: després?
1: Ja eren amics.
0: Ja eren amics,
1: sí.
0: I els has anat portant, eh?
1: Sí, els he anat portant. M'estic fent la duenya.
0: Exacte. Aquí per Magel, per exemple, l'obra també mira la maternitat i també ens parla de com exigim a les nostres mares i com ens exigim nosaltres, mm-hmm. també. Quina relació, per exemple, tu has tingut amb la teva mare?
1: Jo he tingut una relació molt bonica amb ma mare. Bueno, la tinc, per sort, encara. No ho sé, ma mare és una persona que té una empatia i una intel·ligència emocional molt heavies, molt, molt heavies. És una persona, a més, molt directa, que li agrada molt lluitar per les coses justes. No, calla. Vull dir, no té cap... No, no, és una persona valenta, és zero covard. I això m'ha donat un anclatge molt bonic, perquè jo crec que part de la meva llum ve d'aquí.
0: De tenir aquesta família que ha estat sempre allà, no?
1: Sí.
0: I que no importaven tant, potser, ni els diners, ni...
1: No, a més, jo sempre penso, dic, hòstia, jo tenia la sensació de petita de ser rica, saps? Vull dir, cada cop que era l'aniversari d'alguna a sopar fora, i per mi això ja era l'hòstia i absolutament suficient, marxàvem 15 dies de vacances amb tots els amics, els de mons pares i els seus fills, que són els meus amics d'ara, també. Vull dir que jo... Va ser quan vaig anar creixent i vaig anar veient el món fora del meu barri que vaig dir, ah, vale, que tu ets de classe treballadora.
0: No, quin era el teu barri?
1: La Verneda.
0: O sigui, dius que, per exemple, una part de la teva família ve del Somorrostro.
1: Sí, o sigui que... la família de mon pare, quan va venir de Baena, Córdoba, va anar a viure al Somorrostro, fins que el meu avi va trobar una feina a Macosa, que això era una fàbrica ferroviària, que hi havia tot el que ara és el fòrum i tot allò, doncs allò abans era una fàbrica enorme i els meus avis vivien com a les colònies de la fàbrica. I mon pare va néixer aquí a Barcelona. És dels únics que va néixer a Barcelona i va néixer ja en aquell pis.
0: I en aquest sentit et sents una noia de barri? Una xica de barri o no?
1: Sí, jo em sento una... Sí, jo he viscut al meu barri fins als 27 anys. És a dir, jo vaig marxar a casa amb uns pares amb 23, però vaig viure amb els meus amics al meu barri. Llavors, després me'n vaig anar al Born, em vaig enamorar, me'n vaig anar al Born, i allà m'he quedat, però perquè realment també hi ha algo com de barri. És un barri molt, molt mixta en tot. Jo ho veig a l'escola de la meva filla, vull dir, és l'escola de les cultures, és l'escola de les diferències socials, també, perquè tenim a gent que ve del nord d'Europa o de Nord-Amèrica, llavors després tenim a nouvinguts que acaben d'arribar i que estan tot just amb l'idioma, a la llengua, no? Llavors, és un lloc molt ric i m'agrada molt pel que comporta, perquè veus el món en un barri.
0: I clar, també en el món del teatre, que és aquest món del glamour, està molt bé també tenir els peus a terra i venir de la Verneda, d'alguna manera.
1: Sí, jo crec que sí, perquè t'adones... Bueno, a mi, jo penso, hòstia, la meva feina és important perquè a mi em dona molt de plaer i perquè jo quan estic a l'escenari i veig que la gent s'emociona, crec que també els hi dono plaer a ells. Però realment, la meva feina hi ha algú de... O sigui, jo admiro molt a mons pares, per exemple, o que s'han posat a l'esquena durant 30 anys l'educació de nens i nenes des dels 3 fins als 12 anys.
0: Suposo que ara està revelada, no?, aquests dies de manifestacions.
1: Absolutament. Sí, sí, a
0: perquè
1: favor.
0: Perquè ho has vist a casa.
1: Perquè ho he vist a casa, ho he vist a casa. I jo crec que ara, bueno, no sé si ara és pitjor o no, però és tot molt, molt, molt precari. Bueno, sembla que tots els drets públics, no?, els anem perdent cada cop més i és bastant desolador. Jo què sé.

0: tocant les tecles també amb la Maria Rodríguez Soto, parlant de moltes coses. Ser actriu també, i ja ho sé que encara ets molt jove i no hi penses amb tot això, amb l'arruga i totes aquestes coses.
1: Sí que hi penso, però sí, ja m'hi fan pensar, ja.
0: M'hi fan pensar, eh? Molta bueno, pressió estètica.
1: Sí.
0: I també molts discursos de que no hi ha feina per les actrius grans i tot això. Jo no sé si va a favor o en contra, ja t'ho diré.
1: Jo crec que va a favor. Jo he decidit que no em punxaré, que no em faré res. Espero mantenir-me en aquesta decisió, perquè el món és heavy i és difícil. Però, bueno, seré de les poques que quedaran amb arrugues. Llavors, també, per això tindré més feina. Vull dir, ni que sigui per una cosa
0: claríssim.
1: De practicitat, ho farem. I també per una cosa d'acceptar-me, i perquè jo tinc ganes de veure'm envellir. Uh-huh. Jo tinc ganes de saber com seré gran. És veritat que, evidentment, em miro al mirall i penso, ostres, que bonica que era la Maria de 20 anys o de 30. De fet, avui li he enviat una foto al meu millor amic, que sortim jo i ella amb la meva filla de fa 10, de fa uns 8 anys i mig, i realment he dit, buah, tio, ens ha passat la maternitat i la paternitat per sobre, eh? Perquè teníem com unes cares de bebès, però també el que jo podia expressar en aquell moment i el que puc expressar ara és que tampoc té res a veure, no? I el que jo he après, no ho sé, són com...
0: És... Per fer d'actriu s'han de tenir vides darrere, no? Si no, de què expliques?
1: Jo crec que és important i... I no ho sé, hi ha alguna cosa també amb això de parar-ho, de ser conscient de que també pots arribar a ser un referent cap a les persones que vegin les teves pel·lícules o les teves obres de teatre, i que també està bé mostrar la naturalitat. Bueno, no ho sé, és el meu camí.
0: De tu sempre ho diuen, Maria Rodríguez Soto, és que és tan natural, clar, mamífera... És a dir, sempre ho diuen totes les pel·lícules que has fet, els dies que vindran gairebé,
1: sí.
0: Era un documental,
1: sí,
0: de la teva,
1: sí,
0: vida. A Casa en Flames hi ha...
1: Ja, quan em van dir que m'agafaven per fer de pija, i pensar, no sabeu què heu fet.
0: Però suposo que també em va encantar.
1: M'ho va passar tan bé, clar, fent Casa en Flames, perquè era algo tan extern a mi, però tan divertit, no? I llavors, i també, sobretot, el grup que vam crear. Vull dir que allò era... A veure qui la deia més grossa constantment. Va ser molt, molt divertit.
0: És que Déu-n'hi-do, la panyeta que era...
1: La panyeta que va reunir el Dani de la Orden allà es
0: exacte.
1: Va cobrir de glòria.
0: Ell ho sabia, jo crec que va triar primer la gent i després va...
1: Exacte.
0: Va pensar què faria. A veure, vens de fer moltes... Ara mateix, Per Magel, directora, la que ha fet l'obra és una dona, tu de absoluta jefa... Mm. Dones.
1: Ui, saps que has treballat...
0: Mamífera també, Déu-n'hi-do.
1: Jo sempre ho dic, com es treballa amb un equip femení, no es treballa amb un equip masculí.
0: I per què això?
1: Energies.
0: Has d'explicar per què.
1: Sí, totalment.
0: Perquè si no, després sempre ens diuen, sí, que som unes...
1: Bueno, jo crec que hi ha alguna cosa com de... Les dones, per arribar a dirigir, s'ho han hagut de currar el triple que els homes. Això ja per començar. Per tant, la feina que porten a sobre és molt més gran que la que porten els homes. Llavors, la seva saviesa, la seva manera de mirar l'actor o l'actriu és des del lloc que no és des de la superioritat, sinó que és des del treball i des de la constància. I això fa que et diguin les coses i des d'un lloc absolutament normal i de tu a tu. És a dir, que... Tothom sap qui és la capitana o el capità d'un vaixell en una obra de teatre, en una pel·lícula. I aquest, diguéssim que aquest lloc te l'has de guanyar a base d'haver treballat. Jo faig feina a casa meva, que és aprendre'm el text i portar propostes, no? Llavors, jo no estic dient que els homes no treballin, ni molt menys, però sí que és veritat que jo, amb les dones amb les que he currat, he vist que la feina que fan a casa i que la feina que porten a la sala d'assaig és extraordinària.
0: Tu creus que ve d'una inseguretat prèvia o de que alguns s'ha dedicat una mica a empatitir-nos i hem dit, ara que estic aquí de mostrar el triple, o
1: bueno,
0: això ja ha passat una mica?
1: Pot venir, no, jo crec que no, que pot venir de molts llocs, també, però sobretot on crec que rau la diferència clau és en la manera de comunicar-te amb les persones amb les quals estàs treballant, i que no hi ha tant d'ego en les dones. O sigui, ara estem generalitzant, eh? Jo parlo amb les que jo he treballat. Vull dir que hi ha una cosa de proposar una cosa i a partir d'aquí treballar tots junts, i si algú aporta alguna cosa que suma i és més meravellós, elles ho abraçaran amb una empatia i amb un agraïment absolutament increïbles. I això, per mi, és molt intel·ligent emocionalment, perquè l'única cosa que fa és que les coses siguin millors. Perquè el treball en equip, si s'entén des d'aquí, és el que realment fa que les coses siguin extraordinàries o diferents.
0: I entre actrius també és així?
1: ulls.
0: O aquesta moto que ens venen, no, és que s'arrenquen els ulls després.
1: Mira, a mi això és una moto gorda, que venen, perquè jo, sincerament, no m'ho he trobat mai. No, és que no m'ho he trobat mai. Jo no sé si actrius de generacions més grans que jo potser sí que ho s'han trobat, perquè també les impulsaven molt això, però perquè també venia del món masculí, amb com entén posar els colzes entre uns i els altres per ser els primers. Però jo crec que ara les coses estan a un altre lloc i estan en un altre punt. Jo me n'alegro molt de que companyes de la meva edat o que han estudiat amb mi treballin i no parin de treballar. I, o sigui, és que me n'alegro molt, perquè a més penso és que quan més persones treballin, més ric serà aquest món, que a vegades també només treballem els mateixos i, hòstia, això... Vull dir, jo quan no treballava...
0: Culpable, o què?
1: No, però quan no treballava sempre deia, joder, és que sempre tenen els mateixos, és que no sé què, no sé quantos. I ara que sóc conscient que he entrat, de moment, puc sortir-ne, en aquest cercle penso, has de seguir lluitant per això, has de seguir demanant càstings, has de seguir fent càstings, perquè vull dir, no hi ha res en aquest sentit. Vull dir, quan més ampli sigui el ventall, millor serà per tots i totes.
0: Sents aquesta sensació per això de precarietat o de falta d'abundància? És a dir, que això es pot acabar en un moment donat? Sempre estàs amb l'ai al cor o ara no?
1: Ara no, però sí que ho tinc al cap. És a dir, ara no, perquè des de fa uns anys que tinc feina, si miro endavant, tinc feina i puc viure bé en un any i pico.
0: Això és molt, per una actriu.
1: De feina. No, i amb els estalvis que tinc, tinc podria més. Però els estalvis que tinc tampoc els vull tocar per si de casa en un moment, no? Llavors, però ara tinc feina a la vista durant un any. Llavors, fa anys que em passa això. Llavors, jo ara el que faig és que visc ja no el present, com potser fa 6 o 7 anys que vivia més cada semestre, ara visc amb una tranquil·litat i, evidentment, com a bona formigueta que sóc, doncs vaig seguint guardant. Però, clar, jo no ho sé si d'aquí 3 anys ja no em trucaran.
0: I si no fessis d'actriu, de què faries?
1: Pues mira, hagués entrat a periodisme, a l'Autònoma hagués entrat.
0: És que ho haguessis fet molt bé.
1: Ho hagués fet molt bé, no ho sé. Sí, dic això i llavors després sempre dic, ostres, mira, Matrona m'hagués agradat també. No sé per què, però...
0: Està fills al món.
1: Sí.
0: Igual que obres de teatre, fills
1: al món. Fills al món i acompanyar dones, sí.
0: I això de fer de clown encara està allà com a assignatura pendent o què?
1: Sí, crec que és veritat que ara que m'estan donant com més comèdia, m'ho he tret com una mica perquè puc treure-la a passejar una mica més, però l'he d'aprofundir molt.
0: Perquè abans sempre et donaven papers de senyora que patia o què?
1: Sí, a mi és que... Sí. Sempre em donaven coses com molt dramàtiques. Parlo a nivell teatral, Sí, perquè connecto fàcil amb l'emoció i crec que funciona perquè, diguéssim que la transito des d'un lloc com molt... verídic no és la paraula. Com molt natural, no? Vull dir que no la busco, em ve com molt sola.
0: Ara t'he de preguntar...
1: Això em ve genèticament, no?
0: D'on te surt? Res de mirar pel·lícules amb la gui negra o d'on ve això?
1: Això he tingut la... No sé si és genètic o no, però que a mi és molt senzill connectar amb l'emoció i traspassar-la, no? Vull dir, i no connecto amb una emoció meva, connecto amb l'emoció del que li passa al personatge, Però sí, la vulnerabilitat és una cosa que m'agrada treballar perquè la disfruto des de molts llocs i crec que és molt valent ser vulnerable.
0: Tu ho ets? La Maria Rodríguez Soto ho és? O s'ho deixa ser?
1: No gaire, O sigui, sí, amb els anys cada cop més, perquè també era com una assignatura pendent, perquè jo, aquesta cosa de ser llum, d'estar bé... És veritat que jo tendeixo a positivitzar moltes coses, no? I a vegades em costa parlar de les coses complicades que em passen per dins, i és una de les assignatures que amb 40 tacos ja començo a fer bastant bé, però que sempre serà el meu taló d'Aquiles, crec. Mm-hmm.
0: Sí, sempre fas veure que estàs bé,
1: No, és que ho faci, no és que ho faci veure, perquè és veritat que
0: estic bé.
1: No, soc molt transparent, i, però tendeixo a estar bé, perquè tendeixo a veure la part positiva de les coses. Però és veritat que quan m'han passat coses complicades, m'ha costat expressar-les. Primer necessito un temps per processar-les jo per dins, i ja quan les tinc concretades o classificades en el meu Excel intern, llavors ja començo a parlar. Però em requereix un temps, no més senzill.

0: mica de canya, també, i una mica de nervi. T'emprenyes, a vegades, també? Tota aquesta alegria que tens, o sigui, també et permets a vegades treure la rauxa que tens dins?
1: Sí,
0: o hi ha coses que et treuen de polleguera, podríem dir?
1: Hi ha coses que em treuen de polleguera, sí.
0: A part dels turistes,
1: em posa bastant de polleguera la impuntualitat. I és una cosa que he heretat de mon pare, ho sé, conscient absoluta, del Rodríguez. O sigui, els Rodríguez eren impuntuals a la inversa, és a dir, tu quedes a les 7 amb ells i arribaven a 6 i mitja. Llavors, jo no tinc tant això, m'ho he anat traient, però a mi la gent que arriba tard per sistema em posa molt nerviosa perquè penso que són uns egoistes, perquè es pensen que el seu temps val més que el meu i no ho puc evitar. O sigui, estic de morros. Em passa que amb això em poso molt malalta. Té també molt a veure amb la responsabilitat, jo crec, això. Que porto dins aquesta cosa, com sempre, de fer les coses bé, no sé què, no sé quantos. Sí. I em costa enfadar-me, però quan m'enfado puc ser forta. Puc ser molt forta.
0: O sigui que no tens síndromes de la impostora ni pors d'aquestes per ensenyar el que hi ha dins en moments determinats.
1: No, perquè és que no puc pensar. Vull dir, si ho pensés no ho faria. Bueno, ho faria, a veure. No, que no faig res estrany, però puc ser molt dura amb les paraules, jo. No cridaré, però... I a mi em passa una cosa, també, que és molt forta, que quan discuteixo, ploro. Em cauen llàgrimes dels ulls.
0: Clar, que ens passa unes quantes.
1: Buah, és molt fort. Llavors, clar, la gent, quan no em coneix gaire o la primera vegada que ho veu, es queda al·lucinant. Jo sempre dic, no pateixis, que no és per tu o per qui sigui. Vull dir que és una resposta del meu cos, que sent, jo crec, tantes coses a dins que necessita treure-les per algun lloc. I les treu per aquí, també.
0: Separades al Nasser. Maria Rodríguez Soto, moltes gràcies.
1: A tu, un plaer.
0: Sí.
2: Les dones i els dies. Amb Montse Virgili. Hi ha un tip qui gueule, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante, t'es sèche, t'es mangeré pour 4 heures, t'es si appétissant, je te ferai pas la piste.
0: Canvi absolut de temàtica en aquest programa, Les dones i els dies, quan falten 20 minuts per les 10 de la nit, i aquesta música ens indica que marxem a París amb Letícia Fuentes. Letícia Fuentes, bona nit, com estàs?
3: Bona nit, què tal?
0: Bé, escolta, bé, i nosaltres una mica astorades amb això que ens expliques, perquè davant de l'augment de la violència al transport públic de París, i més concretament de la violència sexual contra les dones, París ha posat en marxa una prova pilot en una estació de tren per protegir les usuàries. Això què vol dir, Letícia?
3: Sí. Bueno, doncs, com deies, és una prova pilot i es tracta d'una zona segura a l'andana de l'estació de tren de Cergy Préfecture. És a una hora del centre de París. I, bueno, doncs és una mica... Aviam, jo ho he trobat, vaig estar el divendres passat, ho he trobat una mica decepcionant, personalment. M'esperava molt més, perquè ho han venut com una zona segura per protegir els usuaris que senten aquesta inseguretat, especialment les dones, i m'esperava un espai, doncs no sé, tancat, no sé. En veritat, era com una idea que no la tenia dibuixada, però m'esperava una cosa diferent. I quan vaig arribar allà el divendres passat... Bàsicament és simplement un espai de la mateixa estació delimitat amb una pintura verda al terra i que compta amb un botó de seguretat i càmeres de vigilància en directe a les 24 hores. L'objectiu d'aquest espai és principalment que durant les hores de menys afluència dels usuaris, les persones que se sentin insegures es reuneixin en aquest espai que disposa, doncs, de tots aquests elements de seguretat que parlàvem, no?
0: Clar, el que passa... Així... Sí, sí, el que passa és que, clar, un requadre verd... Jo no conec aquest barri, perquè ens fem una idea, és un barri de les banlieues, és un barri amb fama de ser perillós, o...?
3: És un barri de les banlieues, però no és un barri que té la pitjor fama, en veritat. Però sí que és veritat que... A París, el tema de la violència sexual o les violències en general al transport públic no està molt relacionada amb el barri que sigui millor o pitjor. Per exemple, on hi ha més inseguretat de pickpockets, de gent que roba mòbils i de més, és la línia que passa per Trocadero, per la Torre Eiffel, per Louvre, on hi ha més turisme.
0: Llavors, sí, sí, com, hi ha aquí, com aquí.
3: Voilà.
0: Sí, sí. Llavors, com ha estat rebuda aquesta iniciativa? Com ho ha rebut la gent del barri, això?
3: Doncs mira, encara és aviat, com sempre hi ha de tot. Es va posar en marxa, com dèiem abans, el passat dimarts, jo vaig ser-hi el divendres. És veritat que hi havia poca afluència aquell dia que vaig anar, però em vaig trobar un home a l'andana molt amable que directament ni tan sols se n'havia adonat de l'existència d'aquest espai. Li vaig preguntar i em va dir, no sé de què em parles, I li vaig ensenyar i vaig dir, no, aquest espai verd al terra. I em va dir, ah, bueno, pues no ho sabia, però bueno, està bé que prengui iniciatives, però no sé si servirà d'alguna cosa. Llavors, bueno, aquest canvi, la gent encara no ha reaccionat molt, però sí que les associacions feministes són molt més crítiques amb aquestes mesures, especialment amb aquesta, i això és el que ens explicava la Maëlle Noir, portaveu de l'associació feminista de Nous Toutes de París. L'escoltem.
4: Et nous, on a une position très ferme.
5: Ens hi oposem fermament. No creiem que sigui una solució a l'augment de la violència de gènere, ja sigui el transport públic o en altres espais. Creiem que es tracta més aviat de preocupacions de seguretat, del desig de controlar l'espai públic, però en realitat no responen a les demandes de les organitzacions feministes que treballen sobre el terreny, les quals mai no han demanat aquest tipus de mesures.
4: Demander ce genre de mesure.
0: Sentint aquesta portaveu d'aquest grup feminista, la sensació que dona és que més aviat és com una mena de maquillatge per una mica ensenyar a la societat que s'estan fent coses, però com si no s'ho acabessin de creure. No sé què en penses.
3: Doncs sí, aquesta és la sensació, perquè és el que deia la Maëlle, no són mesures que les associacions proposin i sobretot que mai si se'ls té en compte a l'hora de prendre aquestes mesures. Mai les autoritats parlen amb elles sobre quines coses generen més angoixa a les dones al transport públic, quines idees tenen. Llavors és una cosa que les associacions creuen que no... Doncs que no té molt sentit el que deies abans, no? Pintar algú al terra, que sí, que hi ha un botó d'emergència, que sí, que hi ha una càmera 24 hores, però potser el que estaria millor és posar més seguretat de persones
0: o potser
3: preparades.
0: Preguntar a les dones què volen.
3: També.
0: Escolta, clar, sentint això, on pensa que París és una ciutat perillosa per les dones? És així o què?
3: Bueno, a veure, sí i no. A veure, en els darrers anys no ha deixat de créixer, concretament no ha deixat de créixer la violència sexual en el transport públic. En els dos últims anys ha augmentat un 15%. Cal tenir en compte que el metro de París també tanca entre setmana a les 11:30 a mitjanit, depèn de la línia, i els caps de setmana a la 1 de la matinada. Això vol dir que les agressions es produeixen en hores on el transport públic no és del tot buit. Encara hi ha gent que torna a treballar o torna del típic after work. Llavors, bueno, sí que s'està tornant cada cop més insegur. Aquesta és la sensació que tenen les dones. De fet, fa poc, un mitjà de comunicació d'aquí de França va fer un estudi, va sortir al carrer a preguntar a les dones i el 85% de les dones havien patit algun tipus d'agressió sexual o tocaments o algun insult sexual, alguna paraula fora de to al transport públic. Llavors, això vol dir que la majoria de les dones en algun moment de la seva vida a París han patit això. Davant d'aquesta situació s'han plantejat diverses opcions, fins i tot instaurar els famosos vagons per dones, com ja es fa a Japó o a Mèxic. Però hi ha moltes veus, inclosa la del president de la regió d'Île-de-France, Valérie Pécresse, que les ha qualificat d'apartheid contra les dones i de fracàs de les institucions públiques. Insisteixen, la majoria, inclús les associacions de dones, que no som nosaltres les que ens hem d'aïllar en vagons per dones.
0: Absolutament.
3: Que potser s'ha de fer un esforç educatiu amb els homes o potser s'ha de reforçar la seguretat i aïllar aquestes persones que no saben conviure amb dones, no?
0: Absolutament. Doncs, Letícia Fuentes, gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa, que sembla una mica paper mullat, però que fa pensar, o com a mínim fa reflexionar, sobre com viuen les dones a França, però també et diria a Catalunya i a molts altres llocs. Moltes gràcies. Bona nit.

0: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: I si parlem de pits amunt, qui havia de venir? Marta Pallarès, bona nit, com estàs?
2: Amunt la pestanya, com estàs?
1: Bé, bé, bé. Com ho dius allò? Pubilla de Michoacán, eh? Pubilla... O sigui, sí, com era? Com era? És que jo només sí. Vull que vinguis perquè em diguis allò de Michoacán. Com ho vas dir?
2: Sí, pubilla de Michoacán, pedra forta de Michoacán.
1: Sí.
2: El que tu vulguis.
1: De fet, ara que parlàvem de Michoacán, tu a Mèxic has anat amb aquests vagons, on van dones soles.
2: Doncs sí, dones i criatures hi poden anar. I és una mica el que estàveu comentant tant ara, que en realitat jo el que vull és estar segura a tot arreu. És com quan es creen aquests famosos espais segurs en festivals o en sales de concerts. Jo és que jo no vull haver d'anar a un lloc concret per sentir-me segura. Jo el que vull és el que està dient aquí la MIA i la Mia de fons. Pum, pum, pum. O sigui, s'han de comportar ells. Perdó.
1: Ja ha començat fortíssima. Oh. Sentíem Mia, M.I.A., com ho deia la Marta Pallarès, una de les artistes britàniques més singulars i també més polèmiques de les dues darreres dècades. De fet, últimament està molt polèmica perquè amiga de Trump, antivacunes, aquesta dona que ens havia agradat tant i ara va una mica pel pedregar. Però tot i així, Marta Pallarès, aquí la defensem d'aquella manera perquè musicalment segueix sent molt potent, o què?
2: Segueix sent molt potent la Mia Arular, la M.I.A., i també perquè crec que val la pena posar en context aquests artistes i aquestes artistes que se'ns converteixen en una figura una mica incòmoda, una mica polèmica, i que, com tantes vegades, sempre es jutgen de manera diferent, segons si són dones o si són homes. Perquè Kanye West, tot i que hagi perdut els trucs completament, ell segueix omplint estadis i no depèn de ningú que el contracti o no, com sí que li ha passat amb la Mia, que en parlarem ara, que estava fent una gira i com que ella era només l'acte d'obertura, ella era el que es coneix popularment com a la talonera, doncs se l'han pogut treure de sobre. Per tant, avui volem venir aquí a escoltar bona música, a parlar d'un personatge interessant i complex, així que de moment estem en Paper Planes de fons, que aquesta segur que la teniu totes.
1: Home, aquesta
2: molt escoltada.
1: Va ser un èxit, va arribar fins al dalt de les llistes i ara es va fer servir per publicitat, per mil coses, una meravella de cançó.
2: Doncs parlem de la M.I.A., una d'aquestes artistes que costa de col·locar en una sola casella. Va néixer a Hounslow, a Londres, el 1975. És filla de pares tamils que van fugir de Sri Lanka durant la Guerra Civil i el seu pare, Arul Pragasam, va ser un dels fundadors...
1: Has estat assajant tota la tarda, per dir aquest nom?
2: Però no me'l facis tornar a dir perquè segurament no el tornaré a dir igual.
1: D'acord, bé. Sí.
2: El pare va ser un dels fundadors d'una organització vinculada als Tigres Tamils i això va marcar tota la seva estètica i tot el discurs. Parlàvem abans, tu i jo, via WhatsApp, per aclarir una cosa. A veure, la M.I.A. és una noia de casa bona o és pobra realment, és realment refugiada i quan ha fet...
1: Sí, jo sempre tinc el dubte, quan parlem amb anglesos, perquè després sempre descobreixo que van anar a un col·le privadíssim,
2: com
1: caríssim...
2: Com Hogwarts, com d'en Harry Potter.
1: I llavors sempre tinc decepcions.
2: Doncs en aquest cas no et decepcionarà. Ens podem decepcionar una mica més endavant, si vols, en la seva carrera, però de moment, en els seus inicis...
1: De moment és de working class, o sigui, de classe treballadora.
2: Més que working class, realment, d'una classe molt, molt humil. Ella recorda com la seva mare ballava quan van haver de tornar a Sri Lanka i ballava tant als carrers com en petites celebracions que es feien a les cases, cobrant en efectiu monedes per poder comprar doncs, el més essencial. I, de fet, la figura de la seva mare ha sigut molt important a tota la carrera de la Mia. Li ha dedicat un dels seus discos, es diu com la seva mare, i sempre l'ha tingut molt present com una figura molt forta dintre de la seva casa, perquè el pare també estava molt M.I.A. M.I.A. significa Missing in Action, que és com es diu normalment quan algú desapareix doncs, en una guerra, i el pare era un guerriller. Així que realment la Mia va créixer molt envoltada de figures femenines a casa seva.
1: Guerriller tamil, eh?
2: Guerriller tamil, els tigres tamils. No diguis que això també sona una mica mexicà, los tigres del tamil.
1: Doncs sí.
2: Podria ser.
1: Sentim una mica més de música per
2: sentim,
1: això?
2: Sentim, sisplau. Sí.

0: Ai, sí, sempre a favor de la gasolina. Clar, és de l'any 75. Ara ja tot va amb hidroales i...
1: Amb hidroales?
0: No, vull dir que ha canviat molt el món i que ara tot és elèctric, però aquesta noia encara és de l'època de la gasolina.
1: Doncs sí. Ella,
0: de la benzina.
1: Doncs sí, sí, època de la benzina, en aquesta cançó de Bad Girls, ja ho deia molt, molt clar, que les noies dolentes s'ho munten molt millor. I en els últims anys, però, com a noia dolenta polèmica, ha saltat els titulars força sovint. Va fer un disc, Mata, el 2022, i ha passat ara 4 anys sense disc, dedicada a una línia de roba que Vigilem afirmava bloquejar el senyal 5G. Ja vam poder començar a veure aquí que la Mia...
0: El 5G dels mòbils?
1: Sí, sí,
0: amb
1: sí,
0: la samarreta,
1: sí.
0: Bloquejar-lo?
1: Doncs sí, ella, en lloc de ficar-se el paper de plata al cap, va decidir forrar les samarretes de paper de plata i tota aquesta cosa conspiranoica que diuen que ens estan afectant totes els ultrasons, ella va dir, espera tu, que jo aquí, idea de negoci, faré una línia de roba que et protegeixi de les radiacions del 5G. Aquí,
0: però amb científics o una mica amb paper de plata?
1: Home, no, a veure quin científic et dirà que el 5G et causa càncer, això, ella a casa seva.
0: No, no, però vull dir, potser va parlar amb científics per fer les samarretes i són d'un material que hauríem de portar tots pel carrer.
1: Va parlar, en tot cas, potser amb científics terraplanistes i que li donaven també la raó al publicar missatges contra les vacunes. Va manifestar interès a aparèixer en el programa d'una polèmica periodista nord-americana, que és la Candace Owens, que tampoc molt fino i raja, i l'últim any ha fet pública una conversió al cristianisme molt intensa, referències a l'apocalipsi i a la idea que Jesús ha tornat.
0: Perdona, però no és l'única.
1: Oh, no, no, en són
0: perquè,
1: quants.
0: Escolta, estem totes aquí amb Sant Cristo amunt i avall, tot el dia.
1: Quin nom estàs pensant?
0: Rosalia.
1: Doncs anem i vigilem, perquè entre aquestes dues hi ha hagut beef. All of my life.
0: La Marta Pallarès, com és més jove que la Mia, diu beef, però vol dir que entre les dues hi ha hagut una mica de batussa.
1: S'han esbatussat. O en tot cas, la Mia s'ha volgut esbatussar amb la Rosalia i ella, que és molt llesta, molt més llesta pel que calla que pel que diu, ha decidit que no entraria en aquesta polèmica. Què ha passat? Que la Mia ha tret un disc nou a MI7, que això és una mica de brometa amb el MI6, que és el servei secret britànic. I aquest és MI7, el setè disc de la Mia que s'ha publicat ara mateix, el 17 d'abril d'enguany. Aquí, un trencament total, que és un disc que ha volgut dedicar al gospel cristià basat en el llibre de l'Apocalipsi amb el
0: perdona,
1: cor...
0: Perdona, això es diu marmelada mental.
1: Una marmelada mental, que aquí hi ha un suc a mulla que no vegis. Ha agafat el cor de l'antiga Sant Esteve.
0: Perdona, això no sona a cants cristians i tot això, sí?
1: És que són molt les lletres, també. I, a més, és un disc conceptual que ara explicarem una mica tot el suc a mulla que
0: sí,
1: hi ha aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: 16 talls.
0: Sí que les teves mans, suc a mulla.
1: Exacte. 7 de les cançons són unes trompetes molt curtes, que són les 7 trompetes de l'Apocalipsi, i 7 són cançons senceres, que estan escrites cadascuna en una localització diferent. Què ha passat? Que ella ha dit que la Rosalia, que va aparèixer en un editorial de primavera de la revista Vogue, amb una estètica molt marcada per la simbologia religiosa catòlica, amb vels, creus, el que ja sabem que està fent Rosalia últimament, doncs la Mia va dir, espera't tu, que jo ara trec disc i que necessito que es parli una mica de mi, així que jo ara començaré a fer bullir l'olla a xarxes i li va enviar un tuit a la Rosalia dient tu pots fer que tots els teus visuals s'assemblin als meus i tu pots anar primer perquè tens darrere una indústria de 1 milions de dòlars empenyent-ho. Jo ho he de fer tot sola i si faig una foto l'he de guardar 6 mesos perquè no tinc un contracte signat. Així que hi va anar molt fort en contra de la Rosalia.
0: Déu-n'hi-do. Això no s'ha quedat amb una anècdota, eh?
1: No. Ella estava profundament indignada, però vaja, hem parlat aquí moltes vegades a les dones i els dies de totes les artistes que han fet servir iconografia religiosa, la Madonna, la Lady Gaga, així que estranyament es pot dir que la Rosalia, que ja havia fet servir a El mal querer el 2018 una imatge d'una ella, una verge a la portada, i que a més havia citat explícitament a la MIA com a referència a la cançó Boleries de Motomami, Doncs, més aviat, la Rosalia, si li té alguna cosa, és molta admiració i molt de respecte.
0: Però no fa bona pinta, eh? Això acabarà a les mans, eh?
1: Acabarà a les mans, i si no hagués sigut prou aquesta polèmica, doncs a sobre ara la Mia, que tenia una gira, com dèiem al principi, per presentar el seu nou disc, al mig d'un dels seus primers concerts, obrint pel raper Kid Cudi, va fer unes declaracions molt lletges sobre immigrants marrons que podien ser il·legals i que podien estar en l'audiència d'aquest concert.
0: Immigrants marrons, mare meva.
1: Efectivament, tenint en compte que ella ve d'una herència, com dèiem, tamil, de Sri Lanka, i que havia fet moltes cançons dedicades a la immigració. Així que Kid Cudi ha dit que ell no volia ofendre el seu públic i li ha cancel·lat la gira. Així que ara veurem si ella s'ho pot multar pel seu compte o si el proper disc començarà a parlar d'hipogrifs i d'unicorns.
0: Ho veurem. Marta Pallarès, tu pots venir cada setmana com a pubilla del Michoacán que ets.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Us deixem ara mateix amb el Catalunya Nit i demà a les 9 de la nit entrevistarem a una advocada que ha fet molt per les dones, Maria Fernández Gálvez. Demà serà a les 9 de la nit, com sempre, a Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat. Serà a les 8 d'aquest matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa, tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit, que ha durat gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres a les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans de la trobada del Consell Nacional. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers, centre, i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons la USTEC, i de pràcticament el 21% segons el govern.
1: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, al Penedès, ha obligat a tallar la via ahir al vespre. No hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats pels seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'han pogut reobrir tots els carrils.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac a gran escala que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat als seus aliats al Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
2: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Lidl. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
3: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
2: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare Coratge i els seus tres fills d'Albert Olbrecht, protagonitzada per Emma Vilarsau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
1: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick, l'entrenador, per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín, el migcampista blaugrana, es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
2: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Dani Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 19 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que a poc l'estabilitat del temps guanyarà terreny, però tot i així, i després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses. Les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes, alerta, a l'entorn dels 30 graus. Per tant, en alguns punts avui del país, calor. I ja pràcticament apuntant cap a l'estiu. Marc Jurado, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Bon dia, matiners. Avui a Guissona, a la Segarra, el sol sortirà 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 14:41.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una cita de Marc Knopfler, cantant dels Dire Straits. Diu: no sé si el cor de la gent canvia, el que sí que sé és que el pas del temps fa que canviï la manera que tenim de percebre el món. Ens tornem més empàtics.
0: I avui donem corda al dimarts, de fet, amb una cançó que farà que s'us desenganxin els llençols del cos. O això és el que intentem, perquè obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre Dire Straits.

0: ens hem escapat fins al 19 de maig del 1978, un dia que va marcar la història del rock perquè aquell dia el món va descobrir el llegendari senzill de debut de la banda Dire Straits, evidentment és Sultans of Swing, immortalitzat per sempre i amb l'inconfusible estil de guitarra i de veu de Mark Knopfler, pocs s'imaginaven que aquesta cançó marcaria l'inici d'una de les trajectòries musicals més brillants de la història de la música. Però tampoc ens enganyarem, l'inici dels Dire Straits va tenir un enlairament lent a les llistes, tot i que més tard es va convertir en un èxit internacional massiu i va plantar els pilars de la banda britànica. I és que el més bonic de la vida, estareu d'acord amb mi, són les sorpreses, allò que no t'esperes i acaba passant. I sí, a vegades la vida té aquests cops de volant en positiu. I sí, també som un equip optimista perquè, malgrat que és aviat i molts encara teniu son, engegar un altre dia és un regal. Que és d'aquelles frases que fan rabieta d'escoltar? Afirmatiu. Però mai està de més pensar que avui la vida ens pot sorprendre. De la resta, ens n'encarregarem nosaltres. No ens enganyarem, no som Dire Straits, però us hem preparat una hora de ràdio amb més energia que la guitarra que sona a l'etern Sultans of Swing.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Molt bon dimarts, com estàs?
0: Molt bé, et vaig veure ahir a la Selva d'en Grasset.
2: Em vas veure ahir a la Selva, correcte, sí. Em van demanar si podia fer una petita intervenció i vaig dir que sí, sempre disposat.
0: M'agrada molt aquestes connexions perquè es veuen els fons, que hi ha de fons, i hi havia un element que et defineix molt.
2: El meu piano. Hi havia el meu piano perquè és on el tinc al despatx i el despatx és on va bé entrar per fer aquestes connexions, hi ha bona llum, hi ha...
0: I la planteta molt ben cuidada.
2: La planteta molt ben cuidada, no és cosa meva, també t'ho dic, soc, per desgràcia, soc un genocida de plantes, mai cap planta ha sobreviscut sota les meves cures.
0: Hi ha persones que poden amb les plantes i gent que
2: maten. I gent que poda les plantes.
0: Gent que poda les plantes. Això sí, a partir de les 6 del matí, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs avui molt pendents de l'aprovació dels pressupostos. A les 8, Oriol Junqueras i Salvador Illa signen l'acord per als nous pressupostos. Ens ho han posat a l'hora perfecta per explicar-ho al matí de Catalunya Ràdio. Explicarem els detalls d'aquest acord. Els pressupostos s'aprovaran divendres formalment, però ja hi haurà l'acord a partir de les 8. També en parlarem a l'Àgora. Després també parlarem de seguretat o de la inseguretat arran dels tirotejos que hi va haver aquest cap de setmana i que portem ja una sèrie de mesos després, donarem dades amb una situació similar. Tindrem el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, per tant, algú que pot parlar-ne amb bastanta propietat. I després anirem a parlar d'Andalusia i de la influència de Vox. Tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per parlar de com s'ho farà Vox i els pactes amb el PP. Després tindrem a Marc Cabra, la guanyadora d'un premi Pulitzer, que va donar una entrevista fa uns dies interessant dient que encara que guanyis el Pulitzer, això del periodisme tampoc dona per viure també. I després parlarem de les novetats en càncer de mama amb el periodista Rafa Vila-San-Juan. A les 11, Trape Boomer amb Sergi Pàmies, parlant de llet.
0: De llet?
2: De llet.
0: Bé.
2: Abans la llet era una, ara ja saps que són moltes. Per tant, la teràpia Boomer anirà per aquí. Una mica d'humor i ja està, ja haurem fet aquest dimarts tan completet. Què et sembla?
0: Doncs vinga, així arrencarem aquest dimarts 19 de maig. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, també. Recordeu, una emissió conjunta per ICAT fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, avui us porto dues coses que hem sabut aquesta matinada i que ens han cridat especialment l'atenció. La primera ens situa a les platges de Nicaragua. S'hi han alliberat més de 400.000 tortugues de diverses espècies en perill d'extinció. Són cries que s'han criat en vivers i que s'alliberen a la platja perquè recorrin soles els últims metres fins a arribar a l'oceà. I
0: abans no se les mengi les gavines, algun cranc.
3: Però pot semblar insignificant, però és clau, perquè l'instint farà que aquestes mateixes tortugues, d'aquí 15 anys, més o menys, tornin a la mateixa platja on van néixer, o on elles creuen que van néixer, i així tornin per posar a ús i es perpetuï.
0: 15 anys, més a més. Curiós,
3: Déu-n'hi-do, sí, clavats. Les arribades massives de tortugues, això ho hem descobert avui també, només passen en 7 platges de tot el món. I dues són de Nicaragua. Poden rebre fins a 4.000 tortugues...
0: Quina bestiesa!
3: ...en una sola nit. per posar ous, imagina't, eh? I l'altra situa, te n'he proposat dues, eh? Sí. L'altra notícia ens situa a Nova York, a la casa de subhastes Sotheby's. S'hi ha venut un quadre de Pollock per 180 milions de dòlars. És el triple del preu màxim que s'havia pagat mai per una obra d'aquest pintor. A mi, en aquests casos, m'interessa més no pas qui la compra, sinó qui la ven. El quadre de més de 3 metres d'ample s'havia vist molt poc en públic perquè era d'una col·lecció privada del magnat d'editorial Samuel Irving Newhouse. Va morir el 2017.
4: Ai, l'herència de la
3: i
4: família,
3: que som, clar. Els seus hereus volen fer calaix amb les coses.
4: Home,
3: de iaio.
4: Tu diràs. Eh?
3: No només han col·locat aquest quadre de 180 milions de dòlars, sinó que en la mateixa subhasta s'han desfet d'una escultura que tenia l'avi per allà raconada, sí, de Constantin Brancusi, a canvi de 107 milions de dòlars. És a dir, que han ingressat prop de 300 milions de dòlars. Re, en una nit, com jo.
4: Sí, sí, tant.
5: Sí.
4: El que cobrem cada dia aquí a la ràdio. Quina bestiesa els quadres i el que acaba... com s'acaba revaloritzant l'art amb el temps, i en el cas que et deixin una herència com aquesta, si tens ganes de líquid i t'importa una merda l'art, el que acabaràs
3: ni
4: fent serà...
3: Ni conservar el patrimoni, bueno, de l'avi, eh?
4: Res. Doncs mira, algú s'ha anat a dormir amb 300 milions de...
3: dòlars.
4: Dòlars. Gràcies, Àlex.
3: Adéu-siau.
4: Vinga, va, que és moment també de saber per què el món serà un lloc una mica millor, i això ens ho explica cada matí l'Andreu Merino. Molt bon dia, Andreu.
6: Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor pel concert que es farà a les 6 de la tarda a Barcelona, a la seu que té la Fundació Arrels al carrer Ample. Serà un concert de piano obert a tothom per recordar Dragomir Atanasov, més conegut com a Drago, un pianista que, a més, era una persona sense sostre. Tocava el piano a Arrels i també als carrers de Barcelona, i l'acte d'avui servirà per homenatjar-lo poc després de la seva mort i per desmuntar prejudicis contra les persones que viuen al carrer.
4: Com sempre, l'Andreu apropant-nos aquelles notícies que són optimistes.

0: Que vas escoltar-la, que hi vaig dir, vale, o sigui, no puc parar d'escoltar-la una darrere l'altra. Recordo de sentar-me i era com, acabava la cançó i tornava a posar play, com, no sé, 127 vegades, i cada cop tancava els ulls i m'imaginava moviments a l'aigua i jo apuntant allà com una boja, que no m'arribava la mà de lo ràpid que m'anaven les idees. I res, vaig arribar el dia següent a l'entreno en plan, venga, comencem. I totes, però canviem la coreografia ara? I jo, sí, o sigui, no podem no fer-ho, saps? I jo no sabia que trauria un disc així, no és culpa meva, que us amb la Rosalía, però no amb mi.
1: Doncs quina meravella, ens imaginem nosaltres tres de nedadores sincronitzades, també t'ho dic, a dins de l'aigua. Ens hauríem de posar alguna cosa una mica tranquil·leta, perquè si ens posen vergueny de Rosalía...
2: Fins i tot amb una cosa tranquil·leta no creia que ho féssim gaire bé. O això com a mínim.
1: Ni un minut duraria.
2: Però serà molt xulo de veure, això.
1: A dins de l'aigua.
3: Serà una passada.
2: Estarà molt, molt bé.
1: Sí, sí, segurament, segurament. I també tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
3: Sí, una multinacional mèdica japonesa invertirà 25 milions en una planta a Lleida pel seu talent i per la seva connectivitat logística. Es tracta de Nipro, que traslladarà a Lleida la seva actual planta que té a Mollerussa per ampliar-la i convertir-la en un de les seus principals centres de producció d'Europa de líquid pel tractament de diàlisi. Preveu que les noves instal·lacions entrin en funcionament el 2008. Encara de moment no sabem quants llocs de feina generarà aquesta nova planta, però sí que s'espera que aquest projecte generi noves oportunitats d'ocupació amb el pas del temps a mida que les operacions doncs, continuïn creixent.
1: Doncs vinga, un quart de 6 del matí i 3 minuts. Molt bon dia a tots els que connecteu, com sempre, amb Catalunya Ràdio aquestes hores del matí. Estem fent els matiners i arriba el moment de saber, alerta, quin motiu tenim per saltar del llit, i ens ho explica com cada dia fantàsticament bé l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
4: Bon dia, matiners. Aquests dies a Barcelona se celebra la Setmana de l'Olfacte, així que un bon motiu per saltar del llit és rentar-se les dents. Ja se sap, no hi ha res més desagradable que el mal alè. Ara bé, per higiene i cura bucal es recomana molt raspallar-se-les abans d'anar a dormir per netejar les restes del sopar. Dit això, el poble espanyol, el Roserà dels Jardins Cervantes, el Palau Güell o el Palau de la Música, hi haurà durant tota la setmana visites guiades i experiències olfactives. El sector del perfum i la cosmètica és una de les indústries més importants de l'Estat, amb una facturació en exportacions de 7.700 milions d'euros.
1: Arribem en aquell moment que ens encanta als matiners, que és destapar la nostra revista del cor i, vaja, explicar-vos dos apunts del cor que ens interessen, i per això ens preguntem com batega el cor aquest matí.
3: Batega amb Ana Obregón, que no descarta tornar a fer un dels seus posados de verano, aquells famosos.
1: Jo, home, eh? Allò era cita...
2: Començava l'estiu.
1: Exacte. Ella que, té la casota aquella enorme allà del seu pare a Mallorca. Mm-hmm. Hi havia tota la premsa esperant-la, ella maquillant-se dalt, ja baixava... I després, depèn de com estava el mar, segons quins anys, les fotos eren realment espectaculars. Però amb tot això m'estàs dient que torna a les fotografies d'estiu en banyador d'Ana Obregón?
3: A veure, la premsa li ha preguntat, sí, l'han enxampat pel carrer, i aquesta ha estat la seva resposta.
5: Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy.
6: Ah, no.
5: No.
6: Pero te veremos, no. ¿O no? Te veremos o no, Ana.
5: No me veréis hacer un posado en un crucero nunca. En Mallorca no voy a hacer ningún posado.
6: Se
5: no
6: acaba para siempre históricamente.
5: Yo creo que sí. Bueno, nunca se sabe.
6: No, bueno, podemos volver, ¿no?
5: Ay, no lo sé.
1: És que estava pensant ara ja que aquest tema de fotografies del 2026 potser estaria una mica...
3: Està passadíssim.
1: Però com que torna tot, saps? Sèries que tornen una altra vegada, programes de televisió...
3: La modernó, saps el que
1: no, dic? No, però... Seria una sorpresa que tornés.
2: Això sí,
1: que
2: tornés. Sorpresa seria.
3: A mi ja no em sorprendria.
1: La revista vendria, t'ho dic, aquella sabana. La feia lectures, no em sembla?
2: Sí.
1: Ho feia lectures.
2: Sí.
1: Escolta, m'ho deixa en l'aire, que ella ens embola, a més, de fer aquest joc amb els periodistes. Per tant, esperarem si aquestes paraules de Obregón van a algun lloc i la tornem a veure en banyador un any més. I el cor també batega mai d'Anizar.
2: Exacte, sí, perquè l'empresària i col·laboradora de la tele ha tornat a ser protagonista en un vídeo viral cantant aquesta cançó que ara sentireu. El vídeo se la veu a ella amb ulleres de sol, pentinada, sense cinturó, cantant a ple pulmó. No és la primera vegada que apareix a una xarxa social en un vídeo. Escolteu-la i ja veureu, ja.
1: A veure.
7: No sé cómo pasó. No sé cómo pasó, pero pasó.
8: Y cuando empezó.
7: Solo recuerdo tu risa rompiendo.
8: Rompió mi calma.
7: Ha roto mi calma. Has entrado en mi arrollador mundo. Sin pedir permiso.
8: Con esa manera
9: con esta manera y ese carisma que enamoran.
10: Siempre tan libre.
9: Siempre tan libre.
1: Es que no hay toque ni vas ni ahora.
9: Siempre tan nosotros.
3: Está fatal.
1: Ya.
11: Ella es la segura de
3: momento. No, si es que...
9: Me haces perder la razón. ¡Pero me encanta!
1: Ya.
11: Ella no acaba, sempre no, té l'última paraula a la vida sempre, i quan canta. Sempre.
3: S'ha de dir... Ai, perdona, que
1: no, no digues, digues, digues.
3: S'ha de dir que va amb una mà el mòbil gravant-se i a l'altra mà ballant. Vull dir que Nadia al volant té literalment...
11: No. De fet, ja es va fer viral una altra vegada a Ibenizar, amb un vídeo també fa un parell d'anys cantant a ple pulmó a Zorra, la cançó que va anar a Eurovisió, mentre conduïa ja també llavors per l'M30,
3: a Madrid. És un perill de les carreteres, aquesta dona.
1: És un perill de la vida en general.
11: Ho sol fer habitualment.
1: A Ibenizar, he de dir que aquest vídeo jo el vaig estar veient en loop. Perquè
3: és molt fort.
1: És que no hi toca.
11: És mel.
3: Vigileu els conductors.
1: Sí, per favor. 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. I a aquestes hores és moment de saber també quins sons deixa la ràdio, Lara.
3: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de la victòria judicial de Shakira contra Hisenda, que li haurà de retornar 60 milions d'euros. Laura Fa ens avisava que la cantant ha perdut altres causes per frau fiscal.
12: De tots els anys que Shakira ha estat a Catalunya, ha guanyat un que jo crec que l'agència tributària la valia a part de, perquè ja es veia que, vull dir, jo que en aquella època devia fer de reportera, ja sabíem que Shakira estava de gira molts dies, i ella aprofita tota la imatge negativa que ha tingut durant tot aquest temps amb aquesta victòria, ara enviant un comunicat que sembla que estigui perseguidíssima.

0: I què passava tal dia com avui, Marc?
1: Doncs un 19 de maig del 1979, el disc Breakfast in America de Supertramp començava una ratxa de 6 setmanes al capdamunt de la llista Billboard 200. Amb aquest àlbum, el sisè de la banda, això que esteu sentint, van començar les tensions entre els dos líders i cofundadors del grup, entre Roger Hodgson i Rick Davies. A Davies no li agradava la cançó que li donava nom a l'àlbum i, de fet, no la volia ni tan sols el disc. Al final, el disc no només es va acabar convertint en el disc més escoltat de Supertramp, sinó que se segueix considerant una de les 10 gravacions de la història, no del grup, no, sinó de la música. Ells mateixos han reconegut que tenen una relació estranya, que tenen un vincle molt profund, però que no se saben comunicar gaire entre ells.
0: Atenció, mal rotllo que hi havia, però mira l'èxit de Supertramp i, sens dubte, una d'aquestes cançons i, sobretot, el disc Breakfast in America, que els hi va donar fama mundial. I a aquestes hores del matí, amb 6 minuts, que arribem ja a 6:15, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. En aquest cas ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui el sol entra a bessons i comença una temporada més dinàmica, mental i curiosa. Venim d'un temps més lent i estable i ara l'energia ens convida a moure'ns, conversar, aprendre i mirar la realitat des de més d'una perspectiva. Fins al 21 de juny és bon moment per fer preguntes, obrir finestres, connectar amb gent nova i deixar que la ment respiri. Amb bessons, la vida demana moviment i una mica més de joc.
0: Doncs ja ho sabeu, una mica de moviment i una mica de joc. Aquestes hores del matí tampoc us podem demanar que aneu a escalar el Pedraforca, no, perquè entenem que és hora que us acabeu de despertar. Però sempre hem de fer una mica de casa a la gent d'astrocat.cat i els seus consells, com cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. I avui, 19 de maig, també volem saber qui bufarà espelmes.
3: Avui felicitem el guapíssim, modelíssim i actoríssim John Cortajarena, que bufarà 41 espelmíssimes.
0: I tant!
3: El meravellós cantant Sam Smith també fa anys avui dimarts. Suposem que ell mateix es cantarà anys i anys per molts anys celebrar els 34. Amb aquesta veu que té, segur que...
0: Meravellós!
3: El presentador de televisió Cristian Gálvez també celebra que va néixer un 19 de maig. Pregunta, quants anys creieu que fa?
0: Que fas de presentadora de concurs.
3: Sí, passapalabra.
0: Quants? No sé.
1: 48.
3: Resposta, 46 anys.
0: Resposta incorrecta, en tot cas, hauries de dir.
1: Bé, resposta.
3: Bueno, la resposta correcta són 46 anys. Felicitats, estimats, que el dia us regali un bon grapat de sorpreses i de bons moments.
4: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fem camí cap al 6:15... amb la música d'Albert Heimann, una d'aquelles cançons que ens anima a engegar aquest dimarts, una de les seves bones cançons, un dels seus grans èxits, és It Never Rains in Southern California.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio ens visitaran persones que han patit càncer de mama. A la tarda entrevistarem el cantant i compositor d'Obeses, Arnau Tordera. I també celebrarem els 40 anys de Fili Prim, el mític concurs de TV3. Al Catalunya Nit conversarem amb Montse Poblet, periodista de Catalunya Ràdio, i Santiago Giral, director de l'Institut de Geociències de Barcelona i cap de l'expedició a Groenlàndia.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 19 de maig. En Alfonso, molt bon dia. Repassem els titulars d'aquest matí, que precisament avui a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa sobre els pressupostos.
1: Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 12:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat després que el Consell Nacional dels Republicans el validés ahir a la nit, després d'una reunió de 4 hores, sense votació i amb retrets. Es va qüestionar, per exemple, la renúncia a la reivindicació de l'IRPF o que s'hagin bandejat les demandes del col·lectiu de docents. La militància tampoc va veure bé que Illa i Junqueras presentessin junts el projecte del tren orbital que ha permès desbloquejar l'acord en un acte que es va fer abans que el Consell Nacional d'Esquerra validés el pacte.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: I a banda de la línia orbital, expliquem també quins altres aspectes inclou aquest acord.
1: Mira, inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca que farà que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tinguin més pes que no pas Madrid. També s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana des d'ara fins al 2029. I si no hi ha més entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar aprovats definitivament al Parlament abans de les vacances d'estiu.
0: I ahir al vespre hi va haver un aparatós accident de trànsit a l'AP7.
1: Va ser al punt de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, s'hi van veure implicats dos camions i un turisme. A més, un dels camions transportava aerosols. Miraculosament, no hi va haver ferits, però els vehicles van quedar absolutament calcinats. Es va detallar el trànsit en els dos sentits, les feines d'extinció i neteja van durar molt i els conductors, que es van quedar atrapats en l'embús en sentit nord, s'hi van passar més de 3 hores. Així se'n queixaven alguns dels afectats a la nit dels ignorants.
4: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
5: Tots els primers que han pogut sortir van a obrir el primer carril.
6: Quanta estona t'has passat tu allà?
5: 3 hores i mitja.
1: Ara mateix l'autopista, en sentit nord, encara està parcialment tallada. Només hi ha un dels 3 carrils oberts i a aquesta hora hi ha encara certa congestió en aquest punt.
0: I avui, alerta, nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Aquest cop estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn dels mestres i professors del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el govern.
0: Donald Trump tenia plantejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
1: Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
0: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola.
1: 116 morts i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja n'ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
0: I també cau la venda d'habitatges.
1: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des de l'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, no es van superar les operacions d'un any abans. La falta d'habitatge nou, les possibles pujades d'interès i la guerra de l'Orient Mitjà seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:00 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia de nou.
7: Hola, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia per primera vegada. Vinga, anem i no hi repassa les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, Canalies, amb una paraula la mateixa en tots els diaris catalans. Pressupostos. El periòdic obre edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. Diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant-se la mà a l'Ara.
8: Més política a la premsa de Madrid. Andalusia, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la desfeta socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons i recull les declaracions no ens veuen guanyadors.
7: Altres temes de portada. Shakira, qui l'Audiència Nacional abans ho dia, m'ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda. Ho explica La Vanguardia, l'Ara i el Mundo.
8: També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
0: I avui, editorials i articles d'opinió, evidentment, sobre els pressupostos.
8: L'Ara i el Periódico dediquen l'editorial als que, si res no es torça, seran els primers pressupostos del govern d'Illa.
7: L'Ara titula Pressupostos per fi i El Periódico Catalunya necessita pressupostos i tots dos coincideixen que tenir nous comptes és una bona notícia.
8: L'Ara hi afegeix que la línia orbital ferroviària és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de l'IRPF de l'agenda de les negociacions.
7: I El Periódico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
8: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles, en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
7: Juan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
8: A la premsa de Madrid encara hi dura la ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo, i dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
7: El País explica que els resultats d'Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar els socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
8: El rotatiu de Prisa considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-s'hi.
7: I El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase a la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més la naturalització de la seva relació amb Vox.
8: El diari opina que la qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
0: 6:45, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Alerta, la notícia que interessarà als amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
9: Correcte. Oi. Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director a Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà ben cromos, deia el Catalunya Nit.
10: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
0: M'encanta.
9: Tranquils.
0: No puc parlar més, però tranquils. Sobretot pels col·leccionistes de cromos. I ara, que la que agradarà precisament als fans d'Astèrix i Obèlix.
9: Sí, perquè el nom d'Obèlix finalment no serà una marca d'armes. El Tribunal General de la Unió Europea evita que una empresa polonesa de munició i explosius pugui registrar-se justament amb el nom d'Obèlix. Segons la sentència que llegim a l'Ara, el públic podria associar les dues marques i això podria suposar que es deteriori el nom del personatge de còmic.
0: Què estan hores baixes?
9: Doncs els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal del 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tots anem massa ràpid, tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors ara ja agafen coses per emportar.
0: És que és cert que abans hi havia, anaves pel metro i hi havia molts bars, aquelles cafeteries que feien cantonadeta molt petita, que veia gent asseguda a la barra fent-se un tallat.
9: Exacte.
0: I ara el temps que ens apreta. I també està sota mínims...
9: En aquest cas, el servei de grua a Girona, llegim el diari de Girona, que només hi ha 4 conductors disponibles, que és la meitat de la plantilla. Comissions Obreres anuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
0: A veure, que ahir vam tenir, ja ens ho estava dient, de fet, l'Eloi Cordomí, que hi havia ruixats, temporal, però ara es veu que arribarem als 30 graus. Què passarà avui, Marc?
7: Avui també una miqueta de tot, perquè comencem aquest últim dia de ruixats intensos, però a la vegada també en principi d'una calorada. Al matí sembla que serà assolellat, a la tarda una miqueta més tapat, sobretot a la Costa Daurada, també alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona localment intensos. Però, com deia, es farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
0: Pràcticament en 5 minuts arribem a 6:45 del matí. Molt bon dia, matiners, els que aneu connectant com cada matí amb Catalunya Ràdio. Si ens acabeu de sintonitzar ara mateix, heu de saber que hem de fer alguns apunts culturals i amb què comencem.
7: Doncs amb un concert a Razmataz. Yeah!
0: molt urbà tot plegat. Mm. També per qui s'estigui despertant i estigui fent el primer cafè del dia, ens ha agafat en un bon moment, ja t'ho dic ara. Què estem escoltant?
7: Que sàpiga que això és Oxymiron. Molts l'han definit com l'Eminem rus. És un dels rapers més influents ara mateix al país. És molt i molt crític amb la guerra d'Ucraïna. I, de fet, avui farà aquest concert. Serà aquí, a Barcelona, concretament a les 8 del vespre.
0: I tenim més coses.
7: Sí, parlem de teatre, perquè avui al Teatre de Sarrià de Barcelona s'estrena L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix. És una lectura dramatitzada en veu del propi poeta, de la mà de Manel Barceló i Rosa Renom. Al costat, la música la posarà el pianista Jordi Masó amb obres de Frederic Mompou. L'estrena és a les 8 del vespre.
0: I encara relacionat amb, alerta, poesia i teatre, eh?
7: Sí, exacte. Avui al Museu Tàpies acull el recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sampere, en el marc del Festival Barcelona Poesia 2026. Al capdavant, l'actor Lluís Marco, que hi posa la veu, i també la pianista Sara Giusti. Això és a les 6 de la tarda, és gratuït, però cal reservar abans.
0: Porta abraçada des de la ràdio a l'estimat Lluís Marco. I acabem amb què?
7: Doncs amb una altra previsió per avui mateix, perquè avui se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació. Serà el Teatre Principal de Sabadell a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Marc. Aquestes hores del matí ja sabeu que movem el dial de la ràdio per recuperar moments memorables que ens ha deixat aquest fantàstic mitjà. I cap on ens movem aquest matí? A veure què ens explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
11: Bon dia, matiners. Un dia com avui, de l'any 1972, el poeta Salvador Espriu guanyava el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Movem el dial a l'any 1984, quan el periodista Salvador Escamilla entrevistava Espriu, mesos abans de la seva mort, al programa Radioscope de Ràdio Barcelona.
12: Molt bon dia, senyor Espriu. Salvador Espriu, avui hoste d'honor convidat al programa. I aquests micròfons de Ràdio Associació de Catalunya s'honoren amb la seva presència. Bon dia, senyor Espriu.
13: Bon dia, senyor Escamilla, que també es diu Salvador.
12: Exactament.
13: De manera que ens diem igual. Vostè quan fa el sant?
12: Jo ho faig per Sant Salvador d'Horta.
13: D'Horta, o sigui el 18 de març.
12: Exactament, el dia abans...
13: per la festa de la Transfiguració, o sigui el 6 d'agost. De manera que som salvadors, però no iguals.
12: Però cadascú amb la seva zona. Sí, jo la d'Horta i vostè la de la Transfiguració. La veritat és que jo l'haig de felicitar d'entrada, d'intermig i de sortida, perquè el dimarts proper vostè, senyor Salvador Espriu, farà anys.
0: Recordant moments de la ràdio, converses que a aquestes hores del matí sempre són interessants de tornar a compartir amb tots vosaltres. I quan pràcticament falten 17 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Noruega. Guillem Soler, bon dia.
14: Bon dia, matiners. El 17 de maig de 1814 es va signar la Constitució Noruega i des d'aleshores cada any es fa una gran celebració popular que omple els carrers i les places de les grans ciutats. Al contrari que molts països, l'estrella de la jornada no és una gran desfilada militar, sinó que hi ha desfilades de nens i de famílies en un ambient de festa i de celebració. L'altre rei de la festa és el gelat. Es consumeixen molts gelats i també altres dolços i frankfurts. A Oslo, la desfilada de nens acaba als jardins del Palau Reial, on són rebuts per la família reial noruega, que és molt estimada. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Oslo, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I des d'Oslo tornem cap a Catalunya per saber què ens espera Maiol Roger a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
15: Doncs mira, els pressupostos de la Generalitat, que avui hi haurà l'acord, s'assignarà a les 8 entre Oriol Junqueras i Salvador Illa. Us explicarem els principals detalls i també ho analitzarem a l'hora del matí. També parlarem de tirotejos, perquè n'hi va haver dos aquest cap de setmana i els incidents amb armes de foc s'han incrementat i molt a Catalunya. Tindrem el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, per posar-nos una mica més de context a aquestes dades. I després anirem a Andalusia, on s'està movent totes les claus de la política espanyola dels propers dies. Vox serà decisiu i tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per explicar-nos com van les negociacions. Després, a partir de les 10, saludarem a Marc Cabra, que és guanyadora d'un premi Pulitzer i que l'altre dia parlava de les condicions dels periodistes, les condicions de vida i dels salaris dels periodistes. I després parlarem de les novetats del càncer de mama amb Rafa Vila-Sanjuan, el periodista, i la Cristina Saura, que és cap de la unitat de càncer de mama de la Vall d'Hebron. I a la teràpia Bover de Sergi Pàmies, la llet.
0: La llet.
15: La llet. Ja saps que abans bevíem llet i ara... en bevem i hi ha molt succès.
0: Hi ha molts, exacte.
15: I moltes coses.
0: Moltes variables.
15: I una mica d'humor per acabar aquest dimarts.
0: Doncs vinga, d'aquí 15 minuts amb Ricard Ostrell engega, com cada dia, perdoneu, el Matí de Catalunya Ràdio. I com cada dia també aquestes hores, pels més desperts, els que encara esteu fent un primer cafè, possiblement us costarà una mica igual que nosaltres descobrir... Ui, que t'ho estic veient, la dada Maiol... Que ens ha preparat Maiol, Roger.
15: Doncs avui que Oriol Junqueras i Salvador Illa s'agafaran de la mà per anar cap als pressupostos. Dades sobre pressupostos. Quan li agafa la mà, meu passa el temps, saps que... Que bonic. En concret, quants dies fa que Catalunya va aprovar els seus últims pressupostos?
0: Uau. Deixa sonar la cançoneta. Sí, sí. Quants dies?
15: Quants dies fa?
16: L'últim any va ser el 2022, quan vam tenir.
0: Abans?
7: No, abans no, però no. 22, 23, potser.
16: 22 o 23.
7: Som al 26.
0: Maiol, és que...
7: Dies,
0: a veure.
7: No ho sé.
16: Fes servir la calculadora.
0: No. No. Jo diria, vale. Jo diria 2.000 dies. Marc?
7: No, no, jo 900.
0: Home, no, ah, perdó, 900, Lara?
7: 9.000, és una barbaritat, no, no.
0: Jo dic
7: 1.000. 1.000.
16: 1.000, què? 1.010.
0: Maiol? Quan fa que no...
15: Els pressupostos actuals es van aprovar un 10 de març del 2023, és a dir, fa 1.166 dies.
0: Bé, Lara, molt bé!
15: Superant el rècord anterior, que és de 1.129 dies entre 2017 i 2020.
0: Déu-n'hi-do, eh?
15: Només us he de dir que en els últims 10 anys, el 68% dels dies hem viscut en pròrroga pressupostària.
0: Doncs mira, escolta, ja sabem una cosa més, però és que has de baixar una mica el Maiol, perquè és que a mi em rebenta el cap aquestes hores del matí.
15: Heu de pensar per això que encara allargarem uns dies, perquè avui s'aproven el govern, però no entraran en vigor fins que s'aprovin al Parlament. Això vol dir que estem parlant d'uns 50 dies més, 60, en funció de com s'afanyin les negociacions.
0: En quin programa de ràdio parlem de pressupostos amb ginestar de fons?
15: És que es matiré.
0: 13 minuts, arribem a les 6.
17: Senyores i senyors, bon dia.
18: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
19: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
20: Unilla.
19: Que és,
20: que jo no estigui
19: que tots els pobres siguin delinqüents.
21: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
22: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
23: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
24: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
25: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
18: Amb Ricard Ostrell.
26: Em van passant coses.
18: Sí.
27: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
28: Aneu massa de listos.
0: I els valencians?
28: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat als sarmos.
27: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
29: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
30: Ha sentit el que acaba de dir?
31: Que a Mallorca no feu l'amor.
18: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
32: I també disponible a la plataforma 3CAT.
18: Els matiners som un programa per emmarcar.
33: Aviat hi haurà un assassinat.
0: Les gallines...
16: Ui,
0: que...
16: Ui,
0: què dius?
16: Però bueno!
33: Un gall.
16: Un gall. Ah, ja vas parlant-nos d'aquest gall.
0: Que mates el gall.
33: Sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
0: Eloi, per favor!
33: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
0: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall... és donar-lo als veïns?
33: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
0: Però el mataràs tu?
33: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
18: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre, els convidem a participar al programa a través del 93207474. Molta gent que a aquestes hores esteu desperts, que us desperteu amb nosaltres. Doncs tenim ganes de saber per què esteu desperts tan aviat. 93207474, línies obertes, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio, perquè tots vosaltres hi digueu la vostra. Deixeu-me... Home, anem cap a veure... Cap a Castellví de la Marca, si no vaig errat. Xavi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
1: Bé, bé. Anant-me despertant a mica a mica.
0: Anant-me despertant. Quan trigues a despertar-te, tu, Xavi?
1: Perdona?
0: Quan trigues a despertar-te?
1: 5 minuts.
0: Home, encara ets ràpid, doncs. A quina hora et despertes habitualment? És a dir, que ara portem 5 minutets despert o no?
1: No, ja fa estona avui. Bueno, durant la setmana em desperto per allà a les 5 i els dissabtes a les 4.
0: És a dir, que entenc que treballem de dilluns a dissabte, Xavi?
1: De dilluns a diumenge.
0: De dilluns a diumenge. Cada dia de la setmana. A què et dediques?
1: Em soc pagès.
0: Ah, amic. Quan fa que ets pagès, Xavi?
1: Doncs des del 2009. Tota la vida ja hem sigut aquí a casa, però bueno, després jo m'hi vaig reincorporar.
16: I què conrees, Xavi?
1: Nosaltres tenim, tinc horta, bèsties, vinya i olivera, una mica de tot.
16: De tot.
0: I escolta'm, quan estaves parlant d'aquesta tradició, entenc, Xavi, que pares i avis també s'hi dedicaven?
1: Des del 1614, que ens hi dediquem a la família.
0: Déu-n'hi-do. I tu tens descendència o no?
1: No en tinc.
0: En ni tindràs?
1: No crec que en tingui, no. I tinc un germà que té un nebot i sempre li dic, no siguis pagès.
0: Perquè és que tornem a un tema que hem comentat moltíssimes vegades aquí als matiners de Catalunya Ràdio, la duríssima vida de la pagesia, Xavi.
1: Sí, sí, és que és molt dur i a més és que no tens un futur clar. I per si tens descendència i els hi has de... que aquest futur no... És que no tenen un bon futur, per tant no cal que s'hi dediquin.
0: I entenc que, com ha passat altres vegades, va de mal en pitjor aquesta situació, no?
1: Sí, de mal en pitjor, i és que a més no fan res perquè puguin anar millor.
0: Quina crítica feu, com sempre, al sistema, Xavi? Què és el que passa exactament?
1: El que passa exactament ara avui dia és molta paperassa i que ens valora molt poc el producte.
16: Per tant, creus que no val la pena treballar així?
1: No, la veritat és que no val la pena.
16: No surt a compte, no?
1: Surt a compte sempre i quan una mica veus una mica les orelles si tu produeixes el teu producte i te'l pots vendre tu mateix, sense els intermediaris. Ara, si has de donar a vendre el producte amb un intermediari, ja aquí hi ha l'escalada. Ja no, és que no, perquè és que els pagos tots se tira a sobre i no pot ser, és que no. És que, per posar-vos un exemple, nosaltres aquí la família abans, 40 anys enrere, fèiem més diners que ara.
0: Xavi, quan et penses jubilar? Quan penses penjar les eines? Això t'ho has replantejat algun cop o no?
1: Bueno, fins que pugui. Fins que pugui. Tinc intenció de jubilar-me a l'edat que em pertoqui de jubilació. Encara em queden uns 20 anys bons. Doncs aguantaré fins que pugui. Però... El dia que no pugui, doncs, no sé com viuré. Bueno, ja ens espavilarem. No m'ho diré de gana, no.
0: Ho haurem de veure amb el temps. Escolta'm, Xavi, moltíssimes gràcies per participar als matiners de Catalunya Ràdio, de l'Hort de la Carmeta, Castellví de la Marca, a tocar de Barcelona, treballant els productes del camp i demostrar una vegada més que el món de la pagesia necessita un cop de mà de menys paperassa, com ens comentava el Xavi, i més solucions per part de qui els hi pertoca, que són els que manen. Xavi, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest dimarts.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Adéu. 93207474. Com sempre, línies obertes per participar als matiners. T'agrada ginestar?
16: Sí.
0: En vols una de ginestar?
16: Home, i tant.
0: Doncs vinga, que soni. Mira, mai millor dit, ara que parlem o que acabem de parlar amb un pagès, que escoltar aquesta cançó que es diu Estimar-te com la terra. Oh.

sóc de vidre, sóc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig irroures branques tendres, sóc el terra.

0: I pràcticament arriben ja a les 6 del matí. Mira, Ricard Ostrell entra a l'estudi ara mateix. Bon dia! Què?
1: Molt bé, eh?
0: Bé, vinga. Que portes cafè o té, avui?
1: Avui cafè.
0: Avui cafè, molt bé. Eloi Cordomí, què tal?
1: Avui és l'aniversari del teu fillol, eh?
0: No m'ho diguis.
1: Oh,
0: home, per favor. Home. Un aplaudiment pel Joanet.
1: Veus?
0: Escolta'm, no me'n recordava.
1: El pitjor padrí de la història.
0: No, no diguis això. No,
2: fatal, eh?
0: No, no, perdó, el pitjor padrí de la història, no, no.
1: Però, de fet, no reconegut, també.
0: Doncs per no ser reconegut m'ho acabes de recordar.
1: Bueno, perquè tu t'agrada que ets el padrí.
0: Soc el padrí de tots dos, ja ho saps.
1: Sí.
0: Ah,
1: jo
0: molt
1: sí.
0: Bé. Eloi Cordomí, bon
1: el
0: dia.
1: El meu també.
3: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com estàs, Eloi?
3: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Estàvem comentant l'altre dia amb l'equip del programa que què tal el gall que estàs a punt de matar?
2: Ens té intrigadíssim el gall.
1: El gall. Què ha passat amb el gall?
3: És viu encara.
1: És viu el gall?
3: Encara és viu, sí. M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
1: Pica el gall.
3: No està fent números per continuar viu, però...
1: Ah, li pica el gall.
3: Sí, pica el gall.
0: La picada gall.
3: Que sou burros.
2: Per favor.
0: Però jo no ho entenc.
2: No, però de debò que ens interessa el gall.
0: Un moment, però
1: el gall és el gall del galliner?
3: No, aquest gall sí. Té, jo crec que té
1: el
3: poques humores
1: femenines.
0: I tant, de tota la vida. Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
1: Sí, clar, comença a treure les plomes. Queda allà tot desplomat, allò.
3: Sí, és que no ho arreglarem. Sí. En general,
1: sí.
3: En general els deixo fora perquè vagin fent la seva.
0: I tant, de tota la vida.
3: És que no ho arreglarem. I llavors després hi ha vegades que el tanco i llavors quan l'he de tancar,
1: okay.
3: Ja, bé, i em pica.
0: Quan el tanc es pica, no?
1: Clar, quan el tanc es pica. S'ha d'obrir el gai, s'ha d'obrir.
0: No, sí, i escolta, sí. No, perquè tancat a vegades també fa la feina.
1: No t'entenc ara. Aquí. Ja em perdo. Aquí ja, com que no tinc coneixement, ja no.
0: Clar, és que de portes endins no hi arribes.
1: No. Te'n portes en fora, sí.
0: Va, per favor, Lara García, fins demà, estimada.
2: Fins demà.
0: Que vagi bé.
2: Adéu.
0: Vinga, Eloi, amb gall o sense, quin temps ens espera per avui?
1: De gall,
3: moment,
1: gall.
3: De moment amb gall, de moment amb gall.
1: I tant, mira, per molts anys.
3: A veure, de moment, podem donar gairebé per finalitzar tot aquest episodi de pluja. Avui encara n'hi haurà algunes, però només al Pirineu i al nord-est, interior de Girona, nord de Barcelona, algun ruixat, alguna tempesta de tarda. Però la resta, núvols aquest matí a primera hora, després marxaran, quedaran núvols a la costa de Barcelona i de Tarragona, a la resta farà sol, i avui sí que la temperatura ja s'enfila fins als 28-29 en alguns llocs de Ponent i de l'Ebre. I la resta ho anirem dotant a partir de demà, sobretot aquesta pujada tan marcada de la temperatura que tindrem durant tota la setmana.
0: Que bé, quina meravella. Una mica de pujada de temperatura que ja ens toca, ja ens toca, ja ens toca. Doncs escolta'm res, Eloi, que vagi molt bé. Cuida'm el gall.
3: I dono records al gall, de per vostres.
1: Sí,
0: de tota la vida. Una abraçada, Eloi, que vagi bé.
3: Un trosset?
1: En principi no. En principi no en faríem res.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per ser-hi, matiners. Fins demà.
1: Bueno, mai se sap. Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? És dimarts i avui ens despertem amb 13 graus a Vilafranca del Penedès, 11 a Tremp i 8 a Sant Pau de Segúries. Continuem tenint avisos per intensitat de pluja a partir del migdia a les comarques de Girona. I compte si heu de fer servir l'AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos perquè encara cueja l'espectacular incendi de dos camions d'ahir al vespre. En sentit nord, només hi ha un carril obert perquè es continua netejant la via i des del Servei Català de Trànsit demanen buscar alternatives.
1: Demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que, per tant, utilitzin les vies alternatives que bàsicament són C32 i Nacional 340.
0: I la notícia i la fotografia del dia la tindrem d'aquí un parell d'hores. A les 8 del matí, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran a Palau el pacte de pressupostos.
2: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: Amb aquest breu bona nit sortia aquesta nit Oriol Junqueras de la seu d'Esquerra Republicana després de rebre l'aval del Consell Nacional a l'acord. Una reunió en què, això sí, va haver de sentir algunes crítiques. Avui en parlarem i sabrem detall d'aquesta reunió. També parlarem amb el secretari nacional de Vox, Ignacio Garriga, per veure com afronten les negociacions a Andalusia, on el Partit Popular vol governar en solitari, tot i no tenir majoria absoluta. I a les 9 ens acompanyarà Ramon Chacón, és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, després dels últims tirotejos que hem tingut a Catalunya. Avui La Vanguardia, per exemple, explica que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra. En vam tenir, atenció, 2 cada setmana, amb un total de 7 morts. Això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. Dues nenes n'apallissen una altra, mentre una altra noia ho grava amb el mòbil. Els Mossos les tenien identificades, però no se'ls ha pogut imputar perquè són menors de 14 anys. I a partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà Marc Cabra. Segur que la recordeu, és una periodista guanyadora d'un Pulitzer com a part d'aquell equip que va destapar els papers de Panamà. I parlarem del concepte anglès burnout, o el que és el mateix, cremar-se la feina, perquè ara la Mar ha decidit deixar el periodisme. En parlarem a partir de les 10. I després parlarem de ciència amb Rafa Vilasanjuan, avui de càncer de mama amb pacients, i atenem la doctora Cristina Saura, cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital Vall d'Hebron. I a les 11, nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, que és el Dia Internacional de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet.

0: here tomorrow, but your dreams may not.
1: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
0: And I know that I have to go away. I know I have to go.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 4. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal, bon dia?
1: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb el Tribunal Suprem, que avui debat si un pare pot portar als tribunals l'eutanàsia del seu fill. És un cas molt semblant al de Noelia Castillo. Ara és un home que es diu Francesc, que té 55 anys i que arrossega seqüeles en el moviment i la parla arran de 3 ictus i 2 infarts. La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya li va autoritzar l'eutanàsia, però el seu pare ho va parar amb un recurs davant la justícia. El Suprem ara analitzarà el cas i alerta perquè pot fixar jurisprudència, és a dir, dirà si una tercera persona, com un pare o una mare, tenen la legitimitat per recórrer l'eutanàsia que ha demanat una persona adulta i amb capacitat per decidir.
1: I a Brussel·les.
3: Tornen les protestes dels pagesos. La Comissió Europea presenta avui el pla d'acció sobre fertilitzants. En el context de la guerra a l'Orient Mitjà, la idea és assegurar el proveïment i, sobretot, controlar els preus. Coincidint amb això, pagesos de tot el continent, incloent-hi d'espanyols, es concentren a la seu del Parlament Europeu d'Estrasburg per reclamar ajuda urgent.
1: I amb què ha de dormir Estats Units?
3: Amb un jutge de Nova York ha prohibit als agents de l'ICE fer detencions dins de les instal·lacions dels tribunals d'immigració. Això arriba després d'imatges en què persones migrants anaven als jutjats literalment a fer tràmits rutinaris i els detenien, de vegades literalment arrossegant-los i arrencant-los de les famílies. Entitats de drets humans insistien que això era inconstitucional.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb pluges torrencials, 3 persones han mort i 4 estan desaparegudes després de les tempestes, molt especialment a la zona central del país. Així ho han informat aquesta mateixa nit mitjans estatals xinesos.
4: Avui és dimarts 19 de maig, ens despertem amb 10 graus a Sort, 15 graus a Lliçà d'Amunt i 17 graus a Reus, amb molts núvols a tot arreu, però anirà marxant molt ràpidament. En general aquest matí farà sol, excepte el litoral de Barcelona i de Tarragona, que sí que poden quedar alguns núvols baixos. I després a la tarda encara tindrem algunes tempestes, alguns ruixats, avui molt concentrats al Pirineu, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. A la resta, en canvi, temps molt més tranquil, avui amb temperatures que ja s'enfilen a Ponent i a l'Ebre podria arribar als 28 i 29 graus, i aquesta pujada continuarà durant els pròxims dies.
1: Ara són les 6 i 6, avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Vicent Sachs, Sara González, Anna Grau i Pere Rossinyol. Quan són les 6 i 6 i tenim complicacions ja a les carreteres, de bon matí de seguida ho explicarem, però abans repassarem també altres temes amb Francesc Soler. Bon dia.
5: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
6: Bon dia.
1: I comencem amb aquest acord que firmaran aquest matí a les 8, l'acord de pressupostos Salvador Illa i Oriol Junqueras.
5: L'entesa amb el tren orbital com a principal contrapartida va passar ahir per un Consell Nacional d'Esquerra amb veus crítiques amb el contingut i la gestió.
7: El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra rubricaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte que permetrà a Illa desencallar els seus primers pressupostos. Fins ara el govern havia funcionat amb els prorrogats del 2023. L'acord va passar ahir pel Consell Nacional dels Republicans, que el va debatre sense votacions. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
8: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
9: La voluntat de canviar el model de país.
7: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Gira, el Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, el govern del PSC encara té serrells per resoldre amb l'altre soci d'investidures de Salvador Illa, els Comuns.
10: La formació pressiona amb les demandes dels mestres i professors, encara que no ho plantegen com una línia vermella per aprovar els comptes. Totes dues parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que, recordem-ho, ja van firmar al febrer.
1: Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa aprovant-li els pressupostos i afirmen a canvi de res.
5: El partit de Carles Puigdemont critica que els republicans de Junqueras hagin apostat per recuperar la línia orbital, un projecte del vell tripartit que consideren faraònic. Josep Rius n'és el portaveu.
11: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
5: Junts responsabilitzarà els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC.
1: Sí, Junts dient que abans de fer projectes faraònics arreglin rodalies. Quan estigui acabada la línia orbital, donarà servei a més de 3 milions d'habitants que es podran moure per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. Rafael de Ribot.
6: El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
12: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
6: La primera actuació serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers i el 2040 de Terrassa a Vilafranca. El 2041 de Vilafranca a Vilanova. Rafael de Ribot pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mestres i professors del Maresme i del Vallès fan vaga avui.
10: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès.
13: L'aturada va tenir un seguiment del 65% segons l'Austec i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal va ser al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on hi van col·locar pupitres. Tot això amb la reunió de demà entre sindicats i govern a l'horitzó. Iolanda Segura, portaveu de l'Austec.
14: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
13: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari Andalusia.
5: Després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit Andalusia, evita fer l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
15: Moreno Bonilla vol governar en solitari Andalusia, però és conscient que necessita el suport de Vox per fer-ho.
16: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es governar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
15: I Pedro Sánchez s'ha referit a la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP.
17: La verdadera prioridad de todo Estado es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sinó lo està debilitant.
15: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, però insisteixen que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquí el vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona.
10: Per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martín.
18: Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debilita el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona, però Jordi Martí manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Ahir al vespre, a BTV, Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
19: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
18: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Jordi Corbalan pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
5: Es va saber ahir a la nit quan el president dels Estats Units va anunciar de manera sobtada que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Ram ha explicat que així li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
1: Catalunya Ràdio, Washington, Oriol Serra.
20: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
21: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac dos o tres dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
20: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el president de Rússia, Vladimir Putin, arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping.
10: El president rus fa aquesta visita a Pequín només uns dies després de la de Donald Trump.
1: Moscou, Cristina Solies.
0: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
2: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
0: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la República Democràtica del Congo afirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté també la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos. Anem cap a Burkina Faso, Elia Borràs.
22: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del Bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bishenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
23: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
22: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat, dos casos, un dels quals mortal.

0: Virus, un home de 70 anys pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. Ahir Londius va arribar al port de Rotterdam i la companyia naviliera ha explicat que tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny. Serà un viatge que sortirà de les illes noruegues d'Svalbard i que anirà per l'Àrtic.
1: I l'exèrcit israelià redueix l'abast de la flotilla de Gaza amb un nou assalt en què ha interceptat una quarantena d'embarcacions.
2: També ha estat en aigües internacionals, però aquest cop a la vora de Xipre. Hi ha centenars d'activistes retinguts, alguns de catalans, però encara no és clar què en farà Israel. El seu primer ministre anima l'exèrcit a aturar del tot la missió.
3: Que Israel intenta ridiculitzar la flotilla és ben sabut, però ahir va anar més enllà encara. Va intervenir la ràdio d'alguns vaixells fent sonar l'Oops, I Did It Again de Britney Spears i des d'un compte oficial del govern van penjar una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. Fins i tot Benjamin Netanyahu s'hi va afegir enviant aquest missatge al responsable de la detenció.
4: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
3: Els vaixells van ser interceptats després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6 i 17 i aquesta hora tenim aturades al nus de la Trinitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, a causa d'unes obres hi ha dos carrils tallats a la C58 a l'altura de Barcelona en sentit Sabadell i des de la Meridiana l'accés està tallat cap a la C58 i la C33. També a la ronda de dalt cap a Santa Coloma de Gramenet hi ha circulació amb congestió.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
8: Bon dia.
1: A Catalunya hi va haver l'any passat dos tirotejos a la setmana. Uns tirotejos que van deixar un total de 7 morts i 29 ferits de bala. Són dades que avança avui La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30%.
9: És el balanç oficial dels Mossos d'incidents amb armes. En total, l'any passat es van registrar 93 tirotejos, 24 més que el 2024. A la majoria no hi va haver conseqüències, ja que busquen ser intimidatoris, però en d'altres sí, fins al punt de deixar 7 persones mortes. En aquest cas, en recull que és una xifra estable i una de les més baixes de les grans ciutats europees. Aquest any ja han mort assassinades a trets 4 persones. Tots aquests incidents estan vinculats directament amb la criminalitat.
1: D'altra banda, els Mossos investiguen la pallissa de dues nenes a una tercera a Lleida. Una altra les animava a gravar-ho.
9: Els Mossos han identificat les suposades agressores que tenen menys de 14 anys i per edat no es poden imputar, segons el Segre. Els fets van passar a l'abril i el vídeo es va fer viral ahir. La mare d'una de les agressores va demanar perdó i va dir que la seva filla tenia un expedient obert per assetjament i una denúncia per violència filioparental per una agressió.
1: I dues persones han mort i quatre més han quedat ferides greus aquesta nit en un tiroteig a Ejido, a Almeria.
10: Dos dels ferits són menors d'edat. El servei d'emergències han rebut els primers avisos cap a un quart de 12 de la nit i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil i també equips mèdics per atendre els ferits. Segons fonts consultades per l'agència EFE, el presumpte autor dels trets és un home que hauria fugit i que podria ser familiar de les víctimes.
1: Cinc persones han mort als Estats Units en un tiroteig en la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego.
11: Segons ha informat la policia, hi ha tres persones adultes que han mort pels trets de dos agressors. Els suposats atacants, dos nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim islamòfob.
1: I a banda d'aquestes aturades al nus de la Trinitat, recordem que a la C58 en sentit Sabadell hi ha dos carrils tallats, des de Meridiana accés tallat a la C58 i la C33 i la ronda de dalt cap a Santa Coloma de Gramenet amb circulació amb congestió. Hi ha un accident també que hi ha hagut aquesta nit entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, que ha obligat a tallar la via des d'ahir al vespre durant més de 3 hores.
9: Sí, un dels camions portava aerosols i l'accident va provocar un gran incendi i algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit al Catalunya Nit.
8: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
9: L'accident va passar poc abans de les 9 del vespre. El trànsit en sentit Tarragona es va poder restablir al cap de 2 hores i en sentit Barcelona va trigar-ne més de 3. Alguns conductors afectats ho explicaven a la Nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio.
12: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
13: Són dels primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
11: Quanta estona t'has passat tu allà?
13: 3 hores i mitja.
9: La P7 encara no s'ha reobert del tot i a hores d'ara continuen les feines de neteja de les restes de l'accident. Els vehicles ja s'han pogut retirar.
1: I cau la venda d'habitatges.
10: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ho atribueix a la falta d'oferta.
14: La demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació. És a dir, si no pots optar a habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no?
10: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
1: I la bombona de butà s'abarateix a partir d'avui.
11: L'envàs tradicional de 12 quilos i mig passarà a costar 15 euros i 39 cèntims, pràcticament un euro menys que fins ara. El descens arriba gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment del cost de les matèries primeres i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. Recordem que es tracta d'un preu regulat que es revisa cada 2 mesos.
1: Al món, cada vegada hi ha més joves d'entre 20 i 24 anys que no treballen, no busquen feina, no estudien i no crien fills.
9: Són joves totalment desconnectats de l'economia i de la societat. Segons dades publicades pel Financial Times, ja s'acosten al 10% i en alguns països, com el Regne Unit, s'han duplicat en l'última dècada. Ahir al matí de Catalunya Ràdio, l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra assegurava que tornen a aflorar els coneguts com a ninis.
15: El problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil que està també sobre el 24%, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada, perquè no hi ha demanda de treball per ells. Sí, sí. I això és un problema.
1: Ho podeu recuperar l'àudio, la conversa, a la web de Catalunya Ràdio, catradio.cat. I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
1: La primera.

0: la separació després de 30 anys de trajectòria musical. El grup ho ha fet oficial fa poques hores. En un comunicat admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i agraeixen tot l'amor i el suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests anys.
1: La segona.

0: Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció del Teatre Nacional de Catalunya amb un homenatge a la ciutat de Barcelona. Entre les produccions que es podran veure la temporada vinent hi ha l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda i La Mare Coratge i els seus tres fills de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau.
1: La tercera.

0: Aquesta tarda se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació al Teatre Principal de Sabadell. La plataforma 3CAT és una de les guardonades amb el Premi de Comunicació Digital. Esther Vera, directora de l'ARA, Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i RAC1, també rebran el guardó. El Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi.
1: I demà ens acompanyarà també el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de tota la seva trajectòria. Són les 6:26. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Pel que fa als esports, Fermín es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit al peu.
2: És una fractura al dit petit, requereix cirurgia i s'ha de fer l'últim partit de Lliga contra el Betis. Una lesió que arriba el dia que Flick firma la renovació fins al 2028.
3: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
2: Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions de dissabte a Oslo entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
1: Florentino Pérez podria tenir oposició a la presidència del Real Madrid.
2: L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
4: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
2: Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. 13 anys després, no ha renovat amb el Benfica. Espera que el Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescisió.
1: I atenció, perquè Guardiola podria tancar la seva etapa al City.
2: Després d'una dècada, la BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa tancarà la seva carrera a la Premier. El Daily Mail diu que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, tot i que des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més. Carvajal, que deixa el Madrid als 34 anys. Neymar, convocat amb el Brasil pel Mundial. Arsenal, un pas de ser campió de la Premier, va guanyar el Burnley 1-0, pot ser campió, de fet, avui mateix, si ens ho pega el City, i amb Waterpolo, Sabadell-Barcelona en joc, l'accés a la final de la Lliga masculina.
1: I avui, que és el Dia Internacional de la Donació de Llet Materna, parlem de la llet avui amb Sergi Pàmies a partir de les 11. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui el motiu per llevar-vos pot ser treure el vostre nen o nena de futbol i apuntar-lo a natació, a atletisme o a ballar sardanes. I potser, si sou vosaltres els que jugueu professionalment a futbol, també us farà pensar. Bé, us farà pensar si encara podeu, perquè resulta que els jugadors de futbol professional presenten taxes de demència i Alzheimer superiors a la població en general. I això és, efectivament, pels cops de cap a la pilota i, sobretot, a altres caps. Un estudi escocès publicat l'any 2019 a New England Journal of Medicine i un altre de suec, publicat el 2023 a The Lancet, amb més de 7.000 i 2.000 futbolistes professionals analitzats respectivament, xifren en més de 2.000 els cops de cap que es pot donar un futbolista professional durant la seva carrera i situen el risc de patir malalties neurodegeneratives entre un 1,5 i 3,5 vegades més alt del normal. Així que ja sabeu, si el nen o la nena apunta maneres, potser és ara el moment de pensar una mica en el seu cap.
1: I avui cançons sobre la derrota d'Elon Musk als tribunals.
6: Davant dels seus antics socis d'OpenAI i davant de la derrota de la moda X, algunes de les cançons més utilitzades en vídeos a les xarxes encara és un clàssic posat de Next Episode de Snoop Dogg i Dr. Dre amb el mem Thug Life.

0: A Thousand Years de Christina Perry apareix sovint als vídeos més nyonyos del planeta, però és un temasso que també ho peta l'última sèrie, a l'últim episodi, vaja, l'última temporada de la sèrie Shrinking. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. I ara ha baixat una mica, però aquells vídeos de com eres tu als anys 90 es feien amb aquest temasso dels Goo Goo Dolls, que es diu Iris.
1: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Catalunya tindrà pressupostos després que el Consell Nacional d'Esquerra Republicana hagi avalat el pacte amb els socialistes.
2: Salvador Illa i Oriol Junqueras oficialitzaran l'acord que inclou, entre d'altres, el tren orbital aquest matí al Palau de la Generalitat.
3: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: És la voluntat de canviar el model de país.
2: Des de Junts consideren que els republicans han regalat el seu suport a Illa.
1: La vaga de docents es trasllada avui al Maresme i al Vallès.
5: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès, Laia Ferrer, delegada d'USTEC.
6: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar amb... deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
1: Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
7: Yo creo que el resultado es muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
2: El PSOE evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
1: Parlarem de plegat amb Ignacio Garriga, secretari general de Vox, a tocar de 9:45. I Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran.
5: És el que ha anunciat el president nord-americà.
8: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies, perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
1: La República Democràtica del Congo confirma un mínim de 116 morts pel virus d'Ebola i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos.
2: L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns.
1: I a Catalunya hi va haver 2 tirotejos cada setmana l'any passat que van deixar 7 morts i 29 ferits de bala.
5: Són dades que avança La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat.
1: Analitzarem a l'Àgora també amb Ramon Chacón, que és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, a partir de les 9 en directe en aquest programa. I un accident entre 2 camions, un amb una càrrega d'aerosols i un turisme a la P7, va obligar a tallar la via ahir al vespre durant més de 3 hores a l'Alt Penedès.
2: L'accident va provocar un gran incendi i explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, al Catalunya Nit.
9: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots 2 camions i han quedat completament calcinats.
2: La P7 encara no s'ha reobert del tot i continuen fent-hi tasques de neteja de les restes de l'accident.
1: I ara mateix aturades també el nus de la Trinitat a la C-58, sentit Sabadell, i la ronda d'alt cap a Santa Coloma de Gramenet. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve.
5: Ara Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, ahir en aquesta casa.
10: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
1: Repassem ara les portades de la premsa, avui marcorada amb una paraula, la mateixa, en tots els diaris catalans. Pressupostos.
11: Sí, el periòdic obre l'edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra el pacte, diu. Diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos, per cert, encaixant les mans al diari Ara. Més política a la premsa de Madrid, política andalusa, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la debacle socialista i llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diu textualment, i recull les declaracions, no ens veuen guanyadors. Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda, ho expliquen La Vanguardia, l'Ara i El Mundo. També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
1: I avui a Castellfollit de la Roca, la Garrotxa, es desperten amb 12 graus. Al migdia hi haurà tempesta i no passaran dels 24. I a Torres del Segre, al Segrià, tenen 14 graus amb una màxima prevista de 29. Avui farà pujar també la temperatura, però encara tindrem algunes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, les tempestes descarregaran a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. També hi haurà ruixats al Pirineu. I a la resta, comencem el dia amb molts núvols, però ràpidament aniran marxant i s'acabarà imposant el sol. Això sí, a la costa de Barcelona i de Tarragona, aquests núvols podrien ser una mica més persistents i es mantindran fins a mig matí com a mínim.
1: I després de la presentació del projecte del tren orbital, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. Després del traspàs de les rodalies, del finançament singular i etc., la política catalana ha fet un nou amic. Es tracta del tren orbital, un projecte d'unió ferroviària entre les ciutats de l'extraradi de Barcelona que s'ha convertit en la pastanaga d'Esquerra per aprovar els pressupostos del govern de Salvador Illa. La cosa té certa gràcia, i no només perquè aquesta sigui una obra amb l'horitzó al 2040 i íntegrament finançada per un estat que encara ens deu 50.000 milions d'euros en inversió d'infraestructures, sinó també perquè Esquerra no el va posar com a condició pel pacte d'investidura amb el PSC. Per tant, no cal ser un geni per veure com tot plegat és una ocurrència d'Oriol Junqueras per guanyar temps, ajudar que els socialistes respirin i, de passada, mantenir els càrrecs que Esquerra té a l'administració. Si a més pensem que l'haurà de finançar un govern de PP i Vox, us podeu imaginar el futur que li espera.
1: Ens despertes avui, Canalia.
14: Bon dia, avui amb la versió de Don't Stop Believing de la sèrie Glee, i és que tal dia com avui, un 19 de maig, però de l'any 2009, la cadena americana Fox va estrenar l'episodi pilot d'aquesta sèrie musical. A més, originalment, com un esdeveniment especial després de l'exitós concurs American Idol, l'episodi va servir com a introducció a la història del cor de l'institut William McKinley. I no va anar gens malament. Glee va tenir un total de 6 temporades.
1: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
14: Avui hem parlat amb l'Eloi Cordomí del gall esverat que té al corral, i és que els galls sempre ens acaben donant joc. Què tal el gall que estàs a punt de matar?
15: Ens té intrigadíssim, el gall.
12: M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
1: Et pica el gall?
12: No està fent números per continuar viu, però...
1: Ah, li pica el gall. El gall és el gall del galliner?
14: Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
1: Sí, clar. Comença a treure les plomes. Queda allà tot desplomat, allò. Sí,
12: és que no ho arreglarem. Sí. I llavors, després, hi ha vegades que el tanco. I llavors, quan l'he de tancar,
1: el gall
12: ve i em pica.
14: Quan el tanc es pica, no?
1: Clar, quan el tanc es pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
14: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades... També fa la feina.
1: Escolta, però Francesc Soler fas cara d'indignada.
14: Què passa? No,
16: sí, home, a veure.
1: Però si tota la vida s'ha fet la vedet, tota la vida.
16: Però quina por, no, aquest gall.
14: Com tots.
1: Però si t'encanten els
16: galls.
1: No, els galls no.
14: El galliner.
1: El galliner.
16: Ai, el galliner. Només hi pot haver un de gall, el galliner.
14: Per això és que el problema és aquest, que hi ha massa picada.
1: O sigui, fa cara de com dient quin escàndol, i a la que li obres la porta
14: si li encanta.
1: És que de veritat. On són festes avui, va?
16: Aquests galls.
14: El gall del Cordomí.
1: Bé, avui... Tothom té un gall a dins.
16: I tant.
1: I molta gallina.
14: I molta gallina suelta.
1: I gallina vella fa bon caldo.
16: Sí, mira.
1: Va.
14: Avui... Vinga, que segueix la festa major.
1: No t'ha fet gràcia, aquestes bromes. És que
14: doncs
1: no.
14: A mi em fan gràcia, si em fan gràcia, Enric.
1: Ets antiga.
14: Soc una persona moderna.
1: On són festes?
14: Avui encara és festa major a Sant Boi de Llobregat. Avui a les 6 de la tarda hi haurà visita comentada a l'exposició temporal 1448, Lluís Dalmau i el retaule de Sant Baldiri. Serà al Museu de Sant Boi i l'entrada és, quiquiriquí, gratuïta.
1: I a les xarxes, Maria Fernández, què s'ha fet viral?
17: Doncs les declaracions del jugador de futbol del Barça, Ronald Araujo, parlant de l'episodi d'ansietat que va tenir i que el va obligar a parar. En parlava en una entrevista a La Revuelta amb David Broncano.
18: Tabú todavía sobre ese tema, pero en un equipo como el Barça, tomar esa decisión y fue duro, pero fue importante. He parado porque no me sentía bien, no me sentía yo, ni en mi casa, con mi familia, ni con mis hijas, y ni jugando al fútbol. Y entonces levanté la mano y dije, algo me está pasando y necesito ayuda de profesionales y gente que me pueda dar herramientas para poder salir de este...
17: I diu també que ara se sent molt feliç d'haver pres aquella decisió perquè diu que li va canviar la vida.
19: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies. Avui hem rebut el missatge de Noelia Martín. Es queixa de la presència de rates a l'entorn de l'Hospital de la Vall d'Hebron, arran del que es va trobar un dia que acompanyava una altra persona a fer-s'hi una prova.
20: M'ha acompanyat una amiga a fer-se una prova a les 3 de la matinada, que estava tot ple de rates. A més a més, la persona que s'havia de fer la prova és... o sigui, és fòbica d'aquests animals. Dic, home, és que no trobo normal que als voltants del Vall d'Hebron...
19: Des de la Vall d'Hebron diuen que han detectat un augment de la presència de rosegadors a l'entorn de l'hospital. Defensen que no ha afectat l'activitat assistencial i expliquen que han reforçat un pla específic amb mesures preventives i correctives d'higiene. També s'han establert més punts de control i monitoratge. L'Agència de Salut Pública de Barcelona també està fent actuacions de control en punts propers al centre sanitari.
21: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
22: Bon dia, com esteu? Aquesta al matí fem un cop d'ull als mercats. Les noves propostes de pau entre els Estats Units i l'Iran donen una treva a les borses. A aquesta hora els parquets asiàtics no registren grans moviments. Els de Xangai i Hong Kong creixen lleugerament, mentre que el de Tòquio cau prop d'un 1%. A Europa i les borses van tancar majoritàriament a l'alça. L'IBEX 35 va sumar un 0,75 i avui obrirà des dels 17.755 punts. A Nova York el Dow Jones va pujar un 0,32, mentre que el Nasdaq, el principal índex tecnològic, va caure un 0,5. Tot i que en les darreres hores les borses no han tingut caigudes pronunciades, el preu del petroli no afluixa. El barril de Brent costa $109 aquest matí. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
23: Fes-te entendre amb mi, di.
24: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
23: Crec que m'he enamorat.
24: Normal, amb aquests preus.
23: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
24: I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
23: Que poc que costa comprar bé.
25: Sol, platja, una galeta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
26: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
27: He treballat amb en Nicolas Cage.
28: Li has fet sortir sang? En Nicolas Cage?
27: No, però...
29: D'un hòstia que li va baixar.
27: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de teva mare. El director va dir, tornem a repetir. Oh.
26: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
30: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio.
2: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
26: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I comencem pendents de la xarxa viària del país, perquè a aquesta hora es registren ja problemes de trànsit. Maria Fernández Noguera, bon dia.
31: Doncs sí, l'AP7 està tallada en sentit nord a l'altura de Santa Margarida i els Monjos per aquest accident que els estem explicant que va passar ahir des de primera hora del matí, els estem explicant. També circulació amb congestió a la B20 i també congestió a la B10, és a dir, a les dues rondes de Barcelona. Circulació amb retencions a la C58.
2: Gràcies. I a la foto del dia d'avui serà la de Salvador Illa i Oriol Junqueras, que a les 8 firmaran l'acord de pressupostos.
5: Serà després que el Consell Nacional d'Esquerra avalés aquesta nit l'acord de pressupostos en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Des de Junts retreuen a Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa. Josep Rius, portaveu.
32: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
2: Mentrestant, el govern del PSC encara té serrells per resoldre amb l'altre soci d'investidura, els comuns.
5: La formació pressiona amb les demandes dels mestres i professors, encara que no ho plantegen com una línia vermella per aprovar els comptes.
2: I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
5: Tot i que els resultats de les eleccions de diumenge fan que depengui de Vox per tornar a formar govern, el president en funcions andalús no descarta acords puntuals, però diu que no vol imposicions.
7: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
5: Per la seva banda, la candidata socialista Maria Jesús Montero ha reconegut que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Des del PSOE, però, eviten autocrítica i rebutgen que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. De fet, Pedro Sánchez no es planteja avançar les eleccions espanyoles.
2: I en clau internacional, Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
5: Es va saber la nit quan el president dels Estats Units va anunciar de manera sobtada que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que així li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible.
0: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
5: De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionen positivament. Mentrestant, el president rus Vladimir Putin arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Ho fa només uns dies després de la visita de Donald Trump. El portaveu del Kremlin vol evitar comparacions.
3: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
5: Putin sí que no amaga que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident.
2: Més notícies. Polèmica a Badalona després que Hisenda hagi inclòs la ciutat al mecanisme de pagament de proveïdors d'aquest any.
5: L'oposició qüestiona la gestió de Xavier García Albiol mentre que l'Ajuntament nega que Hisenda hagi intervingut als seus comptes.
2: Badalona, David Àngela.
4: Pagaments autònoms i proveïdors en alguns casos de més de 200 dies fan posar el crit al cel davant una gestió caòtica o catastròfica, segons l'oposició. Sentim Fernando Carrera, del PSC, i Eva Guillén, cinquena tinenta d'alcaldia.
6: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
8: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant de factures no pagades.
4: Des de Badalona, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp.
5: Els agents van trobar el cos sense vida dissabte en una masia.
2: Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons han explicat els Mossos, dissabte al migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia. Avui està previst que passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, aconsegueix reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients.
5: És un dels resultats de la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen.
2: Oriol Pujador.
10: S'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. El tractament també ha aconseguit que entre un 25 i un 35% dels pacients surtin de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar, psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
11: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
10: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per condicions laborals abusives i per discriminació.
5: Totes les denunciants són dones en situació de vulnerabilitat i asseguren que el propietari les escridassava, les insultava i les pressionava per no agafar baixes mèdiques. L'home té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho. Les afectades descriuen així la situació.
12: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
13: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
14: Es el rey de la Boquería, él tiene mucho poder. Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
5: L'empresari ha declinat parlar amb aquesta emissora, però sí que ho ha fet al seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarquen els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la Boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions. El cas està a punt d'arribar a judici.
2: I cultura, la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí, que l'any que ve es farà. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia, Montse Camps.
1: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
14: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
1: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
15: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
1: La Fira de Turí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
5: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Liddell. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
16: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de la Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
5: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare, Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
2: I cinema, El ser querido no entra de moment a les travesses per endur-se la Palma d'Or.
5: La pel·lícula de Rodríguez Sorogoyen ha rebut crítiques dispars i Javier Bardem és la seva opció de premi més clara. Ara per ara hi ha 3 favorites per guanyar aquesta 79a edició.
2: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
17: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudan, del japonès Ryusuke Hamaguchi i la nord-americana Paper Tiger de James Gray. Javier Bardem, que interpreta l'adorable i temible cineasta protagonista del Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
18: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
17: De les que queden per presentar-se, destaquen la belga Coward, de Lucas Dont, i la bola negra dels Javis. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
19: Flick continuarà al Barça 2 temporades més després de firmar la renovació. Fermín espera el Mundial per una fractura al dit del peu. Enrique Riquelme ja té l'aval per les eleccions al Madrid. Medita presentar-s'hi, mentre José Mourinho espera que el Madrid executi la seva clàusula de rescisió per ser-ne l'entrenador. Alexia Putella serà aquest vespre al Tot Cost a partir de les 7.
2: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
20: El mateix dia en què Flick signava la renovació pel Barça, a Anglaterra, diferents mitjans donaven per fet que Pep Guardiola no complirà l'any que li queda. Deixarà el City aquest estiu, una dècada després, on ha fet i desfet com ha volgut i on ha col·leccionat fins a 20 títols, amb 6 Premiers i una Champions, entre d'altres. És curiós com un alemany que ni tan sols ens entén quan parlem ha abraçat el barcelonisme fins al punt de sentir-se com a casa i com no ho vam saber fer amb un nen criat a la Masia. O Flick ens coneix poc, o Guardiola ens coneixia massa.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
21: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
22: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
21: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
22: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
23: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 15 graus a Sant Feliu de Guíxols i força núvols després de la tempesta que hi va deixar 99 litres per metre quadrat. A Torrelavit, a l'Alt Penedès, tenen 14 graus, ahir també va fer una tempesta que va deixar 84 litres. Bé, avui comencem el dia amb molts núvols a tot arreu, però aniran marxant ràpidament i s'imposarà el sol a la majoria de comarques. Excepte el litoral de Barcelona i de Tarragona, on aquests núvols poden ser una mica més persistents. Després de la tarda queda inestabilitat i tornarà a créixer ruixats i tempestes. Creiem que les més fortes l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. Potser també hi haurà alguns ruixats en altres llocs del Pirineu. A la resta, més sol i més calor. Hi haurà llocs de ponent que podrien arribar als 28, 29 o fins i tot 30 graus. I en pròxims dies sembla que aquestes temperatures més altes s'aniran consolidant.
22: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: El balcó gastronòmic és un lloc...
3: Que bo.
0: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
3: Parella, què us podem partir?
0: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Tot costa.
24: La temporada del 10.
25: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
26: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
27: 10 temporades ja.
28: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
22: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
28: Per molts anys i que en feu molts més.
29: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
30: No m'agrada aquesta sintonia.
29: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
31: M'ho faries tu, Elisenda?
30: Jo sempre. Va. Pam, pam, pam, pam.
29: Mar Marvà, bona tarda.
32: Bona tarda. Pots
29: fer un pam, pam, pam, pam?
32: Pam, pam, pam, pam.
30: Molt bé.
29: Com ho faries, Òscar?
33: No, jo no ho faria.
29: Pam, no puc millorar-ho.
33: Pam, pam, pam.
29: Veus?
22: De dilluns a divendres de 4 a 7...
29: La millor hora del dia.
22: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
29: Pam, pam, pam, pam.
22: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
34: Avui obrirem l'Àgora explicant-vos totes les novetats dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen el pacte a les 8 del matí a Palau.
35: A les 9 parlarem de seguretat a Catalunya després dels últims episodis de morts violentes a Barcelona i a Reus. Analitzarem tot plegat amb Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra.
34: A 2:15, Ciència amb Rafael Vilasanjuan. Avui ens fixarem en les mutacions que poden fer els càncers de mama. Ens ho explicarà Cristina Saura, cap de la Unitat de Càncer de Mama de l'Hospital Vall d'Hebron.
35: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, que és el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet.
34: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
18: Ahir vam estar pendents de la presentació del projecte de tren orbital que de tan esplèndid ha convençut Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos.
36: Sí, no, per favor, el llargament reclamat tren orbital, Armínia, qui no recorda aquelles manifestacions, aquells containers cremant a plaça Universitat? Te'n recordes o no, Armínia? La gent cantant, el tren orbital serà sempre nostre! O aquella de cap agressió sense tren orbital.
18: Sí, sí.
36: Això es cantava als carrers.
18: Poble amb tren orbital, poble respectat.
36: Ara, ara.
37: Exacte. O més orbitals i menys apiretals.
36: Ara, ara, ara. O ni França ni Espanya. Tren orbital! Ni
38: França ni Espanya! Va bé, ja senteix ho acudir. Ja està, ja està. Ja em feu agraixeta, molt bé, moltes gràcies, ja està, perfecte, fort.
39: Ho sé, riuran, però...
40: Què és un tren arbitral?
18: Orbital, no, orbital, Sergi.
40: Què és? Vola.
18: No, no vol.
36: No, aviam, Sergi, sí que és veritat que l'adjectiu orbital...
18: Despista.
36: T'imagines un tren futurista japonès d'aquests que van...
18: A partir de 11:15, més temes pendents.
2: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
41: Anem amb cotxe per l'autopista, cap a la feina, cap a casa, cap al que toca. L'artista i músic Lori Anderson explica una petita meditació per fer conduint. Canviar the road per a road. No la carretera, sinó una carretera. Diu que aquest canvi mínim transforma la realitat. De cop, allò automàtic recupera misteri i oportunitat. És un camí, no el camí. Observem. Pels angoixats per la precarietat, els lloguers impossibles i la inestabilitat, va haver recordar l'utilitat de l'atenció plena. Hi ha camins que es fan molt feixucs, però la mirada atenta ens en regala detalls i marge, al marge de recordar que cap ruta és la definitiva, almenys per avui. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
2: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
1: Tal dia com avui va néixer a Vilanova i la Geltrú Joan Collell Xirau, més conegut pel seu nom artístic de Pere Tàpies. En Pere Tàpies estimava la música, la cuina, la ràdio, Catalunya Ràdio, que era la seva, i la vida. Per mi era una lliçó, lliçó de viure crítics i alegres i gaudint. Xandall i barretina. Avui, pel seu aniversari, m'agradaria posar la seva mitiquíssima La Moto, i que sigueu pedal, i bugia, i roda, i pistó.
4: Ai, quan engego la moto, quin orgasme sideral!

0: un nen estavendera.
1: Doncs arriba de la moto, arriben al punt de les 7 del matí, un dia per també recordar a Pere Tàpies. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, després dels aiguats que vam tenir ahir en algunes comarques, avui encarem el dia amb algunes tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el que passa que avui les tempestes cauran als llocs habituals, a l'interior de les comarques de Girona, al nord de les de Barcelona. Això sí, encara poden ser fortes i deixar fins i tot alguna calamarsada. A la resta, comencem el dia amb molts núvols, alguna gota fins i tot al nord-est. Marxaran ràpid, avui abans del migdia farà sol a gairebé tot arreu i la temperatura pujarà entre 3 i 6 graus.
0: I matí complicat també a les carreteres. Encara cueix l'espectacular incendi de dos camions de l'AP7 i tenim força també retencions a la Ronda de Dalt. Maria Fernández.
2: Doncs sí, bon dia. A l'AP7 en sentit nord encara hi ha està tallada aquesta via. És a causa d'aquest aparatós accident que hi va haver ahir entre dos camions i un turisme ahir a la nit. Segons l'aplicatiu del Servei Català de Trànsit encara estaria tallada aquesta via. També hi ha les habituals retencions a les rondes de Barcelona i a la C-58. A aquesta hora.
0: I la notícia i la fotografia del dia la tindrem d'aquí a una hora, a les 8 del matí. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran a Palau el pacte dels pressupostos.
3: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: I amb aquest breu bona nit sortia d'aquesta nit Oriol Junqueras de la seu d'Esquerra Republicana després de rebre l'aval del Consell Nacional a l'acord. Una reunió en què, això sí, hi va haver algunes crítiques. Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora a partir de les 9 i també parlarem amb el secretari general i nacional de Vox, Ignacio Garriga, per veure com afronten les negociacions amb Andalusia, on el Partit Popular vol governar en solitari, tot i no tenir majoria absoluta. I a les 9 ens acompanyarà Ramon Chacón, és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, després dels últims tirotejos que hem tingut a Catalunya. Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra. N'hi va haver 93. Dos cada setmana, amb un total de 7 morts. I això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. Dues nenes n'apallissen una altra, mentre una altra ho grava amb el telèfon mòbil. Els Mossos les tenen identificades, però no se les pot imputar perquè són menors de 14 anys. I un últim apunt relacionat amb la violència. 5 morts en un tiroteig en una mesquita a San Diego, als Estats Units. At the mosque, they're giving a briefing and it's a terrible situation. Un atac terrible, diu Donald Trump. Entre les víctimes hi ha els dos assaltants. En esports, la premsa britànica dona per fet que Pep Guardiola deixarà en aquesta temporada al Manchester City després de 10 temporades. Això el dia en què el Barça ha tancat la renovació de Hansi Flick fins al, atenció, 2028. Avui el sol ha sortit a l'Armentera, l'Alt Empordà, a les 6 i 23 minuts del matí i a Roda de Barà el Tarragonès es pondrà a les 9 i 10 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimarts, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 9 a l'Àgora del matí tindrem a Marta Monforta, Vicenç Sánchez Anagrau i Pere Rossinyol. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
5: Bon dia. Bon dia.
0: Aval amb crítiques.
6: D'aquí uns minuts, Oriol Junqueras arribarà al Palau de la Generalitat. Tindran una reunió porta tancada amb Salvador Illa i després a les 8 escenificaran l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra.
7: El Consell Nacional d'Esquerra ha avalat aquesta nit el pacte, tot i que la reunió també ha estat evident el malestar perquè hi ha qui creu que s'han fet massa renúncies.
8: Demà reunió bilateral entre els governs català i espanyol per impulsar la línia orbital de tren o el canvi en la gestió de la zona franca. Divendres els comptes s'aprovaran en una reunió extraordinària de l'executiu.
9: El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra rubricaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte que permetrà a Illa desencallar els seus primers pressupostos. Fins ara el govern havia funcionat amb els prorrogats del 2023. L'acord va passar ahir pel Consell Nacional dels Republicans que el va debatre sense votacions. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
10: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
11: La voluntat de canviar el model de país.
9: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Marquen perfil.
6: Els comuns, l'altre soci de govern, ja va arribar en el seu dia a un acord de pressupostos, però ara avisa l'executiu que potser caldrà revisar-ne alguna carpeta. David Cid.
12: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement
5: de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
7: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se reunint els pròxims dies per falcar l'acord.
0: 3 milions
8: de catalans es beneficiaran de la línia de tren que rodejarà el barcelonès per la segona corona metropolitana i que s'ha de començar a impulsar arran d'aquest acord de pressupostos. S'anirà fent per trams, es calcula que pot trigar 15 anys a estar completa.
0: Maresme i Vallès.
6: Són les comarques afectades avui per la vaga de mestres amb manifestacions a Sabadell i Granollers. El periòdic explica que Educació ultima una proposta per fer arribar per escrit als sindicats per garantir com a mínim que la reunió de demà se celebri.
7: Aquest matí la consellera Esther Niubó anirà al Parlament on està previst que parli de les vagues, del pla de posar Mossos als instituts conflictius o com protegir el català a les aules. Ahir les aturades van ser al barcelonès.
12: L'aturada va tenir un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal va ser al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família on hi van col·locar pupitres. Tot això amb la reunió de demà entre sindicats i govern a l'horitzó. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En solitari.
8: El PP andalús reuneix avui la seva executiva per analitzar el panorama polític després de les eleccions d'aquest diumenge. Moreno Bonilla, que s'ha quedat a 2 diputats de la majoria absoluta, vol el suport extern de Vox.
14: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
6: El PSOE, en lloc de centrar-se en l'autocrítica pels pitjors resultats de la història andalusia, segueix posant l'accent en les adhesions al PP a l'extrema dreta, per exemple, amb la prioritat nacional. Pedro Sánchez.
15: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
0: Pas al costat.
7: El preferit per la direcció de Junts per ser candidat a les municipals de Barcelona, Josep Rius, renuncia a aspirar-hi després que el cap de files del partit de Barcelona, Jordi Martí, hagi anunciat que vol ser també cap de llista.
0: Jordi Corbalan.
16: Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debilita el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona, però Jordi Martí manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Ahir al vespre a BTV, Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
17: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
16: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recorrerà.
8: L'agència tributària recorrerà la sentència que absol Shakira de frau fiscal. Li sent deure de tornar a la cantant gairebé 60 milions d'euros després que l'Audiència Nacional considerés que l'any 2011 no va cometre frau perquè no residia a Espanya.
6: Entre el 2012 i el 2014, Shakira sí que va ser condemnada per frau i va haver de pagar 25 milions d'euros. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
18: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Per la batalla.
7: Elon Musk contra el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman. Musk va vendre les seves accions de l'empresa creadora de ChatGPT i la va demandar per haver traït la seva missió fundacional, suposadament desenvolupar tecnologia en benefici de la humanitat.
8: Reclamava Musk una indemnització de 130.000 milions de dòlars. Ara el tribunal, que no ha entrat en el fons de la demanda, la rebutja perquè considera que els fets ja han prescrit.
0: El Suprem.
6: El debat sobre l'eutanàsia arriba al Tribunal Suprem. Aquesta setmana ha de determinar si els pares poden recórrer judicialment la mort assistida d'un fill major d'edat i en plenes capacitats. La decisió fixarà jurisprudència.
7: És un cas com el de la Noelia, la noia a qui se li va practicar l'eutanàsia el passat mes de març, després de mesos de batalla als tribunals contra el seu pare.
0: Alerta.
8: De l'Organització Mundial de la Salut, que avisa que els riscos que la humanitat pateixi una pandèmia pitjor que la Covid són cada cop més alts. L'OMS defineix la situació d'alarmant, diu, per l'erosió de la confiança de la gent o l'augment de les desigualtats.
6: Això mentre la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos.
0: Anem cap a Burkina Faso. Èlia Borràs.
19: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
20: És una situació que ens arriba.
21: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
20: Nos avons déjà commencé.
19: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara Putin.
7: El president de Rússia arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Ho fa només uns dies després que Donald Trump.
22: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà mostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
23: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toca en molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
22: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova amenaça.
8: De Donald Trump a l'Iran. El president nord-americà diu ara que els socis que té el Golf Pèrsic li han demanat que fes marxa enrere en la seva intenció, que no era pública, de reprendre els atacs contra el règim dels ayatolàs.
24: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
0: Ridiculitza.
6: Israel, els membres de la flotilla després d'una nova intercepció d'una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals.
25: Que Israel intenta ridiculitzar la flotilla és ben sabut, però ahir va anar més enllà encara. Va intervenir la ràdio d'alguns vaixells fent sonar l'Oops, I Did It Again de Britney Spears i des d'un compte oficial del govern van penjar una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. Fins i tot Benjamin Netanyahu s'hi va afegir enviant aquest missatge al responsable de la detenció.
26: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
25: Els vaixells van ser interceptats després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Convidada d'honor.
7: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més important d'Itàlia.
0: Montse Camps.
27: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitar, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
28: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
27: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
29: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
27: La Fira de Turí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Serà l'última.
8: Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau.
30: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
6: La temporada vinent estarà dedicada a la ciutat de Barcelona. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el proper mes de juny.
0: Nit de premis.
7: Aquest vespre al Teatre Principal de Sabadell, on s'entreguen els Premis Nacionals de Comunicació. La plataforma 3CAT és una de les guardonades amb el Premi de Comunicació Digital.
8: Esther Vera, directora del diari Ara, Radio Televisió Espanyola de Catalunya, o RAC1 també seran guardonats. El Premi d'Honor serà per Justo Molinero, per tota la seva carrera al capdavant de Radio Teletaxi.
0: Tot ben repartit. Es queda fora.
6: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen no entra de moment a les travesses per guanyar la Palma d'Or a Canes. Ara per ara hi ha tres favorites per guanyar aquesta 79a edició.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
1: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudan, del japonès Ryusuke Hamaguchi i la nord-americana Paper Tiger de James Gray. Javier Bardem, que interpreta l'adorable i temible cineasta protagonista del Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
2: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
1: De les que queden per presentar-se, destaquen la belga Coward, de Lucas Dont, i la bola negra dels Javis. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, lesionat.
3: Fermín es trenca el dit del peu, espera el Mundial de Futbol, Flick continuarà dues...
4: Fermín es trenca el dit del peu.

0: Esbern i el Nil, amb 3,430 grams a l'Hospital Universitari d'Igualada. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Manresa, 15 a Lilla i 17 a Barcelona. Matí complicat a les carreteres. Claudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Sí, tenim circulació amb congestió a l'accés cap al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i a la P7 a Santa Margarida i els Monjos. Precaució, hi ha retencions en sentit nord per tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre.
2: Tempesta política a Badalona, Hisenda inclòs la ciutat al mecanisme de pagament a proveïdors.
4: És el sistema creat pel govern espanyol perquè les administracions públiques puguin pagar factures pendents quan acumulen deutes i van tard en els pagaments.
5: L'oposició demana al Viola explicacions per la seva catastròfica gestió, diuen, de la ciutat.
2: David Àngela.
6: Pagaments autònoms i proveïdors en alguns casos de més de 200 dies van posar el crit al cel davant una gestió caòtica o catastròfica, segons l'oposició. Sentim Fernando Carrera, del PSC, i Eva Guillén, cinquena tinenta d'alcaldia.
7: Tenim un problema molt, molt greu. Que van dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
8: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant de factures no pagades.
6: Des de Badalona, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies. A Barcelona ha denunciat un empresari del mercat de la Boqueria.
4: 6 treballadores s'hi han carallat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que asseguren que reben.
2: Roger Sandaló.
9: Les dones asseguren que el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, com l'antic bar Pinotxo, les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes, que estan en situació de vulnerabilitat, descriuen així la situació.
10: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
11: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
9: L'entorn de l'empresari nega totes les acusacions. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Al Garraf han condemnat a multes de fins a 5.400 euros els dos acusats de la mort d'un bomber en un incendi a Vilanova ara fa 5 anys.
5: Els condemnats són el caporal responsable de l'operatiu en el moment dels fets i la parella professional que acompanyava la víctima dins de la nau incendiada.
4: Els acusats han reconegut un delicte d'homicidi per imprudència.
2: I Cultura amb un concert a Razzmatazz. D'Oxymiron, a qui molts han definit com l'Eminem rus, serà a les 8 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Catalunya Ràdio.
14: Són les 7 i 20 minuts. Repassem les portades de la premsa des del quiosc. El periòdico obre l'edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. El diari Ara tula que Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia que Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant les mans a l'Ara. Més política a la premsa de Madrid sobre Andalusia. De fet, El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la debacle socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diu textualment el diari. Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional ha donat la raó i recupera 60 milions d'Hisenda. Ho expliquen La Vanguardia, l'Ara i El Mundo. Llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació de bola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que presentarà avui l'oferta dels docents en una jornada de vaga.
0: Gràcies, Lara.
15: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
16: El 5 de gener del 2016.
15: I el número de la sort, el...
16: 10.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar, són les 7 i 21. Atenció, Dubèlix. Frederic Vincent, bon dia.
17: Bon dia, sí, perquè rius.
0: No, perquè m'ha fet gràcia.
17: S'està comentant molt una decisió del Tribunal General de la Unió Europea que ha impedit a una empresa polonesa posar el nom Dubèlix a tancs, metralladores o llançagranades. L'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, i aquesta és la gràcia, primer va dir que sí. Primer va dir cap problema que li poseu a Obèlix amb un llançagranades. Però l'editorial dels còmics ho ha portat als tribunals i ara ha guanyat.
18: Obèlix, que vols venir a dinar a casa?
19: Em vaig a dur aquest menir i vinc de seguida.
18: He estabornit quatre romans.
19: Ah, bé.
17: L'editorial deia que Obèlix és una marca registrada des de fa una pila d'anys per fer llibres, pel·lícules i joguines. I la gràcia és que l'Oficina de la Propietat Intel·lectual deia, per això mateix, com que són coses tan diferents, podem posar Obèlix amb un llançagranades i ningú no barrejarà les dues coses, ningú no confondrà les dues coses. Però la justícia li ha dit res, no cola. Li ha donat la raó a l'editorial. És curiós perquè en un altre cas, l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea va prendre una decisió lleugerament diferent.
20: Pilota de Messi cap a l'interior, Iniesta a la punta esquerra, Jordi Alba no pot centrar, però de Tolosí remata Messi.
17: L'any 2011, Leo Messi va demanar registrar el seu cognom a l'Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual, però llavors va sortir un representant d'una empresa especialitzada en bicis que es diu Casa Mas Ferrer, que és una empresa catalana, que diu, home, nosaltres tenim una marca que es diu Massi, a mà. I llavors això es pot confondre. L'oficina aquí sí que veia risc de confusió i va donar la raó a l'empresa, per tant, no al jugador argentí. Però llavors Messi ho va portar a la justícia, que en aquest cas li va donar la raó a ell.
21: Algo tan atractivo está ocurriendo en McDonald's que no podrás resistirte. Ven a McDonald's, sabemos lo que te gusta.
17: Un altre cas curiós és McDonald's. A Irlanda hi ha una cadena d'hamburgueses que encara existeix ara, que es diu Supermac. Llavors es va voler expandir per Europa, va demanar registrar-se a la Unió Europea, però McDonald's va dir, no pot ser, perquè Supermac s'assembla massa a Big Mac. I això, el Big Mac és meu. Però al final, la justícia, en aquest cas, va donar la raó aquí, doncs a l'empresa irlandesa.
22: The limited edition Festive 5 Ounce is back at Supermac. The Festive 5 Ounce at Supermac. The freshness is in the taste.
17: McDonald's sí que va guanyar un altre cas que recorda el cas de l'Obèlix. Una empresa índia de productes de bany, que literalment feia aixetes, es deia McDonald's i feia servir la marca McDonald's. També, McDonald's va dir, home, vale que no són hamburgueses, però quan la gent veu un McDonald's ho associa amb nosaltres. En aquest cas sí que li van donar la raó. Encara tenim un altre cas recent de marca intel·lectual que també és curiós. La cantant Katy Perry es va querellar contra una dissenyadora australiana que es diu Katy Perry. S'escriu diferent, la cantant és Katy amb Y, la dissenyadora és Katy amb I, llatina, i E, però al final va guanyar la dissenyadora. El tribunal deia, home, vale, que ets famosa, però no et dona automàticament monopoli sobre el teu nom en tots els sectors. Com que la dissenyadora tenia drets registrats una marca de roba a Austràlia, diu que això no generava prou confusió entre les dues coses i va dir, endavant.
23: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
24: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
25: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia deshidratar conreus de cereals. I la resposta era dessecar. Dessecar és eliminar líquids. I els cereals són conreus de secar, que creixen només amb l'aigua de la pluja. Avui dimarts, un Enigmàrius mèdic del sistema sanguini més comercial, de 5 lletres, del sistema sanguini més comercial, 5 lletres.
24: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 8:15. El més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la poca presència de dones al prime time televisiu.
26: David Broncano a Televisió Espanyola i tres senyors més al plató. Antena 3, Pablo Motos i el convidat, home, i les dos formigues, que també són tios, a El Hormiguero. 4, Iker Jiménez, un altre senyor al programa Horizonte. Telecinco, First Dates amb Carlos Overa. Canal 24 Hores, Javier Fortes amb el especial informatiu. Si un extraterrestre haguera fet zapping ahir mateix a la tele per les cadenes generalistes, haguera pensat que les dones no existissin.
0: I a la recomanació del dia, avui que s'entreguen els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Pubertat.
3: La plataforma 3CAT és una de les protagonistes dels premis i acaba d'estrenar la sèrie de Letizia Dolera, un drama incòmode però valent, ambientat en una colla castellera que ha de fer front a una acusació d'agressió sexual entre menors d'edat. Nus a la gola davant la pèrdua de la innocència i l'herència dels traumes i els tabús entre generacions. Teniu els 6 capítols de Pubertat a 3CAT.
6: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
7: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
8: Les notes del nen, les obres a casa...
7: El manteniment del cotxe...
8: Ah, no, això no és cap càrrega.
9: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
10: Peugeot.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
17: Bon dia. El pacte de pressupostos.
27: El tren orbital.
28: Vaya, vaya, vaya.
17: L'acord entre el govern de la Generalitat i Esquerra Republicana per tirar endavant els pressupostos és el protagonista del dia, perquè es firmarà d'aquí mitja horeta en un acte entre el president Salvador Illa i Oriol Junqueras.
0: Tots dos van presentar el projecte del tren orbital, que ha estat el clic que ha desencallat els pressupostos.
29: Sí, efectivament, el tren orbital ha estat l'autèntic desllorigador dels pressupostos.
0: President Salvador Illa, bon dia. Com està?
29: Què tal? Bon dia. Home, si vol que li digui la veritat, estic... molt il·lusionat, per l'acte que farem d'aquí una estona a Palau.
17: Il·lusionat, és la paraula?
29: Sí, sí. Il·lusionat, sí. Perquè finalment veuran la llum els meus primers pressupostos. Hosti. I això que sóc president des de 2024.
17: Sí, té raó, perquè fins ara hem anat tirant amb els pressupostos prorrogats de 2023.
29: Correcte, correcte. Per tant, estic il·lusionat per l'acord amb Oriol i ara d'aquí mitja horeta us ho explicarem tot a la galeria gòtica de Palau.
0: I tot això gràcies al tren orbital, eh?
29: Clar. Sí, sí. No, el tren orbital és un projecte esplèndid i colossal que canviarà Catalunya tal com ho coneixem.
17: Sí, segur que sí.
29: Jo entenc la seva incredulitat.
0: Si estem il·lusionadíssims sí, clar, volta, sí, des de la Vila Nova fins a Mataró.
17: Fa dos dies no sabíem què era el tren orbital i ara...
29: Entenc que feu escepticisme, però... No, si vostè vol, quedem aquí mateix l'any 2040, quan estigui acabat, i en parlem.
0: L'any 2040, aquí mateix.
29: Sí, ja podem agendar-ho. Si vol, en podem fer el programa.
17: Producció, ho anotem.
0: Sí, va, ho anotem. Sí, sí. Fem una entrevista que farà el del tren, president.
29: Des del tren orbital. Al Matí de Catalunya Ràdio, des del tren orbital, 2040.
17: Molt bé.
29: T'hem fixat?
17: Sí, sí, sí.
29: És cert que casualment el tren orbital passa per Guarroca de Vallès.
17: Sí que ho he fixat. Sí, ho he fixat. Casualitat, eh?
29: I és ben bé una casualitat absoluta, eh? Podré anar de Guarroca de Vallès a Vilafranca, o Vilanova, i la Geltrú, o Sabadell, Canllong, en tren. Sí, això, sí. Perdoni, però és un somni...
0: Home, clar, des de la Roca, sabeu que enlloc, realment.
17: I els de Sabadell podran anar a comprar allà
0: a la Roca Vila.
29: Tot passa per la Roca, eh? La Roca és la nova Roma.
0: Sí, sí.
29: Gràcies al tren orbital.
0: President, gràcies.
29: A vostès. Fins després.
0: Són 8:15. D'aquí pocs minuts, reunió a Palau entre el president Salvador Illa i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Quan acabi la troballa, a les 8 del matí, tots dos presentaran en públic l'acord de pressupostos. Seguir l'acte i els discursos els podreu seguir aquí al Matí de Catalunya Ràdio i en temps d'agora analitzarem què suposa aquest acord i com canvia el panorama polític.
30: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: Així sortia aquesta editorial Junqueras de la reunió del Consell Nacional d'Esquerra, una reunió llarga que ha rebut també algunes crítiques per l'acord amb els socialistes. I també parlarem avui de l'augment de la violència a Catalunya, i en concret de l'augment dels tirotejos. Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar en concret un 30%. Hi va haver 93, dos cada setmana, amb un total de 7 morts. En parlarem a partir de les 9 amb Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra. I això el dia que tornem a tenir vaga de mestres. Avui toca el Maresme i el Vallès. I el periòdico explica que Educació ultima una proposta per fer arribar per escrit als sindicats per garantir, com a mínim, que la reunió de demà se celebri. Aquest matí la consellera Esther Niubó anirà al Parlament. I pel que fa als esports, Robert Prat...
1: Flick continuarà al Barça dues temporades més després de firmar la renovació. Fermín espera el Mundial per una fractura al dit del peu. Enrique Riquelme ja té l'aval per les eleccions al Madrid, m'ha dit a presentar-s'hi, mentre Mourinho espera que el Madrid executi la seva clàusula de rescisió per ser-ne l'entrenador. Alexia Putellas, aquest vespre, al Tot Costa a partir de les 7.
0: Pel que fa al temps, avui pujarà la temperatura, però encara s'esperen tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, el que passa que avui ja les tindrem als llocs habituals, a l'interior de Girona, al nord de les comarques de Barcelona, puntualment encara poden ser fortes. I ara mateix ens està creuant una massa de núvols, encara deixa algun ruixadet cap a la zona de l'Empordà, però anirà marxant molt ràpidament. Avui s'imposarà el sol, excepte en alguns llocs de la costa de Barcelona i de Tarragona, que el sol li pot costar una miqueta més de sortir, fins a mig matí, migdia, però la resta, sol, i a més la temperatura pujarà. Pot pujar de 3 a 6 graus respecte a la que teníem ahir. En alguns llocs es podria arribar fins als 28 o 29 graus, fregant els 30, per tant, a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: I mobilitat també aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. L'R11 destaca el retard de 50 minuts del primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona, causat per una incidència en la infraestructura entre Portbou i Figueres, concretament unes obres que s'estan fent de nit. A l'RL4, el tren que va de Manresa a Lleida circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència a l'estació de Manresa, en concret una persona que no duia el bitllet, i mentrestant el tramvia de Barcelona s'ha espatllat un tren i això fa que la línia T5 no tingui servei entre les parades Parc del Besòs i Sant Joan Baptista.
0: I a les carreteres, complicacions al nus de la Trinitat. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, hi ha trànsit dens més del que és habitual amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma, també a la P7 a Santa Margarida i als Monjos en sentit nord perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Només hi ha un carril obert. Pel que fa a la resta de carreteres, retencions habituals d'aquesta hora, sobretot sentit Barcelona.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicenç Sánchez, Marta Monforte, Anna Grau i Pere Rossinyol. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pol Forada, des de la redacció, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui la premsa editada a Catalunya, editorials i articles d'opinió sobre els pressupostos.
11: L'Ara i el Periòdico dediquen l'editorial als comptes i tots dos coincideixen en que són una bona notícia. L'Ara titula Pressupostos per fi i el Periòdico Catalunya necessita pressupostos.
12: L'Ara hi afegeix que la línia orbital és una aposta rellevant però no hauria de comportar la desaparició de la IRPF de l'agenda de les negociacions.
11: I el Periòdico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
12: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles en el sentit que els pressupostos permetran aïllar, materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
11: Quan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
12: Mentrestant, a la premsa de Madrid, encara ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo hi dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
11: El País explica que els resultats d'Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar els socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
12: I considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-se.
11: Mentre que El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase en la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més de la naturalització de la seva relació amb Vox.
12: La qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
13: I això és La Vanguardia, que segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el 20% dels catalans creu que els governs ens amaguen proves de contacte amb extraterrestres. Ho explica a propòsit de la desclassificació de documents sobre ovnis que s'acaba de publicar. Documents que no poden demostrar que hi hagi vida extraterrestre, senzillament perquè la ciència no ho pot demostrar. De manera que continua el misteri, que és l'univers per on volen tota mena de teories conspiranoiques. La darrera, que l'antivirus és efecte secundari de la vacuna que ens van posar per la Covid. Tela.
10: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
14: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
15: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
16: Creuer per les Illes Gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
18: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
16: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
19: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
20: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37. Fem un cop d'ull a aquesta hora a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que interessarà els amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
22: Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà havent cromos, ho va dir ahir el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
27: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
0: I encara sobre el Mundial de Futbol. La Fox busca una persona per veure tots els partits.
28: La cadena de televisió nord-americana li pagarà 50.000 dòlars per fer-ho. Ara bé, hi ha uns requisits. La persona en qüestió s'haurà de traslladar en un cub de vidre que s'ubicarà a Times Square, a Nova York. Tindrà múltiples pantalles per veure els 104 partits i haurà de crear contingut per xarxes socials, analitzar jugades i retransmetre la passió pel futbol en temps real. Ho veiem a diversos digitals.
0: Podrà descansar i dormir? Tindrà un llit o no? No està previst.
28: No està detallat.
0: I els fans del còmic tindran una ruta a València.
22: Mafalda, Bambi i la família Cebolleta fan el salt del còmic a les parets de València. Llegim a Punt Mèdia que l'Ajuntament promou una ruta del còmic a través d'una desena de murals pels carrers de la ciutat. S'hi veuran els personatges més icònics de les vinyetes de les últimes dècades amb la idea de donar valor al gènere i als seus dibuixants.
0: I avisa els que compren amanides preparades als supermercats.
28: El llença l'Organització de Consumidors i Usuaris n'ha analitzat 16, sobretot de les varietats d'ésser i de pasta, i explica que la meitat suspenen i les altres aproven justet. Parlen d'excés d'additius i una aportació nutricional desequilibrada. Ho veiem al Regió 7.
0: Què estan hores baixes?
22: Els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors agafen coses per emportar.
0: I també estan sota mínims.
28: El servei de grua a Girona, llegim al diari de Girona, que només hi ha 4 conductors disponibles. La meitat de la plantilla. Comissions Obreres denuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
0: I ara els destacats de la Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara Garcia.
17: Hi ha una gran polèmica a França després que Canal Plus hagi avisat que no finançarà més pel·lícules on participin els 600 professionals que han firmat un manifest contra el magnat dels mitjans Vincent Bolloré. Bolloré és molt pròxim a l'extrema dreta i és l'amo de Canal Plus. Liberació en diu en portada que el cinema es mou entre la resistència i la prudència. Le Figaro assegura que el Festival de Cannes, el món del cinema, agafa distància de tota la història i Le Monde recorda que Canal Plus és una de les grans fronts de finançament del cinema francès i que si es compleix aquesta amenaça, això farà que, textualment, núvols negres sobrevolin el sector. A Wall Street Journal avança que Google i Blackstone, un dels grans fons d'inversió del món, crearan una nova empresa d'intel·ligència artificial al núvol. Blackstone serà el propietari majoritari de l'empresa, que tindrà un capital de 5.000 milions de dòlars. I a les portades de la premsa britànica apareix el nom de Pep Guardiola, el Times assegura que s'acaba una era, amb l'anunci que podria deixar el City, The Athletic també diu que Enzo Maresca seria el seu substitut.
31: La premsa econòmica avui es fa eco de la sentència
4: sentència que absola Shakira de frau fiscal. L'ON Economia diu que la cantant ha passat a formar part d'un grup selecte on també hi ha altres personatges com Sito Pons i Xavi Alonso. Aquest grup és el dels que s'han enfrontat a Hisenda i han acabat guanyant. Segons el diari, tots tres tenen una cosa en comú. A més de ser coneguts, tenien diners per pagar un plet contra una de les grans institucions de l'Estat. I recorda que la majoria de perseguits per Hisenda no tenen aquesta capacitat. Cinco Días fa balanç de com va anar el primer dia de Bizum a les botigues. Molts comerços es queixen que no ho veuen un mètode factible. Defensen que són empreses i no particulars. El diari explica que els bancs han pactat endarrerir la implementació massiva després de l'estiu. I Expansión anuncia que Uber, Cabify i Bolt llançaran a Madrid els primers robotaxis de la Unió Europea. El pla pilot arrencarà l'últim trimestre de l'any, probablement al desembre, i es desplegaran entre 50 i 100 vehicles automatitzats.
0: I a la premsa esportiva que destaquem, Robert Prat.
1: Que Fermín es trenca i espera el Mundial, remarca el periòdico. El diari ara assegura que passarà pel quiròfan i que podria estar-se 3 mesos de baixa.

0: Fermín, que veu trencat el seu somni, explica La Vanguardia, per l'esportiu és un cop molt dur pel jugador. I un cop fora al Madrid és la renovació de...
1: Flip, flap, flup-a-dup-a-dup, flup-a-dup-a-dup, oh, flop.
0: El diari Esport és un projecte de dues temporades. L'esportiu recorda que la Champions és el gran repte pendent. El Mundo Deportivo apunta que Flick té molta fam de títols i que per ell és un plaer continuar aquest viatge. I mentrestant, a Madrid, el tàndem Mourinho-Florentino s'estima una altra vegada 13 anys després.
2: Parma

0: Vanguardia assegura que Mourinho ja ha dit sí al Madrid, mentre Arbeloa, l'espartà servil, com el defineix el periòdico, mira de quedar-se al Madrid després del seu fias. El País diu que si hi ha eleccions al Madrid, Mourinho no arribarà al club fins al 9 de juny, però que si no hi ha eleccions, la seva arribada és imminent. As i Marca parlen de l'adeu de Carvajal del Club Blanc.
1: Adeu, i mica Catalunya.
2: I a la premsa del cor, algú que ha pres dels errors. Elisenda Pineda.
3: Cayetana Guillén Cuervo se'n surt airosament de les últimes declaracions sobre Amaia Montero. Fa mesos que Amaia i Cayetana van trencar la seva relació d'amistat perquè l'actriu va desvelar sense voler el secret més ben guardat de la banda, el retorn d'Amaia Montero. És que es van deixar de seguir a Instagram i tot, eh? Doncs bé, aquesta vegada han preguntat a Cayetana per les grinyolades musicals d'Amaia i ha dit que només cal pensar que han exhaurit les entrades a tot arreu, que està meravellosa i que tothom l'estima. Ben jugat per part de Cayetana, que havent-se enganxat els dits una vegada, ha optat per la hipocresia, allò que lubrica la societat i que t'estalvia disgustos.
2: I qui faig avui, Canalies?
4: Avui felicitem l'actor i model John Cortajarena. Guapíssim, guapíssim.
2: 42.
4: 41. També el presentador de televisió Christian Gálvez.
2: 47.
4: 46. I el cantant Sam Smith. Quants en deu fer?
2: 38.
4: Bé. 34.
2: Sant Oral.
4: Avui és Santa Siríaca. Va ser una rica vídua romana que donava xupluc als cristians perseguits. Sant Llorenç va usar casa seva a Roma per alimentar els pobres i per aquest fet Siríaca va patir el martiri en ser fuetejada fins la mort. A Catalunya hi ha 22 persones que es diuen Siríaca.
2: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és on? 19 de maig del 2026.
4: 11.
2: Anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
6: 19 de maig de 2006. Falta menys d'un mes perquè els catalans aprovin en referèndum el nou estatut. El PSC fa a Girona el primer acte de precampanya. Zapatero li diu a Maragall que està molt orgullós d'haver fet junts el millor estatut de la història de Catalunya. Però les bones paraules no garanteixen que Pasqual Maragall es pugui tornar a presentar a les eleccions. Sembla que el PSC ja està buscant un altre candidat. Ara fa 20 anys, però, totes les discussions polítiques quedaven en segon pla. El Barça havia guanyat la segona Champions a París i havia fet rua per tota la ciutat amb un camió convertit en discoteca mòbil. Els reis de la festa van ser Ronaldinho i Valetti, l'autor del gol de la victòria, que es van passar tota la tarda com encarregats de la percussió. Un cop al Camp Nou, la Dharma va interpretar la presó del rei de França i la Bet va cantar l'himne del Barça.
2: Avui és 19 de maig del 2026, el 139è dia del calendari. Falten 33 dies per l'estiu, 36 per Sant Joan i 21 perquè comenci la selectivitat, les proves d'accés a la universitat. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
8: Més que una línia de tren és la voluntat de canviar el model de país.
9: Uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família.
10: Hem de gastar tots els mistos que tenim per arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics.
11: Moreno Bonilla vol governar en solitari Andalusia, però és conscient que necessita el suport de Vox per fer-ho.
12: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament.
13: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Pressupost.
14: Còmput anticipat del que costarà una obra fer, de les despeses i els ingressos d'una entitat per a un període de temps determinat. Ve del llatí presuponere, pressupondre, és a dir, allò que establim prèviament. Avui, Govern i el PSC signen un acord en què pressuposen què gastarà durant l'any el Govern.
2: Faraoni.
14: Que és molt monumental i costós. És l'adjectiu que Junts ha triat per criticar el tren orbital. L'origen del terme faraoni està en la fascinació occidental per les piràmides. I la paraula es repeteix en totes les llengües. També en àrab es parla de Firauni, relatiu als faraons, per descriure grans obres.
2: Flotilla.
14: Conjunt orgànic d'uns quants vaixells semblants, no gaire grans, units sota un sol comandament. La paraula està d'actualitat per la flotilla de Gaza, avui novament interceptada per Israel, però ja apareix al primer diccionari normatiu de Pompeu Fabra. Joan Coromines ens explica que és un castellanisme internacional, és a dir, que diverses llengües del món l'han adoptat al castellà.
2: Posem-hi ara tres xifres amb l'Ara García. 93.
9: Són els tirotejos que hi va haver l'any passat a Catalunya. Dos cada setmana, amb un total de 7 morts. Són dades que publiquen avui La Vanguardia i El País, que expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar en concret un 30%.
2: 60 milions d'euros.
9: És el que haurà de tornar Hisenda a Shakira. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 la cantant no va cometre frau fiscal perquè no era resident a l'estat espanyol. L'Agència Tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
2: 15 euros.
9: Amb 39 cèntims és el que costa a partir d'avui la bombona de butà de 12 quilos. S'abarateix pràcticament un euro. El descens es deu a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi a l'Orient Mitjà.
2: I ara el veig, tres imatges amb Pau Forada. A la primera imatge hi veig una de les esplanades que hi ha al davant de la Sagrada Família. Sembla una aula com a l'aire lliure, perquè està plena de pupitres, de cadires i de persones adultes assegudes com si fossin a una mena de classe. Moltes porten samarretes grogues.
15: I també n'hi ha que estan asseguts a terra amb una pancarta on s'hi llegeix vaga educativa, i al fons diversos agents dels Mossos d'Esquadra custodien els accessos al temple que, tot i ser en ple dia, un dilluns laboral, estan totalment tancats. Més de dues hores va durar la protesta dels docents, que va bloquejar l'entrada a un dels principals atractius turístics de Barcelona. Els visitants que es van quedar amb les ganes, com a mínim, se'ls tornaran els diners.
2: A la segona imatge hi veig un descampat poc cuidat. Hi ha herba i matolls fins a un metre d'altura, però el més sorprenent és que s'hi veuen mitja dotzena d'avionetes totalment abandonades. Algunes fins i tot estan cap per avall.
15: Són aeronaus que sembla que portin així molt de temps. De fet, la pintura està molt gastada pel sol. Una imatge que aboga una escena d'una sèrie o d'una pel·lícula postapocalíptica i que veiem avui a la portada del periòdico amb el següent titular. Els aeròdroms espanyols acumulen 87 avions abandonats. Per desfer-se'n, sovint mitjançant subhastes, han de passar per un llarg perill burocràtic.
2: I a la tercera imatge, en aquest cas ens l'envien des de Girona, veig tres quadres que sembla que formen una sèrie perquè repeteixen la mateixa imatge amb colors diferents. És la d'un cap amb dues grans orelles que recorda un Mickey Mouse, però modern. Què estem veient, Núria Paraire?
9: Doncs estàs veient tres de les obres icòniques de l'artista Takashi Murakami, considerat l'Andy Warhol japonès. Es poden veure a la Casa de Cultura de Girona fins a principis de juliol en l'exposició This is Pop. Hi ha també obres del mateix Warhol o de Jeff Koons. Explica com la cultura pop va revolucionar l'art dels anys 50 i com continua influint en la cultura contemporània.
16: Sou molt bona gent!
17: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Pep Guardiola diu en roda de premsa que Lamine Yamal ha d'estar orgullós d'onejar la bandera de Palestina. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Guardiola va fer aquestes declaracions durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Crystal Palace. Un periodista li va preguntar sobre la imatge de Lamine Yamal onejant la bandera palestina durant la rua de celebració del títol de Lliga del Barça. La primera resposta de Guardiola, diu la notícia, va ser per esbroncar el periodista. T'hauries d'abstenir d'intervenir en assumptes que no t'afecten. Estàs aquí per preguntar-me sobre el partit de demà contra el Crystal Palace. Després d'aquestes primeres paraules, diu la notícia, Guardiola va afegir: Lamine és un ídol per a milions de persones, la seva opinió és influent, fa bé de compartir els seus punts de vista si ho veu necessari, s'ha de sentir orgullós, ara és tema de conversa a tot el món.
2: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
22: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
19: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Pep Guardiola diu en roda de premsa que Lamine Yamal ha d'estar orgullós d'onejar la bandera de Palestina és una notícia falsa. Guardiola no ha fet mai aquestes declaracions. Cap periodista va preguntar-li sobre aquest fet durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Crystal Palace. Aquesta notícia falsa s'ha difós primer en llengua àrab. L'ha difós un compte especialitzat en futbol. Després s'ha viralitzat en molts altres idiomes, entre ells el castellà. Però tot el que diu és fals.
2: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
0: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Catalunya Ràdio.
2: D'aquí 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Ara a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord dels pressupostos.
23: Serà després que el Consell Nacional d'Esquerra hagi avalat el pacte amb els socialistes, inclou, entre d'altres, el tren orbital.
7: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
8: És la voluntat de canviar el model de país.
2: I la vaga de docents es trasllada avui al Maresme i al Vallès.
24: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a plaça Espanya de Sabadell, Laia Ferrer, delegada d'USTEC.
25: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar amb deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
2: I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
26: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitari.
23: El PSOE evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
2: A Catalunya va haver 2 tirotejos cada setmana l'any passat, que van deixar 7 morts i 29 ferits de bala.
24: Són dades que avança la Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat.
2: I és un tema que abordarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I la República Democràtica del Congo confirma un mínim de 116 morts pel virus d'Ebola.
23: L'OMS declara l'emergència sanitària pel risc que el virus s'escampi als països veïns.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran.
24: És el que ha anunciat el president nord-americà.
27: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
2: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve.
23: Anna Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, ahir a aquesta casa.
28: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
29: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
30: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim una massa de núvols que està acabant de creuar a Catalunya. Està deixant 4 gotes a l'Empordà, però marxarà ràpid i aquest matí s'imposarà el sol a gairebé tot arreu, potser amb algunes restes de núvols en alguns trams del litoral. Avui pujarà la temperatura de 3 a 6 graus respecte a la d'ahir, per tant es podrien fregar els 30 graus en alguns punts de ponent, i a la tarda s'esperen tempestes. Afectaran les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona, potser també en alguns llocs del Pirineu.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, tenim un matí més complicat del que és habitual. Clàudia Serra.
31: Sí, segueix el trànsit dens, més del que és habitual amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat, des de la B20 a Santa Coloma, també a la P7 a Santa Margarida i els Monjos, 7 quilòmetres de cua en sentit nord perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident de camions d'ahir al vespre, i ara també a la 2 a Cornellà, sentit Lleida. Atenció perquè només hi ha un carril obert per un accident. Precaució també a la P7 a Castellbisbal, sentit Girona, hi ha retencions per unes obres que tallen un carril.
2: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
32: Els nostres professors.
33: A mi m'han marcat molt dos professors.
32: Blanca Llum Vidal, escriptora.
33: Un d'ells és en Pau Albós, que és un professor de filosofia que vaig tenir a l'institut i que ens convidava a comentar els textos amb el gènere que fos, i jo ho vaig fer sovint en vers, i per tant vaig començar a escriure poesia de la mà de la filosofia i al servei de la lectura. I l'altre és en Salvi Torró, que ens va fer una assignatura brillant sobre idealisme alemany, sobre Kant i encara més concretament sobre la doctrina de l'estat de dret, i va ser espectacular, i des d'aquí doncs m'agradaria agrair-li.
34: Ah.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
5: Xiripipis, bon dia!
2: Com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé.
5: Ara m'he recordat de la Carme Mallafré, la meva profe de filosofia.
6: I què?
2: I què?
5: Veus? Ostres, és que jo m'adormia a classe i ella em deixava, pobreta.
6: No m'ho diguis.
5: Sí.
2: Però te'n recordes d'una professora que no et va marcar, diguéssim.
5: No, que em va marcar moltíssim, que em va agradar molt, eh?
2: Ah, sí? I t'adormies?
5: Home, em va agradar moltíssim la Carme Mallafré.
9: Però et va agradar perquè era l'única professora que deixava que t'adormissis a la classe?
2: No dormim que t'agradi no quadra, Manu.
9: Clar, és que no.
5: Perquè jo treballava al teatre.
2: El teatre!
5: Saps? Era petit.
2: El musical més petit, el més petit.
5: Clar,
9: ja ets l'estrella de l'escenari.
2: Anem a marcar el telèfon, va, de la Caral.
5: La Caral. I també me'n recordo de la Mercè Amor, una cosa història que em va marcar èpic.
9: Perquè també et deixava dormir, no?
5: No, ens va explicar la Segona Guerra Mundial i va ser bestial. Ja està, no us diré més coses, ja.
2: No, m'agrada.
9: És interessant.
5: Ma, Caral.
9: Manu.
2: Si dius xiripipi, se'n durà una llengonissa Ral d'Avinyó. Caral. Hola, Caral.
10: Bon dia,
2: Xilipipi.
9: Cara, la truquem del teu pare, el Ferran, la teva mare, la Norma i la germana petita, la Isaura.
2: Com estàs, Caral?
10: Bé.
2: Que vas al col·le, avui?
10: Sí.
2: Què toca a primera hora?
10: Què toca avui? No
2: me'n recordo. No te'n recordes.
10: Està picant nerviosa.
2: Sí. Tens la professora preferida, tu, Caral?
10: Sí.
2: Com es diu?
10: Aston.
2: Ah, Aston, molt bé.
9: Doncs vinga, Caral, per tu aquesta cançó de l'Exambusto que et canta Manu Guix i que es diu T'estimo molt.

0: molt bé el dia. Un petonet des de la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, Manu.
2: Adéu, bon dia.
3: Adéu. Senyores i senyors, adéu. Bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La mort a trets d'un home a la zona franca aquest cap de setmana ha encès totes les alarmes i ha tornat a situar la seguretat ciutadana com un dels temes més candents de la conversa pública. Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest cas com un assassinat a sang freda, una revenja directament vinculada a les bandes i a les xarxes del narcotràfic. Aquesta violència armada, però, no és una anomalia estrictament nostra. Estem davant d'un fenomen global. L'auge del crim organitzat és una onada que creix a tot el món. Es tracta de màfies transnacionals que actuen a la via pública, amb xarxes completament presents arreu del món. En parlava l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, la setmana passada, al matí de Catalunya Ràdio.
1: El que sí que li dic és que entorns criminals producte del narcotràfic sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global.
0: Aquesta és una lluita, per tant, que compartim amb altres països i amb les principals forces policials europees. Però alerta perquè que el repte sigui internacional no el fa menys urgent a casa nostra. Que passi a tot arreu no ens pot portar tampoc a l'acceptació. La primera responsabilitat dels mitjans de comunicació ha de ser fugir de la morbositat i l'especulació. La nostra obligació és aportar rigor, profunditat i tractar aquesta realitat des de la complexitat que exigeix. I això passa també per fer-nos les preguntes necessàries. Preguntar-nos, per exemple, si aquest tipus de violència tan visible suposa una amenaça inèdita. O si, com apuntava en aquest programa Eduard Sallent, excap de la policia, estem a prop de tenir una màfia autòctona.
2: Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
0: La seguretat física i la protecció de la vida no són conceptes menors ni tampoc debats ideològics. Són un bé públic irrenunciable. Són una base fundacional del nostre estat del benestar. Pots tenir la millor xifra d'hospitals o les millors escoles públiques del continent, però serveix de ben poc si la ciutadania li fa por baixar al carrer. Garantir espais públics lliures de violència és també una qüestió de pura equitat. La gent ha de tenir la confiança plena de poder fer vida als seus barris sense témer un tiroteig a la cantonada. I per garantir això, cal també una resposta unànime a tots els nivells de l'administració. Quan parlem de vides humanes, d'ordre i de seguretat, no hi ha lloc per al partidisme. Catalunya i Europa, tota Europa, s'enfronten a màfies amb estructures empresarials i amb molts recursos econòmics. Per tant, l'administració no pot anar un pas enrere. La seguretat també és una qüestió que ha de preocupar les esquerres. Les dades diuen que els incidents amb armes de foc han crescut un 40% en l'últim any a Catalunya. I també tenim un problema de sensació, de percepció, que és tan o més rellevant que les mateixes dades.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui és dimarts 19 de maig, ens hem despertat amb 6 graus a Viella, 14 a la Selva del Camp i 17 graus a la ciutat de Barcelona. També amb força núvols, però que a aquesta hora ja estan marxant. Avui preveiem que s'imposi el sol a la majoria de comarques, amb algunes restes de núvols, això sí, que els pot costar més de desaparèixer en alguns trams del litoral, però amb previsió que encara creixin algunes tempestes. Avui, sobretot a l'interior de Girona, al nord de Barcelona, aquí poden ser fortes, fins i tot amb alguna calamarsada i també amb alguns ruixats al Pirineu. A la resta, pujarà la temperatura entre 3-6 graus respecte a la d'ahir, podríem arribar als 30 graus a les comarques de Ponent i continuarà pujant amb un temps més estable el que resta de setmana.
0: Ara són les 8:04 i d'aquí una estona entrevistarem el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, per parlar dels efectes de les eleccions andaluses en què l'extrema dreta reclama que el Partit Popular accepti el criteri de prioritat nacional a l'hora de donar ajudes públiques. Serà a partir de 9:45. Però el tema a aquesta hora són els pressupostos de la Generalitat. A aquesta hora està prevista que es firmi un acord entre el govern i Esquerra Republicana perquè es pugui aprovar els comptes per primer cop des del 2023. Els republicans ja han confirmat la llum verda després d'un triple acord per compensar l'incompliment d'aquest compromís que Catalunya recapti l'IRPF. En lloc d'això, hi haurà una línia de tren orbital i la majoria de catalans al Consorci de la Zona Franca. També una societat mixta per executar les inversions de l'Estat. Anem cap al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalán, bon dia.
5: Bon dia.
0: S'han fet ja la fotografia, Salvador Illa i Oriol Junqueras?
5: Doncs encara no, es farà esperar uns minuts per bé que Oriol Junqueras ha arribat ja al Palau de la Generalitat. Ara en aquests moments és a la sala de l'Arxiu de Comptes, el lloc on esperen els convidats abans que el rebi el president de la Generalitat, que encara imaginem és a l'interior del seu despatx i que sortirà d'aquí una mica a rebre Oriol Junqueras. Aquí hi haurà aquesta encaixada de mans a la Galeria Gòtica, que és l'indret del Palau de la Generalitat, reservat, diguem, per les grans ocasions. El líder d'Esquerra, com dèiem, ja és aquí a Palau. Abans es reunirà una estona, serà una trobada protocolària amb el president de la Generalitat al despatx, i després ja veiem a l'altra banda d'aquí de la Galeria Gòtica una taula, podem dir, d'estil minimalista, preparada perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmin aquest acord de pressupostos.
0: Des del Palau de la Generalitat us segueix Jordi Corbalan. Fins ara, Jordi.
5: Fins ara.
0: I com deia el Jordi, aquesta fotografia ha estat possible un cop el Consell Nacional d'Esquerra ha validat aquest acord aquesta nit amb el govern. Ha estat després d'una reunió de més de 4 hores.
6: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: Així, amb un bona nit a tothom, en sortia Oriol Junqueras, i ho feia després de rebre algunes crítiques també de membres d'Esquerra. Àlex Giral.
7: Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
8: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
9: La voluntat de canviar el model de país.
7: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En aquest context, en el context d'aquests pressupostos, avui el periòdico també apunta que el govern i Esquerra han pactat també un pla de barris específic per als municipis més petits. El pla inclou 400 milions d'euros en 4 anys, els quals podran optar les ciutats amb menys població. Però un dels punts més comentats també de l'acord és aquesta línia orbital, un projecte per enllaçar amb tren les ciutats del voltant de Barcelona sense passar per la capital. I diu que fa molts anys que s'arrossega.
10: La línia orbital que relliguen doncs el conjunt de poblacions i que permeten que tinguem una xarxa i no solament punts que surten de Barcelona.
0: Aquest era Manel Nadal, el llavors secretari de Mobilitat del Govern, l'any 2005, per tant, fa 21 anys.
11: És una línia relativament fàcil de fer i és una línia de la que fins ara el Ministeri de Foment no n'ha estat prou convençut. Crec que ara comença a estar convençut.
0: I Joaquim Nadal, que era conseller de Política Territorial, deia que el govern espanyol n'estava més convençut. Això era el 2007. Els ajuntaments, per on ha de passar aquesta línia, reclamen que ara sí que es compleixi. Rafael de Ribot.
12: El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
13: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
12: La primera actuació serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al Pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró-Granollers i el 2040 de Terrassa-Vilafranca. El 2041 de Vilafranca-Vilanova. Rafael de Ribot pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta hora, doncs, el govern i Esquerra firmen el pacte dels pressupostos. Frederic Vincent, bon dia.
14: Què tal, bon dia.
0: I a partir d'ara, quines passes venen?
14: Dues d'importants. Una, demà reuneix la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per acabar de falcar-ho tot el que depèn del govern espanyol, per tant, per impulsar la línia orbital que haurà de pagar l'Estat, i que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en aquest consorci de la Zona Franca. I després vindrà divendres. Serà llavors quan els comptes s'aprovaran en una reunió extraordinària del govern de la Generalitat. Dit això, hem de recordar que també cal el suport dels comuns.
15: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
14: I aquest era l'avís per navegants que feia David Cid. Els comuns, recordem que ja van arribar a un acord de pressupostos, però ara avisen que potser caldrà reobrir alguna carpeta o revisar-la. Cal el suport dels comuns perquè els comptes s'aprovin al Parlament. En qualsevol cas, quan el govern aprovi aquest divendres el projecte de pressupostos, començarà el tràmit parlamentari que hauria de durar en principi un parell de mesos.
0: Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu Esquerra Republicana que doni oxigen a Salvador Illa. Josep Rius n'és el portaveu.
16: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin Rodalies, que continua fallant estrepitosament.
0: En tot cas, si aquest procés es completa i es poden aprovar els pressupostos, serà, com dèiem, el primer cop aquesta legislatura. De fet, avui acumulen ja 1.166 dies amb pressupostos prorrogats. L'últim cop que es van poder aprovar va ser el 10 de març del 2023. Sobretot plegat, comentari que afegim a aquesta hora de la periodista Núria Oriols.
17: Si algú hagués dit fa 6 mesos que els pressupostos catalans es desencallarien amb l'eix ferroviari orbital, ningú s'ho hauria cregut. Però s'ha imposat el pragmatisme, després que tant Esquerra com el PSC hagin constatat que la delegació de l'IRPF no la trauran de Madrid. Ara el president Illa té la palanca necessària per acabar la legislatura i intentar tancar les crisis obertes amb el sector públic. I Oriol Junqueras té temps perquè se li pugui aplicar l'amnistia i també un relat per les municipals, ja que això va de descentralitzar i millorar la mobilitat. El problema per Esquerra és intern, ja que després de prometre el concert econòmic, la militància s'haurà de conformar amb una qüestió ben diferent.
0: Aquest és un dels temes del dia. I l'altre gran tema del dimarts és un nou capítol de les vagues d'educació. Avui els docents tornen a mobilitzar-se, en aquest cas, al Maresme i al Vallès. Anem en directe a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
18: Hola, bon dia. Doncs heu pogut comprovar que avui no hi ha hagut els talls d'autopista, per exemple, aquí al Maresme a la C32 i al Vallès tampoc a la P7. Avui encara no han engegat les accions. Aquí a Mataró estem a l'escola Joan Coromines, que és el punt de reunió on començarà a 9:15 aquesta jornada. Avui la protesta es descentralitza i a la mateixa hora, a 9:15, es faran també accions al Baix Maresme, a Premià de Mar i a la zona nord, a Calella. Al migdia, els docents d'aquí, del Maresme, aniran cap a Granollers, al Vallès Oriental, on a les 12 del migdia comença una protesta en direcció cap a la Roca del Vallès. En el cas del Vallès Occidental, la convocatòria més potent serà a les 12 del migdia a la plaça Espanya de Sabadell. I també, en aquest cas, es faran accions descentralitzades, com per exemple a Barberà del Vallès. Una jornada més on els docents recordaran les consignes per demanar menys ràtios a les aules, millor sou i també millores per l'escola inclusiva.
0: El diari El Periódico destaca en portada que avui mateix el govern presentarà una nova proposta als docents.
14: Sí, assegura que la conselleria els hi farà arribar per escrit. Aquest és un requisit que els sindicats havien reclamat per anar a la pròxima reunió, que recordem havia de ser avui, però s'ha deixat per demà, per qüestions d'agenda. El diari no detalla el contingut d'aquesta proposta, però sí que cita el govern dient que tindrà com a marc els 2.000 milions d'euros previstos en els acords al que el govern va firmar amb la UGT i Comissions Obreres, que recordem són els sindicats minoritaris.
0: I paral·lelament, avui compareix la consellera al Parlament.
14: Sí, amb moltíssimes coses d'entrada, les vagues, evidentment, però sense oblidar la polèmica per la presència de dues Mosses d'Esquadra en una assemblea de mestres, un fet pel qual la setmana passada es va disculpar també al Parlament la consellera d'Interior. Per cert, que la Comissió de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona avui debat en una sessió extraordinària una altra qüestió relacionada amb l'ensenyament. És una proposició de Junts, Comuns i Esquerra per instar el govern a que retiri el seu pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra de paisà dins dels centres educatius.
0: I relacionat també amb el món de l'educació, alerta amb aquesta dada. Ja s'acosten al 10% els joves que no estudien, no treballen, no busquen feina i no tenen fills. Així ho deia el Financial Times i en parlava així en aquest programa l'economista Santiago Niño Becerra.
19: El problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil que està també sobre el 24%, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada, perquè no hi ha demanda de treball per ells. I això és un problema.
3: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
20: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara és 9:15 del matí, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marc Forada, Francesc Soler, Lara García i Lola Mento. Bon dia.
21: Bon dia.
0: I el primer de tot és actualitzar el trànsit. Ara està millor, però la primera hora ha estat molt complicada. Clàudia Serra, bon dia.
1: Sí, i a més ara estem pendents de la carretera C-17 a Montcada, que es trobaria tallada per manifestació en tots dos sentits. A més, segueixen les complicacions a la P-7, a Santa Margarida i als Monjos, després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Sentit nord, hi ha diversos quilòmetres de retencions perquè s'estan fent tasques de neteja a la via i trànsit dens, també més del que és habitual, d'accés cap al nus de la Trinitat per la B-20 a Santa Coloma.
0: Això després que un accident entre dos camions i un cotxe a l'AP7 provoqués un gran incendi que va deixar diversos conductors parats durant hores.
21: L'accident a Santa Margarida i als Monjos a l'Alt Penedès va obligar a tallar l'AP7 durant més de 3 hores.
22: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. A més de 3 hores que estem aquí.
23: Tots els primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
24: Quanta estona t'has passat tu allà?
23: 3 hores i mitja.
21: Així ho explicaven alguns conductors afectats a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. L'incendi va ser perquè un dels camions portava aerosols. Ramon Lamí, el director del Servei Català de Trànsit al Catalunya Nit.
25: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material, que eren aquests esprais, s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
21: També hi va haver algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits.
0: I avui tornem a parlar molt de seguretat. Ho farem amb el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, després que es constati que a Catalunya augmenten els tirotejos.
21: Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra, n'hi va haver 93. Això implica una mitjana de 2 persones cada setmana. Tot i que el balanç total és de 7 persones mortes, més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire per intimidar i ningú no hi va prendre mal.
0: I això després de l'agressió que s'ha fet virar la Lleida. És la pallissa de 2 nenes a una altra mentre una tercera els anima i ho grava. Els Mossos les tenen identificades, però no se les pot imputar perquè tenen menys de 14 anys. Estela Bussons, bon dia.

0: detingut un home i una dona per agredir dones musulmanes a Manresa.
1: Les víctimes van acabar a l'hospital. Segons explica l'Ara, els dos detinguts van insultar un grup de dones que portaven jihad i això va desembocar en una baralla en què quatre dones van rebre diversos cops de puny.
0: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos sense vida dissabte en una masia. Ricard Buigas.
2: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons l'ha explicat els Mossos, dissabte al migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia. Avui està previst que passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara dos casos més de les últimes hores. Dues persones han mort i quatre més han quedat ferides greus aquesta nit en un tiroteig a Ejido, a Almeria.
3: Dos dels ferits són menors d'edat. Segons fonts consultades per l'agència EFE, el presumpte autor dels trets és un home que hauria fugit i que podria ser familiar de les víctimes.
0: I als Estats Units, cinc persones han mort en un tiroteig en una mesquita de San Diego.
3: Els suposats atacants, dos nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim islamòfob.
0: Són les 8 i 19 i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el secretari general de Vox, Ignacio Garriga. Serà després de les eleccions andaluses, on Vox ha deixat clar que si el Partit Popular vol el seu suport per governar, haurà d'assumir la prioritat nacional. Això mentre Pedro Sánchez esquiva l'autocrítica en la seva lectura d'aquests comicis. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Què tal, bon dia. Juanma Moreno vol seguir sol i fer pactes externs amb Vox. Argumenta que el resultat és prou ampli i que s'ha salvat en part de l'embolic, com ell mateix deia, en campanya d'haver de dependre dels d'Abascal.
5: Bueno, tenemos menos lío, 53, sí. Un poquito de lío más chico.
4: Però des de Vox no aclareixen què faran, si exigir entrar o no al govern, però pressionen ja amb el concepte de prioritat nacional que Moreno Bonilla no els compra. Mentrestant, el PP activa el mode de campanya per les generals. Andalusia, diu Feijó, ha estat el trampolí per arribar a la Moncloa.
6: La campanya per lograr el canvi en Espanya empieza hoy.
4: El PSOE entoma els mals resultats. Montero es quedarà de cap de l'oposició, no garanteix quan.
7: Dentro de 4 años, pues, si estoy en condiciones y mi partido lo quiere, pues ahí estaré.
4: I el partit confia que en podrà recuperar els votants de cara a les generals, que Sánchez no pensa avançar, tot i els mals resultats seguits en les darreres 4 eleccions.
0: El PP celebra els resultats a les eleccions andaluses, però l'altra cara de la moneda la té als tribunals, i per partida doble.
8: Avui segueix el judici del cas Kitchen, que investiga el suposat espionatge a Luis Bárcenas, encara amb àudios presentats com a proves en aquesta causa. A més, avui a l'Audiència Nacional es reprenen el judici del cas Púnica per suposades adjudicacions irregulars d'actes a municipis madrilenys governats pel Partit Popular.
0: I dos apunts més de l'agenda política. Un sobre el vice Pérez.
8: El Parlament Europeu vota la retirada de la immunitat parlamentària del líder del partit. S'ha acabat la festa. Els motius serien el suposat finançament il·legal del seu partit.
0: I atenció també al que està passant Junts. Josep Rius renuncia a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona.
8: Per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí, que manté la seva voluntat d'aspirar a ser l'alcaldable. En declaracions aquesta nit a BTV, Martí deia no sentir-se al·ludit quan Rius parla de confrontació.
9: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
0: I tot apuntava a que Josep Rius era l'aposta personal de Carles Puigdemont. I avui el director general de l'Organització Mundial de la Salut explica la situació de la salut pública global.
10: Serà l'Assemblea Mundial de la Salut que té lloc aquesta setmana a Ginebra. De moment, l'OMS ja ha avisat que els riscos que la humanitat pateixi una pandèmia pitjor que la Covid són cada cop més alts. L'organització defineix la situació d'alarmant per l'erosió en la confiança de la gent i les desigualtats.
0: I això mentre la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i d'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. Burkina Faso, Elia Borràs.
11: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del Bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bishenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
12: És una situació que nos ha dit.
13: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
12: Nos avons déjà commencé.
11: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els cinc catalans que anaven a bord del creuer on es va declarar un brot d'antivirus han donat negatiu en la segona prova.
10: Ara es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup ingressat en un hospital de Madrid podrà sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. L'únic passatger que hi ha a l'hospital madrileny amb antivirus és un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement.
0: I avui tornen les protestes dels pagesos.
10: La Comissió Europea presenta avui el pla d'acció sobre els fertilitzants en el context de la guerra a l'Orient Mitjà. La idea és controlar els preus, que han augmentat enmig del tancament de l'estret d'Hormuz. Coincidint amb això, pagesos de tot el continent es concentren a la seu d'Estrasburg del Parlament Europeu per reclamar ajuda urgent.
0: Això mentre continua la tensió a l'Orient Mitjà, Donald Trump apuntava que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament mentre preparava nous atacs. Washington, Oriol Serra.
14: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
15: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
14: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Vladimir Putin arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
16: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
17: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
16: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:25 i el Suprem debat avui si un pare pot portar als tribunals l'eutanàsia del seu fill.
18: És un cas semblant al de la Noelia Castillo, que va morir al març després d'un llarg procés judicial. El nou cas és el del Francesc, un home de 55 anys amb seqüeles en el moviment i la parla arran de 3 ictus i 2 infarts a què la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya va autoritzar l'eutanàsia. El seu pare ho va parar amb un recurs davant la justícia. El Suprem analitzarà el cas i fixarà jurisprudència sobre si una altra persona, un pare o una mare, està legitimat per recórrer l'eutanàsia que ha demanat una persona adulta i amb capacitat de decidir.
0: I encara els tribunals. Elon Musk perd el judici contra el conseller delegat d'OpenEA, que és Sam Altman.
18: Musk va vendre les seves accions a l'empresa creadora de ChatGPT i la va demandar per haver deixat de ser una organització sense ànim de lucre. Reclamava una indemnització de 130.000 milions de dòlars. El tribunal no ha entrat en el fons de la demanda perquè ha considerat que els fets denunciats ja havien prescrit.
0: I també parlant dels tribunals... L'agència tributària recorrerà.
18: La sentència que absol Shakira de frau fiscal, Hisenda haurà de tornar a la cantant gairebé 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 no va cometre frau fiscal perquè no residia a Espanya.
0: 8:26 i bones notícies per la literatura catalana perquè serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Torí l'any que ve, Montse Camps.
19: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
20: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
19: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
21: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
19: La Fira de Torí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I acabem amb música... Aqua. anuncia definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical.
3: El grup ho ha fet oficial fa poques hores. En un comunicat admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i han agraït tot l'amor i el suport dels seus fans durant tots aquests anys.
1: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
2: Quan vulgui.
1: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
2: Tot el temps que vulgui.
1: I totes les bombolles que vulgui?
2: Totes les bombolles que vulgui.
1: I tot el relax que vulgui?
2: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
22: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Florentino Pérez podria tenir oposició a la presidència del Real Madrid.
25: L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval, 187 milions d'euros, medita presentar-se a les eleccions.
26: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
25: José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca, 13 anys després, no ha renovat amb el Benfica, espera que el Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescisió. Carvajal va anunciar que deixa el Madrid als 34 anys.
0: Mentre Guardiola podria tancar la seva etapa al City.
25: Després d'una dècada, la BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa tancarà la seva carrera a la Premier. El Daily Mail li afegeix que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, però des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més.
0: Fermín, que es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit del peu.
25: Fractura al dit petit, requereix cirurgia, se la va fer a l'últim partit de Lliga contra el Betis, una lesió que arriba el dia que Flick firma la renovació fins al 2028.
27: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
25: Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de la Champions de dissabte a Oslo entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Neymar convocat amb el Brasil pel Mundial i l'Arsenal a un pas de ser campió de la Premier. Va guanyar el Burnley. Pot ser campió avui mateix si ensopega el Manchester City.
0: Són 8:45.
28: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
29: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
30: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: I al matí arrenca pendent de... L'acord de pressupostos que Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí al Palau de la Generalitat. Anem cap allà, Jordi Corbalán, bon dia.
31: Doncs a punt de firmar-se aquest acord, ara mateix, després de l'encaixada de mans a la Galeria Gòtica entre el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, tots dos estan reunits al despatx del president. Fora esperen els equips negociadors de la plana major del PSC i d'Esquerra, pendents que acabi aquesta reunió, surtin i firmin el document de l'acord de pressupostos.
0: I avui també és dia de vagues d'educació. Avui són el Maresme i el Vallès. Just aquesta hora arrenquen les mobilitzacions. Marta Vallès, bon dia.
32: Hola, bon dia. Doncs nosaltres som aquí a la, davant de l'escola Joan Coromines de Mataró. Tot just a aquesta hora, que era el punt de la convocatòria, comencen a arribar els primers professors amb les samarretes de color groc per engegar aquesta jornada novament reivindicativa en aquestes tres comarques. Aquí la convocatòria està descentralitzada. També es fan accions a partir d'aquest moment a Premià de Mar, a la zona sud de la comarca, i a Calella. I d'altra banda, a les 12 hi haurà una gran protesta, una gran manifestació. S'afegiran els docents del Maresme, al Vallès Oriental, i aniran a Granollers, on faran una marxa cap a la Roca del Vallès. Ara sí que en aquest moment, on ja s'estan fent accions, és a la zona del Vallès, concretament a Montcada. S'està tallant la C-17 en les dues direccions.
0: I encara sobre educació, aquest matí la consellera Esther Niubó compareix al Parlament. Redacció, Marc Jurado.
3: Sí, Esther Niubó respondrà preguntes dels grups sobre el pla pilot de Mossos d'Esquadra, escoles i instituts. En principi, no està previst que parli sobre la jornada de vagues ni de cap proposta en vista a la mesa de negociació de demà. L'USTEC, per la seva banda, ha enviat una carta a tots els partits demanant que hi hagi un veritable acord de país i que els pressupostos d'educació recullin les seves demandes salarials i de reforç de plantilles.
0: I a Madrid els focus estaran posats al Congrés dels Diputats. A les 11 compareix la periodista Maribel Vilaplana a la comissió que investiga la gestió de la Dana. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia, és la periodista amb qui dinava Carlos Mazón el dia de la Dana, el Ventorro, i durant hores davant la jutgessa del cas ja va dir que havia marxat del restaurant abans de les 7 i que van a buscar el cotxe al pàrquing. El tiquet aportat després demostra que va passar una hora entre que surten del restaurant i ella marxa. Avui té l'opció d'explicar què va fer durant aquell període temporal i si Mazón estava amb ella. Durant aquelles hores ja s'havien produït les primeres víctimes mortals.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A Rodalies hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 destaca el retard de 50 minuts del primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona a Sants, on arribarà al voltant de les 9 del matí, una demora causada per unes obres nocturnes que es fan a la infraestructura entre Portbou i Figueres. Pel que fa al tramvia de Barcelona, ja s'ha solucionat la incidència que hi havia a la línia T5 i els trens ja circulen per tot el traçat amb les freqüències de pas habituals. Mentrestant, normalitat al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat.
0: I avui especial atenció a les carreteres. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia.
0: Punts vermells.
6: Doncs en tenim tres de destacats. La C-17 a Montcada i Reixac, tallada per manifestació en tots dos sentits. La P-7 a Banyeres de Penedès, tallada sentit nord per un accident. I la P-7 a Santa Margarida i els Monjos, 10 quilòmetres de cua en sentit nord.
0: I algun punt taronja?
6: Trànsit més complicat a la C-58, també des de Montcada, sentit nord. Hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. I a la B-20 a Santa Coloma, l'accés cap al Nus de la Trinitat.
0: De seguida parlarem de l'acord de pressupostos, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
7: Doncs parlarem de la inseguretat amb el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, també de les eleccions andaluses i el paper de Vox amb Ignacio Garriga, el seu líder a Catalunya. A un quart d'11 conversarem amb Marc Cabra, guanyadora d'un premi Pulitzer. I avui també parlarem de càncer de mama amb la cap de la unitat de l'Hospital Vall d'Hebron i a les 11 Sergi Pàmies.
0: Avui a l'Àgora Vicent Sánchez també ens acompanyarà Anna Grau, Pere Rossinyol i Marta Monforte.
8: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, quin dia ens espera avui? Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Doncs mira, aquesta hora ja estan marxant els núvols, a poc s'imposarà el sol a la majoria de comarques, el que passa que encara queda inestabilitat i, per tant, avui encara creixen algunes tempestes a l'interior de Girona i al nord de Barcelona. Aquí és on tindrem les tempestes més fortes, fins i tot encara amb alguna calamarsada, potser algun ruixat al Pirineu, i a la resta tens molt més tranquil. Hi ha aquests nuvolets a la costa, que sí, estaran una estona més, però després farà sol i la temperatura pujarà. Avui notarem 3, 4, 5, 6 graus més que ahir. I avui a Ponent es podria arribar als 29, però fregant els 30 graus. I segurament aquests pròxims dies la pujada de la temperatura s'anirà consolidant i aquest ambient d'estiu també l'anirem dotant a mesura que vagi avançant la setmana.
8: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir, deshidratar conreus de cereals era dessecar. Avui dimarts, un Enigmàrius mèdic del sistema sanguini més comercial. De 5 lletres. Del sistema sanguini més comercial. 5 lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
13: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
14: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
15: D'acord.
14: Quin és l'autèntic operador 100% català?
15: Vera.
14: I el més ben valorat pels usuaris?
15: Vera.
14: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
15: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
14: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
15: Vera.
14: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
16: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
17: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
18: Perdona, al centre?
19: Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris? Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja n'havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
20: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't a Skoda.es.
21: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i la periodista d'Infolibre Marta Monforte.
9: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs és d'aquells dies que la tertúlia ja ha començat abans d'hora, el Vicent i el Pere, jo diria joia i alegria perquè Catalunya ja estigui a punt de tenir pressupostos, tot i que també crec que algú ve amb ganes de repassar una mica l'hemeroteca.
9: I tant. Mira, començaré jo mateix. Any 2005, Manel Nadal era secretari de Mobilitat del Govern.
22: La línia orbital que relliguen doncs, el conjunt de poblacions i que permeten que tinguem una xarxa i no solament punts que surten de Barcelona.
9: D'això en parlaven fa 21 anys. I després, el 2007, el que era conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal.
23: És una línia relativament fàcil de fer i és una línia de la que fins ara el Ministeri de Foment no n'ha estat prou convençut. Crec que ara comença a estar convençut.
9: Doncs mireu si em fa d'anys que parlem de la línia orbital. I orbita que orbitaràs. Salvador Illa i Oriol Junqueras, que han ratificat ja aquest matí l'acord dels pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà detalls d'aquí uns minuts a partir de les 9 en una roda de premsa. Maiol Roger, bon dia.
24: Bon dia.
9: Estem parlant d'acord de pressupostos a mitjans de maig, quan ja ha passat una tercera part de l'any. I quan entraran en vigor?
24: Doncs segurament abans de l'estiu, abans que acabi el període de sessions, per tant estaríem parlant d'entre un mes i mig i dos mesos de tramitació parlamentària. Si tot va bé, avui ja s'ha signat l'acord amb Esquerra. Dijous s'hauria de signar amb els comuns, encara falta algun serrell, però vaja, dijous s'hauria de signar amb els comuns, i divendres en un Consell Executiu Extraordinari s'haurien d'aprovar. A partir d'aquí anirien al Parlament, i com et dic, és entre un i mig i dos mesos de negociació, per tant, anirien ben bé a mitjans de juliol si se segueix tota la tramitació parlamentària habitual.
9: Tot apunta que seran els únics pressupostos que es podran aprovar aquesta legislatura, veurem què és el que passa, evidentment, però aquests comptes també serviran per acabar ja amb aquests tres anys de pròrroga.
24: Sí, recordem que els últims comptes es van aprovar el 10 de març de 2023. Això vol dir que portem 1.167 dies en pròrroga pressupostària. És el període més llarg des de que es fan pressupostos en autonomia, perquè anteriorment entre el 2017 i el 2020 també vam estar en pròrroga, però fins ara no havia durat tant, i veurem fins on duren, perquè és clar, la redacció dels pressupostos del 2027 ja hauria d'estar en marxa, s'haurien d'aprovar el govern entre octubre i novembre per aprovar-los a temps a l'1 de gener, però és clar, de moment estem amb els del 26 i ja veus a la data que els aprovem.
9: I el Consell Nacional d'Esquerra Republicana ha acabat aquest acord amb el govern, però també amb crítiques per la renúncia, sobretot pel que fa a l'IRPF. Això ens deia Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio el 24 de febrer.
26: Ara com ara, no sembla que el Partit Socialista vulgui complir amb el tema de l'IRPF. No ho sembla. I si el que vol fer és complir amb els seus compromisos, doncs nosaltres negociarem pressupostos, que no vol dir necessàriament que els votem, els negociarem. Que no vol complir, doncs no negociarem pressupostos.
9: Per tant, Esquerra també haurà de respondre què és el que ha canviat. Pere Rossinyol.
27: Bé, jo crec que és una bona notícia, tot això. Venim d'una època, diguem, complicadíssima.
9: Sí, però la pregunta és per què no es van aprovar aleshores?
27: Bé, doncs s'ha imposat el seny. s'ha imposat el seny. O sigui, aquí hi havia hagut una estratègia, diguem, de veure qui la té més llarga, en perdó, eh? O sigui, a veure si aconsegueixo doblegar el pols. Ningú ha pogut doblegar el pols a l'altre.
0: Bueno, o tots dos l'han doblegat.
27: O tots dos l'han doblegat.
0: Van forçar que retirés uns pressupostos.
27: Vale.
0: Que sí, això és un gest ja que és important, diguéssim, sí, que un govern retiri uns pressupostos, i segon, han aconseguit que l'IRPF no sigui la línia vermella.
27: D'acord, però l'alternativa, diguem, de seguir, diguem, així, amb el, a veure qui la té més llarga, o amb el pols, ens portaria unes eleccions, ens portaria, diguem, quan no té sentit, perquè hi ha una majoria d'esquerres. Aquí sempre ens discutim amb el Vicent, diu, sí, hi ha altres variables, no només l'eix esquerra-dreta, però aquest és un. Hi ha un acord d'investidura en què anava molt més enllà d'un acord d'investidura, perquè es va pactar un programa per tota la legislatura. Per tant, lo lògic és que hi haguessin pressupostos. Després d'aquestes tensions, que tenien molt a veure amb el relat, a veure qui imposa què, això que t'ho faré menjant patates, etc etc. Però finalment, doncs tothom ha fet renúncies, i per mi és una bona notícia, malgrat que, òbviament, doncs això, aquest espectacle ens l'haguéssim pogut estalviar, i ara no estaríem debatent de qui se l'han passada, no? Lo important per mi és que hi ha pressupostos, això és bo pel país, i és bo per aquest govern, i pels les forces que li donen suport.
0: Oriol Junqueras, a veure que no es desencallava l'IRPF, també afegir això.
3: És una condició molt important. Però, en tot cas, dependrà de quantes altres propostes siguin capaços de posar sobre la taula. Si el Partit Socialista ens proposés, mira, escolta, l'IRPF no, però la independència sí, nosaltres què faríem? Doncs acceptar la proposta, sí? Per tant, escolti, si el govern té alguna proposta alternativa, que la presenti.
0: La proposta alternativa no és la independència, però sí, és un tren orbital. Anna Grau.
4: Bé, a veure, jo crec que a la gent ja li costa molt entendre exactament què hi ha en els pressupostos que s'aproven o que no s'aproven. Només falta exacte, doncs, que hi hagi un concurs de, com deia l'estimat Pere, bon dia, Pere, qui la té més llarga, no? Aquí fa l'efecte de entre renúncies i per exemple, quan en Junqueras diu, si no ens dona l'IRPF però ens dona la independència, qui diu la independència diu alguna altra cosa que potser no s'explica, doncs no sé, doncs potser doncs, altres incentius per
0: home,
4: altres bandes.
0: Hi ha més diners per la gent de catalana, i hi ha sí, el fet també que en el Consorci de la Zona Franca hi haurà majoria de l'administració catalana, que això és veritat que no és poca cosa, eh? Però,
4: sí, no, però vaja, i també això vol dir llocs de treball per una sèrie
0: sí,
4: de gent.
0: Sí, però la independència no és un tren orbital. És
4: sí, exacte, una sèrie de gent, de determinats partits, etc. A la gent el que se li hauria d'explicar molt bé quan es mira doncs, aquestes batusses pel pressupost, com qui es mira doncs, un Barça-Madrid, que prometre coses és gratis mentre no tens pressupostos. Dius, donaré tant als malalts de la L, faré exacte el tren orbital, posaré, no sé, roses a tots els semàfors de Barcelona. Si no hi ha pressupostos, tot això queda en res, perquè tot això és una carta als Reis. Llavors, jo a mi m'agradaria que la gent fos molt més exigent i que els pressupostos deixessin de ser una arma política de desestabilització de governs o de l'oposició, que també es veu de la d'una banda, i que es n'és al fons de la qüestió. Ara, jo també et diria que aquí la gent hauria d'agafar cultura pressupostària i mirar i llegir-se'ls els pressupostos. Moltes vegades no se'ls llegeixen els polítics que els voten, però la ciutadania sí que se'ls hauria de llegir.
0: Vicent.
5: Jo també, responent una mica al meu estimat senyor Rossinyol, no es tracta que hi hagi dos eixos, ja ho sabem, es tracta de quin és el primordial, que això no ho sabíem tant. És a dir, que si no és fer trampa. Fins fa poc el primordial era l'eix independentista, i encara ho hem vist en l'Ajuntament de Barcelona, perquè aquí les dretes han votat espanyoles, han votat en les esquerres espanyoles durant dues vegades consecutives i s'han quedat tot tan tranquil, i ara veiem que això s'ha desplaçat. I aleshores no és que si no ens enganyem i no sabem què està passant així. Aquí hi ha hagut un moviment, i està havent-hi un moviment de, per dir-ho així, de quin és l'eix més important per als partits independentistes. I això s'ha d'explicar i s'ha de veure també que la política... Hi ha molta gent que està pagadíssima i que està contentíssima perquè consideren, per exemple, que Junts és extrema dreta i que ja està bé i que les esquerres i tal, hi ha una gent que no n'està tan contenta perquè diu aquí ens va mobilitzar...
0: Ho hem vist perquè estan just firmant aquest acord ara, Jordi Corbalan.
6: Sí, ara mateix són a la galeria gòtica, encaixada de mans, aplaudiment dels membres dels equips negociadors asseguts a primera fila, Oriol Junqueras i Salvador Illa, el president Illa i el president d'Esquerra intercanvien les
7: carpetes amb aquest acord de pressupostos. Ha estat un vist i no vist, molt ràpid. Han firmat els documents respectivament a peu dret amb una senyera de fons i en aquests moments, doncs, tant el president Illa com el líder d'Esquerra van a primera fila, on aquests aplaudiments que sentíem doncs, són, com dèiem, dels equips negociadors. Hem vist Lluís Amoret, hem vist Ferran Pedret per part del PSC.
0: Lluís Salvador,
7: hem vist,
0: també, no?
7: Hem vist Lluís Salvador, d'Esquerra
0: Republicana.
7: L'home fort d'Esquerra i d'Oriol Junqueras.
0: Ah, és l'home fort d'Esquerra, ara, Lluís Calosa?
7: És un dels homes forts, diguem-ne, de portes endins d'Esquerra.
0: Sí, perquè Lluís Salvador va ser apartat en el seu moment, no?, d'Esquerra.
7: Sí, va ser així, però en aquests moments com a persona de confiança d'Oriol Junqueras doncs, entre d'altres, és la persona doncs, que també ha estat o de les persones que han estat al capdavant de les negociacions d'aquest acord de pressupostos. Hem vist també Esther Capella, la portaveu d'Esquerra al Parlament. Com dèiem, ha estat un acte molt ràpid. Tot just els mitjans gràfics han tingut temps d'immortalitzar breument aquesta escena i ara el que esperem aquí al Palau de la Generalitat és que comparegui la consellera d'Economia Alícia Romero. Més tard ho farà Oriol Junqueras a la seu d'Esquerra. Però ara sí, podem dir que l'acord de pressupostos pendents que ens remetin al document ja està firmat entre el govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana.
0: Doncs gràcies, Jordi Corbalan. Deies, Vicent, perdona.
5: No, deia això d'entrada i aleshores resulta que aquí hi ha hagut un canvi molt important i és convenient dir-ho. És a dir, aquí l'eix que era determinant i que implicava grans pactes fins i tot d'estat, ara ja no figura. Dit això, això no té res a veure amb aprovar un pressupost, crec jo, i anem més en més i encara menys en èpoques com la que vivim ara. És a dir, jo crec que sí que s'han d'aprovar uns pressupost i que és lògic que tot un pacte, i hauria estat bé també que estiguera junts en aquest pacte. Això és la idea inicial. I si no, només mos hem de llegir l'informe Fènix que es va publicar o que van fer públic alguns economistes conduïts pel senyor Sever Roig, que no és mal maldit, i que explica què està passant a Catalunya, jo crec que és un gran informe per saber que és absolutament necessari que hi hagi polítiques d'unitat en aquests moments que el conflicte obert ja no mana. D'acord. I aleshores ja hauria estat... I a mi em sembla molt bé que el Junts o Esquerra Republicana faci valdre no sé quin eix, però que aprove pressupost. Dit això, què passa quan la gent constata que no passa res? És a dir, què passa quan tu negocies coses que no passen? Què passa quan el 2010 es va aprovar un eix orbital i una estratègia dins del tripartit i que després, per la crisi o pel que siga, però resulta que 17 anys més tard això no ha passat. I això és una vegada, i una altra. I aleshores dius, bueno, anem a veure, i si deixaren de fer tant de teatre, per l'amor de Déu, i el que s'aprovara fora constatable, què està passant? Allò que s'està acordant es compleix, només això. I aleshores, perquè també es va acordar fa temps que el port de Barcelona estaria dirigit... Sí. I què ha passat amb el port de Barcelona? Però és que ens
0: no,
5: pren...
0: Però aquí també el periodisme, és que també fem uns seguiments dels temes que també és ridícul.
5: D'acord, no, però encara no, sort, que, encara sort que, això... que algú ahir va treure unes imatges de TV3 en què es veia, sort, que la periodista que estava comentant tot això deia, després... bueno, i ara ja tenim l'eix orbital. Pues sí. Si no tenim res,
0: sí.
5: És a dir...
0: Però i després també tu demanaves generositat. Parlaves de que Junts pogués entrar en aquesta negociació també pressupostària per condicionar els pressupostos. Però és que, clar, Junts, Josep Rius, que és el portaveu de Junts, que ha criticat que els republicans de Junqueras hagin apostat per recuperar aquesta línia orbital, ha dit això.
8: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
0: Que Junts digui que abans de recuperar projectes faraònics es dediquin a arreglar rodalies, doncs també...
5: Home, segurament... A veure, un moment. Si tu negocies a Catalunya i ho condiciones a acords que s'han de fer a Madrid sobre acords que no s'estan complint i que encara ara són més angoixosos, doncs em sembla bé. És a dir, Junts determina que ha passat a l'oposició i que no vol saber-ne res.
0: Vicent, Junts ha governat durant molts anys en aquest país.
5: Sí.
0: Està dient que deixin de fer projectes faraònics i que es dediquin a arreglar rodalies.
5: Sí.
0: I qui no ha arreglat rodalies durant aquests anys?
5: Un moment. Rodalies, perdona, rodalies no ho ha arreglat l'Estat. Aquí s'ha pactat 10.000, també podem fer hemeroteca.
4: I quina és la prioritat de la Generalitat amb aquest tema?
5: No, la prioritat de la Generalitat...
4: Era
5: durant...
4: tocar-se el malic i mirar-se el nas.
5: No, escolta, durant uns anys la prioritat d'aquesta... He constatat que no hi havia res a fer negociant amb Madrid. Ja. La prioritat
4: però,
5: a vostè no li agrada. A vostè no li agrada.
4: Però la prioritat...
5: Un moment. Sí,
4: no?
5: Això és molt fàcil dir-ho sempre perquè tot el món col·loca gent a dit, aquí, allà i a tot arreu.
4: No, jo no.
5: No, vostè no, perquè no pot. I si poguera ja en parlar parlaríem. O jo mateix. I si poguérem, ja en parlaríem. Però aquesta no és la qüestió, perquè això és...
4: No és la qüestió.
5: Mira com col·loquen la... Doncs pues mira, ara Junts no vol, costar, no vol col·locar
4: però
5: ningú
4: Vicent,
5: a dir.
4: Però Vicent, tu citaves l'informe Fènix.
5: Un moment. Vostè diu col·locar gent a dit. Doncs pues mira, Junts no vol col·locar gent a dit.
4: I què? Ah, no?
5: I això és millor.
4: Des de quan?
5: No, des d'ara. Perquè quan no pacta, des d'ara. Quan no pacta, no col·loques. No, des d'ara. Quan no pactes, no col·loques.
4: Primer els han col·locat i després han despactat.
24: Clar, Vicent, és a dir, això que dius, doncs que marxin d'ENA, que marxin del Consell d'Administració de la Televisió Espanyola.
5: Bé, un moment, això és una qüestió entre ells també.
4: Oh, i tant, sí.
5: No, però en tot cas, més burros al suen, perdó. Però, escolta, això depèn de la Generalitat o depèn de Madrid? No, està dient d'ENA i... No, i en raó. Això que depèn de Madrid? Doncs aquí resulta que el Junts està fent oposició, sobretot a Catalunya, i a mi em pot semblar bé, continuo pensant que s'equivoquen, perquè el que haurien de fer seria fer pactes que pogueren concretar-se. Aleshores, dient ja que tot el món és veritat, tot el món està pensant sempre en col·locar gent a dit, i a veure, i qui no calça el seu dit, i potser no podrà perquè el té determinant per triar la gent, dient tot això, escolta, el que no se pot continuar fent és negociar coses que no es compleixen perquè no depenen de tu.
4: Però si depenen de tu, perquè si tu tens una pressió... A veure, si tu ets soci del Pedro Sánchez i tu arribes amb uns pactes a Madrid i tu tindries la possibilitat de fer una moció de censura i no la fas, vol dir que tu estàs tregant una sèrie de coses que ja t'estan bé i que les teves prioritats són unes
5: si
4: o unes altres.
5: Si fas una moció de censura,
4: i si portes molt de temps governant,
5: suposa que serà per triar un altre candidat, per si no, per què la fas?
4: Exacte, però vull dir que
5: vostè vol que Junts o Esquerra facin president del senyor Ayuso?
4: Vicent, pues el que no es pot fer és anar a Madrid a per un costat a fotre crits, però per l'altre quart a pactar que et col·loquin gent amb determinades coses, i llavors a queixar-te de que no val Rodalies, quan tu, mentre has governat i has tingut aquesta capacitat de pressió, podies haver prioritzat els Rodalies en comptes d'altres
5: pressegades. Mire, a Catalunya no té capacitat de pressió ningú.
4: Ah, no?
5: No. Ni Comissions, ni l'UGT,
4: ja,
5: ni Foment, ningú, ni la PIMEC, ni els partits. A Catalunya no té cap capacitat de pressió ningú, perquè si no, no s'aguantarien les coses que s'han estat aguantant. I precisament, constatat que no hi ha capacitat de pressió i que sempre és de baes, com diuen al meu poble, al final les coses van anar com van anar també o com podrien anar al futur. És a dir, quan la teua pressió és ridícula i tot el que pactes no es compleix sistemàticament, tu te pots equivocar, perquè és veritat, reconèixer que hi ha gent que vol continuar incidint en alguns mitjans per col·locar persones d'acord. Però aquest no és el problema. El problema és que tot
4: el que
5: tu pactes no es compleix mai. Aquest és
24: Són les 8:54, hi ha una última hora del País que ara confirmarem, que és que Zapatero estaria imputat per blanqueig de capital en el cas Plus Ultra. Ara ho expliquem.
10: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Dimecres, Quanta guerra, amb l'avi de Núria Marín.
14: L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
15: Ostres.
14: Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
15: Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
14: En tinc una de boníssim.
15: No.
14: Sí.
15: Quatre. Que xulo, tio.
18: Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
13: Quanta guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
28: Les notes del nen, les obres a casa...
25: El manteniment del cotxe...
28: Ah, no, això no és cap càrrega.
29: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
30: Peugeot. La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida. Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
1: Bona nit! 40 anys després, el Sopa de Cabra explica la seva història com mai ho havien fet abans.
2: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
9: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
16: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
1: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
17: Aneu massa de listos.
19: I els valencians?
17: No, els valencians, que mira, s'han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
30: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
20: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
21: Has sentit el que acaba de dir?
22: Que a Mallorca no feu l'amor.
1: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Hi ha una discussió molt aferrissada fora d'antena amb Vicenç Sánchez, amb Pere Rossinyol, també amb Anna Grau i Marta Monforte. Tenim una notícia d'última hora, que és que Zapatero ha estat imputat per blanqueig de capitals. Tania Tàpia.
23: Sí, bon dia. El que sabem és que hi ha en marxa una operació de l'UDEF que en aquesta causa de plus ultra que porta el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, i que hauria imputat doncs ja a l'expresident Rodríguez Zapatero. Recordar que aquesta investigació es porta per al rescat de l'aerolínia després de la pandèmia amb 53 milions d'euros. El jutge creu que es va aprofitar aquesta operació perquè hi hagués cobrament de comissions il·legals, també per rentar fons, i amb tota aquesta causa, l'última hora és que José Luis Rodríguez Zapatero estaria ja investigat per aquest tribunal, per l'Audiència Nacional.
0: Investigat vol dir que per començar un procés d'investigació i veurem doncs què és el que passa. Tot això està en secret de sumari, Tània?
23: Doncs la causa ja fa temps que s'està instruint. Desconec si hi ha una part, si ho soc sincera, si està en secret o no. El que sabem és que ja doncs fa temps que s'han fet altre tipus de diligències, i el que sí que us podem confirmar és que l'UDEF, per tant, la unitat que és responsable d'aquest tipus de delictes econòmics, té en marxa un operatiu que, per tant, podria suposar registres, podria suposar detencions. Tot plegat s'està portant a terme ara i, per tant, caldrà esperar algunes hores per saber-ne el resultat.
0: Gràcies, Tània.
23: Fins ara.
0: T'has sorprès, Pere?
27: No, perquè ja feia alguns dies que alguns mitjans molt antigovernamentals insinuaven aquesta possibilitat i semblava que la preparaven, no? I certament estem en un moment en què hi ha moltes causes paral·leles, diguem que d'alguna manera van en contra de l'actual govern o del seu entorn. Hi ha jutges molt diferents, hi ha causes molt diferents, i hem d'esperar a veure quan s'aixequi el secret de sumari o quan es coneguin els detalls. Abans no m'atreveixo a saber si estem davant d'un jutge o d'un tipus de jutge o d'un altre tipus de jutge, però el fet és que des del bon començament aquest rescat d'aquesta estranya aerolínia doncs sempre va ser una mica problemàtic i opac i curiós, i ara veurem quina és la magnitud de tot plegat. Crec que és massa d'hora per ser concloents i hem de tenir paciència.
0: Anna.
4: A veure, precisament perquè és massa d'hora per ser concloents, dius, doncs sí, òbviament hi ha gent que li té moltes ganes, a José Luis Rodríguez Zapatero, també hi ha gent que fa temps que el considera poc menys que un conseguidor, i se li atribueixen, diguem-ne, doncs, unes operacions a Venezuela que precisament per respecte a la presumpció d'innocència no m'estiu més no detallar en aquest punt. Ara diria, ni donar per fet que aquest senyor és culpable, ni donar per fet que el jutge que l'investiga té agenda política. Vull dir, esclar, és que no s'hi val. Vull dir, esperem a veure què passa. Fa molt de temps que hi ha rau-rau, que hi ha tam-tam, que si això, que si l'altre, bé, doncs per fi doncs, que actuï la justícia i arribi a alguna conclusió.
0: Vicent.
3: Bueno, a mi, per una vegada considerem el senyor Pere Rossinyol, que quan ell diu això em fa molta gràcia, doncs ara li'n faig jo a ell. Però la clau és esperem a veure quin és el jutge. Qui és el jutge? Esperem-ho.
4: Bueno, ja hi som, o sigui...
3: No, li explico una cosa.
4: La justícia no és una joguina.
3: No, la justícia espanyola és una joguina en mans de gent...
4: Quan no us agrada, no?
3: No, ni quan m'agrada ni quan no m'agrada.
4: La sentència a la Gürtel sí que us va agradar,
3: escolta, no? No em parlem plural, que jo no sóc brother Sánchez.
4: No, parlava de tu i del Pere.
3: A mi la sentència a Gürtel em va agradar tant com qualsevol altra sentència, com la d'Esgal, i tan poc com la d'Esgal. Vull dir, a mi m'és igual, només demanaria, si poguera ser, que la judicatura espanyola tinguera un cert prestigi com la mitjana europea. Només demanaria això. I com això no és així, perquè els jutges actuen sempre a conveniència del seu propi criteri, que és polític, en un sentit o un altre, semblen la fiscalia, que també actua sempre segons les ordres que arriben des de dalt, que són el govern espanyol, doncs el sistema o el panorama final és d'incredulitat. I quan hi ha una cosa com aquesta, sempre dius, a veure quina mena de jutge li ha tocat. Escolta, ja, però... mire, fa, no sé...
4: Però és que si comencem
3: fa,
4: així...
3: Fa 12 anys... Fa, no, si comencem així, no. És que hi ha és gent que creu en la justícia espanyola i gent que no hi creiem.
4: I aquest és el discurs que fa viable la impunitat.
3: No, aquest discurs fa inviable...
4: Que la justícia no és perfecta, aquest... ho sabem tots. A veure, jo et puc explicar judicis que he patit jo en altres àmbits, que les sentències són al·lucinants. Ara, el que dic, partir de la base de que tots els jutges tenen agenda política, de que
3: Perdone, que vostè m'interrompe, a més confon el que dic.
4: Jo dic que hi ha
3: jutges que sí que en tenen, i molts, i també dic que la cúpula judicial espanyola està regida per un mal sistema i ha aconseguit al final que hi hagi una guerra entre ells que no té res a veure amb la justícia. I escolte, a veure, 1.000 casos, els que vostè vulga. Fa 12 anys jo sé d'un president de la Generalitat Valenciana que va eixir de la presó perquè tenia un càncer terminal. Me n'alegre molt que el senyor Zaplana no el tinga, però 12 anys després encara no ha ingressat en la presó. I hi ha altra gent que s'està podrint i que no té les mateixes consideracions. O gent per als quals, quan s'aprova un indult o una amnistia...
4: El Griñán no va arribar ni a entrar.
3: Bueno, d'acord, pues ja m'ho està dient vostè, però si em dona la raó. M'està donant la raó. És a dir, en la justícia espanyola no et pots creure res. I això no genera...
4: Això és una afirmació molt greu.
3: La fa jo? Però, escolta, i vostè es jutge o què? Em portarà davant dels tribunals per fer-la?
4: No,
3: la faig jo. De la justícia espanyola no te'n pots fiar mai.
4: Mira,
3: i la
4: gent
3: ho sap. No, escolta ni escolta. I si vostè creu en la justícia espanyola, em sembla molt bé, i jo no hi crec.
4: Però, Vicent, mira, per exemple, si jo ara expliqués aquí, en aquest micro, tot el que m'han arribat a dir a mi de possibles activitats il·legals del senyor Rodríguez Zapatero, probablement el senyor Rodríguez Zapatero em podria posar una querella per falta de proves.
3: I confia que vostè serà seriosa i que dirà allò que té certesa o que pot mostrar.
4: Exactament, però precisament perquè jo puc tenir, evidentment, també els meus graus de credulitat o d'incredulitat i em puc creure més o menys tot això que m'arriba, però com a periodista professional i per respecte als oients de Catalunya Ràdio, no puc anar difonent simplement coses que a mi em sembla, el meu nas em diu, jo no em crec res... o sí que m'ho crec. He d'esperar que hi hagi alguna cosa concloent. En el tema de la justícia, si fem aquest discurs que és com un antijutges, com qui fa un discurs antivacunes en general, doncs clar, ens quedarem molt descansats, però això obre la porta a la impunitat. I clar, diguem-ne, com que tots els jutges no són...
27: Anna, però ningú,
4: són...
27: ningú diu tots els jutges.
3: No, ja s'està muntant la seva
27: ningú
3: pròpia
27: pel·lícula.
4: No, la pel·lícula us la munteu vosaltres.
27: Jo estic dient com a mínim, Anna, el que jo estic dient com a mínim és tenim en aquests moments...
4: Si segons el jutge m'agrada i segons el jutge no m'agrada.
3: No. Segons el jutge serà més honest i segons el jutge no serà honest.
4: No, qui decideix que el jutge és honest?
27: No. Per començar, Anna, tenim en aquests moments uns quants procediments, alguns dels quals són molt estranys, i objectivament són molt estranys. I això és el que permet fer aquest discurs. És a dir, s'ha condemnat el fiscal general de l'Estat aplicant-li, en cas de dubte, contra el reo, que és tot el contrari de lo que és habitual. És molt difícil no veure-hi una mà política en el tema del fiscal general de l'Estat. És molt difícil veure una instrucció impoluta amb el tema contra la dona del president del govern. O sigui, és molt difícil en diversos casos que estan simultàniament, fins i tot en el cas Ábalos i Koldo, és molt inexplicable, a parer meu, molts elements, diguem, d'aquest judici que se sosté únicament amb la font d'un delinqüent confés, que és el senyor Aldama, etcètera. No? Per tant, hi ha suficient jurisprudència, entre cometes, suficients actes, suficients elements com per, com a mínim, pensar que alguns jutges tenen una agenda política, perquè, a més, ho han verbalitzat. Han fet vagues vagues il·legals contra el govern.
4: Pere, però recordo que tu ets periodista com
27: evident.
4: Jo, que tens una obligació, que estàs a la Ràdio Pública de Catalunya,
27: sí,
4: salut,
27: clar,
4: ara mateix,
27: clar.
4: I on vull anar a parar? Dius, a veure...
3: Sí, on vol anar a parar perquè sembla que aquí hi ha gent que no compleix amb la seva professió, que segons vostè deu ser una professió d'àngels.
4: No, a veure, estic fent una crida...
3: Està fent una crida, una responsabilitat que vostè sap
4: una
3: que
4: ho és
3: i que considera que nosaltres no tenim.
4: No.
3: I jo dic una cosa...
4: Jo no dic que no la tingui, dic que és fàcil
3: que està
4: perdre...
3: Això.
4: El que estic dient és, a veure, que una causa... que evidentment que una causa pugui tenir una certa intenció política no treu ni posa la gravetat del delicte. Posem un altre exemple, el cas Pujol. Bé, doncs algú podria pensar que aquí potser la manipulació política al cas no consisteix en haver-los portat a judici, sinó haver-se tirat tants anys sense portar-los a judici.
27: Aquesta instrucció
4: perquè
27: ha posat
4: actuant,
27: un exemple molt bo, Anna. Aquesta instrucció
4: negatiu,
27: és una vergonya.
4: Perquè
27: és una
4: pot
27: vergonya,
4: actuar en negatiu. Vull dir, perquè potser el que passa, per exemple, una cosa que sí, que passa sovint, és que un senyor que és polític doncs fa una marranada, però com que políticament no interessa que aquesta marranada, diguem-ne, porti problemes, doncs no s'actua.
27: En
4: canvi, en un moment
27: Anna.
4: Donat, gira la truita i sí, però el fet delictiu és el mateix.
27: El fet delictiu s'han d'aprovar en els tribunals.
4: Sí, s'han d'aprovar en els tribunals.
27: I acabem de veure un judici, precisament, ja que l'has tret tu aquest tema.
4: Però partint de la base que el jutge no val, que la justícia... Perquè tu encara, Pere, encara ho has matisat una mica, però pel Vicent l'únic jutge bo és el jutge mort.
3: Escolta, el general Càster és vostè. Jo dic que hi ha jutges honests i que n'hi ha que no ho són. I dic que com més puges...
4: No,
3: i són ells mateixos els que amb les seues sentències, amb les seues actuacions, queden d'una manera o d'una altra. I quan puges a la cúpula judicial i puges al Consell General del Poder Judicial, que és una altra cosa, perquè és l'òrgan de govern, o puges al Suprem o puges al Constitucional, allò que jo dic es multiplica per 10. I ho dic jo, i em sembla increïble que vostè qüestione la meva ètica periodística per una afirmació que està absolutament demostrada amb la realitat. És increïble que vostè qüestione la meva honestedat política.
4: No, té
3: perquè,
4: una honestedat...
3: Perquè
4: no,
3: el que dic... No, ni la meva honestedat...
4: Dic,
3: ni, el
4: que dic... Et crido fer-te responsable del que dius.
3: Oh, home, sí, i això m'ha de cridar vostè. Però, escolta, vostè és l'àngel de la guarda o què?
4: La procés no vol dir que tots els jutges siguin...
3: Però quina sentència del procés? Si n'hi ha 10.000 sentències equivocades... Si mira el que... Però si mira...
4: Hi ha sentències equivocades.
3: Totes les que vostè vulgui.
4: I també hi ha innocents que se'n lliuren i gent que ha fet marranades i ningú l'ha processat mai i una sèrie de coses.
3: I la convida que es llisque un llibre que s'acaba de publicar perquè... No. I la convida que s'acaba de llegir un llibre que s'acaba de publicar ara sobre el judici de Guillem Aulló i sabrà com funciona l'Audiència de Castelló i l'Audiència de València. I escolta, ja n'hi ha prou d'aquestes històries. La justícia espanyola ha estat mal resolta des de la transició. I no ho dic jo.
4: Això...
3: Ho diuen jutges jubilats. Ho diu gent que pot i ho diu tota la gent que té tres dits de servei.
4: Però tu no pots desqualificar en bloc el poder judicial.
3: Però qui està desqualificant en bloc?
4: No, vostè. La justícia espanyola
3: vostè...
4: està mal resolta.
3: Sí, senyora. Sí, senyora.
4: Punt.
3: I després hi ha jutges que actuen... No. I és així. I després hi ha jutges que actuen bé i jutges que actuen malament. I la cúpula judicial del poder judicial, aquesta cúpula, està mal girbada des del principi i està absolutament contaminada per criteris que són partidistes.
0: Són les 9 i 9. Tània, tenim data del judici de quan declararà Zapatero?
23: No corris, que el judici això està...
0: La declaració.
23: Acaba de començar. Mira, anem sabent més dades sobre aquesta operació en marxa que us dèiem de l'UDEF, i és que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que és el que porta el cas del rescat de Plus Ultra, ha citat a José Luis Rodríguez Zapatero a declarar ja com a investigat el proper 2 de juny.
0: Dimarts.
23: A l'Audiència Nacional, aquí a Madrid, recordem, és el jutge que està portant aquest cas i vol saber si ell ha intervingut, si Zapatero s'ha lucrat, si ha blanquejat capitals després que el govern rescatés amb 53 milions d'euros aquesta aerolínia i, per tant, citació de l'expresident en aquest cas de possible corrupció el 2 de juny a l'Audiència Nacional.
0: Ara són les 9 i 10. D'aquí a pocs minuts parlarem també d'unes dades preocupants que avui explica La Vanguardia i també llegim al País. Els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat. Són 2 tirotejos a la setmana, 7 amb morts i 29 ferits de bala.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ustrell.
6: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
7: En format estalvi, llom de porc molt melós per 6,29 al quilo. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus Suprema de tonyina per 3,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
8: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
8: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
8: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
8: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ustrell.
0: Amb Vicent Sánchez, amb Anna Grau, amb Pere Rossinyol i amb Marta Monforte. Podem saludar a aquesta hora Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, que ens acompanya avui al matí de Catalunya Ràdio. Senyor Chacón, què tal? Bon dia.
22: Molt bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Dèiem que avui llegim a La Vanguardia i també llegim, en aquest cas, al País, que els incidents de barbes de foc es van incrementar un 30% l'any passat. Estan preocupats ara mateix el cos de policia?
22: Doncs sí, evidentment. Clar que ens preocupen els tirotejos i, evidentment, ens preocupa molt tots aquests increments. De fet, el que incrementa són els tirotejos, no els incidents. Pot semblar el mateix, però deixem que us digui algunes dades. Per exemple, els homicidis ens han baixat. Els homicidis amb arma de foc també ens han baixat. Els narcoassalts ens han baixat, que és pràcticament el catalitzador dels atacs amb arma de foc. Passem de 87 a 49, baixen pràcticament un 50%. La intervenció d'armes de foc, n'agafem unes 400 a l'any, han baixat a unes 300. I els detinguts que fem per arma de foc pugen, hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons. Tant de volen que bé puguem tornar a dir això, però els tirotejos ens augmenten. Llavors sembla... és estrany. Això és estrany. Com ho expliquem nosaltres? Nosaltres aquí hi ha dos fenòmens, que és la socialització de les armes de foc, que ens està ocorrint dintre de la delinqüència, i la banalització de les armes de foc. Perquè, si no, aquest increment tan alt de tirotejos hauria de tenir una conseqüència en la violència. Hauríem de tenir més morts, en tenim menys, hauríem de tenir més narcosals, en tenim menys, hauríem de trobar més armes de foc, en trobem menys. Què volem dir amb socialització, quan expliquem això? El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcoassalts. I aquesta socialització és que determinats delinqüents, quan no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc. I es comença a incrementar aquest mercat d'armes de foc.
0: O sigui, la vol tenir perquè l'altre la té.
22: Correcte. Sí, sí. Perquè l'altre la té...
0: Per defensar-se.
22: Bueno, per defensar-se, però com... No seria com una moda, però més o menys com una moda. És a dir, si la gent...
0: Sí, potent... sí, socialitza, sí, sí.
22: Sí, que... sí. En el món delinqüencial tothom vol ser el més fort, tothom vol ser el que intimida més, tothom vol ser el gran traficant. I aquesta gent, doncs, porten armes de foc. Llavors, si t'hi vols assimilar, doncs fan aquest efecte... aquest efecte mirall. Què passa? Que quan totes aquestes armes comencen a córrer per al món de l'AMPA, aquests petits delinqüents, aquesta socialització que nosaltres diem, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser a cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc. D'acord?
0: I en faran un ús més dissuatori, entenc.
22: Sí. Llavors,
0: no van a disparar la persona, sinó tirotegen per espantar.
22: Correcte. Aquí hi ha les dues coses. Una és, la majoria de tirotejos que tenim, pràcticament estaríem parlant del 60-70%, són intimidatoris. És a dir, els tirotejos no són entre dos grups que es tirotegen, que es disparen. És un grup o una persona que fa trets a l'aire o trets a una façana, etc. I, per tant, són intimidatoris per marcar poder, per marcar territori. Però la banalització arriba quan tota aquesta gent... ens ha passat, per exemple, ha guanyat un partit de futbol un determinat equip i han sortit a fer trets a l'aire. O han aconseguit una arma de foc i pujant a la teulada i la proven i fan trets a l'aire. O inclús per Cap d'Any han fet trets a l'aire perquè simplement celebraven la festa de Cap d'Any. Es produeix aquesta banalització.
0: Ja. Clar, els últims dies vam conèixer aquest cap de setmana dues morts molt violentes a Catalunya, una a zona franca de Barcelona i l'altra a Reus. En el cas de Sants, era a les 7 de la tarda, si no m'equivoco, d'un dissabte. Clar, més enllà, diguéssim, del que m'està explicant, sí que hi ha la percepció d'inseguretat, no? Perquè si anem pel carrer i veiem com disparen el cap a una persona, que és un fet puntual, d'acord, però això ha passat un dissabte a les 7 de la tarda, quan abans això passava segurament en uns entorns diferents, no? I més nocturns i més concrets. Per tant, s'està extenent en llocs que no estàvem acostumats. I d'altra banda, sentim més tirotejos, doncs això ens espanta.
22: No, sí, ja ha de ser així. Vull dir, no podem reaccionar de manera normal a aquesta violència. No pot, la societat és normal, ja, i s'ha de reaccionar així. I s'ha de posar una atenció molt gran amb aquests tirotejos i, evidentment, amb aquests homicidis. Ara bé, s'han d'explicar també les dades, les hem de contextualitzar. Què ens ha passat? Que aquests darrers homicidis que hi ha hagut, sobretot aquests derivats d'aquesta guerra entre clans montenegrins, s'han produït a Barcelona, també a Castelldefels, amb horaris, com deia vostè, diurns, i la percepció de seguretat, clar, del ciutadà és lògica, es dispara. Però sempre els sicaris ataquen, o majoritàriament sempre els atacs són de dia. Això és històric, sempre han sigut de dia. És probable que els atacs que hem tingut de sicaris al llarg de la història, molts no s'han produït a Barcelona, i per tant potser, o al centre de Barcelona, i per tant potser aquesta percepció no l'han tingut. Però sempre que majoritàriament que algú contracta un sicari per fer un ajustament de comptes i matar algú, es fa a la via pública i en hores diurnes. Per què? Perquè és molt difícil, és a dir, tu per matar algú has de localitzar-lo, has de saber on t'estarà per planificar-ho i executar-lo.

0: Però hem d'estar preocupats ara mateix?
1: Home, els que hem d'estar preocupats som els Mossos, que és la nostra feina, aconseguir que això es vagi reduint, aconseguir que no hi hagi aquesta violència. I el ciutadà no... Nosaltres sí que hauríem d'estar preocupats, el ciutadà no tant, perquè, a veure, aquest tipus de violència és el que nosaltres denominem intracriminal, que és entre grups criminals, entre ells.
0: No es trasllada a la ciutadania.
1: No, però quan tu tens un volum alt de tirotejos, quan tu tens un volum alt de circulació d'armes de foc, el risc de que terceres persones puguin acabar ferides, o inclús mortes, o inclús una agressió cap a la pròpia policia, s'eleva bastant. Aquest umbral es va reduint, i això, clar, que ens preocupa. Això és el que nosaltres realment ens preocupa, que aquesta violència intracriminal passi a ser hecho criminal cap a terceres persones. És que és un fet que ho hem vist a França, ho hem vist a Marsella, amb moltes persones civils. Ho hem vist a Suècia, a Malmo, a Estocolm, ho estem veient a Sèrbia, ho estem veient a Montenegro. I, per tant, això que està passant en aquests països no pot traslladar-se aquí a Catalunya, evidentment.
0: Permetem fer un parèntesi, perquè hem de conèixer una notícia d'última hora. És sobre el fill d'Isaac Andic, que ha estat detingut, Marc Jurado.
2: Sí, ho acabem de saber, Ricard. Els Mossos han detingut Jonathan Andic, el fill de l'empresari i fundador Isaac Andic. Segons informa La Vanguardia, la detenció s'acaba de produir ara mateix fa tan sols uns minuts. Recordem que l'empresari fundador de Mango va morir el 14 de desembre del 2024. Ara fa un any i mig, aproximadament. Va ser a Montserrat. Doncs bé, aquestes fonts que cita La Vanguardia expliquen que l'estan traslladant ara mateix als jutjats de Martorell, on se li prendrà declaració. La notícia, però, és aquesta. Acaben de detenir el fill d'Isaac Andic per la mort del seu pare.
0: Vostè és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra. Si ens pot donar algun detall del que està detenció.
1: Doncs no. És un... Malauradament, és un cas amb secret d'actuacions i no, per imperatiu legal no podem dir res.
0: És una notícia d'última hora, que de seguida també donarem més detalls del que puguem també conèixer amb els nostres també redactors dedicats al món dels successos. Evident que vostè no ho pot dir perquè està en procés d'investigació, com vostè deia, i per tant tampoc pot donar detalls del que està passant. Vostè el dia de les esquadres, que era el 7 de maig, va reclamar més eines contra les màfies estrangeres que operen a Catalunya. Quines eines falten ara mateix que no estan en disposició dels Mossos? Què necessiten per erradicar el problema que estàvem explicant?
1: Bé, que jo vaig fer referència no està en una eina de disposició de Mossos, sinó global, i us explicaré. Per exemple, Mossos estem dintre del que... Bueno, l'estat espanyol està dintre del conveni de Prüm, que és una associació de països, i, per exemple, els ADNs que nosaltres agafem de les escenes del crim, o de sospitosos, nosaltres els podem introduir en una base de dades, intercanviar-ho amb diferents països, d'acord? Per identificar aquesta persona, per resoldre aquests fets. Les empremtes de tirats també. Nosaltres podem tenir un robatori, una empremta, i demanar a França si aquella empremta... Llavors, això hi ha un conveni que està regulat i que permet fer-ho, etc. Què passa? Que, per exemple, en temes d'armes de foc, en temes de balística, no existeix aquest conveni. No existeix. Llavors, si nosaltres ara tenim un tiroteig mortal i agafem beines i fem un estudi d'aquestes beines, no les podem introduir una base de dades del conveni de Prüm que ens digui si algun dels països que estan dintre de Prüm digui, escolti'm, aquesta arma de foc, jo també he tingut un incident, on sigui, a Belgrat, a Alemanya...
0: Si falta compartir més informació criminal, diguéssim, en aquest sentit,
1: en temes de cooperació internacional. Amb ADN funciona força bé, amb empremtes també, perquè està conveniat, amb vehicles, etc., però amb balística no. I després una altra cosa important, hi ha molts països que no estan dintre d'aquest conveni. Per exemple, aquesta setmana passada ha entrat Noruega a compartir els seus ADNs a Noruega. Però hem estat 30 anys sense saber res amb Noruega. I, per exemple, un país gran com la Gran Bretanya va entrar fa 3 anys. I hem estat a les fosques durant moltíssim temps amb temes d'ADN, amb temes d'homicidis, amb temes d'empremta, identificació de cadàvers. Perquè es faci una idea, nosaltres ara tenim més uns 130 cadàvers sense identificar històrics del cos de Mossos d'Esquadra, que són persones que no sabem qui són. Majoritàriament... i de tot també pot haver nacionals, però majoritàriament aquestes persones són estrangeres, que han vingut a Catalunya, han mort, ningú sap d'ells, no són homicidis, són morts en circumstàncies, la majoria de circumstàncies naturals, però com que no estem interconnectats, no podem saber qui és aquella persona. De fet, inclús es passa amb els propis nacionals. Nosaltres podem tenir una persona, un cadàver de fa 20 anys, que no sabem qui és, i pot ser una persona nacional que va desaparèixer a Còrdoba, però nosaltres, quan agafem les empremtes del cadàver, no les podem comparar, no es pot comparar amb les empremtes de la base de...

0: del DNI. Per tant, no trobem aquella persona.
1: Clar, però les persones desaparegudes, per tant, és impossible que els puguin trobar. Si
0: no... Bueno, hi ha altres mecanismes, sí. Hi ha investigacions, hi ha altres indicis, podem pensar...
1: Clar, però si hi ha una investigació, si no hi ha cap investigació, si ningú reclama allò...
0: No, clar, no hi ha interoperabilitat entre les bases de dades. Nosaltres sí que el que podem fer és que si nosaltres tenim una persona desapareguda, o un cadàver, i creiem qui pot ser, llavors sí que podem anar a buscar la fitxa del DNI i comparar-ho. Però és com manual. No és que, com ja. Les empremtes... dels robatoris que les tenim, per entendre's, dintre la màquina i van buscant en els candidats. Llavors, el que nosaltres reclamem és això, és aquesta connexió de bases de dades, però ja no només a nivell d'estat, sinó ha de ser a nivell europeu.
1: Per compartir més base de dades policials a nivell europeu. Clar, això el que al final provoca és que aquestes màfies de droga, sobretot, que hi ha a Europa, es moguin molt. Per tant, siguin molt difícils d'aturar, de detectar, entenc.
0: Sí, això... Hem de veure que aquest fenomen de les armes de foc no és un fenomen, i dels homicidis, aquests homicidis que estem tenint aquí a Catalunya, no és un fenomen exclusivament de Catalunya o de Barcelona. Això és un fenomen global. De fet, també ho vaig dir amb el discurs, amb les dades d'Eurostat del 2023 estaríem als setens amb seguretat amb homicidis. Som els de la Unió Europea, som els setens que menys homicidis tenim, una dada molt bona. Llavors, veiem que és un fenomen global. I què passa? Que quan les màfies a Suècia tenen una guerra oberta entre dos grups, entre ells, per exemple, a Estocolm, com són els Dispatros contra la Ciutat, que són dos grups que hi ha allà, a vegades generen una diàspora. S'estan matant, les policies d'allà s'estan buscant per posar-los molts anys de presó i migren. I alguns d'ells aterren, per exemple, com ha passat a Barcelona. La màfia sueca, en el seu moment, bueno, inclús ara, Suècia té un problema gran de crim organitzat, té molts tirotejos, té inclús utilització d'explosius, sobta bastant perquè és una cosa bastant desconeguda, i la primera cosa que fem Mossos, o una de les coses que fem Mossos, és intentar potenciar la intel·ligència i saber de totes aquestes màfies abans que se'ns instal·lin a Barcelona. I això és el que vam fer amb els suecs i ens va funcionar força bé, és a dir, a la mínima que hi ha terra aquí, a la mínima que comencen a operar aquí a Catalunya, ens hi posem a sobre... portem proves als jutges i fiscals perquè els puguin empresonar. Perquè si aquesta gent se t'instal·len aquí, si aquestes màfies se'ns instal·len aquí, llavors sí que tenim un problema molt greu. Però molt greu. Per què? Perquè tot i que després tinguem una capacitat operativa per desarticular aquestes màfies i empresonar 20 persones, 30 persones d'una atacada, com que els líders estan a Suècia, com que els diners els tenen a Suècia, com que les estructures també ja les comencen a tenir aquí, empreses, pantalla, etc., en un moment te tornen a muntar a aquesta màfia aquí. I aquí és la importància de treballar de cas Mossos. Darrerament, els darrers anys, estem treballant cada vegada més amb policies estrangeres. Sobretot França, moltíssim, Alemanya, moltíssim. I, per exemple, el cas paradigmàtic és aquest últim cas que hem parlat, el cas Tràcia, que és d'armes de foc, que és la màfia turca que arriba a Barcelona. I aquestes màfies estan venint per la marihuana. I és sorprenent, perquè és sorprenent que els turcs, màfia turca, en aquest cas, arribin a Barcelona, arribin a Catalunya a comprar marihuana, quan Turquia és un país que està molt a prop de, evidentment, d'Àsia, allà es produeix moltíssima marihuana, també molt bé de preu. Què veiem amb aquesta implementació? A la que nosaltres detectem aquesta gent, que són molt violents, fortament armats, comencen a comprar grans quantitats a diferents organitzacions, tant és així que arriben a comprar i omplir un camió amb més d'una tona de marihuana, això pràcticament no ho havíem vist mai, i el punt àlgid de la investigació arriba quan veiem que el que fan aquesta màfia turca és, amb els venedors de marihuana, es diuen, tu dona'm un camió de marihuana que jo et portaré un carregament d'armes. És a dir, en comptes de donar-te diners, farem aquest canvi, aquest truc, jo portaré armes de foc i tu em dones marihuana. Clar, imagineu-vos que pogués entrar un carregament d'armes de foc a Catalunya, que no sabem, perquè aquesta màfia turca havia comprat marihuana a Catalunya, però sí que en un segon espai temporal va baixar més a Andalusia, que també se'n produeix molt, i comprava més allà. És a dir, és possible que aquest camió anés al sud d'Espanya. No ho sabem exactament. Evidentment, vam explotar l'operació. No ens podem arriscar que vingui un camió i no el trobem, perquè si aquest camió entra i no el trobem, les armes de foc duren centenars, desenes d'anys. Pot durar més d'un segle, una arma de foc. Doncs aquestes armes de foc s'haguessin distribuït, imagineu-vos el que hagués pogut passar durant anys i anys. I aquí el tema és, nosaltres quan explotem aquesta operació, el líder d'aquesta màfia turca que havia estat aquí operant aquí a Barcelona, aquí a Catalunya, també al sud d'Espanya, es desplaçava, com vostè deia, no?, que es va llogant per tot Europa, per molts països d'Europa, i estava a Bulgària. Quan fem l'explotació, el que fem és demanar a la policia búlgara informar-los de que aquest el cap de la màfia el tenen allà. Llavors ells fan una operació a Bulgària i en detenen uns quants allà. Aquella branca allà, nosaltres la desarticulem aquí, Cos Nacional de Policia, nosaltres els avisem de que estan comprant la marihuana, desarticulen aquesta marihuana al sud d'Espanya, i a més també s'activa la policia grega, que també acaba imputant 6 persones. Amb això que vull dir, que trenquem la línia d'aquestes armes provenients de Turquia, que entren per Grècia, Bulgària, Catalunya, sud d'Espanya. És important trencar tota la línia, perquè si nosaltres ens limitem a detenir aquests turcs, les armes segueixen...
1: El canal de distribució està fet, està creat.
0: Aquest és el gran que d'internacionalitzar-lo i treballar tots en conjunt.
1: Tallar els ponts, diguéssim, no?
0: Correcte.
1: Que fan que entre països estiguin connectats. Clar, però això és el que coneixen. És a dir, pot ser que estiguem davant d'una xarxa oculta que ja funciona que operi així, no?
0: Pot ser, clar. Nosaltres,
1: és com tenen algun indici de que això pugui estar passant?
0: No. No a aquesta escala, com hem vist d'aquesta operació que li he explicat. No a aquesta escala. No seria...
1: Ja.
0: El que sí que és cert és que tràfic de drogues n'hi ha moltíssim. Nosaltres detenim més de 5.000 persones a l'any per tràfic de drogues només dels Mossos. 5.000 són moltíssimes persones. I llavors, aparellat aquest tràfic de drogues, algunes vegades hi ha aquest moviment d'armes de foc. I llavors, aquestes organitzacions o aquests traficants van adquirint armes de foc, però no les adquireixen amb una gran quantitat. Compren una arma, en compren dues, poden comprar tres, però normalment es va llogar una arma curta, etc. O sigui, no hi ha un gran tràfic d'armes, uns canals molt, molt potents. El que hi ha és un degoteig molt mosaicat en totes aquestes organitzacions.
1: Hi ha algun risc de que aquestes organitzacions també, si acaben fent això, s'estableixin amb lligams a Catalunya? És a dir, que hi hagi estructures pròpies de Catalunya que acabin participant d'aquestes màfies? No, una màfia autòctona?
0: No, és que ja passa.
1: Hi ha màfia autòctona a Catalunya?
0: Bueno, màfia, no ho definiria així. Però, per exemple, les plantacions de marihuana, que poden ser persones nacionals que les porten, poden ser, per exemple, tenim molta màfia albanesa que té moltíssimes plantacions indoor-outdoor. Per fer això necessites diverses coses. La primera és punxar la llum i fer una gran instal·lació. Si tens 2.000, 3.000 plantes de marihuana industrial, necessites una instal·lació molt ben feta. Per tant, ha de venir un electricista, una persona que porti molts anys, que conegui el negoci. Aquests electricistes, en un inici, són electricistes normals i corrents, com els que ens venen a casa o com els que treballen. Algun d'ells comença a entrar en aquest mercat, comença a veure que li paguen molts més diners per les hores treballades, evidentment, i aquí ja estem barrejant l'economia formal amb la informal. Llavors, per exemple, tenim una figura que li diem a franquicista, que és una figura que és un senyor que agafa una nau industrial, per exemple, la pot ocupar, contracta un electricista, munta la llum, va a buscar els esqueixos de marihuana, es posa, quan la plantació ja està en marxa, té 2.000 plantes i està tot en marxa, va a buscar una màfia de fora i li diu, escolta'm, jo et dono això, tu dona'm 30 o 40.000 euros i jo et dono això. Per això li diem franquicista. I aquell senyor va muntant franquícies i les va... I això torna a entrar. O, per exemple, alguns, tot això ho hem d'agafar molt puntual, Persones que es dediquen al mercat immobiliari, molt puntual, alguns, que veuen que determinades màfies li poden llogar una casa i la paguen molt bé. Home, és difícil llogar. Ostres, aquests me la lloguen. Es dona compte que és per posar plantacions de marihuana dintre i ja els hi busca cases. Que els hi vagi bé. Que estiguin allunyades, que tinguin espais. Llavors, aquesta persona torna també, torna a confluir a aquests mercats, en transport també es passa, i llavors veiem el que és aquests brots de narcosocietat que els Mossos diem, són que aquests diners de la droga estan afectant a sectors normals que estaven treballant i cada vegada es va barrejant. Llavors això es va assentant i bueno, es va fent aquesta amalgama complicada.
1: És molt interessant, ara ho comentaré també a l'Àgora. Deixa'm saludar Maica Navarro. Maica, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Ricard.
1: Com
2: bon dia,
1: tot
2: comissari.
1: Això, aquesta conversa amb el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General de la Investigació dels Mossos, ens ha enganxat quan hem conegut la notícia de que els Mossos han detingut el fill d'Isaac Andic. Què en sabem, Maica?
2: Sabem el que hem avançat a La Vanguardia. Crec que tenies el comissari allà. Tens el màxim responsable de la investigació a l'estudi, o sigui que
1: tinc, però no pot dir res, Maica.
2: En aquests moments està com mig somrient, no? Me l'estic imaginant allà amb un somriure darrere de la barba i pensant, me cago en la letxa, jo que volia que això fos discret. Doncs, sabem que els Mossos d'Esquadra, una parella de Mossos d'Esquadra de Paisà, s'ha presentat a casa al domicili de Barcelona de Jonathan Andic i l'ha detingut acusat d'homicidi i l'estan traslladant, si no ha arribat ja, als jutjats de Martorell, on li prendran declaració i l'acusació és per l'homicidi del seu pare, que recordem va ser el desembre de l'any 2024, allà a la muntanya de Montserrat, quan tots dos passejaven. Mm. No sabem res més.
1: Ell sempre ha negat, no?, qualsevol responsabilitat en la mort del seu pare.
2: Evidentment, ell sempre, des del primer moment, Mossos d'Esquadra, en dependències policials li han pres declaració dos vegades. Una primera va ser la mateixa tarda de la mort i l'una segona, tres mesos després, bastant més llarga, crec que van ser prop de tres hores, anava allà acompanyat del seu advocat, del Cristóbal Martell, i sempre ell i el seu entorn han negat cap responsabilitat en la mort i sempre han mantingut que el pare va patir un accident i ja està, i que la investigació, doncs, bueno, també és de dir que no, és una investigació, i això s'ha de dir, que s'ha portat, no són, imagino que en aquests moments el comissari està sentint, perquè amb els dits de la mà no em sobren dits per dir als investigadors que han estat al corrent i al tant d'aquesta investigació, que ha estat blindadíssima, com poques que recordi a la història de Mossos en quant a blindatge, de zero filtracions. I recordem, la gent pot preguntar-se avui, ostres, que és detenció després de tant de temps? Hem de recordar que és una investigació judicialitzada, és a dir, que tot allò que han fet Mossos ha tingut coneixement una magistrada de Martorell i una molt veterana fiscal de Barcelona, que en aquests moments està a Martorell. Per tant, ha estat tot un procés coordinat, i també hem de recordar que presumpció d'innocència, i que Jonathan Andic en aquest últim any ha treballat i molt amb un equip de defensa liderat per Cristóbal Martell, amb molts altres professionals que estan treballant, i que, si no és avui, demà o quan toqui, intentaran rebatre tot allò que Mossos té i que entenem que té perquè s'hagi produït aquesta detenció acusat d'homicidi. Per tant, queda molt i, bueno, i escolta'm, i intentar ser els primers en explicar-lo, i més que els primers en explicar-lo amb responsabilitat, sí. I amb, perquè aquí hi ha una persona que és morta i hi ha un fill, sí, que se li està acusant d'una acusació molt, molt greu, que és l'assassinat del seu, la mort del seu pare, i per tant, doncs, delicat, hem de ser, sí, curosos, prudents, responsables, es digui Andic, es digui Navarro, Chacón, Ustrelo, com es digui, i o García, i per tant, doncs, per això jo crec que aquí hem estat tots bastant, hem tingut bastant sentit comú en general, i hem tingut la tant, tot i que eren informacions que la gent estava molt interessada, hem sigut molt responsables i molt curosos a explicar només quan havia coses que explicar, i no explicar per no parlar per parlar, saps? No sé si m'explico.
1: Perfectament.
2: Però vaja.
1: Perquè els interrogants, Maica, quins eren?
2: A veure, aquí l'interrogant fonamental és, els tenim tots oberts.
1: Si va caure, clar, o no va caure.
2: A veure, si va ser una, si l'amor, aquí hi ha dues opcions. Tres, suïcidi, descartat, accident, que és el que manté la família i el Jonathan i la defensa, o que allò que va passar,
1: sí, sí,
2: o, bueno, homicidi,
1: homicidi,
2: o,
1: sí, sí.
2: En quin context? Pues no ho sé, o sigui, ja no més tres, s'ha suïcidat aquesta joia que estava descartadíssima, o va caure per un accident, de manera accidental, o va caure amb una de manera criminal, o sigui,
1: sí.
2: Que, comissari, vostè callat, no? Entén?
1: Sí, sí, no, el comissari no diu res.
2: Però em saludarà, no? Comissari, bon dia.
0: Sí, bon dia, Maica. Sí,
2: ara que vostè ha vingut a parlar avui de les armes de foc, no? Ja, sí. Ja l'he mig sentit. Ja.
0: Sí, sí. En aquest cas, qui ha de parlar són les defenses, és el jutge i és el Ministeri Fiscal.
1: En tot cas, sí que els podria dir...
2: De totes maneres, sí. Comissari, no he dit cap cosa... No he dit, tot el que he dit és bastant correcte, no? No he dit cap cosa que m'hagi d'esmenar la plana.
0: Sí, força coherent tot el que has comentat.
1: No, però sí que ens podria dir si aquesta investigació ha sigut dura, perquè porta temps investigant-se això. És a dir, entenc que porten treballant-hi intensament.
0: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades.
1: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
0: Evidentment.
1: Doncs, Maica, gràcies per aquesta última hora.
2: Comissari, quin ha encertat, venir a la Ràdio Pública.
1: Crec que no, crec que ho està maleint ara mateix ser aquí, perquè tampoc pot donar més respostes. Maica, gràcies. Una abraçada, que vagi bé.
2: Una abraçada.
1: Tornem, si li sembla, a les armes, que és el tema que estàvem comentant. Pere Rossinyol.
3: Què tal? Bon dia. Aquest sentiment, diguem, d'alarma és indiscutible, diguem, però vostè també ha deixat molt clar, amb dades tant històriques com comparatives, perquè parla de països que són referents per nosaltres, com Suècia, França, que pel que diu els veig bastant pitjor de com estem nosaltres. El que voldria saber és, en el vostre marc, ha canviat molt la situació fins al punt de dir estem en una fase molt més perillosa, o estem a la fase de sempre, amb alguns pics molt importants que, òbviament, no s'han de desatendre, però és la fase de sempre que, si es respon correctament, sota amb més mitjans o amb el que sigui, doncs no estem lluny d'aquests altres marcs en el que hi ha una màfia instal·lada, etc etc. Per tant, és la fase de sempre o estem entrant en un marc nou molt més perillós?
0: Bé, una mica les dues coses. Nosaltres estem lluny, evidentment, de... Per exemple, Marsella ha tingut èpoques de més de 50 homicidis en un any. Algú impensable aquí. Però sí que veiem un increment. Aquest increment, nosaltres ja estem parlant de... Ja fa gairebé una dècada de tot el tema de la marihuana, aquest increixent de la marihuana. I llavors, aquestes derivades de violència, aquestes derivades d'armes de foc, que ens van creixent a l'ombra d'aquesta marihuana. Per tant, sí, ens creix, sí, ens augmenta la preocupació, i amb això estem, i per això destinem tants recursos a la lluita contra marihuana i contra els altres tràfics de droga, perquè l'origen realment és el tràfic de drogues que ens genera tot això. Ara, estem lluny d'aquests països? Sí, clar, les guerres, per exemple, de Montenegrins, només els Escalhari contra els Kabak porten també més de 40 o 50 morts per tota Europa, sobretot a Montenegro i a Sèrbia, no? Quan aquí n'hem tingut 3. Estem lluny, però s'ha de seguir treballant per reduir tots aquests números.
1: Vicent.
4: Una és una curiositat. Seria capaç d'establir un percentatge entre la droga que comissen i la que circula a Catalunya en aquests moments?
0: Això és molt complicat. És molt complicat. Perquè, clar, ho preguntava Ricard, no?, de allò que no veiem, no? Quantes armes estan entrant que no sabem, no? O quanta droga està entrant que no veiem. El que sí que podem parlar és del que sí que veiem i del que fem.
4: Però perdona, no, pot ser difícil, pot no ser-ho, quan et pillen algú i aquest algú, pel que sigui, té un estat de comptes, és difícil, no crec que la gent vagi escrivint o vagi apuntant en un Excel allò que fa, però si alguna vegada veuen un d'aquests, sabran més o menys el percentatge entre allò que agafen en aquell cas concret i el que ha passat ja.
0: Sí, hi ha investigacions que molt potents que hem aconseguit penetrar bé dintre aquella organització criminal, que sí que ens ha permès una intel·ligència concreta sobre aquell grup i el volum de substàncies que portava, no? Durant aquell temps que els hem estat. I llavors veus la capacitat i dius, bueno, si aquesta gent els hem tingut controlats o els hem estat investigant, per exemple, un any i hem mogut això, doncs podem fer un càlcul. El que passa que això, extrapolar-ho a tot el tema de les drogues, és complicat. Però miri, el port de Barcelona, que és un dels principals que entra la cocaïna, l'any, el 2025 va tancar amb 8.000 quilos comissats. Però és que el 2024 se'n van agafar 20.000, bastants més. Això ho fa Vigilància Duanera, que és la que està al port, nosaltres no estem dins del port. I per tant, si nosaltres agafem la dada que el 2024 entren 20 tones o es comissen 20 tones de cocaïna al port de Barcelona i el següent any, l'any passat, n'agafen 8, ha baixat. Això ha baixat perquè entra menys droga? Això ha baixat perquè no hem tingut tanta habilitat? O ells han sigut capaços de... Aquí què passa? L'any 2024 entra moltíssima droga provinent d'Equador, del port de Guayaquil. Això ho detecta els serveis de vigilància duanera aquí a Catalunya, i fan una operativa, treballen molt bé, i els hi permet desarticular tots aquests contenidors i agafar aquestes 20 tones. Què passa? Arriba un moment que, evidentment, l'organització criminal d'Equador diu, escolta'm, haig de canviar el meu modus operandi, perquè si no, evidentment, llavors el canvien. Llavors, aquest canvi de modus operandi, és probable que aquesta droga ja no entri pel port de Barcelona d'aquesta organització criminal. Lo lògic és que permuti a altres ports. Per exemple, Amberes ha doblat. Nosaltres hem baixat a Barcelona, Amberes ha doblat, està a prop de 50 tones l'any passat, és moltíssima. Llavors tot això és un ecosistema viu. Vull dir, és una mica com el joc del gat i la rata. Llavors costa molt. El que sí que nosaltres veiem, per exemple, és que el comís de nosaltres, la funció que tenim els Mossos d'Esquadra en el narcotràfic, també fem gran narcotràfic, però els ports, els aeroports, és competència de Guàrdia Civil, és competència de DABA. Nosaltres treballem més les estructures dintre de Catalunya i cada any augmentem els comissos de droga. Aquest any passat hem tancat també amb rècord i hem agafat més de 700 quilos de cocaïna, que és moltíssima cocaïna, 700 quilos, en petites, en domicilis, en entrades i registres, en més o menys grans, hi ha pressions grans, hem fet pressions de 200, 350 quilos, i el degüeteig puja. Nosaltres seguim augmentant el número de detinguts de cocaïna i de les altres drogues. Llavors, és un dels principals cavalls de batalla, perquè és tot deriva, o quasi tot deriva d'aquí. Quasi tota la violència, el crim organitzat, el blanqueig de capitals, molts homicidis, les armes de foc, ens surt del tràfic de drogues.
4: I el que ha dit, només una coseta, em preocupa moltíssim la banalització de l'arma de foc. És a dir, si comencen a pensar que per dissuadir entre ells i per primer fer les seues, entre cometes, batalletes que no acaben en mort necessàriament, van exhibint i van cada volta incorporant més armes de foc, és absolutament raonable pensar que això arribarà a una altra mena de criminals i a una altra mena de crim diferent. I, per tant, potser en un cert temps, si vostès això no ho regulen o no ho tallen bé, ens trobarem en que per fer atracaments petits, el que ara és una navalla, després podria passar a ser una pistola.
0: Aquest és el tema. Aquesta és la preocupació, aquesta socialització. Però aquesta banalització que dèiem, el fet de que una banda surti tres o quatre a disparar i intimidar, en certa manera és... No veiem una banalització. Això ja és un acte intimidatori clar, de trets, etc. La banalització és, per exemple, no sé si aquí era molt típica a Catalunya, ara potser no tant, però quan nosaltres érem petits, molta gent tenia una escopeta balins a casa.
4: Uh-huh. O sigui, havíeu
0: tingut la típica gamma amb aquells balins esfèrics o els de
4: plom, copa. Petitets, sí.
0: Llavors, quan començaves els joves començaven a disparar, normalment acompanyats dels pares, no? Perquè no passés res, disparaven unes petites dianes.
4: Sí.
0: No, de paper, de cartró,
4: sí,
0: que venia.
4: De cartró.
0: Què passava? Que quan ja la gent havia disparat tres o quatre vegades a la diana, ja era com una mica avorrit. Anem a posar unes llaunes, no? Llavors posaven unes llaunes, disparaven les llaunes. Què passava? Quan els pares no hi eren, doncs a vegades el jovent, o els joves, els adolescents, agafaven aquella escopeta de balins i doncs ara dispara un gat, dispara un colom, dispara un vidre, i fins i tot algun havia acabat disparant una persona. Això és la banalització. M'acostumo a tenir que estar... Això que és... Estic parlant de coses que més o menys hem pogut veure tots a algun poble, no? Clar, doncs això ara traslladi-ho amb una arma de foc real, amb algú que pot tenir inclús un subfusell, una arma automàtica, i que, doncs això, amb una celebració surti i comenci a disparar. Aquí hi ha un gran risc. Aquí és on estem preocupats.
1: Anna.
5: Hola, senyor comissari, jo a mi em preocupava més aviat el tema, doncs, vol dir, tornar al tema de les drogues. Jo tenia dues preguntes. Una, hem vist, doncs, això que ha passat a Huelva, que a més va estar molt comentat, perquè la mort dels dos guàrdies civils empaitant una narcolanxa, unes declaracions molt desafortunades de la candidata Montero, qualificant-ho d'accident laboral. Jo volia preguntar si vostès, els Mossos, consideren que tenen prou recursos, que tenen, o sigui, que estan ben armats en un sentit ampli, per fer front, doncs, a tot això que ens explica. I la segona pregunta, que pot semblar contradictòria amb la primera, és si no acabaríem abans amb la delinqüència, amb aquesta delinqüència tan organitzada, tan enquistada, tan perillosa, que sembla que creix d'una manera geomètrica, legalitzant les drogues, no legalitzant-les en plan barra lliure, sinó legalitzant-les amb un control rigorós, doncs no sé, igual que hi ha que es compra l'orfidal a les farmàcies, doncs que no sé, perquè jo tinc la impressió que la societat no vol entrar en aquest debat i llavors els envia vostès, els cossos de seguretat, a una tasca impossible, que és frenar... Bueno, vostès poden contenir, però frenar aquest nivell de delinqüència, que més compta amb la complicitat passiva de gran part de la ciutadania que consumeix aquestes substàncies. Llavors, a veure, dintre de les limitacions que jo sé que el seu càrrec l'imposa per contestar una pregunta així, tinc curiositat per saber què en pensa.
0: Sí, miri, respecte a la primera pregunta, que és el tema de l'armament, o quines capacitats tenen Mossos. Això deriva molt ja del tema dels atemptats ja fa anys, que totes les policies doncs evidentment decideixen comprar equipament per fer front a un possible, sobretot un atemptat de base islamista o qualsevol altre fet, eh? Podríem tenir un atac a moc, que afortunadament aquí aquí no en tenim, que són aquests, ho veiem, no?, aquests joves als Estats Units que entren a l'institut i comencen a disparar, etc. Llavors, quins equipaments ha comprat Mossos d'Esquadra? Mossos el que ha fet és, sabem que podria passar en qualsevol espai de Catalunya, en qualsevol part del territori, qualsevol tipus d'incident amb una arma de foc de gran capacitat, i per tant nosaltres hauríem de neutralitzar aquesta amenaça. Llavors, el que s'ha fet és s'ha equipat a 29 equips que nosaltres denominem d'assalts, que són aquestes punetes que veieu de la Brimo i de la Zarro, amb escuts balístics, escuts tàctics, porten casc de Kevlar, ulleres, armilles, etc. Hi ha diferents calibres, hi ha de defensa, eh? Hi ha nivell 4, hi ha nivell 3A, no entrarem en tot això, però que pot parar inclús doncs aquestes armes de guerra. I a la mateixa vegada dotem d'armament de capacitat de foc similar als Mossos per si haguessin d'enfrontar-se a gent amb aquest tipus d'armes. Això, per una banda, són aquests equipaments preventius de resposta. I després, l'altra inversió molt forta que hem fet, l'hem fet amb policia científica. Policia científica ja portem anys, perquè això no és que nosaltres ara ens comencem a bellugar amb el tema de les armes, ja fa temps que ho veiem i estem invertint, i hem dotat els nostres laboratoris de balística i trastens instrumentals de la tecnologia més puntera que hi ha avui en dia al mercat, i sobretot tenim dos elements. Un és un software de comparativa de beines, que és això que us explicava, que no podem comparar-les amb Europa i tampoc amb Policia Nacional i Guàrdia Civil, però sí que les podem comparar nosaltres mateixos, les nostres, i funciona molt, és una eina, és una gran inversió perquè ens està donant moltíssims resultats. I després tenim, per exemple, un altre maquinari que és un làser de plasma, que el que fa que ens permet calcular la distància de tret, quin tipus de munició s'ha disparat, ens dona moltíssima informació. Llavors, estem fent aquestes inversions. Per una banda, la inversió en equipaments de resposta, i l'altra de coneixement i científic. I respecte a la segona pregunta, el tema de la legalització, evidentment no és un tema que ens toqui dir la policia, que és el que, evidentment, és la societat la que ha de decidir el què. El que sí que nosaltres diem i és cert, que els sistemes punitius i tota la vida s'ha traficat en drogues, això té pinta que tota la vida s'ha quedat traficant en drogues, no?, perquè s'ha fet en molts països milers de plans, etc. Els models punitius no estan donant una bona resposta, pujar les penes, castigar, no estan donant una bona resposta, a no ser que vagis a models molt, molt poc garantistes de drets fonamentals, evidentment, com tenim en alguns països, però el que seria en una democràcia com la nostra, aquests models no acaben del tot de funcionar. I respecte a nosaltres, què diem? Per exemple, suposem ara que legalitzem la marihuana aquí a Catalunya, però no ho fa la resta d'Europa. Clar, llavors estem en un model asimètric. Què farà Europa? Home, doncs si aquí és legal, la comprarà aquí. Mireu, ara fa poc, l'any passat, Tailàndia va legalitzar, per dir-ho, o regularitzar la marihuana, i la van permetre que la cultivessin. Llavors, d'una forma molt ràpida, i van escalar moltíssima producció als tailandesos, i van començar a posar marihuana molt barat al mercat. Tant és així que inclús a l'aeroport de Barcelona arribava gent provinent de Tailàndia amb maletes plenes de marihuana. Yeah. Quan aquí en tenim les obres. No, perquè aquí tenim de sort. No, perquè potser era més barata o li era més fàcil. Llavors, de fet, això és una variable que nosaltres vam estudiar, vam estar molt a sobre, perquè vam dir, home, si Tailàndia continua així, és molt probable que tot aquest crim organitzat que ara ens està venint aquí se'n vagi a comprar allà. També s'estan fent compres al Canadà. D'acord? És a dir, són models asimètrics. Llavors, nosaltres el que venim a dir és legalització. No podria ser una de les solucions, s'hauria d'estudiar molt bé, i en tot cas la ciutadania hauria de decidir-ho, però que es fes a tota Europa. Perquè si la fem uns països sí, uns països no. Per exemple, el cas d'Uruguai. Uruguai la va regularitzar. I vostè pot anar a Uruguai i anar a una farmàcia a comprar, comprar marihuana.
1: Hi ha cues a les farmàcies a Uruguai.
5: Però bueno, comissari, a Holanda sí, és legal, per exemple.
1: Que obren no... unes hores concretes, i jo he estat allà. I en els pobles hi havia com unes cues allà de gent que a la farmàcia busca la marihuana.
0: Sí, però què passa a Uruguai? Quan tu vas a la farmàcia, que la marihuana està...
1: Sí, sí,
0: has de pagar uns impostos...
1: Un control, sí.
0: Has de pagar els treballadors, els impostos, l'IAE... Bueno, tot el
1: sí.
0: I un gram pot costar $30. Quan surts, a fora de la farmàcia, un senyor que te la dona per $5. I a més, la marihuana no és com una droga que pots adulterar i per tant dius, no, la compro a la farmàcia perquè m'asseguro que no em farà molt de mal, com unes pastilles que podrien anar tallades amb heroïna o coses rares. és la mateixa marihuana. Llavors, on comprarà la gent més o menys?
1: A fora, amb, perquè és més barat.
0: En un país de mentalitat llatina com el nostre, a fora. Llavors, a més, es podria produir que, com que deixa d'estar penalitzada, tota aquella marihuana que es fabriqui aquí a Catalunya, nosaltres ja no la perseguirem, perquè no serà delictiu.
1: Fabricar-la, no, clar. Clar, no.
5: Però, comissari, a Holanda, als Països Baixos la van legalitzar i no ha passat... No sembla que hagin creat un gran problema amb això.
0: Bueno, nosaltres, precisament, els policies creiem que ha estat al contrari.
5: Ens vols saber-ho?
0: Bueno, tot això són opinions, és molt opinable. Holanda ha sigut el país pioner en tot el tema de la marihuana, el haxís, no? Pues recorrem ja fa 40 anys que la gent jove pues, podia anar allà als coffee shops a fumar, quan bueno, era una cosa bastant impensable. Què ha passat amb els anys? Que ells han hagut de retrocedir. En el moment que Barcelona obria clubs canàbics, la gent d'Amsterdam els estava tancant. I els circumscrivia als residents holandesos, no als turistes. Els generava un turisme de consum i els hi pujava la criminalitat. Tant és així que, històricament, tots els ports del nord, però en aquest cas Rotterdam ha sigut els pioners que més cocaïna ha entrat a Europa en els últims 20 anys. Això en el món policial creiem que és una de les derivades de tot aquest sistema de consum de marihuana regularitzada a Holanda, que ha fet que determinades persones anessin allà, comencessin aquest negoci i ha entrat. I si us hi fixeu, un dels detonants també és Barcelona, són els clubs canàbics. Mm. Els clubs canàbics és la guspira. Nosaltres creiem que és la guspira de tota... La idea és bona quan es regulen els clubs canàbics aquí a Catalunya, perquè el que es pretén és fer uns clubs canàbics que la gent pugui anar allà a fumar marihuana, la gent que li agradi, està controlada, i prens mercat, el mercat negre, no? Ho tens controlat. Bona idea, d'entrada, diem, vale, és bona. Però sempre tot busca els grisos. Què ens passa? En aquell moment és màfia sèrbia, que ens ve a Barcelona, comença a obrir clubs canàbics, i com que tenen aquesta empara, poden tenir marihuana. O si els hi pilles un quilo, dos quilos, i els poden dir, no, jo tinc 500 socis. Però no està regulat el número de socis, no està... És que fan, produeixen, compren aquesta marihuana, la tenen, si ve la policia es pel club, i la comencen a enviar cap a fora. I llavors comencen a proliferar, no tots els clubs canàbics ho fan, però comencen a proliferar els clubs canàbics i ens quedem amb aquest paraigües de legalitat.
5: Mm. Però això és com la caixa ve d'un partit, no?
0: Sí, però és que els clubs canàbics eren legals. Legals. Tenien...
1: Que tens una plataforma legal que et permet cometre la il·legalitat.
0: Sí, et registraves una entitat jurídica, com el que són els castellers, i després pues, les activitats, no? Que l'Ajuntament et permeti que fessis aquella activitat.
1: Ramon Chacón, que és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, li agraeixo moltíssim les explicacions i el detall, com ho ha explicat, perquè realment doncs, ens ha fet una fotografia inquietant, però també al mateix temps doncs, interessant per conèixer el que passa. Si no ho coneixem, doncs evidentment la por és quan s'hi abona. Comissari, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Farem una pausa, ara tornem.
6: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
8: La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
9: Blanco de verano, Don Simón.
10: Blanco de verano, Don Simón.
9: Nou blanco de verano, Don Simón.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: Quina raó mou el teu món?
13: Lo futur del Pere.
14: Algun dia tenir el meu propi piset.
15: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
16: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
18: I què?
17: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
18: Oh.
17: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
19: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
20: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
21: Les notes del nen, les obres a casa...
20: El manteniment del cotxe...
21: Ah, no, això no és cap càrrega.
22: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
23: Peugeot.
24: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
25: A Catalunya Ràdio. Postdates.
26: No tenir res, però pensar com Déu. Infondre aurores brunes als teus peus. De Reflexió de la llum, de Susana Rafart.
25: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
27: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista d'Infolibre, Marta Monforte, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
1: Ara són les 9:59. Amb Vicent Sánchez, amb Anna Grau, amb Pere Rossinyol i amb Marta Monforte. Volem comentar també aquesta notícia d'última hora. Els Mossos han detingut per homicida el fill d'Isaac Andic. Rebeca Carranco, periodista del País. Què tal? Bon dia.
28: Hola, què tal? Bon dia.
1: Què en sabem d'aquesta detenció?
28: Bueno, que és una detenció que es fa com d'una manera molt escrupulosa, que l'han detingut aquest matí a casa seva i que la intenció doncs, és portar-ho directament als jutjats i que allà sigui davant de la jutgessa que ell pugui declarar, si així ho considera, si així li recomanen els seus advocats, i donar explicacions de totes aquestes proves que els Mossos doncs, han recollit tot aquest temps.
1: Mhm. Recordem el cas, per si algú ens perdem, estem de situar-nos al desembre del 2024, no?
28: Exacte, això és Jonathan Andic, que va amb el seu pare Isaac i que és un dia, un dissabte, cap a migdia, una mica més enllà de migdia, i que llavors el pare cau per una zona d'un camí que porta fins a Montserrat i és com una mena de precipici, per dir-ho així. Llavors, a partir d'aquí, els Mossos obren una investigació. Inicialment, ells creuen que és un accident i és veritat que en una segona declaració que li prenen a Jonathan Andic comencen a tenir dubtes per les pròpies contradiccions que ell incorre passat ja un temps, i això es fa com extremar totes les precaucions, consideren que ho han de mirar tot molt bé, llavors aquí sí que es declara un secret de la causa, s'intervenen telèfons, i es continua amb aquesta investigació per intentar aclarir doncs, fins on puguin, fins on siguin capaços de realment què va passar a la muntanya. Hi ha un moment que aquesta investigació agafa com un nou prisma, comencen a contemplar la possibilitat de que potser ha passat alguna cosa més a la muntanya, sense que ho tinguin com claríssim o de manera com molt definitiva, perquè totes les proves que troben en aquell moment o tots els indicis són col·laterals, no hi ha res, no hi ha una imatge del moment, no? que seria com la cosa més definitiva, ni cap testimoni. Llavors, tota aquesta investigació, que a més hem seguit durant molt de temps i una mica amb aquesta preocupació de per què triga tant i per què dura tant de temps...
1: Sí, molt de temps, doncs, però molt secretisme, no? És a dir, ha costat molt tenir detalls de...
28: Sí,
1: de fet,
28: costa,
1: no sé si els tens, Rebeca, però crec que...
28: Costa molt perquè, a més, en el moment que és una investigació per proves indiciàries, un element clau també és que la persona investigada doncs, tampoc sàpiga detalls de les coses que li poden preguntar, perquè consideren que així doncs, és més clar veure si el que expliqui doncs, al final es compadeix amb la realitat i de l'accident que hi diu, o si hi ha suficients contradiccions perquè els faci doncs, continuar amb aquest dubte que tenen, no?, de què va passar, i veure si això doncs, finalment arriba a un judici, o que també existeix òbviament la possibilitat de que ni tan sols arribi a judici, que s'arxivi abans.
1: És veritat que és un cas que, a més, ha donat moltes giragonses, no?
28: Sí, és un cas que en tot aquest temps, sobretot el que ha donat és com molts titulars diferents o moltes... Sí, algun... s'ha anat a vegades com més enllà, no? Una de les últimes coses que vèiem, no? Per exemple, que a mi em va cridar molt l'atenció, que deia, no, els forenses diuen que Isaac Andic, les ferides que té la mà, és a dir, que no en té ferides, això fa que sigui com incompatible amb caure, no? Que tu quan caus el primer que fas és posar com les mans. Llavors, sent veritat això, no? Que sembla que ell no té ferides a les mans per aquesta caiguda, els forenses no fan aquest salt perquè si no seria com bastant més clar. Si un forense s'atrevís a dir, doncs sí, aquest senyor, tal i com cau, això descarta la caiguda, doncs tot això seria com molt més clar i molt definitiu, no? Llavors, és un cas molt delicat perquè les persones que estan implicades, lògicament, tenen una rellevància pública molt elevada, hi ha una companyia pel mig, doncs amb molta gent que depèn, òbviament, que hi treballa, i això fa que els propis Mossos siguin molt prudents, però mantinguin aquesta idea de segurament si Isaac Andic no hagués anat amb el seu fill, hagués anat amb una altra persona, seria la pròpia família qui ens exigiria que nosaltres anéssim fins al final, no? Llavors, bueno, té tot aquest context tan delicat que fa que sigui un cas doncs, que tothom va com amb peus de plom, de manera molt prudent, i tot i que ara mateix hi ha una detenció per un presumpte homicidi, es continua mantenint aquesta sensació de dir, bueno, veurem això fins on arriba, veurem si arriba a judici, veurem si la les proves són suficients com per poder afirmar una cosa tan greu com que seria que Jonathan Andic hagués matat el seu pare.
1: Cas que imagineu-vos la bestialitat que és per un fill haver viscut això si és innocent. És a dir, una persona que la detenen acusat de la mort del teu pare, que tu has vist morir.
28: Sí.
1: Si ets innocent, sí. És que és bestial. A més la condemna social, que això ja et queda cronificat.
28: Ell sempre ha mantingut,
1: entenc que si els Mossos han trigat tant és també per això, perquè eren molt prudents a l'hora de fer una detenció com aquesta. Vull dir que sí, si ho fan és perquè hi ha indicis.
28: Sí, i a més si no... una mica la detenció, que ells, jo entenc que ells són conscients del ressò mediàtic que té, lògicament, una...

Les dades d'atur registrat el mes d'abril del 2026 tornen a situar Sant Just Desvern com un dels municipis amb millor comportament laboral del Baix Llobregat. Amb 480 persones aturades i una taxa d'atur del 4,8%, el nostre municipi manté una de les xifres més baixes de la comarca, consolidant una tendència de relativa estabilitat i resistència davant de les incerteses econòmiques que encara afecten a molts territoris. I és que la comparativa amb l'any passat també és positiva. 10 persones menys a l'atur, una reducció del 2%, que tot i ser moderada, reflecteix una evolució favorable. També és destacable que respecte al mes de març les dades es mantenen estables, fet que doncs, transmet una certa solidesa en el mercat laboral local. Ara bé, aquestes xifres també ens recorden que encara hi ha reptes importants pendents. L'atur continua tenint un clar impacte de gènere. Les dones segueixen sent les més afectades, amb 286 dones aturades davant de 194 homes. Aquesta diferència posa de manifest la necessitat de continuar impulsant polítiques actives d'ocupació en perspectiva de gènere, així com mesures de conciliació i igualtat real d'oportunitats. També preocupa especialment la situació de les persones majors de 44 anys que concentren la major part de l'atur al municipi. Sovint aquest col·lectiu es troba amb més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral, i és que, fet que exigeix accions específiques de formació, reciclatge professional i suport institucional. En el conjunt del Baix Llobregat la tendència també és positiva, amb una reducció de 683 persones aturades durant el mes d'abril i una baixada interanual del 4,6%. Tot i així, la comarca encara registra una taxa del 7,4%, molt superior a la de Sant Just Desvern, fet que reforça el bon posicionament del nostre municipi, però també la necessitat de continuar treballant de manera coordinada a escala comarcal. Les bones dades no han de portar a la complacència, sinó doncs, a reforçar allò que funciona i també a corregir les desigualtats que persisteixen. L'ocupació no és només una estadística, és també dignitat, estabilitat i qualitat de vida, i és aquí on cal continuar posant el focus. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla.

I ara mateix donem un cop d'ull al sumari de 8 dimarts 19 de maig. Avui tenim molta teca. Començarem, com sempre, amb les notícies de Sant Just. Seguirem amb les portades dels diaris. Tot seguit tindrem també les efemèrides i el temps. I així tancarem la primera hora de la Rambla d'avui dimarts. Tot seguit, després dels butlletins de les 11, avui a l'entrevista del dia ens visita el president del Club Bàsquet Sant Just, ens visita Max Herold per parlar dels 70 anys d'aquest club històric. Tot seguit també parlarem de la xarxa a les zones, la xarxa educativa, sabeu que tenim aquest espai per parlar d'educació, i tancarem el programa d'avui parlant de la CEAS, de la secció excursionista de l'Ateneu, ho farem amb en Pep Gil, i de nutrició dietètica amb l'Elvira Sánchez. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més a la Rambla, al 98.fm. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres i us desitgem bon dia, us desitgem bon dimarts, com sempre, amb una mica de música. Vinga, arrenquem amb ganes aquest dimarts 19 de maig. Bon dia.

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'espera a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Smooth Jazz Club. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Cinema sense límits.
4: Cinema sense fronteres.
5: Cinema sense mesures.
6: En definitiva,
7: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
8: Quan el cinema es fa ràdio.
9: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
10: Això és un blues, tio.
9: Com que un blues?
10: Sí,
9: per
10: just...
9: Què? Per què un blues?
10: Just blues.
9: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: Doncs vinga, marxem a destacar els titulars de la jornada. Ho fem saludant a Mariona Sales, cap d'informatius, que ja la tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Doncs des d'aquí, des de l'estudi Emilio Scazocchio de Ràdio Desvern, comencem aquesta emissió dels titulars. Avui destaquem que Sant Just busca la imatge de la Festa Major 2026 amb un nou concurs de cartells. També parlarem de Maternar, a la nova Dietalk de Dona i Empresa sobre les diferents maneres de viure la maternitat, i també parlarem avui de Tutankamon, la nova conferència de l'Auge en Carles Buenacasa. Comencem parlant de cultura, comencem parlant de la Festa Major, Mariona.
1: Exacte, i és que l'Ajuntament de Sant Just ha obert la convocatòria per participar en el concurs del cartell de la Festa Major 2026, una iniciativa oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar la creativitat i la participació. El termini de presentació de propostes estarà obert fins al 31 de maig i les persones participants hauran de presentar el cartell i la sol·licitud específica a través del web municipal mitjançant una instància genèrica, que trobareu l'enllaç a la notícia a la pàgina web de Ràdio Desvern. Les bases estableixen que el disseny haurà de ser original i incloure el nom de la Festa Major, l'any, el municipi i les dates de celebració, previstes del 29 de juliol al 6 d'agost. El cartell guanyador serà escollit a partir de la valoració del jurat i de la participació de les entitats del municipi, i la proposta vencedora rebrà un premi de 600 euros.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, teniu de...

0: presentar aquesta candidatura de cartell. Marxem a la segona notícia del dia. Ara parlem en clau de societat, Mariona.
1: Sí, parlem de Dona i Empresa, que organitza el pròxim 26 de maig la xerrada Dietalk Maternar, maneres diverses de viure la maternitat, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda al Centre de Dones d'Espí, situat a la planta baixa del Centre Cívic Les Planes de Sant Joan d'Espí. La taula rodona abordarà la maternitat des de perspectives diverses, posant el focus en les experiències personals, les contradiccions, els aprenentatges i les dificultats vinculades a aquest procés vital. La conversa comptarà amb la participació de Clara Nervión, Estel Soler, Elisenda Carot, Maria Ponce i Esther Ardanui, professionals vinculades als àmbits de la comunicació, la criança i l'educació. L'activitat requerirà inscripció prèvia i compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Just, Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat.
0: Molt bé, doncs ara sí, tanquem aquest bloc de notícies municipals amb el bloc de cultura. Ho fem destacant una nova conferència.
1: Parlem de la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, que porta per títol Tutankamon, i serà impartida per Carles Buenacasa, professor d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona, aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència se centrarà, doncs, evidentment, en la figura de Tutankamon, un dels faraons més coneguts de l'antic Egipte, i abordarà diferents aspectes històrics vinculats al seu regnat i al context de l'època. És un acte obert a tothom, amb entrada gratuïta pels socis i una aportació de 5 euros per qui no sigui soci.
0: Perfecte, doncs aquesta és la informació referent a l'aula d'extensió universitària. Tu ets fan de la història de Tutankamon?
1: Prou. Bueno, clar, és que a mi m'agrada molt
0: Howard
1: la història...
0: Tot plegat, no? El descobriment de...
1: Sí, bé, que no el va descobrir ell, en veritat, però...
0: Bueno.
1: El va descobrir un noi egipci, i evidentment, doncs...
0: Però qui es va endur el reconeixement?
1: El reconeixement va ser un britànic, com passa amb absolutament tot el món de l'art mundial, que acaba tot el Museu Britànic, i ja segur que has vist milions de memes del Museu Britànic robant absolutament tot.
0: Sí, sí, la veritat és que és bastant heavy, perquè ho fan amb tota la cara, eh? No se n'amaguen, tampoc.
1: No, però bé...
0: Sí,
1: no, la història de l'antic Egipte m'agrada bastant. De fet, he anat a Egipte i he vist des de fora la tomba de Tutankamon, i sí, la veritat és que és una història interessant.
0: Ah, has visitat Egipte, eh?
1: Sí.
0: Ah, que guai. Viatge recomanable?
1: Per mi sí, moltíssim. A mi em va encantar, em va impressionar tot el que vaig veure. Em va sorprendre cap a més, o sigui, cap a bé. Això sí, has d'anar a mentalitat que fa una calor del diable, però és impressionant el que veus.
0: Bé, doncs m'acaben de dir pel pinganillo que la conferència serà dues veus, amb Carles Buenacasa i amb Vilanova.
1: No, jo no podria fer aquesta conferència, no tinc tanta informació, però anar-la a veure i tant.
0: Molt bé, doncs vinga, marxem a repassar de forma ampliada els titulars d'avui. Avui hem parlat de que Sant Just busca la imatge de la Festa Major 2026 amb un nou concurs de cartells. La convocatòria oberta fins al 31 de maig premiarà la proposta guanyadora amb 600 euros. També hem parlat de Maternar, la nova Dietalk de Dona i Empresa sobre les diferents maneres de viure la maternitat. La sessió del 26 de maig reunirà professionals de la comunicació, la criança i l'educació al Centre Dones d'Espí. I hem tancat parlant de Tutankamon, la nova conferència de l'AUJA amb Carles Buenacasa. El professor de la UB parlarà sobre el faraó egipci aquest dijous a la residència de la Mallola d'Esplugues. Breu pausa publicitària, tornem de seguida amb les portades dels diaris.

0: Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.
1: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: I ara, portades de diaris. Doncs comencem amb la primera portada d'avui. Comencem amb la portada del diari Ara, Mariona.
1: Doncs el diari Ara obre amb el pacte de govern dient que Esquerra valida els pressupostos d'Illa. El Consell Nacional dels Republicans dona llum verd a l'acord amb els socialistes que es presenta avui. Les claus per entendre què és la línia orbital ferroviària que ha permès desencallar els comptes. I en fotografia principal veiem doncs, a Junqueras i Illa quan van oficialitzar l'acord i apareixen doncs, en fotografia donant-se la mà. La línia orbital ferroviària és una aposta de futur, segons el president de Salvador Illa, i també mostra la voluntat de canviar el model de país, segons el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Tots dos van presentar ahir el projecte pactat a Sant Sadurní d'Anoia. Altres notícies del diari Ara. Veiem també que Moreno Bonilla vol governar Andalusia en solitari i Vox li reclama la prioritat nacional. També passem a parlar de la preocupació pel greu brot d'Ebola al Congo. Espanya descarta restriccions, però desaconsella viatjar-hi. També parlem de Shakira, que guanya la batalla a Hisenda. L'audiència no veu frau fiscal i sentencia que li tornin 60 milions d'euros. I tanca portada amb esports. Avui el diari Ara parlem de Fermín López, que es fractura un os del peu. El jugador del Barça no anirà al Mundial.
0: Doncs seguim amb més portades. Marxem ara al periòdico en català. I, de fet, aquesta portada obre amb el que tancava la portada del diari Ara. El periòdico en català destaca que Fermín passarà pel quiròfan per una fractura i es queda sense Mundial. També llegim l'acord que es formalitza avui en un acte al Palau de la Generalitat i ja tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra el pacte. Després de l'aval del Consell Nacional dels Republicans, la validació final dels comptes queda en mans de Comuns, que demanen 650 milions més per habitatge. Marxem a parlar ara dels aeroports, que acumulen 87 avions abandonats. Els aeròdroms espanyols han de passar per un llarg periple burocràtic per poder subhastar-los després de lustres a les seves instal·lacions. Marxem a Andalusia. Moreno confia governar en solitari aquesta comunitat autònoma davant el seu resultat contundent. Pel que fa, doncs, a les notícies que veiem en columna, trobem fins al 2030 Sánchez Llibre, proclamat president de Foment per a un tercer mandat. També llegim conflicte sindical. Educació presentarà avui l'oferta als docents en una vaga, en una altra jornada de vaga. Veiem en imatge, doncs, una vaga que es va celebrar ahir de forma doncs, una mica més descafeinada a Sagrada Família, dic descafeinada perquè el temps tampoc va acompanyar. Marxem a parlar també de les 52.000 inscripcions. La demanda de pisos de protecció oficial a Barcelona creix un 63% en 5 anys. I tanquen portada en batalla judicial. Hisenda haurà de tornar 60 milions a Shakira al ser absolta de frau fiscal. Dos de quatre, marxem a la tercera portada, marxem a La Vanguardia.
1: Doncs La Vanguardia avui obre amb la governabilitat a Catalunya, dient que Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos, Esquerra arrenca el PSOE i el PSC més recursos per l'agència tributària, inversió per la línia orbital i la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. També parlem de la línia ferroviària de 5.200 milions que surt del calaix de Vilanova a Mataró. En fotografia principal, marxem a Andalusia, veiem Álvaro Núñez Feijóo i Juanma Moreno Bonilla al centre de la foto, acompanyats pels membres de la Junta Directiva del PP, i diu que Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències. Montero deixa l'escó al Congrés i assegura que es queda a Andalusia. Veiem també a Shakira, avui a la portada de La Vanguardia, que l'audiència li dona la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda. També que la Moncloa fa plegar el conseller delegat d'Indra. I parlem també de Sant Felip Neri. Montserrat Torrent estrena el seu gran orgue. I tanca portada amb tema esportiu amb la lesió de Fermín, que es queda sense el seu primer Mundial.
0: Doncs vinga, marxem a l'última portada del dia, marxem directament al Punt Avui. Per una banda, parlem de l'entrevista a Zolt Boda, politòleg i investigador en ciències socials, diu en una cita seva amb la caiguda d'Orbán, Hongria entra en una revolució suau. Marxen avui a l'Observatori Municipal a Sant Boi de Llobregat. Acaba una espera de 30 anys. Entrevista a l'alcaldessa Lluïsa Moret i també a Jaume Sanz Esquerra i Natàlia Ortega del PP. A imatge principal veiem el déu de Downing Street, en aquest cas aquest espai on el primer ministre doncs fa totes les seves gestions, compareixences, i viu, etc, etc. En aquest cas una imatge molt mítica de Londres, i podem llegir Supervivència en joc, en aquest cas l'hecatomba laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes. I seguim amb aquesta mateixa portada. El d'ahir, signat per Xevi Sala Puig, diu: d'andalusos i de catalans, els pressupostos catalans no s'han desencallat fins a l'enllestida de la campanya Andalusia per no molestar. En cròniques llegim: la línia orbital posa rumb al pressupost, i també temps oscurs per a la llengua. Tanquen portada amb l'esportiu. El Barça confirma la renovació del contracte de Flick fins al 2028, amb un any més prorrogable, i després Fermín estarà 3 mesos de baixa i es perd al Mundial.

0: Doncs això està tot pel que fa a les portades dels diaris. Fins aquí hem arribat pel que fa a nivell informatiu en aquest repàs de portades, però permeteu-me destacar també un parell de notícies que han entrat d'última hora, fa qüestió de pocs minuts. Per una banda, Zapatero ha estat imputat per tràfic d'influències i altres delictes en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i per l'altra ha estat detingut Jonathan Andic per l'homicidi del seu pare Isaac Andic, fundador de Mango. No sé si recordeu aquesta notícia que fa un temps llegíem, que era aquesta mort sobtada a Montserrat del fundador de Mango, que anava acompanyat del seu fill. S'ha fet una investigació molt profunda i bé, de moment aquesta investigació ha acabat amb la detenció de Jonathan Andic. Seguirem de ben a prop aquesta notícia. Mariona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest espai informatiu, i com sempre tornem a escoltar els informatius i també els butlletins que anirem escoltant en aquests espais horaris de les hores en punt.
1: Exacte, fins ara.
0: Fins ara, Mariona. Petita pausa musical, tornem de seguida amb més qüestions.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: I ara, efemèrides. Bueno, una de les efemèrides és que m'està canviant la veu. Avui, 19 de maig, m'ha canviat la veu, per fi, després de no sé quants anys. He tingut aquí un gallet on... Ui. Bueno, Sergio Paredes, bon dia.
1: Hola, Dani. Estàs?
0: Bé. M'està canviant la veu.
1: Si vols parlo jo.
0: No, no, ja era hora que em canvis la veu, eh? Ja era hora. Què t'anava a dir? Què ens expliques avui?
1: Doncs mira, avui començo amb dos dies mundials, en comptes d'un. Uh-huh. El primer dia mundial que vull destacar és el Dia Mundial del Joc Net. Uh-huh. Tu vas net, fas trampes? Com...
0: El dia del joc net m'imagino que va relacionat amb no fer trampes, en jugar dins de les normes i condicions d'un... Em va fent que sí, el Joaquín em va fer que sí. Sí. Exactament, és això, Dani, ho has pillat. Veig que ho has pillat. No, jo no sóc de fer trampes. Menys a la polilla tramposa, clar.
1: Ah, clar, a la polilla tramposa,
0: S'ha de fer
1: tot
0: trampes.
1: Tot val.
0: Molt bé, i tenim alguna efemèride més en el Dia Mundial?
1: Sí, una de molt distinta que...
0: Diferent.
1: Sí.
0: Una de molt diferent.
1: Diferent, perdona.
0: Distinta, no m'ho diguis això de distinta, eh?
1: Dia Mundial del Metge de Família.
0: Sí, val. Molt bé, magnífic. Magnífic. D'aquí una abraçada molt gran i uns petons i abraçades a tots els metges de família que ens han cuidat i ens han protegit doncs, de tot, perquè al final doncs és casa, no?, una mica, quan vas al CAP i ara sé que el tema de la sanitat està en el punt de mira i sempre estem criticant i tal, però que meravellosos que són els metges de família i com ens ajuden quan tenim un mal de cap, quan tenim un angustipat així tonto o quan se'ns ha ficat algú l'ull. Marxem a parlar dels esdeveniments. Avui marxem a l'any 1919 perquè en aquest any van morir 5.000 persones per l'erupció del volcà Cloet a la illa de Java. També destaquem que 10 anys més tard, a l'any 1929, va ser inaugurada l'exposició internacional a Barcelona i ara directament marxem a les defuncions.
1: Sí, ja que el 1955 ens va deixar Concha Espina, uh-huh, una escriptora que destaca per obres com La niña de Luzmela, L'esfinge de Margata i Altar Mayor, entre altres obres literàries seves. I he volgut destacar també que a mesura que va avançar el temps, moltes de les seves obres van ser adaptades finalment al món del cinema.
0: Mm-hmm. Això passa molt, no?, que un escriptor ho posa en paper, però després algú ve, agafa la idea i diu, doncs ara ho portarem a la gran pantalla. Això li ha passat molt a Stephen King i, pobre, no està molt...
1: Està molt content.
0: No està molt content amb el resultat. Marxem a naixements i també en aquest apartat descobrirem l'efemèride musical. Però avui tenim molts de naixements, tres en concret.
1: Sí, comencem parlant del naixement de Gregorio Marañón, que va néixer tal dia com avui, però el 1887. I com avui era el Dia Mundial del Metge de Família, doncs ell va ser metge i va ser pioner en l'estudi de les glàndules endocrines i les seves patologies.
0: Uh-huh. Perfecte. I a l'any 1925, qui va néixer?
1: Malcolm X, un influent líder afroamericà i també defensor dels drets humans als Estats Units.
0: Uh-huh. I tanquem amb l'any 1951, quan va néixer Joey Ramone.
1: Sí, que si no el coneixeu bé, és el vocalista i també cofundador de la famosa banda de punk Ramones. Uh-huh. I ens volem recordar avui del seu naixement amb la cançó Blitzkrieg Bop.
0: Doncs vinga, per vosaltres, Ramones, aquí, a Ràdio Desvern. Gràcies, Sergio.
1: A tu, Dani.

0: tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia, a disposició de les persones consumidores i usuàries.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
3: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
4: Tu sí?
3: Esclar.
5: Marcel, cada cosa on toca, eh?
4: Esclar.
6: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Amb vasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
7: Ei,

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
3: Generalitat de Catalunya.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: 012. La Generalitat al teu costat.
6: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
5: 012. La Generalitat al teu costat.

0: És moment de donar un cop d'ull al temps, és moment d'escoltar la veu d'en Carles Rius. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem?
0: Benvingut al programa, un matí més, per actualitzar-nos sí. En clau meteorològica. Ahir, aquelles pluges sí. Intermitents de, al llarg del dia, al llarg del matí sobretot i també del migdia, ens van deixar doncs, un ambient remullat, però que bé, a nivell de temperatures, com ho definiries?
1: No, va estar bé, o sigui, no vam arribar a superar els 19 graus, va ser cap a les 10-11 del matí que vam arribar a aquesta temperatura, després, bueno, quan estàvem fent ahir el temps ja veiem que el cel estava molt negre, després cap al migdia doncs ens va caure tempesta, va caure llamps, trons, es van sentir troms, però vull dir, el curiós del cas és que aquestes tempestes estan concentrades, que tenen les seves bases en un punt que pot descarregar i caure el cel, o, i en un altre punt molt proper, doncs pràcticament no hi plou. Estem fent referència que tot i que Sant Josep hi van caure 9 litres per metre quadrat, a l'Observatori Fabra en van caure 30. O sigui, és una diferència brutal, és una pluja molt més bèstia que la que va caure a Sant Just, i estem parlant de precipitació entre, podríem dir, entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda, més o menys, que és quan va ser que va ploure aquí a Sant Just. Pues que en altres punts de Catalunya ha passat el mateix. En moltes comarques del Baix Empordà van caure entre 20 i 30 litres per metre quadrat, però entre Sant Feliu de Guíxols van caure 99 litres per metre quadrat. Són tempestes que si t'enganxen a sota doncs descarreguen amb molta violència, per això fan aquests avisos des del Servei Meteorològic de Catalunya, però en punts molt propers a 3, 4, 5 quilòmetres doncs pot no passar pràcticament res quan amb el poble del costat pràcticament estan amb aigua fins als genolls, com podíem veure ahir, imatges de Sant Feliu de Guíxols. La situació aquesta va marxant, ja ho dèiem, que aquesta omega, aquesta línia frontal, marxava cap a Itàlia, es deixava un temps més estable i ens anava a abraçar doncs, l'anticicló de les Açores, aquest vell conegut que normalment quan ve i es presenta a Catalunya o a la península Ibèrica doncs es queda per forces dies, i la tendència, tret d'una petita coseta que ara explicarem, la tendència és que aquesta estabilització del temps, tot i que ara tenim alguns núvols, tenim aquests núvols que semblen molt amenaçadors però són núvols baixos, estan a prop de la costa, s'aniran trencant. Avui no esperem precipitacions a Sant Just, si en cauen, en cauran més al nord del nostre país, i el que tindrem avui a Sant Just, doncs, aquesta variabilitat amb sol i núvols, unes temperatures que ja tiren una miqueta més amunt. Ahir a aquesta hora estàvem a 17 graus, avui, perdó, ahir a aquesta hora estàvem a tocar dels 18, avui estem superant els 19, o sigui que avui, ja en aquest moment, tenim una temperatura més alta que tota la que es va registrar al llarg del dia d'ahir. O sigui que això ja va donant a entendre una miqueta que la tendència és que aquestes temperatures vagin tirant amunt, saltem pràcticament d'unes temperatures de principis de primavera i saltarem directament a temperatures d'estiu. I això serà entre avui dimarts i dijous. Per què? Doncs perquè aquest anticicló és potent, ens arriben vents del sud, ens arriben temperatures molt elevades i això farà doncs, que les temperatures tirin amunt clarament. Quina serà l'evolució? Doncs avui podríem arribar als 23, a tocar dels 24, demà estarem entre els 24 i els 25 i el que dèiem dijous ja podríem estar al voltant dels 26 o fins i tot al cap de setmana arribar als 27. Què pot passar? Tenim una situació que és anticiclònica, tenim el temps estable, tenim aquestes temperatures que estem comentant que pujaran progressivament al cap de setmana, però, sempre hi ha un però en aquestes previsions, hi ha una dana. Aquesta dana ara es troba enfront del mar Cantàbric. Uh-huh. Vale? Una dana és una bossa d'aire fred, just en una zona estable amb temperatures molt altes, doncs és una petita bosseta d'aire fred que s'ha generat i que estava a les Illes Britàniques. Les danes fan absolutament el que volen, és evident, o sigui, aquesta ara en aquests moments es troba al mar Cantàbric, és probable que pugui lliscar doncs, pel Cantàbric durant aquests propers dies i al cap de setmana podria estar una miqueta més a prop de Catalunya. Això ho anirem confirmant perquè la dana es pot moure per on vulgui, pot tirar enrere i anar-se'n cap a Portugal. Però vaja, aquesta dana de moment sembla que el seu recorregut podria ser arribant a Catalunya i tot i que estem parlant d'estabilitat, d'anticicló, de temperatures de ple estiu, potser, i això ho haurem d'esperar i ho haurem d'anar mirant aquesta setmana, coincidint amb el cap de setmana poguéssim tenir tempestes de tarda, sobretot en zones de muntanya de Catalunya. O sigui que això ho haurem d'anar seguint, aquesta dana s'haurà d'anar vigilant, però sí que la tendència general, Dani, és que l'anticicló ve i ve per quedar-se molts dies, i quan parlem de molts dies parlem de tot el que resta del mes de maig i fins i tot inicis de juny, o sigui que ens ve un temps molt estable, però haurem d'estar pendents d'aquesta dana, aviam què acaba fent el cap de setmana, que l'únic que faria és aportar tempestes al cap de setmana, això podria fer refrescar una miqueta unes zones on les temperatures seran molt altes, allà on plogui, perquè tampoc no plourà tot arreu, però després seguiríem amb la calor, o sigui que aquesta situació que passarem de principis de primavera a mitjans d'estiu, o sigui, no parlem de temperatures de juliol, però gairebé, perquè estarem en valors màxims de 26-27 i les mínimes, el que deies ahir tu, el nòrdic o el polar, aquestes coses que es porten per dormir ara ja s'acaben. Avui hem fet una mínima de 14, però és que de cara al cap de setmana les mínimes estaran al voltant dels 19, 20 o fins i tot 21 graus de mínima, que això són màximes de la setmana passada, o sigui que realment ens arriba aquest estet d'estiu, l'anirem seguint i anirem informant si hi ha alguna variació, però vaja, sembla que ens arriba un estiu una mica llarg que coincidiria amb l'entrada del mes de juny, o sigui que Déu-n'hi-do els dies.
0: Fa uns mesos, fa una colla de mesos ja, quan teníem aquelles pluges prolongades, aquell temps hivernal, parlàvem aquí al programa i formulàvem una pregunta que recordo que ha ressonat en el meu cap durant tots aquests mesos, que era si l'estiu seria més benèvol, perquè com que hem tingut un hivern bastant dins del que cap, bastant correcte, amb molta pluja, amb unes temperatures bastant correctes, etc. Si l'estiu es portaria bé. Ara, a les portes de l'estiu, aquesta resposta ja la tenim?
1: El que tenim aquests dies és els mapes a llarg termini. Són aquests mapes que són orientatius, no són de previsió, o sigui, no fan una previsió del que passarà, sinó que t'estan dient més o menys cap on aniran les coses. Tenim un superniño al món. Aquesta tendència normalment ens porta un temps una miqueta més plujós a Catalunya i amb unes temperatures una miqueta més altes. De moment, els mapes que han sortit, que són referències del mes de juny, juliol i agost, ens marquen els 3 mesos una bona notícia, sobretot pels incendis forestals, perquè sembla que podrien ser, no molt més, però una mica més plujosos de lo normal. Això vol dir que sí. El juliol plou poc, podria ploure una mica. O sigui, no estem dient que plogui tot el juliol ni el juny, no volem fotre les vacances de ningú en l'aire, però estem parlant de que la pluja a Catalunya seria una mica per sobre del que tocaria per l'època i les temperatures quedarien una mica en ratlla. Això també és aplicar la lògica. Si hi ha més precipitació o hi ha més dies grisos, és normal que de mitjana les temperatures doncs puguin quedar una mica més curtes de la mitjana. O sigui que de moment sembla que l'estiu seria correcte a Catalunya perquè aquest niño és molt potent, no hi ha registres d'un niño tan fort com el que s'està registrant ara al Pacífic i ja veurem com ens acaba afectant de cara als propers dies. Però de moment els mapes aquests orientatius de l'estiu ens parlen de potser una miqueta més de pluja de lo normal i potser unes temperatures que es mantindran a ratlla seran normals, o sigui que aquestes temperatures extremadament altes, recordem l'any passat 37 graus de màxima a Sant Just, aquestes temperatures potser queden una mica més curtes aquest any. Que farà calor? Sí. Que suarem? Sí. Que farà moltíssima calor per festa major? Seguríssim. I que la canícula del 15 de juliol al 15 d'agost ens fregirem vius i estarem farts de l'estiu? També. Però amb aquestes tendències doncs potser respirem una miqueta més. Si hi ha més precipitació, doncs mira, les nits són una mica més suportables. Si ens plou a mitja tarda, doncs això seria d'agrair. Però ja ho veurem. Això encara falta molt. I et dic, és orientatiu, no és una previsió. I no és gens exacta.
0: Ara mateix desitjaria tenir el botó de per dos. Saps quan tens l'àudio del WhatsApp i escoltes l'àudio per dos? Sí, doncs sí. Igual, però el mes d'agost per dos, saps?
1: Això mateix.
0: Que trigui en passar la meitat. Carles, una abraçada, cuida't.
1: Que vagi bé,
0: fins
1: bon
0: demà.
1: Dia.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Doncs això ha estat tot a nivell meteorològic. Veiem que les temperatures d'aquest estiu podrien minvar una mica, però això no vol dir que no faci calor, que no tinguem aquesta calorada, com deia, la canícula de l'agost i també doncs, al llarg de la nostra festa major, que es celebra a finals de juliol i a principis d'agost. Aquestes eren les paraules d'en Carles Rius, molt pendents d'actualitzar també el temps al llarg d'aquestes setmanes. Breu pausa musical, tornem de seguida després dels butlletins informatius de les 11 del matí. Fins ara.

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí que no s'adorm mai.
1: Piano provant, que no entenc per què. Sí, perquè estem provant ja el piano per després.
2: I... No, perquè és com el cinema mut. Nosaltres anem xerrant. Sí.
1: I,
2: el...
1: I ara les notícies, i després la Renaixença. Peyu, què avui?
2: Avui entrevistem a... Espera't, que ara tenia això.
3: Ara
2: he
3: perdut el...
1: A la campana, a la campana.
2: Et pots creure que ara no trobo el nom? Hòstia, és un tio que fa efectes especials, que ha treballat
1: per...
3: Sí,
1: he
3: sentit la falca.
2: Ha treballat pel Walking Dead.
1: Si ho hem dit abans, ja ho hem dit abans.
3: Sí, sí.
1: Enrique Ramos.
2: Enrique Ramos, ara.
1: Sí,
2: hòstia, doncs
1: i dediqueu el programa al pont.
2: Ah, sí, senyor. Sí, és que ho saps més bé tu que jo.
3: Sí, perquè li pregunto si ho pots dir-ho tu.
1: Bueno, perquè ho digui ell. Amb la veu del Peyu té més força, home.
4: Clar, sí, té força.
1: Clar. Sí, sí.
2: Un palmo!
1: Ah, fins
2: jugular,
1: ara. Vols parar amb el piano, ja?
2: Sí, qui toca el piano?
1: El Xavi Espinosa, que està provant per després l'espai d'humor.
3: Qui ho va parir?
4: Sap, eh?
2: Vinga,
4: qui ho va parir? Sap, vinga, vota.
2: Endavant
4: amb el piano.
1: Va, vinga.
2: Poseu-hi un piano de fons de les notícies.
5: Un palmo!
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
7: Bon dia, us informa Joan Bota. I és la notícia del matí. Els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón. En aquesta entrevista ha subratllat que el cas està sota secret d'actuacions i que la investigació ha estat molt complexa.
8: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades, molt complicades.
9: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
8: Evidentment.
7: Ara estem pendents que Jonathan Andic sigui traslladat als jutjats de Martorell. Anem cap allà. David Àngela, bon dia.
10: Hola, bon dia. Els Mossos d'Esquadra han acordonat fa pocs minuts l'accés als jutjats de Martorell per on es preveu que arribi Jonathan Andic en qualitat de detingut pel presumpte homicidi del seu pare. Segons fonts properes al cas, diversos indicis, com per exemple les seves contradiccions en les declaracions, la mala relació entre pare i fill i el fet que l'accident que va costar la vida a Isaac Andic es produís en un camí planer i sense riscos ni dificultats, entre d'altres, haurien precipitat aquesta detenció per part dels Mossos d'Esquadra. Pendents de l'arribada del detingut, de la seva declaració davant del jutjat, el titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell i del que pugui explicar als mitjans el seu advocat Cristóbal Martell en les pròximes hores. David Àngela, Catalunya Ràdio, Martorell.
7: Més notícies, Natàlia Ramon.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han firmat aquest matí el pacte de pressupostos. Inclou inversions en educació, el reforç del català i un pla de pobles petits, entre altres mesures. També una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per la gestió de l'IRPF. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalán, bon dia.
12: A la Galeria Gòtica, en una taula a peu dret amb la senyera darrere, el president Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han firmat el document de 14 planes que recull l'acord de pressupostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, parla d'uns pressupostos molt ambiciosos que refermen la voluntat d'autogovern i doten l'executiu d'estabilitat per poder fer polítiques públiques. Romero no estalvia elogis cap a Esquerra.
13: Crec que Esquerra Republicana demostra amb aquesta feina que ha fet i amb aquest acord que avui rubriquem el seu sentit de país.
12: A banda de l'impuls de la línia de tren orbital i la governança catalana del Consorci de la Zona Franca, l'acord també recull el compromís d'impulsar durant la segona meitat d'aquest any l'acord de finançament i els canvis legislatius per poder recaptar l'IRPF. Això, però, dependrà del que passi a Madrid.
13: Treballarem perquè en la tramitació parlamentària s'incorpori...
12: Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
7: Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors avui concentrada a les comarques del Vallès i el Maresme. Els docents han tallat la C-17 a Montcada i també la Nacional 2 a Premià de Mar i Mataró i ara tenen prevista una marxa lenta per la C-60 en direcció a Granollers. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
5: Hola, bon dia. En efecte, concentració a l'aparcament d'una gran cadena esportiva a Mataró. D'aquí en breu sortirem per enfilar la C-60 que uneix el Maresme i el Vallès Oriental. Serà una marxa lenta de vehicles per anar fins a Granollers. D'allà sortirà una marxa fins a arribar a la Roca del Vallès per fer sentir, diuen, les queixes de l'escola pública al poble del president Salvador Illa. L'acte central al Vallès Occidental serà una convocatòria a les 12 a la plaça Espanya de Sabadell. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Mataró.
11: L'Audiència Nacional investiga l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències i altres delictes. El cita a declarar el 2 de juny davant del jutge que porta el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Els agents de la UDEF han escorcollat l'oficina de l'expresident buscant proves. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
14: Bon dia, sí, ja s'han endut 3 maletins amb documents, hi ha registres a d'altres empreses. El jutge José Luis Calama investiga si Zapatero està implicat en el blanqueig de capitals i el cobrament de comissions il·legals durant l'operació de rescat amb diner públic de l'aerolínia Plus Ultra. Ell fa poc més de 2 mesos ho negava tot en una compareixença al Senat.
15: Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
16: A través de análisis relevante.
15: Difamar.
16: La misma cantidad, las mismas fechas.
15: Difamar.
14: El PP ja reclama explicacions urgents i parla d'un cas d'extrema gravetat. Zapatero és el primer expresident espanyol investigat, però el PSOE demana tranquil·litat i defensa la presumpció d'innocència. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
7: Esports, Marta García.
17: Una fractura en un dit del peu fa que Fermín se perga el Mundial. El migcampista del Barça haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, el tècnic Hansi Flick ja ha firmat la renovació fins al 2028 amb opció a una temporada més. Qui també renova és el tècnic del Badalona Women de la Lliga F, Marc Ballester. L'entrenador català, que va agarrar la banqueta de l'equip en desembre després de la marxa d'Anna Junyent, ha renovat ara per un any. En Madrid, l'empresari Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a la presidència del club i assegura que ja té l'aval econòmic. Mentrestant, Mourinho espera que el Madrid pagui la clàusula de rescissió per ser el nou tècnic de l'equip. En la Premier, l'Arsenal pot ser avui campió de Lliga si el Manchester City no guanya el seu partit contra el Bournemouth. I això volem dir amb el focus sobre el futur de Pep Guardiola, ja que podria deixar l'equip citizen ara en acabar la temporada. Renovació d'Antonio Rama fins al 2029 al capdavant del masculí del Balonmano Granollers. Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení, s'incorpora com a segon firmant per 2 temporades. I en waterpolo, Sabadell i Barcelona se juguen l'accés a la final de la Lliga masculina. El partit començarà a les 8.
6: Fins aquí les notícies.
18: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 7 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. La convocatòria pel concurs del cartell de la Festa Major de Sant Just ja està oberta i permet la participació de persones de totes les edats. El termini per presentar propostes finalitza el 31 de maig. Les obres s'han de presentar a través del web municipal mitjançant instància genèrica, adjuntant la sol·licitud específica i el cartell. Les propostes han de ser originals i incloure el nom de la Festa Major, l'any, el municipi i les dates de celebració, previstes del 29 de juliol al 6 d'agost. El cartell guanyador rebrà un premi de 600 euros i serà seleccionat a través d'un procés de valoració del jurat amb la participació d'entitats del municipi. Les bases completes es poden consultar al web municipal. Pel que fa a societat, Dona i Empresa organitza el pròxim 26 de maig la xerrada Dietalk, Maternar, maneres diverses de viure la maternitat, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda al Centre de Dones d'Espí, situat a la planta baixa del Centre Cívic Les Planes de Sant Joan d'Espí. La taula rodona abordarà la maternitat des de perspectives diverses, posant el focus en les experiències personals, les contradiccions, els aprenentatges i les dificultats vinculades a aquest procés vital. La conversa comptarà amb la participació de Clara Nervión, Estel Soler, Elisenda Carot, Maria Ponce i Esther Ardanui, professionals vinculades als àmbits de la comunicació, la criança i l'educació. L'activitat requerirà inscripció prèvia i compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Just, Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat. I en cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just porta per títol Tutankamon i serà impartida per Carles Buenacasa, professor d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona. L'acte tindrà lloc aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència se centrarà en la figura de Tutankamon, un dels faraons més coneguts de l'antic Egipte, i abordarà diferents aspectes històrics vinculats al seu regnat i al context de l'època. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta pels socis i una aportació de 5 euros per als no socis. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
1: Smooth Jazz Club.
0: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Cinema sense límits.
4: Cinema sense fronteres.
5: Cinema sense mesures.
6: En definitiva,
7: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
8: Quan el cinema es fa ràdio.
9: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
10: Això és un blues, tio.
9: Com que un blues?
10: Sí,
9: per
10: just...
9: Què? Per què un blues?
10: Just blues.
9: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.
1: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
2: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, és moment de l'entrevista del dia. Avui parlem amb Max Herold, que és president del Club Bàsquet Sant Just, una entitat esportiva fundada l'any 1956, dedicada a la formació d'infants i joves en la pràctica del bàsquet, i que com a club doncs entenen aquest esport com una eina fonamental per l'educació en el lleure, oferint també un espai de creixement i aprenentatge pels jugadors i jugadores, i que enguany doncs celebra 70 anys d'història. Max, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Benvingut al programa.
3: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Explica'ns una mica com s'està vivint aquest 70è aniversari.
3: Bueno, amb molta il·lusió, sobretot il·lusió, molt contents perquè 70 anys són molts anys, encara que no ho sembli, hi ha moltes entitats que van plegant durant la seva cicle de vida i com et dic, 70 anys el que fa és que agrair sobretot a tots aquests anys pues, les famílies, els jugadors, al final som un club molt familiar, juntes que han passat, presidents, juntes, o sigui, gent que ha col·laborat amb l'entitat i que ha fet créixer, o sigui, i mantenir-se, sobretot mantenir, perquè com et dic, 70 anys són molts anys. O sigui, que per gaudir-ho, celebrar-ho, i per nosaltres un orgull de poder mantenir una mica la vida del club esportiu, del Club de Bàsquet Sant Just, i després per l'entitat i pel poble també, perquè al final han passat molts jugadors i això és per nosaltres un orgull.
2: Com van ser els inicis del club?
3: Bueno, van ser complicats, com tots. Clar, estem parlant de l'any 56, ara ho mirem amb els nostres ulls d'ara, no? Això, però clar, l'any 56 va venir perquè, si no recordo malament, a més es va fer un llibre amb el 50 aniversari del club i van fer una mica de... amb el 50

0: creixement del club, o sigui, uns inicis de molta il·lusió i que això, 70 anys.
1: Uh-huh. I ara mateix, com està, com respira el Club Bàsquet Sant Just?
0: Bueno, estem en un any maco, bueno, ja portem uns quants anys, nosaltres aquesta junta portem 5 anys, 5 temporades, veníem de la junta anterior que portava, per agrair al Francisco Arrabal, que va fer i la seva junta molt bona feina, i abans el senyor Giacomelli, o sigui, veníem d'unes juntes que anava al club mantenint-se, val? Perquè al final, ja crec que havíem parlat alguna altra vegada, que competim amb moltes entitats, ja no només al poble, sinó també clubs de bàsquet d'aquí al voltant, que hi ha un teixit d'esportiu molt, molt ampli. Vale? Aleshores, nosaltres mantenim una mica l'estructura, tenim 12 equips masculins i 9 equips femenins, més les escoletes. O sigui, i mantenim una mica l'estructura que et deia d'uns 220-230 jugadors. O sigui, que per una entitat, entre cometes, petita i de formació com la nostra, està molt bé.
1: Clar, d'alguna manera, haver tants clubs al voltant, això pot provocar aquest efecte mirall, no?, de reflectir-se amb altres clubs i veure també com treballen i com doncs ha estat la seva història i la seva progressió, però m'imagino que també hi ha certa rotació de jugadors i jugadores, no?
0: Sí. També, clar, què passa? Que quan els jugadors destaquen, i el que dius tu, hi ha un mirall aquí en molts clubs importants també al voltant, doncs hi ha fitxatges, o sigui, els clubs que venen de fora sempre es fixen amb el Sant Just, o sigui, tenim molt de cada categoria i tant femenins com masculins que ens van fitxant cada any alguns jugadors. Però bueno, nosaltres, ja el que et dic, que som un club formatiu, també tenim molt clar que el que volem és que la base del poble, o sigui, del club i dels equips, sigui gent del poble, siguin jugadors que siguin de Sant Just, i el que fem és una feina, doncs, el que et deia de les escoletes, una feina bastant important, que és el que més ens interessa. I al final, com qualsevol club esportiu, és una piràmide. És la base, fer-la molt àmplia, amb els equips de formació, tant preminis, minis, etc., per al final tenir dos sèniors, tant de masculins com femenins, i amb això anar jugant. Perquè, a més, ja saps que els esports, no només amb el bàsquet, sinó els altres, hi ha edats que ja és molt més complicat el seguiment dels jugadors. O sigui, hi ha edats que les inquietuds et canvien. O sigui, a partir dels 15-16 anys ja és més complicat poder mantenir per estudis, per inquietuds, etc. I poder seguir l'esport i amb aquestes rutines que n'hi ha, de 3 dies d'entreno, etc., és més complicat. Però nosaltres estem, bueno, com sempre, mantenim una mica l'estructura, que és al final el que ens hem proposat des de la Junta.
1: Parlaves d'aquesta prioritat de que jugadors, jugadores, entrenadors, entrenadores siguin del municipi. Com d'important és per vosaltres això? Perquè hem estat escoltant durant aquest any, com a mínim, no?, clubs que en alguns casos, doncs, es demana aquest mínim, no?, de Sant Justencs. Per exemple, l'altre dia, en el debat d'Atlètic versus Club Futbol Sant Just, que va plantejar la Vall d'Avers, va sortir aquest tema, no?, aquest mínim que és un mínim compliment de jugadors santjustencs. Com hi entreu en aquest debat vosaltres?
0: No, nosaltres ho tenim clar, o sigui, entenc que cada entitat té les seves dificultats també, perquè hi ha, o sigui, el que et deia, hi ha molta competència, hi ha molt club esportiu, però nosaltres ho tenim molt clar. Al final el que promocionem és la gent dels jugadors del municipi, o sigui, al final nosaltres, no m'agradaria mentir-te, però que estem al voltant del 70 i pico, 80% són sobretot jugadors, i sobretot el que són els equips de formació, el que et deia, minis, escoleta, minis, preminis, fins a infantils, cadets, quasi tot el gruix important és de la gent d'aquí del municipi, són de Sant Just. Què és més complicat? Doncs les categories més altes, els sèniors, sí que és més complicat.
1: Que quan també has de competir, a vegades has correcte, de fitxar, vols dir, no?
0: Has de fitxar, correcte, has de fitxar, i després perquè també hi ha molts equips que van desapareixent, entre cometes, perquè, clar, al final també els jugadors van destacant, i el que et deia, hi ha fitxatges. Quan hi ha fitxatges, també aquell equip que se't poden portar 2-3 jugadores et queda una mica coix. Aleshores, trobar jugadors és molt complicat. I Sant Just, perquè estem molt, tenim un pavelló privilegiat i estem en això, però és molt, el servei públic és molt complicat fins aquí, també t'ho dic, o sigui, la gent, segons en quines categories, per venir en cotxe no hi ha problema, però per venir
1: de mobilitat, vols dir,
0: de la mobilitat és molt complicat, saps? O sigui, hi ha categories que és molt complicat, o sigui, als sèniors no és complicat trobar gent que vulgui venir, si estàs en una categoria com la que estem, no hi ha problema i que vinguin en cotxe, però en canvi el que són cadets i això,

0: que són edats de 15, 16, 17 anys, venir fins aquí és complicat, perquè ja tens que el desplaçament el tenen que fer els pares, etcètera, etcètera.
1: L'únic autobús que us acosta més és el JM, i deixar a passeig de muntanya.
0: Correcte, saps? I és molt més complicat. En qual el que fem és això, ho prioritzem, bueno, el que ens interessa és la gent de Sant Just.
1: Avui estem parlant amb Max Herol, ho estem fent en clau doncs, del Club Bàsquet Sant Just i també en clau d'aquests 75 anys de... Ai, 70 anys, ja t'he volgut sumar 5 més, eh? Sí. Veus? Arribareu.
0: Ja arribaran, ja arribareu. Sí.
1: 70 anys de història del Bàsquet Sant Just. Aquest cap de setmana heu fet una iniciativa molt xula.
0: Sí.
1: Explica'm una mica això.
0: Si al carrer. Bueno, vam fer un estudi de totes les pistes que n'hi ha amb cistelles, que saps que comparteixen una part de porteries de futbol i cistelles de bàsquet, i bueno, hi havia 26, vam censar unes 26 cistelles, vale, de diferents parcs, i el que vam fer és que vam fer una... Bueno, volíem fer una difusió d'aquests 70 anys i el millor era pues, que ens fessin una fotografia encistejant aquestes cistelles, que havíem posat un adhesiu a les cistelles, i amb això pues, que ho pengin. Ja saps que tot el tema de xarxes socials està molt de... és tot el que es porta ara, i aleshores amb això pues, el que volem fer és una mica promocionar l'equip, el club, tenir més jugadors també, perquè això es pot, sobretot la canalla, saps? I la gent jove, i després amb això el que volem fer és, bueno, són sortejos, etcètera, etcètera. O sigui, és una mica intentar promocionar tant el bàsquet, amb l'esport i amb gent del poble.
1: Sí. I això es podia participar al llarg d'aquest cap de setmana?
0: No, era aquest cap de setmana, però
1: ho ampliarem
0: més dies, sí, perquè al final el que volem és promocionar-ho i que pugui gaudir, i al final també aquests dos dies hi havia competició, nosaltres hi havia competició, que aquesta setmana ja era l'últim d'una gran part dels equips, però això ho volem mantenir doncs, un 10-15 dies més. I després farem sortejos i farem més difusió d'aquesta jornada.
1: Perquè els actes previstos d'aquest 70è, quins són? Diríem, aquesta bueno, és una de les accions. A inici de temporada també vau fer alguna cosa?
0: Vam fer una acció, després també, sí, la presentació vam fer una acció, es van fer també samarretes commemorant aquest 70 aniversari. Després també volem fer un sopar, que això ja serà amb presidents, expresidents del que hem trobat del club, perquè volem bueno, gaudir d'aquesta celebració d'aquests 70 anys. Després a la cloenda també farem coses especials, i una mica aquest any també farem un canvi a les equipacions, que ja portaven, si no recordo malament, 8 o 10 anys amb una equipació. Estem fent canvis, una equipació nova, que també posarem una mica de difusió amb un logotip especial per commemorar aquest 70 aniversari. Sí, que farem algunes accions. I alguna acció més que, com al final és la temporada, més que de l'any, parlem de temporada, perquè va ser la 56-57, doncs nosaltres serà la 26-27, tenim un any per anar fent activitats.
1: Que bé, perfecte. I tant, amb aquesta excusa doncs podeu anar allargant la festa,
0: correcte.
1: Que això és magnífic.
0: Correcte.
1: És magnífic. Molt bé, parlàvem d'aquesta temporada d'enguany, no? A fora de micròfons m'explicaves que s'estan recollint els fruits, que s'està recollint una mica tot el que doncs, es va plantar en el seu dia també amb l'escola, no? I que això va creixent i que d'alguna manera, com que van pujant de categoria, doncs aquests fruits encara cada cop són més grossos, no? Podríem dir.
0: Sí.
1: Quines són les fites que teniu per aquest any i com les valoreu?
0: Bueno, a veure, sobretot estem molt contents de tot l'any, de la temporada, que ha estat molt, molt productiva. En tema de resultats, ja saps, crec que no és la primera que ho comento, sempre enfoquem més cap a les categories altes, el que són els sèniors. Tot el que és promoció, el que volem és que primer gaudeixin del bàsquet, que n'aprenguin i que els resultats ja vindran. O sigui, no tenim zero preocupació. Alguns equips ja han quedat primers de les seves categories, i amb el cas, per exemple, del sènior masculí, que són aquí sí que demanem una mica més de resultats, han quedat tercers, no pugem perquè sempre pugen els dos primers equips. En canvi, el sènior femení estem a primera catalana, i el dia 30 i 31, que a més animarem a tota la gent del club a venir a acompanyar-nos a Vic, vale, perquè fem una Final Four per intentar pujar a Copa, que ja és una categoria que crec que una vegada el club ja va estar fa uns anys, amb una altra, no? Perquè també evolucionen les categories,
1: sí.
0: Però ja és una categoria prou important. i hi ha una Final Four, com et deia, el dia 30-31 a Vic. I després hi ha un infantil també de primer any de Barcelona, que també ha quedat primer de la seva, o segon de la seva, competició, i també fan una altra Final Four. O sigui que, per aquest sentit, estem molt contents i ja està. I algun equip més que ja et dic que ha quedat primer de la seva divisió, però no és el que a nosaltres ens interessa. O sigui, felicitats, sempre és més bo guanyar que no anar perdent, perquè al final el que deies tu, o sigui, el reflex del que s'ha anat treballant durant els mesos i sobretot les setmanes amb els entrenadors, no? Però en aquest cas no és el nostre, no és el prioritari.
1: Clar, perquè és important que els infants, els nens i nenes, també a l'escola, en aquest període més d'aprenentatge, entenguin els valors de l'esport.
0: Correcte.
1: Vull dir, el que passa en molts esports és que es genera una competició i moltes vegades es genera des de casa, no? És que mi hijo tal o el meu fill no sé què, i això ho estem sentint molt habitualment.
0: Sí.
1: Crec que aquí hem de fer una crida una mica a casa i dir, ei, que l'esport està molt bé, però que l'han de gaudir.
0: Correcte, sempre, sempre. Això és molt important, perquè al final el reflexe de lo que volem quan ja som adults ens ve una mica de lo que hem treballat des de petits. O sigui, aquí el que deies és encertadament, la pràctica de l'esport, el que et fa, i més d'equip, és que tens que tenir una mica, pues, primer gaudir, però després és un treball amb equip. És un respecte cap als entrenadors, cap als contraris, és tenir una dedicació, o sigui, és tot això. I nosaltres és el que ens agrada des de la Junta, és el que volem transmetre, no? O sigui, no deixem els resultats de banda, que hi arribaran, sinó per transmetre abans, aprendre i gaudir sobretot de l'esport. Aquí, en els últims anys, sí que és veritat que no sé si hi ha un estudi clar que es va fer, però sí que hem parlat, i això amb la federació s'ha parlat alguna vegada, que és que el gran problema dels fitxatges ve normalment pels pares.
1: Sí,
0: o sigui,
1: eh?
0: Sí. Sí, o sigui, ja t'ho dic. O sigui, a vegades no és tant la criatura o el jugador que és el que vol canviar-se d'aquí, perquè al final tots ens agrada que ens vinguin darrere, no? Però aquí el pare és el que... Els pares són els que més... no dic que ens fem els xulos, però, bueno, ens agrada, no? I a vegades, el de fitxar per altres equips ja queda molt de compte, perquè a vegades estàs en un entorn... És més millor estar en un entorn que estiguis
1: saludable.
0: Bé, saludable, que estiguis content, que amb els teus amics, sobretot, ja el dic... Sobretot parlo dels equips de promoció, amb el que són ja equips de juniors, sèniors, ja és una altra filosofia, i aquí ja es va competir. Però amb aquests equips el millor és mantenir i estar en el que dius tu, un entorn saludable. I ja et dic que ens han vingut, cada any ens passa, que ens venen altres clubs a fitxar jugadors minis, preminis, que tenen 8, 9, 10 anys.
1: O sigui,
0: i això, parlat amb la federació més, que està molt a sobre, es fa complicat. I ells són conscients, però clar, hi ha clubs que són clubs fitxadors i contra això és molt complicat de segons quines coses. I no pots aturar. I clar, i això et provoca el club que, clar, després muntar equips també és molt complicat. O sigui, al final el bàsquet mínim 10 jugadors, tot el que no siguin equips de 10, 12 jugadors és el màxim que pots tenir de fitxes. Tot el que no siguin 10 jugadors, 8 ja és justet. És justet, i a la qual, clar, anar a altres clubs que et vagin fitxant, pues et fa que tinguis un problema.
1: Clar, clar, totalment, totalment, totalment. Doncs aquesta és una mica la realitat esportiva, que a vegades pensem que és només del futbol, però sembla que en el bàsquet també passa, aquesta pràctica de fitxatges, d'estar obsessionats amb les classificacions, etc, etc. Ara marxem a un altre tema que l'hem comentat una mica fora de micròfons, però crec que també és interessant, que és el tema de l'espai, el tema de les condicions d'entrenament, de joc, que en aquest cas, doncs, vosaltres teniu la vostra activitat al SEM La Bonaigua, al Complex Esportiu
0: Correcte.
1: Municipal de La Bonaigua.
0: Sí.
1: Ara mateix l'Ajuntament està ja amb aquestes obres iniciades de les pistes polidesportives de Masllui, i que en aquest sentit, doncs, això ha de descondensar, no? Ha de fer que aquest tràfic que hi ha de la pista de La Bonaigua, de les tres pistes de La Bonaigua, doncs baixi una mica el suflé i permeti que això, doncs, que els entrenaments es puguin dur a terme també en un altre espai com és aquesta pista poliesportiva. No sé si vosaltres també entreneu a patis d'escola.
0: Sí,
1: també treballeu amb les escoles de Sant Just.
0: Treballem
1: com està aquest tema? Com valoreu el tema de les infraestructures?
0: El pavelló, el que ja porta molts anys, i a més l'alcalde que està a sobre i el David Magallón, el tècnic d'esports, o sigui, el pavelló se'ns fa petit, no només a l'entitat del bàsquet, sinó a les altres entitats, i per mantenir, també volem per mantenir una mica aquestes estructures i poder mantenir, i poder competir, necessitem més espais. Tenim equips que entrenen fora, tenim que allogar pavellons fora de, o pistes fora, i després aquí utilitzem, per exemple, el Corregi, el Montserrat, el Montseny, el Canigó, o sigui, també ens serveixen per una mica descongestionar el que és el pavelló de la Bonaigua. Uh-huh. Val? Nosaltres, sempre ho he dit, encantats de, i agraïts, molt, molt, molt agraïts a l'Ajuntament, perquè al final ens cedeix les pistes, i amb la qual nosaltres el que hem de fer és respectar el que ens ve determinat per l'Ajuntament i sobretot també tenir una cura i un manteniment de, la, de les pistes, o sigui, tant del pavelló com dels vestuaris, etc. I amb això el Club de Bàsquet Sant Just sempre serà molt respectuós i molt agraït en aquest sentit. Després, quan es faci el nou pavelló, ja ens diran on tenim que poder entrenar i on podem competir.
1: Clar, perquè no em deies que no ho sabíeu.
0: No ho sabem.
1: Que no sabeu si us tocaran a Masllubí o no.
0: Correcte.
1: Si fos pel club, Masllubí sí, Masllubí no? Us quedaríeu a la Bonaigua?
0: És el que et deia una mica. Hi ha pares que prefereixen que viuen a Masllubí i ho tindran més a prop, i en canvi hi ha gent que prefereix estar més a prop del centre, que és la Bonaigua, i perquè portem molts anys. Ara mateix no t'ho sé dir. O sigui, nosaltres com a club, ja et deia, com el pavelló no és nostre i estem molt agraïts de la secció de l'Ajuntament, anirem on ens diguin. O sigui, això ho tinc claríssim. I sé que l'Ajuntament és molt responsable amb aquestes coses, que el que està fent és ajudar a totes les entitats. O sigui, en aquest sentit, crec que l'Ajuntament fa el que això, i a més ens ajuda, rebem també ajuts i sempre estan disposats, almenys amb el Club de Bàsquet Sant Just, a col·laborar i ajudar-nos en totes les necessitats que tenim.
1: Doncs, Max, hem d'anar tancant l'entrevista d'avui, però m'agradaria que poguessis enviar també un missatge a aquelles entitats esportives que estan a punt de fer també anys rodons i que d'alguna manera doncs, es veuen reflectides amb el bàsquet Sant Just.
0: Bueno, no, sobretot que a totes aquestes entitats que aniran mantenint durant tots els anys, que sobretot que mantinguin l'esperit del club, de com es va fundar, perquè al final nosaltres també mantenim una mica la fundació de poder mantenir, doncs, el que et deia, un club social, familiar, i que sigui de formació. I aquestes entitats, animar-les a que segueixin, perquè és difícil, cada vegada també t'ho dic, ens ho compliquen una mica més, perquè ens demanen més coses, tant des de lo que és temes tècnics com d'impostos, etc. Però bueno, ho fem amb il·lusió i amb ganes, i al final som pares de jugadors del club, i que ho fem amb il·lusió per ganes d'ajudar i de col·laborar.
1: Max Herold, moltíssimes gràcies.
0: A tu. Moltes gràcies per convidar-me. Adéu. Merci.

0: Doncs encetem un capítol més de la xarxa a les ones, de la xarxa educativa, i en aquest cas avui obrim un nou bloc, un nou tema. Veníem de parlar de les transicions a l'escola, també hem tractat, doncs, en aquest cas, les perspectives diverses, és a dir, les perspectives des de I3 a escola de primària, també hem tractat de la primària a la secundària, i avui obrim un nou bloc per parlar de diversitat sexual, de gènere, i també, doncs, aquests termes que engloben, doncs, diferents qüestions i que ho anirem tractant al llarg d'aquest últim tram de temporada, perquè sembla que no, però la temporada ja li queden menys programes. Avui saludem a la Dèlia, que la tinc a la meva dreta, perquè avui ens presenta una convidada molt especial i també, doncs, així ens fa una mica de companyia, que ja ens agrada. Dèlia, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt
0: benvinguda
1: bé
0: al programa.
1: Gràcies.
0: Explica'ns una mica, qui tenim avui als estudis de Ràdio d'Esvern?
1: Doncs, bueno, em marco una mica, vale? Perquè
0: perfecte.
1: Quan buscàvem també temes per poder parlar i omplir, no?, aquesta secció de la xarxa a les ones, veníem d'haver parlat fa un temps de diversitat, no?
0: Correcte,
1: de tota l'atenció
0: sí.
1: a la diversitat, i potser no amb la Maria, que és amb la persona que una mica donem contingut a aquesta secció, doncs... valoràvem la importància també de visibilitzar tot el que tenia a veure amb la diversitat més a nivell sexual i no només centrar-ho amb els adults, sinó parlar també dels adolescents joves, no?, que una mica fan tota aquesta descoberta personal, no?, i a vegades també poder descobrir-se, no?, des d'aquesta mirada més diversa, no? I ara sí, no?, pues, proposàvem la possibilitat d'escoltar també a persones que no són adultes, que a vegades sempre estem molt habituats a escoltar adults, i vaig preguntar-li a l'Adela si volia venir a parlar amb nosaltres. L'Adela és la meva neboda. Ella, bueno, participa en un projecte que es diu Bandada, que es fa a l'entitat Candela. Ella ens ho explicarà, i una mica, jo penso, bueno, si no és així, tu després em rectifiques, vale, Adela?
2: Vale.
1: Però jo crec una mica que ella té, doncs, curiositat també per aquesta obertura de mirada de les persones som diverses, som diferents, i, bueno, està bé també veure-ho des d'aquí. Crec que també, a banda de parlen molt de feminisme, de què fan les noies, o d'empoderar també, no m'agrada gaire la paraula empoderar, però, bueno, de visibilitzar també, no?, aquest rol també, no?, femení, no?, des de l'encasillar-se amb el, que fins ara havíem entès com a femení, no?
0: Adela, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs? Benvinguda al programa.
2: Molt bé, gràcies.
0: Qui és l'Adela? Explica'ns una mica, qui és? Com et definiries?
2: Doncs, no sé. No sé.
0: I, d'alguna manera, com creus que projectes com aquest, com el que ens explicava ara mateix la Dèlia, no?, projecte Bandada, com creus que poden, doncs, contribuir en la societat aquest tipus de projectes?
2: Doncs considero que són projectes en els quals la gent, d'alguna manera, s'obre molt. Et sents com tu mateix, d'alguna manera, pot ser com tu vulguis, sense importar, doncs, el teu gènere o la teva orientació sexual, o no sé.
0: I en aquest sentit, quins temes tracteu? Quins temes es tracten?
2: Doncs depèn una mica també de l'activitat que fem, però sí, més o menys com ha dit la Dèlia, doncs el feminisme també, les reivindicacions, com ens sentim nosaltres també en aquest tema i tal, però...
0: I amb quina freqüència ens reuniu? Com funcionen aquestes reunions? Explica'm-nos una mica, també.
2: Doncs ens reunim dos divendres al mes, com a mínim al meu grup. Després hi ha dos grups més grans. No sé quan es reuneixen aquests dos grups. El meu es reuneix dos divendres per mes i doncs això.
0: I pel que fa, doncs, a les persones que hi ha al grup, entenc que són grups més reduïts, són grups més ampliats, com funcionen? Explica'ns una mica també per aquí.
2: Doncs hi ha, crec que som unes 18-20 persones, però va faltant gent i tal.
0: Clar, va rotant una mica, sí. No? Sou en general 18, però un dia podeu ser 6, podeu ser 10,
2: sí. I
0: en aquest sentit doncs, aneu fent i aneu doncs, compartint les vostres experiències, les vostres opinions. D'alguna manera és un espai obert i segur on poder obrir-se, no?
2: Sí.
0: I què et va motivar a participar en aquest projecte?
2: Doncs em va semblar un projecte molt inclusiu, d'alguna manera. Jo sóc bisexual i mai havia vist un projecte així que unís tant a les persones i menys a joves de la meva edat per ser com són.
0: Clar, és que parles dels joves de la teva edat, quina edat tens?
2: Jo, 13.
0: 13, és que és molt jove, l'Adela.
1: És molt jove, l'Adela.
0: És molt jove.
1: Sí, però està superbé.
0: És meravellós.
1: Que, que hi hagin espais on les persones, perquè són persones, amb 12, 13 anys, que comencen a descobrir-se, no? A conèixer-se també, doncs puguin... Bueno, jo crec que ho he explicat molt bé, no? No t'has d'encasillar, és un espai lliure, tu pots explicar com tu et sents, què penses... Vull dir, ostres, hi haurien d'haver més projectes com Bandana, no?
2: Estic d'acord.
1: Claro.
0: Sí, sí, sí. I parlaves dels joves de la teva edat. Explica'ns una mica què és el que et trobes o una mica mirant el teu entorn, què hi veus? Perquè, clar, m'imagino que a l'institut hi ha moltes casuístiques, hi ha moltes formes de fer, no? I a vegades potser et pots sentir més còmode, més incòmode. Com treballes també això, no? En el sentit de veure com d'alguna manera doncs, la gent del teu voltant pot ser d'una forma o que a vegades quan tu actues d'una forma diferent la gent també doncs, s'ho pren com d'alguna manera com algo estrany. Com ho vius? Com, d'alguna manera, com si fossis una espectadora, com visualitzes una mica el teu entorn?
2: A l'institut jo crec que la gent no ho entén gaire o com a mínim no està gaire normalitzat. I doncs això, que considero que s'hauria de normalitzar més, que la gent dona per fet que a un noi li agrada agradar una noia, a una noia li agrada agradar un noi, que has de tenir el gènere amb el que neixes. Sí que entenen que està com... que hi ha gent que no és així, però com que no ho tenen normalitzat i crec que s'hauria de normalitzar més perquè no és una cosa gaire vista.
0: Clar, perquè venim, Dèlia, de la primària, que és una etapa on, d'alguna manera, bastant més hermètica, on es protegeix molt l'alumne, els nens, les nenes, els alumnes fan també aquests grups segons corresponen una mica doncs, a la seva identitat, la seva personalitat, s'uneixen. D'alguna manera, també... un instint molt animal, no?, això d'unir-se. Però, clar, arriba a l'institut i és un ambient una mica més hostil. Sembla que hagis de tenir com uns mínims. Per molta gent ha sigut una etapa traumàtica de la seva vida, no?, perquè han hagut de justificar qui són. I això és d'una complexitat enorme i aquí, en aquest sentit, projectes com aquest també no només fan costat, sinó que també demostren que tu no és que estiguis pensant o sentint malament, és que sents diferent i això està bé.
1: És que tots sentim diferent.
0: És que és això.
1: Aquí, crec que com, no, els éssers vius en general, perquè no només ens passen les persones, tenim tendència a unificar, no? A unificar i anar envaint, no? I això ho fa des d'una planta als animals o a nosaltres, no? I llavors està... com unificar tothom, no? Tothom hem de ser d'una determinada manera, tothom ha de ser igual, llavors, clar, hem de començar com des de molt petits, hem de començar molt des de com els adults mirem els infants, i ara ja, no, jo no me'n vaig ni a la primària, me'n vaig a la bressol, segurament perquè em toca molt de prop, també, però nosaltres hem d'entendre que els infants són diferents i els hem de poder mirar diferents. Si nosaltres com a adults els donem aquests espais també per poder ser diferents i no els demanem aquesta... comunicació, no? I uh-huh. els anem donant aquests espais quan van creixent, ells també viuran la diferència com una part de la, d'aquesta part de normalitat, no? Que l'Adela explicava. Com que això no passa, crec que és important que l'escola també aquí prengui el paper que li correspon. La Bressol, l'escola i l'institut. Però a més aquí hi ha una altra complexitat que és un tabú, és, hem de parlar de sexe i això... afegeix una dificultat, no, en acollir la diversitat, que no és qualsevol diversitat. No és que jo sóc rosa i ella és morena, o que jo tinc els ulls verds i l'altre els té blaus, sinó que parlem de diversitat sexual i parlar de sexe encara és un tabú. I pensem que encara parlar amb els infants de la primària de sexe, doncs encara costa molt incorporar aquests temes en la quotidianitat o en el dia a dia, ja sigui a l'espai de, en un entorn més familiar o en un entorn més educatiu o escolar, no? És difícil. Llavors, clar, s'ajunten una doble complexitat. Parlar de sexe i parlar de diversitat. Llavors, és com la bomba, no? Llavors, bueno, no és fàcil, jo crec que és complicat.
0: Totalment, totalment. I és que, a més, també, jo crec que les eines que deuen tenir els professors, professores de l'ESO, en aquest cas, deuen ser eines molt limitades.
1: Segurament.
0: Sí. Eines molt limitades, les converses aquestes, les xerrades. Jo me'n recordo una noia que feia espai aquí al programa que un dia ens explicava. És que, clar, és que venen al meu col·le a explicar-nos de temes sexuals i venen amb el cogombre i amb el condó. I clar, això sembla com d'una altra època, no? Això del cogombre i el condó, dius, aviam.
1: Sí.
0: Que d'alguna manera, jo crec que vivim al segle XXI, es poden explicar les coses d'una forma molt més didàctica, d'una forma molt més entenedora i sense rebutjar doncs, la diversitat, perquè al final vivim en això, vivim en diversitat.
1: De fet, Candela fa això també. Candela és una entitat que fa també aquest acompanyament i igual que ho fa Candela, jo sé que hi ha altres entitats que també ho fan, aquest acompanyament als centres educatius una mica per poder doncs, acompanyar això en com acollim i abracem una mica, perquè no és només acollir de jo t'acullo a casa, és t'abraço, és a dir, conto que tu estàs aquí com jo i que tant dret tens tu sent com ets, com tinc jo i com fem aflorar, no, tota aquesta diversitat. Hi ha entitats que acompanyen també als professionals de l'escola per poder afavorir doncs, això, no? Acollir aquesta diversitat a nivell sexual. També des d'aquesta mirada feminista, jo crec que Candela també ho fa, també ho has dit, oi, Adela? Sí. Aquesta mirada més feminista, la coeducació, és a dir, parlant una mica de tots aquests aspectes.
0: Clar. Sí, sí. I pel que fa, diguéssim, el que més t'agrada del projecte, allò que diguis, ostres, és que jo m'emporto això del projecte. Què és el que diries que destacaries?
2: Doncs que no hi ha ningú igual que una altra persona. Hi ha el mateix que estem dient ara, tot de diversitats, i que és igual el que t'agradi o qui siguis o com et sentis perquè t'acolliran bé, perquè et sentiràs especial i podràs ser tu mateix de qualsevol manera.
0: Que important això, eh?
1: Important. És molt important. Sí,
0: important.
1: Sí.
0: Tant de bo haguéssim tingut aquestes eines quan vam anar, no, a l'institut. Jo recordo l'institut, abans ho comentava, a mi no m'importa obrir-me, jo ho recordo com una etapa complicada, perquè estàs en aquell moment en el que t'estàs coneixent a tu mateix, la resta també, allò que veuen estrany, ho veuen com objecte de burla, com objecte d'emfatitzar-ho, no? De dir, ei, aquesta persona és diferent a la resta, i clar, això t'ajuda zero, no? En la teva evolució, en el teu entendre què és el que t'està passant, i clar, és molt complicat, i aquí jo crec que hem de fer tots una mica de treball, perquè ja no només passa per les aules, ho comentaves, Delia, passa també per les llars, per casa, no? Segons quins comentaris fem quan això, no? Quan els nens, nenes, quan els joves es troben, per exemple, una persona trans pel carrer, no? Explicar-ho de la forma més normal possible, no? Perquè al final no deixa de ser això, no? Una persona que està anant pel carrer. I a vegades crec que això costa de trobar. Encara veiem molt aquell llit acusador, no? De dir, ai, persona estranya,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i a més fem una cosa curiosa amb això, no? Els infants tenen molta curiositat, mm-hmm. i quan veuen alguna persona que, o alguna persona o alguna situació que no han vist mai, que per ells és una situació com que els crida l'atenció, que és diferent, ells senyalen amb el dit.
0: Sí.
1: Aquí està l'adult que no li ha de dir no senyal, no? Això de no senyalis o mm-hmm. no miris o... no passa res, és a dir, però igual que, no sé, jo tenia un amic que treballàvem junts que ell explicava, ja fa molts anys, ell és gran, és una persona gran, que té quan les nenes, les seves filles, que ara ja són unes adultes bastant grans, eren mm-hmm. petites, van fer un viatge a l'Àfrica i van arribar a sí. un poblat on hi havia nens i nenes que no havien vist mai, unes nenes, elles eren rosetes blanques, mm-hmm. no? I eren els infants d'aquell poblat qui les senyalaven com a les diferents, no? Ostres, això no passa res, clar que tu veus i dius, ostres, no? Et sobta veure algú diferent, però aquí hem d'estar els adults, no? Uh-huh. O els adults o els que acompanyem, no necessàriament han de ser adults, poden ser persones de la mateixa edat, entre ells també sí. s'acompanyen, que al final sembla uh-huh. que només tinguem la veritat absoluta nosaltres, no? Però tens persones al costat que et diuen, ah, mira, doncs aquesta persona pues, és una persona, no? Tu parlaves dels trans ara, sí. no? Pues és una persona que a lo millor ha nascut amb un cos d'un home, però ell, no, es sent que és una dona i ha decidit transitar mm-hmm. cap aquí, i llavors també ho pots explicar, no? No mm-hmm. passa res, l'important és acompanyar i acollir. Per això jo crec que deia això de l'abraçar, no?
0: Total.
1: No passa res, ostres, acollim.
0: Jo crec que en el món adult costa tant encara.
1: És molt
0: que...
1: difícil, és molt complicat.
2: Sí,
0: sí. Sí, no, i perquè a vegades jo crec que tenim la por d'equivocar-nos i acabem equivocant-nos.
1: Mm.
0: Allò de dir, bueno, pregunta, no? A vegades és, pregunta, com vols que em dirigeixi a tu? Mm. Com et sents a gust? Mm. Com que, doncs així, val, perfecte, doncs així em dirigiré. I no, no, vull dir que a vegades hem d'abraçar una mica això i entendre que no coneixem aquella informació per no ferir a l'altre, doncs això, preguntar, no? Escoltar l'altra persona, sense voler ser un el protagonista, sinó senzillament entendre com és que es vol sentir aquesta persona, no? Com vol ser d'alguna manera tractada, i crec que això és molt, molt important, i encara tenim aquest d'allò, no? Bueno, de l'estigma de la societat, no? Sí. Tornem, perquè ens queden pocs minuts, al tema, i és que m'agradaria que ens expliquessis una mica també què has acabat aprenent d'aquestes trobades.
2: Que, doncs, jo suposo que acabes aprenent que pot ser tu mateix en un espai on tothom t'entén, d'alguna mm-hmm. manera, i que sí que a l'institut potser és més difícil, però que en un espai que és més reduït que un lloc on hi ha 90 persones per curs, i que tots estan allà per una raó similar, d'alguna manera, a la teva, que tothom t'entén i tothom sap com et sents i mm-hmm. com t'agradaria sentir-te, d'alguna manera.
0: Perfecte.
1: Jo puc fer-li una pregunta?
0: I tant, endavant.
1: Vinga, te la faig aquí.
2: Vale.
1: Tu et sents com millor en espais fora de Candela per anar a Candela? És a dir, el fet d'anar i participar en el projecte de bandada, a tu t'ha donat eines, a tu, personals, per quan vas a l'institut, per exemple, i trobes que algú et diu alguna cosa, també dir, vale, però a mi això no m'importa, perquè tinc eines personals que m'ajuden a estar millor.
2: No a tot arreu, però majoritàriament sí. Sí, també... No ho sé, és que també són com activitats allà i tal, per tant, no acostumem a parlar com molt d'un tema allà, uh-huh. espai per parlar. Uh-huh. Algun cop sí, però...
1: Feu no, més normal. Activitats i
2: sí.
1: coses així.
2: Però sí que hi ha vegades que hi ha coses que m'han dit i dic, ostres, això és veritat, aleshores he anat a l'institut, he dit no sé què, no sé...
1: T'ha ajudat, sí. T'ha donat com a eines.
0: Uh-huh. I ara sí, per anar tancant, Adela, què els diries als altres noies, nois, que volguessin apuntar-se al projecte?
2: Que endavant, que és una oportunitat molt xula i que si realment se senten així, que està molt bé, que és guai i que que perfecte.
1: Ara se'n va de colònies.
0: Ah, sí, eh?
1: De colònies és, o campaments, o què feu?
2: Sí, és una setmana... no sé on anem, però, però me'n vaig de colònies.
1: Me'n vaig de colònies amb mandada, que és molt guai, també fan coses molt xules.
0: I tant, un punt de trobada important. Sí, i tant que sí. Adela, Adèlia, gràcies per passar pels micròfons de Ràdio d'Esvern i cuideu-vos molt.
2: Merci.
0: Adéu-siau.
1: Merci.
2: Adéu.

0: consideren que hi ha una màxima col·laboració. Segons fonts properes al cas, els Mossos han detingut en Vic aquest matí després de més d'un any d'investigacions sobre les circumstàncies en què va morir el seu pare i l'han conduït a dependències judicials per practicar-li les diligències habituals abans que comparegui aquí als jutjats. David Àngela, Catalunya Ràdio, Martorell.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
2: Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat l'acord de pressupostos d'aquest any que inclou inversions en educació, el reforç del català, un pla pels pobles petits i polítiques per a la gent jove i la gent gran, entre d'altres mesures. I una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per la gestió de l'IRPF. Per Oriol Junqueras, tan importants són les partides incloses als pressupostos com els acords que s'han de negociar amb Madrid.
3: Tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines a favor del nostre país.
1: Doncs bé, Junts per Catalunya acusa Esquerra Republicana d'aprovar els pressupostos del president Salvador Illa per interessos particulars i deixar de banda el país. Salvador Vergés és el portaveu juntaire al Parlament.
4: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país. Han deixat el país al marge.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, fa una crida als sindicats per arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. Avui el departament ha de fer arribar una nova proposta als sindicats i les reunions s'han de reprendre demà a la tarda. Les tornarà a presidir la consellera en persona. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on compareix en aquests moments. Parlament de Catalunya, Sara Cañete, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs pendents de si la consellera avança algun detall d'aquesta nova proposta que faran arribar aquesta tarda als sindicats amb l'objectiu de reprendre demà les negociacions. De moment, Niubó ha insistit en la necessitat de garantir aquest espai d'entesa. Diu el sistema educatiu no pot quedar bloquejat. Es compromet a desplegar l'acord assolit, però també a complementar-lo, però diu de manera realista. Per tant, avisa els sindicats contraris a l'acord que no avançaran en posicions maximalistes. Diu que el desplegament de les mesures ja acordades milloraran el sistema educatiu de cara al curs que ve i, sobretot, ha fet una crida a pensar en l'alumnat. Diu que necessiten que el sistema funcioni perquè és el seu dret a l'educació. Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Preocupació entre les famílies de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita al Montsià per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves, el matalló. Anem a Tortosa, Jordi Barranca.
6: Bon dia. Consisteix a bloquejar les caròtides pel darrere, la qual cosa pot provocar pèrdues de consciència. La direcció del centre ha enviat un correu a les famílies informant dels casos que han detectat. La comunitat educativa està preocupada. I Aiza Palacios, integrant de l'AFA del centre Rapitenc.
7: És important i sabem que no és un joc, i menys un joc segur. Pot provocar lesions cerebrals, traumatismes cranials, dany cervical, i dins de lo que són les arts marcials, esta pràctica només la realitzen per supervisió professional i protocols de seguretat estrictes.
6: I demana la implicació del departament. Jordi Barranca, Catalunya, Ràdio Tortosa.
2: Rússia fa a partir d'avui 3 dies d'exercicis nuclears. L'exèrcit desplega 64.000 efectius en les maniobres que es fan en paral·lel al viatge de Vladimir Putin a Pequín, on demà es reuneix amb Xi Jinping. El president rus espera que la cimera serveixi per avançar en el projecte d'un gasoducte per abastir la Xina. Putin presumeix de bones relacions entre els dos països.
8: Agraeixo profundament el compromís del president Xi Jinping amb la cooperació a llarg termini amb Rússia. Estic convençut que els nostres enllaços càlids i amistosos ens permeten traçar els plans més audaços per al futur i portar-los a la realitat.
1: Una troballa arqueològica excepcional apareix a Castellar del Vallès. Dos magnats del segle X, marit i muller, vinculats al comtat de Barcelona, han aparegut enterrats al jaciment de Castellar Vell. Anem cap allà amb la nostra unitat mòbil, Martí Cuní, Toni Fortesa.
9: Les seves tombes s'han conservat intactes i segellades durant més de 1.000 anys. Estan localitzades al sector nord de l'antiga església de Sant Esteve. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellar.
10: Això ens confirma que el jaciment de Castellar Vell tenia una importància capdalt o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi ha aparès a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
9: Una troballa excepcional en un dels jaciments arqueològics més importants d'aquesta època a Catalunya. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Castellà del Vallès.
1: Esports, Marta García.
11: El defensa del Girona, Alejandro Francés, no té cap lesió en el genoll, però serà dubte fins a última hora per al transcendental partit de dissabte contra l'Elche, en què els gironins se juguen la permanència en primera. Francés se va fer mal en el genoll esquerre en la segona part en el Metropolitano i va haver de deixar el terreny de joc. Fermín se perd el Mundial per una fractura en un dit del peu que obliga el migcampista del Barça a passar pel quiròfan, mentre Hansi Flick renova fins al 2028 amb opció una temporada més. Qui també renova és el tècnic del Badalona Women de la Lliga F, Marc Ballester, que ara firma per una temporada més. En la Premier, l'Arsenal pot ser avui campió de Lliga si el Manchester City no guanya el seu partit en el camp del Bournemouth. En handbol, renovació d'Antonio Rama fins al 2029 al capdavant del masculí del Balonmano Granollers. Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení, s'incorpora com a segon en la banqueta masculina. En waterpolo, Sabadell i Barcelona se juguen l'accés a la final de la Lliga a partir de les 8, Lliga masculina. El guanyador jugarà contra l'Atlètic Barceloneta en una final que començarà ja este mateix diumenge. I en la competició femenina avui comencen els play-offs de semifinals. A les 9, Sant Andreu-Terrassa. I en hoquei patins, Jan Curtiellas ha arribat a un acord amb el Noia Freixenet per rescindir el seu contracte.
12: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. La convocatòria pel concurs de cartell de la Festa Major de Sant Just ja està oberta i permet la participació de persones de totes les edats. El termini per presentar propostes finalitza el 31 de maig. Les obres s'han de presentar a través del web municipal mitjançant instància genèrica, adjuntant la sol·licitud específica i el cartell. Les propostes han de ser originals i incloure el nom de la Festa Major, l'any, el municipi i les dates de celebració, previstes del 29 de juliol al 6 d'agost. El cartell guanyador rebrà un premi de 600 euros i serà seleccionat a través d'un procés de valoració del jurat amb la participació d'entitats del municipi. Les bases completes es poden consultar al web municipal. I en societat, Dona i Empresa organitza el pròxim 26 de maig la xerrada Dietolc Maternà, maneres diverses de viure la maternitat, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda al Centre de Dones d'Espí, situat a la planta baixa del Centre Cívic Les Planes de Sant Joan d'Espí. La taula rodona abordarà la maternitat des de perspectives diverses, posant el focus en les experiències personals, les contradiccions, els aprenentatges i les dificultats vinculades a aquest procés vital. La conversa comptarà amb la participació de Clara Nervión, Estel Soler, Elisenda Carot, Maria Ponce i Esther Ardanui, professionals vinculades als àmbits de la comunicació, la criança i l'educació. L'activitat requerirà inscripció prèvia i compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Just, Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat. I pel que fa a cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just porta per títol Tutankamon i serà impartida per Carles Buenacasa, professor d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona. L'acte tindrà lloc aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència se centrarà en la figura de Tutankamon, un dels faraons més coneguts de l'antic Egipte, i abordarà diferents aspectes històrics vinculats al seu regnat i al context de l'època. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta pels socis i una aportació de 5 euros per als no socis. I això és tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1 del migdia. Fins ara.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions, els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.
5: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
6: Això és un blues, tio.
5: Com que un blues?
6: Sí,
5: per just... Què? Per què un blues?
6: Just blues.
5: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.

0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, passa un minut d'un quart d'una del migdia, i ara parlem de les SEAS, de la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc. Farem doncs una mica la xerrada amb en Pep Gil, que és el vicepresident d'aquest espai, d'aquesta secció de l'Ateneu de Sant Just. Pep, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut al programa.
1: Gràcies, igualment i ben trobats.
0: Content de coincidir amb tu, que encara no ho havíem pogut fer al llarg d'aquesta temporada. I bé, explica'ns una mica, avui parlarem de les matinals, d'altres activitats que també apareixeran avui en el calendari, però abans permetem que giri una mica la mirada cap enrere per parlar del cap de setmana passat, que es va celebrar aquest cinquè aniversari de la SEAS Jove, i m'agradaria que ens expliquessis com va anar i com ho veu viure des de les SEAS.
1: Doncs en directe, ho dic en directe perquè vaig participar-hi, ho vam viure molt bé i particularment, i crec que no solament particularment, sinó va ser un sentit general de que va estar tot el que va ser, començant per la cursa d'orientació, com després va haver-hi una mica d'aperitiu i després el dinar i la part musical. Uh-huh. Crec que va ser un dissabte bastant complet i molt rodó, i d'aquí la meva més càlida felicitació als companys de la secció jove de les SEAS, que ho van muntar molt bé, des de, ja dic, des de lo que és la cursa, que va estar, crec que, molt entretinguda. Ens va fer, els que, doncs, crec jo que vivim a Sant Just, doncs buscar i rebuscar llocs, i ens vam passar una estona, dues hores molt entretingudes, perquè a més teníem un temps limitat i va ser molt interessant, perquè ens vam esforçar en allò que ens van dir, que procureu no penalitzar minuts, perquè això penalitza, i ens va sortir força bé. I va ser molt entretingut el dia, molt divertit, i tot penso que molt ben organitzat per la secció jove.
0: Es troba a faltar el parc de Collserola, per això?
1: Sí, que es troba a faltar perquè estem acostumats a... Vivim a Collserola, no? I aleshores, doncs, ja portem mesos que no... particularment i en conjunt, que no pots gaudir de dir, bueno, avui me vaig a caminar, em vaig a la Penya del Moro, doncs no pots anar. I qui diu això, doncs qualsevol cosa de que entri dins del parc.
0: Recordem que està tancat per les restriccions per la pesta porcina africana, i que en aquest sentit, doncs, fins que no es doni la llum verda des del govern de la Generalitat, el parc perdurarà tancat. La SEAS Jove va decidir reinventar-se, dir, anem a fer una cosa, els 5 anys s'han de celebrar i ho farem al nostre poble, al municipi, també tenint de president la GEOSEAS, per exemple, no? Aquesta activitat que fan part a Festa Major, per tant, una mica aquesta pràctica en fer activitats al municipi la tenien ja per la mà. Molt bé, doncs, Pep, passem a parlar ara de les activitats. Avui... també portes, m'explicaves a fora de micròfons, que us dividiu, diguéssim, en subseccions per treballar preparant les activitats i gestionant les excursions. En aquest cas, tu portes bastant les matinals, i una mica, a part d'altres qüestions, ens parlaràs d'això, de les matinals que hi ha programades, doncs, pels propers mesos, per les properes setmanes.
1: Doncs sí, com sabeu, les SEAS ens dividim en comissions o subseccions, com vulgueu dir-ho, per les diferents activitats, perquè... Doncs, per sort, crec que tenim moltes activitats,

0: No, la propera és aquí al Turó d'en Moró, al Montseny, que és una sortida circular, se surt d'allà de Santa Fe de Montseny, i es va al Turó d'en Moró, que és tota la zona de la faixeda de la zona d'aquí del Montseny, tocant a la part ja més sud, i es fan diferents fonts i s'acaba pel pantà de Santa Fe i, i s'arriba a l'inici de nou de la... o sigui, on s'havia iniciat la caminada. Aquesta, com dic, és el diumenge, el dia 24. I després hi ha la darrera, la Cloenda, que aquest any també coincideix amb la literària. Com sabeu, cada any fem el que diem una matinal literària en la que la Romi, la nostra presidenta, doncs ens prepara un tema normalment adient al recorregut o algun indret d'on anirem. Aquest any la de Cloenda és el Salt del Mir, a Osona. I aleshores, com que estem parlant d'un salt d'aigua, i donat que tenim un any que ha sigut doncs força plujós, i hem tingut aigua a dojo i neu, que encara en tenim molta, encara de reserva, segons ens diuen els encarregats, els meteoròlegs.
1: I s'ha de desfer aquesta neu, eh?
0: Sí, s'ha de desfer, per això dic que encara ens resta molta aigua. Doncs aquest any tenim la sortida literària, juntament amb la de Cloenda, es titula L'aigua font d'inspiració. I la Romi, com he dit abans, doncs en dos o tres parades que fem normalment dins de l'itinerari, ella ens fa comentaris sobre autors, siguin de prosa o poetes, que parlen del tema en què aquest moment pertoca, no? en aquest cas de l'aigua. Si vols t'explico una mica així per sobre, ràpidament, la zona aquesta és la zona de... Partim molt a la vora de Santa Maria de Besora i fem un recorregut des de el que es diu la Cabanya del Mir, que és un bar-restaurant en el qual pararem a esmorzar, i sortirem d'allà i farem tot el recorregut amb diverses parades per fer els comentaris aquests i que ens fa la Romi sobre el tema literari que pertoca. I una mica abans, una estoneta abans d'arribar al final, anirem al Salt del Mir i allà doncs contemplarem, esperem que encara tingui força aigua, perquè és un salt molt espectacular, té uns 50 metres de caiguda lliure.
1: Carai.
0: I és bastant maco de veure.
1: És el que veiem a la fotografia.
0: Exactament.
1: Nosaltres el tenim adjunt aquí a la fitxa tècnica de l'excursió, però bé, la gent que ens estigui escoltant segur que si ho busca per internet, però bueno, que no es faci masses spoilers, perquè també està bé anar allà i trobar-s'ho i impressionar-se d'aquest salt natural que és magnífic. Molt bé, una activitat molt completa, com deies, perquè no només afegim aquesta vessant excursionista, sinó que també tenim la literària i, a més, doncs, un bon àpat que fareu també el restaurant La Cabanya del Mir. Per tant, déu-n'hi-do.
0: Sí, normalment des d'allà fa... Bueno, jo diria que de sempre, la de Cloenda s'acaba amb un dinar conjunt. En aquest cas, com dic, fem una circular que comencem al restaurant i acabem al restaurant, o sigui, per si no hi havia dubtes, esmorzarem allà, farem la caminada amb totes les parades que hem comentat i finalitzarem allà mateix, on farem l'àpat conjunt, i després ja, doncs, ja retornarem cap a Sant Just. Normalment solen ser unes sortides molt interessants perquè afegim el component literari, que jo crec que està molt bé, perquè la Romi s'ho treballa molt perquè busca temes i autors que tinguin a dir sobre el tema en què estem parlant. En aquest cas és més l'aigua, altres vegades doncs, hem estat per la costa, altres vegades, en fi, de l'indret on ens estem movent, doncs ella ja busca i normalment troba autors i espais molt adients.
1: Doncs del Turó de Moró a Montseny hem marxat fins a aquest matinal de Cloenda al Salt del Mir a Osona, i ara, a continuació, marxem a parlar de l'excursió de Cloenda del cicle. En aquest cas estem parlant del cicle Salut i Muntanya, que es durà a terme el 7 de juny a les 7 del matí. El parador és la sortida, i bé, l'objectiu és recórrer la riera de les Lloses al Ripollès.
0: Sí, aquí no estic massa al cas, perquè aquí veus...
1: Aquesta diem, no és la teva secció.
0: No és la meva secció, però bueno, més o menys sé de què va. És l'última sortida que es fa aquesta temporada dins del cicle d'excursions d'autocar, que és, sempre havíem dit així, no? I també s'acaba normalment amb un dinar, i aquí és... Bueno, suposo que hi ha algun company que tindria més a dir que jo, doncs no ho porto tan preparat, això. Però bé, val la pena. El que pugui, que hi baixi, perquè solen estar molt ben, molt acurades les sortides, i en aquest cas, doncs, amb el plus afegit que hi ha, doncs, el dinar final, que sol ser molt interessant.
1: Doncs aquesta excursió de caire matinal única per tot el grup, perquè es celebra, doncs, el dinar de cloenda del cicle al restaurant Solana del Ter de Ripoll, un itinerari de 8 quilòmetres i 600 metres amb uns desnivells acumulats de més de 385 i menys 585 metres, que recorre la riera de les Lloses des de Santa Maria de Matamala fins al llogaret del Cremat, amb una vegetació de ribera exuberant i boscos mixtos de pi roig i faig. Déu-n'hi-do, eh?
0: Aquest any, per el que acabes de dir,
1: sí,
0: paga la pena anar-hi, perquè com que hem tingut molta aigua...
1: El verd estarà
0: verd. Tot el que és verdissa, boscos de ribera, està exuberant. I paga la pena anar-hi i viure-ho.
1: I tant que sí. I ara tanquem amb la sortida de veterans, Camats Pasqual, que en aquest cas, doncs, ens convida a descobrir el refugi del Pla de la Font i el Pic de l'Opinató, entre d'altres. Excursió, doncs, a les Valls d'Àneu, al Pallars Sobirà, els dies 12 i 18 de juliol del 2026.
0: Doncs sí, aquesta és la... Normalment, aquesta és una de les anuals que diem nosaltres, i aquest any la fem a l'11 i 12 de juliol, el cap de setmana aquest. El dissabte 11, doncs fem el que fem habitualment, que és fer l'excursió, i després, doncs, anar a l'hotel. Aquí l'excursió, tu ja has introduït molt bé, que es fa el Pic de l'Opinató. Hi ha una alternativa, que és des del mateix refugi. Els que no vulguin fer una caminada més llarga tenen una alternativa, que és com ara la meitat d'unes dues hores i mitja, de no arribar a tres hores, que és fer el Pic de Sant Salvador, o també se'l diu de Quartiules, que està a curta distància des d'allà mateix. A l'altre, el de l'Opinató, és una mica més llarga, són 5 hores d'anar i tornar, a un pas res exigent, i tenim la... diguéssim, l'afegit de que estem a sobre del parc d'Aigües Tortes, amb el qual tenim una visió de tota la vall i de la zona molt, molt, molt bonica. I si tenim, això ja no podem assegurar-ho, tenim un bon temps, doncs podrem tenir unes vistes magnífiques. Després baixem un cop acabada l'excursió. Aquí normalment el que fem és que ens portem el dinar, i a la tarda, un cop ja s'han acabat les dues excursions, baixem a l'hotel, que està a Escaló, allà al Hotel Castellarnau. Ja hem estat en alguna altra ocasió, ens han tractat molt bé i per això ho repetim. I aleshores el que fem és, la tarda, arribem normalment ja a mitja tarda, acabada, el que fem és la dutxa, la cervesa, descansar i esperar el sopar, no? I l'endemà, el diumenge, doncs tenim una sortida molt interessant, una sortida botànica, que anem d'allò d'Esterri a Escalarre, em sembla que anem, no?
1: Si no és el...
0: d'Esterri d'Àneu, sí, a Escalarre.
1: Exacte.
0: Amb un guia, i ens explica espècies que trobem per la zona, que a vegades són úniques, espècies botàniques, i una mica tot el que és el conjunt de l'itinerari que anirem veient, no? Això ens ocuparà el matí de diumenge, i un cop acabada la caminadeta, aquesta és una passejada, vull dir, això ja no és anar a fer una excursió pròpiament dita, no? Sinó que és una passejada que ens ocuparà, ja dic, una bona estona del matí, i després, doncs, acabarem amb el dinar i ja donarem per finalitzat el cap de setmana de veterans, que ja són 52, seran amb aquestes, o sigui que són uns quants, eh?
1: I tant, Déu-n'hi-do.
0: Vam començar que érem joves veterans, i ara ja som potser més que sèniors veterans, ja. Alguns, no? Per sort alguns joves venen, els que volen, clar.
1: Ben fet, i tant que sí, ben fet, ben fet. Molt bé, doncs déu-n'hi-do, quantes activitats tenim al llarg d'aquesta etapa, diguéssim, ja final del curs.
0: N'hi ha més, que jo no les comento.
1: I el
0: perquè,
1: que queda.
0: Sí,
1: i el que
0: hi ha, queda. Hi ha més, sí, més, sí, perquè sí. Hi han sortides al Pirineu, hi ha la Lluna Plena,
1: sí, és clar.
0: Tot això, i són activitats que ja serien les... Això són les cloendes del curs 25-26, que acabarem, com sempre, al mes de juliol.
1: I com l'esteu valorant, aquest curs? Com han anat les excursions que heu
0: fet
1: fins ara?
0: Doncs la veritat és que a nivell personal i a nivell col·lectiu de... Parlo de... Bueno, potser, si em permets, en nom de la Junta, hem tingut la novetat del mes 35, la secció aquesta que s'ha fet, que són els joves que estan entre 35 i més, i la veritat és que ha sigut un plaer poder veure que això ha arrencat bé, va seguint, els joves van fent la seva, que ja han fet el 5è aniversari, sí. La secció infantil, que és un badibull, en el bon sentit, de criatures allà que... Ara mateix, el dia abans comentàvem com havia anat el dissabte passat,
1: lo
0: de la Sea Jove, van participar moltes criatures que, a més, ho van passar pipa, perquè, clar, tot el que sigui competir i buscar coses... I ho dic en primera persona perquè ho vaig veure, no? Perquè, clar, ens trobàvem per Sant Just...
1: Coincidíeu.
0: I els crios anaven, potser alguns ja al final una mica cansats, perquè... Eren dues hores de no parar, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Però, en general, s'ho van passar molt bé i és, aquí jo transmeto el que vaig sentir, de pares i fills de la secció infantil i, com podeu comprendre, secció infantil que va, secció jove, secció més 35, que seria com una mica el pont entre els joves i els ja més grans. I els ja més grans, que encara aguantem i seguim, havien ganes d'estar-hi tot el que puguem, i ens aguanteu, doncs jo crec que ha sigut un any bo, perquè les sortides del cicle han anat bé. En fi, això el Jordi i els de la comissió us podrien explicar més, però bé, ho veiem i també ho vivim, perquè participem en algunes. I aleshores, doncs, jo crec que en general... Tota la secció de la SEAS ha anat força bé i ha sigut un any, un cicle 25-26, jo diria que molt, molt productiu i molt bo.
1: Una secció que està creixent, que segueix creixent i que segueix sumant, doncs, nous membres, perquè realment és impressionant tot el que esteu fent també amb el naixement de Més 35, no? Aquest nou espai que també, doncs, agrupa aquesta gent, doncs, que no està ni a la seva jove, no, diguéssim, ni els veterans.
0: Una mica per sobre, però tampoc no són sèniors, diguéssim.
1: Exactament,
0: no?
1: Exactament.
0: I la veritat és que està tenint, creiem, està tenint èxit. I creiem que són ells i els joves són el futur. Nosaltres ja hem de... Bueno, ho tenim claríssim. Nosaltres hem de deixar l'espai perquè ja l'hem ocupat molt de temps i volem deixar-lo. Nosaltres ja estem perquè ens diguin què hem de fer, no què han de fer els altres perquè ho proposem nosaltres. No sé si m'explico.
1: Però això està molt bé, no? Perquè moltes entitats tenen por de que no hi hagi aquest relleu generacional. En el vostre cas és que gairebé... Aviam, hauria d'anar molt malament la cosa, no? Però gairebé podem dir que ja el teniu, és que teniu un relleu generacional que...
0: Estàs dient el que crec que és. Nosaltres, la SEAS, fa, pues això, 4 o 5 anys enrere, o 6 anys, pensàvem això. No veiem el... Clar, tu tens ganes de fer coses, però cada vegada estàs més limitat, perquè hi ha una cosa que això no t'ho treu ningú, i és que cada any tens un any més. I el que feies quan tenies 40 anys, quan tens, com és el meu cas, 70 i, doncs hi ha coses que no, ja no les pots fer. Potser el cost, el cap t'ho demana, però el cost ja no et respon igual. Aleshores, vam tenir la gran sort de que van venir els joves, van fer la secció jove, després la secció infantil ha tingut una crescuda i sembla que es va mantenint molt bé, i ara amb la secció més 35, doncs pensem el que has dit tu, que la que la SEAS té futur, té futur. Nosaltres ja som, no dic passat, perquè encara som present, però el futur són ells.
1: Doncs amb aquesta il·lusió que, com dèiem, no totes les entitats tenen el privilegi, no, de poder dir que tenen, doncs, això, aquest futur assegurat. Esperem, i amb molta il·lusió, doncs, que això sigui així. I res, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Esvern, Pep, per explicar-nos aquestes activitats, sobretot les matinals, que és la que domines, però la resta totes han sortit prou bé, també.
0: Bueno,
1: com es nota que les practiques. Organitzar-les no, però practicar-les sí, eh?
0: Practicar... Procuro fer totes les que puc, perquè a vegades no pots, no ens podem dividir encara.
1: El calendari no dona per tot, està clar.
0: Sí, de fet m'agraden totes, però a vegades no pots, no pots tot. Donar-vos vosaltres, en nom de la SEAS, les gràcies a vosaltres per donar-nos la possibilitat de que la gent ens conegui una mica més, i si serveix perquè això, doncs, fomenti una mica més l'estima i l'amor a la cultura i a la muntanya, doncs per nosaltres està l'objectiu assolit.
1: Pep Gil, gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Cuida't molt. Adéu-siau.

0: cas.
1: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Oberta la participació per dissenyar el cartell de la Festa Major 2026. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 19 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Maternar, la nova dietòleg de Dona i Empresa sobre les diferents maneres de viure la maternitat el 26 de maig. Tutankamon, la nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just amb Carles Buenacasa. El professor de la Universitat de Barcelona parlarà sobre el faraó egipci aquest dijous a la residència de la Mallola d'Esplugues. El Club Bàsquet Sant Just celebra els seus 70 anys d'història al poble.

La convocatòria pel concurs de cartell de la Festa Major de Sant Just 2026 ja està oberta i permet la participació de persones de totes les edats. El termini per presentar propostes finalitza el 31 de maig. Les obres s'han de presentar a través del web municipal mitjançant instància genèrica, adjuntant la sol·licitud específica i el cartell. Les propostes han de ser originals i incloure el nom de la Festa Major, l'any, el municipi i les dates de celebració, previstes del 29 de juliol al 6 d'agost. El cartell guanyador rebrà un premi de 600 euros i serà seleccionat a través d'un procés de valoració del jurat amb la participació d'entitats del municipi. Les bases completes es poden consultar al web municipal.

Dona i Empresa organitza el pròxim 26 de maig la xerrada Dietolc Maternar, maneres diverses de viure la maternitat, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda al Centre de Dones d'Espí, situat a la planta baixa del Centre Cívic Les Planes de Sant Joan d'Espí. La taula rodona abordarà la maternitat des de perspectives diverses, posant el focus en les experiències personals, les contradiccions, els aprenentatges i les dificultats vinculades a aquest procés vital. La conversa comptarà amb la participació de Clara Nervión, Estel Soler, Elisenda Carot, Maria Ponce i Esther Ardanui, professionals vinculades als àmbits de la comunicació, la criança i l'educació. L'activitat requerirà inscripció prèvia i compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Just, Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat.

La pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just porta per títol Tutankamon i serà impartida per Carles Buenacasa, professor d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona. L'acte tindrà lloc aquest dijous 21 a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència se centrarà en la figura de Tutankamon, un dels faraons més coneguts de l'Antic Egipte, i abordarà diferents aspectes històrics vinculats al seu regnat i al context de l'època. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta pels socis i una aportació de 5 € per als no socis.

0: El Club Bàsquet Sant Just es troba immers en la celebració del seu 70è aniversari, una fita que commemora la trajectòria d'una de les entitats esportives més arrelades al municipi. Fundat l'any 1956 per un grup d'amics aficionats al bàsquet, el club ha esdevingut un pilar fonamental per l'educació en el lleure i el creixement d'infants i joves de la vila.
1: Bueno, amb molta il·lusió, sobretot il·lusió, molt contents perquè 70 anys són molts anys, encara que no ho sembli, hi ha moltes entitats que van plegant durant la seva cicle de vida i com et dic, 70 anys el que fa és que agrair sobretot a tots aquests anys pues, les famílies, els jugadors, al final som un club molt familiar, juntes que han passat, presidents, juntes, o sigui, gent que ha col·laborat amb l'entitat i que ha fet créixer, o sigui, i mantenir-se, sobretot mantenir, perquè com et dic, 70 anys són molts anys. O sigui que per gaudir-ho, celebrar-ho, i per nosaltres un orgull de poder mantenir una mica la vida del club esportiu, del Club de Bàsquet Sant Just, i després per l'entitat i pel poble també, perquè al final han passat molts jugadors i això és per nosaltres un orgull.
0: Durant l'entrevista a Ràdio d'Esvern, el president del club, Max Herold, ha destacat la importància de mantenir l'essència familiar que ha permès a l'entitat superar el pas del temps. Amb una estructura actual de 21 equips entre masculins i femenins i unes 230 fitxes de jugadors i jugadores, el club prioritza la formació per sobre de l'exigència competitiva.
1: Aquí el que deies és encertadament, la pràctica de l'esport el que et fa, i més d'equip, és que tens que tenir una mica, doncs, primer gaudir, però després és un treball amb equip. És un respecte cap als entrenadors, cap als contraris, és tenir una dedicació, o sigui, és tot això. I nosaltres és el que ens agrada des de la Junta, és el que volem transmetre, no? O sigui, no deixem els resultats de banda, que ja arribaran, sinó per transmetre abans, aprendre i gaudir sobretot de l'esport. Aquí, amb els últims anys, sí que és veritat que no sé si hi ha un estudi clar que es va fer, però sí que hem parlat, i això amb la federació s'ha parlat alguna vegada, que és que el gran problema dels fitxatges ve normalment pels pares.
2: Sí,
1: o sigui,
2: eh?
1: Sí, o sigui, ja t'ho dic. O sigui, a vegades no és tant la criatura o el jugador que és el que vol canviar-se d'aquí, perquè al final tots ens agrada que ens vinguin darrere, no? Però aquí el pare és el que... Els pares són els que més... no dic que ens fem els xulos, però, bueno, ens agrada, no? I a vegades lo de fitxar per altres equips ja queda molt de compte.
0: Per celebrar aquestes 7 dècades d'història, el club ha iniciat diverses accions per acostar l'esport a la ciutadania, com la recent campanya En Cistella al Poble, que convida els veïns a interactuar amb les cistelles del municipi. De cara als pròxims mesos, l'entitat prepara un sopar de gala, amb presidents i expresidents de l'entitat, la implementació de noves equipacions amb un logotip commemoratiu i actes especials durant la cloenda de la temporada. Pel que fa al futur, el club continua treballant en la millora de les condicions d'entrenament. Malgrat la saturació actual de les instal·lacions, Herold ha mostrat la seva gratitud cap a l'Ajuntament per la cessió de pistes escolars i el suport continuat a les necessitats de l'entitat, tot esperant noves solucions i infraestructures com el futur pavelló de Masllui. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'associació Grup Domino celebrarà el seu 15è aniversari amb un torneig de domino obert a la ciutadania que es disputarà els dies 23 i 24 de maig al frontó de Salvador Espriu. La competició començarà el dia 23 a les 10 del matí. L'activitat commemorarà els 15 anys de trajectòria de l'entitat amb dues jornades dedicades a aquest joc de taula tradicional. Segons l'organització, la participació serà gratuïta i no caldrà fer inscripció prèvia. El torneig és organitzat per la mateixa associació Grup Domino i es desenvoluparà durant tot el cap de setmana al frontó de Salvador Espriu.

0: Els municipis de Sant Just i Esplugues de Llobregat seran les seus, del 29 al 31 de maig, de la trobada anual de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per la Sala de Sant Just i l'Ateneu Popular d'Esplugues, té com a objectiu principal consolidar la xarxa com un agent de transformació social i un espai de coordinació pel moviment popular. La trobada s'estructura en tres jornades amb una programació que combina espais de debat intern amb activitats lúdiques i culturals obertes a tota la ciutadania. Segons han explicat Berta de la Maza i Marc Pomar, representants de la sala, la finalitat és compartir experiències, aprenentatges i estratègies de futur entre entitats amb realitats territorials diverses.
1: Doncs mira, ara ja fa uns quants anys que, bueno, que som membres de la xarxa de casals i ateneus i hem anat a diverses trobades. Llavors, per nosaltres, anar com a sala o ara aquest any, per exemple, potser els afortunats de si nosaltres qui la muntem, és doncs un espai, doncs això del que deia la Berta abans, de trobada, de compartir experiències o maneres de com viuen els diferents casals dels Països Catalans, doncs la seva lluita, quines activitats fan, quines problemàtiques tenen, i és doncs un espai doncs per compartir pues, totes aquestes coses.
2: Sí, i que al final formar part de la xarxa Casals i Ateneus no és només dir que estàs escrit sense un motiu darrere, sinó que és formar part d'una cosa molt més gran i d'una manera de poder compartir entre els diferents casals i ateneus els recursos, no només materials, sinó els recursos socials, els recursos en tots els sentits i tots els aprenentatges que es van fent arreu del territori, poder compartir-los i viure conjuntament el que és la xarxa.
0: Les activitats destacades inclouen el divendres 29 a Sant Just, sopar i concerts amb De Gairó, els 4 de l'Eixample i punxadiscos locals, el dissabte 30 a Esplugues, assemblea general, dinar popular, xerrada sobre la lluita obrera i concerts amb glossa càustica, punxada, Tomeu i Xarnego i punxadiscos locals, i diumenge 31 a Sant Just, taula rodona sobre els punts de suport popular per la regularització extraordinària i vermut final. L'organització ha informat que tots els beneficis obtinguts durant la trobada es destinaran a cobrir les despeses del grup de suport a les persones encausades arran d'una detenció produïda a Sant Just fa 6 mesos. Amb aquesta iniciativa, la xarxa busca fer front, segons ells, a la repressió i fomentar la solidaritat comunitària davant les mesures cautelars vigents.
2: També, com abans de passar a explicar la programació, dir que tots els beneficis que fem a la trobada de casals i ateneus d'enguany aniran destinats a cobrir els gastos del grup de suport que hem iniciat recentment aquí a Sant Just, que és el de les detingudes per la causa de McDonald's de fa 6 mesos, on recordem també que estan encara amb unes mesures cautelars aplicades, és a dir, tenen el mòbil d'una de les dues detingudes i encara amb la segona mesura cautelar de que han d'anar a firmar cada dia 1 i 15 de mes en un nou muntatge policial aquí a Sant Just, que estem veient que últimament està sent com tot bastant desproporcionat, que la seguretat està tornant a l'ordre del dia i a l'agenda política, no només dels carrers, sinó també de la institució, i en general ho comenten gairebé tots els grups polítics en el butlletí i en els plens. Tendeix a haver-hi també bastantes esmenes, no es diu esmenes, bueno, bastantes sí, sí. Esmenes com d'això, i creiem que és un moment important com per poder també, no només que la pròpia gent dels casals i ateneus faci front a la repressió, sinó que en general Sant Just s'impliqui una mica en els casos repressius que li estan venint, com veiem en el moment de la tardor i en el moment de fa 6 mesos amb les detingudes de dues companyes d'Arran.
0: Es poden consultar els detalls de la programació i tota la informació actualitzada a través dels perfils a les xarxes socials de l'entitat santjustenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ateneu de Sant Just organitza el pròxim 20 de maig una tertúlia sota el títol «Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya», que tindrà lloc a 8:15 del vespre a la sala del Cinquantenari. La sessió està impulsada pel grup de tertúlies de l'Ateneu i comptarà amb la participació del sociòleg i periodista Salvador Cardús i Ros. La trobada plantejarà una reflexió sobre conceptes vinculats al fenomen migratori com immigrant, estranger o nacionalitat, amb l'objectiu d'abordar el debat des d'una perspectiva basada en dades i no en percepcions o rumors. La tertúlia també posarà sobre la taula qüestions relacionades amb la convivència, la pertinència i la llengua. Cardús és doctor en econòmiques, ha estat professor a la UAB i a universitats internacionals com Cambridge, Queen Mary, Cornell i Stanford i és membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans. També ha publicat diversos llibres sobre educació, societat i política.

0: Sant Just posa en marxa aquest mes de maig el Summerfest, un nou cicle d'activitats d'oci dissenyat específicament pel públic juvenil del municipi. La iniciativa, que s'allargarà fins al mes de setembre, té com a objectiu principal oferir alternatives de lleure de proximitat per evitar que els joves hagin de desplaçar-se a altres poblacions per gaudir de l'oci nocturn.
1: L'activitat del Summerfest neix principalment per dues realitats. Una és que volíem poder oferir més activitats d'oci per la gent jove a Sant Just, perquè una de les realitats que jo crec que molta de la gent jove és que acaben buscant l'oci nocturn fora del municipi, i aquesta és una realitat que tenim per falta sobretot d'oferta privada, però també de vegades d'oferta pública, i hem decidit doncs, que volíem organitzar un cicle en què un cop al mes, de maig a setembre, doncs, tinguem una activitat dedicada sobretot al públic juvenil, perquè es pugui quedar a Sant Just i gaudir de la festa i dels seus amics, doncs també a Sant Just. I després vam aprofitar aquesta necessitat, també convertir-la en virtut, intentant implicar a gent jove, buscant sobretot gent jove que no estigui ja en associacions, que no estigui organitzada, perquè també trobem un valor, no?, que en la participació ciutadana és interessant, doncs també sumar aquella gent que a vegades, doncs, per la seva dinàmica vital no està en associacions, però quan el piques a la porta i li dius, vinga, anima't a tirar endavant un projecte com aquest, doncs es sumen, s'animen, s'integren i fan comunitat i també fan cohesió social des d'una altra perspectiva, que crec que és interessant.
0: El regidor d'Educació i Joventut, Just Fossalba, ha explicat que el projecte neix de la necessitat d'implicar joves que no formen part de les associacions tradicionals del municipi. La programació destaca per la seva varietat temàtica i per l'ús d'espais que habitualment no acullen activitats nocturnes. El calendari previst comença el 30 de maig amb una festa Far West al Parc del Canigó amb toro mecànic i bingo musical, el 12 de juny una pool party a la piscina de la Bonaigua en horari nocturn, el 4 de juliol la Holy Fest al barri de Masllui combinada amb una neon party i el 26 de setembre l'Extreme Sports a la plaça de la Pau amb circuits inflables i activitats esportives. El regidor ha subratllat que, més enllà de l'oferta lúdica, el Summerfest busca teixir barri mitjançant la descentralització de les propostes.
1: Una de les coses que també no he dit abans i crec que cal posar en valor és que hem intentat defugir dels espais clàssics de festa, de llocs on es fan festa, i anar a buscar a barris espais que a vegades, doncs, per falta de teixit o per falta de motivació, doncs no es fan servir tant, no?
2: És veritat, aquí podríem llegir perfectament un casal de joves que no llegim, clar, perquè en cap de les activitats apareix.
1: No hi anem, i en canvi ens anem al Canigó, que
2: activitats apareix.

La colla gegantera de Sant Just celebrarà la 20a trobada gegantera el pròxim 6 de juny amb una jornada festiva que reunirà diferents colles convidades als carrers del municipi. L'activitat començarà a les 6 de la tarda al Parc Maragall amb la plantada de gegants, mentre que la cercavila s'iniciarà a les 7 de la tarda i finalitzarà cap a les 8 a la plaça Verdaguer, on es farà el tradicional ball de gegants. La cercavila recorrerà diversos punts del poble passant pel carrer Major, el carrer Verge del Pilar, carrer Creu, carrer Raval de la Creu, Bonavista, Creu, Rambla de Sant Just, Ensem Claver, plaça Can Preciós i plaça Verdaguer. La trobada comptarà amb la participació de diverses colles convidades en una de les cites destacades del calendari festiu local organitzada per la colla gegantera de Sant Just. Amb motiu de l'esdeveniment, també s'ha organitzat un concurs de dibuix adreçat a l'alumnat de primària de les escoles de Sant Just per escollir el cartell de la trobada. Els guanyadors d'aquesta edició han estat Iris Herrera i Lluís Escofet.

Moment de repassar les activitats de la setmana Sant Just. Demà dimecres 20 de maig a les 11:10 a Ràdio d'Esvern es farà l'entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes, també amb l'espai L'alcalde respon. També dimecres 20 de maig a 6:45 de la tarda es farà el club de lectura dels tercers dimecres a les escoles amb la lectura Invasió Subtil i altres contes de Pere Calders, conduït per Jordi Nopca. I dimecres a 7:45 del vespre a la tertúlia Les claus del debat sobre la immigració de Catalunya, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu i organitzat pel grup de tertúlies de l'Ateneu. Dijous 21 de maig a les 6 de la tarda a la conferència de l'aula d'extensió universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Tutankamon i a càrrec del professor d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona, Carles Buenacasa. Dissabte 23 de maig, a les 10 del matí, se celebrarà el 15è aniversari de l'associació Grup Dominó, amb un torneig de dominó els dies 23 i 24 de maig. També dissabte a les 12 del matí, Jugateca Ambiental, amb una activitat sobre el 9è Bioblitz Metropolità, sobre ciència ciutadana. És una activitat oberta a tothom i que no cal inscripció prèvia i que serà al Parc del Mil·lenari. Dissabte 23 a 6:45 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a partir de les 6 de la tarda el dissabte se celebrarà la Cercavila Cultural amb inici a la plaça Maragall i fi a la plaça Verdaguer. És la quarta edició d'aquesta Cercavila Cultural, que és organitzada pel Cau de Sant Just i l'Esplai de Sant Just. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 24 de maig a les 12 del matí, al Parc de Torreblanca, Jugateca Ambiental, amb una activitat sobre el 9è Bioblitz Metropolità, una activitat sobre ciència ciutadana, que no cal inscripció prèvia i que està oberta a tothom.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Oberta la participació per dissenyar el cartell de la Festa Major de Sant Just 2026. Maternar, la nova dietòleg de dona i empresa sobre les diferents maneres de viure la maternitat. La sessió del 26 de maig reunirà professionals de la comunicació, la criança i l'educació al Centre de Dones d'Espí. Tutankamon, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària

de la gent gran d'Esplugues i Sant Just, amb Carles Buenacasa. El professor de la Universitat de Barcelona parlarà sobre el faraó egipci aquest dijous a la residència de la Mallola d'Esplugues. El Club Bàsquet Sant Just celebra els seus 70 anys d'història al poble. L'entitat fa balanç de 7 dècades de formació esportiva i aposta per la base.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 19 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesbren.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Cinema sense límits.
2: Cinema sense fronteres.
3: Cinema sense mesures.
4: En definitiva,
5: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
6: Quan el cinema es fa ràdio.
7: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
8: Això és un blues, tio.
7: Com que un blues?
8: Sí,
7: per just... Per què un blues?
8: Just blues.
7: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: Junqueras firmen un acord de pressupostos que dona estabilitat al govern del PSC. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Tres anys després, Catalunya és a punt de tornar a tenir pressupostos. A l'espera de confirmar l'acord del febrer amb els comuns, el govern ha lligat finalment els vots d'Esquerra, Joan Bota.
2: La firma del pacte de pressupostos aquest matí entre el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, dona aire al govern en plena vaga dels mestres, amb un pols obert també amb els metges, amb la crisi de Rodalies de fons i sense que el finançament singular sigui encara una realitat.
0: Connectem amb el Palau de la Generalitat i amb la seu d'Esquerra Republicana, Albert Prat i Marta Corbalan.
3: Salvador Illa ha necessitat gairebé la meitat de la legislatura per complir el seu primer objectiu, convèncer Oriol Junqueras per tenir pressupostos. Amb l'encaixada de mans d'aquest matí, el líder del PSC s'assegura que podrà sobreviure amb prou oxigen fins al final del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia.
4: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans i que ens ha de permetre que ens generin prosperitat.
5: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord i ha assegurat que no hi ha hagut cap renúncia. La recaptació de l'IRPF ha quedat fora de l'equació, però Junqueras s'ha compromès a tornar-ho a intentar després de l'estiu, quan es tramiti el nou model de finançament al Congrés.
6: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
0: L'altre gran impacte informatiu del dia, aquest més sorpresiu, és la detenció de Jonathan Andic per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic. Anem als jutjats a Martorell. David Àngela, bon dia.
7: Hola, bon dia. Per un soterrani per evitar els primeríssims plans dels mitjans, emmanillat i custodiat pels Mossos d'Esquadra, ha arribat poc abans de la una Jonathan Andic als jutjats de Martorell. Ara mateix és dins amb el seu advocat, Cristóbal Martell, i també hem pogut veure com arribava la titular del jutjat número 5 que instrueix les diligències. Pendents, una munió de mitjans de la resolució que emprengui aquesta lletrada.
0: I avui encara tenim una tercera notícia important. Aquesta ve des de Madrid. L'Audiència Nacional situa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, com el cap d'una trama de tràfic d'influències i l'imputa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tània Tàpia.
8: És el primer expresident espanyol investigat per la justícia. El jutge José Luis Calamà l'acusa de liderar una estructura jeràrquica i estable, diu, per guanyar diners a través de fer favors a Plus Ultra, tot perquè l'empresa rebés una injecció pública, un rescat després de la pandèmia. La ciutat ja ha declarat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals el 2 de juny a l'audiència. Durant tot el matí s'estan fent escorcolls, entre d'altres, a l'oficina de l'expresident.
0: I al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de l'augment de tirotejos que s'han viscut els últims dies a Catalunya.
2: El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, relaciona els dos tirotejos setmanals de mitjana registrats l'any passat, que van fer 7 morts i 29 ferits, sobretot amb el tràfic de drogues. Sentiu-lo al matí de Catalunya Ràdio.
9: El fenomen de la marihuana ha provocat que, com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc. I es comença a incrementar aquest mercat d'armes de foc.
0: I en temps de cultura, atenció a la troballa arqueològica de primer nivell que s'ha fet a Castellar del Vallès. Toni Fortesa.
10: Un fet excepcional. S'han trobat les tombes de dos magnats del segle X, Marit i Muller, en perfecte estat de conservació. Una troballa que situa el jaciment de Castellar Vell al mapa arqueològic europeu.
0: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Comença el compte enrere per la final de la Champions femenina. I atenció, avui plat fort, Alexia Putellas, gran protagonista, avui a Catalunya Ràdio.
11: La capitana del Barça passarà aquesta tarda pel tot costa la prèvia d'aquesta final amb l'Olímpic de Lió i amb el dubte de si seguirà l'any que ve al Barça. El club blaugrana compta que tindrà l'1-1 aquest estiu i que, per tant, podrà fitxar amb certa normalitat i es prepara per afrontar operacions importants com la del davanter centre. I es comencen a saber les convocatòries per al Mundial. Al Brasil, Neymar ha estat una de les sorpreses després que Ancelotti l'hagi cridat.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia, doncs a aquesta hora el punt més complicat és l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos. Sentit Barcelona hi ha uns 15 quilòmetres de retencions perquè només hi ha un carril obert. S'estan fent tasques de resfaltat a la zona on ahir al vespre hi va haver un accident amb dos camions implicats. Recordem que les vies alternatives són la C32 Sud i la Nacional 340 i afectada també la C1415C que connecta Granollers amb la Roca, en aquest cas per una manifestació de docents.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
0: A partir d'avui és quan hem de notar que la temperatura, el termòmetre, va cap amunt.
14: Doncs sí, ho hem començat a notar. Ara mateix temperatures entre 3 i 6 graus, depenent de l'observatori, superiors a les d'ahir, i demà se superaran els 25 de màxima a tot l'interior, en alguns observatoris fregant o arribant als 30. En el cas del Pirineu, superiors als 25 graus a les valls de cara a demà i arran de costa a prop dels 25, i en dies posteriors encara més altes. Tocaran sostre divendres i dissabte. A partir de demà hi ha sense precipitacions enlloc, però potser entre dijous i sobretot divendres arribin boires marítimes. De moment aquesta tarda els ruixats no tindran ni la força ni l'extensió dels d'ahir, però encara poden caure punts del Pirineu i muntanyes del prelitoral nord.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
14: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El president Salvador Illa ja té pràcticament al sac els seus primers pressupostos després de tancar l'acord amb Esquerra Republicana. El que no va ser possible fa 2 mesos i va obligar a retirar per primera vegada uns comptes de la Generalitat ha acabat avui amb una fotografia conjunta i un pacte que ha de permetre l'aprovació definitiva al Parlament de Catalunya. Ara el govern només té un escull, el dels comuns, que resisteixen a donar l'acord per tancat. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
16: Què tal? Bon dia.
0: Perquè el govern confia que a finals de setmana els comptes puguin començar la tramitació parlamentària per tal d'entrar en vigor abans d'aquest estiu.
16: Sí, Salvador Illa es treu un pes de sobre en plena vaga de mestres i després d'un semestre marcat per la crisi de Rodalies. Fa 2 mesos, el 18 de març, va fer una maniobra inèdita i va interrompre la tramitació dels pressupostos al Parlament per no deixar escapar el suport d'Oriol Junqueras i arribar fins aquí. I l'acord s'ha escenificat a primera hora avui amb una encaixada de mans entre tots dos, entre Illa i Junqueras, a la Galeria Gòtica de Palau. Falta per veure què hi diran els comuns, però el president ha necessitat gairebé 2 anys per aconseguir el principal objectiu de qualsevol govern. Molt probablement seran els únics pressupostos que aprova, però a Palau ja respiren més tranquils perquè en tenen prou per salvar la segona meitat del mandat.
4: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
17: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
16: Són la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la portaveu, Sílvia Panegue, que han desfilat durant el matí per desgranar la lletra petita d'un acord que el més destacat que planteja, com hem anat explicant, és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i demà els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040.
0: I a banda d'aquest tren, Albert, què més preveu aquest pacte?
16: Són 14 pàgines d'acord que també prometen un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions, la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria o els primers tràmits perquè la Generalitat hi pugui dir la seva en la gestió dels aeroports. A més, també hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I també es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística perquè impulsi el català a l'àmbit digital i ampliï les places per aprendre aquesta llengua.
0: Hem sentit el govern i, de la seva banda, Esquerra Republicana defensa aquest acord per tal de fer avançar el país, diu, i ha reivindicat els guanys en sobirania. Oriol Junqueras també ha deixat clar que no renuncien a aconseguir el traspàs a Catalunya de l'IRPF, que va fer descarrilar el primer intent de negociar els pressupostos el mes de març passat. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
5: Hola, bon dia. Després de la foto amb el president Salvador Illa, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord que, segons ha dit, inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar l'acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncien i que el tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
6: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat, i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
5: L'acord entre el govern i Esquerra s'ha tancat en plena onada de vagues a l'ensenyament, però Junqueras ha destacat que s'ha aconseguit incloure una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació que es podria fer servir per atendre les demandes dels docents.
6: El que fem és dotar el pressupost d'una partida addicional de 500 milions d'euros justament per donar al govern eines i recursos per poder afrontar aquesta qüestió. L'acord, en concret, l'han de fer el govern i els sindicats.
5: Junqueras ha tret ferro a les veus crítiques dins d'Esquerra que han qüestionat l'acord per no haver aconseguit encara la carpeta de l'IRPF i ha defensat també que no se sotmetés ahir a votació del Consell Nacional, al·legant que no s'ha fet mai en un pacte d'aquesta mena.
0: Ja heu sentit que el conflicte dels mestres s'ha acabat colant en la negociació dels pressupostos, tot i que per Esquerra i pels comuns no és una línia vermella per tal d'aprovar els comptes. Parlament, Jordi Corbalan.
18: Els comuns ofereixen al govern reformular o tornar a calendaritzar alguns dels seus acords sobre els pressupostos si això ha de facilitar tenir més recursos per atendre les demandes dels mestres. Jéssica Albiach avisa Salvador Illa que no porti els pressupostos al Parlament sense tenir tancat l'acord amb ells. Demà es tornen a reunir.
19: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hagin signat l'ampliació de l'acord.
18: I Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, acusa Esquerra d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa per interessos particulars. Salvador Vergés és el portaveu juntaire al Parlament.
20: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge.
18: La CUP també creu que Oriol Junqueras ha posat al davant la seva agenda personal i ha deixat tirats, diu, els mestres. I el Partit Popular plantarà el govern a la reunió que ha convocat aquesta tarda amb els grups parlamentaris per avançar-los als acords que demà tractarà la Comissió Bilateral amb l'Estat.
0: Passant 12 minuts de les dues, anem amb la notícia sorpresa d'aquest matí. A aquesta hora passa a disposició judicial Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, detingut aquest matí pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Ell era l'única persona que estava amb Isaac Andic el dia de la seva mort. I des de fa mesos la policia catalana l'investiga per la seva suposada implicació en la mort. Tot i això, Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser un accident. Anem als jutjats de Martorell, Unitat Mòbil de Catalunya. Ràdio, Martí Cuní, David Àngela. David, bon dia.
21: Hola, bon dia. Emmanillat amb les mans al darrere i custodiat per agents dels Mossos d'Esquadra, cap a 3:15 ha arribat als jutjats de Martorell en Jonathan Andic. Ara ja és dins de les dependències judicials on ha entrat prèviament la titular del jutjat número 5 que porta el cas. Dins també hi ha el seu advocat, en Cristóbal Martell. Ara haurem d'esperar la decisió que pugui prendre aquesta jutge en funció de la declaració del detingut que es podria acollir, recordem-ho, el seu dret a no declarar. Desenes de mitjans d'informació fem guàrdia a l'espera d'aquesta resolució judicial. Ja fa una bona estona que havia arribat el seu advocat. Mentrestant, el cap de Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, en Ramon Chacón, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha recordat que el cas està sota secret d'actuacions i que la investigació ha estat molt complexa.
22: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades.
23: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
22: Evidentment.
0: La investigació, sabem, David, que ha estat llarga, que és complexa. Sabem si hi ha noves proves contra el fill d'Isaac Andic que hagin justificat aquesta actuació o no?
21: Doncs ho desconeixem, però segons fonts policials, els investigadors han reunit prou indicis com per detenir el fill d'Isaac Andic. Les contradiccions en les seves declaracions, la mala relació entre el pare i el fill, el lloc on es va produir la caiguda que aparentment no comportava cap risc i la informació que hagin pogut recopilar del seu dispositiu mòbil han precipitat aquesta intervenció dels Mossos. I ara, fa uns moments, la família d'Andic ens acaba de fer arribar un comunicat on defensen la innocència d'en Jonathan i demanen que respecti el principi de presumpció d'innocència. Afegeixen que no existeixen ni trobaran proves de càrrec legítimes en la seva contra. En aquest comunicat afirmen que les diligències demostraran la seva innocència.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest cas i veurem si ha acabat de declarar o no Jonathan Andic, el fill d'Isaac Andic, que ara mateix ho està fent als jutjats de Martorell. Ara és pràcticament 3:15, més coses. Per primera vegada, la justícia imputa un expresident espanyol. És el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i per blanqueig de capitals. El jutge José Luis Calama l'ha citat a declarar el dia 2 de juny en la causa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El situa com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada, diu el jutge, creada per guanyar diners, fent d'intermediari i influint davant l'administració pública espanyola per afavorir Plus Ultra. Els agents de l'UDEF estan escorcollant durant tot el matí l'oficina de l'expresident buscant proves. Anem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia, sí, de fet acaben de sortir una desena d'agents amb algunes caixes després de més de 4 hores llargues d'escorcoll al despatx. És una oficina situada davant per davant de la seu del PSOE, de la qual ja s'han endut, com dèiem, alguns documents. Els agents també han registrat altres empreses vinculades a Zapatero, com l'agència de publicitat de les seves filles, que han estat presents durant l'operació. El jutge José Luis Calama creu que Zapatero s'ha enriquit a través de favors a Plus Ultra i que per fer-ho ha fet servir empreses pantalles. Ella apunta que va maniobrar perquè després de la pandèmia la companyia rebés una injecció pública de 53 milions. Els investigadors creuen que tenia informació privilegiada i va saber que s'atorgaria el rescat fins i tot abans que ho aprovés el govern. Ell fa poc més de 2 mesos, el Senat ho negava tot.
3: No he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
7: A través de análisis relevante. La misma cantidad, las mismas fechas.
3: Difamar.
1: El jutge creu que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, que també està investigat en aquesta causa. I com? Doncs Zapatero cobrava per informes que feia per anàlisi relevante el nom de l'empresa del seu amic. Uns diners que, segons Calama, venien de Plus Ultra, que era client de l'empresa de Martínez. En total, segons el jutge, Zapatero va embutxacar-se 490.000 euros i l'agència de les seves filles 240.000. I que també va fer actuacions, diu el jutge, similars per aconseguir beneficis per Plus Ultra a Venezuela. A banda d'aquesta empresa, també apunta que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros i que va intentar blanquejar diners fora d'Espanya.
0: Aquesta imputació de José Luis Rodríguez Zapatero és un cop molt dur per l'actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El PSOE denuncia que es tracta d'un nou cas de lawfare i ho veu una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular. El govern espanyol n'acaba de parlar a la roda de premsa de després del Consell de Ministres i defensa la innocència de l'expresident Zapatero. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. El PSOE parla obertament de l'ofer d'una persecució judicial contra l'expresident i recorda la frase, l'ordre de José María Aznar, de qui pugui fer que faci contra Pedro Sánchez. La Moncloa, però, mesura les paraules, tanquen files amb l'expresident i defensen la seva innocència, tot i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, apunta al PP per intentar embrutar el nom de l'expresident.
24: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio, que es el de la presunción d'innocència.
8: El govern espanyol defensa la legalitat del rescat de Plus Ultra i recorden que va tenir l'aval de diversos organismes estatals i europeus. El Partit Popular, en canvi, veu l'acusació contra Zapatero sòlida i la seva portaveu, Esther Muñoz, estén l'ombra de sospita sobre Sánchez.
25: José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido estos años como líder espiritual e ideológico de Pedro Sánchez. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
8: Mentre els socis del govern espanyol, com el PNB i Esquerra Republicana, demanen esperar a veure com avança la investigació.
26: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
27: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
8: Això deia el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián. L'imputació de Zapatero se suma a la investigació contra la dona de Pedro Sánchez, la del seu germà, o la condemna al fiscal general de l'Estat.
0: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Una pausa i de seguida novetats sobre el conflicte dels professors amb el Departament d'Ensenyament.
28: Catalunya migdia.
29: Si tu empresa está liderada por mujeres y el modelo de negocio se basa en la transformación digital, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Enisa.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Enisa, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
2: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
9: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
10: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
11: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
12: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2:15 de la tarda. 2:15

0: concretat si plantejaran millores salarials. Aquesta és una de les línies vermelles que marquen els sindicats del comitè de vaga per tornar a seure a la taula. Esther Niubó, la consellera, ha tornat a defensar l'acord signat, però diu que el complementaran.
1: Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
0: L'oposició en bloc acusa el govern d'enrocar-se en aquesta qüestió i Esquerra i els comuns, a punt d'acordar un nou pressupost amb el govern que dona més marge a l'executiu, li diuen a la consellera Niubó que ja no pot escudar-se en la falta de comptes i li demanen que porti una proposta ambiciosa que doni resposta a les reivindicacions dels treballadors, també en matèria salarial.
2: I és que, mentrestant, avui tenim una nova jornada de mobilitzacions dels mestres i professors, avui concentrada a les comarques dels Vallesos i del Maresme, que han començat el dia tallant la C-17 amb Montcada i Reixac i la Nacional 2 a Premià de Mar i a Mataró. Ara milers de docents es manifesten per la Gran Via de Sabadell i una marea groga va a peu des de Granollers fins a la Roca del Vallès. En aquesta hi protesta hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora encara camí per arribar al centre de la Roca del Vallès. Fa més d'una hora que hem sortit de davant l'estació de tren de Granollers. En aquell punt s'han trobat docents del Vallès Oriental i també del Maresme. Van cap a Roca, on ja, de fet, estem arribant ara mateix, perquè diuen que volen fer sentir la veu de l'escola pública en aquest municipi on va néixer i d'on va ser alcalde el president Salvador Illa. Diuen que, arribat a aquest punt, ja no es faran enrere en les seves reivindicacions i esperen això de la nova proposta que demà els ha de fer el govern. Àurea Calçapeu és professora de l'Escola Rocafonda de Mataró.
4: Que el PSC pari ja de marejar-nos. Tota la societat vol que l'educació millori i no pot ser que el PSC faci com si fóssim quatre gats, aquí no passa res, reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, burocràcia inútil, ja no la volem fer més.
3: Pel que fa al Vallès Occidental, la concentració més forta ha estat a partir de les 12 del migdia a la Gran Via de Sabadell. Milers de professors s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació.
2: Més coses, d'aquí a 6 minuts seran 2:15. L'any passat, els tirotejos van pujar a Catalunya un 35% i n'hi ha de mitjana 2 cada setmana. Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio el cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, assegurant que està preocupat per l'increment, tot i que més de la meitat dels incidents no van fer ferits, Miquel Jarque.
5: Dels 93 tirotejos que hi va haver l'any passat, es van produir 7 morts i 29 ferits de bala. La resta van ser intimidatoris. Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, analitza així les dades d'aquest fenomen.
6: Els homicidis ens han baixat. Els narcoassalts ens han baixat, pràcticament un 50%. I els detinguts que fem per arma de foc pugen. Hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons, però els tirotejos ens augmenten.
5: Com a causa principal de l'increment d'armes de foc al carrer, hi ha el tràfic de marihuana i la seva popularització entre els delinqüents.
6: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcoassalts. I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc.
5: Pel que fa a les ràfegues a l'aire, l'any passat se'n van comptabilitzar 626. És una xifra molt similar a la del 2024 i pel que fa al nombre d'armes confiscades ha pujat de 318 l'any 2024 a 402 l'any passat.
2: Suspenen l'edició d'aquest any de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona després que tres dones n'hagin acusat el director d'abusos i d'assetjament sexual quan eren alumnes seves al Conservatori del Liceu. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
7: Bon dia. Les tres exalumnes asseguren que el professor els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotos nu i les hauria intentat pesar. Les acusacions les han fet al periòdico i per ara no hi ha una denúncia formal, mentre que el Conservatori del Liceu tampoc té constància de cap queixa durant els 38 anys en que l'home hi va treballar. Arran d'aquestes acusacions, s'ha suspès la 25a edició de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona i el Festival AIMS, que l'exprofessor dirigeix i que s'havien de celebrar a l'agost. La fundació que organitza el certamen, de la mà de l'Ajuntament de Solsona, han decidit suspendre'l perquè aquesta situació, diuen, no afecti la trajectòria i els valors de l'acadèmia, que cada any uneix al solsonès desenes de músics joves i professors de prestigi d'arreu del món. L'home també és regidor de Cultura a l'Ajuntament de Castellà de la Ribera, al Solsonès, i s'ha apartat temporalment del càrrec mentre no s'aclareixin els fets.
2: D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida la informació internacional.
8: Catalunya migdia.
9: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.com.
10: Catalunya migdia.
2: D'aquí una mica més de 2 minuts seran 2:15. Vladimir Putin vola avui cap a Pequín per tal de reunir-se demà amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president rus ha volgut posar en valor que l'aliança entre Rússia i la Xina és infranquejable. El viatge es produeix menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump al mateix país asiàtic, a la Xina. El president rus espera que la cimera serveixi per avançar en el projecte d'un gran gasoducte per abastir la Xina. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
11: Bon dia. Rússia s'ha tornat completament dependent de la Xina des de la guerra d'Ucraïna, però malgrat que la relació és asimètrica, Putin ha volgut deixar clar en un vídeo gravat que Xi Jinping és el seu amic i que cap altra potència té una associació tan estreta com la seva.
12: La relació russo-xinesa ha assolit un nivell sense precedents. El seu caràcter especial es manifesta en una atmosfera de comprensió i confiança mútues.
11: El Kremlin, que ha perdut el mercat energètic europeu, vol signar un contracte per fer un gasoducte que arribi a la Xina a través de Mongòlia i té l'esperança que Pequín hi accedeixi ara que la guerra a l'Orient Mitjà li complica l'abastiment pel Golf Pèrsic. De fet, Putin també ha presentat la seva aliança com un bloc alternatiu a l'ordre occidental encapçalat per Donald Trump.
12: L'estat d'aliança estratègica russo-xinesa juga un important paper estabilitzador a l'escenari mundial. Alhora no lluitem contra ningú, sinó que treballem per la pau i la prosperitat universal.
11: Però una cosa són les paraules i una altra els fets, i just avui Rússia ha començat exercicis nuclears amb més de 65.000 soldats per preparar-se davant una hipotètica agressió atòmica.
2: L'exèrcit iranià adverteix que obrirà nous fronts contra els Estats Units i Israel si els tornen a atacar. Teheran diu que manté la voluntat negociadora, però no acceptarà, diu, una rendició. Tot després que Donald Trump ha dit que ha ajornat un atac a gran escala contra el país persa que havia previst per avui mateix, Vicent Mifsud.
12: Trump diu que ja tenien tots els preparatius per a reprendre la guerra i que ho ha paralitzat temporalment a petició de diversos països del Golf Pèrsic que creuen que un acord de pau encara és possible.
13: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
12: De fet, les parts continuen intercanviant propostes a través del Pakistan. El número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha revelat que l'última proposta que han enviat als Estats Units inclou l'aixecament de sancions i l'alliberament de fons iranians que estan congelats en bancs estrangers. A més, reclamen que si hi ha un acord de pau inclogui també el Líban, on Israel manté els atacs que han causat ja més de 3.000 morts, segons l'últim balanç oficial.
2: Doncs precisament el mateix exèrcit israelià està començant a interceptar la desena de vaixells de la flotilla humanitària que continuen navegant cap a Gaza després de l'assalt d'ahir a gran part de la missió. Israel va aturar més de 40 embarcacions de la Global Sumut i en va detenir els tripulants, entre ells activistes catalans, Jordi Baró.
14: Segons un comunicat difós aquest matí pels organitzadors, 8 de les embarcacions de la flotilla amb 70 activistes a bord continuen operatives després de la intercepció d'Israel. L'última vegada que se n'ha tingut constància aquest matí a les 11 es trobaven a menys de 100 milles nàutiques de la costa de Gaza. Denuncien també que les forces militars israelianes han segrestat en aigües internacionals 400 civils de diverses nacionalitats i que han danyat i abandonat els seus vaixells a la deriva. Segons informen, els detinguts són camí a un port israelià. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat l'alliberament dels tripulants, entre els quals hi ha un membre dels bombers de la Generalitat i altres catalans. Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha advertit que no permetrà l'entrada de cap embarcació i els demana que girin cua immediatament.
2: Més coses. El brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda s'estén ràpidament segons l'Organització Mundial de la Salut. La xifra de morts s'enfila fins als 131 i els casos sospitosos ja supera el 500.000, Mònica Mas.
10: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat al plenari reunit avui a Ginebra que per primer cop va decidir decretar l'emergència mundial sense consultar el comitè davant la gravetat de la situació i la rapidesa de propagació del virus de l'Ebola.
15: I did not do this.
14: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
10: Tedros Adhanom ha argumentat la seva preocupació perquè s'han detectat casos en zones urbanes, també per les precàries condicions en què treballen els professionals sanitaris d'aquests països, sumat a la inestabilitat i la inseguretat de certes regions del Congo. Un d'aquests treballadors és un nord-americà i serà traslladat a Alemanya, on les autoritats s'han compromès a atendre'l a petició dels Estats Units. El responsable de l'OMS demana també més finançament als països membres per contenir aquest brot. Recordem que el brot de l'Ebola correspon a una variant per la qual no existeix vacuna. Es contagia per contacte amb fluids de malalts i té una mortalitat al voltant del 50%.
2: I una cosa més abans dels esports. La venda de la fàbrica de Pasqual Agurp a Osona obliga Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant una solució per tornar a envasar la llet a Catalunya tan aviat com sigui possible, però el procés, segons que ha sabut aquesta emissora, es podria allargar uns mesos. Gurb, Natiadell.
16: Fa una setmana que els camions amb la llet de cooperatives catalanes viatgen fins a Aranda del Duero per mantenir el subministrament als consumidors. La llet surt als mateixos ramaders, un centenar de granges d'aquí, però s'han reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Es manté la capacitat productiva i l'empresa assegura que la qualitat és la mateixa i el canvi no afectarà els preus perquè el cost afegit d'envasar temporalment més lluny l'assumeix Pasqual. Llet Nostra envasava Gurb 35 milions de litres anuals. Amb la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella, tot l'envasat de llet que es feia a la planta, 150 milions de litres en total, s'ha desplaçat a Burgos, no només a la de Llet Nostra, també la de la mateixa marca de Pasqual i la marca blanca de Lidl.
2: Passen 4 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
17: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
18: Senyores i senyors, bon dia.
19: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
17: Estàs confonent correlació amb causalitat.
20: No,
17: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
20: Unia. Ja ho sé.
17: Que és,
20: lo mateix que la IA.
17: Que tots els pobres siguin delinqüents.
21: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
22: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
23: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
24: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
19: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
25: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
19: Amb Ricard Ostrell.
26: Em van passant coses.
25: Sí.
19: Catalunya migdia.
2: Passant 5 minuts a 2:15... localitzen una troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès. Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X, vinculats al comtat de Barcelona i que han aparegut enterrats al jaciment de Castellar Vell. Les tombes estan en molt bon estat. Unitat mòbil a Castellar del Vallès, Martí Cuní i Toni Fortesa.
27: Les tombes s'han localitzat intactes i segellades i en perfecte estat de conservació. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, assegura que amb la troballa es reforça el pes del jaciment de Castellavell.
28: Això ens confirma que el jaciment de Castellavell tenia una importància capdalt o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes. Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que ja apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
27: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellavell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya vella a l'alt medieval.
2: Més coses? L'art desenfocat, difuminat o de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie Els nenúfars del pintor impressionista Claude Monet protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art, reuneix 77 obres de grans artistes moderns. Barcelona, Òscar Callau.
0: La mostra, organitzada pel Museu de l'Orangerie i la Fundació La Caixa, explora la poesia del desenfocament com a elecció estètica de l'art contemporani, un recurs artístic que neix a partir dels nenúfars de Monet, representats com simples taques de color que canvien amb la llum del dia. Sentim Mireia Domingo, directora de Caixa Fòrum Barcelona.
1: Amb aquesta sèrie, Monet introdueix el desenfocament en l'art modern. Allò borrós i allò imprecís deixen de ser un límit per convertir-se en un llenguatge i forma d'expressió.
0: El recorregut ens ensenya com l'art modern ha adoptat les imatges borroses, imprecises o boiroses des del 1945 fins avui, amb obres de 58 artistes internacionals com Alberto Giacometti, Marc Rothko, Bill Viola o el mateix Monet, en formats com pintura, escultura, fotografia o vídeo. La mostra es podrà visitar fins al 26 de setembre.
2: Ara, llibres. Us podeu imaginar un país sense cap llibreria? És la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreries de Catalunya en la campanya que avui engeguen per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Barcelona, Valèria Obreda.
3: I és que la campanya la titulen Combat la distopia, tria la llibreria. L'objectiu és detectar pràctiques que erosionen el seu dia a dia, com ara els concursos públics per nodrir biblioteques, aplicar descomptes il·legals o la venda directa a fires i mercats o online. El vocal del gremi, Aitor Martos, n'apunta una altra.
4: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
3: I ho plantegen ara, just després d'un Sant Jordi d'èxit. Ho justifica el president Eric Del Arco.
6: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que un a un van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tot. Si a poc a poc anem laminant-la, tot en conjunt, fa que això...
3: La campanya s'allargarà fins a final d'any amb un punt àlgid, l'entrega del Premi Llibreter el 17 de juny.
2: I una cosa més abans dels esports. La productora catalana Fast and Films triomfa a Cannes amb tres pel·lícules a diferents seccions del festival. Són projectes ben diferents, dos dels quals de cineastes que debuten i aixecats gràcies a l'ajuda de la coproducció internacional. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
15: El seu director general, Adrià Monés, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que el seu objectiu és descobrir i apostar pel nou talent i cuidar-lo de ben a prop, com està fent ell aquí. A partir d'aquí es coneix exactament el secret perquè Cannes s'hagi fixat en tres pel·lícules seves, però sí que sap què busquen cada projecte.
18: El primer és la qualitat cinematogràfica, llavors que dins del nostre imaginari, la mirada que tingui el director encaixi amb el que ens agrada, que molts cops són pel·lícules que tenen un component polític, que té una certa originalitat, no?, i que tenen una ambició artística.
15: De moment ja han presentat amb èxit Rehearsals for a Revolution, que s'han dut un dels premis que els Globus d'Or atorguen aquí als millors documentals. Dirigit per la iraniana Pegà Ahangarani, explora a partir del seu arxiu videogràfic personal la resistència i la repressió a l'Iran dels últims 50 anys. També ha estat ben rebuda La Mas Dulce, de la marroquina Laila Marrakshi, que critica durament l'explotació de les dones als hivernacles d'Andalusia i que, dependent la superproducció The End of It, l'òpera prima de la reusenca Maria Martínez Bayona, una cinta distòpica amb un repartiment internacional de primera fila que es presentarà divendres.
19: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
20: Bona tarda.
2: Amb Alexia Putellas com a protagonista.
20: Perquè serà una de les entrevistades aquesta tarda al Tot Costa en aquesta setmana prèvia de la final de la Champions.

0: per la final de la Champions de dissabte amb l'Olímpic de Lió, i a Catalunya Ràdio sentirem la capitana, Alexia Putellas. Ho farem al Tot Costa. A partir de les 7 de la tarda, el Jordi Costa i la Sònia Germà han analitzat la final amb ella i tindrà moments com el que sentirem a les 7 de la tarda. Ara no sentirem a aquest moment, però vaja, tindrem la protagonista a Catalunya Ràdio. Això serà aquesta tarda. Ara el que sí que podem fer és sentir altres veus del vestidor blaugrana. Jan Ortúzar.
1: Sí, perquè el Barça ha tornat als entrenaments després de la victòria per 3-0 a la Copa la Reina davant l'Atlètic de Madrid, encara que sense Irene Paredes, ja que hi ha dubtes de qui pugui disputar aquesta final de dissabte. Qui sí ha tornat, i encara que no és segur que pugui estar-hi, és Caroline Graham, que, com sabem, és un partit molt especial per ella, ja que la final la juga a Noruega, d'on és ella. Qui ha tornat del tot és Clàudia Pina, que després d'una ratxa de 7 partits consecutius sense marcar, en porta 4. En 3 partits, comptant-hi un a la final de Copa a la Reina. Ha declarat això avui en declaracions als mitjans.
2: Bueno, em sento bé, amb confiança, estic tranquil·la. L'altre dia al camp també em vaig sentir, a part del gol, bé amb les companyes, jugant, regatejant. Estava còmoda i arribo bé, amb ganes, amb moltes ganes.
1: Altres jugadores com Vicky López han declarat que es troben tranquil·les de cara a aquesta final, però que igualment les ganes de disputar-les estan allà. López, per exemple, no va disputar la final de l'any passat contra l'Arsenal per 1-0, ja que es va quedar tot el partit a la banqueta.
0: Doncs aquesta setmana anirem fent aquest compte enrere fins a la final de la Champions entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Anirem escalfant aquesta final, sentint protagonistes com Alexia Putellas aquesta tarda al Tot Costa. I mentrestant, el club blaugrana, que compta que estarà en el famós 1-1 aquest estiu per poder fitxar amb certa normalitat al mercat de fitxatges, i de fet la Lliga també s'ha pronunciat en la mateixa línia avui. Ramon Salmorri.
3: Sí, a veure, el Barça dona per fet que aquest estiu ja podrà treballar en la norma 1-1 del fair play financer de la Lliga. Això no seria notícia, perquè diguem-ne que és un titular que es ve repetint els últims anys, però el cert és que el Barça fa temps que hi treballa, que els separaven uns 12-15 milions d'euros i que el retorn al Camp Nou els ha ajudat a salvar-ho. La diferència està en que la Lliga, de portes en fora, comença a reconèixer aquesta situació del Barça. De fet, aquest mateix matí, des de la Lliga, Javier Gómez, el seu director general, deixava entreveure ja aquesta possibilitat.
4: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, lo acepta. Uno. Pero no tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva, o una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
3: Doncs queda bastant clar que la Lliga s'hi posa bé, aquest retorn del Barça a l'1-1, i això obre la porta als moviments de cara al nou d'aquest estiu. Primer, aquesta sortida de Robert Lewandowski, que d'entrada el que fa l'AIA és activar la renovació de Ferran Torres. S'ha d'acabar de concretar, però la idea amb la que treballa el Barça és els propers dies fer algun pas en aquest sentit. I després, el fitxatge d'un gran davanter, d'una gran operació. Aquí, Julián, que era el favorit inicialment, va perdent força a poc a poc, i encara més després de l'interès del Paris Saint-Germain, que dificulta encara més l'operació per part del Barça. I qui guanya pes és João Pedro, el davanter brasiler del Chelsea, que agrada molt a Deco. A més, hi ha alguns condicionants de cara a aquesta operació. Primer, que és cert, el Chelsea no és un equip venedor, però també és veritat que el Chelsea no jugarà Champions League la temporada vinent, i això ajuda el Barça. A més, el futbolista no anirà al Mundial i, per tant, el seu valor no pujarà aquest estiu.
0: L'Espanyol, amb la permanència ja a la butxaca, bona part de l'atenció passa per la configuració de l'equip de cara a la pròxima temporada, i en especial de per on anirà el futur a la banqueta. Seguirà Manolo González o Monchi optarà per un relleu? Eudald Serra.
5: Doncs ara mateix tot està obert i tot està en mans del nou director esportiu general, Monchi. El que està clar és que Manolo González té contracte en vigor i, com es va poder comprovar diumenge passat al Sadar, compta amb el suport de la plantilla i d'una majoria de l'afició, tot i la ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. I l'aposta del club per mantenir-lo al càrrec, així també ho indica. És cert que en les darreres setmanes han aparegut diversos noms com a futuribles tècnics blanquiblaus, però un cop assolida la salvació, la continuïtat de Manolo González surt reforçada i la seva trajectòria al primer equip també, havent assolit en dues temporades i mitja un ascens i dues permanències. Pel que fa a la plantilla, Tres jugadors que van arribar com a cedits tornaran als seus clubs d'origen, Engonge, Terrats i Romero. Engonge i Romero no seguiran per motius ben diferents i caldrà veure què passa amb Terrats. Mentrestant, només acaben contracte Calero i Piquel, ja que Cabrera, després d'assolir la permanència i jugar més de 20 partits, ha renovat automàticament per un any més. Tot i això, ara mateix, no es poden descartar força moviments de cara a l'estiu, tot i aquest escenari.
0: Doncs l'Espanyol que pensa en moviments per la pròxima temporada i el Girona el que pensa és en el partit del cap de setmana importantíssim dissabte on l'equip es juga la permanència a primera divisió, un partit on veurem si pot ser el defensa Alejandro Francés o i on Eduard Solà no hi faltarà ningú a Montilivi.
6: Veurem si pot ser el defensa Alejandro Francés, que quan es va retirar la segona part del partit de diumenge passat al Metropolitano es podia témer per una lesió greu al genoll. S'ha confirmat, però, que no té lesió, però serà dubte fins a l'última hora per jugar dissabte davant l'Elx a Montilivi. Montilivi, que estarà ple, perquè el club va anunciar ahir que s'havien exhaurit totes les entrades per aquest partit decisiu, recordem-ho, per la permanència del Girona a la primera divisió. Per la importància del partit, l'Ajuntament de la ciutat ha canviat la senyera habitual de la plaça Catalunya per una senyera amb l'escut del Girona Futbol Club. El club també ha anunciat fa uns minuts que hi haurà rebuda l'equip dues hores abans del partit, a les 7 a Montilivi. L'equip ha tornat aquest matí als entrenaments després de descansar ahir dilluns.
0: Farem ara una pausa i després...
7: Neymar Junior Santos.
0: Neymar convocat amb la Canarinha per disputar el Mundial.
8: Catalunya migdia.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
10: Bon Preu i Esclat.
11: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
12: D'acord.
11: Quin és l'autèntic operador 100% català?
12: Vera.
11: I el més ben valorat pels usuaris?
12: Vera.
11: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
12: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
11: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
12: Vera.
11: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
17: l'Auditori.
16: I per anar de museu, concert i espectacle,
17: l'Auditori.
16: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
0: Falta menys d'un mes perquè comenci el Mundial de Futbol d'aquest estiu. Aquests dies, a poc es van fent públiques les llistes de jugadors que participaran. Aquest migdia, per exemple, han conegut la llista de Portugal, de Robert Martínez. Però la gran notícia, o la més destacada en les últimes hores, ha estat la convocatòria de Neymar amb el Brasil, Maria Chesena.
19: Sí, Carlo Ancelotti ha inclòs Neymar a la llista del Mundial. Una gran sorpresa perquè el brasiler no jugava amb la selecció des del 2023. Neymar, tot i els problemes físics d'aquestes últimes temporades, ha aconseguit fer-se un lloc a la selecció i Ancelotti ho justificava així.
20: Colemos Neymar no porque pensamos que va a ser un boa reserva. Colemos Neymar porque pensamos que puede aportar y meter sus calidades para el equipo. Que juegue un minuto, que juegue cinco minutos, que no juegue o que juegue 90 minutos.
19: El davanter del Santos disputarà el seu quart Mundial i la seva presència ha estat la gran notícia de la convocatòria. L'acompanyaran jugadors com el davanter del Barça Rafinha i també l'extrem blanc Vinícius. I fa pocs moments també hem conegut la llista de Portugal. El seleccionador Robert Martínez comptarà amb el blaugrana João Cancelo i també amb un Cristiano Ronaldo que jugarà el seu sisè Mundial. I
0: I a la Premier, la victòria ahir de l'Arsenal per 1-0 davant el Burnley li dona 5 punts de marge sobre el City, que encara té el partit avui a la penúltima jornada. Si els Citizens no guanyen, el títol de Lliga serà per l'Arsenal. I tot això, Eudald, amb el futur de Pep Guardiola en boca de tots.
5: Ho avançava ahir el Daily Mail i ho corroboraven més tard altres mitjans britànics com ara la BBC. Pep Guardiola no seguirà al City quan s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més encara de contracte. És més, aquests mitjans apunten que en el cas que avui el City es quedi ja sense opcions de guanyar la Lliga, el de Santpedor ho podria fer oficial abans de l'última jornada que es disputarà aquest diumenge. Tot i això, cada vegada que Guardiola li han preguntat en conferència de premsa pel seu futur, ell sempre ha mantingut que té una temporada més i que no hi ha debat. En el cas que Guardiola finalment marxés, a Anglaterra ja apunten els noms de l'ex del Chelsea, Enzo Maresca, que va ser precisament ajudant seu al City, o fins i tot el de l'actual tècnic del Bayern i ex del City, Vincent Kompany. Si Guardiola acaba renunciant a l'any que li queda, hauria entrenat 10 temporades al Manchester City i hauria guanyat 20 títols, entre els quals destaquen una Champions, 6 Premiers o 3 Cups.
0: I mentre avança el fitxatge José Mourinho com a nou tècnic del Madrid, Florentino Pérez també està pendent de saber si hi haurà eleccions o serà proclamat president per la via directa. L'empresari Enrique Riquelme demana un parell de dies per decidir si s'enfronta amb Florentino. Marcos García.
17: Ho està valorant Enrique Riquelme i si fa el pas endavant diu que serà per fer una proposta que sigui interessant per al Madrid a dues dècades vista. Això és el que diu, que té lligat l'aval de 187 milions i la resta s'ha de veure.
18: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
17: El calendari que té el Madrid de cara a la banqueta és clar i va vinculat a aquests possibles comicis. El termini per presentar candidatures, ja sabeu, s'acaba el dia 23, és a dir, aquest dissabte. Si no hi ha cap més candidat, Florentino serà president diumenge, dia 24. I Mou tindria el dia 25 o el 26 per pagar la clàusula de sortida, ja sabeu, 3 milions per al Benfica. I pel que fa a Mourinho, l'acord és per 2 anys, es podria ampliar a una tercera temporada opcional i el portuguès ha demanat i li han donat, i li han promès, poders absoluts a la parcel·la esportiva del Madrid. Ara bé, si hi ha eleccions, veurem què passa perquè tot aquest procés es dilata.
0: Seguim parlant de futbol. A la Lliga F, el Badalona Women renova el tècnic Marc Ballester per una temporada més. El barceloní va arribar a la banqueta el passat mes de desembre per substituir Anna Junyent i ara, per tant, afrontarà una temporada completa dirigint l'equip des de la mateixa pretemporada.
21: Millorar és progressar, és que el projecte doncs, realment ja es quedi dins d'aquesta Lliga F i es quedi de veritat, no? I es quedi amb uns objectius doncs, cada cop més ambiciosos, buscant ja una posició a la taula doncs, cada cop més alta i al final aquest any el que ens hem demostrat a nosaltres mateixos és que podem lluitar contra qualsevol rival i sí que aquest any ha estat una miqueta complicat aquí a Palamós, però de cara a la temporada vinent doncs ja busca una situació de comunió entre l'afició i la plantilla.
0: I a la primera ref, a falta d'una jornada per acabar la temporada regular, el Sabadell no podrà aconseguir l'ascens directe, però el Nàstic ha sortit de la zona d'ascens. A més, el Reus ha quedat fora de l'ascens precisament d'aquesta categoria. Carles Vila.
22: Els roig i negres no han pogut mantenir la seva mitjana dels 5 últims anys que els va permetre pujar des de la tercera catalana fins a la segona federació. Dissabte va caure al camp de l'Ourense. A la primera federació, el Sabadell es manté segon i l'Europa, tot i la derrota contra el Nàstic, continua en zona de play-off d'ascens. Pel que fa als granes, s'hauran de guanyar el camp de l'Hèrcules, que no juga res, o igualar el resultat del Tarazona per mantenir la categoria. Marc Montalvo és un dels capitans del Nàstic.
23: Això de que, bueno, que juguen menys que tu, doncs tampoc ajuda. Vull dir, nosaltres el que està clar és que ara mateix depenem de nosaltres mateixos, que això la setmana passada doncs, no ho podies dir i ara mateix ens hem de centrar en això, no? En que depens de tu mateix, deixar-nos de Tarazones, inclús de Betis B, de Torremolinos i centrar-nos en nosaltres mateixos i treure el resultat que hem de treure.
22: El Sabadell jugarà tot just al camp del Tarazona amb l'obligació de guanyar per no perdre el segon lloc i l'Europa s'enfrontarà a l'Eivissa també amb necessitat de guanyar per jugar al play-off.
0: El Manlleu ha aconseguit l'ascens a l'Hockey Lliga, d'hoquei patins, un ascens que està en entredit per una impugnació precisament de l'equip de la Selva per una presumpta alineació indeguda del Mataró, el rival que els va guanyar a la darrera jornada, Maria.
19: Si el club salvatà defensa que el Mataró hauria fet jugar un porter amb fitxa autonòmica que hauria superat el límit de partits permesos. De moment, el play-off d'ascens que havia disputat Lloret aquesta setmana s'ha ajornat mentre no hi hagi resolució definitiva. Joshua Pérez, president del club, explica així la situació.
1: Hi ha dues possibilitats. Una d'elles és que es tractés d'un error informàtic, amb la qual cosa el partit tindria el resultat que té ara, i l'altra és que no es tracti d'un error informàtic i que, efectivament, la fitxa estigui malament, amb la qual cosa, segons els antecedents, seria una alineació indeguda.
19: El Manlleu, que havia celebrat el retorn a l'Hockey Lliga, continua pendent dels despatxos. Els osonencs havien acabat primers amb dos punts de marge respecte al Lloret, però el cas podria alterar la classificació final si prospera la impugnació. L'entrenador del club, Quim Casali, defensa que la temporada i l'ascens s'han de decidir al camp.
2: Com hauria de ser en el món de l'esport, doncs que prevalgui el que són els mèrits esportius i la federació sigui conscient d'esportivament com ha anat tot. Nosaltres des del club no esperem res més que això. Poder pujar a Hockey Lliga.
19: Ara per ara, però, no hi ha terminis oficials per a la resolució. I ara ens fixarem en un personatge que hem destacat del cap de setmana.
3: We go back to one, and Aaron Rye. The round of 65.
19: Avui Marta García és el britànic Aaron Rye, guanyador del PGA de golf.
4: És una de les grans sorpreses de la temporada, un jugador que no entrava en cap aposta i que va saber mantindre una calma pròpia d'un veterà amb més experiència en un major. Aaron Rye és un golfista anglès de pare d'ascendència índia i mare kenyana. Des que va aterrar al DPT World Tour ha guanyat 3 tornejos i només un al PGA. Rye va superar el basc John Rahm, finalment segon, en la seva millor actuació al PGA. Es dona la circumstància que dos britànics han guanyat en els dos primers majors de la temporada. De fet, ja era inèdit que ho hagueren aconseguit dos jugadors europeus. Rai també és el primer jugador d'ascendència índia que guanya un dels grans del golf mundial. A més, feia més de 100 anys que un anglès no guanyava el PGA. Amb esta victòria, Aaron Rai s'ha situat 15è en el rànquing mundial de golf.
19: I repassarà amb tu, Marta, també altres apunts del dia. Per exemple, comencem per waterpolo.
4: El Sabadell i el Barcelona juguen l'últim partit del play-off de semifinals masculines a les 8. Qui guanya jugarà contra l'Atlètic Barceloneta en una final que començarà este mateix diumenge. Pel que fa a la competició femenina, avui arrenquen els play-off de semifinals, en este cas, a les 9, Sant Andreu Terrassa, i demà ja serà el torn del partit Mataró-Sabadell.
19: Alguna cosa més?
4: Doncs mira, en tenis, en la fase prèvia de Roland Garros, participació catalana i, de moment, bones notícies, perquè Marina Bassols ha passat la primera ronda en superar la francesa Amandine Monod en dos sets. També este migdia està jugant Guiomar Maristany.
19: I acabem recordant l'entrevista que hi haurà aquesta tarda a les 7 al Tot Costa amb la capitana del Barça, amb Alexia Putellas, a la setmana prèvia de la final de Champions de dissabte. Una entrevista que podreu escoltar a partir de les 7 de la tarda, però que ara podem sentir un petit fragment.
24: Si algú he après després de 7 finals ja d'aquest tamany és no pensar més enllà del que toca en aquesta final, perquè si no arribes esgotada, has jugat ja 8 vegades al partit i crec que no beneficia. Llavors, lo just, pensar lo just, el vídeo, l'anàlisi del rival, tu entrenant, evidentment el resta de dia, el que has fet tota la temporada.
19: Doncs aquesta és una de les reflexions i les respostes d'Alexia Putellas a l'entrevista que sentireu aquesta tarda a partir de les 7 al Tot Costa. Deixem aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Seguim aquí a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
25: Són les 3.
26: Catalunya Migdia.
25: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara, la primera, us hem explicat tots els detalls de l'acord de pressupostos firmat avui, finalment, pel govern i Esquerra Republicana, un pacte que dona aire al president Salvador Illa a mitja legislatura, just en un moment en què l'executiu té diferents conflictes oberts. També us hem parlat de la detenció de Jonathan Andic, per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, i de la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. De fet, tenim novetats sobre aquestes dues qüestions, Joan Bota.
6: Sí, perquè ja hauria acabat la declaració als jutjats de Martorell de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, que els Mossos han detingut aquest matí, com ara explicaves, per la mort del seu pare el desembre del 2024. Ho recordareu, en un camí a Montserrat. Ell era l'única persona que era amb Isaac Andic el dia que va morir, i des que fa mesos la policia catalana l'investiga per la seva suposada implicació en aquesta mort del seu pare. Segons algunes fonts, la fiscalia hauria demanat l'ingrés a la presó de Jonathan Andic, però podria evitar-ho pagant una fiança d'un milió d'euros. Anem cap als jutjats de Martorell. Unitat mòbil, Martí Cuní, David Àngela, bon dia, bona tarda ja.
7: Hola, bona tarda. Efectivament, un milió de fiança per quedar en llibertat. És la petició de la fiscalia per deixar en llibertat Jonathan Andic, detingut avui en relació a la mort del seu pare. Segons sembla, Andic ha respost durant dues hores les preguntes que li ha fet la defensa. Mentrestant, continua aquí l'espera molts mitjans per poder parlar amb el seu advocat, amb Cristóbal Martell, que encara és en dependències judicials.
6: Més qüestions, com deies, novetats també sobre la situació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que defensa la seva innocència després que la justícia l'investigui pels delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En un vídeo, Zapatero també diu que es defensarà amb fermesa.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
6: També és notícia de fa pocs minuts. El Tribunal Suprem ha reconegut per una àmplia majoria que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb la persona que la demana. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà els pròxims dies. El Tribunal debat aquesta qüestió arran d'un cas a Catalunya en què un pare va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys que tenia importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. Aquests límits també van agafar protagonisme amb el cas Noelia, en què una jove demanava l'eutanàsia i el seu pare també va endarrerir molt l'acció amb diversos recursos. El responsable del desplegament del CNI a la demarcació de Girona el 2017 assegura que la seva unitat no va tenir mai cap contacte amb el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, ni va sospitar d'ell. A la comissió d'investigació del 17 a Barcelona i Cambrils ha explicat que fins després dels atacs no va saber res d'ell ni de la radicalització de la cèl·lula jihadista.
10: A través d'una llamada de la central, cuando se nos van transmitiendo identidades, lógicamente de absoluta consternación, porque la célula estaba vinculada a una zona de mi demarcación y obviamente pues estábamos muy afectados y lógicamente consternados en cualquier profesional que se dedica a luchar contra la seguridad.
6: Hi ha canvis també al Bo Cultural Jove. Des d'aquest any inclourà la compra d'instruments musicals, material artístic o formació en l'àmbit de la cultura. Són nous usos i serveis que s'han aprovat avui al Consell de Ministres. Sentiu el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
11: Cuando se concibió, era un bono exclusivamente centrado al consumo y ahora lo que introducimos es que el bono cultural puede utilizarse para la creación cultural. Es decir, que si un joven hasta ahora podía usar el bono para ir a un concierto, ahora lo va a poder usar para comprarse una guitarra si quiere aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos jóvenes en nuestro país que quieren aprender a tocar la guitarra y sus padres no les pueden comprar una guitarra o no les pueden comprar un teclado.
6: I a aquesta hora hi ha problemes encara per circular a la P7. Equip viari, Meredith García.
12: Sí, la P7 continua complicada arran l'incendi i el vespre de dos camions a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Encara un sol carril obert en direcció Barcelona, cosa que provoca 15 quilòmetres de cua entre Banyeres del Penedès i Olèrdola. A l'alternativa, l'N340, uns 3 quilòmetres de retenció entre l'Arbós i Castellet i la Gornal, i també aturats a l'altura de Vilafranca del Penedès.
25: Passen 5 minuts de les 3.
13: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
25: Des d'ara i fins a les 4 amb el Marc Bataller, periodista, bona tarda.
27: Bona tarda.
25: El Marcos Lamelas, també periodista del Confidencial, bona tarda.
28: Bona tarda.
25: I la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponès, bona tarda.
29: I també periodista, bona
25: sí.
29: tarda.
25: I que m'ha confessat que arriba esgotada.
29: Home, un matí entretingut.
25: No, per què? Hi havia 3 possibles obertures a les dues.
29: Sí.
25: 3 possibles obertures.
29: Zapatero, Andic o pressupostos.
25: Clar, clar. Vull dir que hi ha dies que...
29: El meu diari hem obert amb Zapatero.
25: Molt bé, perfecte. Cadascú. Nosaltres m'obrem pressupostos.
29: Ah.
25: Cadascú.
5: Nosaltres en Zapatero.
8: Anava a dir,
5: Andic.
8: Faltava dir
5: confidencial.
25: Si no
5: obre
25: el confidencial en Zapatero,
29: felicitats per l'exclusiva.
25: Molt bé, molt bé. Ara, la segona hora, no l'obrirem en cap d'aquests tres temes, perquè ja sabeu que el tema sempre ens ve des de fora. I els dimarts saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
25: Que no ens proposaràs ni Andic, ni pressupostos, ni Zapatero,
14: no.
25: Que no?
14: No us he de dir que no m'he assabentat de res, vull dir que no sé ni de què parleu, ja, tal qual us ho dic.
25: Oh, doncs escolta'm, avui era un dia, sí que hi ha dies que suem sang per decidir amb quin tema obrin a les dues, perquè no n'hi ha cap que ens acabi de fer el pes. Avui hi havia tres possibilitats, i totes tres força importants.
14: Sí, ja m'ho miraré, perquè estava treballant i llavors, clar, no estic al cas.
25: Molt bé, molt bé. Però doncs bé. Vinga, a veure, des del teu refugi, quin tema ens proposes?
14: Mira, avui us volia parlar dels protocols, no? Perquè jo crec que la nostra vida està envaïda per protocols i cada vegada més. I això fa que cada vegada actuem més com màquines, diguéssim, perquè estem com escarmentats per la fal·libilitat humana i llavors anem imposant protocols de tot arreu. Hi ha exemples de tot arreu i jo crec que cada dia ens hi trobem. Per exemple, aquesta última setmana a mi m'han passat dues coses. Una, la primera, que aquesta encara és comprensible. Diguéssim, la contractació a un ajuntament. O sigui, perquè quan tu has acordat amb un ajuntament, no?, que et contracta i faràs una cosa, ja t'han dit que sí, ja han quedat que sí, llavors, encara que ja hem quedat tots que sí, s'ha de fer tot de coses, no? Planar formularis, que ja has emplenat altres vegades amb altres ajuntaments, firmar una declaració de responsabilitat, enviar un certificat bancari, fer una instància, enviar un pressupost, saps? Ells llavors t'envien una notificació. Bueno, tota aquesta cosa de passos que s'han de fer quan en realitat la cosa ja està decidida. Que dius, bueno, això potser ho podríem entendre, tot i que segurament es podria centralitzar i simplificar. Però l'altre dia em va passar una altra cosa. Anava pel carrer i em vaig trobar una cartera. I llavors dic, hòstia, no, és una putada quan pes la cartera, perquè llavors, no, vaig mirar a veure si hi havia alguna cosa per contactar amb el propietari, i només hi havia el DNI i una targeta del Banc Sabadell. Dic, bueno, doncs trucaré al Banc Sabadell i els diré, escolta, nois, podeu trucar al vostre client i dir-li que jo tinc la cartera i donar-li un telèfon, no? Perquè, clar, no? I em van dir que no. Primer m'han dit que no tenia el telèfon del client. Dic, aviam, a veure, no m'enganyeu, perquè és evident que el teniu. I llavors, bueno, sense donar-me cap argument, em van dir que no ho pensaven fer, i que, de manera, que és una mica absurd, no? Perquè, clar, el protocol, com que no deia res d'un cas així, què passa? Val més que el client es foti, que hagi de donar la targeta, demanar-ne una altra, que hagi de posar la denúncia als Mossos per la pèrdua del DNI, etcètera, no? Vull dir que em sembla que allò després els bancs sempre diuen allò que cuiden molt els clients, però amb una cosa tan fàcil. Ja sé que en principi cal portar-lo a una comissaria, però tots sabem que encara que el portis a la comissaria, després no t'avisen, no? O si més no t'avisen en cap cas immediatament, de manera que igualment ja comences a iniciar tots els tràmits, no? Una simple trucada, no?, humana, que hauria pogut estalviar molts mals de cap al propietari d'aquell DNI, d'aquella targeta, no? Però, com que el protocol ens eximeix de prendre decisions, ho va impedir, no? Jo crec que els protocols són útils com a guia, però que alhora ens treuen poder de decisió i també ens treuen humanitat, perquè ens treuen responsabilitat. Ah, no, això ho diu el protocol, jo no tinc res a fer, no? És una mica aquesta obediència cega, quasi, que és com a l'exèrcit. I em sembla una mica estupiditzant, tot plegat.
25: Doncs a veure què pensen el Marcos, la Neus i el Marc.
15: Jo més que... O sigui, no sé si et referies tant a protocol o potser a burocràcia, també.
25: Ui.
14: És un tipus de protocol, no? També.
15: Sí. No, perquè, per exemple, això que comentaves de la cartera, segurament sí, eh? I potser molt de cops es troben que és una empresa externa en la qual té un protocol i no pot donar el nom al client per un tema de protecció de dades, segurament. Però el primer cas segurament també parlaves de la burocràcia o aquella qüestió que a vegades has d'anar a presentar una denúncia als Mossos urgent i has de demanar hora, cita prèvia. Que jo entenc, que hi ha llocs on s'han de demanar cita prèvia.
16: Això s'ho havia encarregat, però em sembla...
15: S'ho havia encarregat, però encara funciona. O sigui, en teoria es havia aprovat al Parlament, que no, però trobes llocs on encara has de demanar cita prèvia. I a vegades és això, com dius tu, la burocràcia és una part del protocol, però jo es diria més burocràcia. A vegades és els grans problemes que ens trobem amb... El que deies, el primer exemple, de que quan t'han donat una contractació en un ajuntament, puc entendre que et demanin papers, però és que te'n demanen tants, que a vegades dius...
16: No, jo reconec que jo hi ha hagut alguna cosa que he fet així a nivell institucional, i jo algun cop he desistit, o sigui, he fet la feina...
15: Correcte.
16: I no l'he cobrat, perquè hi ha un moment que dius, ja no puc més.
15: Sí, sí, llavors... ja estic fart de demanar certificat al banc, certificat fins i tot de naixement.
16: Que jo entenc, però... que hi ha d'haver una garantia d'això, de seguretat, de que no estan beneficiant a ningú de manera incorrecta o fent o malgastant diners públics. I jo sóc la primera que defenso que s'ha de ser supercurós. Però a vegades, per això, si és una cosa institucional, de que és el dia de la dona i estàs en una taula i no sé què, és tan complicat. No, i jo alguna vegada ho he fet de dir, hi ha l'opció de donar-ho a alguna ONG? Sí, doni-la. A quina és? Doni-la.
25: No m'atabali, eh?
16: Perquè jo...
25: Per tant, estàs externalitzant el problema, que sigui la ONG qui hagi de buscar tots aquests papers que demanen a tu.
16: Jo reconec que potser és una cosa d'incompetència pròpia. Si estàs tot el dia tractant amb l'administració, doncs igual és més fàcil.
15: És com fas concurs públic, per exemple.
16: Clar, però si no t'hi dediques professionalment, doncs és complicadíssim.
15: Sí, si vas renuncies a aquells 100 euros o escaig, i dius, mira, tot, no sé, feu el que vulgueu, però és que porta tant de mal de caps que ja no sé com fer-ho.
16: I en el cas que explicava, clar, però almenys el banc t'ha de poder, o sigui, pot agafar les dades, en aquest cas del client, i dir... ja li traslladarem, com a mínim això,
14: home,
16: no?
14: Això és el que jo vaig demanar, que jo no deia que em donessin el seu número, que evidentment, vaig dir, escolta, truca al teu client, dona el meu número, o digue-li, escolta, que la... no? I m'han dit que no, i dius, però estàs perjudicant un client teu, no? És una cosa molt absurda.
25: Marcos?
0: No sé, no soc persona massa... adient per parlar de protocols, perquè me'l salto sempre.
25: Molt bé, perfecte.
0: Soc abroncat, repetides vegades per això. I la veritat és que visc bastant com un salvatge, en molts sentits. O sigui, és que no,
16: això ja que no, no podem superar.
25: No,
0: que són necessaris, no és que estigui en contra, però jo normalment no el respecto.
25: Ah, molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, ara, després si et passa això que li passa a la Carlota, que xoques amb el protocol d'un altre, que llavors no hi ha manera, però bé, escolta'm.
15: O et cau alguna multa per no respectar el protocol, també?
0: Però
25: no la deu pagar, perquè si viu com un salvatge...
15: Exacte, és el peix que consiga la cua.
25: Saps què, doncs ara no la penso pagar. Oita, Marcos.
16: No. Per cert, un dia vaig escoltar que el món es dividia entre els que, si tenen l'opció de trobar-se una cartera per casualitat, la tornen, i els que no. I deien, salvarà la humanitat els que encara la tornen.
25: Veus?
16: I quan ha dit la Carlota, he pensat, mira, la Carlota està en el bàndol dels que salvarà la humanitat.
15: O aquells que la tornen buida, també.
16: Aquests estan en el bàndol dolent.
15: El bàndol, sí, evidentment que és el bàndol dolent, per ser la torre,
25: perquè
15: però
25: hi havia un DNI i una targeta. Si hi haguessin altres
14: coses... Hi havia 10 euros.
25: Però
14: clar, home, per 10 euros tampoc.
25: No treu de por.
15: A veure, si fossin 1.000 ja veuríem.
14: De fet, no la vaig portar a la policia. O sigui, vaig recular i m'amainar fins a l'adreça que constava el DNI i li vaig deixar la bústia.
25: Molt bé. Escolta'm, ciutadana exemplar. Carlota, gràcies, bona tarda.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
25: 13 minuts passen de les 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida entrem en els 3 grans temes del dia.
8: Catalunya migdia.
17: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
20: Ostres.
18: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
21: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
22: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
23: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
22: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
23: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
27: Quina raó mou el teu món?
28: Lo futur del Pere.
30: Algun dia tenir el meu propi piset.
31: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
32: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
33: Bona nit!
34: 40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
35: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
36: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
37: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
34: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Catalunya migdia.
38: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
39: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
40: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
0: com vulguem dir, si volien aprendre algo. Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res, ja. I bueno, sí. Va quedar així.
1: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
17: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Tot costa.
3: La temporada del 10.
4: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
5: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
6: 10 temporades ja.
7: Això vol dir molt. Heu fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
17: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Per molts anys i que en feu molts més.
9: Som 3CAT.
17: Catalunya Ràdio.
9: Som
17: 3CAT.
25: Passa un minut d'un quart de quatre. Som a Catalunya Mitjà amb la Neus Tomàs, el Marcos Lamelas i el Marc Bataller. Anem amb la notícia que ens ha sorprès a tots aquest matí, la detenció de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, investigat per la mort del seu pare, Isaac Andic, el mes de desembre del 2024 en un camí de la muntanya de Montserrat. Dic que ens ha sorprès perquè la investigació fa un any i mig que està en curs i tot i que en diverses ocasions les sospites sobre el Jonathan Andic s'havien fet públiques, els Mossos fins avui no havien practicat aquesta detenció. El cas està sota secret de sumari, els Mossos asseguren que es tracta d'una investigació complexa. Jonathan Andic ha comparegut davant del jutge de Martorell, on probablement ha tornat a dir que la mort del seu pare va ser un accident, com ha repetit en anteriors declaracions. Ara bé, la fiscalia demana una presó eludible amb fiança d'un milió d'euros. Miquel Jarque, bona tarda.
10: Molt bona tarda, Òscar.
25: T'ha sorprès tant com a nosaltres quan s'ha sabut que hi havia detenció de Jonathan Andic?
10: Doncs sí. Sí, sí, perquè semblava que... O sigui, l'última cosa que teníem era que els telèfons mòbils estaven aquí intervinguts i que se'ls estaven mirant i bé, i que aquelles contradiccions que semblava que s'havien expressat, doncs sempre ens han dit des de Mossos d'Esquadra, entrarien dins de la normalitat en un fet tan traumàtic com és la caiguda d'un pare, que en aquell moment doncs estàs atabalat en una primera declaració dius una cosa, i també serien sempre com detalls de... petits, no? Sí, sí, jo crec que ha sorprès a tothom.
25: Sí, sí, déu-n'hi-do. Què en sabem de la investigació? Què és el que es pot explicar? Perquè recordem que està en secret de sumari i, per tant, se sap alguna cosa, però molt poc.
10: Hem anat a preguntar a les nostres fonts aquest matí i ens expliquen que s'ha treballat en un grup relativament petit d'investigadors que han actuat amb molta cautela. Els Mossos d'Esquadra ens expliquen que són molt conscients que poden fer molt de mal, no?, en una investigació en la qual doncs, hi ha un fill que se li posa en entredit, que ha perdut el seu pare, i que hi ha una acusació tan greu com aquesta i que el dany pot ser irreparable. Ells són conscients d'això. Recordem que tot comença quan el fundador de Mango mor en caure per aquest barranc d'uns 150 metres a una excursió a Montserrat. Tot això passa a prop de les coves de Sal Nitre. El punt és força ample i quan parlem aquells dies, recordo, amb els gestors, per exemple, del parc de Montserrat, doncs ens diuen que aquell punt és molt ample i que cada any passen centenars d'escolars per allà, per tant no és un lloc perillós
25: estret, no? Caure gent.
10: Aquí l'únic testimoni és Jonathan Andic, el fill gran de la víctima, per tant és lògic que els Mossos d'Esquadra li demanin prendre declaració com a testimoni, no? Almenys al migdia arriben els serveis d'emergència, ja el troben mort, el jutjat de Martorell obre una investigació. Primera hipòtesi, mort accidental, i al gener del 2025 això queda absolutament aturat, arxivada provisionalment perquè el jutge d'instrucció no hi veu delicte, i a partir d'aquí doncs els Mossos d'Esquadra doncs sembla que continuen investigant perquè hi ha coses que no els hi quadren.
25: Quan avui es fa el pas de detenir Jonathan Andic i portar-lo davant del jutge per tal de prendre-li declaració, i ara sabem que està en presó i hi ha aquesta petició de fiscalia, vol dir que han trobat alguna prova nova? Vol dir que tenen alguna informació nova que no tenien fa una setmana, fa un mes o fa tres mesos, o tampoc no ho sabem?
10: Aquí ara nosaltres fem una mica de policia sobre policies. Els policies tenen indicis i nosaltres tenim indicis veient l'actuació policial que els policies tenen indicis. No sé si m'explico bé, perquè llavors anem a preguntar i ens diuen els policies, sí, tenim indicis, no sembla que... I que ens expressen molts dubtes. Aparentment sembla que no hi ha res absolutament definitiu. No hi ha una càmera que gravi un moment compromès en el qual es vegi una persona empentant l'altra. Això no existeix, però sí que hi ha coses que no acaben. És un cas que fins ara s'havia pres com a mort accidental, per tant, si hi ha una detenció, és que aquí s'ha trobat alguna cosa. Els Mossos, com a policia judicial, aquí han estat interrogant a Jonathan Andic. El cas es reobre després d'incorporar ampliacions d'atestats policials. A l'octubre del 25, els Mossos investiguen el cas ja fixant-se en les contradiccions d'aquestes declaracions del fill d'Andic, i al novembre del 25, no fa pas tant, els Mossos d'Esquadra requereixen el telèfon mòbil de Jonathan Andic. I què és el que hauran trobat en aquest mòbil? Doncs hauran trobat trucades, hauran trobat geolocalitzacions, i tot això ho hauran d'haver anat quadrant amb les declaracions del propi fill i també d'altres persones, i intentar reconstruir el que van ser les últimes hores, els dies previs d'aquest fins ara accident.
25: La versió del fill d'Isaac Andic ha anat canviant durant tota la investigació, o sempre ha estat la mateixa?
10: Pel que ens arriba, perquè clar, tot això, aquestes actuacions estan, i totes aquestes diligències estan sota secret d'actuacions. Aquí, un cop la fiscalia presenti les seves acusacions, aquí veu...

0: molt sucós mediàticament, que és tot aquestes possibles desavinences i també altres tipus de relació econòmiques. Aquí estem parlant d'una empresa que factura moltíssims diners, doncs bé, aquí hi ha tot un trencaclosques, no?, que paral·lel als fets que la policia està investigant i que també estan influint i influiran en el desenvolupament d'aquest cas, però bàsicament, contestant a la teva pregunta, ha mantingut sempre la mateixa versió i la família sempre ha donat un suport tancat al fill de Isaac Andic.
1: Doncs bé, de moment l'últim que sabem és que la Fiscalia demana aquesta presó eludible amb fiança d'un milió d'euros, que la jutge estaria redactant ara mateix la seva decisió.
0: Aquí haurem de veure si hi ha retirada de passaport, hi ha alguna mesura cautelar que se li imposi, com per exemple presentar-se, perquè entenem que un milió d'euros, segons per qui...
1: Per nosaltres seria un problema, per la família Andic segurament no és tan difícil. No sé com ho veieu, tenint en compte sempre el punt de prudència, de no saber exactament què és el que saben els Mossos, no sabem exactament què és el que ha declarat Jonathan Andic, les vegades que li han pres declaració. Els Mossos diuen que no ha canviat, efectivament, la seva versió. Sí que és veritat que sembla que en les seves declaracions han trobat alguna incongruència. Sempre ens havien dit que... comprensibles, sí. Tenint en compte que ha passat per aquest moment traumàtic sempre de la mort del teu pare. No sé com ho veieu tot plegat.
2: Tu deies la cura, és evident i no és per anar al tòpic, però és que és així, la presumpció d'innocència en aquest cas i tots, no? Tu deies que t'havia sorprès molt avui. A mi, saps quan em va sorprendre més? Més que avui, quan van dir que reobrien el cas. Mm-hmm. Perquè...
1: Sembla que el tancaven com un accident.
2: Exacte.
1: I per tant ja està, i al moment en què el reobren...
2: Clar,
1: ja...
2: jo vaig pensar, per reobrir aquest cas sent la víctima qui era, no? Sent un cas tan mediàtic, han d'estar molt segurs que hi ha alguna cosa a mirar, que això no vol dir que hi hagi res més, no? I per tant jo m'imagino que hauran treballat, deies tu, no?, un equip molt reduït, perquè no pot ser d'una altra manera en un cas com aquest.
0: Hi ha hagut molt poques filtracions,
2: exacte,
0: no?
2: Perquè, a més, la pressió que devien tenir aquests investigadors no devia ser poca, no? Veurem, jo no, evidentment, sense saber com ha anat la declaració, ni tampoc saber què diu l'autojudicial després, ni en què es basen els Mossos per fer aquestes pesquises i arribar a aquesta conclusió, és molt difícil, en el meu cas no em veig amb cor de tenir una opinió, més enllà d'entendre que hi hagi el ressò mediàtic que té, perquè és una notícia, no en som molt conscients, però és una notícia d'abast mundial.
0: Sí, mundial. Totes les botigues de Mango, quan es va fer un any de la mort del seu fundador, van penjar un cartell a l'aparador amb memòria.
2: Perquè són,
0: no?,
2: molts diners els que es mouen.
1: És que, de fet, la història té tots els ingredients.
2: Tot.
1: És a dir, una persona molt rica que mor en estranyes circumstàncies, perquè al final, si és un accident, és també estranyes circumstàncies, perquè a més el lloc no és un lloc perillós, no és un lloc en el que hi hagi hi ha hagut antecedents en moltes persones, no, és un lloc que els mateixos responsables del parc deien no sembla un lloc molt complicat, que a més va acompanyat només del seu fill, que no duia els escortes, que si hi havia hagut desavinences entre pare i fill a l'hora de gestionar l'empresa familiar, vull dir que té tots els ingredients com perquè hi hagi totes les sospites. Després, òbviament, cal veure què és el que han trobat els Mossos, si és que han trobat alguna cosa, què és el que ha declarat avui davant del jutge Jonathan Andic, i si hi ha alguna cosa més, o si finalment no acaba havent-hi res i per tant acaba sent efectivament un accident. Però en tot cas, els ingredients, per l'especulació, pel morbo i per parlar-ne, hi són tots, no en falta ni un.
3: Si és el que abans comentaves, indicis.
0: Sí, sí.
3: Se suposa i es pressuposa que si hi ha hagut aquest pas tan important pels Mossos, en un cas tan mediàtic, ha d'haver-hi algun indici, no dic una prova fent, o no ho sé, ho desconec, per poder detenir una persona. Perquè indicis n'hi ha d'haver-hi, i més quan fa un any i mig. Recordo que al començament de tot s'especulava que l'autòpsia podia determinar, en funció de com havia caigut el cos, de si era una empenta o era una caiguda accidental, tot i que, per exemple, va passar amb el cas de l'Helena Jubany, que es va determinar que havia caigut d'una finestra, però que és molt es va veure que no era accidental, però que és molt diferent, perquè una cosa és que pots caure en un precipici de 150 metres i anar rodant, i és molt més complicat que no pas una caiguda lliure, enteneu-me, d'una finestra, d'un balcó. I avui llegia una dada curiosa, que comentàveu aquesta notícia d'abast mundial, que deien que aquesta situació, diguem-ne que Mango fins i tot s'ha acabat aïllant i les seves ventes han crescut un 13%. No té res a veure, per tant, no l'ha acabat afectant aquest problema que veurem com acaba i sobretot què diu la jutgessa, si accepta aquest milió de fiança el que demana el fiscal o si dicta auto de presó o auto de llibertat.
1: Mm-hmm. Bueno, aquesta tarda, però ens obtindrem de dubtes perquè tindrem...
2: Sí, a mitja tarda, deien. Mm-hmm.
4: A mi el que més m'ha sorprès és el milió de fiances de la fiscalia.
1: Poc,
4: per què?
1: No?
4: No, per la quantia. No per la quantia. És a dir, amb
1: o
4: Jonathan...
1: fins i tot demanar-la, no?
4: Què li demanes a Jonathan Alnick? Sí, clar...
3: No, però potser ja ha retirat de pressupost per risc de fugida, també.
4: És que no és un tema de la quantia, sinó de que donaria a pensar que la fiscalia, que no ha estat molt entusiasta en aquest procés, el que han estat entusiastes en aquest procés han estat els Mossos, el motor d'aquesta investigació han estat els Mossos, la jutgessa ha estat molt prudent fins ara. Llavors, què hi ha a l'atestat que hauran portat avui els Mossos a la jutgessa perquè la fiscalia demani 1 milió d'euros? És a dir, aquesta és una decisió que a mi és el que més m'ha sorprès.
2: Però no t'entenc.
4: Perquè, ja estava previst que Jonathan Andy hauria de declarar una altra vegada. És a dir, no, de fet, Jonathan Andy amb un domicili conegut i sense antecedents, és a dir, la detenció d'avui podríem fins i tot pensar que no estava prou justificada perquè no ha fet res, diguem-ne, perquè l'hagin de detenir per portar-lo a Martorell.
3: Però també és diferent declarar com a detingut que com a testimoni. Això en Miquel ens ho explicarà bé i ho sap.
1: Sí, Maria, però que el testimoni no pot mentir.
3: Correcte, i el detingut, en teoria, sí.
4: Ell ja està encausat i hi ha sospitós. El que passa és que és veritat que detingut és un nivell més alt...
1: Home, i la imatge de veure'l entrar i sortir
2: amanillat...
1: És una imatge molt contundent, que jo estic d'acord que vull pensar que els Mossos d'Esquadra tenen alguna cosa per fer aquest pas, perquè fins ara és veritat que tothom havia estat molt prudent,
4: bueno,
1: ningú
4: ser...
1: no havia volgut especular, ningú anava com amb peus de plom, i en canvi, de sobte, ara hi ha un canvi, i és que el detenen, l'obliguen a anar a declarar amanillat a l'entrada i amanillat a la sortida.
4: En vocabulari policial hi ha una definició per això que es diu detenció tàctica, que no vol dir que sigui il·legal, vol dir que és que fem aquesta detenció perquè això portarà la investigació cap a algun lloc. El lloc que es portaria la investigació seria cap a la confessió. Estaríem buscant la confessió que ja ho van intentar en la segona declaració, que la que va durar 5 hores, ja buscaven la confessió. Ells buscaven la confessió, perquè en aquell moment proves no en tenien. Ara no sabem si tenen proves o no. Només sabem que la fiscalia ha demanat aquest milió d'euros i això donaria a pensar que hi ha alguna cosa que no sabem. Jo no sé si podria anomenar-lo prova, és que clar,
1: si no
4: hem vist l'atestat no ho sabem, però a mi em va sorprès sobretot la fiscalia, perquè aquesta tercera declaració estava prevista, no estava prevista així, però, és a dir, d'aquesta manera, però a mi m'ha sorprès molt això. El tema de la quantia, és que, sent el Sandy, que els podia demanar 1 euro, és a dir, tindria el mateix. És a dir, no és prou rellevant. O sigui...
1: Bé, doncs veurem. Estem a l'expectativa de saber quina és la decisió de la jutgessa, perquè de moment tenia aquesta petició de la fiscalia, aquesta presó eludible per aquesta fiança d'1 milió d'euros, i a partir d'aquí veurem si en l'atestat o en la resolució de la jutgessa si hi ha alguna pista més de què és el que han aportat els Mossos d'Esquadra per haver fet aquest canvi força important en la investigació. I a partir d'aquí veurem com evoluciona tot plegat. Espero aquesta tarda alguna decisió. I després, a partir d'aquí, depèn de la decisió, veurem com evoluciona tot plegat. Miquel, gràcies. Bones tardes. Passa un minut de 2:15, una pausa i de seguida més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
9: No m'agrada aquesta sintonia.
10: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam.
8: Inconfusible, però molt imitable.
11: M'ho faries tu, Lisenda?
9: Jo sempre.
10: Pam, pam, pam, pam, pam.
11: Marc, bona tarda.
12: Bona tarda.
11: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
10: Pam, pam, pam, pam.
9: Molt bé.
11: Com ho faries, Òscar?
10: No, jo no ho faria.
11: Pam, no puc millorar-ho.
10: Pam, pam, pam.
11: Veus?
5: De dilluns a divendres de 4 a 7.
8: La millor hora del dia.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Pam, pam, pam, pam.
12: Catalunya migdia.
13: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
14: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
15: Joan, demanem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
16: Molt bé.
15: Arribarem a tot?
16: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
17: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
19: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
20: Tota comunitat necessita un cor.
21: Un cor? Per què?
20: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
21: I reforçar la identitat?
20: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
21: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
1: Passant 5 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb la Neus Tomàs, el Marcos Lameras i el Marc Bataller. Hem parlat sobre aquesta detenció del fill d'Isaac Andic, pendent de la decisió de la jutgessa de Martorell, on li han pres declaració aquest matí. L'altra notícia també important del dia, n'hi havia tres, l'Audiència Nacional investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències i altres delictes. L'han citat a declarar el dia 2 de juny davant del jutge que instrueix el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021. Avui agents de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals han escorcollat d'oficina de l'expresident Zapatero buscant proves que puguin sostenir aquestes acusacions. Zapatero ja ha dit que es defensarà de les acusacions.
22: Deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
1: El rescat de l'aerolínia Plus Ultra remunta a l'any 2021, quan el govern espanyol va donar 53 milions d'euros de diners públics sota el paraigua de les ajudes per a empreses estratègiques afectades per la pandèmia. En aquell moment, l'operació va ser molt polèmica perquè es dubtava que Plus Ultra fos efectivament una empresa estratègica per poder-se acollir a les condicions del rescat. Ara, el jutge, José Luis Calama, ha decidit investigar Zapatero pel presumpte ús irregular d'aquests 53 milions d'euros per part de la companyia aèria, a qui Anticorrupció ja va acusar l'any 2024 perquè hauria usat, presumptament, els diners públics per blanquejar capital provinent de la corrupció veneçolana. El vincle amb Zapatero, pel que se sap fins ara, és la seva relació amb un dels directius de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, de qui n'és amic íntim, però sempre ha negat haver fet cap gestió en el cas Plus Ultra, i aquest matí ho ha tornat a reiterar.
22: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: És un cas enrevessat, que si no estàs molt a l'actualitat pot relliscar-te una mica. Madrid, Paula Brujans, bona tarda.
23: Bona tarda, com esteu?
1: Bé, tu també entretinguda, no?
0: Amunt i avall, Òscar, com sempre. Pensàvem que tindríem una setmana tranquil·la. Ja no,
1: no
0: m'atreveixo a pronunciar aquesta paraula.
1: Paula, no hi ha setmanes tranquil·les.
0: Però, no, exacte. Es constata que realment no hi ha setmanes tranquil·les. Realment. Tornem d'Andalusia i ens trobem aquí amb la causa Zapatero, que ja fa molts mesos que n'anem parlant i que finalment avui doncs esclata d'aquesta manera.
1: Fa uns 2 anys que s'està instruint aquest cas plus ultra, però la investigació de Zapatero ha començat fa poc, fa... Ara, què ha passat?
0: Sí, el cas ve de molt lluny perquè arrenca amb una denúncia de manos límpies per al rescat de Plus Ultra que tu ara explicaves fa 2 anys. La jutgessa primer ho arxiva, això està en un jutjat ras de Madrid, després es reobre el cas a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que creu que aquests diners del rescat de Plus Ultra s'haurien fet servir per blanquejar diners de la suposada corrupció veneçolana, i fins aquí és on érem fins a final d'any. El desembre del 2025 sabem que hi ha una investigació oberta, instada en part també per la Fiscalia Anticorrupció per aquest rescat. La causa estava secreta i s'ha anat investigant, la UDEF ha anat fent indagacions, estava tot sota secret. Avui s'aixeca el secret de sumari. En paral·lel, la UDEF registra diverses empreses, però també el despatx de l'expresident Zapatero, que, perquè us en feu una idea, és just davant de la seu dels socialistes al carrer Ferrà d'aquí a Madrid. Hi ha anat, a més, una unitat especialitzada de la UDEF molt concreta, amb eines específiques per si feia falta obrir caixafortes o per si feia falta veure si hi havia falses parets, i s'ha fet aquest registre. Per tant, el que sabem a aquesta hora és tot el que t'has explicat, un cop s'ha aixecat el secret de sumari, per on van els trets d'aquesta causa i com vinculen a l'expresident amb aquest possible rescat d'Aire Europa, per dues coses. Un, per si va influir perquè l'empresa ho aconseguís, influint doncs, sobre el govern espanyol, i dos, per si es van portar comissions d'aquest rescat. Ve de molt lluny, jo deia al principi, i perquè tinguem algunes dades de context, l'imputació arriba avui, 2 dies després de les eleccions andaluses. 2, el Partit Popular fa temps que pronosticava que Zapatero acabaria així. De fet, no sé si ho recordareu, però Alberto Núñez Feijóo fa una miqueta més d'una setmana, quan va començar la campanya Andalusia, ja va dir que Zapatero tindria problemes als tribunals un cop s'hagués votat a Andalusia. I 3, Zapatero el citen a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de juny per poder-se doncs defensar i per poder explicar què hi té a veure amb aquest cas pel qual se l'investiga. 2 de juny, que per cert coincidirà amb declaracions dels acusats pel cas Kitchen del PP, perquè just abans o després d'aquell dia, pel calendari que tenim, hauria de declarar l'exministre Fernández Díaz. Per tant, per què dic això? Doncs perquè tornem a tenir PSOE i PP un altre cop en els focus dels tribunals.
1: I es torna a demostrar que no hi ha setmana tranquil·la, que ella tampoc no ho serà, Paula, ja t'ho avanço en exclusiva.
0: No.
1: Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb aquell rescat de Plus Ultra. Sí que reconeix que és amic de Martínez Martínez, reconeix que ha treballat per una empresa de Martínez Martínez, que no té res a veure amb Plus Ultra, i sempre, diu ell, amb factures declarades i, per tant, segons ell, sense res a amagar.
0: Sí, sí, reconeix obertament que són amics, se'ls ha vist en moltes fotos junts, de fet van a córrer cada dia junts. Zapatero va anar al Senat a petició del PP ja a donar explicacions per a aquest cas, que fins a aquell moment eren informacions periodístiques i algunes denúncies. Ara ja tenim aquesta acusació ferma del jutge Calama. En aquell moment va reconèixer que havia treballat per aquesta empresa del seu amic, una empresa d'assessoria, que havia fet informes sobre la situació a Venezuela coincidint amb el context del rescat i de la pandèmia, però ell va dir que per aquestes feines havia presentat factura, que res tenia a veure amb el rescat de Plus Ultra i que era una feina totalment legal. En cap cas no se'n van portar comissions. Ho va dir aquell dia al Senat, ho ha tornat a dir avui en aquests talls que has posat abans, en aquest vídeo que ha fet públic fa poca estona l'expresident per defensar-se, però clar, el jutge té una versió molt diferent. Diu que aquestes factures que va fer Zapatero eren per tapar un suposat blanqueig de diners del seu amic i que ells s'haurien butxacat diners d'aquestes comissions. No només ell, sinó també les seves filles, perquè les seves filles van fer uns informes, van maquetar, perdó, uns informes que ell havia fet per al seu amic, i per tant el jutge vincula les filles i també Zapatero en haver-se embutxacat comissions del rescat de Plus Ultra. Arriba a dir, si no m'equivoco, perquè vaig llegint per sobre el resum del jutge, que s'haurien butxacat Zapatero un total de 2 milions d'euros.
1: Marc, Marcos, Neus, és evident que d'una banda és important que per primera vegada un expresident del govern espanyol hagi de declarar com a investigat, com a imputat. De l'altra, a ningú se li escapa que ara mateix José Luis Rodríguez Zapatero és probablement el major suport que té Pedro Sánchez dins del PSOE. Per tant, és una... atac important, diguem-ne, al sanchismo, allò que en diuen a Madrid del sanchismo. No sé com ho llegiu i com ho interpreteu tot plegat.
2: Bueno, és una notícia que ha donat el Confidencial, i el problema principal és que un expresident, quan es retira, ha de mantenir uns ingressos molt clars. I això no vol dir que no pugui dedicar-se a l'activitat privada. És a dir, però si tu vas de conseller a la companyia, pues cobres com a conseller, com la resta de consellers, tothom sap el que cobres, tothom sap el que estàs fent allà. És a dir, a mi m'agrada que un expresident o que un ex al càrrec pugui treballar al sector privat. Ara bé, aquesta figura de l'expresident lobista resulta molt més problemàtica. Molt més problemàtica. És a dir, perquè aquesta dimensió obliga a determinades coses. Clar, és a dir, hi ha factures, i ho expliquem en Confidencial, que s'ha facturat els calés, s'han cobrat els calés i no està justificat el que... hi ha com 660.000 euros que no estan justificats amb cap cosa física. Llavors ja comencem a parlar d'informes verbals. Estem ja pràcticament a un pas de la dimensió negreira. Llavors, malament.
3: Què té a veure Negreira aquí?
2: Bueno, però...
3: Perdó, m'ha sortit el culer.
1: Perdó. Tribunero,
2: sí. Però perquè la gent... És a dir, tu estàs cobrant, però el que estàs fent no està massa clar. Llavors, Zapatero sempre s'ha sentit molt còmode en aquesta mena d'activitats que fins i tot el partit sempre ha estat justificant, més justificat en el cas de Venezuela, de que estava fent de mediador entre l'oposició i el govern per evitar un mal major. En altres països no tan justificable, el cas de Xina, Huawei, que com justifiques el que estàs fent per Xina? Aquesta democràcia sense cap problema.
1: Clar. Està fent ironia, Marcos Lamela, per la gent que no li veu la cara.
15: Però si estan acostumats a escoltar-lo,
3: ja saben per on va. Posa
1: una mica de context, perquè la gent no veu les cares i no veu la cara del Marcos Lamela, com l'he de dir, home.
2: Ara, amb José Luis Rodríguez Zapatero, igual que amb Jonathan Amdic, la presumpció d'innocència és el més important. Per ara hi ha una investigació en marxa, ell haurà de defensar-se i podrà defensar-se, però no s'hauria d'haver arribat mai aquí.
3: Sí, el fil del que ell deia, presumpció d'innocència per un, presumpció d'innocència per l'altre, però evidentment no, que és dins aquest camp de mines en el qual s'està movent Pedro Sánchez, és una mina més al seu voltant, la dona, el germà, Zapatero...
1: Els seus homes de confiança.
3: Correcte, els seus homes de confiança, Santa Fredana, Avalos... Sí, sí. I al final, no, és Sánchez, el PP, l'intenta posar a dalt de tot. Ell, recordem-ho, però no està investigat ni imputat en cap causa. Però us poso un exemple. Fa poc, a la meva classe de periodisme polític a la Universitat Autònoma, un test d'actualitat, i una de les preguntes era: Pedro Sánchez està imputat, vertader o fals? Tothom va contestar que sí. Anda. 40 alumnes van contestar que sí. Alumnes que, en teoria,
1: alumnes de periodisme,
3: segueix...
1: de periodisme.
3: Periodisme polític. En teoria, que segueixen l'actualitat. Què vol dir? Que ha calat de tal manera...
2: Vol dir que han de repetir.
1: És culpa de la Paula, que no ho explica prou bé, i la gent entén el que diu.
15: Penso que no els hi explica bé.
3: Bromes al marge, ironia. No me'ls facis repetir, no repeteixen.
2: Perquè no els vols tornar a veure.
3: Ha calat tant...
0: Mereixen repetir per això,
3: que Pedro Sánchez...
1: La Paula diu que mereixen repetir per això.
3: Home, ja, però pobrets. Paula, no t'escolten prou.
15: És un bon símptoma del soroll que hi ha.
3: No, però és el soroll que hi ha tant i tant al voltant de Pedro Sánchez que al final diuen és culpable o està investigat o imputat, digue-li el nom que vulguis, i és tot aquest clima que ha arribat a crear o que s'està creant a Madrid contra el sanchisme. No dic si és justificat o no, no hi entro. No entro si és innocent o no. Però que Sánchez ha estat de tot d'aquesta presumpta trama de corrupció que hi ha a la Moncloa.
4: amb això que deia el Marcos, és veritat que els companys de tribunals ens ho explicaven aquest matí, hi ha un moment que es parla de l'ejercicio ilícito de influencias, ¿no? Del uso de contactos personales, acceso a altos cargos de administración, lo que deies tu, ¿no? De lobista. El que passa és que demostrar el tràfic d'influències davant d'un jutge sempre és molt difícil d'acreditar, perquè o tens gravacions, o has de tenir, abans que parlàvem de les proves en el cas Andic, el tràfic d'influències és dels més difícils de demostrar en corrupció, que com a tal no existeix el codi penal, la corrupció, sinó... I per tant hem de veure també exactament què tenen. Ara, jo estic d'acord amb el que deies, Marcos, de aquestes feines que estan en la frontera de lo públic i privat són sempre molt delicades, perquè a més, evidentment, quan es contracta a expolítics, se'ls contracta sobretot per la seva agenda, no? Això ho fan, això, en fi, hi ha agències que s'hi dediquen professionalment, no? Llavors, que la seva tasca sigui totalment transparent i defensable, doncs és el que s'ha de veure en aquest cas, no? I des del punt de vista polític, és un cop molt dur pel PSOE, perquè si et fixes, per exemple, a l'última campanya a Andalusia, però també les anteriors que hi ha hagut autonòmiques, el sense ser dirigent formal del partit, el que més aclamen i el que més aplaudeixen en els actes del PSOE és a Pedro Sánchez, a Zapatero. És algú que, a més, li tenen també ganes determinats sectors, perquè és cert que ell es va posicionar, per exemple, en la negociació amb Junts, doncs molt clarament, i de fet quan cau Santos Cerdán assumeix ell una part del protagonisme, i de fet, per exemple, des dels àmbits de Podemos és dels pocs dirigents del PSOE que el defensen, no? Llavors, jo crec que políticament, evidentment, més enllà del to, no sé, Tellado crec que parlava del capo i no sé què, més enllà de les expressions aquestes que ens tenen acostumats, és lògic que el PP avui ho utilitzi. El PSOE faria el mateix si fos al revés, no? Però jo crec que és un cop dur, i sobretot perquè això, clar, ara és el començament de tot, és a dir, no sabem si això acabarà a judici i si hi ha judici no sabem en què acabarà. Per tant, ara, si ja en sentíem parlar de Zapatero, ara serà un continu.
0: Sí, és un cop dur directament a Pedro Sánchez, perquè realment a la Moncloa, pel que ens deien avui, també el que diu el Partit Socialista, és que estan en xoc, perquè ja sabien que feia molts mesos que s'estava coent, no?, que el Partit Popular també anava posant Zapatero al focus i que hi havia totes aquestes, no?, investigacions prèvies que anaven fent, que no acabaven arribant a cap lloc, però que finalment ara avui tenim això, i que Pedro Sánchez està realment tocat, perquè reconeixen que el moment és molt dur, i aquí hem vist una mica l'estratègia de que el PSOE ha sortit directament a dir que això és un pas més del que en puede hacer que haga, no? Que deia José María Aznar, i ells ho vinculen directament a l'Ofer, a una persecució política o judicial orquestrada pel Partit Popular, diu el PSOE. La Moncloa, òbviament, no va tan enllà amb aquestes paraules, però sí que... el que diuen és que s'està posant en dubte el bon nom de l'expresident Zapatero, i que tot això doncs acabarà en res, i que no és casualitat, segons la Moncloa, que això arribi ara, després de les andaluses, però ja amb el focus a les eleccions que han de venir de l'any que ve, autonòmiques, municipals i generals.
4: Una cosa només. És veritat que el PSOE, quan diu que comença amb manos límpies, és cert. També és cert, i això t'ho hauran comentat, Paula, aquí hi ha la Fiscalia Anticorrupció,
0: sí.
4: I a més, els companys de tribunals et diuen que aquest jutge no és comparable a altres noms que puguem tenir al cap, com Peinado o altres. Per tant, ja veurem.
0: Si som on som a dia d'avui, és perquè la Fiscalia Anticorrupció ha volgut que arribéssim fins aquí, perquè sí que el primer origen de tot és manos límpies, però després és l'insistència de la Fiscalia Anticorrupció, que demana que això se segueixi investigant, i que està aquí dient que hi ha prova, o com a mínim indicis en aquest moment, contra Zapatero, com a mínim per imputar-lo, per cridar-lo a declarar, i a partir d'aquí doncs procedir.
1: Doncs veurem com evoluciona tot plegat, però ara mateix realment, bé, no està cridat, imputat, i per tant haurà d'anar a declarar davant del jutge i defensar la seva innocència. Veurem, és veritat que serà difícil pels uns provar si realment va intercedir o no, i si va tenir influència o no, i si va blanquejar diners, etc, etc, i també ell haurà de, doncs, esmerçar-se molt a defensar que aquestes factures a les quals feia referència el Marcos, doncs, estan justificades i que, per tant, efectivament feia aquestes feines per les quals cobrava d'una empresa del mateix propietari que l'aerolínia aquesta, que era molt petita, com per endur-se aquests 53 milions d'euros d'ajudes per a les empreses estratègiques que es van decretar per la, després de la pandèmia. Bé, veurem com evoluciona, per tant, continuem els pròxims dies. Gràcies, Paula, bona tarda.
0: Una abraçada, adéu a tots.
1: 8 minuts i seran les 4. Ara anem amb el tercer tema, que són els pressupostos, però abans deixem anar a Girona, perquè tenim una notícia d'última hora i, a més, una notícia luctuosa. Maria Rovira, bona tarda. Em sembla que teníem a punt la comunicació amb Girona. Maria Rovira, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Ara sí, ara sí. Tenim un assassinat, sembla que masclista, un assassinat masclista, a Figueres.
6: Sí, és una informació que ens ha vingut ara fa poca estona. Han detingut un home a Figueres per haver matat presumptament a ganivetades la seva exparella. Això ha estat al mig del carrer. I l'agressió tenia una ordre d'allunyament de la víctima, segons les primeres informacions, segons fonts de l'Ajuntament. S'investiga, doncs, com deies, el cas com un possible homicidi per violència masclista. Els fets han passat a la plaça Tarradellas de Figueres, cap a 3:15 de la tarda. Al lloc dels fets hi han anat efectius del SEM, patrulles de Mossos i de la Guàrdia Urbana. Segons aquestes primeres informacions, l'home hauria apunyalat la víctima de 33 anys al mig del carrer. L'agressor és un home que té 48 anys i tenia un ordre d'allunyament que, de fet, havia trencat ahir mateix. Ja se l'havia detingut una altra vegada per trencar-la. Tenia un historial llarg, sembla que, de violència de gènere.
1: Doncs aquesta és l'última hora. Treballem per tal d'ampliar-la, però, en tot cas, aquest assassinat masclista, presumptament masclista, perquè un home ha matat a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i, a més, trencant una ordre d'allunyament cap a la seva exparella. Per tant, òbviament, quan tinguem més informació, als serveis informatius de Catalunya Ràdio us donarem tota la informació, però tenim aquesta última hora. Gràcies, Maria, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Bé, això que no, aquest degoteig que no s'atura. Pràcticament cada dia tenim un cas de violència masclista, si no és en una banda en una altra, i aquest que ens afecta directament perquè és a la ciutat de Figueres. Que ens queden 6 minuts per arribar a les 4. Finalment tenim la foto. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, que han firmat aquest matí el pacte de pressupostos. A l'espera que els comuns confirmen l'acord que van firmar el mes de febrer farà que el govern del PSC respiri una mica. L'acord amb Esquerra, Oriol Junqueras l'ha dividit en dues línies, els acords que depenen de la Generalitat i la desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com ara el tren orbital o el pla de Rodalies.
7: Tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines a favor del nostre país.
1: Amb aquests nous pressupostos, el govern haurà de fer front als diversos conflictes que té sobre la taula, per exemple, les vagues dels mestres i professors, les dels metges o el sector sanitari, la crisi de Rodalies. Conscient de tot això, el govern ha agraït a Esquerra l'esforç de trobar el consens necessari perquè això, ha dit la consellera d'Economia, Alicia Romero, els permet una mirada del país a llarg termini.
9: Amb aquest acord pressupostari que hem tancat amb Esquerra Republicana, com els que havíem tancat prèviament, apareix mirada llarga. Apareix no demà, sinó també què passarà d'aquí 5 anys i a 10. I anem a preparar Catalunya pel futur.
1: Demà reunió bilateral Estat Generalitat. Si s'arriba a un acord amb els comuns, que estava tancat fa uns mesos, però ara els comuns diuen que encara no, doncs a finals de setmana, probablement divendres, començaria el tràmit parlamentari per l'objectiu de tenir pressupostos abans de l'estiu.
4: Bé està el que bé acaba, i aquest acord el podien haver tingut fa mig any, perquè el que han acordat ho podien haver acordat fa mig any. Seran els únics pressupostos de la legislatura, perquè l'any que ve ja estaran pensant en les municipals. I sobre els comuns, home, jo crec que no cometran per segona vegada el mateix error, no?
3: Recordem que aquest error era el Hard Rock, com van fer que no hi hagués pressupost amb Pere Aragonès, i després va haver la convocatòria d'eleccions.
4: Jo crec que això és una manera de fer-se valdre, que està bé, tots els partits ho fan, després de les fotos reiterades, perquè li va bé ahir, avui.
3: Van ser els primers a pactar, i ara diu no vull quedar els últims, i per tant vull tornar a sortir una altra foto, que segurament faran demà o demà passat, i que entra dins de la escenificació.
2: És una pena que les coses vagin així. És un èxit que tinguem pressupostos, però que s'aprovin al juliol, és un fracàs de país molt important. El problema és que ens comparem a Madrid, i com ens comparem, i com a Madrid, com a Espanya, no tenen pressupostos, i aquí sí, són millors.
3: Una mica millor, sí.
2: No, la Neus té raó.
3: Sí, sí,
2: aquests, no, aquests pressupostos s'haurien pogut tancar al novembre i haver-se aprovat en temps i forma.
3: Depèn, no, depèn. Hi havia un altre context de negociació.
2: Quin, quin context? Quin context?
3: Escolta,
4: hi havia una, hi havia una exigència per part d'Esquerra
3: que
4: el PSC va comprar d'una cosa que ni un podia demanar ni l'altre podia prometre perquè era inviable.
3: Però i recordem que el PSC també va tirar els pressupostos sense suport de ningú. Aquí el primer culpable que tira la pedra i amb aquí la mà. M'explico que, o sigui, en aquell moment és cert que hi havia aquesta promesa de l'IRPF que el PSC no va acabar complint, el PSOE tampoc, Esquerra es posava forta i després el que fa el PSC és dir, doncs encara em poso jo més fort, els aprovo per Consell Executiu i a partir d'aquí es trenquen les negociacions. Això és política també.
4: No, i està bé, i jo crec que
1: també hi ha una exigència diferent d'Esquerra ara de la que hi havia fa 3 mesos. Fa 3 mesos era la sessió de l'IRPF i aquí no es va avançar. I si ara es mantingués aquesta línia vermella no s'hagués avançat i no hi hauria pressupostos, però Esquerra Republicana,
3: correcte,
1: perquè potser pensa que el país necessita pressupostos, per tant canvia la línia vermella. I el que era l'IRPF i era la línia vermella, ara la línia vermella passa a ser el tren orbital.
3: Sí, en aquesta situació, o sigui, Esquerra tenia dues opcions. És a dir, anar al racó de pensar i dir, em faig l'enfadat i no hi ha pressupostos, o intentar fer pressupostos, com deia l'Òscar, per fer avançar teòricament el país. Ha optat la segona opció per intentar-se presentar com un partit responsable. Veurem si políticament li acaba donant rèdits, però és cert que el país necessitava uns pressupostos que estaven... No n'hi havia des del 2023.
4: No, i a més, amb això que dius, va passar una cosa inèdita que no havia passat mai, és que el govern va retirar, els pressupostos.
2: Marc, ho sento, però és tacticisme d'Esquerra. I es demostrarà en breu, quan al setembre Esquerra es negui a negociar els pressupostos del 2027 perquè hi ha municipals.
3: No, és perquè que això... no caldrà negociar els pressupostos del 27.
2: Home, aquests... clar que sí.
3: No, home, no.
2: Clar, un país seriós té pressupostos cada any.
1: Però tots, és que, fins i tot els mateixos negociadors ja et reconeixien que els únics pressupostos possibles són aquests.
3: Són aquests.
1: Perquè l'any que ve hi haurà municipals, perquè l'any que ve hi haurà espanyoles,
4: però jo entenc el que diu el Marcos. Que ells ho diguin i que ho donin per fet no vol dir que ho haguem de normalitzar.
2: Perquè no,
4: perquè
2: ho és,
4: que hi hagi,
2: no ho
4: que hi hagi eleccions no hauria de ser...
2: És una monstruositat administrativa, política i de gestió. I la responsabilitat dels partits polítics davant dels ciutadans és gestionar bé, no dedicar-se a fer un politiqueig de molt
3: Marcos,
2: curta volada que no em porten jo.
3: De qui és responsabilitat aprovar els pressupostos?
2: Aquest cas d'Esquerra.
3: Govern o oposició?
4: No, la primera sempre és del govern. Sempre però quan govern. No hi ha majoria absoluta, que no n'hi ha, ja ho hem vist, no n'hi ha ni a Andalusia, l'oposició pot decidir si
3: con responsabilitat
4: o no.
3: Ja
4: està.
1: Bé, doncs en tot cas aquesta setmana tindrem tots els actes previs per tal que en principi a finals de setmana comenci la tramitació parlamentària dels pressupostos. Cap a l'estiu s'espera des del govern tenir-los aprovats, veurem. Ara queda aquesta peça dels comuns. Neus Tomàs, Marcos Lamelas, Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Bona tarda.
2: Perfecte, bona tarda.
1: 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors. Bona tarda de dimarts a tothom.
8: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Cinema sense límits.
2: Cinema sense fronteres.
3: Cinema sense mesures.
4: En definitiva,
5: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
6: Quan el cinema es fa ràdio.
7: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
8: Això és un blues, tio.
7: Com que un blues?
8: Sí,
7: per
8: just...
7: Què? Per què un blues?
8: Just blues.
7: Ah, just blues. Perfecte. Sí. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.

0: Smooth Jazz Club.
1: I'm not.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Txell Vallespí-Soriol. Nova proposta del Departament d'Educació per desencallar el conflicte de les vagues amb els sindicats. El departament proposa incorporar 2.405 professionals per l'escola inclusiva el curs que ve, pagar en 3 anys i no en 4 l'augment del sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT i pagar més també per les tutories. És la proposta que el departament ha fet arribar als sindicats 24 hores abans de la reunió que s'ha de fer demà a la tarda. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tornat a demanar als sindicats que evitin posicions maximalistes i confia que la nova proposta faci desencallada amb el conflicte, ho ha dit a la Comissió d'Educació del Parlament.
2: Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
1: El sindicat majoritari, la USTEC, encara està valorant la proposta. Més notícies, Roger Santaló.
3: Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia una ordre d'allunyament de la víctima i la detenció s'ha fet al lloc dels fets, segons les primeres informacions de fons de l'Ajuntament. Girona, Maria Rovira.
4: Bona tarda. El cas s'investiga com un presumpte homicidi per violència masclista. Els fets han passat a la plaça Tarradellas de Figueres, cap a 3:15 de la tarda. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del Servei d'Emergències Mèdiques, diverses patrulles dels Mossos i de Guàrdia Urbana. Segons les primeres informacions, l'home hauria apunyalat la víctima de 33 anys al mig del carrer. L'agressor, un home de 48 anys, tenia una ordre d'allunyament i tenia un historial llarg de violència de gènere i havia estat detingut ahir mateix per trencar l'ordre d'allunyament, segons fons de l'Ajuntament. L'home està detingut al mateix lloc dels fets i l'Ajuntament convocarà per demà un minut de silenci. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ja ha dipositat la fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó provisional. És la mesura que havia interposat la jutgessa després que els Mossos hagin detingut Andic per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat, Barcelona. Miquel Jarque, bona tarda.
5: Bona tarda. En pas decidit, Jonathan Andic ha sortit del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell. El seu advocat, Cristóbal Martell, l'acompanyava. No ha fet declaracions, ni ell ni el seu advocat, i tot això ha passat només 10 minuts abans que una funcionària hagi comunicat la fiança d'1 milió d'euros ja s'havia consignat al jutjat. Per tant, marxa lliure amb les mesures cautelars de la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori i l'obligació de presentar-se setmanalment en seu judicial. A Jonathan Andic, les mesures cautelars coincideixen amb les que havia demanat també la Fiscalia pel suposat homicidi del seu pare. Xavier Cusó, Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Martorell.
3: Donald Trump adverteix que atacarà l'Iran a principis de la setmana que ve, a tot estirar. Si té Iran, no tanca un acord. El president dels Estats Units admet que s'ha progressat força en les negociacions, però alerta que serà inflexible si no hi ha un progrés ben aviat.
6: Dos o tres dies, potser divendres, dissabte, diumenge, potser a principis de la setmana que ve, un període de temps limitat. No els podem deixar tenir l'arma nuclear.
3: L'exèrcit iranià adverteix per la seva banda que obrirà nous fronts contra els Estats Units i Israel si els tornen a atacar i diu que mantenen la voluntat negociadora, però que no acceptaran una rendició.
1: L'exèrcit israelí ha disparat aquesta tarda contra una de les embarcacions de la flotilla de Gaza abans d'interceptar les 100 milles de la costa palestina, segons denuncia l'organització. Es tracta del vaixell Girolama, on hi ha 9 persones, entre les quals el menorquí Lluís de Moner. Els activistes de la flotilla sempre han denunciat la violència amb què els soldats els han assaltat, però el fet que hi hagi trets és un salt qualitatiu. L'exèrcit va començar ahir una nova ràtzia per aturar la iniciativa que ha tingut continuïtat avui. Segons l'organització, només queden 5 vaixells rumb a Gaza, els altres 65 han estat interceptats. Esports, ara amb Sònia Oler. Sònia, bona tarda.
7: Bona tarda, Txell. El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins del Fair Play Finance. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. La massa salarial que allibera Robert Lewandowski amb la seva marxa, la venda dels seients VIP o els ingressos per la venda d'entrades al Camp Nou han estat aspectes claus per tornar a la norma 1. Avui el jugador del Barça, Fermín, passa pel quiròfan i el jugador del Girona, Alejandro Francés, serà dubte fins a última hora per al transcendental partit contra l'Elx, en què els gironins es juguen la permanència primera. El defensa no té cap lesió greu, però de moment és dubte. Avui, a partir de les 7, entrevista del Tot Costa Alexi a l'antena de Catalunya Ràdio. El tècnic del Badalona Woman, Marc Ballester, renova amb l'equip una temporada més a la Lliga F, i la penya ha anunciat el fitxatge de Yanis Moren fins a finals de temporada per fer un salt de qualitat en aquesta part decisiva de la Lliga. Substituirà Ante Tomic.
0: Fins aquí les notícies.
8: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La convocatòria pel concurs del cartell de Festa Major de Sant Just ja està oberta i permet la participació de persones de totes les edats. El termini per presentar propostes finalitza el 31 de maig. Les obres s'han de presentar a través del web municipal mitjançant instància genèrica, ajuntant la sol·licitud específica i el cartell. Les propostes han de ser originals i incloure el nom de la Festa Major, l'any, el municipi i les dades de celebració, previstes del 29 de juliol al 6 d'agost. El cartell guanyador rebrà un premi de 600 euros i serà seleccionat a través d'un procés de valoració del jurat amb la participació d'entitats del municipi. Les bases completes es poden consultar al web municipal. Pel que fa a cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just porta per títol Tutankamon i serà impartida per Carles Buenacasa, professor d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona. L'acte tindrà lloc aquest dijous 21 a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència està centrada en la figura de Tutankamon, un dels faraons més coneguts de l'antic Egipte, i abordarà diferents aspectes històrics vinculats al seu regnat i al context de l'època. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta pels socis i una aportació de 5 euros per als no socis. I pel que fa a esports, el Club Bàsquet Sant Just es troba immers en la celebració del seu 70è aniversari, una fita que commemora la trajectòria d'una de les entitats esportives més arrelades del municipi. Fundat l'any 1956 per un grup d'amics aficionats al bàsquet, el club ha esdevingut un pilar fonamental per l'educació en el lleure i el creixement d'infants i joves de la vila. Durant una entrevista a Ràdio d'Esvern, el president del club, Max Herold, ha destacat la importància de mantenir l'essència familiar que ha permès a l'entitat superar el pas del temps. Amb una estructura actual de 21 equips, entre masculins i femenins, i unes 230 fitxes de jugadors i jugadores, el club prioritza la formació per sobre de l'exigència competitiva. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 10 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs avui dimarts seguim amb la setmana i seguim amb sol. Ara sí, hem aconseguit passar d'aquests núvols, d'aquesta pluja, d'aquest vent que vam tenir ahir, i avui sí, dia assolellat i molt, molt bon dia. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari.

Començarem, com sempre, amb el zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 2:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui.

Iniciarem amb els sons de casa, amb la Montse Baqués. Mentida, això va ser ahir. Iniciarem repassant la biografia de Michael Jackson, el rei del pop. Seguidament, Mare meva, quin show, amb la companyia Mare meva. I posarem fi amb Cultura al dia, amb la Sara Vitó. Ara sí, fetes les presentacions, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom Informatiu.

El govern de la Generalitat i Esquerra Republicana han escenificat aquest dimarts l'acord per aprovar els pressupostos del 2026 en una reunió al Palau de la Generalitat entre el president Salvador Illa i el republicà Oriol Junqueras. El pacte inclou noves mesures en àmbits com l'habitatge, l'educació o el foment del català, amb partides destacades com 100 milions d'euros per climatitzar escoles, 160 milions anuals per la rehabilitació d'habitatges i 50 milions en 3 anys per reforçar la presència del català a les xarxes socials. També es preveu destinar més de 500 milions fins al 2029 per reforçar l'Agència Tributària de Catalunya i preparar-la per assumir noves funcions en la gestió de l'IRPF. L'acord entre socialistes i republicans també incorpora compromisos extrapressupostaris, com el reforç de la línia orbital ferroviària, canvis a la governança del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i més capacitat de decisió de Catalunya sobre el litoral i el sistema aeroportuari. Tot i això, perquè els comptes tirin definitivament endavant, el govern encara necessita tancar l'entesa amb els comuns, que adverteixen que no renuncien a les seves demandes, especialment en matèria d'habitatge i educació. Si no hi ha sorpreses, Catalunya podria aprovar a principis de juliol els primers pressupostos de l'era Illa, després de 2 anys funcionant amb comptes prorrogats i suplements de crèdit. Des del govern i Esquerra defensen que es tracta d'uns pressupostos pensats per resoldre problemes quotidians i donar estabilitat política i econòmica al país, mentre les negociacions amb els comuns continuen obertes en les pròximes hores. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estat citat com a investigat per l'Audiència Nacional en el conegut cas de Plusultra. El jutge José Luis Calama l'imputa per presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental i l'ha convocat a declarar el pròxim 2 de juny. Es tracta d'un fet inèdit, ja que seria el primer expresident del govern espanyol investigat judicialment per presumptes casos de corrupció en democràcia. La investigació es centra en el rescat públic de 53 milions d'euros concedit a l'aerolínia Plusultra l'any 2021 i en el possible destí d'aquests fons. Aquest dimarts, agents de l'UDEF han registrat el despatx institucional de Zapatero a Madrid, així com diverses empreses vinculades al voltant de la investigació, entre elles una societat relacionada amb les seves filles. La policia judicial busca documentació sobre les presumptes relacions empresarials amb l'empresari Julio Martínez, una de les figures centrals de la causa. Els investigadors sospiten que part dels diners podrien haver format part d'una presumpta trama internacional de blanqueig de capitals amb connexions empresarials i fons procedents de l'estranger. Zapatero, que ja havia negat qualsevol relació irregular amb el cas en compareixences anteriors, haurà de donar explicacions davant del jutge en les pròximes setmanes. Des del PSOE s'ha demanat respecte per la presumpció d'innocència, mentre que l'oposició exigeix explicacions immediates.

Vuitena jornada de vaga al sector educatiu a Catalunya aquest dimarts, amb noves mobilitzacions i talls al trànsit al Maresme, al Vallès Occidental i al Vallès Oriental. Mestres i professors continuen pressionant la Generalitat per reclamar millores salarials i laborals a l'espera de la reunió clau d'aquest dimecres amb el Departament d'Educació. La consellera Esther Niubó ha defensat l'acord ja signat amb Comissions Obreres i UGT, que inclou millores retributives, reducció de ràtios i reforç de l'escola inclusiva. I ha fet una crida als sindicats convocants a actuar amb serenitat i realisme. Tot i això, Niubó ja ha fet arribar als sindicats no signants la nova proposta del departament per intentar desbloquejar el conflicte en el sector. La principal novetat és avançar a 3 anys, en comptes de 4, la pujada del 30% del complement salarial autonòmic pactada amb Comissions Obreres i UGT. La conselleria també planteja augmentar la retribució de les tutories i crear 2 nous complements, un per cotutories i un altre per als centres de màxima complexitat, tot i que encara sense concretar les quantitats. A més, Educació ofereix incorporar 2.405 nous professionals, mentre més de d'aquests, més de 1.300 anirien destinats a reforçar l'escola inclusiva, mentre que la resta servirien per ampliar plantilles docents i personal administratiu. Esther Niubó ha defensat que l'acord és ambiciós i ha apel·lat al diàleg abans de la reunió prevista amb els sindicats, que continuen reclamant millores salarials més elevades i mantenen les mobilitzacions.

Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, ha evitat finalment l'ingrés a presó després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa que l'investiga pel presumpte homicidi del seu pare, Isaac Andic. A més, se li ha retirat el passaport, té prohibit sortir de l'estat i haurà de presentar-se setmanalment al jutjat. Els Mossos d'Esquadra l'havien detingut aquest dimarts al matí a casa seva i l'havien traslladat als jutjats de Martorell. Durant la compareixença judicial, Jonathan Andic només va respondre a les preguntes del seu advocat i continuen negant qualsevol implicació en la mort del seu pare. Isaac Andic va morir el desembre del 2024, durant una excursió a Montserrat amb el seu fill. Inicialment, la causa es va arxivar com una caiguda accidental, però es va reobrir mesos després per noves diligències i contradiccions detectades en la investigació. Els Mossos apunten incongruències en el relat sobre el recorregut de l'excursió, el lloc on van aparcar o les explicacions dels fets. La família, però, defensa la innocència de Jonathan Andic i assegura que continuarà col·laborant amb la justícia. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a Figueres un home de 48 anys acusat de matar a la seva exparella en ple carrer. Els fets han passat cap a 3:45 PM a la plaça Josep Tarradellas, on, segons els testimonis, l'home hauria atacat la víctima amb un ganivet. Els serveis d'emergència han intentat reanimar la dona de 33 anys, però no han pogut salvar-li la vida. Segons fonts policials, l'agressor tenia un ordre d'allunyament vigent i ja havia estat detingut recentment per haver-la incomplert. Els Mossos investiguen el cas com un presumpte crim masclista. Seria el tercer feminicidi d'aquest any a Catalunya. L'Ajuntament de Figueres ha convocat un minut de silenci aquest dimecres en record de la víctima.

I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Oberta la participació per dissenyar el cartell de la Festa Major 2026. El concurs sense límit d'edat ofereix un premi de 600 euros i admet propostes fins al 31 de maig. Maternar, la nova Daytalk de dona i empresa sobre les diferents maneres de viure la maternitat. La sessió del 26 de maig reunirà professionals de la comunicació, la criança i l'educació al Centre de Dones d'Espí. Tutankamon, nova conferència de l'Auge amb Carles Buenacasa. El professor de l'UB parlarà sobre el faraó egipci aquest dijous a la residència de la Mallola d'Esplugues. Ara toca ritmar, ara toquen els esports.

Diversos mitjans asseguren que Pep Guardiola podria estar vivint els seus últims dies al Manchester City. El Daily Mail apunta que el partit d'aquest diumenge contra l'Aston Villa podria ser l'últim de Guardiola a la banqueta de l'Etihad. Pep, però, ho continua negant i recorda que encara li queda un any de contracte fins al 2027. Tot i això, a Anglaterra asseguren que l'anunci podria ser imminent i fins i tot ja sona un possible substitut, Enzo Maresca. Fabrizio Romano, un dels grans periodistes esportius del món, ja ha oficialitzat que Pep Guardiola marxarà i que Enzo Maresca serà el seu substitut. Moviment a les eleccions del Real Madrid. L'empresari Enrique Riquelme assegura que ja té els avals necessaris per presentar la candidatura a la presidència i ha anunciat que en 2 o 3 dies decidirà si fa el pas definitiu. Riquelme promet un projecte il·lusionant per construir el Real Madrid dels pròxims 15 o 20 anys i si es confirma la seva candidatura

per les promeses incomplertes i la falta de reforços. El que havia de ser un projecte de 3 anys sembla que acabarà convertint-se en una etapa curta i convulsa. Pasqual, que cobraria molt més a Dubai, pagarà la clàusula de rescisió i posaria punt final a aquesta segona etapa al Futbol Club Barcelona. Joan Laporta es trobarà aquesta setmana amb el tècnic de Gavà per intentar convèncer-lo que canviï de decisió, però ara mateix l'escenari sembla molt complicat. Neymar torna a la selecció del Brasil 2 anys i mig després i disputarà així el Mundial del 2026. És la gran sorpresa de la convocatòria del seleccionador Carlo Ancelotti, que també ha inclòs Vinícius Júnior, Rafinha i Endrick. Entre les absències destacades, els lesionats Rodrigo i Eder Militao, que es perdran el torneig, i també el davanter del Chelsea, João Pedro. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui anem amb una cançó molt potent del rock nacional, una peça que ens parla del desamor, però ho fa des d'un lloc molt íntim, des de la vulnerabilitat i la sensibilitat d'algú que no està passant per un bon moment. El missatge de la cançó és molt honest i també molt dolorós. Parla de la decepció de descobrir que l'amor, per molt intens que sembli, també es pot apagar. D'aquella idea tan humana de pensar que una relació era diferent, especial, gairebé indestructible, fins que la realitat et demostra que estimar no sempre és suficient. En relata una veritat sovint, una veritat que sovint ens passa per dalt. No n'hi ha prou amb estimar-se, cal cuidar-se. Cal estar presents, no donar les coses per fetes, no perdre els petits detalls que sostenen els grans sentiments. I la cançó també ens parla del moment posterior a una ruptura, quan tot et recorda aquella persona. Els llocs, les cançons, els objectes, les rutines i, sobretot, les preguntes dels altres. Darrere d'aquesta sensibilitat hi ha una proposta musical que ha sabut connectar amb les emocions més crues i quotidianes, amb un estil directe i molt proper. Les seves cançons parlen d'amor, de fragilitat i de sentiments sense disfresses, connectant molt amb els seus oients. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir fa gairebé un any, al maig del 2025. El grup es defineix a si mateix com la història de tres amics. I aquest és el hit número 1 d'aquesta a banda. Què? Com ho tenim, això? Doncs va, ara sí que soni Què les voy a decir, de Éxtasis.

0: Convencido que tú y yo éramos distintos a todo el mundo.
1: Doncs una cançó espectacular i quin gran descobriment aquesta banda Èxtasis. A més, són de Viladecavalls, aquí al Vallès Occidental. Els seguirem molt de prop. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 19 de maig, celebrem el Dia Mundial del Metge de Família. Un dia per reconèixer i posar en valor una figura essencial dins del nostre sistema sanitari. Perquè el metge de família no és només aquell professional que ens visita quan estem malalts. És, moltes vegades, la primera porta que truquem quan alguna cosa no va bé. El metge de família té una feina que va molt més enllà de diagnosticar o receptar. Coneix a les persones, coneix les famílies, coneix el context i la realitat de cada pacient. No tracta només una malaltia, tracta a les persones. Són professionals que fan medicina de proximitat, aquella que es construeix des de la confiança, des del coneixement i des de la comunitat. Els que no, els que ens veuen créixer, són els que ens veuen créixer, els que ens coneixen, els nostres antecedents, els que moltes vegades també acaben coneixent una part de la nostra història personal. També és cert que massa sovint aquests professionals treballen amb una pressió enorme, amb consultes saturades, amb poc temps per pacient i amb un sistema que no sempre els dona els recursos que mereixen. I malgrat això, continuen sent una peça clau del nostre sistema de salut. Avui també és un bon dia per recordar que la medicina de família no només cura, també prevé, acompanya i protegeix. És salut comunitària, és proximitat i és servei públic en el sentit més noble de la paraula. Per això, avui, 19 de maig, donem les gràcies als metges i metgesses de família per la seva paciència, per la seva vocació, per la seva mirada humana i per ser-hi en tants moments tan importants de la nostra vida. Perquè cuidar de la salut és molt més que tractar malalties, és cuidar persones. I a més, hi ha molt poques feines més humanes que aquesta.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just, us hi esperem.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.
3: I ara sí, arrenquem amb les seccions. Avui arrenquem descobrint la història de Michael Jackson, el rei del pop.

I és que avui parlarem d'una de les figures més importants de la història de la música, Michael Jackson, cantant, ballarí, compositor i també icona mundial. La seva vida va estar plena d'èxits espectaculars, però també de polèmiques, de pressió mediàtica i de moments molt complicats. Durant els pròxims més o menys 20 minuts recorrerem la seva vida des dels seus inicis amb el Jackson 5 fins a convertir-se en el denominat rei del pop, passant pels seus grans èxits i també pels seus moments més foscos. I, evidentment, ho farem escoltant algunes de les cançons més importants de la seva carrera. Doncs comencem, i comencem perquè Michael Jackson va néixer el 29 d'agost de 1958, a Gary, Indiana. Era el 8è de 10 germans, d'una família molt i molt humil. El seu pare, Joseph Jackson, va crear un grup musical amb els seus fills, els coneguts com The Jackson 5. Michael destacava per una veu espectacular i una energia fora del comú. Tot i això, només tenia 6 anys. Però la seva infància no va ser gens fàcil. El mateix Michael explicaria anys més tard que el seu pare era molt i molt estricte i que sovint els obligava a assajar durant hores. Tot i això, el grup va triomfar molt i molt ràpidament.

Durant els anys 70, Michael va començar la seva carrera en solitari. Encara era un adolescent, però ja demostrava que podia arribar molt, molt i molt lluny. Que qualsevol, molt, molt i molt lluny, i també molt i molt més lluny que qualsevol altre artista de la seva generació. L'any 1979 va publicar l'àlbum Off the Wall, produït per Quincy Jones. Aquest disc va transformar el pop i la música disco ja un fet per tota la història.

I ara arribem al moment que ho va canviar tot. L'any 1982, Michael Jackson publica Thriller, aquest disc que es convertiria en l'àlbum més venut de la història. Cançons com Beat It, Billie Jean o Thriller van revolucionar la música pop i també els videoclips. Michael no només cantava, ballava d'una manera única. I el món va quedar impressionat quan va fer per primera vegada el seu famós Moonwalk.

Els videoclips del Michael es van convertir en autèntiques produccions cinematogràfiques, especialment Thriller, que encara avui és considerat el videoclip més influent de tota la història.

Durant els anys 80 i 90, Michael Jackson era probablement la persona més famosa del món. Va publicar àlbums com Bad, Dangerous o History. Els seus concerts reunien desenes i desenes de milers de persones i les seves coreografies van inspirar a generacions senceres.

però darrere de l'èxit hi havia una persona molt i molt fràgil. La fama constant, la pressió mediàtica i la manca d'una infància normal van afectar molt a Michael Jackson. El seu aspecte físic va canviar amb els anys, fet que generava rumors constants. Ell explicava que patia vitiligen, una malaltia que afecta la pigmentació de la pell. També va començar a viure molt aïllat, especialment al seu ranxo Neverland. Als anys 90 i 2000 van aparèixer acusacions molt greus d'abusos a menors. Aquestes acusacions van marcar profundament la seva carrera i la seva imatge pública. Michael, però, sempre negava els fets. El 2005 va ser declarat no culpable en el judici més important contra ell. Tot i això, la seva vida personal i professional ja havia quedat molt tocada i molt tacada.

L'any 2009, Michael Jackson preparava el seu gran retorn amb una gira anomenada This Is It. Les entrades es van vendre en qüestió de minuts, però el 25 de juny de 2009 el món es va aturar. Michael Jackson va morir a Los Angeles als 50 anys a causa d'una intoxicació provocada per medicaments anestèsics. La notícia va commocionar el planeta sencer. Milions de persones van sortir al carrer, van escoltar les seves cançons i van recordar el llegat d'un artista absolutament irrepetible.

Michael Jackson va ser molt més que un cantant. Va transformar la música, els videoclips, la dansa i la cultura pop per sempre. La seva vida va estar plena de llums i d'ombres, des d'un èxit incomparable fins a una enorme soledat personal. Però, més de 15 anys després de la seva mort, les seves cançons continuen sonant arreu del món. I això és el que fan les llegendes. Ens deixen un llegat imborrable i mai, mai de la vida desapareixeran de les nostres músiques, de les nostres memòries i de les nostres danses.

I per a vosaltres, quina és la millor cançó de Michael Jackson? Feu-nos-ho saber a les xarxes socials o on vulgueu, però feu-nos saber quina és la vostra cançó preferida d'aquest artista tan especial, tan multidisciplinar i tan absolutament únic i irrepetible que va ser Michael Jackson. Ara us deixem amb Rock With You, una de les meves cançons preferides d'aquest rei del pop.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
4: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
5: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
6: Tu sí?
5: Esclar.
7: Marcel, cada cosa on toca, eh?
6: Esclar.
8: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
9: I ara us deixem amb els butlletins informatius, primer de Catalunya Ràdio i després de Ràdio d'Esvern.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
11: Bona tarda, us informa Marc Güell. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta que han fet arribar els sindicats de cara a la reunió de demà pugui desescalar el conflicte. Ho ha dit aquesta tarda en una compareixença al Parlament.
12: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La bona notícia de la setmana passada és que vam poder reconduir, recuperar aquest marc de diàleg que era necessari amb el conjunt d'organitzacions sindicals, haguessin signat l'acord o no. I, per tant, la nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
11: El govern proposa 2.405 professionals més al curs que ve. Són docents per a l'escola inclusiva i per reforçar les plantilles i el personal d'administració. També que l'augment del sou pactat es faci en 3 anys i no en 4, i la millora dels complements per ser tutor, cotutor i tutor en un centre d'alta complexitat. Més notícies, Àlex Giral Robert.
13: Figueres convoca per demà un minut de silenci per la mort d'una dona a ganivetades en ple carrer a mans de la seva exparella. Els fets han passat aquest migdia i la zona continua cordonada. Els Mossos han detingut l'agressor, que tenia un ordre d'allunyament de la víctima. Unitat mòbil a Figueres, Pep Lluís Blázquez i Maria Rovira. Maria, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Sí, la plaça Josep Tarradellas aquí a Figueres està totalment acordonada. Els Mossos estan fent les diligències i recollint proves d'aquest crim que ha passat cap a les 3 de la tarda. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat els fets, ha donat el condol a la família i confirmat l'ordre de protecció de la víctima, tot i que no ha especificat encara si l'agressor l'havia trencat en un altre moment.
15: Els veïns han col·laborat, s'ha donat l'avís a una patrulla, en concret als Mossos d'Esquadra, i ha estat aquesta patrulla dels Mossos d'Esquadra qui immediatament ha detingut a la persona agressora.
14: Ha explicat també que tant agressor com víctima són veïns de Figueres, de fet de prop de la zona on han passat els fets, i que s'ha decretat el secret de sumari. Pep Lluís Blázquez, Maria Rovira, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, Figueres.
11: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa. La magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança. Se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024 en una excursió a Montserrat.
13: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i la distribució de marihuana al Camp de Tarragona i l'Ebre. El jutge ha ordenat l'ingrés a la presó de 2 dels 7 detinguts. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
6: Bona tarda. L'operació policial ha permès desmantellar 2 plantacions de marihuana que el grup criminal tenia al Catllà, al Tarragonès i a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. En total han comissat gairebé 3.000 plantes i més de 60 quilos de cabdells processats per consumir. Segons la Guàrdia Civil, tot apunta que la droga que cultivaven la venien en altres països d'Europa. Tenien la llum punxada i calculen que han defraudat a la companyia elèctrica prop de 135.000 euros. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
11: I el Parlament Europeu torna a retirar la immunitat al vice Pérez, el líder de la formació ultra. S'ha acabat la festa, ara pel presumpte finançament il·legal del partit en les eleccions europees del 2024. L'Eurocambra permet així que el Tribunal Suprem investigui el vice Pérez pels 100.000 euros que va rebre de l'empresari Álvaro Romillo, conegut com a Crypto Spain. Fa 3 setmanes el Parlament Europeu ja va retirar la immunitat al líder de S'ha acabat la festa pel presumpte assetjament a xarxes a la fiscal de delictes d'odi i discriminació de València, Susana Gisbert. És una tarda complicada a l'AP7, a Santa Margarida i als Monjos per l'accident d'ahir a la nit. Tot i que les restes dels camions ja s'han retirat al migdia, només hi ha un carril obert en sentit Barcelona. Actualitzem la situació a les carreteres. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Sí, perquè els camions van cremar, per això s'ha de reasfaltar la calçada i hi ha uns 10 quilòmetres de cua, des de Banyeres del Penedès fins a Santa Margarida i als Monjos en direcció Barcelona-Girona. També aturants a la via alternativa a l'N340 entre l'Arbó i Castellet i la Gornal. A la resta de la xarxa viària, amb cues habituals a la punta, destaquem la Ronda Litoral amb retencions de Poble Nou a Montjuïc en direcció Llobregat, on hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
11: Els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
17: Bona tarda, Marc. El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el Fair Play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. La massa salarial que allibera Robert Lewandowski amb la seva marxa, la venda dels seients VIP o els ingressos per la venda d'entrades del Camp Nou han estat aspectes claus per tornar a la norma 1-1. El jugador del Girona, Alejandro Francés, estarà a dubte fins a última hora per al transcendental partit contra l'Elx de l'equip gironí. A jugar, recordem, la permanència si a primera el defensa no té cap lesió greu, però de moment és dubte. Avui, a partir de les 7, entrevista del Tot Costa, la jugadora del Barça, Alexia Putellas, a l'antena de Catalunya Ràdio, la setmana del final de la Champions. El tècnic del Badalona Woman, Marc Ballester, renova amb l'equip una temporada més a la Lliga F. La penya ha anunciat el fitxatge de Yanis Morent fins a final de temporada per fer un salt de qualitat a la part decisiva de l'ACB, substituirà Ante Tomic. I el tenista Carlos Alcaraz ha anunciat que a causa de la lesió que arrossega no podrà jugar a Queens ni tampoc a Wimbledon.
10: Fins aquí les notícies.
18: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La convocatòria pel concurs del cartell de Festa Major de Sant Just ja està oberta i permet la participació de persones de totes les edats. El termini per presentar propostes finalitza el 31 de maig. Les obres s'han de presentar a través del web municipal mitjançant instància genèrica, ajuntant la sol·licitud específica i el cartell. Les propostes han de ser originals i incloure el nom de la Festa Major, l'any, el municipi i les dades de celebració, previstes del 29 de juliol al 6 d'agost. El cartell guanyador rebrà un premi de 600 euros i serà seleccionat a través d'un procés de valoració del jurat amb la participació d'entitats del municipi. Les bases completes es poden consultar al web municipal. Pel que fa a cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just porta per títol Tutankamun i serà impartida per Carles Buenacasa, professor d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona. L'acte tindrà lloc aquest dijous 21 a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència està centrada en la figura de Tutankamun, un dels faraons més coneguts de l'antic Egipte, i abordarà diferents aspectes històrics vinculats al seu regnat i al context de l'època. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta pels socis i una aportació de 5 euros per als no socis. I pel que fa a esports, el Club Bàsquet Sant Just es troba immers en la celebració del seu 70è aniversari, una fita que commemora la trajectòria d'una de les entitats esportives més arrelades al municipi. Fundat l'any 1956 per un grup d'amics aficionats al bàsquet, el club ha esdevingut un pilar fonamental per l'educació en el lleure i el creixement d'infants i joves de la vila. Durant una entrevista a Ràdio d'Esvern, el president del club, Max Herold, ha destacat la importància de mantenir l'essència familiar que ha permès a l'entitat superar el pas del temps. Amb una estructura actual de 21 equips, entre masculins i femenins, i unes 230 fitxes de jugadors i jugadores, el club prioritza la formació per sobre de l'exigència competitiva. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: Són les 6 i 9 minuts i arrenquem la segona hora del refugi. Arrenquem amb Mare meva, quin show. Doncs espera, perquè no funciona bé la sintonia. Doncs ens quedarem la sintonia de Mare meva, quin show. Però bueno, Carles, Javi, què tal?
1: Molt bé. Ready, sí.
2: Us la canto en directe.
0: Canteu-la en directe perquè no sé què li passa, que no sona, no vol sonar.
1: 3, 2, 1.

0: nit.
1: Sí, molt bé, molt bé. Escolta, això ho podríem fer cada dia, eh?
2: Home, doncs vinga,
3: vols dir adiós que cantem una cançó?
1: Mira,
3: dieu-nos per xarxes.
1: I ara, ara sí que funciona, eh?
3: Ara funciona. Bueno, problemes del directe, no passa res.
1: Però bueno.
0: Clar que sí, no passa res.
1: Ja ha estat bé, ja ha estat bé. Més bé. Bueno, què tal, com esteu?
0: Ai. Molt bé. Jo estic una mica... Jo estoy, si portava programes densos, avui estoy... Vaya.
1: Bueno, almenys, almenys amb camiseta avui, Carles.
0: Sí,
1: ai, Javi.
0: Sí, sí, avui sí. Per lo menys estic moll, estic adormit.
3: Ho he fet calor, per això.
0: Sí, sí.
3: Ho he fet una calda.
0: Una calotxa.
1: Sí, sí, sí, sí. Mira, que sort que no tenia el programa ahir, perquè ahir també...
0: No, no.
1: Jo vaig arribar a xop, a la ràdio ahir.
3: Hòstia...
1: O sigui, sí, vaig, no em, vaig fer, em vaig fer un...
3: Vas fer un Javi?
1: Sí, em vaig fer un Javi.
3: Però per un altre motiu, eh?
1: Exacte. Molt bé, doncs escolta, avui què, què ens toca fer?
3: Doncs avui venim molt xil, venim amb algunes obres, amb algunes unes coses així per comentar, però,
0: sí.
3: Bueno, molt relaxadet avui el programa.
1: Sí. Vale, vale,
3: vols parlar d'alguna cosa, tu, Jaume? Que m'estaves comentant abans de tancar el...
0: Sí, el booth.
3: El... Sí, aquí a la ràdio has dit alguna cosa del Benparit, no?
1: Sí, sí, sí, no, no, jo vaig veure la final de... del Benparit, on participeu vosaltres.
3: Mm-hmm.
1: Què t'haig de dir? No estic d'acord amb el que van dir
3: no
1: els... els jutges. No, no, no, el jurat, no, el jurat.
3: Sí.
1: No, no, no estic d'acord, no estic d'acord, la veritat, no, no em sembla, no em sembla un... una bona decisió, mm-hmm. perquè entenc també que veu quedar com... penúltims, no? Segons el que diuen, perquè
3: clar,
1: per l'ordre... Per l'ordre,
3: sí, sí. Per l'ordre seria com quarts.
1: Mm-hmm.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: No ho sé.
3: Bueno,
1: no ho sé.
3: A mi, jo crec que també ens va impactar a nosaltres.
0: Uf, a mi es, va impactar moltíssim.
1: Jo per les cares, per les vostres cares que veig al programa, dic, bec i dic, ostres,
3: yeah.
1: Aquests no s'esperaven, eh?
3: No, no, no, no, és que... Bueno, és veritat que no vam veure el que havien fet els altres grups. De fet, jo encara no, no ho he vist perquè hem quedat per veure la final el, diumenge. Quedem a l'Ateneu i veurem
1: o sigui,
3: així projectat.
1: No tens ni idea de què fan els altres?
3: No, o sigui, sé el que em van explicar amb uns pares que estaven de públic, per exemple, no? I em van dir el que havien
0: sí,
3: fet, però com veure o veure no, no ho he vist. Llavors, no ho sé a què ens enfrontàvem com a tal, però veient una mica el que parlàvem fora de càmeres i tal, perquè vam compartir molts espais amb els altres
1: sí,
3: finalistes,
1: sí, sí.
3: Bueno, no, potser no ens esperàvem, no? Amb el que ens havíem currat i tal, quedant en quarta posició, però escolta, jo crec que molt contents d'haver arribat fins aquí.
0: No, no, i tant.
3: L'experiència però... ens l'emportem igual com a quarts o com a segons.
0: Sí,
3: i,
0: sí.
3: Bueno, el que no ens emportem sí, sí. és el premi, però no passa res.
1: Haguessin sí, anat però... bé, no, aquests 4.000?
0: Home.
3: Home, pues ara, home, home.
0: Què seria això?
3: Malament no va mai res.
1: No, no, no. I menys 4.000 euros, clar, clar, clar, clar. No, no, sí, sí, jo tot estic bastant d'acord. Em va sorprendre també a mi, no, la decisió, perquè a part el jurat es va veure com bastant, no sé, com que li va agradar bastant la vostra proposta yeah. i de fet al públic jo crec que va ser la proposta que més va gaudir, però bueno
0: sí.
3: Bueno, ja... perquè al final crec que també el ser un talent show tan multidisciplinar
1: sí, sí, sí.
3: Potser els que portàvem sí. espectacle érem només nosaltres
1: sí,
3: la resta
1: sí,
3: portaven
1: sí.
3: coses més de...
1: Sí que no. es venia una mica la idea, no, el projecte
3: clar.
0: Sí.
1: i no tant el que es feia en aquell moment.
0: Bueno, nosaltres i potser els de la música som els
3: exacte,
0: que
3: exacte, és veritat, si no me'n recordava que estaven els d'Electro Arrels.
0: Són els que fèiem realment...
1: Sí.
3: Show, sí.
0: Show, tal, bueno, el podcast era un... Bueno... Uf.
3: Que, per cert, els d'Electro Arrels ara fan... Ho he vist avui a xarxes, així com a sponsor. Bueno, sponsor, no m'han pagat. Que fan el primer concert a Catalunya, ara, d'en Estallà.
1: Ah, mira, molt bé.
3: Sí, sí.
1: Molt bé. A mi, la veritat és que...
3: No et va convèncer?
1: La proposta d'en Estallà no... no
3: jo pensava...
1: Jo em pensava que
3: em perdonin,
1: xulo, però...
3: que... Per, clar, nosaltres no havíem vist res d'en Estallat fins que s'ha més del programa, diguéssim,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Jo quan he vist la seva, el seu programa, el de l'Ateneu de Sant Just, pensava que eren més forts de lo que realment... O sigui, quan els vaig veure que quedaven segons i tot, vaig dir, buah, són supertop.
1: Sí,
3: i després
1: sí.
3: veient el seu concurs vaig dir, bueno, no sé què fan a la final, no ho he vist, però...
1: No, festeta.
0: O sigui, jo el que crec és que també són una proposta que abogava molt per la cultura i això...
3: Bueno, al final potser és això.
0: Això
3: es va valorar una cosa molt arrelada a la
1: sí,
3: terra, no?
1: Sí,
3: i
1: sí,
3: coses
1: sí.
3: més tradicionals.
1: Sí, mm-hmm. sí, sí, sí, sí, justament això és el que sembla, no, des de fora que
0: sí.
1: es va valorar amb un plus allò que tenia una relació directa amb les tradicions catalanes.
0: Mira que som ben però... catalans nosaltres, eh?
1: Però,
3: clar, bueno. però al final és veritat que nosaltres l'únic que tenim de català és
1: la llengua,
3: no? Al final...
1: Sí. Bueno, l'únic.
3: Ah, bueno, clar, però vull dir que utilitzem la llengua com a vehicle per expressar tot el nostre art, però és veritat que no. No ens
1: sí, sí, sí.
3: sentem ni en... No. no vam fer un musical de
1: sí.
3: sardanes. Hauríem d'haver fet potser un musical de sardanes
0: doncs sí.
3: Estil La Cubana i potser haguéssim quedat primers,
0: oh,
3: però
0: sí.
1: jo crec,
3: no ho vam pensar.
1: Jo crec que aquí va estar el punt del jurat per no donar-vos el premi, perquè si
0: home.
1: No... Si no, no s'entén, home. Si no, no s'entén, clar que sí.
0: També penso el mateix.
3: Però bueno, dit això... L'important és participar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mai! Mai!
1: Ara sí, no? Ara sí.
3: No, però és veritat, jo crec que ens en portem. O sigui...
0: No, ens portem molt bona
3: experiència. Molta gent que ha vist la final o que estava allà de públic de la final, buah, com és un robo, no sé què, tal, no? Que t'ho diuen i... Mm-hmm. I ho senten com que els sap greu, però personalment jo, com a mínim, eh? A mi no em va saber greu. Vull dir, vam fer tot el que vam poder i més, i al final no estava a les nostres mans.
0: No.
3: I vam viscut l'experiència fins al final, sí, fins a la final. Vull dir, com molt contents d'haver passat totes les fases, uh-huh, de que s'hagi vist el que som i el que hem fet.
0: Crec que nosaltres, com a mare meva, podem, és el que diu el Carles, podem estar molt contents perquè jo no tinc la sensació d'haver dit «Buah, m'he quedat amb la sensació d'haver-me quedat a mitges». No, ho hem donat tot, hem sigut nosaltres des del principi fins al final, i si no hem estat, potser han sigut decimals, potser han sigut que els he gramat un 3 i els altres he gramat un 10, no ho sabrem mai, no ho sabrem mai, però crec que nosaltres com a producte, com a persones, podem estar molt contents del que hem oferit i del que hem mostrat al programa, la veritat.
1: Totalment, no, no, sí, sí, totalment d'acord, perquè a més, una cosa molt xula és que realment arriba al públic el que sou.
0: Sí, sí.
1: Arriba Mare Meva i ja està, no és una deconstrucció de Mare Meva ni molt menys, és Mare Meva tal qual. I això també és xulo que...
0: Al plato.
3: Sí, som molt tal com Raja.
1: Que la proposta hagi arribat directament i no s'hagi com transformat ni res, i jo crec que és xulo i heu d'estar contents. I dit això, la guanyadora també s'ho mereix perquè, escolta, el que fa és molt xulo, eh?
3: Sí, sí, sí. Vull dir, jo crec que tothom que està a la final tenia un projecte guai i tenia chances de guanyar. Al final és una mica el que valorava el jurat i també potser les propostes que van presentar sobre l'escenari, que en aquell moment doncs potser van ressonar millor o pitjor amb el jurat, no? Però, bueno... És el que hi ha.
1: Sí. És el que hi ha i ja està fet. I,
3: però bueno,
1: i com deia el Javi, deu arribar fins al final. I
0: clar,
1: tot el camí.
3: Tothom que hagi vist el programa, si voleu que anem de gira al vostre poble, ciutat,
1: clar, també...
3: on sigui, nosaltres vindrem.
1: Clar, això també s'ha de dir, no? Perquè al final és una finestra...
3: Tenim 3 espectacles, quin voleu, trieu? Els 3? Vale.
1: És una finestra molt gran.
0: Oh, i tant,
1: i esperem
0: sí.
1: Que...
3: És una finestreta, també et diré.
0: Bueno, és una finestreta... Però hem sortit a la Paema, eh?
3: És veritat.
1: Sí?
3: Aquest cap de setmana, de sobte, surt un tall de la Daniela, del Benparit.
0: Cridant.
3: Reaccionant, cridant. I l'han posat com a reacció de la Paema. Em va avisar la meva padrina, Lourdes, si queremos.
1: Doncs mira.
3: I va ser com, uau, a la Paema, eh? Fort.
0: Sí, sí.
3: M'estic morint de calor.
0: I si no, Javi també.
1: I ara, doncs, que tots els ajuntaments o qui vulgui que us contracti, ara que ja us han vist com feu, doncs
3: o particulars, doncs no sé, si voleu bodes, bautizos, cerimònies, funerales,
0: enterros.
1: Show a la carta, eh?
3: Sí.
0: Home, i tant que sí.
3: Exacte.
1: Clar que sí. Molt bé, doncs, comentat una miqueta a la final del Benparit, si voleu, es va sentint el pipí de l'aire. Si voleu, comencem amb la programació cultural.
3: Molt bé.
0: Doncs mira, us portem una coseta, una obra que està al Teatre Porràs, La Promesa, que comença el 21 de maig, és a dir,
3: demà passat,
0: i la teniu fins al 12 de juliol.
3: Molts dies, eh?
0: Sí,
3: fan de dimecres a diumenge, o sigui, molts dies per veure-la, apostant fort.
0: Clar, no us podeu queixar de... Ai, és que no he aconseguit arribar a veure-la, no.
3: Amb aquesta us hem avisat molt a temps. La següent és veritat que... La següent que ve no us hem avisat tant a temps, però...
0: Però bueno.
3: Aquesta que ve avui, sí. I de fet... Volem anar a veure-la i també us portarem la review.
0: Correcte.
3: Tenim ja el mail redactat, després te'l passo, Jaume.
0: Sí.
1: Em sembla bé. Home, i pel que veig, una obra de teatre amb estrelles grans de...
3: Amb un cast. Del Benparit, no? Del Com si fos ahir.
0: Del Com si fos ahir.
3: Sí, tenim a la Mercè Martínez, la Neus, tenim a la Carol Rovira, que no és del Com si fos ahir, però ha estat a la Riera, jurat també d'Eufòria, si no m'equivoco, no? De la primera edició, pot ser, que era ella.
0: Sí, la Carol Rovira estava.
1: Ai, sí, és veritat.
3: Ai, he dit Carol, he dit Rovira, sí. Bueno, el Marc Rodríguez, de Polònia, i també de... Com si fos ahir. Com es diu? No me recordo. Bueno, el Fontanero.
1: Sí, és veritat.
3: Després, l'Eduard Buch, que és el... la parella de la Sílvia, com si fos ahir, ara tampoc em surt el nom, el Francesc.
1: Sí, que té un personatge tan tonto.
3: Sí, he de dir que la seva trama últimament està una mica... Bueno, ara ja s'ha relaxat, no? Perquè ja té feina,
1: sí,
3: però...
1: Sí, sí.
3: Un poco pesado.
1: Un peix bullit totalment, no?
3: Sí.
0: Un panellet.
1: Bueno, per tant, escolta, actors del Com si fos ahir... Check,
0: segell de qualitat.
1: Check.
3: Home,
1: segell de qualitat.
3: No, i que és una... Crec que és una gran producció. O sigui, a mi el que em va cridar l'atenció d'aquesta obra va ser que me la van començar a anunciar per Instagram 2 setmanes abans d'estrenar-la. O sigui, començava a veure coses seves, veia els actors i deia, hòstia, i vull dir, estan fins al 12 de juliol, vull dir, tenen expectatives de que ompliran fins al juliol.
0: Sí, sí, sí, sí, no...
1: Home, és que són molts mesos, eh?
0: Oi, tant. Sí, sí. Doncs La Promesa ens promet una comèdia molt irreverent que es fa una festa amb temàtica dels anys 80 i la...
3: 90.
0: Què he dit?
3: 90.
0: Jo què he dit?
3: Has dit 80.
0: Ah, molt bé, m'encanta quan invento les coses. Bueno, de cop, aquesta festa es converteix... En un moment tens, perquè l'anfitriona decideix enverinar a tots i cadascun dels convidats.
3: Exacte, i això fa que surtin... Pues una mica el que els agrada a les comèdies catalanes, aquest vodevil, no?, que sí, vam descobrir sí, l'altre sí, dia, sí, no? Sí. Aquest rotllo de salen los secretos, tensions, de sobte, frustracions, promeses incompletes...
0: He de dir...
3: De joventut, dels traumes del passat i tot. Sí. Tot aflora allà.
0: Que una comèdia al puro estilo Cluedo, em fascina. Tinc moltes expectatives.
3: Té pinta guai.
0: No sé si t'hi pot
3: I té unes pintakens però... que flip. O sigui, mires el pòster i ja veus a la Mercè Martínez disfressada com d'emo rockera sí. Green Day.
1: Sí.
3: Dius,
1: sí.
3: Uau. Clar, el primer anunci que va sortir va ser això a mi.
1: Sí, sí.
3: I
1: la cara,
3: dir, què és això?
1: La cara el Rovira de Cau o d'Esplai.
3: Sí, sí.
1: Per tant, té bona pinta. No. I sí que és veritat, Carles, que tens tota la raó amb que és una temàtica molt catalana, eh? Lo de Flora dels Secrets.
3: És que és, li agrada molt. És comèdia Villarroel, també,
0: sí, sí,
3: saps?
0: Sí, sí, sí, també.
3: És comèdia catalana.
0: És comèdia Eurodrama.
3: Sí, és que de fet quan vam fer Eurodrama tota estona era com pensàvem, no? En aquest tipus de comèdia de tu comença tot divertit, no sé què, de sobte, pam, punt d'inflexió, surten tots els secrets, sí. Un poquito de drama i després un altre cop tornem a la comèdia
1: sí,
3: i...
1: Sí. Jo tinc moltes obres ara que he vist que són així
3: que t'encaixen, eh?
1: Que no em surt cap nom, tio.
3: Bueno, moltíssimes.
1: Moltíssimes.
0: Sí,
1: moltíssimes,
0: moltíssimes. L'imaginari de la gent.
3: Sí.
0: El públic.
3: Sí, sí. I, bueno, doncs veurem, a veure, el Teatre Borràs és més gran que un Villarroel, per tant sí. També entenc que la proposta escènica serà interessant. Bueno, no sé, quan anem ja us portarem una mica més de review.
0: A veure què ens diuen i espero poder fer una review a fons
1: de la Promesa, clar que sí.
0: De la Promesa.
1: I quan val això?
3: Pues no és gaire car, des de 23 euros
0: sí.
3: Fins a pues, més, depèn del dia que vagis i el prop que vulguis estar dels actors i les
0: 23
3: actrius.
0: Euros per una hora i mitja. Mm-hmm. Està molt bé.
3: Sí, tampoc és molt llarga, una hora i mitja. Està bé, és una obra còmoda.
1: Sí, totalment. Hi ha actors de renom per 23 euros. Sí. Escolta, està bé, la veritat és que està bé.
3: Suposo que també al final ho fas tan, no? Tens un període tan llarg de funcions que si poses un preu molt car, potser ja saps que et quedaràs una mica a dos veles al final.
0: Sí.
3: És un preu com molt bé.
1: Sí.
3: D'anar a sopar un dia al carrer, doncs 23 euros.
0: I el ser una obra de text no té tant requeriment tècnic com si fos un musical.
3: No, suposo que al final van microfonats igual i tal, però és veritat que no hi ha instruments ni...
1: Vols dir que van microfonats?
3: Sí.
1: Sí.
3: Jo crec que avui dia, en els teatres grans, sempre van microfonats.
1: Ja, sí. Pot ser.
0: I si no són micròfons potser posats al costat de la boca, són d'ambient.
3: Ah, d'ambient.
1: Sí, sí, pot ser. Molt bé, doncs escolta, això fins al 12 de juliol, per
0: Correcte.
1: Tant, tenim molt de temps.
0: A partir de demà passat.
1: A partir del 21 de maig.
0: Sí,
1: pel que no tindrem tant de temps, és per la pròxima proposta.
3: Sí, aquesta l'hem triat perquè just s'acaba aquesta setmana i la vam veure molt xula, amb unes crítiques molt guais i una temàtica també contrasta, no anem tant a la comèdia, portem una cosa més intensa, més sentida, no?
0: Sí.
3: Que és Abraça'm fins que m'adormi,

0: ens promet un monòleg, el Cesc Colomina, sobre l'amor, sobre les pors, una mica sobre també, no, aquest, al final és un noi gay que es diu Marcel i que se n'adona, no, que està enamorat d'un altre noi que es diu Teo, i a nivell de monòleg amb el públic doncs confessa tot aquest sentiment que té, les pors, el tema del rebuig, no, de pues, homofòbia, etc. I les crítiques, la veritat, del públic que hem vist, ho posen bastant bé, sí, com una cosa molt, molt xula, molt sentida, que t'arriba. I, bueno, doncs, si voleu una cosa com més profunda, no? No tant de comèdia jijijaja, doncs teniu això, i que per ser un sol actor en l'escenari i tal, doncs promet guai.
1: Emocions, promet emocions.
2: I a partir entre 11 i 22 euros és un preu més que assequible per veure aquesta proposta. I a mi és a dir, vull dir que el rock per mi és un... M'agrada molt com a actor i crec que aboga per moltes coses com la política. Ell sempre diu que no es pot deixar el teatre i la política de banda. Ell sempre polititza tot el que fa, lluita per la llengua catalana. O sigui, no sé, és un noi que penso, uau, tens un altaveu molt gran a nivell nacional
0: i
2: l'estàs aprofitant i a sobre ho fas bé. És molt, no sé,
0: sí, que l'utilitza bé. Bueno, és que al final és molt difícil separar l'art de la política.
1: Tot és política.
0: És veritat, tot és política.
1: Per mi tot és política.
0: I sí, que vingui l'Alaska i digui que Eurovisió no és política, pues em sap greu, amor, però con lo que había sido... Yeah.
1: Sí.
0: Bueno, després parlem d'Eurovisió, perquè també, bueno...
1: Sí, aquesta obra, per tant, per tancar-la, una obra més profunda que pot sortir amb els sentiments una mica més remoguts, no?
0: Sí.
1: Molt bé,
0: sí.
1: Doncs perfecte. Doncs també ens agrada, clar, que sigui aquesta proposta. Si voleu, anem directament a parlar del gran tema de la setmana, potser, que també va ser, entre altres, el de Eurovisió, no?
0: Sí, que ha passat una mica desapercebut, perquè és veritat que aquest any doncs, sí, Espanya no ha participat, no s'ha emès per Televisió Espanyola, per tant, jo, per exemple, no l'he vista,
2: Jo tampoc.
1: Bé, el boicot.
0: Però, sí. Bueno, és que, de fet, bueno, em fa ràbia, però m'ha fet falta que realment Televisió Espanyola digués no anem i no la matem per dir, vale, sí, faig boicot. Perquè jo cada... Bueno, vull dir, és que el d'Israel porta molt de temps passant.
2: Sí.
0: I cada any, no, hi penses i dius, és que, quin horror.
1: Sí, total. Total.
0: Però és com que em podia la part mamarratxa del festival, és que fa ràbia, sí. Però hi ha una part guai de hosti, pues són cançons i són actuacions en directe,
1: bueno,
0: tal.
1: I que vosaltres sou bastant fans perquè teniu Eurodrama, per exemple.
0: Clar.
2: Jo com a persona sóc bastant eurofan i jo aquest any he dit, no ho miro, no vull saber res. Em vaig entrar el diumenge, estava comparant una cosa i de cop a la ràdio del lloc... Ho van dir tot el resultat i ho van dir tot. I llavors em vaig informar una mica, però no... O sigui, he volgut fer com boicot total.
0: Jo ha sigut, això, també de sobte vaig dir, hòstia, que ha sigut avui. I vaig buscar a veure què havia passat, perquè és que no sabia ni qui anava, no sabia res. Llavors vaig veure el resultat i una mica això. I després he vist com influencers i gent que ha parlat sobre el tema i que, bueno, reflexiona una mica més sobre el resultat, si realment és una victòria o no, perquè, bueno, per qui no ho sàpiga, va guanyar Bulgària.
2: Sí.
0: I en segona posició va quedar Israel, i de fet fins al final, fins a l'última votació, no se sabia si Israel guanyaria el concurs.
1: Molt fort.
0: Llavors hi ha com una cosa de dir, que bé que Bulgària ha guanyat a Israel, però si excavem una mica més, veiem que Bulgària s'havia retirat perquè el 2023 perquè no tenia prou diners per participar. Justament aquest any que s'han pirat 5 països, ha tornat Bulgària, Romania i un altre que no me'n recordo quin és.
1: Sí,
0: justament amb propostes molt totxes, Bulgària amb una proposta... amb molts diners, vale? Que casualment ha quedat primera i casualment Israel segon, perquè clar, Israel li interessa guanyar el concurs?
2: No.
0: Perquè si guanya el concurs s'ha de fer Israel. I llavors aquí sí que tindríem molt més conflicte que el que té ara. Israel li interessa quedar bé, que es vegi que hi ha un suport del país, no? Però sense guanyar, perquè pugui participar. I què passa? Que Bulgària, de fet, és l'únic país que la representant ha donat suport al representant d'Israel.
1: Mira...
0: Casualitat que hagi guanyat Bulgària.
1: Aquí tot va quadrant,
0: Bueno, no ho sé, no? I justament els països que han quedat com en el top són països que no tenen problemes directes amb Israel, no? Amb la participació d'Israel.
1: Romania també va quedar molt a dalt.
0: Exacte. Sí, qui guanyés d'aquests, Israel podria participar l'any que ve, no? Diguéssim.
1: Exacte.
0: Llavors...
1: Tens raó, perquè si guanya, no ho sé, el Regne Unit, potser no pot anar a Israel.
0: Clar. O si guanya Finlàndia, que de fet era la favorita per guanyar. Finlàndia s'ha postulat en contra d'Israel. De sobte Finlàndia ha quedat com sisena o setena i era la favorita de totes les, les porres just abans de començar la gala d'Eurovisió.
1: Sí.
0: Austràlia també, que Austràlia també té un marrón perquè, clar, on ho fas? Si guanya Austràlia, òbviament no ho faràs a Austràlia perquè és Eurovisió. però no, no, de sobte ha guanyat Bulgària, no estava a cap aposta, no estava en lloc, ningú donava un duro per l'actuació. Una Choni cantant una cançó una mica així, bueno, sin más, busqueu-la si voleu. La posada en escena i tal és guai, però bueno,
1: ja està.
0: Llavors, bueno, conspiració, no ho sabem, però bueno, sabent com treballa Israel, pues no ens estranyaria gaire, no?
1: L'haurà podrit.
0: De fet, sí, ara s'està investigant el tema, no sé si ho heu vist, però el tema, l'any passat, el televot més alt d'Espanya va ser Israel. I ningú en tenia per què. I s'està investigant si realment hi ha hagut una compra de vots. Perquè és que és raro, no? Que Israel sempre tingui tant de suport. Sí. Sempre, no? Sempre.
1: A mi m'ha sorprès molt que aquest any Portugal també votés molt a Israel. És el país a qui més van votar, Portugal. I Portugal, ostres, no em quadra gens tampoc.
0: No. Bueno, raro, no? S'està investigant perquè sí que és veritat que Israel posa molts diners en aquest festival perquè és una eina de blanqueig del genocidi, de tot. I sempre ho porten fent, és un pinkwashing de manual. Sí. Som super LGTB friendly, amb la dona, amb no sé què, tal. Som els avançats, no?, d'aquesta guerra, els que estem en el primer mundo. Bueno, pues clar, això de cares a Europa i d'esquenes, pues,
1: mi,
0: és una altra cosa.
1: A mi t'he de dir que m'ha sabut una mica de greu que pocs països s'hagin unit al boicot. Realment són uns quants, són Països Baixos, Eslovènia, Espanya i crec que dos o tres més i prou.
0: Sí,
1: i crec que, més països s'haurien d'haver plantat,
2: sí,
1: perquè és el que te dius, és una vergonya que Israel vagi a Eurovision a fer què?
0: Bueno,
1: una promoció de la seva pau?
0: Amb lo ràpid que es va ventilar a Rússia. Vull dir, és que no és que hi hagi un problema amb ventilar països quan realment hi ha un motiu de pes al darrere, no? Exacte. És que Israel, bueno, pues té molta pasta, té l'esponsor de Moroccan Oil, té, bueno, tota una sèrie d'interessos que a la UER no li interessa treure fora del festival a Israel.
1: Bueno. Dit això, per part de Televisió Espanyola, chapó.
2: No, chapó.
0: Molt bé.
2: Chapó, jo he de dir que estic molt content. Molt content.
1: Sí. A més, van ser com els primers, o sigui que realitat és una decisió que, escolta, aquesta sí, doncs et fa sentir orgullós. I no sé si ho va veure també que van intentar convidar el que suposadament anava a anar d'Espanya, el guanyador del Benidorm Fest, però es va negar, eh?
0: Sí, van intentar convidar el Jorge González, es diu?
1: És que no sé,
0: el que va guanyar. El que va triunfo, que és... que és gitano, que és així com supermusculat.
2: Que vas presentar fa dos anys?
0: Sí, i el va intentar convidar com per en una gala d'allà de tal, i el tio va dir que sí, Televisió Espanyola deia que no, ell no anava a anar.
1: Menys mal.
0: Però bueno, no, tothom està així, perquè ja els dic, tenim després a l'Alaska, que ens diu que Eurovisió no és política, que és un festival de música, i que això s'ha de separar, i que no li sembla bé els boicots a res. Bueno.
2: Bueno, pues boicota-t'hi, guapetona.
0: Sí, com diu la seva cançó, no?
2: No, és que vam veure...
0: Vam veure un vídeo molt divertit d'un tio que feia part de la cançó i posava a quién le importa un genocidio, a quién le importa que maten niños, no?
1: No sabia que Alaska havia dit això de...
0: Va ser molt sonat, no? La seva... Bueno, al final Alaska ja no és el que era, no? Havia sigut un referent LGTB i progre de tots aquests col·lectius marginats de Madrid durant els 80 i això, i ara és una votant del PP.
1: Quina
0: acomodada, vergonya. Que, sí. Bueno, pues bueno, que...
1: Els diners transformen a qualsevol.
2: Exacte,
0: total, però
2: exacte.
0: Bueno...
2: Exacte, quan passes a estar en la misèria, a estar a l'ojo públic, a tenir diners, a tal...
0: Sí,
2: els seus interessos canvien.
1: Sí, evidentment. Bé, nois, tanquem perquè el programa d'avui una mica enrabiats.
2: Sí, bueno.
1: Però amb quina cançó...
0: No passa res.
1: Cançó ens hem d'acomiadar?
0: Doncs... Explica'ns. Sí, mira, jo l'altre dia estava mirant quines cançons tenia així com en bucle i em vaig donar... Te la vaig passar, no? No te l'he passat, aquesta cançó?
2: No.
0: Pues ara l'escoltaràs.
2: Clar, és que no l'he escoltat.
0: Vale.
1: L'escoltarà en directe, també.
0: Doncs una queixa, la nostra queixa famosa per la seva cançó de TikTok.
2: On the floor. Sí, la cançó, perdó.
0: Etcètera, on the clock, però vale. TikTok, on the clock. Dels famosa dels 2010, que després va caure una mica en oblit i va tenir una situació també d'abús sexual per part del seu productor que la va portar una mica a ser marginada molt per la indústria musical.
2: Wow.
0: Sí. Doncs ha tornat, l'últim disc, ens ha agradat molt, aquest sí que l'has sentit,
2: sí,
0: Javi.
2: Sí. Joyride.
0: Sí. I ara ha tret una cançó, un single, que es diu Origami, i l'altre dia el vaig sentir i vaig pensar, ai, pues disfruto un majo així, bé, molt bé, tia, segueix endavant. Fa cançons molt guais, la veritat.
2: Sí.
0: Sempre ha estat darrere de moltes...
1: I té temazos, eh?
0: Vull dir. Sí, ha sigut sempre també escritora de temes d'altres artistes i tal, vull dir, molt bé.
1: Molt bé,
0: així que suporta la nostra queixa.
2: La OG Party Girl.
0: Sí, és veritat. Ella era la borratxa i drogata per excel·lència quan no estava de moda ser això encara.
2: Clar.
0: Ara ja sí, però...
1: Ara ja sí. Molt bé, doncs escolta, ens acomiadem avui amb Origami de Keisha, en aquest retorn tan especial d'aquesta artista. Gràcies, Carles, gràcies, Javi, per venir avui i ens retrobem la setmana vinent.
2: Fins la setmana.

0: I ara sí, ha arribat el moment de tancar el programa. Tanquem amb Cultura al dia, amb la Sara Vitó. Bona tarda, Sara. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Jaume. Doncs aquí estem. Molt bé, molt contentes. Sí, avui em sento lliure perquè he fet un final i ja està, ja anaves estudiant dues setmanes. O sigui...
0: Dues setmanes de vacances o què?
1: No, de treballs i d'exposicions i entregues, però almenys no haig d'estudiar.
0: No hi ha exàmens, això?
1: No.
0: Superat, eh?
1: En queden dues, però...
0: Però sí. Ja estem fent els finals?
1: Sí, avui un final de 60 pàgines, eh?
0: Vale. O sigui, que fort, ja esteu acabant l'any, eh?
1: Bueno, sí, però no, o sigui, fins al juny no acabem.
0: O sigui, aquest any alguna recuperació, no?
1: Espero que no, ja porto 2 anys que estic neta, no vull més.
0: Vale, doncs esperem que sí. I així ens agrada que la Sara estigui aplicada a la universitat, clar que sí. Molt bé, doncs de què ens toca parlar? Què ens toca fer avui?
1: Doncs mira, t'introduiré el tema d'avui, d'actualitat, amb una pregunta molt simple.
0: Maximíssima actualitat o no?
1: Sí, molt, un parell de dies, però... Bueno, un parell.
0: Ah, sí.
1: 4, 5... La setmana passada, la setmana passada.
0: Actualitat total.
1: Sí, sí. Et preguntaré, has vist Off Campus?
0: No,
1: ja ho imaginava, Jaume.
0: La majoria de les teves preguntes sempre acaben amb no.
1: Amb no.
0: No, la veritat és que no. Off Campus.
1: Off Campus, sí. Uh-huh. És actualment el top número 1 en Amazon Prime.
0: Vale. O sigui que estic molt descontextualitzat.
1: Home, ja. Si de fet no havies sentit parlar de res d'això, estàs descontextualitzat.
0: És difícil la paraula.
1: Sí.
0: Descontextualitzat.
1: Exacte.
0: No, estic que em faig un boomer, Sara, perquè no tinc ni idea de què és això.
1: Molt malament. Bueno, el millor és que optes per un contingut de més qualitat, no?
0: Bueno, també potser és una bona excusa. Per tant, sí, diré que sí.
1: És una sèrie que és una d'aquestes xurrades que t'enganxen, no? Per exemple, rotllo de l'estil El verano que me enamoré, que aquest estiu ho ha patat també és una adaptació d'Amazon Prime, perquè, bueno, no ho he dit, però Off Campus és una adaptació d'una saga de llibres que es va estrenar fa 10 anys, o sigui, el 2016. Vale. I els va escriure El Kennedy.
0: Vale. I quina era la saga?
1: Es diu Off Campus en anglès i en castellà l'han traduït a Kiss Me, que no entenc molt bé perquè és un nom en anglès també.
0: Exacte.
1: Però sí.
0: Bueno, mira, seran coses de la promotora o de l'editorial, però
1: sí,
0: sembla que no té gaire sentit, però bueno.
1: No.
0: Aquí a Espanya, per tant, Kiss Me.
1: Kiss Me, però bueno, que la sèrie en Amazon es coneix com Off Campus.
0: Vale, aquí sí que han mantingut el nom, eh?
1: Sí.
0: Off Campus, doncs.
1: Molt bé, jo ets a dir que aquesta sèrie, sabia que l'estrenaven des de feia molt temps, tot i que jo els llibres no me'ls he llegit, eh? Però tinc una amiga que sí, i em va dir, ai, Sara, te l'has de veure aquest dia, es va estrenar el dijous passat, aquest dia no facis plans, Sara, perquè te l'has de veure, t'encantarà, tal, i jo no encaixava, no havia sentit mai parlar d'aquests llibres, i deia, uf, no em sona, però bueno, farem cas, no? Perquè jo soc una persona que li agraden molt aquest tipus de llibres així romàntics, o sigui, jo sí que considero que m'agrada molt llegir, doncs, literatura de qualitat, no?, com diríem, d'aquesta més culta, però també haig de dir que tot això és gràcies a que jo vaig estudiar el batxillerat d'Humanitats, vaig fer 3 literatures, literatura catalana, castellana, universal, gràcies a aquí jo vaig poder nodrir-me de molts coneixements sobre literatura, vaig conèixer títols de llibres que són clàssics o autors que també tenen molt de renom, però has de dir que la meva passió per la lectura es remunta quan jo era molt, molt petita, que llegia la Tea Stilton, i va evolucionar als 12-13 anys, que llegia d'amagades sota el llit amb una llanterna llibres de novel·les amoroses.
0: Que mona, sí. que mona. Sí, doncs està bé, tu, escolta, que s'està perdent una mica, no? Bueno, realment no, però entre els més joves... Sí que es dona aquesta sensació, no?, de que no llegim el suficient.
1: Sí.
0: I també està bé, doncs, apropar-nos a la lectura amb les teves recomanacions, Sara, que sempre són molt bones, evidentment.
1: Sí. Avui toca una mica de papilla. Plan, jo,
0: avui és fàcil, no?
1: Sí, jo aquests llibres o pel·lícules, per exemple, els recomano molt quan tinc un bloqueig, no?, un bloqueig lector que pues, no em ve de gust llegir, pues, a lo millor, un llibre del segle XVIII.
0: Clar.
1: I llavors, pues, llegeixes una cosa així més pastelosa, no?
0: Sí, una cosa fàcil, no?
1: Exacte.
0: Digerible i que tu gaudeixes ràpidament.
1: Exacte, que també cal, en plan, no cal... És com totes les pel·lis o amb tots els hobbies, no cal que sigui tampoc...
0: Evidentment.
1: això, no?
0: Tampoc el que escoltis cada dia música clàssica per ser una bona persona. També pots escoltar reggaeton un dia si et ve de gust.
1: Exacte, sí, sí.
0: Això es pot portar a qualsevol àmbit de la vida.
1: Exacte.
0: I d'igual manera que pots menjar-te un McDonald's un dia i l'altre dia, jo que sé, un bolavante.
1: Sí, totalment.
0: Un llamàntol, un llamàntol.
1: Jo crec que és això, que s'ha de fer balanç i que aquestes coses també estan molt bé i us havia de recomanar algun dia alguna papilla d'aquestes.
0: I tant que sí. A més, si treuen sèrie...
1: Home, i és actualitat total, va ser la setmana passada quan la van estrenar.
0: Perquè tu em dius que això ho està petant a la xarxa.
1: Sí, ho està petant. O sigui, després parlarem una mica del Deliri Col·lectiu, però ho està petant.
0: Vale.
1: Bueno, això, jo... És el que t'estava dient, que ens hem fet la pizza un lío. Que jo aquesta sèrie no em sonava, en plan, deia, uf, no em sona, que és raro, perquè jo amb aquesta amiga parlo molt de llibres, perquè estem, això, ara relacionant-lo una mica amb les xarxes socials, al costat de TikTok del BookTok,
0: vale.
1: No? Que és això de llibres, però normalment és això, que es parla més de llibres, doncs, d'aquest estil, no? I quan vaig veure... després de veure'm la sèrie i tal, quins llibres eren, vaig dir, ala, tio, a mi, jo, quan vaig començar a tenir el TikTok i tal, em van recomanar que aquests llibres no me'ls llegís. No sé per què.
0: Fort.
1: I quan vaig veure la sèrie, em vaig enfadar, vaig dir, ho arribo a saber, i és que me'ls llegeixo.
0: Clar. T'he de dir que les portades dels llibres aquests, perquè me'ls he buscat aquí a Google, evidentment, el meu amic Google, sí que em sonen molt, eh? D'haver-los vist en llibreries...
1: Que són uns dibuixos?
0: Sí.
1: O... Vale, però és que jo vaig relacionar amb unes portades antigues, això ja és molt nicho, eh? Des de fa molts anys. Les portades originals eren persones, o sigui, no eren dibuixos, eren persones. I jo me'n recordo que vaig veure aquesta portada i vaig dir, aquest llibre em van recomanar que jo no me'l llegís. Sí, i aquí
0: vale,
1: és quan
0: mira,
1: em vaig enfadar.
0: Sí, ara estic veient el que tu dius.
1: Sí.
0: Però clar, jo sí que recordo veure a l'EFNAC o a la Casa del Libro...
1: Típic.
0: Aquests llibres amb dibuixets, no?, d'una parella, també amb patins i amb
1: exacte.
0: El que sembla un camp de hockey, no?
1: Sí, sí. Perquè anem a entrar-nos una mica a la trama, no?, d'aquests llibres. Són quatre llibres i, bueno, bàsicament els protagonistes són quatre nois. Bueno, cada llibre és d'un dels nois, són quatre amics, que juguen tots junts a un equip d'hoquei de la universitat, que es diu Briar. És una típica nord-americanada de... Bueno, brutal, no? I res, doncs quatre llibres, quatre nois, no? El primer és d'aquesta temporada... Bueno, Amazon ho ha adaptat així, no? En plan, un llibre, una temporada, que jo crec que és el millor per fer adaptacions. O sigui, normalment per fer pel·lícules se't queda molt curt. Se't queda molt curt.
0: Sí, perquè un llibre hi ha molta xitxa, normalment.
1: Exacte, sí, sí. Bueno, primer dic que Amazon Prime últimament està fent moltíssimes adaptacions i crec que és de les millors plataformes en les que he vist les adaptacions. Normalment sempre hi haurà queixes per part de les fanàtiques dels llibres, però mira, per exemple, en aquesta sí que hi ha hagut petits canvis, no?, a l'hora de desenvolupar la trama, però no he vist a cap fan queixar-se. O sigui, de fet, han dit, mira, en plan, sí que és veritat que són canvis, però no alteren res l'estructura o la trama, i són canvis que pues, la fan més lleugera o donen context per al segon llibre o tal. I, o sigui, crec que és una de les coses a dir a favor d'aquesta adaptació.
0: Per tant, Amazon Prime s'està especialitzant en fer adaptacions, eh?
1: Sí, bueno, a més...
0: Ho fa bé.
1: Clar, sí, sí. A més, és de les plataformes que més fa. O sigui, Netflix, per exemple, també... Però Amazon ja ha agafat com el gustillo, no?, com a fer-li les adaptacions,
0: sí,
1: perquè,
0: sí.
1: Recordem que com Amazon Prime Video és d'Amazon, que també venen moltíssims llibres,
0: tenen moltíssima
1: més informació de quins llibres són els més venuts, de qui val la pena, no?
0: Clar.
1: I llavors jo crec que s'aprofiten molt d'això.
0: Bueno, i també potencien, no?, aquests llibres, i, diu,
1: sí,
0: i gent
1: sí.
0: que potser veu la sèrie diu, ostres, mira, doncs ara sí, vaig a comprar el llibre. I què fas quan vols un llibre?
1: Ah, compres a Amazon. Sí,
0: ja
1: sí,
0: està,
1: totalment.
0: Ja
1: jo haig d'admetre que ho he mirat.
0: Veus?
1: Ho he mirat, sí,
0: està tot pensat, està tot pensat.
1: Sí, sí, totalment. Però bueno, anem a endinsar-nos una mica un altre cop. Això, vale, aquest primer llibre és el del noi que es diu Garrett Graham. Jo haig de dir que m'he enamorat perdudament d'aquest noi. O sigui, ja li he dit al meu nòvio que m'ha de compartir, de fet. O sigui, no, de fet, És que sí, o sigui, m'han agradat tots en general. Jo normalment sempre quan llegeixo llibres o veig aquest tipus de pel·lícules, doncs m'agrada moltíssim ficar-me molt dins de la història i sempre dic, no, com, oh, mi nuevo marido. Però no, amb aquest ha estat un fletxazo diferent.
0: Vale. O sigui que ho vius molt, eh?
1: Sí, sí, a mi aquestes coses m'encanten, soc molt, molt partidària.
0: I què li passa al Garrett?
1: Vale, mira, doncs al Garrett, bueno, és, la història està basada en un fake dating, és a dir, una relació de mentida.
0: Vale.
1: I és un cliché brutal, o sigui, és literalment el capità de l'equip d'hoquei i la empollona.
0: Vale.
1: Vale? O sigui, vale, és el, vale. Però a mi m'agrada perquè no està tan estereotipat, no? O sigui, per exemple, el noi és un noi que és molt dolç, és molt llest i que treu molt bones notes, però hi ha una assignatura que se li entrebanca, que és filosofia. Vale. I justament està assentat a l'aula i davant seu està la Hannah Wills, que és aquesta, que és com la típica empollona, i veu que ha tret un 10. I diu, ui, jo necessito que aquesta noia em doni classes. I arriba la trama, que és el fake dating, no? Pues, ells dos no havien interactuat a la vida, però ell es va fixar en ella després de veure la nota i tal, i pues, sabent que és cambrera el bar on ell i els seus amics van aprendre alguna cosa després d'entrenar, i va també mirant, estalquejant les xarxes socials, etc. I allà com que comença a conèixer-la i s'adona que està molt enamorada d'un altre noi. I llavors li diu...
0: Com?
1: Que ella està molt enamorada d'un altre noi.
0: Ostres, vale.
1: D'un altre noi, que es diu Justin i que és un músic que toca al bar on treballa ella. I llavors li diu, mira, anem a fer una cosa. Tu m'ajudes i em dones classes per jo poder treure bona nota en aquesta assignatura i jo, a canvi, em faig passar pel teu nòvio i així poses gelós a l'altre.
0: Vale.
1: Bueno, cliché de l'hòstia,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: però,
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Tothom sap el que passa, no? Que s'acaben enamorant,
0: sí,
1: tal...
0: Sí, sí, sí,
1: bueno.
0: Sí, sí. Ostres, és el mega cliché, eh?
1: El mega cliché, sí.
0: No pots imaginar-te una cosa més clichéda que això, eh?
1: Jo haig de dir que la meva trop preferida, que són aquestes, pues, per exemple, jo què sé, enemies to lovers, friends to lovers... La meva sempre serà un fake dating. M'encanten. Quan, o sigui, és que... És com un...
0: I després a la vida real no passa.
1: No, evidentment, no passa mai, per això m'ha agradat tant.
0: Sí, sí, sí, és una cosa que està com super... Que passa habitualment a les pel·lis, però realment jo no he vist mai fake dating. Mai.
1: S'ha de dir que normalment a les pel·lícules o llibres ho fan bastant malament. O sigui que quan un és bo, està molt bé.
0: Està bé, sí, està sí, gaudeixes, eh?
1: Jo el llibre no me l'he llegit, però a la pel·lícula, a la pantalla, es pot veure que, que
0: però,
1: es fa
0: tant,
1: molt bé.
0: La idea de començar aquesta relació falsa... És del noi o
1: del noi? Del noi, del noi. I a més, aquest... és un moment èpic.
0: O sigui, bastant trapella, doncs.
1: Sí, sí. Bueno, ell ja s'ha fixat en ella.
0: Sí, sí,
1: ja,
0: sí.
1: Ja la vol conèixer més, tenir més contacte amb ella. I, de fet, ell li diu, no hi haurà problema, no? Perquè tu no estàs interessat en mi i jo no estic interessat en una relació. Però en cap moment li diu, jo no estic interessat en tu. O sigui...
0: Aquí està el truc,
1: sí.
0: Eh?
1: Jo quan vaig veure això vaig dir... Ja m'ha robat el cor.
0: Ja estàs living.
1: Sí, sí. De fet, bueno, el llibre es titula The Deal, o sigui, el tracte, el pacte, o sigui, que està molt basat en la seva relació. I, bueno, és una sèrie que t'enganxa des del primer moment. Té humor i drama a la vegada, que té com aquest balanç que t'enganxa, està molt, molt guai. Jo totes les persones que els he dit que se la vegin o que ja se l'han vist, hem estat comentant, igual que jo, o sigui, d'una tirada. Tinc un amic que es
0: quants
1: va quedar...
0: Capítols? Quants capítols?
1: 8.
0: Jo, més o menys, minuts?
1: 45 minuts o així.
0: Clar, això sí, sí. En res tu menges.
1: Jo vaig començar dissabte a la tarda, vaig dir, abans d'estudiar, em poso un.
0: Ja no va haver estudi, no?
1: I ja no va haver estudi. No, fins a les 10 de la nit vaig estar, eh?
0: Mare meva.
1: I tinc un amic que es va quedar fins les 4 de la matinada.
0: Fort.
1: Fins les 4 de la matinada, és que no puc.
0: Per tant, enganxa molt, eh?
1: Enganxa molt, o sigui, està molt bé. És d'aquestes coses que t'enganxen, no? A més, doncs, també veus molt l'ambient universitari aquest americà, que estigui l'hoquei, que estigui les competicions esportives, les festes, tal... Bueno, molt cliché, però
0: sí,
1: guai.
0: Això
1: molt
0: que
1: guai.
0: Potser fa res, 7 anys, estava molt de moda, que ara semblava que estava baixant una miqueta, no? Aquest
1: sí,
0: suflé per
1: total.
0: Tot un nord-americà.
1: Sí.
0: Doncs aquesta sèrie ho vol tornar a portar, eh?
1: Sí, sí. Bueno, clar, és que són uns llibres del 2016.
0: Clar. Quan estava en auge, tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, clar. Llavors, pues, és normal. Però sí, sí, a mi em va donar com una miqueta de nostàlgia, però el veure-ho actual va ser, no sé, un sentiment així que...
0: I Sara, una pregunta. Normalment aquests temes, aquests llibres, aquestes sèries... bueno, et deixen una mica fred amb alguns aspectes de com tracten a l'altra persona, de la responsabilitat emocional dels personatges. En aquest cas, com és?
1: Bueno, pues, s'ha de dir que es tracta durant, al llarg de la sèrie, diversos temes així també una mica més tensos o, per exemple, com dir-ho, no? Uns traumes, no? Per exemple, el Garrett Graham té un trauma superheavy amb la comparació amb el seu pare, perquè el seu pare també va ser com un jugador d'hoquei molt, molt conegut, molt famós, i sempre viu una mica com a la seva ombra. Després també la Hannah també té aquí un traumita que jo no vull explicar perquè no vull fer spoiler, i sé que hi ha moltíssimes persones que m'estan escoltant ara mateix. Moltes amigues meves escoltaran aquest programa avui i no se l'han acabat i no vull fer spoiler, però que és un tema que s'ha tractat molt malament en moltíssimes pel·lícules o moltíssims llibres que jo he llegit, i haig de dir que en aquesta ho tracta molt bé. És molt un bé. Punt molt positiu, molt positiu.
0: Que bé, que bé.
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Que bé.
1: I a més també veiem doncs, les relacions entre amics i amigues, com es recolzen l'un als altres, no? Per exemple, la Hannah té una única amiga, en veritat, o sigui, és com que s'endinsa molt en el món d'ell, que té molt més amics, sobretot perquè són els protagonistes, no?, dels quatre llibres, però ella només té una única amiga i és el seu pilar fonamental, bueno, entre les dues, no?, i està molt, molt bé. La seva amiga és la Ali, que serà una de les protagonistes del tercer llibre.
0: Ep. O sigui, sí, sí. Ja ens avances coses, eh?
1: Ja us avanço coses perquè a la pròpia sèrie surt.
0: Vale, o sigui, vale.
1: Hi ha un moment icònic... Bueno, per mi el moment icònic és una de les festes que surt, que és com una festa de disfresses, i en aquest moment es coneixen dos personatges, que són l'Ali, que és la millor amiga de la Hannah, i un noi que es diu Dean Di Laurentiis, que és el protagonista del llibre 3.
0: Vale.
1: I, bueno, no és spoiler perquè aquests llibres ja han sortit des de fa 10 anys.
0: Compte, o sigui, amb el que diràs, eh?
1: No. O sigui, aquests dos acabaran sent parella. És un...
0: Vaya spoiler,
1: no és spoiler, són uns llibres que han sortit fa 10 anys. I és que TikTok està ple d'aquestes coses.
0: Vale.
1: I llavors, doncs, en aquesta sèrie, com és d'ordre cronològic, no? En comptes de fer temporada per protagonista així, tan com estricta, han decidit fer... Pues, no té sentit que de sobte dos personatges que no han interactuat en dues temporades de sobte surtin, saps? Llavors ho han anat fent com més cronològic.
0: Clar.
1: I llavors pues, hi ha un moment icònic que és un ball entre ells dos a una festa de disfresses. Ella va vestida de Jennifer López. I ell del Maverick.
0: J-Lo.
1: Sí, i ell del Maverick del Top Gun.
0: Mira, vale.
1: I, ai, icònic.
0: Ai, potser sí que ho he vist, això, eh?
1: Ho veus?
0: No
1: ho veus? Sí, sí, 100%.
0: No ho sé, potser sí.
1: 100%.
0: I escolta, Sara, abans em deies que això està transformant les xarxes, que tothom està penjant coses, està comentant, està opinant.
1: Sí.
0: Què està passant a TikTok i sobretot a les altres xarxes?
1: Un delirio colectivo. Sí, jo ho dic.
0: Què vol dir?
1: Delirio colectiu.
0: Què vol dir
1: això? Jo entro a TikTok... Entro a Reels i l'únic que veig és aquesta sèrie, Off Campus, que si fragments dels llibres per anar avançant coses, perquè clar, queda el cos quan acaba com necessito més.
0: No?
1: És un moment supertens i dius, necessito veure... Jo, de fet, ja és el que he dit abans, he estat mirant a Amazon per comprar més llibres,
0: evidentment.
1: O sigui, els llibres pujaven moltíssim de ventes, igual que les inscripcions... Ah, ok. O sigui, estic seguríssima.
0: Això ens agrada. Aquí a Sant Just som una potència de... Sí, home.
1: Es diu?
0: L'equip estava a primera divisió.
1: Ala!
0: I aquest any ha baixat a segona, però bueno.
1: Bueno, no passa res.
0: Sant Just és una... Bueno, és una cantera espectacular d'ok.
1: Mira, no sabia.
0: A veure si gràcies a això sortirà un nou jugador espectacular.
1: Bueno, segur que més públic hi tindré.
0: Mira,
1: segur. Jo tinc amics que m'han preguntat quant deu costar aprendre a jugar a hoquei.
0: Bueno, clar, aquí és hoquei patins, eh? No és hoquei de gel.
1: No és el mateix, no és el mateix,
0: no.
1: Eh?
0: Bueno.
1: Però bueno, mira, si he vist que el Barça té equip.
0: Sí, i a Perpinyà. No, a Perpinyà no. Com es diu
1: Polinyà?
0: Això? No, la Cerdanya, la capital, Puigcerdà.
1: Puigcerdà. Pues sí. Jo, això, deliri col·lectiu, a més, amb lo de l'hoquei, moltíssim, perquè també va sortir fa, no sé si l'any passat o a principi d'aquest any, una sèrie que també es diu Hater Rivalry, que també està basada en llibres, i els protagonistes també són jugadors d'hoquei. O sigui, ara mateix és...
0: L'hoquei està l'hoquei, living, eh?
1: Sí. Brutal,
0: llàstima que aquí pista de gel complicat.
1: Sí.
0: Tenim la del Barça i poc més,
1: I poc més.
0: I poc més. Però bueno, escolta, a veure si no voleu pista de gel, bueno, no trobeu pista de gel, que vinguin aquí a Sant Just, clar que sí, escolta.
1: Ah, exacte.
0: Clar que sí, ampliem la base. Ja li diré, ja li comentaré als equips d'aquí d'hoquei, a veure si li arriba més gent o no.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Pues bueno, poc més, la veritat, jo us la recomano moltíssim, de veritat. Si estem en un moment en què dieu no sé què veure, no sé què veure, o si has de fer coses i te la poses de fons, jo soc molt de fer aquestes coses. Bueno, un amic meu va començar
0: així. No m'agrada gens,
1: no?
0: Això, de posar les coses de fons, no puc.
1: Un amic meu va començar fent teletreball.
0: Crec que és perquè sóc home, eh?
1: Bueno, mira, aquest era un amic meu.
0: Vale, pues
1: un amic
0: sí.
1: Va començar a fer teletreball, se la va posar de fons i va acabar de fer teletreball i es va enganxar.
0: Ah, això és el que et dic, això és el que et dic, perquè jo no puc estar atent si ho tinc de fons. O ho miro o no ho miro. Ho sento, no puc. Ho he de mirar al 100% de les meves capacitats.
1: Pues
0: espero... tampoc són moltes, per tant ho he d'estar mirant concentrat.
1: Espero que la miris i que tinguis
0: ser,
1: el 100% de les teves capacitats posades.
0: Pot ser. També et dic que és molt sèrie... Per la meva germana, eh?
1: Bueno, pues la veneu junts.
0: Per això t'ho dic, que potser m'obliga a veure-la i jo crec que aquesta potser sí que la veig.
1: T'enganxa, jo te la recomano molt.
0: Pot ser. Molt bé, Sara, doncs escolta, deixem avui amb aquesta recomanació Off Campus, que està sent la sensació del moment, així que si voleu una coseta més distesa, més, bueno, així, de xisme, no? Que la gent,
1: sí.
0: Això és el que li agrada, el xisme, doncs Off Campus a Prime Video. Sara, gràcies per venir avui i ens retrobem la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent.
0: Adeu.

I fins aquí el programa d'avui, fins aquí el refugi del dimarts. Ens retrobem demà dimecres, com sempre, aquí a Ràdio d'Esvern, a partir de les 5 de la tarda fins a les 7 de la tarda. Les teves ràdios també, però les teves tardes aquí, a Ràdio d'Esvern. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos i fins molt aviat. Adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Oberta la participació per dissenyar el cartell de la Festa Major 2026. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 19 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Maternà, la nova dietòlc de Dona i Empresa sobre les diferents maneres de viure la maternitat el 26 de maig. Tutankamon, la nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just amb Carles Buenacasa. El professor de la Universitat de Barcelona parlarà sobre el faraó egipci aquest dijous a la residència de la Mallola d'Esplugues. El Club Bàsquet Sant Just celebra el seu 70 anys d'història al poble.

La convocatòria pel concurs de cartell de la Festa Major de Sant Just 2026 ja està oberta i permet la participació de persones de totes les edats. El termini per presentar propostes finalitza el 31 de maig. Les obres s'han de presentar a través del web municipal mitjançant instància genèrica, adjuntant la sol·licitud específica i el cartell. Les propostes han de ser originals i incloure el nom de la Festa Major, l'any, el municipi i les dates de celebració, previstes del 29 de juliol al 6 d'agost. El cartell guanyador rebrà un premi de 600 euros i serà seleccionat a través d'un procés de valoració del jurat amb la participació d'entitats del municipi. Les bases completes es poden consultar al web municipal.

Dona i Empresa organitza el pròxim 26 de maig la xerrada Dietolc Maternar, maneres diverses de viure la maternitat, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda al Centre de Dones d'Espí, situat a la planta baixa del Centre Cívic Les Planes de Sant Joan d'Espí. La taula rodona abordarà la maternitat des de perspectives diverses, posant el focus en les experiències personals, les contradiccions, els aprenentatges i les dificultats vinculades a aquest procés vital. La conversa comptarà amb la participació de Clara Nervión, Estel Soler, Elisenda Carot, Maria Ponce i Esther Ardanui, professionals vinculades als àmbits de la comunicació, la criança i l'educació. L'activitat requerirà inscripció prèvia i compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Just, Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat.

La pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just porta per títol Tutankamon i serà impartida per Carles Buenacasa, professor d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona. L'acte tindrà lloc aquest dijous 21 a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola. La conferència se centrarà en la figura de Tutankamon, un dels faraons més coneguts de l'Antic Egipte, i abordarà diferents aspectes històrics vinculats al seu regnat i al context de l'època. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta pels socis i una aportació de 5 euros per als no socis.

0: El Club Bàsquet Sant Just es troba immers en la celebració del seu 70è aniversari, una fita que commemora la trajectòria d'una de les entitats esportives més arrelades al municipi. Fundat l'any 1956 per un grup d'amics aficionats al bàsquet, el club ha esdevingut un pilar fonamental per l'educació en el lleure i el creixement d'infants i joves de la vila.
1: Bueno, amb molta il·lusió, sobretot il·lusió, molt contents perquè 70 anys són molts anys, encara que no ho sembli, hi ha moltes entitats que van plegant durant la seva cicle de vida i com et dic, 70 anys el que fa és que agrair sobretot a tots aquests anys pues, les famílies, els jugadors, al final som un club molt familiar, juntes que han passat, presidents, juntes, o sigui, gent que ha col·laborat amb l'entitat i que ha fet créixer, o sigui, i mantenir-se, sobretot mantenir, perquè com et dic, 70 anys són molts anys. O sigui, que per gaudir-ho, celebrar-ho i per nosaltres un orgull de poder mantenir una mica la vida del club esportiu, del Club de Bàsquet Sant Just, i després per l'entitat i pel poble també, perquè al final han passat molts jugadors i això és per nosaltres un orgull.
0: Durant l'entrevista a Ràdio d'Esvern, el president del club, Max Herold, ha destacat la importància de mantenir l'essència familiar que ha permès a l'entitat superar el pas del temps. Amb una estructura actual de 21 equips entre masculins i femenins i unes 230 fitxes de jugadors i jugadores, el club prioritza la formació per sobre de l'exigència competitiva.
1: Aquí el que deies és encertadament, la pràctica de l'esport el que et fa, i més d'equip, és que tens que tenir una mica, doncs, primer gaudir, però després és un treball amb equip, és un respecte cap als entrenadors, cap als contraris, o sigui, és tenir una dedicació, o sigui, és tot això. I nosaltres és el que ens agrada des de la Junta, és el que volem transmetre, no? O sigui, no deixem els resultats de banda, que hi arribaran, sinó per transmetre abans, aprendre i gaudir sobretot de l'esport. Aquí, en els últims anys, sí que és veritat que no sé si hi ha un estudi clau que es va fer, però sí que hem parlat, i això amb la federació s'ha parlat alguna vegada, que és que el gran problema dels fitxatges ve normalment pels pares.
2: Sí,
1: o sigui,
2: eh?
1: Sí, o sigui, ja t'ho dic. O sigui, a vegades no és tant la criatura o el jugador que és el que vol canviar-se d'aquí, perquè al final tots ens agrada que ens vinguin darrere, no? Però aquí el pare és el que... Els pares són els que més... no dic que ens fem els xulos, però, bueno, ens agrada, no? I a vegades, fitxar per altres equips ja queda molt de compte.
0: Per celebrar aquestes 7 dècades d'història, el club ha iniciat diverses accions per acostar l'esport a la ciutadania, com la recent campanya En Cistella al Poble, que convida els veïns a interactuar amb les cistelles del municipi. De cara als pròxims mesos, l'entitat prepara un sopar de gala, amb presidents i expresidents de l'entitat, la implementació de noves equipacions amb un logotip commemoratiu i actes especials durant la cloenda de la temporada. Pel que fa al futur, el club continua treballant en la millora de les condicions d'entrenament. Malgrat la saturació actual de les instal·lacions, Herold ha mostrat la seva gratitud cap a l'Ajuntament per la cessió de pistes escolars i el suport continuat a les necessitats de l'entitat, tot esperant noves solucions i infraestructures com el futur pavelló de Masllui. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'associació Grup Domino celebrarà el seu 15è aniversari amb un torneig de domino obert a la ciutadania que es disputarà els dies 23 i 24 de maig al frontó de Salvador Espriu. La competició començarà el dia 23 a les 10 del matí. L'activitat commemorarà els 15 anys de trajectòria de l'entitat amb dues jornades dedicades a aquest joc de taula tradicional. Segons l'organització, la participació serà gratuïta i no caldrà fer inscripció prèvia. El torneig és organitzat per la mateixa associació Grup Domino i es desenvoluparà durant tot el cap de setmana al frontó de Salvador Espriu.

0: Els municipis de Sant Just i Esplugues de Llobregat seran les seus, del 29 al 31 de maig, de la trobada anual de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per la Sala de Sant Just i l'Ateneu Popular d'Esplugues, té com a objectiu principal consolidar la xarxa com un agent de transformació social i un espai de coordinació pel moviment popular. La trobada s'estructura en tres jornades amb una programació que combina espais de debat intern amb activitats lúdiques i culturals obertes a tota la ciutadania. Segons han explicat Berta de la Maza i Marc Pomar, representants de la sala, la finalitat és compartir experiències, aprenentatges i estratègies de futur entre entitats amb realitats territorials diverses.
1: Doncs mira, ara ja fa uns quants anys que som membres de la xarxa de casals i ateneus i hem anat a diverses trobades. Llavors, per nosaltres, anar com a sala o ara aquest any, per exemple, ser els afortunats de ser nosaltres qui la muntem, és doncs un espai, doncs això del que deia la Berta abans, de trobada, de compartir experiències o maneres de com viuen els diferents casals dels Països Catalans, doncs la seva lluita, quines activitats fan, quines problemàtiques tenen, i és doncs un espai doncs per compartir totes aquestes coses.
2: Sí, i que al final formar part de la xarxa Casals i Ateneus no és només dir que estàs escrit sense un motiu darrere, sinó que és formar part d'una cosa molt més gran i d'una manera de poder compartir entre els diferents casals i ateneus els recursos, no només materials, sinó els recursos socials, els recursos en tots els sentits i tots els aprenentatges que es van fent arreu del territori, poder compartir-los i viure conjuntament el que és la xarxa.
0: Les activitats destacades inclouen el divendres 29 a Sant Just, sopar i concerts amb De Gairó, els 4 de l'Eixample i punxadiscos locals, el dissabte 30 a Esplugues, assemblea general, dinar popular, xerrades sobre la lluita obrera i concerts amb glossa càustica, punxada, Tomeu i Xarnego i punxadiscos locals, i diumenge 31 a Sant Just, taula rodona sobre els punts de suport popular per la regularització extraordinària i vermut final. L'organització ha informat que tots els beneficis obtinguts durant la trobada es destinaran a cobrir les despeses del grup de suport a les persones encausades arran d'una detenció produïda a Sant Just fa 6 mesos. Amb aquesta iniciativa, la xarxa busca fer front, segons ells, a la repressió i fomentar la solidaritat comunitària davant les mesures cautelars vigents.
2: També, com abans de passar a explicar la programació, dir que tots els beneficis que fem a la trobada de Casals i Ateneus d'enguany aniran destinats a cobrir els gastos del grup de suport que hem iniciat recentment aquí a Sant Just, que és el de les detingudes per la causa de McDonald's de fa 6 mesos, on recordem també que estan encara amb unes mesures cautelars aplicades, és a dir, tenen el mòbil d'una de les dues detingudes i encara amb la segona mesura cautelar de que han d'anar a firmar cada dia 1 i 15 de mes en un nou muntatge policial aquí a Sant Just, que estem veient que últimament està sent com tot bastant desproporcionat, que la seguretat està tornant a l'ordre del dia i a l'agenda política, no només dels carrers, sinó també de la institució, i en general ho comenten gairebé tots els grups polítics en el butlletí i en els plens. Tendeix a haver-hi també bastantes esmenes, no es diu esmenes, esmenes com d'això, i creiem que és un moment important com per poder també no només que la pròpia gent dels Casals i Ateneus faci front a la repressió, sinó que en general Sant Just s'impliqui una mica en els casos repressius que li estan venint, com veiem en el moment de la tardor i en el moment de fa 6 mesos amb les detingudes de dues companyes d'Arran.
0: Es poden consultar els detalls de la programació i tota la informació actualitzada a través dels perfils a les xarxes socials de l'entitat santjustenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ateneu de Sant Just organitza el pròxim 20 de maig una tertúlia sota el títol «Les claus del debat sobre la immigració a Catalunya», que tindrà lloc a 8:15 del vespre a la sala del cinquantenari. La sessió està impulsada pel grup de tertúlies de l'Ateneu i comptarà amb la participació del sociòleg i periodista Salvador Cardús i Ros. La trobada plantejarà una reflexió sobre conceptes vinculats al fenomen migratori com immigrant, estranger o nacionalitat, amb l'objectiu d'abordar el debat des d'una perspectiva basada en dades i no en percepcions o rumors. La tertúlia també posarà sobre la taula qüestions relacionades amb la convivència, la pertinència i la llengua. Cardús és doctor en econòmiques, ha estat professor a la UAB i a universitats internacionals com Cambridge, Queen Mary, Cornell i Stanford i és membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans. També ha publicat diversos llibres sobre educació, societat i política.

0: Sant Just posa en marxa aquest mes de maig el Summerfest, un nou cicle d'activitats d'oci dissenyat específicament pel públic juvenil del municipi. La iniciativa, que s'allargarà fins al mes de setembre, té com a objectiu principal oferir alternatives de lleure de proximitat per evitar que els joves hagin de desplaçar-se a altres poblacions per gaudir de l'oci nocturn.
1: L'activitat del Summerfest neix principalment per dues realitats. Una és que volíem poder oferir més activitats d'oci per la gent jove a Sant Just, perquè una de les realitats que jo crec que molta de la gent jove és que acaben buscant l'oci nocturn fora del municipi, i aquesta és una realitat que tenim per falta sobretot d'oferta privada, però també de vegades d'oferta pública, i hem decidit doncs, que volíem organitzar un cicle en què un cop al mes, de maig a setembre, doncs, tinguem una activitat dedicada sobretot al públic juvenil, perquè es pugui quedar a Sant Just i gaudir de la festa i dels seus amics, doncs també a Sant Just. I després vam aprofitar aquesta necessitat, també convertir-la en virtut, intentant implicar a gent jove, buscant sobretot gent jove que no estigui ja en associacions, que no estigui organitzada, perquè també trobem un valor, no?, que en la participació ciutadana és interessant, doncs també sumar aquella gent que a vegades, doncs, per la seva dinàmica vital no està en associacions, però quan el piques a la porta i li dius, vinga, anima't a tirar endavant un projecte com aquest, doncs es sumen, s'animen, s'integren i fan comunitat i també fan cohesió social des d'una altra perspectiva, que crec que és interessant.
0: El regidor d'Educació i Joventut, Just Fossalba, ha explicat que el projecte neix de la necessitat d'implicar joves que no formen part de les associacions tradicionals del municipi. La programació destaca per la seva varietat temàtica i per l'ús d'espais que habitualment no acullen activitats nocturnes. El calendari previst comença el 30 de maig amb una festa Far West al Parc del Canigó amb toro mecànic i bingo musical, el 12 de juny una pool party a la piscina de la Bonaigua en horari nocturn, el 4 de juliol la Holy Fest al barri de Masllui combinada amb una neon party i el 26 de setembre l'Extreme Sports a la plaça de la Pau amb circuits inflables i activitats esportives. El regidor ha subratllat que més enllà de l'oferta lúdica el Summerfest busca teixir barri mitjançant la descentralització de les propostes.
1: Una de les coses que també no he dit abans i crec que cal posar en valor és que hem intentat defugir dels espais clàssics de festa, de llocs on es fan festa, i anar a buscar a barris espais que a vegades, doncs, per falta de teixit o per falta de motivació, doncs no es fan servir tant, no?
2: És veritat, aquí podríem llegir perfectament un casal de joves que no llegim.
1: Clar,
2: perquè en cap de les activitats apareix.
1: No hi anem, i en canvi ens anem a Canigó, que normalment no hi anem, no? O ens anem a la piscina, que normalment no hi anem. I sí, realment, mira, aquest 30 de maig comencem amb una festa temàtica Far West, que jo crec que no n'hem fet mai cap al municipi, o no em sona, en els últims anys haver fet una festa Far West, on precisament hi haurà un toro mecànic per poder pujar a veure qui aguanta més sobre el toro, hi haurà un bingo musical i s'acabarà amb un DJ, el DJ Dinho, que és l'Aldo de l'Esplai, que amenitzarà la festa fins que s'acabi. I a més hi haurà sopar, que serà gratuït i beguda.
0: L'Ajuntament confia que, si l'acollida és positiva, aquest format es pugui consolidar com una tradició anual que doni veu als joves com a creadors i no només com a consumidors d'activitats culturals i festives. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La colla gegantera de Sant Just celebrarà la 20a trobada gegantera el pròxim 6 de juny amb una jornada festiva que reunirà diferents colles convidades als carrers del municipi. L'activitat començarà a les 6 de la tarda al Parc Maragall amb la plantada de gegants, mentre que la cercavila s'iniciarà a les 7 de la tarda i finalitzarà cap a les 8 a la plaça Verdaguer, on es farà el tradicional ball de gegants. La cercavila recorrerà diversos punts del poble passant pel carrer Major, el carrer Verge del Pilar, carrer Creu, carrer Raval de la Creu, Bona Vista, Creu, Rambla de Sant Just, Ensem Clavé, plaça Can Preciós i plaça Verdaguer. La trobada comptarà amb la participació de diverses colles convidades en una de les cites destacades del calendari festiu local organitzada per la colla gegantera de Sant Just. Amb motiu de l'esdeveniment, també s'ha organitzat un concurs de dibuix adreçat a l'alumnat de primària de les escoles de Sant Just per escollir el cartell de la trobada. Els guanyadors d'aquesta edició han estat Iris Herrera i Lluís Escofet.

Moment de repassar les activitats de la setmana Sant Just. Demà dimecres 20 de maig a les 11:10 a Ràdio d'Esvern es farà l'entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes, també amb l'espai L'alcalde respon. També dimecres 20 de maig a 6:45 de la tarda es farà el Club de Lectura dels Tercers dimecres a les escoles amb la lectura Invasió Subtil i altres contes de Pere Calders, conduït per Jordi Nopca. I dimecres a 7:45 del vespre a la tertúlia Les claus del debat sobre la immigració de Catalunya, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu i organitzat pel grup de tertúlies de l'Ateneu. Dijous 21 de maig a les 6 de la tarda a la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Tutankamon, i a càrrec del professor d'Història Antiga de la Universitat de Barcelona, Carles Buenacasa. Dissabte 23 de maig, a les 10 del matí, se celebrarà el 15è aniversari de l'associació Grup Dominó, amb un torneig de dominó els dies 23 i 24 de maig. També dissabte a les 12 del matí, Jugateca Ambiental, amb una activitat sobre el 9è Bioblitz Metropolità, sobre ciència ciutadana. És una activitat oberta a tothom i que no cal inscripció prèvia i que es farà al Parc del Mil·lenari. Dissabte 23 a 6:45 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a partir de les 6 de la tarda el dissabte se celebrarà la Cerca Vila Cultural amb inici a la plaça Maragall i fi a la plaça Verdaguer. És la quarta edició d'aquesta Cerca Vila Cultural, que és organitzada pel Cau de Sant Just i l'Esplai de Sant Just. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 24 de maig a les 12 del matí al Parc de Torreblanca, Jugateca Ambiental amb una activitat sobre el 9è Bioblitz Metropolità, una activitat sobre ciència ciutadana, que no cal inscripció prèvia i que està oberta a tothom.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Oberta la participació per dissenyar el cartell de la Festa Major de Sant Just 2026. Maternar, la nova dietòleg de dona i empresa sobre les diferents maneres de viure la maternitat. La sessió del 26 de maig reunirà professionals de la comunicació, la criança i l'educació al Centre de Dones d'Espí. Tutankamon, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just amb Carles Buenacasa. El professor de la Universitat de Barcelona parlarà sobre el faraó egipci aquest dijous a la residència de la Mallola d'Esplugues. El Club Bàsquet Sant Just celebra els seus 70 anys d'història al poble. L'entitat fa balanç de 7 dècades de formació esportiva i aposta per la base.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 19 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesbren.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
5: Quan el cinema es fa ràdio.
6: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
7: Això és un blues, tio.
6: Com que un blues?
7: Sí,
6: per just... Què? Per què un blues?
7: Just blues.
6: Ah, just blues. Perfecte. Sí. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.

0: Hola, bona tarda, amigues i amics de Ràdio Desvern. La setmana passada, quan se'ns va acabar el temps del programa, estàvem, preteníem passar una lectura de poemes del nostre amic Tomàs Pla de Vall, al que li vam dedicar els últims minuts del programa, en els que la Clara va parlar amb unes paraules molt, molt maques i colpidores de gratitud per els tres homenatges que se li han fet a Sabadell, a Roda de Ter i finalment a la Filmoteca. Però bueno, precisament de la Filmoteca, la cloenda va ser amb una lectura per part de Mario Gas, una lectura representativa, diguéssim, que anava una mica més enllà del que és la mera lectura, perquè li donava una entonació preciosa. I després també acompanyava aquesta lectura l'acordió tocat per Maurici Villavecchia. Ara us passarem això per fer justícia a l'homenatge que preteníem a l'amic Tomàs Pla de Vall.
1: I ara ens acomiadarem amb la lectura dels seus poemes a càrrec de Mario Gas, amb acompanyament musical a l'acordió de Maurici Villavecchia.

Tot el que avui s'ha dit del Tomàs d'Adelall, que és ben cert, i encara se'n podrien dir moltes més coses bones, era com el hombre que susurrava a los colegas, no a los caballos, a los colegas. No fa res més que dir que aquest amic, aquest geni, aquest gran professional, aquesta persona, en el sentit etimològic de la paraula, era un poeta. Era un poeta. Posava un to de poesia legable a tot el que feia. I per això es va descobrir que havia fet poemes. Poemes silúrics. Jo us recomano que el compreu. Fantàstic. Silúric vol dir que pertanyen a una època en què tot, fa molts milions d'anys, tot es començava a urbanitzar i a semblar una mica com és ara. A la Biblioteca d'Alexandria, és a dir, al Wikipedia, es diu l'època en què los peces empezaron a tener mandíbula.

0: Estiparé les margarides i a les mans de la donzella posaré un mirall amb 100.000 vidres que enlluernin les mentides que una flor li diré. Ja ni visc ni em desvisc. Soc al mig. Li van preguntar quan feien 2 i 2 i respongué 3. Fet i fet, la criatura no donava per més. Quan un s'asseu reposadament, obre la porta i admira el jardí just regat i les gallines darreres colirades al galliner. Llavors, respira fondo, s'escura la gola i resa l'últim badall matinal mentre la cadira grinyola. S'esmola el cervell, posa fil a la ploma, a la mà, i escriu: estimada poesia, s'ha acabat el bròquil. Tontament tussen els burros del poble. Què fas aquí, parada? Et poses les mans al cap i estàs freda. Què tens sobre la testa? Ah, ja ho comprenc. Adéu, cariàtida. L'esquimal s'ha cremat els dits.
1: Sembla que s'acaba aquí la gravació.
2: No he fet res, simplement s'ha aturat.
1: Sí, sí, sí.
3: Molt bé.
1: No hi ha res d'estrany.
3: Ara procedim, amb, com és habitual, amb la banda sonora de la pel·lícula que serà el clàssic que li dedicarem el temps avui, que no és altra que Night and the City, de Jules Dassin. La música és a càrrec de Franz Waxman, perquè és la... d'aquesta pel·lícula després parlarem, és un cas molt curiós, que l'Anastasi ha trobat la referència analitzant i cercant informació. És un cas curiós d'una doble versió anglesa i americana. Nosaltres, per comoditat dels oients, parlarem i donarem la referència, parlem de les dues versions, però donem la referència de la versió americana, perquè aquesta la podeu trobar amb una còpia restaurada molt bona, a Filmin, i a més en versió original subtitulada. Endavant.

0: Molt bé, doncs aquest seria la banda sonora que va fer Franz Waxman per la versió americana.
1: Americana, correcte.
0: Bé, la pel·lícula, que aquí es va titular Noche en la ciudad, Nit a la ciutat, té 75 anys, aquest any en farà 76. És cinema negre americà autèntic, però rodat a Europa, a Londres, concretament amb una bona part de la producció tècnics i actors americans. Però tot això va ser perquè aquesta primera pel·lícula de Jules Dassin, feta el 1950, un any abans, resulta que es va produir als Estats Units una búsqueda i captura de personatges del cinema que es va conèixer com la Casa de Bruixes, ordenada pel senador McCarthy, que perquè se'n feia una idea era una espècie d'Isabel Díaz Ayuso que veia comunistes per tot arreu. No se li pot posar una fulla d'afaitar a la boca a un mono, a una mona o a un mico. Sí. Mai se sap el que pot passar. Aquí, òbviament, la metàfora de la fulla d'afaitar fa referència al vot. És a dir, que els que li hagin de donar el vot a aquesta senyora que tinguin en compte que poden passar coses. Bé, dit aquesta brometa, l'argument de Night and the City, Nit a la ciutat, ens parla d'un personatge que es diu Harry Fabian, interpretat per Richard Widmark. Aquest home és un comissionista de poca monta, sense escrúpols, que viu en un perpetu deliri de grandesa. Ell vol ser el més gran i acumular una fortuna. En fi, és un somiador que de moment està vivint de petits furs, enredant a tots els que estan al seu costat, sense cap tipus de reserva ni de respecte per edat ni persones. És aquell típic tipus capaç de vendre el seu pare com a esclau si en pot treure un rèdit. El seu objectiu a Londres és tindre el monopoli dels combats de la ciutat que es fan de greco-romana, al principi dels anys 30 del segle XX, quan encara es fan evidents les conseqüències del crac del 29 a Nova York i de la gran depressió econòmica mundial subsegüent, resultat d'una davallada als inferns demolidora. D'aquesta pel·lícula se'n va fer un remake, La noche y la ciudad, també, el 1992, dirigit per Irving Winkler, amb Robert De Niro i Jessica Lange, que no va superar en cap part la força i la intensitat de l'obra que estem comentant de Jules Dassin. Arribat a aquest punt, passo la paraula a Anastasi, perquè tu vas fer una cerca,
1: sí.
0: I és molt interessant el que vas trobar.
1: Sí. Sí, normalment, és clar, apoyar-nos en la intel·ligència artificial, quan realment jo penso que és lícit, ho fem, evidentment. Tot el que és documentació, fa uns anys havies de buscar 7 pàgines per aconseguir tenir alguna cosa de documentació. Avui en dia no. El que és opinió ja és un altre tema, però el que és documentació sí. I llavors, en aquest cas, el primer que em va passar és que al veure l'escena que just començava en el moment en què hem tallat el so, perquè, bueno, haguéssim entrat a la pel·lícula ja del tot,
0: sí.
1: És el moment que el personatge del Widmark entra a casa seva de retorn, després sembla ser d'uns 3 dies fora de casa, i quan arriba en aquesta versió que veureu, que a més és la de Filmin, que no dura ni 95 ni 96, que és l'americana, ni 100 ni 101, que és la britànica, sinó que en dura 84. És a dir, que dura exactament 11 minuts o 12 minuts menys que la versió americana internacional. Per tant, és un remuntatge, se suposa, fet a partir de que les plataformes, els propietaris, diguem, que van comprar en el seu moment els drets televisius, es permeten fer de tant en tant amb les pel·lícules, que és fer la seva versió particular.
0: Sí.
1: Clar, jo quan el primer que faig és que veig aquesta escena i dintre de l'escena es produeixen una sèrie de talls que vaig dir, hosti, que modern que era el descent, tu. De cop salta d'aquí a dintre la mateixa escena, salta d'un moment a un altre i no hi ha hagut cap mena d'avís, ni transició estranya, ni res. És pam-pam. Això és molt modern, però no pot ser. I un altre, tu, ara n'hi ha un altre tall igual. Hòstia, la modernitat ja potser ara és excessiva.
0: Sí, comença a ser mosquejant.
1: Una mica és mosquejant. I total, em quedo amb la pregunta al cap i dic, quan acabi la pel·lícula, preguntaré si què passa aquí. Per què aquesta versió d'aquesta cosa tan rara? Efectivament, a la resta de pel·lícula dels 80 minuts que quedaven encara de pel·lícula, evidentment vaig verificar que constantment es produïen aquestes rares transicions d'un cantó a l'altre, no se sabia, no hi havia pràcticament temps morts de reflexió, algunes frases fins i tot queden tallades dintre la pel·lícula.
0: Sí, sí.
1: I realment vaig dir, però això no pot ser. Bé, total, que vaig demanar lògicament al ChatGPT, li vaig dir, escolta, hi ha realment dues versions? Perquè va dir, sí, no només n'hi ha dues, sinó que n'hi ha més, perquè a part de les dues bàsiques són la britànica, efectivament, que és la llarga, i després hi ha l'americana, que és lleugerament més curta, entre 6 i 7 minuts més curta. Doncs, a part d'això, hi ha totes aquestes reversions que les diferents compradors van fer de la pel·lícula. Per tant, n'hi poden haver 3, com n'hi poden haver 10, 10, n'hi poden haver moltes.
0: Clar. Bueno, jo aquí puc afegir una dada particular. I és que quan tu em vas comentar això,
1: sí,
0: vaig veure primer la de Filmin, 84,
1: sí. Sí.
0: Després vaig veure la de YouTube, que no us la recomanem, primer perquè no és de la mateixa qualitat, no. I a més perquè no està
1: subtitulada. Heu de saber realment anglès, aquí sí que heu de saber anglès.
0: Bé, si no... la de YouTube té una mica més de durada,
1: sí.
0: Però és que després es dona la circumstància que amb la meva filmoteca particular vaig veure que la tenia. Bueno, l'agafo, poso el DVD... I quina sorpresa que m'adverteixen al DVD, quan és una cosa que no ho tinc amb cap altre DVD, em diuen, aquesta pel·lícula la passem només en versió doblada, però amb la que s'ha fet un afegit de 12 minuts, que ho notareu perquè en aquests 12 minuts hem passat la pel·lícula i en el moment en què hi havia el tall, hem posat els subtítols.
1: Sí.
0: Amb la qual és fantàstic perquè pots veure exactament els subtítols. Clar, sí. Et dones compte el problema que deies tu, que dius, sí que és modern aquest tio, no, allà hi havia un muntatge més racional, si tirem 75 anys enrere amb la història del cinema.
1: És que no ho entenia, dic que això és Godard, pràcticament, no pot ser, és impossible. Bé, a part d'això, a tu i jo vam descobrir després, al mirar la pel·lícula, tu l'has vist sencera, jo l'he vist l'arrencada tota sencera, també la versió britànica, i després he anat punxant punts que m'intrigaven, i efectivament, a part del fet d'haver escurçat pauses, canviat la música de la pel·lícula, que també és un fet que és curiós també, però que es fa, la música americana és més àgil, és més típica de cinema noir, la del Waxman, tot i sento, bueno, és diferent, són dos versions diferents. I la veritat és que tampoc la música, penso que en aquest cas hagi pesat tant la diferència d'una a l'altra, sincerament.
0: No,
1: però en
0: no.
1: canvi, el muntatge sí. I llavors, què passa? Que d'alguna manera, no solament això, sinó que va rodar, és a dir, que hi ha versions diferents de la mateixa escena. És a dir, quan ell arriba a casa seva al cap de 3 dies de no haver estat a casa, en la versió que hem escoltat, ell entra a la casa, comença a mirar si és la seva senyora, va mirant, la crida, no sé què, busca, i quan veu que triga a arribar, diu, no arribarà, se'n va a un secreter, una mena de despatxet, i li busca, entre les seves coses, si troba diners, i li agafa.
0: Agafa el moneder.
1: Agafa el moneder i li agafa diners. Mentre que la versió B... la versió anglesa, evidentment això no és així. Ell arriba i ella ja és dintre de casa.
0: Sí.
1: Que és estranyíssim, això, és clar. Sí. No es correspon en cap moment que aparegui després a la versió A, sinó que és un rodatge diferent. Per tant, aquí sí que se'n fa rar, perquè vestuari és idèntic, el maquillatge i la perruqueria d'ella és idèntica, la d'ella, evidentment, també. I, per tant, vaig dir, no pot ser el que diem en cinema un retake. És a dir, van dir la productora, d'aquesta escena, com que no ens agrada res el contingut de la primera versió aquesta, anem a fer una reversió. No té sentit. A més, la versió realment més directa, que va més directa al gra, és la britànica.
0: Sí.
1: L'americana, en aquest cas, s'esperen més temps.
0: Sí, sí.
1: És a dir, que no s'entén res. Llavors, què vol dir? Que el propi de sa... va filmar dues opcions de seqüència diferent, és a dir, va suprimir dues versions, se'm fa molt rar. Tampoc hem investigat, perquè hem tingut prou feina investigant això que hem investigat, si de ser havia provat les dues versions, en aquest cas les bàsiques, l'americana i la britànica, les havia potser provat les dues. Llavors això explicaria que hagués fet en el seu dia demanant ja per la productora, dir, escolta, fes una versió que això sigui així. Mm-hmm. Després tu has detectat moltes més coses ja dintre la pel·lícula.
0: Sí. Sí, perquè ja uns... Bueno, després en parlarem quan...
1: Sí, en tot cas en parlem en concret.
0: Quan parlem de la...
1: Aquest és una mica el tema, que és... Les pel·lícules tenen això, i llavors explicava el Pep jo mateix, molt ràpid, una experiència personal, amb el Vigues, Reborn, la pel·lícula que vam fer als Estats Units.
0: Ah, sí.
1: Després de muntar-la i d'acabar-la i d'anar a Sant Sebastià a passar-la a la secció oficial, el mes de setembre del 81, al cap de potser un any i mig o dos, em truca el Vigues i em diu, escolta, Anastasi, hem fet una distribuïdora americana... passaran la pel·lícula als Estats Units. Aquest no es va, hi va haver-hi manera de vendre la pel·lícula als Estats Units, la nostra. I, sí, què? Com ha sigut això? Una distribuïdora l'ha agafat, ara l'ha remuntada i li ha canviat la música. Sí, exactament el mateix que aquí. Dic, ostres, no fotis. L'has vist tu? No, però la vull veure i tal, m'enviaran un vídeo. I van enviar un vídeo, un Betamax d'aquella època, no era ni VHS, sí. Betamax, a més, NTSC, és a dir, que s'ha veure amb el sistema americà, vam trobar un reproductor, el vam veure i em vaig quedar petrificat. O sigui, el mateix que aquesta, supressió de pauses, els moments emocionals, però que no explicava la història fora, la música era música electrònica, feta per un bon músic americà, un Tartaglia, un bon músic americà, però clar, una música que no tenia res a veure amb la sinfònica de Los Angeles que va tocar la banda sonora original. Bé, vull dir que això passa.
0: Hi ha una cosa curiosa amb les versions americanes. Fins i tot quan agafen i veuen una pel·lícula original i interessant i decideixen fer un remake. Amb aquest remake, respecte sempre a l'original, si l'original és europeu, et dones compte que una de les coses que han volgut fer els americans és adaptar-la al quadre mental que ells tenen del seu públic. I una mica amb aquestes, els estralls, venen d'això. O sigui, ells li volen donar agilitat perquè calculen que el seu públic, allò que deies tu, que és tan maco de moments de desen en què hi ha un silenci, però és un silenci carregat d'intensitat.
1: Sí.
0: No, això pel públic no cal, d'ells no cal, consideren que no.
1: Que aquí es cansaran, no cal, aquí es
0: cansaran.
1: Som
0: alto, jo.
1: Fora, sí. Inclús explicaves una dada, hi ha un personatge que és un grec, que sabem que és grec perquè en un moment determinat pel seu cognom intueixes que és grec, que és un gran lluitador, perquè tot va de... tot no, va de màfies en general.
0: De greco-romana.
1: Però de greco-romana, en aquest cas, de la lluita famosa greco-romana, que aquí ja ni se sap ni el que és. Però en una època va tenir molt de predicament. I un dels grans lluitadors, un home ja gran, un home del
0: Gregorius.
1: Setant típic, Gregorius, podria ser qualsevol lloc, per cert, però bueno, Gregorius seria més en grec, Gregorius, en I bé, resulta que és grec, però esclar, jo no la pel·lícula ho sé perquè en un moment determinat es posa a fer el comptatge dalt del ring i el fa en grec, en adiotesserapende. Però, en realitat, si no, no ho sabria, pràcticament. Bueno, hi ha algun detall.
0: Per què? Pues perquè l'escena aquesta està absolutament eliminada.
1: Sí, sembla que ell li explicava...
0: Ell arriba i li explica al protagonista, en aquest cas el Harry, que és el que interpreta Richard Widmark, li diu, escolta, tu em caus molt bé, jo que crec que podem fer coses, si he vingut de Grècia expressament ha sigut perquè el meu fill sé que s'està dedicant a l'organització de combats i tal, aquí porto i li presenta un noi jove que ell ha estat preparant per combatre a alt nivell amb la greco-romana, que després, bueno, passa
1: el que passa.
0: Una circumstància desgraciada, sí.
1: Fé,
0: això ja teniu que veure la pel·lícula. Perquè, a veure, comencem per aquí. Us recomanem molt, molt, molt, tres vegades molt, que la veieu. Perquè és una pel·lícula que no deixa respir. A més...
1: Amb la versió aquesta encara menys, però en tot cas... Jo em dono... Et diré que s'ha de ser tan bona la pel·lícula que aguanti totes aquestes putadetes que li han fet...
0: Sí,
1: que
0: sense que li facin mal.
1: Sense que facin tant de mal. Li fan mal, però no n'hi fan tant.
0: Sí, sí. Jo diria que aquest és un film que té una estructura circular de tragèdia que podria portar-nos, si anem una mica més lluny, cap a Grècia, fins i tot.
1: Sí.
0: I com ha de ser, comença... i acaba en el mateix lloc. La zona sòrdida de nit en el port de Londres a la llera del Tàmesis.
1: Exacte.
0: És impressionant en aquest sentit com hi ha tota l'art dramàtic que tu acostumes a comentar en aquests casos.
1: Sí.
0: Però més que l'arc aquí és la circunferència. És el cercle.
1: Sí, una circularitat. Sí. Ell comença corrent la pel·lícula, veiem un pla general preciós, per cert.
0: Sí.
1: D'ell creu una gran plaça i passant en diagonal per sota de càmera, molt plano general,
0: que la música, i acaba... La música de Waxman el potencia molt bé.
1: Pensa que la música de Waxman fa una cosa...
0: El potencia.

0: no és aquesta, però la veritat és que la fa molt bé. Perquè inclús comencen els crèdits de la pel·lícula. Els crèdits americans, tens uns crèdits amb lluminosos, quasi escrits amb bombetes, quasi, sí. No? Dels actors i no sé sí. Què.
1: Semblen amb leds.
0: I en canvi, la versió britànica, seriosos, amb títols normal, gris sobre negre i blanc, bueno, molt macos els dos, però dos estils totalment diferents. Ara, la pel·lícula es salva, malgrat tot es salva, per això té raó el Pep, és interessant veure-la, molt interessant veure-la igualment.
1: Aquí hi ha una cosa també, per acabar una mica amb les dues versions, sí. I és que hi ha, és brutal, hi ha dos finals, escolteu.
0: Ah, també.
1: Hi ha el final anglès i el final americà. O sigui, amb la versió anglesa, que és més completa i explicativa, tal com hem dit, el final és més poc condescendent amb l'espectador. És un final que et deixa abatut, com el personatge de Cristo, allunyant-se cap a un futur negre. Cristo és el fill de Gregorius, que el seu pare li mort amb els seus braços amb una escena extraordinària que posa la pell de gallina.
0: Podia ser caça en aquella escena. Sí.
1: Aquella escena és molt maca. Jo és que tinc que recordar-la. El pare, que ha quedat exhaust i rebentat interiorment per un combat desigual amb l'estrangulador, que és un lluitador del més bo del món en aquell moment, està estirat a terra, ell el té als braços, ell ja veu que el pare està malament i el pare li diu: fill, obre'm la finestra. No, tanca la finestra, que fa un fred que m'està glaçant per dintre. I no era el fred, era la mort.
0: La finestra està
1: tancada. I ell mira cap a la finestra i veu que està completament tancada la finestra. Aquesta és una escena, com tu dius, que d'altíssim nivell.
0: Sí, sí, efectivament.
1: I després, què passa amb el final americà? Bueno, doncs el final americà ens deixa un bri d'esperança. És un final que està obert cap a la possibilitat de tindre un futur millor entre Mary, que és la nòvia del finat en aquest moment, ja, Richard Widmark, i Adam. Adam és un tio que coneix ella al començament de la pel·lícula, que és un veí d'ella, que se li cremen els macarrons o fideus, o no sé,
0: no, està fent espaguetis. Sí. És el veí de dalt.
1: Sí, que em fa molta gràcia, perquè suposo que és el que devia tindre més a mà en aquell moment, que la forma d'apagar el foc és amb un sifon.
0: Amb un sifon apagant el foc, sí. Apagant-lo, sí.
1: En fi, bueno, doncs fixeu-vos fins a quin punt arriben les diferències, que el final americà és un final, diguem, en positiu, i el final anglès és un final rigorós, trist, decadent, fins i tot.
0: Sí.
1: Fitxa tècnica de la pel·lícula, que també és divertida, així, entre cometes.
0: Sí.
1: Títol original, Night and the City, tant a Estats Units com aquí, com a Anglaterra.
0: La nit i la ciutat.
1: Direcció. La direcció és de Jules Dassin, que nosaltres no hem sabut trobar cap nota que ell posés cap pega a que la 20th Century Fox fes, junt amb la Netflix més tard, fes aquestes variacions. Bé, el productor sí que és un productor americà, perquè clar, veureu que la major part tant de la fitxa tècnica com de la fitxa artística és de gent americana, perquè feia un any són amb els que treballava Jules Dassin. I, per tant, a molts els va cridar i els va portar a Londres per filmar amb ells, perquè segurament se sentia molt millor, no? El productor era Samuel J. G. Engel. Llavors, el guió és de Joe Eisinger i està basat en la novel·la de Gerald Kersh de 1938. La música, ja hi som, versió anglesa, Benjamin Frankel, amb direcció de Muir Matheson, i la versió americana de Frank Waxham, que és el que us hem passat, amb orquestació d'Edward Powell. Durada. La versió anglesa pot anar de 92 a 101 minuts, i la versió americana pot anar de 24 a 96, segons la que trobem.
0: Sí, de 84 a 96.
1: Correcte.
0: Sí.

0: Correcte. La fotografia de Mutz Greenbaum a la versió anglesa i de Max Green a la versió americana.
1: Això no s'entén. Això simplement no té sentit.
0: És increïble.
1: Perquè, clar, pot haver-hi que les escenes rodades, diguem, extres, les que ha rodat una altra, però llavors haurien de constar el nom dels dos, perquè la pel·lícula l'haurien fet dos.
0: I dos,
1: però
0: sí,
1: el que
0: sí.
1: No té sentit és que una sencera la firmi una,
0: amb una un i a l'altra l'altra.
1: Això és una tonteria bastant important, sí.
0: El muntatge, aquí ja no tenim constància, o potser aquí va passar el lògic que deies tu, que hi deu haver muntatge dels dos, amb les dos, i per tant tenim que el muntatge és de Nick DiMaggio i de Sidney Stone.
1: Això deu ser veritat.
0: I el rodatge, tal com hem dit, es va fer a Londres, concretament a Shepperton, al Pinewood.
1: A Pinewood, tocant a Londres, sí.
0: Bé, aquí, respecte a la fitxa artística, dic que el protagonista és Richard Widmark, que fa de Harry Fabian aquest tipus tan conflictiu que està tota la pel·lícula inquiet. O sigui, ell no seu un moment, eh? O sigui,
1: no,
0: sempre està
1: sempre
0: barrinant coses.
1: I de coco també, exacte. No para de pensar quina en pot fer més grossa, diguem, la següent.
0: Com a partener té la Jean Tierney, bellíssima, per
1: que
0: cert.
1: Funciona molt bé, és com a actriu.
0: Mary Bristol.
1: Sí.
0: Que està amb un paper que no és de submissió amb ell, no, perquè ella té un amic, que és el veí aquest que hem parlat, que és el que es quedarà al final amb ella, que és l'Alan, en el que ella veu que aquell home l'adora, però sempre li talla tota possibilitat, perquè ella estima, amb totes les reserves que comporta el seu caràcter, estima molt el Harry Fabian, que sí. És el Richard Widmark.
1: Sí, senyor.
0: Després hi ha una actriu que és molt important a la pel·lícula, que és una actriu que a la pel·lícula està casada amb el senyor Naceros,
1: no sé, sí.
0: Que és un home que maneja el tema d'una sèrie de gent que treballa amb coses, podríem dir, inestables i fins i tot que són paralegals, no? Però, bueno, ella es va mantenent, també té la policia bastant domesticada, diguem.
1: Sí, perquè ells tenen un lloc, diguem, de copes, un bar de copes i canten i tal. És el, no recordo com se diu, és un nom bastant divertit el que té.
0: Sí.
1: I, esclar, està, que en aquella època havies de tenir...
0: No sé què, Blue.
1: Sí, algo de Star Blue, sí, un nom molt propi d'aquest tipus de coses. No, ara no.
0: Que ella explica molt bé, quan té una discussió amb ell i li diu, escolta, a mi tampoc m'agrada vestir-me i anar a la nit a cantar perquè els visitants que ja han acabat de sopar facin una copa o dos més.
1: O sigui, Silver Fox. La guineu platejada.
0: Platejada, sí, correcte. Sí. Doncs el Silver Fox és un lloc d'aquests així curiosos de la nit anglesa en aquell moment. Ja dic, el 1931 és quan comença la pel·lícula, no?
1: Sí, senyor. Diu una cosa divertida, que és curiosa, realment. De cop, el personatge de Cristo el fa el Herbert Lom. Lom, si el recordeu,
0: sí. La
1: era l'inspector... La mòmia. I després era l'inspector que en la Pantera Rosa sempre se n'enfotien d'ell. Era aquell home... Sí. Llavors, esclar, fa un paper que no té res a veure...
0: Aquí fa un paper dramàtic.
1: Absolutament dramàtic.
0: Fantàstic.
1: En canvi, allà feia molt riure, perquè realment el personatge martiritzat per Sellers i companyia.
0: Hi ha una altra frase que me l'he notat dels diàlegs, en què l'amic aquest de la Mary... La nòvia del protagonista,
1: sí.
0: Li diu, parlant, perquè ella li atura els peus quan ell, això que es diu, que li tira els tejos, no?
1: Sí.
0: I diu, no, escolta, no confonguis, jo et tinc a tu per molt intel·ligent, m'agrada molt parlar amb tu, però el meu amor és el Harry i, per tant, no va per aquí la cosa. I llavors li diu... Això és a l'inici de la pel·lícula, per això em sembla molt significatiu i diu molt en favor dels guionistes. Li diu, Harry, quan ella li diu això, amb ell, per aturar-lo, l'Adam li diu: Harry és un artista sense art. I això pot arribar a ser molt perillós a la vida. Aquesta frase fatalment resultarà premonitòria.
2: I tant.
0: Però és molt curiós, perquè et deixa anar el guionista, i en aquest cas el director també, aquesta frase dintre dels 10 primers minuts de la pel·lícula, i després, al final de la pel·lícula, doncs, cobra un sentit especial, no?
2: Sí.
0: Clar, això segurament m'he donat compte també, perquè he vist la versió anglesa, la versió americana i la versió del meu DVD, que és de 102 minuts. Ja. Ah, són 12 minuts més.
1: El Pep us diré, no, malaltia en el sentit, és una persona molt sana, però sí que el tema, la capacitat que tens de veure cinema, mira, bueno, que jo en tinc, però...
0: És que això crea un repte.
1: Sí, ho és. No, jo la vaig veure a trossos, jo el DVD no el tinc, per tant vaig veure... Però no sencera, tampoc. Aquí m'has guanyat. Però un dia em plantejo fer-ho. Veure-ho i anar pàssimament en paral·lel. Anar veient les diferències.
0: Bueno, parlem una mica del director, Jules Dassin.
1: Sí.
0: Jules Dassin va néixer a Middletown el 18 de desembre de 1911. I Middletown està a l'estat de Connecticut, als Estats Units. I va morir el 31 de març del 2008 a Atenes, a Grècia. Dic que ell va estar casat dues vegades. La primera, amb Beatrice Lohner, que va ser del 33 al 62. I la segona, amb la gran actriu grega Melina Mercury,
1: sí,
0: amb la qual va fer tres o quatre de les millors pel·lícules que ha fet ell. Per exemple, Una Fedra Extraordinària, el 1962, Top Capi, que és... una pel·lícula fantàstica també, amb molt ritme i molta acció, 1964, i una altra que va ser nominada a l'Oscar per la interpretació de Melina Mercury, que és Nunca en Domingo.
1: Sí.
0: Aquestes tres segur que les va fer amb ella, però potser va fer alguna altra també.
1: Jo aquestes tres recordo, les tres.
0: Ell va començar, és curiós, va tindre una vida, va estudiar teatre a Europa, tot i ben nascut als Estats Units. Va debutar... diguem que ell era jueu.
1: Sí, era
0: i de família, jueu. I de família jueva.
1: Sempre havia pensat que ell tenia ascendència armènia. Mira, no, sempre havia pensat, no, és jueu.
0: És jueu, sí. Va debutar amb... fixeu-vos això, a Nova York, precisament al Yiddish Theater.
1: Total.
0: És a dir, que ja no es dona cap dubte.
1: No.
0: Va escriure guions per la ràdio. Va ingressar al cap d'uns anys, a la Metro-Goldwyn-Mayer com a director de curtmetratges. Allí va dirigir el 1941, quan tenia 30 anys, una adaptació de l'obra d'Edgar Allan Poe en 20 minuts, El corazón delator, de Telltale Heart. I amb la seva col·laboració i amistat amb el productor Matt Hellinger, va entrar a la productora Universal, on es va posicionar definitivament amb la indústria com a director. 1947 va filmar Entre Rejas, el 1948 La ciutat desnuda, 1949 Mercado de ladrones, a partir del 1949 va arribar a la Casa de Bruixes i el va obligar a abandonar els Estats Units, 1950, la que avui estem comentant, Nit a la ciutat, que està considerada també una de les més bones d'ell, junt amb les tres que hem comentat que va fer amb Lina Mercury i amb Rififi.
1: I Rififi, anava a dir.
0: Que Rififi és, per molts, la millor pel·lícula d'ell.
1: Sí, sí.
0: Per altres, és la que hem vist avui.
1: Sí.
0: Però entre les dues estaria. Després ja tenim La Ley, que va ser el 59, el 70, Promesa a l'amanecer, el 78, Gritos de Passión, i el 80, Círculo de Dos. Això no és la exhaustiva filmografia d'ell, però és una mica, hem anat a buscar una mica el més representatiu.
1: Déu-n'hi-do.
0: D'aquestes pel·lícules, com hem dit abans, una obra clau és la del 55, Rififi, obra mestra del gènere noir,
1: sí,
0: que inclou un famós i impactant atracament silenciós. Molt bo. Mostrat com la violència sorgeix dels marges d'una ciutat implacable.
1: Ah, m'ha vingut gust de veure'l, aquests dies veient aquesta i pensat en Rififí.
0: Sí, jo també, perquè Rififí la recordo com una pel·lícula d'aquelles que la tenia, que em havia agradat molt.
1: Sí, també.
0: Però la tinc, francament, bastant oblidada.
1: Sí, jo també, he de veure.
0: Hi ha la ciutat despullada, també, que és un exemple del seu estil, que és realista, és cru i crític amb algunes situacions polítiques i, sobretot, contra l'ordre establert generalment. I després hi ha dos més, Nunca en Domingo i Top Capi, que són mostres de la seva faceta europea ja més acolorida, que explora la justícia des d'una perspectiva de la llibertat individual i també del contrast cultural. Aquí ens trobem amb un cinema més obert, no tan tancat com el que hem vist, sobretot amb la pel·lícula Night and the City. No? Hi ha una altra cosa que també és interessant dintre del món de Jules Lassens, és que a casa nostra tenim un llibre que no el tinc, i mira que en tinc molts.
1: Sí, realment.
0: Però
1: aquest no el tens.
0: Aquest no el tinc. M'he apuntat per buscar-lo. Que el títol, us dic el títol, perquè sembla ser que és un estudi molt interessant fet per tres persones aquí, a casa nostra, Antonio Castro i Andrés i Santiago Rubín de Celis, que es diu, el títol és Jules Lassens, violència i justícia. Paràmetres que m'està comentant parlant de les obsessions en el seu cinema, no? I el podem trobar, és del 2002, no sé si encara... Jo crec que hi ha llibres de vell, segur, a les biblioteques, segur, a la biblioteca de la Filmoteca, també segur, i és de T, de Tarragona, i B, de Barcelona, T i B, editors.
1: Vale. Ja m'ho donaràs després, perquè em prendré nota.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Bueno, doncs fins aquí estaria el que volíem... més o menys dir, si no tens alguna cosa més per afegir.
1: No, d'aquest tema no, Ivan, hi hauria moltes coses a dir, però realment jo penso que hem dit lo bàsic i que la veiessin, perquè malgrat que pugui donar la impressió de dir no és la bona, és bona. És a dir, potser no és la més bona, però és bona.
0: Ara, en lloc de tirar per les nostres seccions habituals, com seria parlar i suggerir alguna sèrie, o parlar i suggerir, comentar alguna pel·lícula de les que estan en estrena, que ho tenim, però ho deixem per un altre dia, us volem parlar de teatre, perquè recordem que això és cinema sense condicions. I com sap el Jan, aquí parlem del que ens agrada i també una mica del que volem. És això o no, Jan?
2: I tant.
0: I per cert, ara que parlo amb tu, bona tarda, m'he descuidat avui de fer una introducció de tot l'equip. Ja veieu, ja ens coneixeu, no? El Anastasi Rinus, el Jan Hernández i el Pep Armengol. Però estem amb el Jan. Jan, tu, què tal aquesta setmana?
2: Aquesta setmana m'he començat a veure Peaky Blinders, mira.
0: Sí.
1: Jo no l'he vista, tu. És una sèrie que m'ha resistit una mica. M'hi he resistit jo.
2: Em costa molt, mira, sèrie.
1: Et costa, eh? Ah, bueno, no, a mi no. Però aquesta sí.
2: O sigui, que m'està agradant, però que m'he d'enganxar molt una sèrie perquè jo m'enganxi a ella.
1: Ja, potser
2: avui em veig dos capítols, però demà no veig ningú, n'ha passat tampoc i ja no agafo el fil i ja està.
0: Bueno, jo...
2: Però té bona pinta.
0: Sí, anuncio una cosa. Aquesta setmana... estic convidat a l'estrena dels dos primers capítols d'una sèrie de Pol Rodríguez i Isaki Lacuesta, que es diu Rabalejar. Sí. És una escena i una sèrie que la passàvem per HBO. Coneixent els dos directors i sobretot amb l'amistat que tenim amb l'Isaki, quan s'hi ha posat, estem convençuts que Rabalejar serà una pel·lícula per veure-la. Una sèrie, perdó.
1: Segur.
0: Bueno, però el que us deia és que parlaríem de teatre, i sí, de què parlem? Doncs parlem de que fa pocs dies s'ha reinaugurat el Teatre del Raval, després de mesos de reformes, i s'ha fet amb l'obra Federico García, que ja porta més de 10 anys...
1: Es va estar al Romea, em
0: sembla, resseguint,
1: el 15.
0: Sí, resseguint tota Espanya, amb la que ja l'han vist... amb aquests 10 anys, més de 100.000 espectadors.
1: Hòstia.
0: I aquesta vegada ens la porta el Pep Tosar i la Evelyn Arevalo, que a més són els que estan al front del nou projecte del Teatre del Raval. Sí. L'obra fa una referència, fixeu-vos que escatim el cognom Lorca i la titula Federico García. Vale, això ja ens posa sobre la línia de què va la història. Pues que abans d'arribar a Lorca tenim Federico García. Mm-hmm. I és que en una hora i mitja es dona una visió global molt interessant i des de moltes perspectives de la figura humana, intel·lectual, poètica i personal, i més coses encara, de Federico García Lorca.
1: Totalment.
0: Què et va semblar? Perquè us sí, en parlem també, perquè tant l'Anastasi com jo sí. hem tingut l'oportunitat de veure-la sí. i els dos amb dies diferents. Sí. És a dir, que l'hem estat comentant, primer va anar l'Anastasi i em va dir que...
1: Vaig fer un comentari.
0: Què em vas dir?
1: Bueno, vaig marcar realment una mica el que em havia semblat. Hauria pogut limitar per no marcar-te tant, però d'alguna manera, tu crec, n'estic segur que evidentment t'ha semblat exactament igual, amb matisos, però que jo vaig sortir, francament, impressionat. Impressionat perquè hi ha tal... L'obra, a part del contingut, que és molt interessant, és un documental, finalment, l'obra. Sí, perquè sí. imatges documentals, l'obra, però té una projecció molt interessant, perquè el que té és una cosa molt bonica que es fa en teatre de tant en tant, que és que entre l'espector, la platea, i a dalt de l'escenari, és un escenari a l'italià, és que està aixecat, hi ha una tela, és el que diuen la gassa teatral, que crea una difusió en general, que penja des de dalt de tot fins a terra. Sí, llavors, sí. tu veus, quan comença l'obra, veus a través de la tela, veus que s'il·lumina darrere, i en aquell moment descobreixes que hi ha una cantant, dos músics, el Tosart, que també que recita i que parla, una altra guitarra, és a dir,
0: i un ballador
1: al centre de l'escenari que està d'esquena.
0: Cinc persones.
1: Aquesta sensació de que hi ha una certa difusió, perquè la tela aquesta crea una mica de difusió, però la llum de darrere és tan forta que guanya. Es converteix en el revés, és a dir, sense fer desaparèixer la llum de darrere, l'atenuen lleugerament, sí. i de cop es projecta davant un gran pantallot, perquè és enorme la pantalla,
0: sí, sí, sí.
1: A sobre aquesta tela també serveix de pantalla per narrar...
0: Tot el que és frontal d'escenari és pantalla.
1: És pantalla. Per tant, narra, com si fos un documental, tenen uns personatges vinculats a la vida de Lorca...
0: Vuit personatges
1: que et van explicant.
0: Que van puntejant la vida de Lorca sí. Ordenadament sí. de principi a fi.
1: Clar, com que a mi el tema documental m'interessa, clar, però és un documental, com molts documentals també és veritat, amb una component artística tan potent que és... aquesta cantant, sentir-la com canta, amb la qualitat que té la Mariola Membrives. Aquests grups de músics, aquests tres músics, un nivell que realment no esperes... el percussionista i el guitarra, el percussionista i guitarra, en aquest cas, són realment impecables. O sigui, la guitarra...
0: Sí, sí. Álvaro López, percussió, sí. Marc López, guitarra,
1: exacte.
0: Mariola Membrives, cant, i també algo de recitat.
1: Sí.
0: José Maldonado i Rubén Molina al ball,
1: com a
0: aquí
1: covers.
0: No sabem exactament perquè com que hi han dos possibilitats,
1: són covers que diuen en teatre,
0: sí,
1: són cobertures
0: els diem tots dos, sí. i sobretot Pep Tosar, sí. que és el conductor de l'obra,
1: sí.
0: i que té molts matisos perquè fa de Federico, sí. fa de Pep Tosar actor, sí. fa de Luis Buñuel i fa de Salvador Dalí. És extraordinari.
1: Molt ben matitzat tot. És un... sí. I inclús al sortir vaig descobrir que el tècnic de llums era una persona que jo coneixia i vaig dir, escolta, qui ha posat la llum? Perquè la llum em sembla deliciosa, la llum com està posada. O sigui, una qualitat de la llum en teatre és un tema que conec i que m'agrada molt. I em diu, no, el mateix Tosar l'ha feta. O sigui, ell va marcar totes les llums que volia i tal. És a dir, que és una mica un home orquestra, en aquest cas, per Tosar.
0: Sí,
1: efectivament,
0: sí.
1: han rodejat d'una gent superbona. És a dir, tots han de respondre, i tots responen. O sigui, no hi ha ningú que no respongui.
0: I després hi ha una cosa que es nota, i és que l'obra la porten molt feta,
1: sí,
0: la porten
1: sí,
0: molt i, treballada.
1: I tant.
0: I llavors aquestes coses... No és el mateix una obra que porta 5 representacions que una obra que en portes 200.
1: Està molt rodada, està clar. Molt rodada, que li diuen teatre. Està molt rodada, i tant rodada que està, imagina't. Mm. I, esclar, això també es nota. És molt delicat tot, està tot molt bé, molt al seu lloc. La part documental, més diguem, entenem per documental, la part en què t'explica més història, que són els personatges sí, que parlen de Lorca, estan molt mesurats. Les entrades i sortides dels temes musicals o dels tapateaus són tan trencadores, tan potents, que és que constantment estàs no aixecant-te la cadira, però pràcticament. Pensem que el públic, en el meu dia almenys, la gent que hi havia, vam fer un llarg aplaudiment que va fer sortir 4 vegades.
0: Dempeus.
1: I després dempeus.
0: Sí, sí, sí.
1: I clar,
0: igual, el divendres igual, hi vaig anar jo...
1: Això no passa tan sovint, la gent dempeus solament s'aixequen davant de coses realment més... Aquesta obra, aparentment, que és una cosa menor, en un teatre que tot just acaba de néixer, ostres, menor res.
0: Mira, després vam comentar que tant tu com jo, jo, per exemple, tinc l'obra completa de Lorca, m'ha semblat, sempre he sentit una atracció molt especial pel poeta en Nova York, perquè és un moment de la vida de Lorca que em sembla molt, molt creatiu i també que ell el va viure d'una forma molt especial. No?
1: Per ell mateix, sí.
0: Però és que després hi ha tot lo de la residència d'estudiants, la relació amb Buñuel, la relació amb Dalí. En el meu cas personal vaig tindre la sort, t'ho comentava abans, de conèixer una cosina de García Lorca que vivia a Vilassar de Mar i vam estar a casa seva i, clar, tot era un continuo de referències a Federico, no? I llavors hi ha un dels personatges que surt a la filmació que és també una, no sé si és una neboda...
1: Una neboda, és la filla d'un germà.
0: Que et dona també una visió directa que va tindre ella de Federico, no?
1: I tant,
0: és extraordinari. Tinguem en compte una cosa, l'obra Federico García, que es representa al Teatre del Raval...
1: La sala Tadeusz Kantor.
0: Sí, ara anava a dir...
1: Perdona.
0: No, perdona. Però bé.
1: No.
0: A la sala Tadeusz Kantor, que no és poca cosa, perquè també és una referència teatral extraordinària a primer ordre, que ha sigut un creador que ha il·luminat amb moltíssims dramaturgs. Bé, doncs això estarà programat al Teatre Real, del Raval, fins al 26 de juliol. És dir que...
1: Hi ha temps, eh? Jo pensava que hi havia menys temps.
0: O sigui, tenim més de 2 mesos per dir-vos que, escolteu, per un preu molt mòdic,
1: És que és un regal, pel que donen és un regal.
0: Sí, perquè 3 bitllets dels més petits que hi ha en el sistema de bitllets de l'euro, podeu veure una obra... monumental, sincerament.
1: Jo, de fet, quan vaig estar tan entusiasmat que ens vam veure després amb un dinar amb uns amics i els hi vaig dir, escolteu, us miro perquè l'heu de veure, us miro quan acaba la pandèmia. I en aquell moment no ho vaig trobar, ara m'ho acabes de dir tu. Fins al 26 de juliol encara hi haurà funcions.
0: Jo tinc que reconèixer que no l'havia vist abans quan la van fer en el Romea.
1: Jo tampoc.
0: Bueno... Què us he dit? Em va agradar moltíssim. Sí. Em sembla que és molt important comentar-ho aquí a Ràdio Desvern, perquè aquesta és una oportunitat única perquè la nostra audiència la desviem una mica de Filmin, de la Filmoteca i dels cinemes i fins i tot de programes de cinema de la tele i el conduïm cap a una sala petita de teatre molt pulcrament arreglada.
1: Sí, sí.
0: I
1: sense que, luxes, amb però molt bé.
0: Sense luxes, però molt, molt bé. Mm-hmm. Amb la que ja dic, podeu veure una obra d'una intensitat i d'una qualitat i d'un sentiment extraordinari.
1: Molt ben servida pels...
0: A destacar la posta en escena, que fa que avanci com un torrent d'idees i de somnis.
1: Totalment.
0: Que estan mutant constantment el ritme frenètic del personatge central, que és el de Federico, naturalment, creador d'una imaginació i una curiositat incansables, i que ens trasllada a nosaltres amb aquest món, a vegades oníric i a vegades tràgic, que també es tradueix en el seu teatre i en la seva poesia.
1: Sí.
0: Els cinc músics que tenen el compromís amb el directe en el teatre,
1: sí,
0: freguen la perfecció.
1: Sí, sí, sí.
0: Les intervencions filmades, la il·luminació, el so, tot està en harmonia
1: so,
0: per oferir a l'espectador una obra d'orfebreria
1: sí,
0: que connecta directament amb el cor de l'espectador.
1: Sí, perquè el so, mira que sóc un obsès d'aquest tema, pot estar sonant alhora la música, la veu del Tossart es s'entén sempre bé, encara que la música estigui a tope.
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí,
1: que realment hi ha una molt bona mescla, però clar, això passa per microfonia i, per tant, l'han de mesclar algú. I la mescla és impecable. O sigui, la mescla es pot cada dia. Per tant, no és allò que ja està fet en una pel·lícula, no. Aquí l'han d'anar fent. I impecable. O sigui, em va semblar d'una figura...
0: La Mariola Menvibres treu a relluir les seves qualitats, que són moltes,
1: sí,
0: amb matisos de la seva veu,
1: sí,
0: i fins i tot quan recita és d'una dolçor extraordinària.
1: Sí, sí.
0: Se li nota que ella està sent molt profundament Federico.
1: És el que transmet. És el sí, que transmet, i sí, tots sí, transmeten això. El Tossari també, no en parlem. I tant, i tant. Vale, doncs anem-hi.
0: Molt bé. Parlant de Mariola, us podem avançar ja una cosa, i és que jo tinc la sort de conèixer-la i tindre relació amb ella amb la distància, perquè ella no para de voltar per Espanya i pel món. Llavors, bueno, pues, ens relacionem a través de les xarxes socials i de WhatsApp, però en aquest cas, quan es va acabar la representació, la vaig esperar, i quan va sortir vam estar parlant un moment, vam estar parlant de Ràdio d'Esvern, i va agafar el compromís la Mariola de vindre i que la tindríem aquí a l'estudi amb nosaltres. Us puc dir que aquell dia ja l'anunciarem oportunament,
1: sí,
0: però hi haurà una sorpresa de les grans per desvetllar. És a dir, que aquell dia, cinema sense condicions, se'l teniu que apuntar a l'agenda per no perdre-se'l.
1: Ja el tenen, ja el tenen. Però bueno, aquest mes.
0: Aquest mes, aquest mes.
1: Molt bé.
0: Entretant, recordem, recomanem la vostra assistència en directe, perquè no hi ha res com el directe, al Teatre del Raval, per veure Federico García.
1: Sí, senyor.
0: Molt bé, amics, doncs estem al 57.
1: No, tres minutets.
0: Sí.
1: Jo la sèrie que porto no dona temps en tres minutets, és una sèrie prou
0: Mira,
1: interessant.
0: Jo puc fer un parell, de recomanacions.
1: Tu, tira, tira.
0: Són pel·lícules... jo tinc una vessant en què es pot entendre una mica, i que em perdoni el personatge, però una mica godardiana, del tipus de cinema que m'agrada, em barreja amb una atenció especial per lo que és el cinema d'autor, que també ja ha sigut, com diries tu, manta vegades, reconeguda
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: I després també hi ha un altre tipus de cinema que m'agrada, i llavors em fa una mica més de mandra parlar-ne, perquè és una mica, sense arribar a friki, però sí que és una mica, podríem dir, minoritari. Però per mi és un cinema d'aquells que ajuden a avançar el cine. Dintre d'aquest tipus de cinema estaria una pel·lícula que aquesta, en aquest temps la podeu veure, està a les pantalles, a molt poques, lamentablement ho tinc que reconèixer, que es titula Resurrection. Resurrection és una pel·lícula, la tercera, d'un director xinès que es diu Bi Gan. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula que reflecteix en ella 160 minuts, 5 episodis i un sisè que abarca tot el conjunt de la pel·lícula. O sigui, engloba els altres cinc. Mireu, com que no hi ha temps per parlar-ne gaire més, feu un dia, intenteu dir, a veure si el Pep aquest està boig o què, i intenteu i aneu-hi. Un altre que també és rareta, però que té molt interès, és Magallanes, de l'Ab Díaz. Aquesta pel·lícula, perquè tingueu una idea, està produïda per Albert Serra. I aquí ho deixem. Bona tarda, ens veiem dimarts que ve o ens escoltem dimarts que ve.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Σε ζουν του γουστού.
1: Σε
0: όμα. Ήταν.
1: Σε ζουν blues, τι.
0: Κόμπου blues. Παρκέ blues.
1: Just blues.
0: Α, just blues. Perfect.
2: Bona noche, blusos del món mundial. Ja estem aquí a Just Blues, el programa que us parla del passat, del present i a vegades fins i tot del futur del blues. I aquí amb els sospitosos habituals com el Jan. Com estem, Jan?
3: Molt bé, molt bé. Contents, ja.
2: Contents, contents perquè fa calor, no?
3: Fa calor, estiu.
2: Fa calor, estiu, eh? I et dones amb el biquini. Ja. Vinga, endavant.
3: La petjeta.
2: I a l'Emi Alonso, com estem?
4: Bona noche, David, Jan. Bueno, estem bé, però una mica tocats.
2: Bueno, ho sé, ho sé. I tenim aquí un altre sospitós, no tan habitual, però gairebé de la casa. Què tal, Víctor Puertas?
5: Hola, sóc la Montse. Ah, no. Què tal, com estem?
2: Pues això, bé, però amb les circumstàncies, perquè hem de començar anunciant una notícia una mica trista, no, Emea?
4: Pues sí.
2: Una mica molt trista.
4: Bastant trista, no? I mira que l'últim programa ja també vam... parlar del Joan Gómez, que ens havia deixat, i no sospitaven que uns dies després també parlarien d'una altra figura del blues que per nosaltres representava molt, que és l'Eric Knowden de Chicago, a que tots havíem conegut.
5: Sí, no? En aquesta taula,
4: en aquesta taula
5: conegut i tocat amb ell.
4: I tocat amb ell i après... hem après amb ell de tots els cops que l'hem trobat a Trossingen, a Alemanya,
2: sí,
4: al Festival d'Harmònica amb el Joe Filisco, i ens ha deixat pues, bastant glaçats. Ens ha deixat bastant glaçats. No ens esperàvem això, no?
2: No, no. 56 tacos.
4: Sí, sí.
2: 56 tacos.
4: Però bueno, costa de creure que sempre era una... Sempre pensaves... Bueno, un d'aquests anys que vagi a Trossingen, allà és veure el Filisco, el Joe i l'Eric, pues, costa de creure que ja no el veurem més.
5: Sí. Però... És una mica com jo tinc la sensació, no sé si igual, perquè l'Eric el vam conèixer, però quan va passar amb el John Cephas i el Phil Wiggins, que jo el vaig conèixer molt poquet, el Cephas i Wiggins, però també el Phil Wiggins, quan se'n va anar al John Cephas, perquè tenia una diferència d'edat bastant gran, hòstia, es va quedar bastant orfe musicalment, el Phil Wiggins, no? I ara em preguntava, hòstia, el Joe, què farà, no?
4: Si
5: no?
4: Sí, sí, sí.
5: Tenim unes edats i ja que hòstia, muntar un projecte nou quan has estat mitja vida amb una persona tocant, i més amb projectes aquests de duos, que tu també, bueno,
2: sí, sí, sí,
5: sabeu
2: sí,
5: els
2: sí,
5: dos, però a la meva, hòstia, quan fas un duo hi ha una cosa especial que... rara de manera rara faràs un altre duo, no sé si
4: ja
5: vull
4: sí,
5: dir
4: sí,
5: que
4: sí.
5: O aquell que portes tants anys et marca per la resta de la teva vida, no? I hòstia, i veure el Filisco ara, no sé, em preguntava jo fa dies que em preguntava què farà el Joe, no?
2: Bueno, de moment, pues mira, fem-li un homenatge escoltant la seva música, que és la millor cosa que podem fer amb un músic, no? Recordar la seva música. Escoltem aquest tema del seu primer àlbum, del Filisco i el Knowden, que es diu Good Friend, perquè s'hem perdut un Good Friend.

0: Bueno, no, no ho feien malament, no?
1: Està bé, està prou bé, eh?
0: Bueno, és això, pues, Eric Noden, allà on estiguis, you're a good friend.
2: Sí, sí.
0: You're a good friend.
2: Sí, sí, sí.
0: Què us sembla? Escoltem una altra, no?
1: Sí. Sí, sí.
0: Escoltem
1: home, és que s'ha de dir, per la gent que no el conegui, que serà moltíssima, perquè l'Eric era un tio molt desconegut.
0: Sí, perquè, bueno, perquè era un tio molt discret, era un tio molt discret. Sempre molt estava bé, com a l'ombra sí. del Joe, que el Joe tampoc no és l'alegria de la huerta, però té una personalitat com més...
1: Sí, home.
0: I a més, com que a més sempre l'havíem conegut més en les classes d'harmònica i aquestes coses, que el Joe era com el protagonista, no?
1: I
0: havies d'una mica passar la barrera, ell allà aguantant amb la guitarra, els pesats de l'harmònica, no?
2: Però...
0: Amb una paciència...
2: Amb un somriure, sempre. Jo sempre recordo amb un somriure, clar, sempre. Allà,
1: no, i lo fort, jo em vaig enterar que tocava l'harmònica al cap d'un temps.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I no és
2: sí,
1: que toqués, sí. No, tocava de puta mare.
0: Tocava de sí, puta sí, mare,
1: però
0: sí, sí.
1: El tio estava allà...
2: Picant pedra, sí. però a més el, molt bé.
1: El que tot harmonicista necessita, que és un guitarra que no doni pel sac. I això...
2: I això ho feia, això ho feia encantat i allà sí. tocava per tothom sí. A Trossingen. Sempre discret, com dius, i
1: bueno, sí, perquè és veritat que...
2: I el que és cert que les xarxes, bueno, també la nostra comunitat, sí, tots els harmonicistes... s'han volcat a les xarxes, però penya de la escena de Chicago també.
1: Exactament.
2: Perquè és que, molt conegut. Sí. El Joey Patterson, el Rick Sherry, que havia tocat amb ella.
0: Com es diu?
2: Que, bueno, que tenien un projecte junts, un trio.
1: Ah, sí? No.
2: Sí, un trio de blues acústic.
0: Que és l'Old School de
1: el
0: Chicago.
1: Old Town, això és molt guai. Això és molt després guai, podem això. Parlar una mica d'això, si voleu. Si
0: no,
1: voleu
0: digues, posem l'altre tema.
1: Ah, vinga, doncs pues, l'Old Town School of Folk Music
0: exacte.
1: És una escola... l'altre dia un dels inventors, diguéssim, de l'escola, perquè tampoc no té tants anys, em sembla que té com 20 anys d'escola o 30 anys, que per una escola de música tampoc és que sigui molts anys, i el director parlava, ara, recentment amb la mort de l'Eric, parlava de com el va conèixer a l'escola, no com a profe, sinó com a músic que passava per allà i començava a tocar el piano, perquè també tocava el piano.
2: També tocava el piano. Sí, he vist
1: es va posar amb el
2: boogie-woogie
1: i llavors es veu que un dels directors o un dels que va inventar aquesta escola dedicada a la música folky, o sigui, tant blues, bluegrass, tota la música, diria, acústica, perquè hi havia... Jo vaig tenir la sort d'anar a veure el Filisco allà en unes classes i vaig veure l'escola i està dedicat al banjo, al contrabaix, al violí, tot d'instrument acústic, harmòniques, flautes, sí. I no només blues, swing...
0: Sí, recollir tota la música antiga, tota la música sí. que constitueix el patrimoni de la música sí, americana, sí. No?
1: I explicava el director això, que va conèixer l'Eric tocant així d'en... a una part de l'escola i va dir, tu, vine cap aquí, estaràs de profe. Yeah. si no m'erro, em sembla que és una mica així la història.
0: Yeah,
1: però sí, l'escola és una passada. Jo recordo i vaig intentar agafar la Green Card a través de l'escola, perquè jo com no tenia un duro i no podia pagar Berkeley, doncs vaig dir, mira, me voy a otra escuela més barata. Però no feien Green Cards. I em van dir, no, xaval,
0: no et van deixar.
1: O entres amb molts diners o no et quedes en el nostre país. Fuera d'aquí. I vaig haver de marxar. Però això, era una escola molt guai, eh?
0: I això que encara no estava el personatge que estava, no?
1: Ui, no. Era la bona època.
0: La bona època.
1: Però no, era una escola molt guai. M'encantaria tornar perquè era molt autèntica. Era una escola... Jo crec que com quan es va crear aquí l'Escola de Blues de Barcelona, quan vam crear l'Escola de Blues, que era una mica la idea aquesta d'una cosa com molt... No sé, molt maca.
2: L'esperit de...
1: Sí, que fos blues, però que podent haver-hi altres instruments fora del blues com li passava en aquesta escola, com li passa en aquesta escola. I a mi em va flipar. Sí, és un lloc per anar-hi. Sí,
2: a Chicago.
1: Sí, a la ciutat de Chicago està.
0: Bueno, pues hem escoltat Too Much Whiskey d'Eric Noden i
1: Joe
0: Filisco i, bueno, un xupito a la seva salut, no?
2: I tant.
0: Vinga.

0: Brutal. Too much whiskey. Too much whiskey. No sé si saps too much whiskey o no, però aquest tema sona meravellosament. És del primer disc que van gravar l'Eric Noden i el Joe Filisco, que es diu Icy Special. L'Icy Special l'hem punxat centenars de vegades en aquest programa.
1: Sí, sí. És un discarro,
0: un tema brutal.
1: I bona portada. No sé qui li ha fet. Mai
0: sí,
1: li vaig preguntar.
0: És xulíssima. És xulíssima, com una mena de còmic. Sí, amb el tren passant i ells dos allà com sí. Tocant a la vora de la via.
1: Com es deia, el Cram, no? Com es deia?
0: El Cram. Sí, no? El Cram.
1: Tenia un puntet, jo crec, sí. No? Els colors.
0: Sí. Bueno, i encara que et robi una mica de les efemèrides...
2: No, sí, sí, sí.
0: Aquesta setmana, em sembla, això avui és 19...
2: Sí,
0: diumenge va fer anys, per ja posar un toc d'alegria, el senyor Taj Mahal.
1: Hòstia!
0: El senyor Taj Mahal va fer 84 tacos.
1: Ah, t'anava a dir, deu tenir 150 anys.
0: No, no té 150, té 84, i això també és una cosa per celebrar-la, no? I podríem escoltar el seu darrer Fishing Blues, perquè jo crec que ha gravat Fishing Blues, jo crec, 30.000 milions de vegades. I aquesta ho ha gravat amb una banda així com de latinos, amb un disc que es diu Adiós...
1: De latinos, què? El Bad Bunny?
0: El disco es diu... És del 2026, o sigui, ha sortit recentment. Es diu Adiós que Aloha Waves.
1: Hòstia, que bo!
0: Whatever it means... I bueno, i aquí ha gravat un Fishing Blues que l'escoltem i després, si vols, en parlem. That's feeling really good. Oh, you rolling? Oh, tell me that, man. Let me know. Man, yeah, just in case. Okay, so the introduction goes right. I do.

0: fishing to this one. I'm gone fishing, no, I'm gone fishing, and the baby gone fishing.
1: Happy birthday, Taj Mahal.
2: Yeah.
1: I anem una mica... Anem a l'agenda? Sí, anem a l'agenda.
2: Anem a l'agenda perquè, bueno, la vida sigue.
1: La vida sigue, evidentment. No? Evidentment.
2: I
1: mira, a veure, llegirem algunes cosetes de l'agenda.
2: I tant que sigue.
1: A veure, una cosa que no volia llegir-la...
2: No volia llegir-la.
1: Bueno, no sé, va, puc llegir, però està l'agenda del Souto. Demà venen el dimecres, demà...
3: Això no ho he sentit mai,
1: eh? Hi ha uns senyors que es diuen...
3: No voler-ho dir.
1: No, a veure, no és que no ho vulgui dir, però és que...
3: Però crea més expectació, està bé, està bé.
2: Bueno, digues-ho.
1: Era un grup que es diuen The Commoners, jo no sé si els coneixia, una banda rock sureny, o de rock directament, que jo no sé per què està l'agenda de blues. Però bueno, venen aquí i a tots els que li agradi la guitarra distorsionades i salvatges, pues segurament faran les seves delícies. Ja està. I després també, aquest sí m'agrada més, ve el senyor Rey Gelato.
3: Hòstia!
1: El senyor Rey Gelato. I estarà per aquí, per Catalunya, Big Band,
3: suposo,
1: fent una...
3: No?
1: Sí, amb un tal Enric Paidro, no sé si... O Pedro, no sé qui és. Però bé, estarà aquí fent una gira que estarà a Balaguer el dijous 21 a les 8 de la tarda. El divendres 22 a les 7 i a les 20:30 estaran en el Jamboree. I el dissabte 23 estaran en el Sunset Jazz Club de Girona. Doncs si els voleu veure i si per fer boca podem escoltar un tema que t'he portat del Rey Gelato. No l'he portat, de veritat.
4: Veure, no, si em pots dir el nom perquè no el trobo.
1: Un moment.
3: M'has dejado gelato, eh?
1: Oh, oh. Mambo Gelato.

0: Pues aquest era Ray Gelato, el Mambo Gelato, qui vulgui recuperar sons antics i vibrants.
1: Ara doncs, que ve l'estiu, pues un pues bon així, gelato.
0: Sí, un bon gelato.
1: Molt bé.
0: Escolta'm, i una altra efemèride de la setmana
1: una
0: és que hi ha un nou
1: esdeveniment.
0: Un altre esdeveniment important.
1: Un esdeveniment important perquè aquesta setmana es celebra a Santa Susana el Susana Blues Festival, el primer Festival de Blues de Santa Susana, i tenim aquí en antena, al telèfon, un dels organitzadors, el Marcel Pla. Marcel, ens sents?
2: Molt bé, què tal?
1: Com estàs?
2: Pues molt bé, enfeinats ara aquests últims dies de preparació del festival i amb moltes ganes i amb molta il·lusió de començar aquest nou festival.
1: Fantàstic, fantàstic. Sí, ja m'imagino que aquesta setmana serà complicada per vosaltres, així que molt agraïts de que ens puguis atendre i dir-te que tenim aquí a un dels que tocaran al festival, el Víctor Puertas.
2: Hòstia, el Víctor està aquí?
3: Què dius?
2: Hòstia, Víctor, què
3: passa, cabrón? Bé, molt bé, tio, aquí...
2: Sí, què tal, Víctor?
3: Molt bé, preparats pel festi, no? Primer festi i bandons, no?
1: Bandons. Parles una mica del programa.
2: Hòstia, jo el sento molt poc en el Víctor, eh?
3: Igual ara millor.
2: El sento molt poc en el Víctor, però...
3: És que aquest micro no...
2: Vale. Pues el programa, a veure, aquesta primera edició comencem el divendres a dos quarts de deu, inaugurem el divendres amb una de les grans veus del soul i del rhythm and blues, que és la de casa nostra, que és la Mònica Green, amb la seva banda. I després també continuem amb la Wax and Boogie, amb una de les altres grans veus també, que ella no és negra, però també té una veu supernegra. Sí, i el divendres el dediquem, no?, a les veus femenines. I després abans també el divendres hi haurà una fira del disc també, que es farà també a Santa Susana, una fira del disc del col·leccionisme, que ja comencem amb aquesta fira al dematí i ambientant amb música blues ja per tota la fira i per tot el centre de Santa Susana. I després el dissabte al migdia tindrem el concert d'Escaramanga, també aquest és gratuït. Uh-huh. Aquest és gratuït i que està també en el centre de Santa Susana, i després ja passem a la tarda amb els Suitcase, amb els que tens aquí, amb els Suitcase Brothers.
0: Bueno, la meitat, tenim la meitat.
2: Teniu la meitat, vale, doncs el 50%. Després, aquest el farem també a l'espai, perquè no us he parlat de l'espai aquest de... Sí. On estarà el festival, és un espai molt xulo, és una masia, era una antiga sala de festa,

0: però és una masia, o sigui, de pedra, hi ha un espai a fora molt xulo on posarem food trucks, posarem taules i cadires, i allà hi haurà també música amb DJ, i després hi haurà la part de dintre, que és on també seran els concerts principals, no? Que després el dissabte pues, continuarem amb els Mambo Jambo, amb en Dani Nelo, i acabarem pues, també amb una banda també superrítmica i espero que tots ballant amb a Contra Blues. Acabarem amb a Contra Blues.
1: Bueno, pues,
2: molt bé, Marcel.
1: Un cartell per el primer festival, per inaugurar a tope. I com sorgeix aquesta iniciativa? Que és la primera, no? El primer
0: sí,
1: festival.
0: A veure, jo fa molts anys, bueno, ja em coneix en Víctor, jo fa molts anys que em dedico a l'organització de festivals i de festivals i de coses, o sigui, nosaltres, i ja tenim, jo de músics de blues, o sigui, en conec ja moltíssims, no?, perquè des d'abans jo era programador, tenia un bar-restaurant a Calella, on jo arribava a fer tres concerts a la setmana de música en viu, entre els quals quasi tots eren més blues, però també alguns de jazz, o sigui, jazz i blues. I jo, amb 8 anys que vaig estar, ja vaig fer quasi 1.000 concerts. O sigui, clar, per allà van passar tots els bluesmans i jazz de quasi de Catalunya. I en allà, doncs, ja va ser, en allà és on vaig començar a agafar tota la cartera i tot l'estil musical dels músics aquí de Catalunya. I el blues és un dels estils, hòstia, molt xulo, que ja havíem fet un festival abans a Calella, no sé si vosaltres us en recordeu, en Chespi.
3: Sí, tant, home, per suposat.
0: En Josep Maria, en
3: Chespi. Ara t'anava a dir, perquè la meva memòria és nefasta, però tu m'has recordat el nom, el Chespi era com el programador, no?, del que es feia allà de blues i
0: no,
3: de jazz.
0: Em sap greu que no ho sento.
1: Ah,
0: no
2: espera.
3: No em
2: espera,
3: sento.
0: No sento, sí. En...
4: Igual em sents ara.
0: Ara sí.
3: Millor. No, estava dient que sí, que m'ha recordat el nom, que el Chespi era com el programador, no?, dintre de...
0: Clar.
3: De molts anys de festival, jo recordo compartir amb Tandori Lenoir, que ja no estan com a banda, amb el Nelo endavant i el...
0: Sí.
3: I era espectacular, i s'ha de dir que estàs... Vulguis o no, nosaltres et liem... T'agrada o no el blues, et liem amb l'harmònica també, perquè estàs fotut amb el Calella
1: bueno,
3: Harmònica Festival.
1: Exactament, clar. Això t'anava a preguntar, perquè si estaves vinculat també amb el Calella Harmònica Festival.
0: Sí, aquest el vam crear, aquest festival el vam crear junt amb en Joan Pau Comelles.
1: Vale.
0: Perquè en Joan Pau Comelles em va dir, que diu, hòstia, saps que aquí a Espanya no hi ha cap festival d'harmòniques? I dic, com que no? Dic, pues hem de ser els primers. Hem de ser els primers, i en Joan Pau aquí sí que ell és el director artístic, i d'això. I aquí una mica, amb aquest festival d'harmòniques, pues, substituïm el festival una mica, el festival de blues que es feia abans amb en Chespi, perquè la veritat és que quan en Chespi, pobre, pues, va morir, se li va fer un homenatge molt xulo, que aquest homenatge al Chespi pues, el vaig també dirigir jo, i després, pues, no sé, va passar com que... Vam intentar continuar un parell d'anys més de festival de blues del Chespi, però és que el no haver-hi ell, que era l'ànima del festival, no hi havia manera que es revitalitzés.
3: Aquí, perdona que et talli, Marcel, aquí a Sant Just passa una mica el mateix. Aquí ho muntava les nits de música, que es deien, aquí a Sant Just, ho muntava el Miquel Abella, no sé si el coneixes, però és un erudito del blues. I des que ho va deixar, que va dir a prendre pel sac, perquè li donava més mal de caps que una altra cosa, allò va anar cap avall. I a dia d'avui ja no existeix, de fet, les nits de música. Però sí, m'imagino que és el mateix, no? Que el festival, al final, és la persona, no?, que ho munta.
0: Sí, és la persona. I mira que jo, hòstia, me dedico i altres coses, pues, i no hi havia manera. És com que l'ànima del festival era ell, no? I el no ser-hi ell, pues, no sé, va d'això... I en aquí va ser, quan que els últims anys ja no estava funcionant, va ser com una mica, doncs, vam començar aquest festival d'harmòniques, no? El festival d'harmòniques també va molt lligat al blues, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i tant.
0: Tot i que en Joan Pau porta harmonicistes, o sigui, brutals, Víctor?
3: Sí, i tant, o sigui... hòstia, porta... ha portat de lo millor. Cada any sorprèn el cabron, perquè,
0: sí,
3: perquè porta ha portat l'Antonio, ha portat gent des dels Estats Units, d'Argentina,
1: també, que fan
0: tango i folclore.
1: Sí, sí, sí.
0: Ui, doncs aquest any prepareu-se, perquè també ens ha dit que té unes sorpreses que l'altre dia estava parlant amb en Joan Pau i que diu que fliparem. Fliparem també amb el que està preparant en Joan Pau. Sí, sí, sí.
1: De fet, Marcel, els tres que estem aquí som harmonicistes.
3: Som uns bufallaunes.
0: Hòstia!
1: Tots tres. O sigui, per suposat Víctor, no? Però David i jo també.
0: Hòstia, i així vosaltres dos no heu vingut encara mai a Calella?
1: I tant que hem vingut, sí, sí, sí. Sí. L'any passat vam venir un dia, el dissabte, que estaven... els amics argentins i l'harmònica Trio.
0: Sí.
1: Que de fet, el Crispy normalment quan ve a Europa,
0: el Crispy, sí.
1: O a Barcelona, hòstia, para a casa meva, fins i tot, o sigui. Que...
0: Hòstia.
1: Sí.
0: Hòstia, pues aquest any ja poseu-vos en contacte amb nosaltres ja, i ara ja tenim.
2: Sí, probablement ens hem vist. Probablement ens hem vist la propera vegada et buscarem.
0: Vale. Sí, i tant. No, busqueu-me i no, aquesta vegada heu de venir tots els dies, perquè ja m'ho ha dit en Joan Pau que ja començarem amb, no us ho puc dir encara, però sé que comencem amb una banda ja brutal. El primer dia, ja.
1: Vale, pues aquí farem la quiniela. A veure, aquí, què pot ser?
3: Això ara, una trucada al Joan Pau, ara mateix.
1: No. Això no s'hi val.
3: No, Marcel, jo et volia preguntar, com és que ha sigut a Santa Susanna? O sigui, quina és la raó principal de fer-ho allà i no a Calella? O sigui, entenc el per què no a Calella, però per què a Santa Susanna?
0: Perquè, mira, Santa Susanna té aquest espai... i té un espai molt xulo, aquest espai, i de seguida, doncs, Santa Susanna, mira, últimament s'han posat culturalment les piles els últims anys, que és brutal. És brutal, o sigui, no paren de fer coses, perquè mira que és un municipi turístic, però és un municipi molt petit. Santa Susanna no té 5.000 habitants o així, o sigui, és molt petit, sí que, clar, té de... I s'han posat molt les piles i quan els hi vaig anar a oferir, vaig parlar amb la regidora i els hi vaig dir, escolta'm, i vam tenir la primera reunió, de seguida els hi va encantar la idea, de dir, hòstia, i a part, clar, que érem l'únic festival de blues ara que es fa al Maresme.
3: Ja. Yeah. Que... Clar, Roses ja no...
0: Clar, del Maresme anys, i quasi de... No. I sí, o sigui...
3: Bueno, de fet...
4: De la Costa Nord. Perdó,
3: però en general dels pocs de Catalunya, no?
1: Perquè
3: perquè Cerdanyola està allà, que sí que no, no?
0: I el de Cerdanyola, el mític de Cerdanyola, el d'això...
3: Sí, Terrassa, que és el de jazz de Terrassa, però sí, és veritat que hi ha poquets...
1: Però ara han fet el primer de blues de Terrassa. Però sí que és cert que, bueno, Roses, quan es portaven...
3: Sí, era una referència,
1: moltíssims,
3: diguéssim, sí.
1: Moltíssims. Hòstia. I ja fa
0: I
1: molt de temps.
0: I han plegat també, a Roses.
3: Home, jo no sé si... Potser alguna coseta fan. Jo sé que el Joan Pau està molt lligat perquè segueix fent els cursos d'harmònica, i vulguis o no. Això sí que està viu. Però el que és el festival de Roses, a mi em sona, i potser m'erro, em sona que ja no hi és. Que no, a dia d'avui no el tenim.
1: Jo diria que no.
0: Pues això, no? Creia, dic, hòstia, i clar, i aquest any perquè també no hem tingut temps, però la intenció, a veure, la intenció, jo crec que seguirà, no? Perquè l'Ajuntament s'hi ha volcat molt i ens ha ajudat molt, l'Ajuntament de Santa Susanna, o sigui, brutal, o sigui, també de com des del primer moment s'hi ha volcat i la regidora, la Sílvia i l'alcalde, o sigui, ens han recolzat molt. I la intenció és que això vagi creixent i aquest any perquè ho hem muntat així una mica, entre cometes, més a correcuita, perquè no ho hem tingut amb tant de temps. Però si ja ens poden confirmar com acabi aquesta edició, que espero que vagi molt bé, i ens confirma la de l'any que ve, doncs ja començarem a treballar i a veure si també podem anar portant, anar combinant l'artista d'aquí, l'artista d'aquí català o també espanyol, però també combinar-ho, doncs, amb algun artista que puguem agafar de gira, d'altres de gira, no? Perquè també és el que li mola a la més gent, no? De veure també aquesta barreja d'artistes d'aquí, però també artistes de fora, no?
3: A més, et diré que són unes dates maques per fer un festival, perquè precisament hi ha moltes vegades que ens trobem com a músic i com a espectador de festival, que et trobes que hi ha un cap de setmana que, com, hòstia, aquest cap de setmana hi ha el de Bilbao, però també hi ha el de Barcelona, però també hi ha el de... I això passa molt, no? I
1: juliol,
3: crec que muntar-ho en el maig és un encert.
0: Hem mirat, ho hem mirat, això, ho vam estudiar-ho, eh? Vam estudiar-ho de que no... De que no... Sí. Ho vam estudiar-ho i també l'Ajuntament també ho trobava superbé de no fer-ho, sobretot a l'estiu, que està tot molt saturat de festivals,
3: clar,
0: ja.
3: Que no hi hagi un altre festival, que no hi hagi el clàssic,
0: sí,
3: no? El clàssic sí. Tampoc ha de caure
0: sí.
3: El cap de setmana.
0: I que no n'hi hagi cap de blues important a Catalunya, sobretot, que no hi hagués. I per això vam triar aquestes dates i creiem, esperem que d'això, a veure, de moment estem contents, perquè les entrades... Ara mateix ja estan bastant venudes, encara en queden, però s'ha vengut, de moment s'està responent bastant la gent, o sigui que estem molt contents.
1: Fantàstic,
0: de com està anant per ser la primera edició, o sigui que no ens podem queixar i jo crec que farem un bon ple. I l'espai, ja t'ho dic, l'espai és molt molt maco. És molt guapo, tant l'exterior com l'interior. És com, ja t'ho dic, una masia antiga, però convertida en sala de festes i molt xula. Molt bona sonoritat, també, o sigui que crec que disfrutarem molt.
2: Molt bé. Doncs escolta, Marcel, tota la sort del món i esperem que això es consolidi i creixi i tinguem festival per molts anys.
0: Pues així ens esperem. Nosaltres també creiem que pot ser una bona oportunitat que es neixi un altre gran festival de blues aquí a Catalunya.
2: Magnífic.
1: Estarem tots recolzant a iniciatives així i perquè ho necessitem.
0: Pues,
2: doncs vinga.
0: Endavant. Moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer la difusió. Eh?
2: Una abraçada
1: a tu.
0: I esteu convidats, o sigui que sí, espero que us pugueu escapar aquest cap de setmana a Santa Susana.
1: Perfecte. Vale, pues mirem d'escapar-nos, mirem d'escapar-nos. De moment, vale. Compta segur que el Víctor s'escaparà.
0: Home, el Víctor ho espero, perquè si no...
1: Pues la cuenta que le trae...
0: Sí. Si no me ve el Víctor, el carrego, eh?
1: Molt bé.
0: Bueno, Víctor, una abraçada.
3: Una abraçada. Ja, ens veiem aviat,
0: vale.
3: Marcel.
0: Ciao.
1: Gràcies, Marcel.
0: Ei, bona nit, gràcies.
2: Adéu. Bueno, pues aquí tenim el Festival de Santa Susana i escolta, hi ha un altre hi ha un altre efemèride demà, no, divendres.
1: Efemèride, perdona. Es convertiran en efemèrides perquè sí. Es consolidaran i ja seran, no? Què?
2: Res, em referia, ja que tenim el Víctor aquí, que estarà el divendres 22
1: sí?
2: Amb el senyor Martín Burgues, no?
1: Sí.
3: Jo em redoble.
1: Pregunto si se sent.
3: Ah, se sent aquest micro? Sí, se sent aquest micro. Era per...
4: Quan parla per telèfon, suposo que només escolta el micro.
3: És per telèfon.
2: Vale,
3: aquest micro no vol.
4: La gent t'escolta.
3: Doncs sí, dia 22.
2: Fes-ho tu mateix.
3: Dia 22, estic molt content, molt emocionat i em fa molt goig dir que el divendres 22 estarem a Rubí al... espera un moment, al Centre Popular, a l'Ateneu Popular de Rubí,
2: uh-huh.
3: A les 21 hores. Em dius, on està? No tinc ni puta idea. Perquè no he anat mai. Però Rubí és...
2: Aquí posa Casal Popular.
3: Casal Popular. Molt xulo, a més, l'espai.
1: Però si no has anat mai, com ho saps que és molt xulo?
3: Allà, perquè, hòstia, m'han explicat que està molt bé.
2: És una mena de teatret, no?
3: I, no, la veritat és que no ho sé,
2: bueno,
3: però...
2: No sé, perquè el que l'altre dia me'n va parlar.
3: La qüestió és que Rubí, hòstia, és una ciutat que aposta molt pel blues, molt més que Barcelona, ho sento molt.
2: I tant.
3: Dir-ho així de clar, però Rubí és el nuevo Chicago de...
1: Nashville, de... Sí. No.
3: És veritat.
1: Es gasta... Està prenent el...
3: Ho dic metge en broma, però ho dic en
1: sèrio. No, exactament. Sí.
3: El Carles i l'Anna fan una feina molt gran portant gent de fora, internacionals, durant tot l'any, treuen els calés d'on poden...
1: Sí, sí. Hi ha molts músics vivint allà.
3: Hi ha molts músics també visquen allà.
1: Seria Estella, estan també...
3: El Napos,
1: el Blue Rumes, la Paula i el... I ara se m'ha oblidat.
3: I el
1: John. John Merritt. Juan Casado. Sí, sí.
3: Ah, sí? És el...
1: No, no, i n'hi ha un grapat de bons músics. De bons
3: no, músics, de veritat, jo penso que Rubí fa
1: està molt a prop del Mercado feina. Municipal. De bueno. Rubí, entre el Mercado i el Río.
3: Casal Popular.
1: Casal Popular.
3: I això, em fa il·lusió perquè... A veure, són sospechosos habituals. Tampoc no estem aquí inventant exacte, no estem inventant res nou. És el Martín Burgues, que ja el tenen més vist que a mi, quasi. Estem a la part. I amb l'Oriol Fontanals i l'Homero a la bateria. Però de veritat que amb moltes ganes d'apostar perquè el quartet aquest que fa molt que ho tinc oblidat i bueno, un projecte nou.
2: Molt bé, però escolta'm, aquest quartet d'Asos el podem sentir
3: perquè
2: has penjat alguna cosa per les xarxes i aquí el sentirem.
3: Hòstia!

0: Pues aquí està, el senyor Víctor Puertas bufant l'harmònica amb el senyor Martín Burgues, la guitarra, l'Oriol Fontanals, el contrabaix i l'Homero Tolosa. Us heu reunit i com ha sorgit la iniciativa?
1: Escolta,
0: aquesta?
1: M'ha fet il·lusió que poséssiu el tema perquè la idea...
0: Home, ja que te'ls has gastat, doncs...
1: Ens hem gastat els calés i la idea és penjar-ho, si sonaven prou bé, que encara no estic molt segur,
0: no, sí.
1: Era penjar...
2: L'harmònica se sent.
1: L'harmònica... No? Era penjar-ho, diguéssim, treure-ho i fer un, no sé si un disc físic o no, però fer com una llisteta de temes per escoltar, perquè a la feina aquesta l'ha mesclat i masteritzat el Nathan James,
0: uh-huh.
1: amiguete de Califòrnia, i que li feia el James Harman, li fa el Kim Wilson, li fa... O sigui, d'harmònica té sentides bastantes, sí, no? vegades. I em feia il·lusió, la veritat, comptar amb ell com a mixing i master, gravat a Feelback amb el Marc Tena,
0: uh-huh.
1: portant a la taula, i molt sessió allà, no? O sigui, no ens vam matar gaire... Tots juntets i...
0: Com ha de ser, no?
1: Sí, com una sessió així. No, de veritat que la idea no era fer un disco. Era simplement gravar alguna cosa com si fos una quedada, no? Més una mica amb bon so, però com si fos una quedada de col·legues que queden per tocar una mica.
0: Sí, doncs molt bé. I la resta del repertori? Bueno, vas penjar alguna cosa, un Blues with Feeling?
1: Aquest entrarà també.
0: O
1: sí.
0: Això no pertanyia al...
1: Aquest...
0: Això pertanyia a la gravació aquesta, també.
1: No.
0: Això era
1: allò va ser un assaig, allò que em vaig calentar i vaig dir, vinga, anem a gravar-ho amb el mòbil. Sí, la idea és, us ho comentava, no hi ha cap pretensió especial amb el quartet, més enllà, que ja m'estan molt bé a mi, és fer blues tradicional elèctric del que ens hem escoltat qualsevol friqui del blues de l'harmònica, Little Walter, Sonny Boy, temes de...
0: Uh-huh.
1: Otis Rush, que sé, farem una mica de tot. I amb el Martín, pues, la gràcia, jo crec, o la idea que és més maca és poder cantar els dos, jo cantar una part del concert, ell l'altra part, que és un gran cantant, i fer-ho així més amè, i ja està, poco más.
0: Molt bé,
1: mono de quartet, és el que tenia.
2: De quartet i de bolos.
1: Sobretot. I de bolos, bueno, també.
0: Amb això ho podeu vendre per Europa, vull dir, tranquil·lament, no?
1: Sí, home, la idea és a veure com respon. Jo m'ho prenc amb molta calma, perquè vaig tenir Melotons durant molts anys, que va ser molt guai i que m'encantaria tornar-ho a fer amb els que érem, amb el Regi, amb el Johnny, amb l'Òscar i l'Oriol. Però, bueno, aquesta vegada volia canviar una mica, llavors una manera de canviar també, encara que facis el mateix estil, doncs és fer-ho amb altra gent, amb unes altres cares i unes altres idees que et puguin donar altra gent, i ja està.
0: Molt bé.
1: I veurem què passa.
0: I a part d'aquesta data, en tens alguna altra? O,
1: no.
0: O està la cosa...
1: No, jo crec que d'aquí ja... Ja està, acabarem el projecte. No, la idea és intentar, doncs, això. Clar, a dia d'avui, no sé si us passa, segur que sí, és complicat vendre alguna cosa, no? I alguna així de nou, doncs has de, sí o sí, has de gravar vídeo, has de gravar àudio, has de tenir alguna cosa gravat perquè t'escoltin i diguin, hòstia, doncs t'ho compro o no t'ho compro. I llavors estem en aquell moment de dir, vinga, anem a gravar alguna cosa, ens agrada a tots, sí, anem a exposar-ho. I ara, a partir d'aquí, doncs, a veure què passa.
2: Oh, que surt.
1: Estem al maig. Tampoc és... no crec que aquest estiu ens inflem de concerts, però espero que amb el temps hi hagi algun Marcel, com el de Santa Susana, i sortint bolos. Veurem.
2: Veurem. Potser idees pel festivals de l'any vident.
1: Veurem si... No. Sí, a veure si funciona. Ganes tinc, de veritat. Ho trobo molt a faltar.
0: Pues la veritat és que t'animem a tope a que això funcioni, perquè egoísticament, diguéssim, o sigui, ens agrada
2: egoísticament,
0: ens agrada sentir blues ben tocat i sobretot amb l'harmònica ben forta.
2: Que te la ponga com a Kim Wilson.
0: Exacte.
2: Molt anat en James.
0: I, bueno, ens queden aquí 6 minutets i...
1: Només, perdó, vull aprofitar només 45 segons.
0: Aprofita.
1: Ja sé que és un bolo passat, però fa poc va venir el Cristian Moya, el Pollo.
0: Ai, sí.
2: Ah,
0: sí.
1: Amb el
0: sí.
1: seu trio.
2: Venir
1: no sé
2: cap
1: si
2: aquí...
1: veu parlar d'aquest bolo.
0: No hem parlat, no,
1: no,
0: no hem parlat.
1: Perquè penseu que jo visc a 3 carrers d'aquí de la ràdio i a 2 d'on van tocar i no em vaig enterar.
0: És fort, que jo crec que fins i tot no hi era l'agenda, perquè, o com a mínim no estaven els destacats de la sala. Jo me la llegeixo tota i no ho vaig veure.
1: Era un bolo del cicle contrabaix, que és un cicle important, més consolidat i que la penya se'l coneix. Però a mi, hòstia, pues bueno, se'm va passar. Per sort el règim va avisar i vaig anar a veure-la amb ma mare, ens van convidar amb ma mare, i va ser un bolaco. Feia molt que no veia el trio.
0: On va ser, a l'Ateneu? O...
1: Va ser a l'Ateneu, a la sala al cinquantenari, té un nom que ara no la recordo com es diu, i espectacular, de veritat, tant de so com de la banda amb el pad. També molt bé, a mi em va sorprendre molt el trio del Pollo.
0: Està molt ben empastat.
1: Molt maco, el Repe, el Cristian, és que toca molt, molt maco.
0: És finíssim.
1: Sí, i va ser un bolo molt, molt guai. Sí, m'ho vaig passar molt bé. Només volia recordar-ho perquè... Mm.
2: Mira que venim cap aquí, que quan baixo en el bus, allà als jutjats de Pau, i agafo el carrero, i he vist un cartell. I dic, hòstia, aquest és el Codex, a tots quatre.
1: Sí, és que poques coses que passen a Sant Just, hòstia, que s'ha de dir que quan són bones s'han de dir.
2: Jo, la veritat és que ara no recordo si aquí ho em diu o no, però d'alguna manera, alguna dada jo tenia de que tocaven aquí. Però no me'n recordo. La veritat, si ho vam comentar aquí.
0: Si ho sé, no me'n recordo.
2: Sí, o sigui, quan he vist el cartell, he recordat que tocaven aquí. Uh-huh. O sigui. No m'agafava de nou. Però ara no ho sé. No sé si ho vam dir.
1: Perdó, ja
2: sé,
1: està. Era mi minuto de...
2: Molt bé. No, però s'ha de dir. Aquestes
0: coses s'han
2: de dir.
0: I tant.
2: Exactament. I totes fora de Barcelona.
0: Bueno, és que...
1: I no, tenim els 700 milles.
0: Ah, exacte. Això s'hauríem de dir.
1: Però vosaltres us informeu? Què passa aquí?
0: No, és que t'esperàvem a tu.
1: Falta un làtigo aquí.
2: Tens raó, que això...
1: No, és 700 miles, perquè em sembla que ho tenen en anglès perquè està a les Rambles, bàsicament.
0: Exacte.
1: Aquesta és tota la informació que tinc.
0: Bueno, que ho porta el Giorgelli.
1: Sé que... Ah, no sé...
0: Bueno, que la programació o alguna cosa similar.
1: Sé que
0: no?
1: El Giorgelli hi és, i el Lluís Coloma també, i hi ha alguna data més, i fa poc em van escriure que si t'interessa, llama-nos. I vaig pensar, hòstia, em podries trucar tu, no?
0: Sí.
1: Perquè així li puc apretar jo a ell.
2: Alçada de les Rambles hi és?
1: No ho sé, crec que està cap al final.
2: Cap al final, no seria l'esportiu aquell...
1: Hòstia, no sé.
2: On feien les jams...
0: Bueno, en algun moment hi havia...
1: Sé que és un restaurant, tinc entès, perquè he vist algun vídeo, i té molt bona pinta, s'ha de dir. L'escenari, o sigui, és molt maco. No he anat físicament a veure'l, però per xarxes pinta molt bé.
0: Les fotos són maquíssimes, sí.
1: Tant la cuina sembla que està molt bé, diuen, no ho sé, però... Esperem que funcioni, perquè està la cosa...
0: De moment estan començant a programar, em sembla que està programat el mateix Giorgelli amb l'Ester, l'Ester Wax i el Coloma, no?
1: Mm-hmm. Sí.
0: És tot el que sabem, no?
1: Esperem que es torni una sala de referència, diguéssim.
0: Doncs esperem-ho, que com a mínim veurem la llum al final del túnel. I ens haurem d'anar acomiadant, però mira, ja l'altre dia se'm va quedar el tinter... I avui, pues ho vaig a dir.
2: Pues no,
0: avui no es queda el tinter. Vale. Perquè en el Festival de Blues de Bilbao ve un vell conegut nostre, que és el senyor Ian Siegel. El senyor Ian Siegel, que toca amb un tio que es diu Johnny Mastro. Tu coneixes aquest Johnny Mastro?
1: Molt bé. Molt poc, però sé qui és. Sí.
0: Pues,
1: no l'he conegut en persona, però sé qui és. És un gran harmonicista de Nova York, si no m'equivoco.
0: Efectivament. Pues, sentim-lo, però es diu Four on the Floor, i... Bueno, no es diu Four on the Floor, es diu Johnny Mastro, però el tema es diu Four on the Floor, i amb això, bueno, quasi que acomiadarem el programa mentre escoltem Ian Siegel.
1: Ian Siegel, la muerte sempre. Dels millors que tenim a Europa.
0: Dels millors. Gràcies, Víctor, per venir.
1: A vosaltres.
0: No, vine sempre que vulguis, ho saps. Jan, moltes gràcies al control tècnic, aquí fent meravelles amb links de Facebook i el que faci falta.
3: No.
0: M. Alonso, moltes gràcies. I bona nit a tothom, i fins dimarts que ve escoltem Four on the Floor del senyor Ian Siegel, que el tindrem a Bilbao a finals del mes de juliol. Bona nit.

0: La música coral, més de 1000 anys d'història. Un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.
1: Hola amics, benvinguts una setmana més a la sintonia de Ràdio d'Esvern i concretament al programa La música coral, més de 1000 anys d'història. La música que escoltarem avui, com ja hem dit altres vegades, és la base de tota la música occidental. Amb 7 notes podem fer creacions que sembla impossible. Parlem del cant gregorià. Ens sentirem durant el nostre programa interpretat pels monjos de l'abadia de Sant Vandril. Farem un recorregut per l'any litúrgic, començant per l'Advent. Escoltem l'Introit ad te levavi, el gradual Dirigatur i el Communio Ecce Virgo. Canten els monjos de l'abadia de Sant Vandril, amb unes intervencions

Després de l'advent, Nadal. Escoltem l'introit, puernatus est. L'ofertori, tuis un celi, i l'antífona, odia Christus natus est.

Obres del temps pasqual, el Kyrie tercer i el gradual Ec dies, una intervenció d'orgue, i segueix un Aleluia de Pasqua, l'antífona Regina Celi, una altra intervenció d'orgue, i acaba el temps pasqual amb l'introit Spiritus Domini i l'Aleluia Veni Sante Spiritus. Yeah.

I acabem el nostre recorregut per l'any litúrgic amb Tots Sants, els monjos de l'abadia de Sant Fendril, cantant l'introit Gaudiamus, l'ofertori Justorum Anime i el Comunio Beati Mundo Corde, finalitzant amb una intervenció d'orgue.

Avui, música gregoriana de l'any litúrgic a càrrec dels monjos de l'abadia francesa de Sant Vendril. Amics, en Carles al control i qui us parla, en Pep Quintana, ens acomiadem de vosaltres, tot esperant retrobar-nos la setmana vinent. Molt bona nit.

0: Són les 11, el 19 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En aquesta hora, d'aquí uns minuts, entrarem en detall de nou en una de les notícies del dia, la imputació de Jonathan Andic en la investigació de la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, després que avui hàgim conegut la contundent interlocutòria de la jutgessa que investiga el cas. Els indicis de criminalitat són diversos i volem saber com es treballa una causa tan complexa com aquesta. Ho farem en conversa amb Raimon Tomàs, que és advocat penalista.
1: Segur que recordareu, si ens escolteu habitualment, que aquí al Catalunya Nit vam connectar fa uns dies amb Groenlàndia, on la nostra companya Montse Poblet seguia dia a dia una expedició del Consell Superior d'Investigacions Científiques fins a l'Àrtic. I per si us preguntàveu què se n'ha fet de la Montse Poblet, doncs ha tornat bé, i avui la tindrem aquí. Volem parlar amb ella i amb un dels investigadors que van fer el viatge, perquè volem saber què hi anaven a buscar i què hi van trobar a un lloc tan inhòspit.
0: I a la part final del programa saludarem potser una de les comunicadores més joves que han passat pel Catalunya Nit. Amb només 20 anys es va inventar un podcast que es deia Tranqui, i jo també, sobre temes que els preocupaven i temes de salut mental. I ara, doncs, poc temps després, ha guanyat el Premi Sonor 2026 a la millor podcaster. És presentadora de Xafogó, és un videopodcast que és espai de trobada de la comunitat d'Eva. Ella és Carla Rubio, la tenim aquí a primera fila, i serà qui tingui avui l'última paraula del dia. Anirem avançant, com sempre, minut a minut. Ens en queden 58 per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I per navegar amb garanties aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 19 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Jonathan, mantienes tu inocencia.
4: Jonathan, ¿eres inocente? Jonathan, ¿eres inocente? Ya sabes, por disfrutar de la fianza.
5: La jutgessa n'arriba a enumerar fins a 7 d'indicis. D'entrada assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda durant l'excursió a Montserrat fos accidental.
6: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
7: La nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar, doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà, i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
8: Considerem positiu poder tornar a seure a negociar, i per tant, doncs, nosaltres hi assistirem, malgrat, ja us explicaré, doncs, que no, aquesta proposta no encara no arriba als mínims.
9: Saben vostès, ho diem sempre, que Esquerra és un partit exigent, i en aquest sentit, doncs, hem viscut setmanes molt intenses de negociació. Negociar és cedir, i per tant, quan som capaços de sumar enfocs, de sumar accents, fem més ric l'acord, fem més ric el país.
10: Estem davant d'una nova oportunitat, i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
11: Hi havia un ordre de protecció envers la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident, i que l'Ajuntament, doncs, demà farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
12: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. I això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
13: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
14: What I think
13: El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
14: El Premi Nacional de Comunicació Digital és per la plataforma 3CAT.
15: 3CAT és fruit del procés de transformació digital de la corporació, perquè els hàbits canvien, els consums canvien i el país canvia. Però hi ha una cosa que continua sent essencial. La visió, la necessitat de tenir uns mitjans públics propis, rellevants, referents i compromesos amb la llengua catalana per seguir tenint espais comuns i compartits la Catalunya sencera.
16: L'inicis d'aquesta temporada sí que ha estat com un procés per entendre què va passar perquè no torni a passar i treballar-ho, no? Llavors sí que crec que ens va servir, sempre les derrotes sempre serveixen, ja que venen les has d'aprofitar encara que no t'agradin, i crec que des de Lisboa crec que aquest equip ha millorat.
2: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
17: Som 3CAT. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
18: 35.271 35271.
17: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
19: La tarda de Catalunya Ràdio.
20: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
21: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
20: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
19: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
21: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
2: Tot costa.
13: La temporada del 10.
22: Mateu la oz mentre xiula, gaudeix del joc.
23: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
22: 10 temporades ja.
24: Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
19: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
24: Per molts anys i que en feu molts més.
2: Catalunya nit.
1: Durant dues setmanes al Catalunya Nit, si us en recordeu, vam fer aquell diari de Groenlàndia, que començàvem sempre amb algun so que ens transportava d'aquella manera, perquè no és el mateix a través de la ràdio, sabem, però vaja, l'efecte era bastant, crec que bastant impressionant, de notar una mica que érem allà. Això va ser gràcies a la periodista de Catalunya Ràdio, Montse Poblet, que es va enganxar a una expedició dels membres del CSIC, del Centre del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que estaven fent una expedició fins a l'Àrtic. La Montse s'hi va enganxar, ens va fer tots aquests diaris sonors molt interessants, i ara, que ja han passat uns dies, volem comprovar que han tornat i que han tornat bé, i els tenim aquí. Per una banda, la Montse Poblet, benvinguda.
25: Gràcies, bona nit.
1: Però sobretot amb el Santiago Giral, que és el director d'Institut de Geociències de Barcelona i cap d'aquesta expedició del CSIC allà a Groenlàndia. Benvingut també.
26: Hola, bona nit.
1: Va funcionar bé la Montse? Va fer endarrerir la missió d'alguna manera?
26: No, va ser espectacular. I és com la tornaria a endur. Hi ha gent
25: quan
26: que
25: vulguis.
26: Te l'enduries a l'infern? Doncs la Montse és una d'aquestes persones que te l'enduries a l'infern. Es va adaptar superbé i va funcionar fantàsticament bé. De fet, va ser tot un valor afegit tenir-la a la campanya. Jo la propera me l'enduc segur.
1: Ah, sí? Ostres, que bé. Doncs nosaltres contents perquè, clar, a la ràdio acostumem a fer connexions a tot arreu, però d'aquestes no en tenim tantes. Vull dir que tu t'ho vas passar bé, Montse?
25: Per mi ha estat una experiència vital i professional excepcional. M'he quedat enganxada a l'Àrtic, no paro de llegir llibres sobre la cultura inuit, sobre expedicionaris, novel·les negres que passen a Groenlàndia.
1: Ha sigut una experiència... Faràs un cop de cap? Ai, que faràs un cop de cap?
25: Home, em queda lluny i és una mica complicat, però realment és un viatge absolutament diferent a tot el que havia fet, tant a nivell personal com a nivell professional. He entrat en un altre món.
1: Ostres, que interessant. Realment és un altre món, no? És com arribar a un altre planeta, allò.
26: De fet, és com anar a la Lluna. De fet, vam trigar 5 dies a arribar on volíem començar a treballar i són de sortida són 4 dies. De fet, és pràcticament com anar a la Lluna. L'única...
25: Triga més nosaltres a arribar a lloc que no pas els de l'Àrtemis a arribar a la Lluna.
26: Sí. És que no és gens evident i això que tampoc està tan lluny. O sembla que no estigui tan lluny, però a la que li poses a començar tot el problema logístic de transport, d'anar empalmant un avió darrere l'altre i anar traslladant-te, acabes descobrint que arribar a l'Àrtic, és això, són 5 dies. Vam trigar 5 dies perquè l'avió... L'últim avió es va fer malbé a mig camí i vam haver de tornar enrere i vam estar 2 dies parats a Ilulissat perquè no podíem arribar a Cana, que és on teníem que arribar. O sigui que...
1: Lo de la Lluna ho volia deixar pel final perquè tenia previst, però ja que m'ho has posat tan fàcil, et volia preguntar exactament això. Tu quan veus, per exemple, una expedició a la Lluna, com la valores? El que hem vist, per exemple, de l'Artemis. Ho dic perquè, per una banda, quan pensava... Perquè van coincidir una mica en el temps els vostres viatges, els dels astronautes i els vostres, no? I, per una banda, també hi ha científics que van a la Lluna i sembla bonic, és un progrés, entendre, conèixer, etc, que és el que heu anat a fer també a Groenlàndia, ara en parlarem, però, per l'altra, hi ha la sensació una mica de conquesta de la Lluna, de veure qui se la farà seva i per què. Com ho veus tu, això? No sé si amb l'Àrtic passa el mateix o és amb un altre esperit que es viatge a l'Àrtic.
26: No, és un altre esperit, completament diferent. A veure, no, l'Àrtic ja té propietaris. L'Àrtic pertany a 8 països i està molt clar qui té què, i quan arribes tu allà no vas a conquerir res. Simplement nosaltres anem amb una idea d'expedició científica, tenim uns objectius que complir i anem a això. Ja està, no hi ha res més que la part científica i la part política és que ni existeix en el nostre cas. De fet, nosaltres col·laborem amb molta gent i, de fet, aquesta campanya hi havia un noi, el Dermot Antoniades, que venia, que és un canadenc amb el que fa molts anys que estem treballant i bé, nosaltres a la campanya hi és un mes. I qui diu això, pot dir danesos, pot dir noruecs, pot dir estenodinencs... O sigui, hi ha molta gent aquí.
25: I quines preguntes porten amb uns científics com vosaltres en un lloc com aquest?
26: Què ens ha portat a l'Àrtic? Bueno, doncs el que ens ha portat a l'Àrtic és voler entendre què ens està passant a casa nostra. Ja sé que sembla que quedi molt lluny, no? L'Àrtic, que el tinguis a 12, 13, 1.000 quilòmetres, però en realitat el que està passant a nivell climàtic a l'Àrtic ens acaba baixant a nosaltres. I això, i el voler entendre aquesta part, no? Vam començar treballant a les Açores, vam estar durant 10 anys intentant entendre com es movia l'anticicló de les Açores, perquè això és el que controla bàsicament la precipitació a la península Ibèrica, a casa nostra, i quan ja teníem una idea bastant clara del que estava passant, vam dir, és que el que està passant a les Açores també està controlat per l'Àrtic. I llavors vam dir, bueno, doncs ara ja que entenem què està passant al sud, ens movem al nord i portem... gairebé 10 anys treballant a l'Àrtic per entendre el que està passant allà. Llavors vam començar a treballar a la meitat de l'Àrtic, a l'alçada d'Ilulissat, aproximadament a 74 graus nord, i progressivament ens vam donar compte de no, hi ha que pujar una mica més, i ara hem estat amb la Montse, vam estar a 78, i l'any que ve ens n'anem a 82.
1: I aquí ja no viatja... Això es pot superar, vas estar a 78, sempre es pot superar, Montse. O sigui,
25: cap
1: aquí...
25: problema, superem.
1: Quan diem d'entendre el que està passant a l'Àrtic, a què ens referim? El clima...
26: El clima, és un tema climàtic. Hem d'entendre que a nivell climàtic, i simplificant-ho molt, hi ha una corrent atmosfèrica, no?, que succeeix entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada, que és aquesta corrent en jet, no?, que vindria a separar molt grans... Així és una idea bastant simplificada, el que és el clima àrtic del clima de les nostres latituds. Llavors, aquesta corrent en jet es mou a una latitud determinada i té una franja de moviment molt restringida per la diferència de temperatura entre l'equador i el pol. Val? Llavors, aquesta diferència de temperatura amb l'escalfament global s'està disminuint. L'equador s'està escalfant, però sobretot on s'està escalfant és l'Àrtic. Llavors, disminuir aquesta corrent, aquest gradient de temperatura, el que està permetent és aquesta corrent en jet moure's latitudinalment i el que és més important per nosaltres, s'ondula. S'ondula, no?, fent unes injeccions d'aire fred o permetent que aire molt càlid del Sàhara se'ns fiqui sobre les nostres latituds. Si això ho ajuntes amb una Mediterrània especialment càlida, s'acaba donant la tormenta perfecta que es va donar amb la Dana de València. Això vol dir que hi ha una acceleració de fenòmens extrems climàtics que hi ha que entendre. Llavors, el que estem intentant entendre nosaltres és com es curva, quins són els mecanismes que estan controlant tot això d'aquí, no? I si som capaços de fer una predicció a futur, no? De, en funció dels escenaris d'escalfament global que està emetent l'IPCC, el panell intergovernamental pel canvi climàtic, doncs, en funció d'aquests escenaris, si som capaços nosaltres d'establir evidències científiques que recolzin per poder fer gestió de territori. Gestió de territori a casa nostra a nivell de tot, a totes les escales, a nivell de salut, a nivell de gestió de l'aigua, o sigui, aportar evidències científiques que et permetin entendre què passarà d'aquí 10, 20, 30 anys.
1: Una de les coses que recordo que veu fer, i ara no em sortirà el nom, mira que vaig aprendre el nom d'un instrument que era com una espiral metàl·lica...
25: Un filabarquí.
1: Filabarquí, és filabarquí, sí. Veus? Doncs jo no sabia que això es deia així. Recordo que allà veu tirar el filabarquí aquest molt avall per extreure alguna cosa. Què era allò i per què serveix?
25: El que fan, un filabarquí o una barrina que porten desmuntada des de Barcelona...
1: Barrina, em sembla que vas dir, barrina.
25: Sí. Amb això el que fan és perforar la capa de gel que tapa els llacs i que en el cas dels llacs que van sondejar tenia entre 2 i 3 metres. Un cop han fet el forat, poden introduir el sondejador. A dins d'aquest sondejador hi ha un tub de plàstic transparent que és el que aconsegueixen amb un martellet que tenen lligat a una corda que van accionant des de dalt del llac, aconsegueixen que aquest tub penetri en la base del llac i extreuen els sediments. I amb els sediments el que veuen, segons els materials, els minerals, si hi ha restes orgàniques, etc., és com ha estat el clima no els últims 100 anys, sinó que es poden arribar a remuntar 8, 9, 10 mil anys enrere.
1: Déu-n'hi-do. Per tant, és saber... què està passant allà per preveure què ens pot arribar aquí i a partir d'aquí suposo que també intentar actuar perquè allò no s'escalfi encara més o més de pressa del que ho està fent.
26: Sí, clar, la idea és aportar l'evidència científica als gestors, no? Als gestors polítics i d'ambientals, als diferents governs, a dir-los, escolteu, mira, el que està passant és això, les previsions són aquestes i heu d'actuar perquè en allà, evidentment, el que està passant ens està afectant a tots. No solament a la gent allà que està visquent, que evidentment estan visquent el canvi climàtic en primera persona, sinó el que ens està passant a nosaltres a casa nostra, que també ho estem visquent.
1: Clar, i el que estem veient és que hi ha molts llocs i molta gent en particular que té molta sensibilitat sobre aquestes qüestions, però, per exemple, ara tenim un Donald Trump que la persona que ha posat a gestionar l'Agència de Medi Ambient treu pit del que en diuen allà de regular. És a dir, que totes les normatives que s'havien aprovat per intentar limitar per l'efecte del gas hivernacle, l'escalfament del planeta, etc., venen a dir, jo ara ho dic perquè la gent ens entengui, venen a dir, tot això són tonteries de científics que ens limiten l'avenç econòmic. Per tant, desregulo, és a dir, deixo que tinguis topalls. Això és una de les corrents que estem veient en l'extrema dreta ara.
26: Sí. I està sent especialment preocupant. Bé, jo tinc un amic, un molt bon amic, que treballa a la Universitat d'Austin, a Texas, que tenia una beca del govern nord-americà, un NSF, de 10 milions d'euros. D'un dia per l'altre la va perdre completament. Perquè estava treballant amb nosaltres pel tema de posar en evidència aquest tema de l'escalfament global i quines poden ser les conseqüències a un futur no massa llunyà. Ara la idea nostra és treballar per l'agenda 2030, que la tenim ja aquí mateix, i la idea és continuar treballant pel 2050 i el 2100, que sembla que queda molt lluny, però a nivell de gestió de territori, si tu no fas una previsió mínimament a mig, llarg termini, ja anem malament, perquè aquestes si has d'esperar a que realment comenci a afectar, ja vas tard. Clar. Perquè llavors ja no tens polítiques de remediació, sinó que has d'anar, comences a posar parxes sense pensar una mica en el gran context.
25: Doncs... Un missatge al de que per garantir el creixement econòmic cal que continuem emetent, absolutament fals. De fet, sí. Aquesta setmana hem sabut que les emissions de la Unió Europea continuen creixent, infeliçment, però que els 7 països on les emissions han baixat, un dels quals Espanya, no han aturat el seu creixement, sinó que l'han mantingut.
1: Clar.
25: Per tant, és possible un creixement sense emissions.
1: Sí, sí, sí. És que...
25: O reduint les emissions.
1: Exacte. Tot això va en aquella etiqueta que diuen woke, qualsevol cosa o fake news, encara que no sigui ni necessàriament woke ni fake news, és a dir, que pot estar basat en, i per això poso un valor al tenir científics, vull dir, pot estar basat en dades, però arriba algú que enganya a través dels micròfons amb molt poder i es comença a desregular. Espero que això sigui simplement un impàs d'un temps i que es torni a posar en valor la ciència, que en molts llocs està posada en valor, però ara mateix el país més poderós del món no és així.
26: No, però això no vol dir que la comunitat científica nord-americana no estigui treballant. Està treballant, continua Clar. Treballant. I continua treballant en la direcció que toca. Saps? I el meu company em va dir, mira, jo ara m'he quedat sense diners, però com que tinc un calaix on em quedaven 4 centaus, doncs continuo treballant i continuo treballant en la mateixa direcció. El que és evident és que no continua treballant amb la mateixa intensitat, perquè tota la gent que tenia contractada al seu voltant l'ha perduda i està ara ell sol, perquè és l'única persona que tenia una posició permanent. Però això no vol dir que continuï deixant. I, de fet, en allà continuen pensant que la política de Trump no té ni cap ni peus a nivell de gestió territorial. Perquè, de fet, ja comencen a tenir onades de calor, com estem tenint nosaltres, i això té els seus morts i té les seves conseqüències de gestió de territori. Amb les seves sequeres, els seus problemes d'agricultura...
1: Els incendis de l'estiu, per
26: Exactament,
1: exemple.
26: Exactament, els incendis. Ara, per exemple, els Everglades estaven cremant d'una forma espectacular.
1: Sí, sí,
26: i estaven...
1: Sí.
26: I això és un problema lligat a l'escalfament global. Un problema de les temperatures que estem tenint no són ni per aproximació normals. Comencem a estar fora de la variabilitat climàtica del que hauríem d'estar. I això és una cosa que s'ha de tenir molt clara, perquè a l'hora de gestionar un territori i de gestionar la gent que està vivint en aquest territori té unes conseqüències. Té unes conseqüències ja, però també les té a mitjà i a llarg plaç. I tu aquesta part com a gestor l'has de tenir molt clara. I s'ha de pensar en una política no només a 3 anys vista, sinó una política a 10, 15, 20 anys vista. I això no s'organitza d'un dia per l'altre.
1: Clar. Montse Poblet, què impacta més? Arribar a l'Àrtic, a la zona que heu estat de Groenlàndia, o tornar de l'Àrtic cap aquí?
25: A mi m'ha impactat en l'Àrtic.
1: Arribar-hi, no?
25: Sí, arribar-hi. I veure aquesta natura excepcional amb paisatges que no tenien res a veure amb el que jo havia vist fins ara, el silenci, les llums. O sigui, nosaltres estàvem en un lloc on ara mateix era de dia a les 24 hores i a les 12 de la nit jo m'havia de parlar a mi mateixa dient a Montse, vés-te'n a dormir. És molt bonic, però necessites descansar. A mi m'ha impactat més... anar-hi, que no pas tornar, que això d'aquí ja m'ho conec i estic acostumada a tornar.
1: Has tornat amb zero efectes, diguem, ni per la salut, ni res, no?
25: Cap ni on, estic enganxadíssima. L'efecte que tinc és que estic enganxadíssima a descobrir més coses sobre la cultura inuit, sobre els expedicionaris que al llarg dels anys s'han mogut per aquesta zona del planeta, saber més.
1: Aquest efecte secundari, diguem, és positiu. Això està bé, és coneixement. En canvi, tenim aquí el científic, que en principi ja està més avesat a aquestes coses, que tu sí que has tornat amb algunes seqüeles, diguem.
26: Sí, sí, sí, tornes amb un principi. Jo he tornat amb un principi de congelació de 3 dits de cada mà, que això ja m'ho conec, no és la primera vegada que em passa. I sí, és una mica estrany perquè no acabes de tenir massa tacte, no? Escriure a l'ordinador és una mica raro perquè sembla que els dits no siguin teus.
1: Sí, hi ha com un pessigolleig allà.
26: Exacte,
1: eh?
26: Exacte. Però bueno, el pessigolleig és bo. És bo el que els dits siguin de color vermell, vol dir que la sang arriba, i és bo que el que hi tinguis aquest pessigolleig perquè et vol dir que els nervis estan vius.
1: Per què et va passar? És a dir, què vas fer malament?
26: Què vaig fer malament? No,
1: vull dir, perquè potser treure't els guants un moment, o que fes molt fred, què va passar?
26: Sí, bueno, fred n'ha fet una mica. És a dir, hem estat treballant amb temperatures de menys 20 a menys 20... perdó, a menys 27, més o menys, un fred que ha sigut una mica contundent.
25: I ells treballen amb aigua, jo treballava gravant.
1: Clar.
25: És diferent.
26: Sí, sí. Sí, i clar, i ja estàs amb aquestes temperatures 14-15 hores en un dia, saps? Clar, i nosaltres teníem una petita tenda on te podies escalfar perquè necessitàvem... Clar, el problema és que quan treballes amb equips que estan mullats, a la que els treus de l'aigua es congelen immediatament. Això vol dir que a l'equip l'has de portar, has de tenir un furgonet per anar ponent, fonent aigua i anar llançant-la sobre l'equip perquè has de poder-lo desmuntar per treure la mostra que has recuperat i tornar-lo a muntar. És a dir, logísticament té el seu entreteniment. I aquests equips moltes vegades no estan pensats per treballar en les condicions que treballem nosaltres. Això vol dir que moltes vegades tenen peces petites i t'has de treure els guants. I normalment quan estàs treballant i no mires. I clar, acabes traient-te els guants. No, si són 2 minuts, ja no. Però aquests 2 minuts, a menys una barbaritat, t'acaben passant factura. Llavors jo ja m'ho conec. La primera vegada em vaig espantar. Però ara, com que ja portem unes quantes oxidacions en allà dalt, ja sé que torno a casa i la meva dona sempre diu, a veure, quins dits et falten que no tens tacte? Dius, mira, aquests de la mà. I els peus? No, mira, aquesta vegada els peus no. Clar. Però bueno,
1: I la teva dona també et nota més prim?
26: Sí, he perdut 8 quilos en 3 setmanes.
1: 8 quilos en 3 setmanes. Sí. I per què? Pel tipus de menjar menges menys o què passa?
26: No, menges més. El problema és que a menys 20 el teu cos s'accelera perquè, clar, la temperatura és tan baixa que el teu cos el que fa és generar constantment energia. Llavors, tu estàs menjant constantment, menges galetes, menges xocolata, els sopars són sopars que es fan bé, amb pasta, arròs... Però, clar, vulguis que no, el teu cos està cremant constantment per mantenir la temperatura corporal. I això vol dir que encara que portis una dieta hipercalòrica, acabes perdent pes. Jo que tendeixo a menjar més del compte i que sempre acostumo a portar una mica de reserves en el meu cos, a mi anar a l'Àrtic em va molt bé perquè les perdo, aquestes reserves.
25: També és veritat que el fet de que no es

0: El mar, perquè té una dent, no sé, que és com una banya llarguíssima, i això ho he tastat tal com s'ho mengen ells, que és cru, la pell amb el greix a sota és com una espècie de cona crua amb molt gust de mar, i després la carn, una carn vermella molt filosa, mig congelada, que el senyor que em va convidar la trobava deliciosa, a mi em va costar una mica, però me la vaig menjar.
1: Sí. A mi m'agrada, eh? Jo sóc partit... A mi m'agrada.
2: Està bé. Bé, ho haurem d'anar deixant aquí, tot i que jo seguiria i seguiria. Sí que és veritat, però, que quan ens imaginem els científics, i els periodistes ens toca visitar-los de tant en tant, normalment us imaginem allò... amb coses microscòpiques, en un laboratori, que de vegades costa molt, fins i tot, si feies un reportatge de televisió, que fos vistós. Això vostre és una altra cosa, però és la major part de la feina, o és, o això és només...
1: No, això és la punta de l'iceberg on comencem a treballar. O sigui, la nostra feina començarà a l'octubre, quan arribaran les mostres de Groenlàndia. Ara el que hem fet nosaltres és deixar aquestes mostres en allà. No pot sortir de les mostres com un equipatge de mà, Groenlàndia ho prohibeix, perquè hi ha un tema de recerca minera que és molt, molt important, i llavors ara el govern de Groenlàndia s'ho mira moltíssim, i llavors el que et demana és un petit informe de què has fet, quines mostres has recollit, on les has recollit, i una documentació gràfica, fem unes fotos i les deixem allà, i llavors hem demanat el permís pertinent, que ja el tenim, i ara han de venir les mostres. Clar, si portem, quan vam anar cap allà ja portàvem 160 quilos d'excés d'equipatge que van passar per avions i que van ser traumàtic, perquè portar 160 quilos de pes, a part dels nostres equipatges i a part de les 5 persones que viatjàvem, són molts quilos, amb avions relativament petits, això costa una autèntica fortuna. El que no podia més, afegir 90 quilos més de pes de mostres, que és el que portem. Llavors el que farem és, a mitjans de juny, arribarà el vaixell, perquè ara la banquisa impedeix que arribin els vaixells al port d'allà, i llavors ho carregaran i ho portaran en vaixell fins a Dinamarca, i de Dinamarca vindran en camión. Llavors això fins a octubre no ens arribaran, però aquí comença una feina de 5 anys, com a mínim. 5 anys per poder tenir un... per poder completar tot aquest mapa climàtic que estem fent de la zona de l'Alt Àrtic. Ah. Portem 10 anys.
2: I 5 anys vol dir 5 anys analitzant aquestes mostres específiques?
1: 5 anys? Sí, perquè heu d'entendre que això és una feina molt elaborada. Els sondatges, les mostres que vam treure, tenen entre 70 i 90 centímetres de longitud, però les estudiarem cada 2 mil·límetres. I no serà tothom... I aquestes, cada 2 mil·límetres, el que fem és fem un tall vertical, no?, i traiem una llesca, i aquesta llesca no l'estudia una sola persona, si l'estudiaran un mínim de 14 o 15 especialistes diferents. Això vol dir que és una feina molt elaborada, molt, que necessites molta paciència, molt tranquil·la, i que implica molta gent. Llavors, i no només... quan estudiem una mostra d'aquestes, no només tens aquestes mostres, sinó tens col·laboracions que t'estan enviant altres mostres. Això vol dir que has de fer les teus mapes de temps per poder-ho tenir tot alhora. Llavors, vulguis que no, trigarem un mínim de 5 anys a tenir els primers resultats.
2: Montse, m'està passant allò que et passava a tu, que em deies, puc fer una miqueta més de temps? L'última. O sigui, 14 o 15 persones analitzant mostres, entenc que des de disciplines diferents...
1: Sí. Sí, ara, per exemple, érem 4 investigadors al camp. Va venir un, en Jordi, que és del mateix centre, del Geociències Barcelona, que és físic i treballa amb la composició dels minerals. Els minerals es formen i es desfan en funció de les condicions climàtiques. Va venir el Sergi Pla, que és de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ell treballa amb diatomees. Les diatomees, diguem-ne que és els prats del mar, no? Són algues unicel·lulars que fan la fotosíntesi i venen a ser com la herba del mar, que mengen tota una sèrie de bitxos fins que arriben als peixos, no? Va venir el Dermot Antoniades, que és el canadenc, que ara està a la Universitat de Montevideo, i ell treballa amb pigments, que són les restes que deixen aquestes diatomees, generen una sèrie de productes per fer la fotosíntesi, que permet veure espècies que no... O sigui, les diatomees no sempre es preserven, però els pigments sí. Hi haurà... Després, aquí, hi haurà gent que treballarà a nivell físic per mirar la porositat dels sediments, jo que miraré la composició química dels sediments... Hi ha gent que es mira, per exemple, el DNA, per exemple, i ara hi ha un treball que tenim a mig fer amb els bous mesclers, que són una mena de bous enormes, que són les restes de la, de

0: l'última glaciació, és una espècie fòssil, i que permet traçar, per exemple, els inuits, la traça dels inuits, no? Perquè aquesta gent anaven seguint els bous masclers perquè se'ls menjaven i els caçaven. No? I qui diu això diu 50.000 milions de tècniques, moltes d'elles que encara no tenim ni idea, no? Però que a tu t'interessa mantenir aquesta mostra guardada, les guardem en unes neveres que deuen ser aproximadament d'aquesta mida de l'estudi, no? Que deuen tenir fàcilment uns 20-25 metres quadrats, refrigerats a 4 graus, i que moltes vegades donen peu a col·laboracions externes de, escolta, ah, tu tens aquestes mostres, doncs jo me les agradaria mirar d'una manera que tu ni has pensat. I li dius, ah, sí, doncs mira, jo et passo les mostres i acaba sortint un treball, una publicació, dos, tres, una tesis, o un coneixement que tu ni preveies, perquè estàs treballant tu amb una idea molt concreta i algú et ve amb una idea completament complementària que dius, sí, sí, tira endavant, vamos, lo que tu em demanis.
1: De fet, tu sempre dius que aquests sediments són com un llibre escrit en molts alfabets, pel qual calen molts especialistes, molta gent que domini aquests diferents llenguatges per poder-lo llegir, per poder-lo interpretar, per saber quin és el missatge que ens donen.
0: Sí, això és una mena de llibre. L'únic és una torre de Babel, no? Cadascú de nosaltres som capaços de desxifrar un petit alfabet, no? Tu imagina't un llibre escrit en 50 idiomes tots alhora. Doncs clar, tu aniries llegint i sols identificaries determinades paraules. En realitat et quedaries en part de la història. Uh-huh. Llavors, altres especialistes van entenent aquests altres alfabets i el que fem és ens ajuntarem d'aquí un parell d'anys, farem una primera llegida del llibre, veurem per on ens està explicant la història, llavors igual busquem col·laboracions perquè hi ha una part de l'alfabet que no els estem entenent. La feina és hiperapassionant. Ja sé que sembla una rata de biblioteca, però és que la feina és especial apassionant perquè el que estàs fent és empenyent la frontera del coneixement endavant.
2: Clar, així és com el món avança. Ens ha agradat moltíssim que ens ho vinguéssiu a explicar aquí ara ja de més a prop, el Santiago Giral, el cap de l'expedició Groenlàndia i la nostra, podem dir, delegada a l'Àrtic, Montse Poblet.
1: Gràcies. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, l'Àrtic.
2: Això mateix. Gràcies a tots dos.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
4: Passen ja 5 minuts de 11:45 de la nit. Enfilem la recta final del programa del dia, del Catalunya Nit. I en aquest punt recapitulem i recuperem una de les notícies del dia amb les que hem començat, de fet, el programa avui, aquest informatiu. La imputació del fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, en la causa que investiga les circumstàncies de la mort d'Isaac Andic. De fet, avui ha pagat una fiança d'1 milió d'euros i ha evitat entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. Volem saber com ha avançat una instrucció que ha estat aparentment molt complexa i ara de seguida parlarem amb una persona que en sap molt de dret penal, però abans amb l'Oriol Pujadó, bona nit de nou.
5: Què tal, bona nit.
4: Recapitulem una mica aquesta història perquè la jutge investiga el cas, creu que hi ha prou indicis per acusar el fill. Veu, de fet, un mòbil econòmic en aquest crim. La investigació dels Mossos descarta, diríem, que la mort de l'empresari fos accidental, en tot cas.
5: Sí, de totes totes, aquesta tesi, la de la mort accidental, que és la que es va apuntar d'inici, queda descartada. La interlocutòria enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar aquesta acusació contra Jonathan Andic. D'entrada, assegura que l'autòpsia ha descartat que la caiguda del fundador de Mango durant aquesta excursió a Montserrat el desembre del 2024 fos accidental. Les proves, a més, que van recollir els Mossos apunten que la petjada que hi havia en el camí des d'on va caure l'empresari, creuen els Mossos que es van falsejar, aquesta petjada es va fer expressament. La principal hipòtesi del crim, segons la jutgessa, és econòmica, com deies. El text diu que Jonathan Andic és una persona obsessionada amb els diners, que no tenia una bona relació amb el seu pare i que només va intentar reconduir aquesta relació quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades.
4: Gràcies, Oriol. A aquesta hora podem saludar Raimon Tomàs. Ell és advocat penalista i soci del despatx MDAT. Bona nit, Raimon.
6: Hola, bona nit.
4: Ara ho explicàvem, la jutgessa apunta 7 indicis de criminalitat en aquest cas, en el seu auto. Quan una jutgessa, un jutge, parla d'indicis, de què estem parlant exactament, no? Què falta encara perquè hi pugui haver judici?
6: Bueno, en primer lloc, crec que falten molts passos per arribar al judici. Quan es parlen d'aquest tipus de resolucions d'indicis, són els elements que ha portat la policia en la seva investigació que ha portat a terme durant aquests mesos, i que són elements indiciaris, és a dir, elements que poden servir per explicar una hipòtesi, merament una hipòtesi que serveixi per l'acusació. Però segur que a partir d'ara, en aquest moment en què la defensa també podrà actuar en aquest procediment, es practicaran altres diligències d'instrucció que poden aportar altres indicis i finalment haurà de ser aquesta jutgessa instructora qui haurà de decidir al final d'aquesta fase d'instrucció, que és la investigació dels fets, si portar endavant aquest procediment cap al judici oral o si arxivar-lo.
4: Per tant, la instrucció està oberta. En aquesta fase es torna a fer reconstrucció dels fets, nous interrogatoris, noves proves forenses al lloc dels fets, es repeteixen part de les proves que s'han fet fins ara, ara amb coneixement de la defensa?
6: Sí, entenc que la defensa, òbviament, ara estudiarà totes les actuacions que s'han portat a terme per part de la policia i demanarà, si és necessari, la repetició d'alguna actuació o que es practiqui alguna diligència, inclús al lloc dels fets, sempre que això sigui viable, no? Donat el temps que ha passat i, per tant, hi haurà algunes proves o algunes diligències policials que es van efectuar que no es podran repetir ara mateix i s'hauran de valorar des d'una altra òptica per part de la defensa o aportar altres elements que contradiguin aquesta hipòtesi inicial de l'acusació o que construeixin una hipòtesi de la defensa que entenc que és la hipòtesi de l'accident, que és la que inicialment es va assumir inclús pel propi jutjat.
4: Exacte, perquè al principi, una setmana després de la mort d'Isaac Andic, s'arxiva el cas, no s'observa cap indici evident. Però què passa en aquest moment? Perquè els Mossos continuen investigant. Poden fer-ho d'ofici?
6: Bé, jo el que crec, i sempre des d'una posició totalment externa i per tant desconeixent els detalls, inicialment el que fa el jutjat és dictar el que se'n diu un sobreseïment provisional, és a dir, per bé de que diguem en l'argot que s'arxiva la causa, no ben bé s'arxiva, sinó que es diu que en aquell moment no hi ha prou indicis per atribuir un fet que sigui delicte a una persona determinada. Això no impedeix a la policia seguir investigant. El que sí que impedeix a la policia seguir investigant sempre que aquesta investigació impliqui alguna ingerència en els drets fonamentals d'algun investigat, en aquest cas, aquesta és la raó per la qual després es reobre i es dicta, entenc, un seguit d'actuacions per poder portar a terme tota aquesta investigació una mica a esquenes de la defensa, com permet la llei, però a través d'aquest secret d'actuacions.
4: Sí, efectivament, en aquest cas s'arxiva provisionalment el mateix desembre del 24. El gener del 25, Mossos presenta un nou informe al jutjat, demana noves diligències judicials, i sobre aquesta peça secreta. Què és i en quins casos s'opera amb aquest secretisme, no? O s'activa aquesta peça secreta?
6: Sí, el secret d'actuacions és una mesura excepcional, òbviament, la naturalesa d'un procediment judicial ens ha de portar a que les parts puguin intervenir i les defenses puguin intervenir, igual que les acusacions, però sí que és un mecanisme que preveu la llei per... L'excepcionalitat és sempre que sigui absolutament necessari per portar a terme una investigació i durant el temps que sigui estrictament necessari per portar a terme aquesta investigació, entenent que el coneixement d'aquesta investigació per part de l'investigat, de les defenses, etc., faria impossible que es pugui portar a terme les diligències que s'han de portar a investigació per part de la policia. Per tant, és excepcional i durant el temps estrictament necessari per a aquesta investigació. I sempre hi ha d'haver un control per part del jutge o la jutgessa sobre la necessitat d'aquest seguit d'actuacions que s'ha de fer mensualment.
4: Què vol dir mensualment? Es valida mensualment?
6: Exacte, és a dir, inicialment la jutgessa d'instrucció acorda el secret d'actuacions, la policia ha d'anar fent totes aquelles actuacions d'investigació que considerin, ha de portar els resultats que tingui en aquell moment periòdicament el jutge o la jutgessa, que ha de validar si es segueix amb aquest secret d'actuacions o s'aixeca perquè ja no és estrictament necessari per la investigació.
4: Veiem que en aquesta fase d'investigació secreta, diríem, ha tingut un pes molt important tot el rastreig que s'ha pogut fer dels telèfons mòbils. Hi havia, entre els indicis, n'hi ha de diversos tipus, no? Hi ha les contradiccions pròpies, tant en el moment en què Jonathan Andic declara davant el jutge i en les primeres converses que té també en el moment de l'accident amb el servei d'emergències mèdiques. Després hi ha tota una sèrie de proves de tipus forense amb els Mossos de muntanya passant pel lloc de l'accident, vigilant les proves, la petjada, etc. I després hi ha una recerca molt important, tècnica i forense molt important i exhaustiva, ens diuen, que té a veure amb el contingut del telèfon mòbil i el seguiment. És aquesta part de seguiment del senyal del mòbil que s'ha de procedir doncs, amb més prudència per no vulnerar el que ara apuntaves, no? En part dels drets també de les persones investigades.
6: Sí, he pogut mirar així molt per sobre la resolució que s'ha dictat i a partir d'aquesta jo ara mateix tampoc puc dir externament quines són les raons que han motivat el manteniment d'aquest secret d'actuacions. Si eren l'anàlisi d'un dispositiu mòbil, en el sentit d'una anàlisi de les dades que ja estaven en aquell dispositiu, no sé si és necessari que això sigui a través del secret de les actuacions. Doncs són dades que ja estan a disposició de la policia i que les ha de valorar. Si hi ha hagut més seguiments a partir d'aquí, durant aquest període de temps, d'aquesta resolució no se'n desprèn l'existència d'aquests posteriors seguiments, sinó una anàlisi d'unes dades d'un telèfon mòbil que ja eren preexistents. Per tant, hauríem de valorar més el contingut exacte, no?, d'aquest atestat policial o dels atestats policials que obren per saber la fonamentació de per què s'ha seguit un secret de les actuacions fins al moment actual.
4: Molt bé, hem parlat en els últims minuts amb Raimon Tomàs, ell és advocat penalista d'aquesta informació de la imputació de Jonathan Andic en la investigació de la mort d'Isaac Andic, el fundador de Mango. Ara, a partir d'ara, doncs, la instrucció continua avançant fins al punt en què la jutgessa acabi decidint si s'arxiva el cas o bé s'acaba enviant a judici. Raimon, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit.
6: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
7: Som 3CAT. Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
8: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
7: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
8: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
9: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
10: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
9: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Masoni, Miguel Poveda,
11: amadíssim Senemí,
9: i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
12: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
9: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
13: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
2: Així sona a aquesta hora la rotativa. L'està controlant la Lídia Téllez. Bona nit, Lídia.
14: Hola, bona nit, Manel.
2: Que tens les portades ja.
14: Sí, les tenim aquí.
2: Doncs vinga, principals titulars i fotografia del diari Ara.
14: Doncs mira, tenim per una banda Zapatero imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. I es veu una de les fotos petites a Zapatero. L'altra notícia, l'hereu de Mango acusat de matar el pare. Jonathan Andic, que ha pagat la fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó. I es veu exposat amb dos Mossos d'Esquadra. I l'altra notícia, acord per als comptes del PP, el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF.
2: Molt bé. I el periòdico?
14: El periòdico tenim Illa i Junqueras seguint l'estabilitat i també es veu la foto amb tots dos junts. El juez investiga Zapatero por el cobro de comisiones. Jonathan Andic en libertad, confianza, investigado por homicidio. També es veu la foto amb els Mossos. Y una otra noticia, Barcelona es la tercera ciudad del mundo en número de congresos y el govern ofrece avanzar un año la subida salarial de los maestros.
2: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Lídia, que acabi d'anar bé la jornada.
14: Bona nit.
2: Bona nit.
4: I aquí a la redacció han arribat també ja altres portades, Marc Güell.
9: Sí, poques sorpreses, eh? Obertura de La Vanguardia, el jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. La foto per indicar que avui els jutjats de Martorell, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. I també en aquesta portada recullen l'alerta de l'OMS per la magnitud i rapidesa de la bola. Tenim també la portada del Punt Avui sobre els pressupostos, que també surt a les portades. Esquerra deixa l'IRPF per al tràmit del finançament i l'obertura principal és per aquest tema, virus sense fronteres. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal.
2: Gràcies, Marc.
9: Bona nit.
4: Bona nit.
2: Doncs ja hem entrat en aquella hora màgica, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit, 12 minuts i se'ns acaba el dia.
4: La convidada que ens acompanyarà avui i que tindrà l'última paraula del dia li va canviar la vida a la seva pròpia habitació. Estudiava educació infantil i primària i a estones lliures feia un podcast amb les amigues que es deia Tranqui, jo també. Tenia 20 anys. Aquell podcast casolà va cridar l'atenció de 3Cat i la van trucar. Va passar un càsting i va debutar com a presentadora digital del programa Eufòria. Des de llavors la seva veu no ha parat de créixer combinant televisió, ràdio i també contingut digital a la plataforma per joves de 3Cat, el Som Eva. Es va estrenar amb el programa sobre salut mental Ets un motivat i ha estat la presentadora més jove que ha participat a la Marató de 3Cat. Va ser l'any 2023. Ara acaba de guanyar el Premi Sonor 2026 a la millor podcaster i prepara la tercera temporada del Xafogó. La nostra convidada avui és la Carla Rubio. Bona nit, Carla.
15: Bona nit, com
4: esteu? Quantes coses, no? I tan jove.
15: És molt estrany estar escoltant que parlen de tu i estar així.
4: Escolta, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya nit?
15: Moltes coses. Sempre és impactant, també, la primera hora sobretot, que anàvem escoltant totes les notícies seguides. Sempre fa molta impressió perquè dius, ostres, encara quantes injustícies, no? Quantes coses. És una mica, tenim els mestres encara als carrers cridant i reivindicant coses que ja fa temps que diuen. També pues, casos de violència de gènere que encara continuen passant, tot i que hi hagi denúncies. Bueno, moltes coses, sí.
4: Com t'hem presentat en moltes coses, no? Molts títols, molts programes, etc. Tu què et consideres? Comunicadora? Com et presentes a tu mateixa? Podcaster?
15: Això és un tema. Jo diria que comunicadora, algunes vegades també diuen podcaster, al final jo sí que crec que han aparegut de sobte moltes professions noves i jo diria que la que millor defineix és comunicadora perquè al final és el que és la meva feina, no? Sigui en un podcast o sigui a la ràdio o en el mitjà que sigui.
4: Premi Sonor, imagina't, no? Comunicadora, efectivament, Premi Sonor 2027. El jurat va ressaltar la teva personalitat, naturalitat i espontaneïtat a favor de la creació de podcasts entretinguts i interessants. Efectivament, quan parlem de comunicació parlarem també de naturalitat, no? I de saber arribar a les persones. Tu això ho has treballat d'alguna manera especial o és una cosa innata?
15: Jo no ho vaig treballar mai. He tingut la sort de poder fer moltes coses i sento que és una professió que n'aprens molt fent. I jo em sento molt afortunada perquè crec que cada projecte aprens molt. Però és veritat que no és una cosa que mai hi hagi treballat. Crec que la majoria de comunicadors i comunicadores és una cosa que portes dins. Llavors, sí, per mi és veritat que sempre ha estat molt important empatitzar i que tant si fas una entrevista com pensant en l'audiència la gent connecti amb el que estàs dient. Llavors també sempre m'he obsessionat molt en això.
2: Hi ha molta vida amb això del podcast, ho dic perquè quan l'Agnès i jo vam estudiar, jo una mica abans que l'Agnès, però vaja, podem considerar-nos de la mateixa època, les sortides eren o anar a un mitjà molt gran o bé ja als mitjans tradicionals, no? De premsa, ràdio i tele local, però ara sembla que hi ha aquest camp immens que és el món del podcast, no? Hi ha molt moviment entre els joves amb tot això o què?
15: Sí, jo crec que sí i crec de fet que ha vingut per quedar-se, és a dir, ara ja passa molt que molts programes de ràdio també llavors els pot recuperar en format podcast, és a dir, crec que la gràcia dels mitjans i de la comunicació és que es pot barrejar una mica tot i que no es tracta de sacrificar ni la ràdio ni la tele ni de sobte apostar-ho tot a lo digital. Crec que lo interessant és la convivència i poder-nos adaptar perquè el món canvia i la informació ha de continuar arribant, llavors les maneres de transmetre-les han de canviar també. Llavors, sí que és cert que els joves ens sentim més còmodes potser amb uns formats com el podcast perquè permeten una informalitat que et fa connectar més i a més ens agrada molt poder escollir quan escoltem les coses, que la ràdio i la tele doncs això no ho té tant. però en el fons crec que va una mica a modes i últimament també està tornant molt analògic i per això penso que no ha de morir res.
4: Tot torna, això també es va veient amb els anys. Escolta, m'agrada molt que amb només 20 anys, no? Veu, no sé si tu, les teves amigues, veu fer aquest podcast i qui va triar el nom? Tranqui, jo també, no? Que, clar, és que és, ho trobo sensacional.
15: De debò t'agrada?
4: Sí, ho dic perquè et situa, ja saps que vas a un lloc on algú et parlarà de coses que segurament et passen i et sentiràs identificat. O sigui, trobo una gran veritat que si ens posem així en plan marketingians, un molt bon nom.
15: Doncs me n'alegro perquè és una decisió que vaig prendre amb 20 anys, ara en tinc 24 i hi ha vegades que penso, ostres, igual una cosa més curta, no? Vull dir, te'n penedeixes una mica, però sí, tenia molt clar, suposo, ja en aquell moment que el que volia era, com al final amb 20 anys tampoc no ets expert en res ni has d'explicar res, llavors jo el que volia era poder parlar de les meves coses perquè estava convençuda que algú hi empatitzaria, no des d'un punt d'alliçonament, perquè crec que amb 20 anys no és el que pots fer, ni amb 24, sinó més de crear aquest espai d'empatia i de poder parlar. El primer episodi, de fet, recordo que anava sobre el confinament, perquè acabàvem de sortir del confinament i és una cosa que va impactar molt a tothom, però sobretot als joves, de sobte ens va afectar molt i notava que era una mica tabú i va començar una mica per això, que per mi era important parlar d'aquestes coses.
4: Clar, però és un nom que convida a l'altre, no és... Parlaves de les coses que et preocupaven a tu, però no sí, parlaves sí. des del tu, sinó tranqui, ei, tu que estàs escoltant, jo també, saps?
2: Exacte, sí, sí, aquí votem a favor, del títol. I parles de 4 anys, com si hagués passat una vida dels 20 als 24. Bé, no està bé, és una bona perspectiva. I això, com notes tu que el que estàs fent comença a circular, no? Perquè un podcast és una cosa que fas des de la intimitat, allò que dèiem de com han canviat els temps, des de l'habitació de casa teva ho podries fer. Com comences a notar que això està funcionant?
15: Doncs va ser una mica de pressa, és a dir, jo tenia... No era influencer ni res, jo tenia el meu perfil com tothom, privat, i em feia molta angúnia fins i tot exposar-me a xarxes, però és veritat que confiava molt en el projecte i vaig decidir penjar-ne alguns trossos al TikTok i es van viralitzar i arrel d'aquí va ser quan, res que 3 mesos més tard, TV3 em va donar l'oportunitat de fer-me un càsting i vaig poder començar. I tot i ara portar, per sort, molt temps als mitjans, per mi ha estat molt important no abandonar aquest projecte, perquè crec que és important recordar perquè vaig començar, és una mica la meva essència, és un espai en el que jo em sento molt lliure i crec que també és xulo, no?, mantenir el projecte amb el que vaig començar.
4: I els estudis d'educació infantil i primària que et van enxampar enmig d'aquest èxit, no? Què n'ha passat?
15: Doncs al principi ho compaginava i vaig continuar fent-ho tot, tinc totes les assignatures ja tretes, ara estic en aquell moment que em queda el TFG i les pràctiques finals i estic buscant aquell espai a veure quan puc parar la meva vida 3 mesos per fer les pràctiques, que és veritat que compaginar feina i estudis no és gens fàcil, llavors estic en aquest tram final a veure quan la puc acabar.
2: Això vol dir que treballes molt. La Gemma Puig ens ha posat avui una calor, una cançó, ja has vist quan feia la previsió del temps, de molta calor. Tu tens aquesta xafogó a l'estiu, aquest any també hi serà?
15: Sí, tornem amb una tercera temporada, que no em pot fer més il·lusió perquè és un projecte que, jolín, sempre és una sorpresa, no?, quan veus que obtens l'oportunitat de continuar-lo fent, i res, és la tertúlia d'estiu que fem des d'Eva, que és el canal aquest juvenil del 3CAT, i és una manera de parlar d'aquests temes de l'estiu d'una manera distesa, que cadascú pugui dir la seva... I sí, en breus ja gravem, així que aquest estiu tornarà a haver-hi xafogó.
4: Aquesta de la bona, l'altra, ja, no? Sí, l'altra, sí. La meteorològica ja ens empipa una mica més. Tens, a banda dels teus perfils públics, tens un perfil privat a les xarxes socials?
15: Sí que el tinc, però no l'utilitzo perquè la gent es pot pensar que és com per espiar o penjar coses que no m'atreviria. Fixa't que el tinc més perquè me'l vaig fer a l'institut, que sí que l'utilitzava per penjar aquelles coses que no m'atrevia a penjar més a l'altre, i ara el tinc com una mica pel record de... Quan de sobte faig un plan familiar o alguna cosa que em fa més angúnia potser penjar-ho a les meves, doncs el tinc més allà. Vosaltres en teniu?
4: De perfils? Sí, sí, sí. Sí.
15: També per espiar?
4: No, bueno, i una mica... Ja,
2: jo tot públic, jo tot públic.
4: Sí, sí.
2: Jo tot públic, però és el més avorrit del món, el meu és el més avorrit del món. Tu, Agnès, en tens de
4: privat? No, però és veritat que ella es refereix a un fenomen, jo crec que passa amb els adolescents, no sé si ho tens tu, que estàs més a prop d'ells, diríem, per edat, que tenen dos o tres comptes. Ah, el sí. que saben els pares.
2: Ah, sí, sí, clar.
4: No?
2: Sí.
4: Molt bé, aquí. I després vas, trobes d'altres, no? I diran, no, que hi ha un altre... Ui, sí, sí. El teu fill, la teva
2: aquest
4: filla,
2: el
4: no?
2: Aquest el tinc en pausa, ara diu, no, segueixo.
4: Fa coses normals, no? És un altre compte.
15: Sí, sí, és veritat que hi ha molta gent que fa això. Sí, jo en el meu cas no, la veritat. El sí. tinc més per tenir.
4: Bueno, ja, doncs, ja, doncs, ja, doncs ja està bé. Carla, doncs veiem que sempre t'han interessat les persones, no? Perquè el fet també d'estudiar educació infantil i primària, la força, creiem que és una carrera com amb molta vocació. Bé, ella ho ha girat cap a la comunicació amb el

0: Recuperat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
1: L'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa de 22 anys després, un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: I el Barça de bàsquet té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James. Segons ha avançat el diari Mundo Deportivo, i ha pogut contractar està TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: Causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Em sembla increïble que la mateixa setmana que veig una noia recuperant el seu telèfon que un individu li acabava d'agafar de les mans, em trobi en un altre moment que en aquesta ocasió m'han explicat, no l'he viscut. El primer va passar en una parada de bus i avui he estat dins del mateix transport que ha pujat una senyora que demanava seure's perquè estava realment trasbalsada. Era potser d'uns 70 anys, menudeta però ben jovial, portava una bossa de roba penjada del coll i la portava amb la cremallera a la part interior, que no es veia. I com que l'he vist que alguna cosa li havia passat, li he demanat que estigués tranquil·la i que ara ja estava asseguda, pensant que potser havia hagut de fer una corredissa i estava cansada. I aleshores, davant la mirada atenta d'una servidora i d'una altra senyora que era davant seu, ens ha explicat que havia enganxat al vol el moneder on portava totes les targetes i tots els diners que un home li havia pres de dins la bossa que portava penjada al coll. Ens ha dit que de cop i volta havia vist com el seu moneder li passava per davant dels ulls i aleshores ha reaccionat ràpidament i l'ha agafat al vol i com que venia l'autobús ha pujat i l'ha agafat. Anava dient que no se n'havia adonat i que ho trobava del tot increïble. Pobra dona, l'he deixat comentant la jugada amb la dona del davant i anant a seure a un altre seient, mirant i procurant de mirar si el que portava les butxaques encara ho tenia i si la motxilla penjada a l'esquena i difícil d'obrir encara estava intacta. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10. Benvinguts a una nova edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, que ja ha marcat la Mariana, que ja és al Vendrell, i ara entendreu per què dic que ja és al Vendrell. Bona nit. Hola, Mariana, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: És una persona que ens va trucar fa uns dies des de l'Hospital de Bellvitge, per això dic ja és al Vendrell, vol dir sí, que tot està anant bé. Explica, sí, Mariana.
2: Exacte, tot està anant bé. Estic una miqueta així, porto un catèter, que encara no me l'han tret, però me'l trauran aviat. El meu marit està superbé, el ronyó li funciona superbé, i bueno, ja també estic bé, però bueno, és tot el que em passa és normal, així que vaig fent. I com que durant el dia descanso bastant, doncs ara no tinc son.
0: Clar. I ara escoltes el programa.
2: Sí, doncs mira, vaig escoltar els ignorants que, bueno, en fi, no sé. I així, i anem fent. D'aquí uns quants dies anirem cap a casa i, pues, tot anirà. Mira, ja us trucaré d'aquí uns quants dies quan jo estiguem al 100%.
0: A veure, si algun oient no acaba perquè igual no tothom sap la història, la Mariana ens va trucar fa uns dies des de l'Hospital de Bellvitge, perquè acabava de donar un ronyó al seu marit i jo li vaig demanar l'edat i ell em va dir 80 anys tots dos, oi?
2: Com dius?
0: Que teniu els dos 80 anys, és correcte això?
2: Sí.
0: I a més, la Mariana deia que tothom li deia que era valenta i jo li vaig dir no, el que ha fet és un acte d'amor molt bonic. I ella deia, efectivament, i és el que volia reivindicar. I ara ens truca per dir que tot va bé. Que, per tant, que tots dos aneu bé, tot i que és un tropell, sobretot. Sí, vaja, sí. Pels dos, perquè suposo que la Mariana devia estar bé i ara doncs no ho està tant perquè li han tret un ronyó, però el seu marit estava malament i ara està millor perquè en té un. Vull dir que...
2: Sí. Ell pot menjar de tot i jo encara no.
0: Veus? Mira tu.
2: Però bueno, jo estic molt contenta.
0: Doncs ben fet. I que per molts anys pugueu estar junts i encara que un pugui fer una cosa i l'altre no, però com a mínim els dos estigueu junts, que això és bonic, Mariana.
2: Doncs bé,
0: jo
2: doncs,
0: encantada de saludar-te i de
2: gràcies
0: veure l'evolució i d'aquí uns dies tornem a parlar, d'acord?
2: Molt bé, d'acord.
0: Moltes gràcies, una abraçada, bona nit. Adéu. En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
3: Bona nit, Marta i companyia. Aviam, vull dir Voldria denunciar una cosa que fa temps que m'està passant, aquesta és la tercera vegada, i és una cosa que no ha passat, que no s'ha parlat mai per ràdio, que jo sàpiga amb els anys que fa que escolto aquest programa, que són molts. Mira, és el tema de les farmacèutiques en quant a als medicaments. Uh-huh. El puc dir, el tema? És una denúncia, però és que la dic perquè en consciència, perquè me n'he enterat, i vull dir, i quan jo parlo és perquè abans me n'he enterat. Si no, no parlo. Puc dir-ho?
0: I tant, que pots dir-ho. En aquest programa, mentre no es falti el respecte, pots dir-ho.
3: No, mai. I intentaré que... Vaja, que no ho he fet mai, amb els anys que fa que parlo, però intentaré aguantar-me encara que per dintre jo de la ràbia, no?
0: Molt bé.
3: Perquè m'empipa molt, per no dir una altra paraula més forta, que em prenguin el pèl. A mi i a la gent que en necessitem.
0: A veure,
3: mira, és... els malalts que som diabètics, i jo en soc un d'ells, del classe tipus A2,
0: sí.
3: És a dir, que de moment no necessitem la insulina, ens depenem d'unes pastilles genèriques que totes es diuen igual, totes les laboratoris es diuen igual, perquè és la medicació, es diu metformina.
0: Sí.
3: És el substitutiu de la insulina pels diabètics. Bé, tots els laboratoris, vull dir, que estan associats amb el tema dels descomptes de la farmàcia, que la salut pública els té concertats,
0: uh-huh.
3: Vull dir, entre ells hi ha els 3 o 4 millors que pugui haver-hi a Espanya, i us puc dir perquè són multinacionals, Cibagegi, Bayer, Merck, vull dir, i n'hi ha un quart que no el diré, que és el causant d'aquest problema. Mira, els que depenem d'aquest medicament, ens hem trobat, i m'he trobat jo, i ho puc demostrar-ho a les farmàcies, que vaig generalment a comprar-ho ja fa molts anys, que d'un parell o tres de vegades l'any, aquest medicament el deixen de servir. Tot i estar per la Seguretat Social, el deixen de servir. Resposta, perquè m'ho diuen a la farmàcia, però jo després truco al laboratori, com que hi ha el número, truco i ho pregunto i em diuen el mateix. O sigui que el coincideix farmàcia i laboratori. Que no poden servir perquè estan en manca d'estocs. Vale? Mm. Vull dir, el que fa el reprovisionament, potser li tenen que donar el Premi Pulitzer per
0: eixerir. No calcula bé.
3: Exacte.
0: Correcte.
3: Vull dir, això d'entrada. Bueno, en principi, tu tens que creure, perquè si t'ho diuen farmàcia i t'ho diuen al laboratori, pues no hi ha, allò que diuen en castellà, no hay más cera que la que arde, no?
0: Exacte.
3: Vull dir, però és curiós que això passa dues vegades l'any. No hi ha medicació perquè no poden despatxar. Esclar, si et donen un altre medicament que es diu al laboratori Pepito, i tothom ho entendrà, els que depenem d'aquest medicament, i ho entenem una miqueta, sabem que el principi actiu del medicament és la metformina.
0: Sí.
3: I tots els laboratoris posen la mateixa quantitat, no és que sigui més barat, posen tota la mateixa quantitat de mil·ligrams a la pastilla i el mateix principi actiu, repeteixo, que és metformina, és el principi actiu. Però, depèn del laboratori, canvia amb una cosa que es diu l'excipient, que llavors pot ser més bo o més dolent. I l'excipient, Marta, pels que no ho sàpiguen, els hi dic... L'excipient és un afegit que posen a tota medicació, a tota, que és el, diguéssim, perquè també s'entengui, com un conservant, per dir-ho d'alguna manera, i ens entendrem tots.
0: Val.
3: Aquest pot ser més bo o més senzill.
0: Hmm.
3: Però les persones que tenen una edat i que sempre han pres el mateix tipus de xonses, de laboratori, de pastilles,
0: Ves
3: i canvia'ls-hi. Que per ells allò és un placebo, si no li canvies. Vull dir... Aviam, si li fots una aspirina matxacada, dirà, no, i és fenomenal. M'entens què vull dir? Però ja no és el seu habitual. Llavors, què passa? Doncs passa que els laboratoris, com que fan la diu-viu, i és lògic, que és per fer guanys, el medicament aquest que entra per la Seguretat Social el venen a l'estranger, que aquí és el quid de la qüestió, que es prenen el pèl per manca de stock, el venen a l'estranger perquè els hi donen més diners, cobren més diners d'aquest producte. I, és clar, com que la Seguretat Social els hi paga menys, això, ells no són càrites, necessiten tenir uns guanys.
0: Fan l'agost dos cops l'any a fora, vols dir?
3: Com a mínim dos. A mi m'ha passat dues vegades cada any, i és cada any. I el mateix laboratori, que no tindria problemes en dir-ho, vull dir que jo no tinc... En
0: jo,
3: aquest sentit
0: tampoc,
3: no tinc por de res, perquè ho sé de dir a veu i me n'hi he enterat. I inclús el mateix laboratori a vegades... Depèn qui m'ha agafat el telèfon, el mateix laboratori en qüestió m'ho ha dit,
0: ja,
3: clarament.
0: Sí.
3: Diu, no, és que, escolti, resulta més econòmic vendre a l'estranger. Bueno,
0: està bé. I els d'aquí...
3: Però...
0: Que...
3: Manem?
0: Dic, i els d'aquí què? Sí, sí.
3: Oh, ja. No t'entenc, Marta, perdó,
0: no, la gent d'aquí que ho necessita, què passa, no? Si
3: vale,
0: anem a l'estranger...
3: Que tenen que agafar laboratori Pepito, que no coneix ningú.
0: I tot i que és el principi... mateix, no té l'excipient aquest que deies, no és el mateix.
3: Exactament, no té l'excipient i actua com a placebo, un medicament que sempre te l'han pres. Te'l canvien i ja no és bo, aviam si m'entens. Tot i tenint el mateix principi actiu, el farmacèutic ja m'ho diu. Lluís, però si és el mateix, l'únic que canvia és l'excipient. Però ja no és el mateix, per què? Perquè la persona que s'ho pren està acostumat a aquell i si sí, li canvies sí. la marca, persones grans, estem dient persones d'edat, doncs ja això hi actua com un placebo, si d'això li canvies la marca.
0: Que no vols però, canviar clar, la marca, sí, sí, ho entenc, que és el que et funciona.
3: Però, això fan dues o tres vegades l'any i el mateix laboratori. I ells mateixos m'ho han refrendat, diu, és que ens surt més a compte vendre-ho fora. Doncs jo, de la Seguretat Social, si fan això, doncs els eliminaria del programa. I que visquin de l'estranger, que són milions i milions de productes que venen d'aquest tipus, perquè ja. de diabètics, per desgràcia, en som un tomb, eh? Només era això. Era preguntar si algun farmacèutic, la pregunta, a part de la denúncia, seria si algun farmacèutic escolta el programa, que suposo que n'hi ha més d'un, pot refrendar el que jo he dit.
0: D'acord.
3: Perquè no enganyo, vull dir. I si em demanen quin és el laboratori, Marta, jo el diré.
0: D'acord.
3: És que no tinc cap tip. Manem?
0: Que d'acord, no, jo tampoc tinc cap problema. Si el vols dir, digue'l, eh? A mi m'és igual.
3: No, vull dir, aviam.
0: No, esperem, a veure si algú respon i si és el cas ja ho direm. Ja està, quedem
3: així. No, i dir el laboratori no costa gent ni mica perquè és veritat. Es diu laboratoris Kem Pharma. És el quart més important de la multinacional. Ja. Laboratoris Kem Pharma, vull repetir.
0: Kem Pharma.
3: No tinc cap tipus de por perquè m'ho ha dit la farmàcia i m'ho ha dit el mateix laboratori. Vull dir, i a més, això ha passat... Home, costaria molt a les farmàcies dir quins mesos han sigut, perquè no sé si porten aquest escandall tan rigorós.
0: Ja,
3: però d'una doncs, manera o altra es podria averiguar que dues vegades l'any ho fan.
0: D'acord, algun farmacèutic ens ho pot corroborar i...
3: Per exemple,
0: i contestar la pregunta.
3: Fa la viu, però que no ens tractin de tontos, que no hi ha estoc. No, escolta'm, fins aquí hem arribat, no? Vull dir...
0: Molt bé.
3: Vale? Primos por un hermanos, no?
0: Sí,
3: que
0: senyor.
3: Diu aquell?
0: Molt bé.
3: Vinga,
0: sí, senyor.
3: Marta, bona nit.
0: Gràcies,
3: bona nit.
0: Lluís, bona nit.
3: Adéu.
0: En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
4: Hola, Marta, bona nit.
0: Com està, Joan?
4: A veure, bé, gràcies, Déu. A veure, és sobre el cas de la família Pujol. Uh-huh. Jo, això d'associació criminal, per mi, criminal, a veure, amb el ben entès de la paraula, és un crimen. És per sempre el que ha passat amb el de Mango. És una persona que vol treure la vida amb una altra. Bé sigui amb una arma blanca, bé sigui amb una pistola, bé sigui amb una barra de ferro, però amb la intenció de matar-lo. Vale? Mm. Diu, el processament a la família Pujol s'anomena criminal perquè la fiscalia els acusa d'haver actuat com una organització criminal o associació il·lícita per enriquir-se de manera il·lícita durant dècades. Vale, el d'associació il·lícita, val, però organització criminal, jo no sé, jo francament potser és que vaig completament equivocat i potser algú m'ho pot aclarir el perquè, però jo el crimen no el veig en cap lloc, cap puesto, cuidado, eh?
0: Suposo que algú que sigui expert o algun...
4: Segurament.
0: Ens ho pot dir perquè deu tenir a veure... amb la terminació policial, per entendre'ns, o com fan
4: suposo,
0: servir. No vol dir
4: és que
0: criminal, no vol dir que matis,
4: sempre, no? Però, mira,
0: però està bé que ens ho contesti algú, Joan, sí, sí.
4: Pensava, ho tinc que demanar-ho, i mira, avui ho he buscat amb el mòbil i m'ha sortit això.
0: Perfecte. Doncs a veure si no buscarem
4: Marta, també se n'enterarà.
0: Algun expert que ens sàpiga parlar d'aquest tipus de llenguatge.
4: Perfecte.
0: Molt bé, gràcies, Joan.
4: Vale, guapa, adéu, bona nit.
0: Josefina, des del Mercat de Sant Antoni, Barcelona, bona
5: Hola,
0: nit.
5: Hola, bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Bé, jo voldria corroborar el que aquest senyor ha explicat dels que som dependents, que som... Jo necessito insulina. Doncs de tant en tant, també vas a la farmàcia a buscar la insulina que necessites. Ah, doncs no els hi envien. Vostè el que ha de fer és anar per Barcelona i buscar una farmàcia que el tinguin guardada. I llavors, escolta, això no és... La persona que som dependents de la insulina és gravíssim, això.
0: Clar, no pots quedar sense, clar.
5: Ens hem de punxar, jo m'apunxo cada dia tres vegades. Clar, encara que no em posis molta quantitat o la que tinc que correspongui, però, esclar, es van acabant.
0: Clar.
5: I vaig tenir la sort de que a la vora de casa de la meva filla n'hi havia una que en tenien i, bueno, no m'hem pogut solucionar, però ens trobem de tant en tant. Jo també considero que és una cosa gravíssima. És greu la persona que pren la pastilla és metformina. Però és que jo també prenc una pastilla que no es diu metformina, però a més prenc la insulina. Aleshores et trobes que penses, bueno, què faràs? No puc viure sense la insulina, per desgràcia.
0: Clar, perquè vosaltres però una altra marca no us la poden donar, no? Insulina
5: no,
0: és insulina i s'ha acabat.
5: Sempre amb recepta la mateixa, la que creu que perquè no tothom li fa el mateix efecte al cos.
0: Ja.
5: Una persona li fa un efecte d'una cosa i una altra d'una altra. Mm. Però els que som diabètics, que necessitem tant la insulina, doncs ens trobem, és una angoixa permanent de quan veus que vas a la farmàcia
0: i no n'hi ha.
5: I no tenen la insulina.
0: I t'has d'anar passejant per totes les farmàcies,
5: sí,
0: a veure si la trobes.
5: Jo tinc 86 anys.
0: Imagina't, no?
5: Vaig amb caire de rodes. Tu comprens que jo,
0: no,
5: els meus fills treballen. Sí que em fan molta feina, m'ajuden moltíssim, però hi ha vegades que no es pot anar. No puc anar per persona a buscar una farmàcia que la tingui a la nevera, per exemple, no? Perquè és clar, això s'ha de triar.
0: A la nevera.
5: I procuro sempre, doncs, quedar, que quan falta una caixa, quan obro una caixa, ja que en tingui una altra per reposar.
0: Clar, és a dir, d'anar amb molta previsió, sí, per si un cas, no,
5: sí,
0: hi ha algun moment
5: que que en tens a la nevera, perquè és clar, s'ha de tenir sempre a la nevera. Però jo en tinc, però com que són de dues classes, la que em prenc, doncs necessito estar amb un abastament que puguis viure amb més tranquil·litat.
0: Clar, Déu-n'hi-do també, veus? Mira.
5: I aprofito la benentesa per felicitar aquesta senyora que ha trucat la de la reunió del seu marit, que quan va telefonar la primera vegada jo vaig intentar trucar per felicitar-los, perquè és un acte d'amor el que hem fet.
0: I tant que sí.
5: Un acte d'amor.
0: Doncs mira, avui ens ha trucat per dir que s'estan recuperant. O sigui,
5: molt, sí, sí, ja ho he sentit.
0: Sí, sí.
5: I li desitjo molta sort.
0: I tant. Moltes gràcies, Josefina.
5: Dani, bona nit per tu i per tothom.
0: Bona nit. Adéu-siau. La Maria Rosa, des del barri de les Corts, bona nit.
6: Hola, Marta, bona nit. I a tothom. Mira, jo diabètica, per sort, no ho soc. El meu marit va estar malalt. Tenia moltes coses. Entre elles, era diabètic. És a dir, si parlant de tot el que ha explicat el senyor, que no recordo com es diu,
0: el Lluís. Sí.
6: Té raó absolutament en tot. En tot. A més, com que és tan breu el que he dit, intentaré també de manera molt ràpida, com que donat totes les coses que tenia, doncs, bueno, alguna vegada quan encara estava el Xavier, havia algun ignorant que trucava, ha anat el meu metge de família, li ha demanat aquest medicament i m'han dit que no me'l poden receptar o li canviaven. Jo tot això ho vaig estar investigant, per dir-ho d'alguna manera.
0: Mm-hmm.
6: Però, clar, en farmàcies.
0: Sí.
6: I un dels altres problemes que hi ha amb la seguretat social, hi ha centres de família que estan administrats per una segona empresa que no és la seguretat social. Aquestes empreses tenen un pressupost i aquest pressupost no es poden passar d'ell.
0: Ja.
6: Llavors, com ho fan? Bueno, doncs si una senyora hi ha un medicament, posem que val 50 euros, un mateix medicament que en val 20 li canvien.
0: Clar. I així quadren el pressupost, no?
6: Però és ben trist que un cap que hi ha els metges de família.
0: Sí, si a vegades tenen gestió privada, sí, sí. O sí.
6: Bueno, clar, perquè surt més econòmic. Jo, a veure, us posaré un exemple. El cap de les Corts, que està en el carrer Mejía Lequerica, doncs, quan es van acabar els Jocs Olímpics, que hi havia una residència dels participants, allò es va convertir en cap de les coses. I era completament del clínic.
0: Sí.
6: I ara es deia gest clínic.
0: Sí.
6: Quan havia una baixa d'una infermera, d'un metge, automàticament el clínic enviava suplències.
0: Mm.
6: Ara, des de que ha deixat de ser-ho, doncs això ja no passa.
0: Sí, sí.
6: És a dir, és trist. Tot i amb això, jo també diré una cosa. La metge, infermeria i tot el personal que hi ha són excel·lents.
0: Com a mínim, això.
6: És a dir...
0: Com a mínim, i tant.
6: Sí, no, sí. No, ells ho són.
0: Perfecte.
6: I això que han perdut moltes coses.
0: Sí, sí.
6: Però, bueno, és així. I crec que per avui ja en tinc prou.
0: Molt,
6: ja he parlat prou.
0: Molt bé, Maria Rosa. Moltes gràcies.
6: A tots vosaltres.
0: Adéu, bona nit.
6: Bona nit.
0: Des de Navarcles, Lliberat, bona nit.
7: Hola, bona nit. Mira, jo em vaig trobar que necessitava un espai que es diu el dental leche. I 100 mil·ligrams em van cobrar 48 euros.
0: Déu-n'hi-do.
7: Bueno, la meva filla em pot demanar 200 mil·ligrams, 48 euros.
0: Quant?
7: 200 mil·ligrams, 48 euros.
0: Carai.
7: I de 100 mil·ligrams em van cobrar 48 euros.
0: Sí, sí, el mateix i és el doble de gran.
7: El doble de gran, que sembla... Que corre molt, noia.
0: Sí, tant i tant. Déu-n'hi-do. Molt bé. Gràcies per compartir-ho, per explicar-ho, Lliberat.
7: Au, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Doncs arribem a tot això, parlant avui de farmacèutiques i de medicaments, pràcticament. Hem arribat a 1:15 de la matinada, com ho sentiu?
1: L'entrevista que no t'esperes.
0: Heu volat mai en globus aerostàtic? Quina sensació vau tenir, si és que ho heu fet alguna vegada? Com és això de mirar a vista d'ocell i escoltar només el silenci esquitxat per les ràfegues del cremador? Els globus, enormes, tenen una forma majestuosa i imponent, però són la màquina voladora més senzilla que existeix, una lona que embolica un gas més lleuger que el de fora. Com es governen els globus, aquestes màquines primitives, o fins a quin punt es poden governar? Avui li podrem preguntar a un pilot de globus aerostàtics amb més de 4.000 hores de vol a l'esquena. És una amplíssima experiència que pocs pilots poden acreditar a l'Estat. Ell ha volat no només a Catalunya, sinó per tot el món. Ha sobrevolat el Kilimanjaro, a l'Àfrica. Ha fet la travessa dels Alps, a Europa, i ha volat també a Birmània i a Mèxic, per exemple. També és instructor d'aprenents, de pilot. Té una empresa amb una flota de 7 globus en total, que es diu AirCat, amb seu a Vic, a Osona. És en Josep Lluís Puntí, pilot de globus aerostàtic i fundador d'AirCat. Benvingut, bona nit.
8: Bona nit.
0: Escolta'm, Josep Lluís, això de fer volar un globus, tu com ho anomenaries o com ho consideraries? Perquè per mi em sembla impossible, però per tu és més aviat un art o hi ha una tècnica?
8: Suposo que va bastant barrejat, perquè és una tècnica d'un aire més lleuger que flota. Això és física pura i funciona sempre. Però que el vol sortir bé, que sigui maco i això, és més aviat passió, dedicació... i voler fer alguna més diferent.
0: Per tant, aquí ja hi ha un tant per cent d'art bastant considerable, no? Per fer-ho bonic,
8: sí,
0: diguéssim.
8: Sí, sí, sí, sí. Mm. Jo diria que sí.
0: Dèiem que tu has volat més de 3.000 hores i ho has fet de totes maneres, no? Portant gent, que són clients, amics teus segurament, i sol moltes vegades. Explica'ns què hi trobes o què sents encara ara en aquesta forma tan bàsica, tan simple, no? O dèiem abans, tan primitiva, de volar, que t'agrada tant encara ara, després de tantes hores de vol?
8: Suposes el no poder programar res. Sabem d'on sortim, però no on aterrissem. Sabem el dia que fa o el que tenim al camp de sortida, però no el que trobarem a dalt, les direccions de vent, les intensitats... Per tant, no sabem ben bé el recorregut. Ens el podem plantejar, el podem imaginar, el calculem, però fins que no hi som... realment no ho sabem. I el lloc d'aterratge el mateix. Tens una plana per baixar, però poder serà més cap a la dreta, més cap a l'esquerra, depèn de si els vents et van desviant o no, i aquesta incertesa és el que fa que no ens avorrim, perquè mai pots fer el mateix vol, mai el repeteixes.
0: Clar, sempre és diferent, no? Però en aquest punt d'incertesa no hi ha també un punt d'inquietud, una mica de què passarà, si tot anirà bé, o això només ho veiem des de baix els que no volem en globus aerostàtic?
8: Home, que anirà bé sí que ho tenim clar, que anirem a lloc que més o menys volem també, però la mica d'incertesa, les cuques a la panxa, la mica de dir, si fa ara pujo, aniré cap allà, si ara baixo, vaig cap a l'esquerra, doncs em quedo aquí, si ho he fet bé. Ara ja començo a baixar, perquè així em trobaré el vent de baix. Coses d'aquestes que cada dia, per molt que portis hores, per molt que això, ho has de fer-ho. I cada cop és diferent, i l'any demà et surt diferent. O sigui que és la gràcia, que no repeteixes mai. Si vas amb clients, canvis els clients. Si vas amb amics, canvis els amics. I si vas sol, doncs, bueno, penses altres coses que no pensaves el dia abans.
0: I la gent que va amb tu, quan vas amb gent, ho valora de la mateixa manera? O, perquè jo penso allà dalt, jo no he pujat mai a un globus, eh? O sigui, ja t'ho dic ara, però penso allà dalt, hauries de respectar com el silenci, disfrutar del paisatge i de les sensacions, i no sé si hi ha gent que comença a cridar i a fer broma i tal, i trenca una mica el viatge.
8: Ho solen fer una mica al principi, sobretot quan és un aniversari, una festa o això, a vegades ho fan. Però la majoria de la gent els veus en silenci. Nosaltres intentem introduir una mica, estem pujant, estem baixant, volem fer aquesta maniobra, i amb si ens surt, o sigui, intentem explicar ben bé com funciona el globus i que quan acabin el vol hagin disfrutat i tinguin una idea de la feina que fem nosaltres, que no és un ascensor, apretes el tercer, vas a parar el tercer, apretes l'1 i vas a parar l'1. No, és una ciència que funciona, però el vol és inexacte.
0: Tu, clar, dèiem 3.000 hores de vol. Recordes la primera vegada que vas pujar amb un globus? O l'edat que tenies?
8: Sincerament, no, perquè era molt petit.
0: Ah, eres molt petit. Això vol dir que ja t'hi van portar?
8: M'hi van portar perquè un parent tenia un amic, en tenia un, i sabia que el muntaven a no sé on, i el meu pare ens va agafar i el vam anar a veure. Però me'n recordo que feia molt soroll, això sí, oh, quin soroll. I vaig tapar les orelles, em vaig ajupir i vaig mirar per allà on es fica el peu la gent per poder pujar a la cistella i me'n recordo d'aquella imatge, però res més.
0: Clar, i d'aquí, com has fet el salt a guanyar-t'hi la vida, fer un pla de negoci d'una cosa que t'apassiona?
8: Doncs aquest amic que a vegades avisava el meu pare que feien una trobada o que feien això, un dia també em va dir si el volia acompanyar, si podia fer, si podia anar, i vaig anar introduint. I primer va ser un hobby, i després aquest hobby doncs s'ha convertit en una empresa, i m'he trobat en una empresa als dits, quan jo el que volia era volar, però bueno.
0: Clar, de cop i volta ets l'amo d'una empresa, i clar, això vol dir unes preocupacions, unes exigències, no? Un tenir tot en regla, tenir les assegurances que toquen pel que sigui, vull dir que ja és una cosa grossa.
8: I menys mal que jo mateix em faig volar, perquè si només fos l'administrador ja haguéssim plegat,
0: clar.
8: Perquè no és el que jo vull. A mi m'agrada volar.
0: Clar, només faltaria que només fessis els números, no?, i et quedessis a terra.
8: Exacte.
0: No, com a mínim, ja que puges, no? Aquest negoci va néixer, crec que cap al 92, no?
8: Sí, o sigui, abans ja tenia la llicència físicament, ja volava, però la vaig treure al 92, perquè aquest noi que me'n va ensenyar tenia uns quants patrocinadors i al vindre a les Olimpiades va dir si ens afanyem, podem fer feina. Vull dir que si tens el carnet, podem fer feina tots. I allà va ser el tret de sortida i doncs va, em poso les piles, em trec el carnet i així per les Olimpiades ja tindrem
0: clar,
8: tota la publicitat a punt.
0: Clar, i així molta més gent doncs, va poder gaudir, no?, de volar. I jo pregunto, on et treus tu el carnet per entendre'ns de portar un globus aerostàtic? On s'estudia això? O què fas per poder ser un instructor?
8: Hi ha dues escoles, una a Madrid i una aquí a Igualada. Després hi ha instructors i la persona que vol tria un lloc o l'altre per fer la teòrica i per fer la pràctica. Normalment una part de la pràctica es fa a l'escola perquè tens l'aula, perquè tens moltes coses per ensenyar, i una altra part de la pràctica es fa més o menys a la zona on tu volaràs. Si ets de la Cerdanya, millor que facis algunes hores i alguns vols a la Cerdanya, que serà allà on tu aniràs a volar cada dia, i no pas haver fet les hores a Madrid, per exemple. No et servirà massa de real experiència. Però normalment, en un d'aquests dos punts, Madrid o Igualada, es fa la majoria part del curs i la resta del curs es fa a la zona on vius o a la zona on penses volar més.
0: I és un curs que dura molt o tu pots treure com passa si vols portar un vaixell, per entendre'ns?
8: Hi ha gent que tarda més i hi ha gent que tarda menys. Hi ha gent que va molt ràpid a fer la teòrica, que és el que sol encallar una mica més el fet, i hi ha altra gent que a la pràctica venen en 15 dies, 20 dies i això, i fan un vol diari, un vol diari, un vol diari, i ja s'ho han tret. Hi ha altra gent que fa un vol al mes, sigui per diners, sigui per disponibilitat, sigui perquè ja treballen en una empresa i ens ajuden i de tant en tant tenen algun vol,

0: ja hi aniré. Em queda pendent, que encara tinc temps per anar-hi, no passa res.
1: No, no, i tant, més faltaria, no? Escolta'm, de tota la gent que puja, els clients, diguéssim, no? Algun moment divertit d'aquests que tothom fem fotos des de dalt i quants mòbils han anat a parar a baix? D'entavia no s'han trobat mai més.
0: Doncs mòbils de dins la cistella n'han caigut uns quants, i a fora no.
1: Ah?
0: I és curiós perquè és una imatge que vas dir, vigileu els mòbils, vigileu, i a vegades la moda aquesta de les ungles llargues i això, que penses, ai, mare de Déu, i no. No cauen.
1: Ah, no cauen. Doncs
0: han caigut ulleres.
1: A ulleres sí
0: que han caigut. La gent se'ls fica aquí sobre el cap, perquè el que sigui, fes mirant en l'aire i els hi cauen per darrere, o alguna gorra, però mòbils, he estat de sort que encara no ha caigut cap.
1: Veus, que bé. I escolta'm, hi ha gent, la gent que ha pujat en globus diu que amb cara de sorpresa, que a vegades, quan estàs força alt, tu pots sentir sorolls que estan passant arran de terra i que els sents molt bé. No sé si hi ha un gos o arriba una moto o alguna cosa així. Això és veritat? Passa això?
0: És totalment cert. El so, quan nosaltres fem el so, quan parlem amb alguna persona, d'entrada xoca amb aquesta persona, rasca el terra, rasca una paret i es perd. En canvi, en amunt, cap al cel, cap a dalt, no xoca amb res. Per tant, la onda del so viatja i el no xocar amb res se sent perfectament molt més amunt. I això abans de tindre més tecnologia, quan volàvem una mica de boira per sobre els núvols, sentíem els gossos i pensàvem, cony, estem a punt de tocar a terra, ja, perquè sento els gossos i sento els cotxes.
1: I no.
0: I encara tenies aquests 400 o 500 metres de diferència.
1: Déu-n'hi-do.
0: I ara amb els instruments que portem i això, és molt més fàcil de dieta. Sentiu els gossos, ho sentiu tot, i encara ens queden 400 metres per arribar a terra.
1: Déu-n'hi-do. És en Josep Lluís Puntí, pilot de Globus Aerostàtic i el fundador d'ERCAT, aquesta empresa amb seu a Vic, que ha portat tanta gent i que ell té tantes hores de vol i que avui doncs, hem conegut tots els ets i uts del fet de volar amb globus. Moltes gràcies per explicar-ho a la nit dels ignorants i res, bon vol quan toqui, sigui el dia.
0: Doncs benvinguts si mai voleu provar-ho.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé, bona nit.
0: Bona nit, adeu.

0: 10 minuts i arribarem a la 1 de la matinada. El 932017474 ens truca la Paquita des de Premià de Mar. Bona nit.
1: Hola, Marta, bona nit. Només era per opinar del globus. Ah. He fet el viatge, jo, sí, a la Garrotxa, en globo, i després, un altre any, vaig fer tota la part de la Costa Brava.
0: Carai. I què, l'experiència? A veure.
1: Sí, mira, va ser super emocionant. La Garrotxa la vaig fer que sortien els globus des d'Olot, allà a prop de Santa Pau, sí. I allà sortien a les 5, vam estar a les 6 del matí, i llavors van estar omplint els globus, es veien tot com es anaven omplint tots, perquè eren, doncs, era un grup bastant, vam anar-hi bastantes persones, i llavors, doncs, devien ser les 7 i mig, les 7 del matí, ja vam pujar a la cistella i vam començar a pujar. Era tan emocionant. Jo, en aquell temps, això fa 12 anys que vaig fer-ho.
0: Està bé.
1: Tenia 76, 77.
0: Déu-n'hi-do, molt bé, molt valenta.
1: Sí, sí.
0: Molt valenta.
1: Sí, va ser, i encara, bueno, no tenia mòbil, però vaig fer fotos amb la màquina,
0: sí.
1: I després me les he passat al mòbil, perquè, clar, algunes persones em diuen que has anat en globo.
0: No s'ho creuen.
1: I els hi ensenyo. I llavors, el de la Garrotxa, tinc de dir-te que des de dalt de tot, quan estàvem ja molt amunt, tu veies el llac de Banyoles, impressionant, semblava res. Un lago, un llac...
0: Una cosa petiteta.
1: Petiteta. I miràvem des de dalt. Ostres, mira com és el... I, bueno, i marcaven els diferents volcans que hi ha a tota la Garrotxa.
0: Clar.
1: I tinc, encara ens van donar una pergamí amb tot el nom, amb tot el teu nom, la teva data de fer-ho. I després, l'altre any, vaig fer el de la Costa Brava, que va ser també super emocionant.
0: Que bonic, doncs, escolta...
1: I avui, quan hi ho sentí, m'hi han recordat.
0: Clar, has dit, calla, que això jo ja ho he fet.
1: Dic, això ja hi ho he vist.
0: Doncs molt bé, gràcies per compartir-ho, Paquita,
1: pues
0: molt,
1: ja
0: molt bonic. Gràcies.
1: Pues gràcies a tot, Marta.
0: Que vagi molt bé, moltes gràcies, bona nit.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, bona nit.
2: Bona nit i bona hora, i felicitats al Toni Clapés i a tu per el Premi de Ràdio de Sabadell, que l'hi vist en directe. Hi eres, tu?
0: No, no, jo no hi era. Jo estava treballant.
2: Vale.
0: No, no, no.
2: Ha estat bé el que dic. Ha fet brometa que s'havia de posar les ulleres i això...
0: No sé, has vist més tu que jo? Mira, jo ja
2: pues,
0: ho aniré a recuperar.
2: Revisita el que hi ha maneres de revisitar-me, això, de l'internet.
0: Molt bé, sí, ja ho faré.
2: Mira, Marta, vull demanar una cançó que la tenia que demanar l'altre el darrer dia i no em vaig... Se'm va anar a l'olla i vull demanar El gallo rojo, gallo negro, de Sílvia Pérez, tu, que és un temazo del Ferlosio. No sé com es diu.
0: De la Sílvia Pérez Cruz, m'has dit...
2: Gallo rojo, gallo negro.
0: Gallo rojo, gallo negro, vale.
2: Sí, per quan sigui possible.
0: D'acord, molt bé.
2: I ja dit a les peticions i el comentari, dit a les preguntes.
0: Vinga.
2: Que són, si existissin els miracles, si fossin possibles, o si algú proclamés que els miracles són possibles, que algú, o és opció que la gent es fogui o que cregui que és un miracle, que algú em posi un exemple de possible miracle de que hagi passat i que sí, que es pugui provar que és un miracle.
0: D'acord.
2: Si és probable.
0: Molt bé.
2: I si no es pot provar, no serà miracle, penso.
0: Molt bé. Segona.
2: I la següent és a les dones de la vida. No, a les prostitutes, a les dones de la vida, per dir-ho finament,
0: sí,
2: que eren prostitutes, o meuques, o putes, o digue-li
0: sí,
2: com vulguis.
0: Sí.
2: Perquè se'ls diuen dones de la vida, perquè saben tant de la vida que saben guanyar la vida amb el seu cos, o per quin motiu.
0: Molt bé.
2: I la darrera i última, Marta Romagosa, han de dir Romagosa, em sembla, i fet diferència vocal de pronunciar. Romagosa.
0: No, no, Roma, Roma.
2: Roma. Preguntant-se a Roma. I hablando con la con la domadosa te vas te divertir, me la passo molt bé.
0: Exacte.
2: Mira,
0: tercera.
2: I la frase aquesta de sorgir de les cendres com el fènix,
0: sí,
2: que d'on ve i què vol dir, i això és tot avui.
0: Molt bona bé, nit, perfecte,
2: Marta.
0: Bona nit, adéu-siau.
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
6: Aneu massa de listos.
7: I els valencians?
6: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
5: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
8: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
9: Has sentit el que acaba de dir?
10: Ja a Mallorca no feu l'amor.
11: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Quatre minuts i arribem a la una de la matinada. Va que encara no hem llegit ni hem escoltat cap missatge dels que ens deixeu al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148, pels que no us ve de gust de trucar en directe al 93-201-7474, que ho podeu trucar, però ara ja serà després del butlletí de la una. Per exemple, hi hem trobat avui un missatge de la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona.
13: La meva pregunta és, bueno, pel programa i per tu, Marta. A veure, què sabeu de la doctora Bou? A veure què se n'ha fet, a veure on està, o a veure si podia un dia convidar-la.
0: Molt bé, Carmeta, me la vam convidar a principi de temporada i mira, farem una altra vegada el mateix abans que acabi la temporada de la nit dels ignorants, a veure si un altre dia la doctora Bou ens pot acompanyar i fer algunes consultes sobre el tema de la dermatologia i saber com està. Després, en Josep, des del Parc Güell, ens diu: la pregunta que faig avui és com fa la IA, la intel·ligència artificial, per disposar de tanta informació i de totes les matèries? Com s'ho fa per disposar d'una base de dades tan àmplia? Perquè suposo que no hi haurà un exèrcit de persones introduint-ho a l'ordinador, ens diu en Josep des del Parc Güell. La Menxo, des de Marçà, ens diu: si es demostra que un fill ha matat el seu pare i aquest havia deixat l'herència al fill, la Menxo pregunta: aquest fill serà l'hereu igualment? L'Aleix, des d'Esparreguera, ens diu: quin és l'origen del món? Anem forts aquí, eh? Per què no podem recordar tot el que somiem? Són dues preguntes diferents que ens deixa al WhatsApp del programa l'Aleix. La Carme, des de Palma de Mallorca, ens diu: dissabte vaig anar al concert del 150è aniversari d'Estrella Damm. Un dels grups que tocava eren els Love of Lesbian. I la Carme pregunta: per què van triar aquest nom? Mira, doncs els haurem de preguntar amb ells, no? A veure què ens contesten. I després la Maria Lluïsa, des de les Corts a Barcelona, ens diu: torno a casa a quarts de 3 de la matinada i les últimes nits m'he trobat un grup de gent amb cadires i begudes fent guàrdia davant de l'illa Diagonal. Algú sap què hi fan? A quarts de 3 de la matinada davant de l'illa Diagonal, gent fent amb cadires i begudes? Aquesta no l'havia sentit. Doncs a veure si algú que estigui per les Corts ens ho pot verificar i pot intuir què està passant, o si estan fent cua davant alguna botiga o de l'illa, no sé. A veure si algú de la zona ens pot il·lustrar. I com que els següents missatges són una mica més llargs i ens queda pocs segons per arribar a la una de la matinada, tornaré després del butlletí de notícies per explicar-vos els altres missatges que heu deixat per WhatsApp i tots els altres oients que vulgueu trucar a partir de la una i pocs minuts al 93207474. Vinga, fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga una fiança d'1 milió d'euros i evita entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. La principal hipòtesi del crim, segons l'escrit judicial, és l'econòmica. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi de les missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Raimon Tomàs, advocat penalista, en declaracions al Catalunya Net, explica en quin punt està la instrucció.
2: A partir d'ara, en aquest moment en què la defensa també podrà actuar en aquest procediment, es practicaran altres diligències d'instrucció que poden aportar altres indicis i finalment haurà de ser aquesta jutgessa qui haurà de decidir al final d'aquesta fase d'instrucció, que és la investigació dels fets, si portar endavant aquest procediment cap al judici oral o si arxivar-lo.
1: Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: L'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge del cas el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més d'operacions amb petroli, or i divises. L'expresident espanyol ho nega tot. Mentre la Moncloa ha tancat files amb Zapatero, el PP assenyala Pedro Sánchez i insisteix que ha de plegar.
1: El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa dels pressupostos amb Esquerra i negocia amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país.
3: El Departament d'Educació proposa als sindicats avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.400 professionals més al curs que ve. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió malgrat que la proposta no els sembla suficient i qui no hi anirà és el sindicat professors de secundària perquè diuen que no respon a les seves demandes.
1: El president rus Vladimir Putin és a la Xina on aquest dimecres es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. El cap del Kremlin busca arrencar el compromís per fer un nou gasoducte. La trobada, menys de 7 dies després de rebre Trump, situa Pequín com l'epicentre de la política i economia globals. Els treballadors de Nissan han protestat fa poques hores contra l'ERO davant del consolat del Japó i han tallat uns minuts la Diagonal de Barcelona.
3: Els sindicats han tornat a reunir amb l'empresa a la seu del Departament de Treball. Mantenen el seu rebuig als 211 acomiadaments que preveu Nissan, el 37% de la seva plantilla a Catalunya i que poden comportar el tancament del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Raúl Ocón és el delegat de Comissions Obreres a la planta.
4: La intenció és retirar l'ERO perquè no està justificat i és el manteniment del treball, és la nostra premissa.
3: A banda del centre de recanvis, l'ERO de Nissan també afecta 86 persones del seu centre tècnic i 15 de la planta d'àrees funcionals.
1: Esports, Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar al partit.
3: El Barça masculí a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1 per 1 del fair play financer. financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
1: L'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després, un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un

0: El ritme.
1: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
2: Perquè al Catalunya nit som pausa.
0: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: A tot hora
2: i a tot arreu.
3: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Som diferents.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. El telèfon obert al 93-201-7474 per fer les vostres preguntes, respostes, reflexions, queixes, aportacions, felicitacions. Com sempre dic, sempre que es faci respecte, qualsevol opinió es pot explicar aquí a la nit dels ignorants, si us ve de gust i així ho voleu. I jo contenta i feliç que tingueu línia, que després algú es queixa que si no hi ha línia, que si truquem i encara no ens agafeu, ara mateix podeu trucar i hi ha línia, segur, perquè l'Aina té les dues mans a l'ordinador. Està fent missatges i no està responent perquè no hi ha ningú que truqui ara mateix exactament. Però sí que hi ha missatges de WhatsApp al 667-220-148. Per exemple, la Mariona ens ha deixat aquest missatge. Diu: he sentit les dues persones que volien obtenir el text de la sentència d'una nul·litat matrimonial que els ateny personalment, una com a esposa i l'altra com a filla d'un matrimoni anul·lat. Jo diria que el problema que van tenir és que van fer la gestió personalment i de paraula. Aleshores, els poden haver dit qualsevol excusa per refusar el seu requeriment. La Mariona diu: la demanda de la informació que volen obtenir i a que tenen dret l'haurien de fer per escrit i segurament per burofax, de manera que quedi constància jurídica de la demanda. Segurament tot plegat acabarà requerint el servei d'un advocat especialitzat en dret canònic. Que consti que no em mou cap interès professional en donar aquesta resposta, sé aquesta informació per una amiga que va aconseguir el text d'una sentència que l'afectava personalment i dedueixo que és com va dir la Mariona, que és que ho van fer a través d'un escrit i per burofax. Per tant, és una bona resposta per les dues persones que hi estaven, sobretot una, hi estaven fent aquesta consulta i que van trucar aquí a la nit dels ignorants. Ens truca el 93-201-7474 en Miquel des de Sabadell. Bona nit, Miquel.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Volia fer una consulta per saber quin és el millor moment per centre d'atenció.
0: Espera, que et sento una mica malament. Quin és el millor moment per prendre's la pressió?
1: Sí, sí, la pressió, perquè al principi no sé si és millor quan t'aixeques a acabar de dormir o abans de dormir, o quin és el millor moment per dir perquè, clar, jo me la prendo sempre quan
0: t'aixeco
1: i em puja molt. No sé si
0: perquè
1: quan estàs dormint
0: t'aixeca
1: molt o no sé.
0: Clar, però tu dorms de dia, no? Entenc?
1: Sí.
0: Clar, per tant, deu ser la tarda, no? Quan te la prens?
1: Sí, bueno, ara per la nit també em vaig a una esqueta per descansar una mica de 10 a 12 i potser me la prenc al moment surt molt alta.
0: Et surt molt alta?
1: Sí. Depèn del moment, em surt molt alta.
0: Doncs compta amb això, Miquel, eh? Compta amb la pressió alta, eh?
1: Sí, sí.
0: A veure què ens diuen els oients, Miquel, que segur que et contesten.
1: Sí, tenc una pastilla d'aquesta de 10 mil·ligrams, però no sé.
0: Ja. Potser t'ho haurien de revisar, però vaja, a veure què diuen els oients.
1: I també una cosa, de l'illa, quan jo vaig estar a partir cada nit allà, i jo no he vist cap dia ni cap noi tan caïda, però imagino que seran nois de festa. Nois que se'n van de festa.
0: Tu creus que són nois que se'n van de festa? D'acord, molt bé. Ja, molt bé. D'acord, Miquel, a veure què et diuen d'això de la pressió. Gràcies.
1: Va, gràcies.
0: Adéu, bona nit. Eduard, des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit a tots. A mi no trucava per la pressió, trucava una cosa pel globus, però li direm a aquest senyor de que, en primer lloc, s'ha de prendre la tensió arterial cada dia, més o menys, esclar, a la mateixa hora, cap al dematí, normalment. Que estigui tranquil, que no s'hagi pres algun estimulant o cafè, o coses que estan descartades per la hipertensió arterial. Tampoc és bo començar a prendre-se la tensió arterial diverses vegades al dia. El que sí que és correcte, que quan se la prengui, normalment deu fer-ho amb un aparell elèctric, que són els que ara es fan servir, doncs que es faci que la comprovi un parell de vegades, uh-huh. És a dir que, i llavors igual cada vegada hi ha una petita variació, que sí, això és normal. Si
0: sí,
2: tot, malgrat tot, inclús prenent l'hipotensor, no acaba de normalitzar-se, lògicament té que anar a la seva infermera o al seu metge de família, que cal aleshores és una revisió i un control. M'entens? Moltes sí, vegades hi ha aquests problemes, no? El problema això de dormir i de tal també és molt, molt important, si has acabat de menjar, si estàs fent la digestió, si estàs més nerviós...
0: Clar, com que ell treballa de nit perquè estava...
2: Sí, ja ho he sentit.
0: Clar, llavors s'ho pren, suposo, quan es lleva, que és tarda...
2: Sí.
0: Suposo que això també deu afectar.
2: Sí, exacte, exactament, és el que et volia dir. Bé,
0: molt bé, doncs bona recomanació.
2: I això no, però jo trucava, bueno, lògicament...
0: Trucaves per una altra cosa, però mira, ja aprofito.
2: Sí, clar, només, per, només per dir-te que els companys que han trucat sobre el tema sanitari que han parlat, i farmacèutic, que estic totalment, però totalment d'acord, i malgrat els anys que han passat veig que els problemes d'aquest tipus doncs segueixen.
0: Sí, senyor.
2: No? I finalment, doncs, la meva experiència de volar amb globus i anat dos cops, una a Osona, per Osona, si tot, Osona, i la segona a la Garrotxa, que va ser espectacular, però almenys per mi, i suposo que per la gent, perquè ningú va fer bromes ni res, tothom estava allà pendent d'aquell silenci i dels sorolls que se sentien de baix, bueno, en fi, i volar per sobre
0: les
2: boques dels volcans, en fi, preciós.
0: Molt recomanable, no veig?
2: Mana?
0: Molt recomanable.
2: Oh, i tant, i quan he sentit aquest senyor, bé, que havia passat per les piràmides, mare de Déu, senyor,
0: imagina't.
2: Amb la bogeria que tinguin les piràmides. Sí, i els alts, s'ha vingut, em sembla, com tu, la imatge de les tres piràmides, no?
0: Home,
2: és que per sobre,
0: mare meva.
2: I per sobre amb globus, mare de Déu, senyor. En fi, doncs això, i bé, una abraçada per tots, sobretot començar amb tu, l'Aina, i tot el grup, eh?
0: Moltes gràcies, doctor.
2: I felicitats, perquè això va increixendo de qualitat, eh?
0: Moltes gràcies.
2: Una abraçada.
0: Adéu. Aquí, escolta'm, tenim oients que han pujat amb globo. No una, no, dues vegades. O sigui, trobo que tenim uns oients que han fet moltes coses. Està molt bé, això. A veure, més missatges que ens heu deixat de WhatsApp. En Vicenç diu... El dissabte 16 de maig es va celebrar la nit dels museus. Afortunadament, un petit grup d'amics van poder fer una donació important al MAE, Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, del llegat artístic, vestuari, fotografies, documents audiovisuals, d'una vedet molt important barcelonina, la Merche Mar, després de la seva mort al febrer de l'any 2025. Aquest centre de documentació i museu resulta que no té una seu física on poder exhibir el seu gran i valuós llegat teatral. El dissabte 16 de maig es va poder exhibir una petita mostra a l'espai Escàner de l'Institut del Teatre a Montjuïc amb el títol Frivolitat i memòria. Diu, una instal·lació performance d'una sola nit, recordant couplets, varietats i vedets, amb vestuari de la Mari Sampere, la Bella Dorita, la Raquel Meyer, on va ocupar un lloc especial al patrimoni arribat recentment de la vedet Merche Mar. Diu, les dones al centre de l'escena. Això només es va poder veure unes hores i després es va tornar a desar per ser conservat. La pregunta que fa el Vicenç, aquí a la nit dels ignorants, és per què aquest museu no té una seu? Per què la Diputació de Barcelona o la Generalitat no l'impulsen? Doncs aquesta és la pregunta que fa el Vicenç després d'haver explicat aquesta cosa tan bonica que es va poder veure la nit dels museus. L'Antonio, un altre missatge que ens deixa al WhatsApp de la nit dels ignorants, diu... i fa la definició que ell ha trobat de fill putatiu, segons la Viquipèdia, diu, un fill putatiu és aquell que per error, excusable o per afecte, és considerat i tractat com a fill sense ser-ho naturalment o haver estat adoptat legalment. Diu, el terme prové del llatí putativus, que vol dir reputat o considerat. I finalment la Isabel ens deixa també un altre missatge, que és una recomanació. Diu, he llegit La granja del Ritz de la Teresa Roig. M'ha agradat força, la recomano, diu, una novel·la distreta que fa passar una bona estona. i aquesta oient ens diu, m'ha fet pensar en en Joan de Vallcarca, que va treballar al Ritz i que devia veure coses ben curioses i interessants. Doncs sí, perquè Isabel alguna vegada ens ho ha explicat quan ha trucat i realment hi ha algunes escenes i algunes històries que s'explica que són molt, molt interessants. Doncs aquests són els missatges que ens heu deixat aquestes últimes hores al WhatsApp del programa. Ara és la 1 de la matinada i 18 minuts i marxem, va, marxem.

0: Doncs avui ens n'anem a viure una aventura a l'Amazònia. I ho farem de la mà d'un periodista que fa anys que porta una càmera a les mans, però que no només retrata imatges, sinó que les descriu, les explica, ho viu en primera persona i després o bé ho escriu en reportatges i llibres o bé ens mostra les imatges en fotografies i documentals. Avui anirem al Perú, al Parc Nacional del Manu, en plena selva, un territori verge on la natura encara imposa la seva llei. Així ho ha explicat Josep Maria Palau, el director de la revista Viajar, que acaba de publicar un llibre que es diu Mi madre se convirtió en pájaro, una aventura en l'Amazònia. Josep Maria Palau, Rebera Aigua, bona nit, benvingut a la nit dels ignorants.
1: Bona nit, moltes gràcies.
0: D'entrada, perquè jo dic, i jo m'he mirat els mapes abans de poder fer aquesta conversa amb tu, però la gent situa on és aquesta selva del Manu al Perú.
1: És una mica complicat. No és aquell lloc que tothom pensa quan dius Amazonia o et situes en aquella part del món, no? Estem parlant del Perú, perquè, curiosament, el Brasil, evidentment, hi passa el riu Amazones, però neix el Perú, i molta part del Perú és selva amazònica. Uh-huh. El que passa és que tots tenim aquella imatge tan marcada pel Machu Picchu, per les quatre coses que sabem del país, i aquelles tres quartes parts de país que són selva, potser no les tenim al cap.
0: No les coneix massa gent.
1: Eh? Exactament. I aquesta part específicament de la selva del Manu queda una mica més allà del riu Madre de Dios, uh-huh. i seria la part més interna, més conservada encara avui dia d'aquella zona del món.
0: De fet, només començar el llibre, que és, està editat per Viajes al Passado, assenyales que la selva del Manu és, dius textual, un lloc autèntic.
1: Sí.
0: En què es basa aquesta autenticitat?
1: Aquesta paraula de vegades és una mica...
0: Que la diem a vegades sí. Molt sovint...
1: Exacte.
0: Però que no pren la mateixa excepció que fa servir tu en el llibre,
1: aquí,
0: no?
1: Aquí és el que volia anar a parar. A veure, autèntic en el sentit de que és com era. No està tocat. És sorprenent perquè realment tots aquests llocs verges pateixen una gran pressió de tota mena, d'explotació, de recerca de recursos, etcètera, etcètera. I aquí encara avui dia, podem trobar un lloc que està intacte. Pràcticament. Hi ha una zona que n'hi diuen de amortiguació, tal com ho han definit allà, que seria aquell punt on encara pots trobar doncs, alguna granja, alguna zona d'explotació. Però la part que ja vas més enllà, aquella frontera gairebé invisible, a partir d'allà no pots fer-hi res i no hi pots accedir si no tens un permís especial. Amb la qual cosa es limita molt, a no ser que vagis de manera il·legal a fer alguna cosa estranya.
0: Clar, o sigui que trobes molt poca gent, clar.
1: Sí, home, te'n trobes molta que hi viu.
0: Clar, vull dir, com tu, sí. Com tu en aquell moment, molt poca gent.
1: Però diguem-ne, de visitant així de pell més clareta doncs potser
0: pocs,
1: no tant.
0: Pocs. De fet, dius que els científics adverteixen que l'Amazònia s'acosta a un punt de no retorn i que fins i tot està en joc una part essencial del nostre futur, oi?
1: Efectivament. A veure, a mi no m'agrada escriure pensant o generant aquella sensació d'angoixa de que el món s'acaba sí. I que és un desastre, no? Sí que obrir reflexions, o espais de reflexió és important, no? Però aquí hi ha una qüestió molt, molt interessant, que és que l'Amazonia, com explico ja només a la introducció, si passem de la part que s'ha perdut d'un 18 a un 20%, que no és tant, un 2% més, es perdrà una cosa molt, molt maca i que a la vegada és molt poètica, no? Que són els rius que volen.
0: Els voladors, és que ara sí. Jo volia entrar en això perquè m'he quedat...
1: És molt flipant, no?
0: És molt flipant, sí, sí.
1: Doncs els rius que volen serien corrents d'aire carregades d'humitat que de forma poètica es descriuen com a rius i que circulen per tota Amèrica Llatina i ajuden a regular el clima de tants països. Si fem aquest pas de destrucció afegida del 18 al 20%, això pot desaparèixer i, evidentment, el cataclisme és espectacular.
0: Clar, per tant, no és que tu hi hagi, que també, hagis posat més poesia, sinó que els hi diuen així, rius voladors,
1: sí,
0: allà.
1: Sí, sí. És una cosa molt curiosa, perquè una de les qüestions que em van sorprendre en aquest viatge van ser justament aquests moments com de poesia, de realisme màgic, que et trobes en la realitat de la vida de la gent que viu allà, no? I llavors hi ha aquests moments extraordinaris, no sé, hi ha arbres que caminen, per exemple.
0: Com?
1: Arbres que caminen, sí, sí. A veure, no caminen, no fan una marató, però poc a poquet, amb una mena d'arrels que serien com un tres peus d'una càmera de vídeo fotogràfica, ells van llançant aquestes arrels endavant i poc a poquet es van desplaçant cap allà on troben que hi ha més sol, més pluja, el que els hi convé segons el moment, no? Llavors, doncs, hi ha arbres que caminen, hi ha, com diu el títol, persones que es tornen ocell, o sigui, hi ha coses extraordinàries.
0: Això, explica'm el títol. Mi madre se convirtió en pájaro, això té a veure amb una història concreta.
1: Sí.
0: I tu li has donat encara un altre significat.
1: Sí, de fet el llibre parteix d'aquesta frase, no? Jo estava esperant per conèixer un xaman, un home sant, diguem-ne, d'aquella zona, un guia espiritual, que a més em van dir que era enginyer. I aquesta combinació vaig pensar, home, això és extraordinari, no? Clar. Un senyor que és enginyer i a la vegada...
0: I xaman alhora, no?
1: Sí, sí. És com que toca els dos mons, no? Però no hi havia manera d'aconseguir de visitar-lo. Fins que un bon dia em diuen, no, avui és el moment, avui pots anar-lo a veure. I vaig preguntar, i per què no em volia veure fins avui? Ha passat alguna cosa? No li convé? Perquè dius, escolta'm, si no vol que hi vagi, no hi vaig.
0: Clar.
1: I em diuen, no, és que la seva mare es va aixecar, se'n va anar al riu i es va convertir en ocell. I clar, em vaig quedar una mica parat, evidentment.
0: M'ho pot traduir,
1: sí,
0: això, no?
1: Exacte. Després, parlant amb ell, que a més t'ho explicava amb tota la tranquil·litat, et deia, sí, sí, i de la mateixa manera que et deia com havia portat l'aigua corrent a la població, que ara són ja sedentaris, el seu grup ètnic que viuen en un lloc determinat d'aquesta selva, també et deia que això, que la seva mare s'havia aixecat un bon matí, se n'havia anat al riu, i quan la va anar a buscar no la va trobar, i per tant s'havia convertit en ocell.
0: Val. Que és una manera poètica de dir que se n'ha anat.
1: Se n'ha anat.
0: I que ha mort, vaja.
1: Se n'ha anat.
0: Pels que parlem més clar, és que se n'ha anat i que s'ha mort, no?
1: Però fixa't una cosa, abans que comentaves el tema del títol del llibre, però no només això, sinó també el fet de que he volgut posar el cognom de la meva mare.
0: Sí.
1: La meva mare ara està en un procés, pobreta, que ja ens està deixant. Mm. S'està convertint en ocell, una
0: mica.
1: De
0: final de vida, que li diuen, no?
1: I clar, doncs, diguem que mereixia la pena de fer constar també el seu nom al llibre, perquè és un cognom, a més, molt, molt llarg, molt estrany,
0: i que es perdrà.
1: Sí, sí.
0: I has volgut que quedés al llibre.
1: Exactament, exactament. I fixa't que de vegades també ho diem, no? De vegades que allò s'està quedant com un pollet,
0: sí,
1: sembla un ocellet,
0: i tal. Sí.
1: Doncs fixa't que al final les idees les connectem fins i tot en cultures diferents i més o menys volem dir el
0: Però
1: mateix.
0: Però jo he llegit en el teu llibre que en alguns llocs d'aquesta selva i la gent gran això ho fa volgudament,
1: sí,
0: de convertir-se en ocell, per entendre's,
1: sí, sí, sí,
0: quan veuen que poden fer anar malament el grup o...
1: Sí.
0: És a dir, que ells mateixos prenen la decisió de dir fins aquí,
1: sí,
0: me'n vaig al riu i
1: exacte,
0: els que quedin, que puguin continuar tots com a grup unint.
1: Així mateix. Això es connecta una mica amb la tradició d'aquests grups tribals o aquests grups ètnics o familiars, com vulguem dir-ne, que viuen en aquesta zona del món, on, evidentment, quan això tenia... diguem-ne, un sentit encara més ampli, quan tots eren molt nòmades, no? Mm. Avui dia hi ha grups que encara són nòmades i fins i tot no són contactats, és a dir, viuen a la selva perduts i en teoria no han tingut contacte amb l'home blanc, diguem-ho així. I per una altra banda, doncs esclar, un grup nòmada amb algú que està malalt, que no et pot seguir el pas, que se'l pot menjar una fera, doncs en un moment donat...
0: Clar.
1: De forma natural, en els seus costums, aquesta persona se'n retirava.
0: Fan un pas al costat, no? Que
1: exactament,
0: aquí,
1: sí.
0: I deixen que el grup continuï el seu ritme,
1: sí, sí,
0: no? Què hi vas anar a fer tu a la selva de Manu? Per què hi vas?
1: Bona pregunta.
0: Clar, perquè molt bé, ara n'has fet un llibre, però segurament que quan vas anar-hi no era per fer un llibre. No,
1: la veritat és que hi vaig anar simplement per la curiositat de conèixer una part del món que no havia trepitjat. Em va cridar molt l'atenció, em van convidar a unes xerrades que es fan a Tolosa, al País Basc, que es diuen Amalur, si mai teniu l'oportunitat d'anar-hi, són extraordinàries, sobre temes viatgers i també mediambientals, ho fan molt bé. I el cas és que jo anava a parlar de deserts i hi havia un senyor que anava a parlar el dia següent de la selva.
0: De selva.
1: I em va estar explicant on vivia, el que feia, etc. I vam acabar aquella nit posant-nos d'acord que hi aniria a conèixer-ho. Uh-huh. I vaig anar amb l'idea, doncs, això, de fer un viatge, de fer un reportatge, de treure, no sé, alguna història, no? Però realment va ser un d'aquells viatges que on et passen moltes coses, que potser no t'ho esperes, uh-huh, però hi ha vegades que fas un viatge i per molt extraordinari que sigui sobre el paper, després tornes i dius, bueno, em queda un pòsit lleuger. I en canvi, en aquest cas, va ser d'aquells que...
0: Al contrari, no?
1: Bueno, sí, un munt d'aventures, per explicar-ho d'alguna manera, que mereixien...
0: Veig que en aquesta selva parles tot el llibre de 800 classes d'aus identificades, 200 espècies de mamífers, un centenar de varietats de peixos, prop d'un milió d'insectes. No sé si t'has trobat amb algun animal, alguna cosa, algun moment que no havies vist mai, que no sabies que existia?
1: Tota l'estona. Tota l'estona, perquè a més hi ha una sèrie de... Es diu que com a mínim cada any se'n van descobrint entre 10 i 20 de nous.
0: Imagina't.
1: Que els van classificant o que són una variació sobre... Llavors, això ens dona la idea de que és un lloc realment verge, pràcticament, no diré inexplorat, perquè avui dia és difícil que no hi hagi alguna part del món que sense conèixer. Però és cert que, esclar, doncs, insectes, sí, t'imagines que n'hi hauran, però no t'imagines ni les dimensions, ni els aspectes, ni res. Això és extraordinari, no? Que aquesta és una de les pegues, diguem-ne, que tenen les selves, no? Vull dir, si hi ha un lloc amb molta humitat i molta pluja, etc., el que hi haurà són moltes bestioletes, i aquestes moltes piquen, que això
0: moltes piquen.
1: De vegades no fan mal en el sentit de llarga durada, diguem-ne, però són molestes.
0: És a dir, que vas venir amb les cames o amb el que sigui
1: ben fregit, sí.
0: Ben fregit. Perquè el repel·lent suposo que poca cosa deuen fer, no?
1: No serveix no gran cosa. Justament, aquest és un altre aprenentatge que treus d'aquests viatges, no? Que les coses que saps d'aquí, potser allà no serveixen. Clar. O no funcionen. Llavors, més val que et diguin algú d'allà, que et digui, mira, fes servir aquesta herba i te la fregues i veuràs com aquestes formigues que piquen tant ja no et fan cas. O qualsevol cosa d'aquesta mena. Sí, sí, clar. Els remeis contra les coses que passen, la natura sempre te les dona, ja té el seu antídot, diguem-ho així, no?
0: Sí, de fet, aquest moment que parles tu de la marabunta de les formigues carnívores, diguéssim que posa una mica els pèls de punta, no? I vas mirant a veure si en algun lloc de casa teva trobes una formiga que no s'assemblaria de res, però clar, aquestes coses passen, no? De dir cap problema, perquè si hi ha aquestes formigues segur que no hi hauran rates, perquè es menjaran...
1: Sí, sí.
0: Clar.
1: De fet, a les cases
0: no sé
1: o les construccions prop de la selva les fan servir per netejar la casa. És a dir, quan veuen que ve una família d'aquestes formigues i posen una corda o fan una mena de caminet, de manera que entrin a la casa, treuen les coses de menjar, perquè si no ja se les emporten, també.
0: S'ho mengen.
1: I fan neteja. Si hi ha bestioles o hi ha alguna cosa, ta-ta-ta-ta.
0: Les formigues
1: s'ho mengen. I després passen de llarg i ja està. Queda la casa neta. Sí, perfecte.
0: Algun moment molt perillós que hagis viscut en aquesta selva? D'allò de dir... M'ha anat d'un pèl.
1: A veure, molt, molt perillós, seria difícil de qualificar així. Sí que és cert que, a veure, és un lloc on els accessos són molt complexes i sobretot tot el que és navegació pel riu sempre té doncs una sorpresa possible. Com a mínim acabaràs remullat més d'una vegada, la barca tombarà, poden passar moltes coses, no? I faig un petit spoiler dintre del llibre. És cert que al final explico que vam tenir un accident una mica greu, però no ens va passar res, sorprenentment. Vam tenir sort, el company que anàvem, que era un amic biòleg i jo, però ens en vam sortir per un pèl, sí, efectivament.
0: Clar, tu vas sempre amb les càmeres o amb la càmera i els diferents objectius. Vas poder fer... Perquè, clar, tanta bellesa, tanta selva, tants animals, no sé si al final també t'agafa una mena de síndrome de Stendhal amb la natura i tu no dones la base a fer les fotografies que vols perquè res
1: sempre.
0: Del... Clar, res del que vols retratar després no és tal com ho has vist, no?
1: Sí, sí, sí. La sensació sempre és que a la fotografia acabes una mica, entre cometes, enganyant a la gent. És a dir, intentes extreure'n una mica la sensació o l'essència. De vegades s'entén més el que has sentit o has viscut allà amb un petit detall d'una fotografia feta de prop que no pas el gran paisatge, la gran panoràmica, no? Que de moment tu tens aquella sensació extraordinària d'espai, però realment et convé potser centrar-te en una petita cosa i aquella és com significativa, no? Fixa't que, per exemple, si tu navegues per l'Amazones, a la part brasilera, el riu té una amplada de vegades fins i tot de quilòmetres, no? Llavors, no veus res,
0: clar.
1: Veus aigua. I potser una massa tupida d'herba, no? En canvi, si et fiques per rierols, per los caños, que diuen al Perú, per exemple, que són caminets més estrets, o petits afluents, clar, allà és un espai més estret, més petit, la fauna s'acosta a veure, els ocells hi són. És molt més fàcil veure fauna, flora, etc., en els espais petits, diguem-ne així, que no pas en les grans superfícies, que impressionen molt, però que no et deixen aquella imatge que vols. No?
0: I el clima que vau trobar allà sempre era aquesta humitat que...
1: Constant.
0: Constant, eh?
1: Absolutament, sí.
0: Però hi ha moments que fins i tot pot canviar la temperatura i començar a fer fred?
1: Sí, ja de tant en tant hi ha un fenomen, i aquest any preveuen que pot ser bastant més intens, que és el fenomen del Niño, que aquest any diuen que serà especialment intens pels canviaments que estem patint al planeta, no? Bé, algú diu que això no passa, però és absolutament evident que sí.
0: Què passa?
1: I llavors allà en diuen friajes, que és quan arriba de cop i volta un vent gelat, que realment potser no és tan fred com ens podríem esperar, no és que nevarà, però sí que la sensació tèrmica, quan passes d'aquella xafogó extraordinària
0: tota
1: a potser 8 o 10 graus, doncs la sensació és realment de que passes un fred important, no? I clar, no estàs preparat, perquè no és un lloc on hi ha cases aïllades amb l'estufeta a punt. Per tant, és una mica complicat de lluitar, no? Contra aquesta sensació.
0: Alguna cosa que hagis deixat de fer, de fotografiar, per senzillament per respecte, per timidesa, per por, o per dir no, això millor que no ho faci.
1: Aquest és el gran debat que sempre et trobes, no? De sigui aquí o sigui en qualsevol viatge. Quan trobes alguna cosa una mica que se surt una miqueta de la capsa, no? Que és extraordinària, que potser hi ha molt poca gent, dius, això ho he d'explicar, ho he d'ensenyar, o potser no, no? I de vegades, francament, el millor és deixar-ho córrer. Perquè, mira, ja han de quedar aquests llocs, no? Vull dir, perquè algú altre que hi vagi després es sorprengui també, no? En aquest cas, home, sí que de la convivència amb uns grups familiars de semicontactats vaig fer fotografies, però no en vaig fer tantes com potser hauria fet en altres circumstàncies, també justament no perquè els molestés o perquè, clar, ells no estaven acostumats a la febre del selfie que tenim aquí, no? Però sí que és cert que, d'alguna manera, a tu també et semblava que t'estaves posant dintre de la seva intimitat de forma potser massa exagerada. Fins i tot quan ja portaves dies amb ells i ja hi havia confiança, no? Però algunes coses, algunes pràctiques, dius, mira, això és igual, no cal
0: farem,
1: que ho expliquem. No?
0: Després d'un viatge així, tu pots reprendre la teva feina en un despatx, ser el director de la revista Viajar, anar amunt i avall, Madrid, Barcelona, Barcelona, el que calgui, anar-te'n amb un gran resort pel que sigui, haver de tornar, o sigui, no ets, el cervell no fa...
1: Home, sí, una mica sí que passa. Sí que és cert que jo sempre dic, quan em pregunten una mica en aquesta línia, que els aprenentatges dels viatges els treus quan tornes a casa, no? Quan estàs allà, ets una mica infantil. En el fons, el que estàs fent és intentant saber on menjaràs, on dormiràs, ara m'ha picat una bestiola, no ho sé, no? Ets molt bàsic. En canvi, quan tornes aquí, que ja tens totes les comoditats, que saps que apretes un botó i s'encén la llum, o obres l'aixeta i surt aigua, en principi, és quan dius, val, on és el contrast, no? Uh-huh. Per exemple, els primers dies em feia estrany aquella sensació de... allà et despertes amb els ocells que canten i totes les bestioles que es desperten al matí a les 4 o les 5 del matí, quan comença el virar ja es posen tots en marxa,
0: banda,
1: no?
0: Sonora,
1: i en canvi aquí, doncs, si tens la finestra oberta sents els cotxes aturats a la Diagonal,
0: si
1: amb una
0: no,
1: mica de sort, no?
0: I si no el despertador, no? Que et treu del son
1: i aquest contrast és quan comences a pensar, escolta'm, aquella vida, aquesta vida, i si tot va bé, en treus alguna conclusió potser positiva per la vida quotidiana teva, no?
0: Doncs mira, hem conegut una mica més com és aquesta selva peruana gràcies a aquest Mi madre se convirtió en pájaro, una aventura en l'Amazònia de Josep Maria Palau Riberaigua, que vull dir-ho bé.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies per venir,
1: gràcies
0: per fer-nos conèixer llocs que no sabem ni que existeixen, i res, que pel pròxim viatge, sigui on sigui.
1: Doncs vinga, el proper també l'explicarem, si voleu.
0: Moltes gràcies, bona nit.
1: Bona nit.

0: quarts i mig de dues de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio i ara marcat el 93207474 en Juanjo des de Sant Vicenç de Castellet. Bona nit. Hola, Juanjo.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Sí. Mica més bé. Ahir vaig tornar a anar a l'hospital i ara tinc que baixar el divendres a Barcelona, a Sant Pau.
0: A veure, que s'acaba això, que s'acaba, va. Vinga,
1: sí, ànims. Encara no menjo.
0: Ja no menjo.
1: Aquí tot cinturat.
0: Ja.
1: Anava a dir, parlarem avui de dues pel·lícules. Una es diu La Quinta del Porro.
0: La Quinta del Porro.
1: I l'altra, La Quinta del Porro, que va sortir jo extra. Que es va fer aquí a la Renfe, en Monissó, a
0: sí,
1: l'Homo.
0: Sí.
1: I l'altra és... això, que és allà de... Per remolir el 73. Aquesta pel·lícula la donen dia sí, o dia no, o dos dies seguides, no les donen i la donen el tercer dia, allà a les 4 i mitja de la matinada.
0: Carai.
1: És una cadena que fa dos canals.
0: Sí.
1: El Danger o alguna cosa així es diu. I llavors posa el Ranger, i llavors el Ranger 2. En el Ranger 2 no, és el Ranger només. I aquesta set de Torremolins 73,
0: sí.
1: en 14 vegades que l'he vista, i sencera dues vegades, encara no l'entenc.
0: Vaja, doncs sí que està mal explicada, si no l'has entès tantes vegades que l'has vista. A veure si algú que l'hagi vista que te l'expliqui, escolta'm.
1: No, però és que, veus, aquest, el Xavier, es diu Xavier, i després està la Carmen Mochi, està el Fernando, el que fa de lo que s'avecina, de Fermín, Fernando, com es diu aquest, el Fernando aquest, i després està Juan Diego,
0: sí.
1: Però que veus, un tio que va vendre aquells temps que venia per anar per les cases a vendre enciclopèdies, molt bé, però és que quan acaba la pel·lícula, que quasi diu, o d'això, surt una dona en un tortell amb dues espalmes, amb una nena que havia nascut de 2 anys.
0: Ja.
1: Però que no l'entenc.
0: Però no l'entens. No, ja ho veig.
1: No l'entenc.
0: El Javier Cámara devies voler dir, no? Javier Cámara?
1: Ah, això mateix.
0: Sí, ja està. Molt bé. Doncs a veure si algú te l'explica, Juanjo. Algú que l'hagi vista, que te l'expliqui.
1: No, però és que ve que hi ha un tio que surt de pantalla més avall i com si parlés amb aquestes persones que parlen pels muts, que fan senyals, que no hi ha manera, que no.
0: No, ja ho veig.
1: No, jo encara me'n recordo quan vaig fer jo aquesta pel·lícula que la Quinta del Porro, que va estar el Juanjo, com es diu que és?
0: Puigcorbé,
1: aquest, el Juanjo Puigcorbé tenia 22 o 23
0: anys. Era jovenet, sí, era jovenet.
1: Sí, fa anys. Després estava el Gonzala, després estava l'Abril, aquella, com es deia, l'Abril. Bueno, però representa que era aquesta que va estar jo... rodava, era una pel·lícula que era un tren de Barcelona que s'anava a Almeria.
0: Mm.
1: I s'anava a un poble d'Almeria a fer la mili.
0: Ja.
1: I llavors pues, surt el que és fill de paleta, un fill d'un jefe de l'oficina, vull dir, tots eren així.
0: Molt bé.
1: I estava bé. Però aquesta de...
0: Aquesta altra no l'entens, ja ho he vist.
1: L'altra no l'entenc. 14 vegades,
0: Déu-n'hi-do. A veure, Juan, com s'ho t'explica. Vinga, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu.
1: Ja dirà algú la setmana que ve, si fill més bé de Sant Pau.
0: Molt bé. Vinga, perfecte, ànims. Adéu.
2: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç. Felicitats, felicitats, 10.000 vegades.
0: Apartament.
2: Ja puc mirar una cosa a la tele, alguna sèrie que m'agradi. A les 12 jo trec la tele, a la mateixa tele poso Catalunya Ràdio, per a sentir la teua història de cada dia. M'encanta.
0: Ai, Carme, que em fa riure.
3: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Benvinguts

comptes. Va fer una pausa més teatral que sincera i va explicar-los que era força comú que les àvies es confonguessin i fessin servir algun objecte que no era seu. Aquí el to ja era paternalista. Un bolígraf, un perfum, una jaqueta... Les netes van entendre que allò havia estat una mala idea. Qui vulgui peix, que es mulli el cul. Així que no ho van comentar amb els pares per no allargar més el malestar. Van desar el necesser en un altre armari, li van comprar unes xocolatines que sabien que li encantaven i li van prometre solucionar-ho. Malgrat les dues hores de carretera, al cap d'un parell de dies ja hi tornaven a ser. Estàs bé, àvia? No. La Rosina estava inquieta i mentre confessava la humiliació no gosava mirar-les als ulls. Què tens? Hi ha la dona aquella que em molesta i es riu de mi. Què t'ha fet ara? M'ha tornat a prendre el raspall i la colònia i diu a tothom que em pixo al llit i jo no em pixo al llit. La Jana li va demanar que assenyalés amb molt de compte, àvia, qui és la dona aquella que et molesta. Estava asseguda dues taules més enllà, en una cadira de rodes, xerrant, alegre, amb dues amigues. Duia els llavis pintats i, a jutjar per les puntes blaves, feia poc que havia anat a la perruqueria. La Jana li va demanar a la seva germana que es quedés amb la Rosina, que l'entretingués, que ella hi parlaria, i es va aixecar en direcció a la taula de la vella assetjadora. En aquell precís instant, el seu cervell era una habitació buida, amb les parets blanques, acabades de pintar i sense mobles. No havia premeditat res, no sabia què passaria. Com podia gestionar una situació tan nova i tan delicada? Mirava la dona aquella que em molesta amb les puntes blaves i sentia una repulsió convençuda. Les dones presumides als 80 anys són ridícules. Es va seure a compartir unes galetes de gingebre amb aquelles àvies encantadores i es va presentar. Encantada, sóc la Jana. No va explicar de qui era neta. Les àvies tampoc li van preguntar. Era una visita, en aquesta residència tenim moltes visites. I van parlar com qui no vol la cosa de la premsa del cor i les xafarderies del poble, mentre de reull anava observant la seva germana que no l'acabava d'entendre. La noia li va escriure un parell de missatges de WhatsApp. El primer, tia, què fas? El segon, estàs boja? No fotis cap tonteria. Un quart d'hora més tard, quan la Jana ho va creure oportú, va fer un gest cap a la taula on eren la seva àvia amb l'altra neta. De què parlaven? Va aixecar el braç i va fingir un somriure tan sincer que la seva germana es va espantar. En tornar a la taula va ser molt directa. Àvia, aquella senyora ja no et molestarà mai més. Com ho saps? Perquè m'ho ha dit, t'ho ha dit, m'ho ha promès. Amb aquella sentència que no acceptava més explicacions, la Rosina es va quedar intranquil·la. Es disculparia? Faria com si res? Hauria de parlar amb ella? Com ho havia solucionat? I ens haurem d'esperar a demà per saber com acaba aquesta història i què fa i què ha dit la Jana en aquesta dona. En fi, que promet al final del conte. Demà, a partir de les 12, tornem a ser aquí amb una nova edició de la Nit dels Ignorants, amb més preguntes, amb més respostes i amb més històries per explicar-vos. Així que us espero. Ara arribem a les 2 i arriben els companys informatius per posar-nos al dia de l'actualitat. Fins demà, que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Vladimir Putin es reuneix aquesta matinada amb el president xinès Xi Jinping a l'inici d'un viatge de 2 dies a la Xina. Els dos països mantenen una aliança estratègica, sobretot des de l'inici de la guerra a Ucraïna. El president rus ha arribat de nit a Pequín i ha estat rebut amb una cerimònia i una coreografia idèntiques a la benvinguda de Trump de fa 6 dies. El líder del Kremlin té un objectiu bàsicament econòmic, centrat sobretot a aconseguir el compromís per fer un altre gasoducte. Ho deixava entreveure abans de sortir de Moscou.
2: Agraeixo profundament el compromís.